0: La proximitat present a les taules de Sant Cugat durant tota la temporada. La Universitat Internacional de la Pau celebrarà del 2 al 8 de juliol a la Unió Centre Cultural la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reunirà especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global, marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. Segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre i des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a dansar, la proposta de nova creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major de Sant Cugat. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 17 de juny i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogor, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots, que de fet s'estan inflant a hores d'ara, i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí, i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb quatre gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats insistim en l'arribada de la calor. Per això parlarem avui de la importància de la protecció solar. Entrevistarem Eugènia Canyada, de la farmàcia Casanova de Castellà del Vallès. I acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana, avui per analitzar la polèmica entorn al projecte de Mossos d'Esquadra a les escoles i les noves obligacions per a les aerolínies amb la normativa, la reforma de la normativa per part de la Unió Europea. A partir de les 5 coneixerem la cooperativa L'Olivera, que presenta el nou vi Arraona, de la mà de la Clara Griera, responsable del celler i presidenta de L'Olivera. Continuarem amb gastronomia per descobrir el restaurant L'Esmolet de Badalona amb els seus tres socis i xefs. Acabarem amb cultura i la recomanació des de Sabadell d'alguns llibres curts per passar l'estiu. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda, en el marc de l'edició número 29 del Premi Joves X Terrassa del Rotary Club d'aquesta ciutat, es va reconèixer la tasca del grup de colònies de Can Anglada. El seu projecte, Colònies d'Estiu, va rebre un import de 3.000 euros i en el mateix acte també es va premiar com a accessi del projecte Creixent Junts, Construint Futurs de l'Associació Coordinadora d'Ajuda Unida a Cau. En aquest cas, l'import és de 1.500 euros. Del projecte guanyador, el jurat del Rotary va voler destacar que és un model d'integració, d'igualtat i de transmissió de valors positius liderat per joves voluntaris i dirigit a infants que, gràcies a aquestes beques, poden gaudir d'unes colònies en què es fomenta la companyonia i l'estimació per la natura. Per la seva banda, Rafa Cazorla, representant de CaixaBank, va valorar la participació dels joves en el projecte guanyador i va destacar la importància de l'obra social de la Caixa pel fet de donar suport a projectes com el de Rotary Terrassa i d'altres que han suposat un ajut d'uns 150.000 euros en el darrer any només a Terrassa.
0: Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Les obres del nou tanatori de Torra a Sabadell ja estan en marxa. Aquest matí s'ha escenificat la col·locació de la primera pedra in situ al carrer Raimon Casellas, que és on antigament hi havia el Solar dels Gats o el polígon sud-oest. Es tracta d'un moment molt important per a la funerària, ja que amb aquest nou equipament no només començaran una nova etapa, sinó que també han volgut aprofitar per actualitzar-se. Alejandra Izard, consellera delegada de Torra, ho ha explicat així.
3: Aquesta evolució s'hi suma també la finalització de la concessió de l'actual tanatori, un fet que ens ha portat a impulsar un nou equipament privat, propi, pensat des de zero i orientat al futur.
2: La previsió és que els treballs acabin el setembre que ve i el nou tanatori pugui entrar en funcionament a principis del 2028, just quan es tancarà l'actual perquè acaba la concessió el 31 de desembre del 27.
0: Gràcies, Júlia. I ara, des del litoral, comencem per Badalona. Ens informa Martí Villegas. Bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Avui es compleixen 3 anys des que Xavier García Albiol va ser investit alcalde de Badalona amb un govern de 18 regidors. A falta d'un any per a les pròximes eleccions municipals, Albiol fa un balanç positiu de la feina feta fins ara i es mostra convençut que abans que acabi el mandat haurà complert amb gairebé totes les seves promeses electorals. Quan Xavier García Albiol va aixecar la vara d'alcalde el 17 de juny de 2023, va assegurar que transformaria Badalona. El batlle del Partit Popular creu que està complint la seva promesa i que és palpable a tots els barris de la ciutat, encara que assenyala que són els veïns els qui ho hauran de valorar. Albiol ha fet el balanç del seu mandat en una entrevista al Badalona 360.
5: Crec que s'està veient a tots els barris i sí que li puc dir una cosa, que jo estic totalment convençut que arribarem a final de mandat el mes de maig de l'any 2027 i el 85%, el 90% de tot allò que em vaig comprometre es sabrà dut a terme. I si no estan acabades, la majoria, per no dir tota la totalitat, em puc equivocar, estaran arrencades aquí a final de mandat.
4: Precisament un dels compromisos de l'alcalde va ser la construcció d'un complex esportiu amb piscina olímpica a l'antiga fàbrica Focus. A l'octubre, la Generalitat en va suspendre temporalment el planejament urbanístic per la falta d'un pla de mobilitat. Segons Albiol, aquest és un dels projectes del seu govern que s'han endarrerit més del previst, però ha assegurat que, passat l'estiu, ja començaran a fer-se avenços. L'alcalde ha destacat també l'inici de la pacificació de Francesc Layret, la remodelació de la Rambla de Sant Joan i l'aprovació del nou contracte de neteja com alguns dels projectes més rellevants que s'han impulsat sota la seva alcaldia, alhora que ha assenyalat l'asfaltat de carrers i la renovació de voreres i clavegueram arreu de la ciutat, entre altres actuacions.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Noelia Aguilar.
6: Bona tarda. La taxa de reciclatge serà un 15% més barata al Prat. Així ho ha confirmat avui el tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Acció Ambiental i Serveis Urbans, Joaquim Bartolomé, que també ha indicat que la rebaixa serà de caràcter retroactiu a partir de l'1 de gener de 2026. La mesura es va posar en marxa l'1 d'abril de 2025, quan tots els municipis amb més de 5.000 habitants van haver d'introduir per llei una taxa que cobrís el cost del servei de recollida de residus. A començaments del mateix any es va desplegar el sistema de contenidors intel·ligents amb mecanisme d'obertura, amb identificació a través de l'aplicació mòbil, la targeta o el clauer que s'havia distribuït.

0: El sistema de contenidors intel·ligents ha permès que la recollida selectiva hagi passat del 39% al 54% interanual i la fracció orgànica hagi crescut també un 71%. Pel que fa als envasos, han augmentat un 113%, mentre que el paper ho ha fet en un 34%, i la fracció resta s'ha reduït un 21%.
1: Gràcies, Noelia. I ara, de retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Castellà inaugura la nova piscina municipal de Colobrers aquest dissabte 20 de juny, amb un acte que tindrà lloc de 3:15 a 11:15 del matí i que comptarà amb la participació de la xaranga Bufant Four Street Band i dels representants del Consell d'Infants de Castellà del Vallès. L'estrena del nou equipament inclourà dues jornades de bany gratuït, dissabte 20 i diumenge 21 de juny, en diverses franges horàries. L'aforament és limitat i per participar-hi caldrà reservar entrada prèviament amb registre previ a www.castellavallès.cat a partir d'avui dimecres. Les reserves estan adreçades només a persones empadronades a Castellà del Vallès i cada persona podrà reservar entrada per una única franja horària, incloure-hi una persona acompanyant que no caldrà que estigui empadronada al municipi. Per tant, la nova piscina municipal de Colobrers iniciarà la temporada ordinària de bany el dilluns 22 de juny i estarà oberta fins al 14 de setembre, de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 20 hores del vespre.
1: Gràcies, Alberta. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Sara Vella.
3: Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMD de Valldoreix ha emès una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació. Segons l'informe emès pels inspectors, aquesta situació suposa un risc greu per la salut pública i la instal·lació no es pot tornar a obrir al públic fins que es garanteixi l'eliminació total del risc. A més, segons exposa l'EMD a través de la nota, l'informe tècnic detecta diversos incompliments de la normativa vigent i que s'han d'esmenar en els terminis establerts, com són l'actualització del pla de prevenció de la legionel·la, la verificació dels elements de la xarxa d'aigua sanitària, l'acreditació dels registres documentals i la formació del personal de manteniment.
4: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Aquest diumenge donarem la benvinguda a l'estiu i ho farem de manera oficial, tot i que ja portem diverses setmanes patint una intensa exposició solar. Avui parlem de com evitar problemes amb el sol. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. El sol és vida, però una exposició sense protecció pot provocar cremades, al·lèrgies, fotoenvelliment, taques i un major risc de càncer de pell. En els últims temps hem escoltat de gurús, tals com a futbolistes o polítics, que recomanen una exposició solar sense protecció, que han posat en el focus mediàtic aquesta causa. Per tal d'evitar errors, parlem amb Eugènia Canyada, farmacèutica de la farmàcia Casanovas. Benvinguda, Eugènia.
2: Hola, bon dia.
1: Per començar una mica directes al gra, què s'ha de fer davant del sol? Com ens hem de protegir, no? Perquè últimament hem estat escoltant moltes tonteries, crec.
2: Sí, últimament per xarxes s'han vist moltíssimes coses i fins i tot en algun programa

0: La tele crec que han dit doncs, bueno, que no calia protegir-se del sol i així, automàticament ja van sortir per xarxes socials també doncs, l'associació de dermatòlegs i tot de metges explicant doncs, que això que deien eren barbaritats. Ens hem de protegir enfront del sol, tant si el sol hi és sempre, tant si està plovent com si està núvol, el sol hi és. Per tant, encara més ímpetu, perquè molts cops quan no hi ha molt de sol, que està ennuvolat, tenim la sensació de que no ens estem cremant perquè no tenim tanta calor i ens cremem exactament igual. Cremes i protecció física, barrets, samarretes, parasols, el que necessitem doncs, per protegir-nos d'aquest sol.
1: Dèiem això, no? De les tonteries que s'han dit. Quins efectes pot tenir, perquè tothom ho entengui, una exposició excessiva al sol?
0: Mira, una exposició excessiva a la llarga acabaràs desenvolupant un càncer de pell i clar, immediatament la pell té memòria, potser el primer any no el tindràs el càncer de pell, et t'hauràs cremat i prou, però és el que et dic, la pell té memòria i a la llarga doncs, t'acaben apareixent taques, hi haurà més envelliment i acabarem la gran majoria de gent acabaria desenvolupant un càncer de pell. No tinc color, vaja.
1: Què penses a tota aquesta gent que diu totes aquestes bajanades que s'estan dient? Perquè com deia Sara, apuntaves que ja s'havia rectificat tot això, no? Però clar, són gent amb molt poder mediàtic, no? Que al final acaben convencent a molts d'això, no? Del tema de que no s'ha de fer servir perquè porten, bueno, fins i tot s'ha dit últimament que porten químics i coses que afecten a la salut i a la sang i totes aquestes coses.
0: Bueno, jo crec que el que s'hauria de dir, primerament el que s'hauria de controlar és una miqueta el que són les xarxes socials, que es poguessin controlar, i després fins i tot la programació que s'emet per televisió, perquè crec que un d'aquestes polèmiques va ser amb un programa emès per televisió, i és el que tu dius, el segueixen moltíssims adolescents que després et diran doncs, que no es volen protegir del sol. Evidentment que els filtres solars porten productes químics, els filtres solars poden ser de dos tipus, o físics o químics. Els físics no porten tants productes químics, però sí que és veritat que potser la seva textura, doncs clar, és molt més densa, queda com més una capa blanquinosa, tot i que ara han millorat molt, dermatològicament, però vaja, ens hem de protegir del sol d'alguna manera, i si no, doncs a l'ombra, o amb barrets, o amb, si no es volen posar cap producte, doncs amb samarretes, amb el que vulguem, a protegir la nostra pell.
1: Per entrar una mica en matèria més tècnica, què és el factor de protecció solar i com funciona? Perquè veiem amb les cremes i amb tot allò, no? El factor 50, factor 20, factor... Què és? Com funciona tot això?
0: Bueno, hem de buscar un factor de protecció alt. Actualment ja sempre estem treballant amb factors de protecció 50. I el que és molt important que vigilem quan el comprem és que ens protegeixi amb tot el ventall de radiacions que hi ha. La UVA, la UVB... la llum infraroja i la llum blava, que molts cops no ho tenim en compte, però el que són, hi ha gent que et diu no, és que jo treballo a l'interior, però bueno, les pantalles, les llums, tot això ens produeix una radiació i aquesta radiació també és perjudicial pel nostre cos. Llavors, l'important és això, que veiem que està, doncs, les quatre radiacions estan cobertes. I el que també últimament, ara ja fa anys, que també el que estem fent és via oral protegir-nos per aquest sol. O sigui, estem protegint, quan ens posem un fotoprotector, estem actuant a nivell d'epidermis, però la UVA, per exemple, penetra fins a dermis, produint-nos un dany celular. Llavors, via oral el que fem és millorar aquestes cèl·lules per intentar minimitzar el possible aquest dany que ens produeix el sol a nivell ja de dermis, en el que són taques, el que són arrugues i el que són al·lèrgies solars.
1: Per tant, contra més alt, no, el factor, més protecció i és el més recomanable, entenc.
0: Sí, en principi, per molt alt que sigui, en principi, tenim com la idea de com més alt és el factor, més temps podem estar sense posar-nos el factor de protecció, però actualment jo recomanaria cada dues hores, si es pot, reaplicar el factor de protecció. Sempre faig una mica recordatori, sempre és important posar-lo 30 minuts abans de l'exposició al sol, per tant, jo que sé, si tenim nanos i se'n van al casal, posem-li la protecció solar ben posada a casa, amb crema o el que sigui, i llavors a la motxilla se li poden posar molts d'aquestes novetats que hi ha avui en dia. Hi ha estics, hi ha brumes, que és com molt més fàcil la reaplicació perquè no quedin enganxosos ni res i per ell sigui fàcil, però cada dues hores ens hauríem de reaplicar la protecció solar. i sobretot amb nens, que la platja, la sorra, els fotoprotectors de nens ja acostumen a ser més resistents al roce, però igualment els nens es mouen molt, es banyen molt, llavors és importantíssim la reaplicació.
1: I aquí entrem també en un tema, no?, de quines són les marques o els productes més recomanables, perquè veiem els típics protectors de supermercat i els que teniu a les farmàcies, no? Això com funciona?
0: Bueno, ara hi ha moltes marques que comparteixen, que estan a supers i a farmàcies. Clar, l'únic que hem de mirar és que realment siguin marques que estiguin autoritzades, que portin tots els registres conforme han passat tots els controls, i que els controls que cerciorin que si ells posen que és una fotoprotecció 50, UVA, UVB, i això realment sigui això, llavors que han de portar tots els segells acreditatius de la Comunitat Europea que ho certifiqui.
1: O sigui, el més important al final és que estigui tot certificat.
0: Sí, que sí, sí, sí, sí.
1: Perquè les persones amb pell fosca també necessiten protecció solar?
0: Igual, ens cremem exactament igual els de pell fosca que els que no. Sí, sí, que necessiten exactament la mateixa protecció solar.
1: Quines zones del cos solen quedar més desprotegides amb facilitat? Perquè al final estem acostumats a l'esquena, als braços, a les cames i al cos si anem a la platja, si no portem samarreta. Però quines zones són les més crítiques en aquest aspecte que potser no les estem protegint suficient?
0: Mira, com a curiositat, un cop va venir una senyora que s'havia cremat la planta dels peus. Clar, molt cops no hi pensem, amb la planta dels peus, però clar, si estàs tombat a la platja i et toca el sol a la planta dels peus, doncs se't cremarà la planta dels peus. Clar, les zones que més ens cremem doncs acostumen a ser esquenes i així, perquè potser un sol no s'hi arriba tant a posar-s'hi. Però, vaja, la cara, aquí normalment arriba molta gent amb la cara cremada, i tot i que hauríem d'estar acostumats a protegir-nos del sol, però ja no l'estiu, sinó l'hivern, agafar la nostra rutina facial, al final de tot, posar-nos la protecció solar. Hi ha moltíssimes cremes hidratants d'hivern o antiarrugues, si estem parlant d'una persona més gran, que ja porten la protecció solar incorporada. Llavors, facilita molt l'ús, però ens hauríem de protegir tot l'any, cada dia.
1: Perquè parlem molt d'ara l'estiu, no? Ara ho deies, no? L'hivern també, parlem molt de l'estiu d'anar a la platja, no? Que és quan més, potser més consciència tenim, però potser hi ha gent també que treballa al carrer, no? De diversos oficis. Com s'hauria de protegir aquesta gent? Perquè moltes vegades veus al carrer la gent sense samarreta, no? I dius, ostres, potser t'hauries de tapar més, no?
0: Sí, clar, aquesta gent, jo entenc que si estàs treballant al carrer, depèn de què estiguis treballant, doncs pot ser una mica difícil anar-te reaplicant crema cada dues hores, però el que sí que seria molt important en aquesta gent és la protecció física que dèiem, el que tu deies, les samarretes, si pot ser de màniga llarga molt millor, i barret, i ja no una gorra, t'estic parlant d'un barret ampli, que li protegeixi el que és el clatell, que li protegeixi ben bé la cara. Seria el més important per aquesta gent, a part de la protecció solar, però a part posar-hi les barreres físiques perquè no es cremin.
1: Perquè parlaves ara també de protegir-nos des de dins, no? Quines altres mesures, a banda de les cremes solars i de tapar-nos, podem tenir que són importants?
0: Bueno, et deia aquesta, el que són ara ja normalment tots els laboratoris de protecció solar també han fet aquest tipus de comprimits, normalment són comprimits, pot ser que existeixi algun amb estics i jo no ho sàpiga, però normalment són comprimits, i és això, estem protegint les nostres cèl·lules des de l'interior. Això ho nota moltíssim la gent amb al·lèrgies solars. Les al·lèrgies solars no es produeixen, el que et deia, no es produeixen l'epidermis, sinó la dermis més interiorment. Llavors, amb aquests comprimits que fan que les nostres cèl·lules siguin més resistents i més fortes, perquè ens endeguem, doncs faran que no desenvolupis aquesta al·lèrgia solar, no desenvolupis aquestes taques i totes aquestes coses.
1: Parlàvem de l'hivern, de l'estiu, no? Que l'estiu és quan més protecció tenim, però també has comentat el tema dels dies ennuvolats, que això potser és el que més se'ns escapa, no? Els dies, bueno, no fa sol, el sol el tenim, no fa sol perquè està ennuvolat, però el tenim. Què hem de fer en aquests dies?
0: El mateix, és, de fet aquí a la farmàcia ens ho trobem, hi ha molta gent que quan li dones una mostra de protecció solar o alguna cosa diu, no, si jo no vaig a prendre el sol. Dic, no, si no és qüestió d'anar a prendre el sol, és que quan passegem pel carrer, quan sortim al jardí a regar les plantes, hi ha moltes senyores grans que diuen, no, és que no el prengui el sol, no vaig a la platja. No, si només sortir al carrer, el sol et toca, tant si hi ha sol com si està ennuvolat. Llavors, o està plovent, és igual, si plou, el sol també hi és. Llavors, és això, és protegir, és agafar l'hàbit de protegir-nos amb el que et dic, al final de l'última crema que ens hem de posar a la cara o als braços o així és la protecció solar. És la, primer ens hidratem i després ens protegim del sol. Fins i tot, bueno, no ho havíem parlat amb tu, però hi ha molts medicaments que són fotosensibles, que augmenta la nostra sensibilitat al sol. Jo em puc estar prenent pastilles anticonceptives i aquestes pastilles faran que la meva pell sigui molt més reactiva al sol. Llavors, encara raó de més, ens hauríem de protegir. Llavors, molts cops no ho tenim en compte, però és molt important que dintre del teu pla de medicació que tingui cada persona, ho preguntin a la farmàcia i s'assessorin de si n'hi ha alguna que realment li pot produir aquest efecte.
1: Una de les coses més perilloses que també has parlat a l'inici és l'exposició al sol i la relació amb el càncer de pell, que potser és la malaltia més greu en aquest cas, no? Quina relació hi ha realment amb això? Perquè parlàvem, no, dels influencers aquests que coneguen tot. Què podem especificar d'això?
0: Bé, no sóc dermatòleg, no sóc metge, vull dir, no sé exactament, no et puc donar números estadístiques i així, però està més que comprovat que enfront d'unes cremades solars, a la llarga acabes desenvolupant uns càncers de pells. Sobretot, si, només falta fixar-te si vas pel carrer amb gent gran que és una mica calps i així, si ho mires, veuràs les taques i les ferides que els hi surten en el cap. És importantíssim aquí posar-se el barret i posar-se, bueno, a part de posar-se les cremes, i anar al dermatòleg. Seria... Tots tenim molt l'hàbit d'anar al dentista, d'anar a les revisions ginecològiques, fem moltes revisions periòdiques, però igualment hauríem d'anar a fer una revisió periòdica al dermatòleg i que ens mirés si realment les taques, i si tenim taques, doncs ens fan un mapa, que diuen, que miren doncs, si aquestes taques creixen, si no creixen, si han augmentat de número o han augmentat de tamany, i hauríem d'agafar l'hàbit d'anar un cop a l'any al dermatòleg, com a mínim, a refer una revisió de taques que puguem tenir. Molts cops diem, ai, no, jo tinc piguetes. Sí, sí, són piguetes, però a la llarga poden no ser piguetes que fan tanta gràcia. Llavors, és important això, conscienciar-nos de... Crec que entre el jovent ja està molt, bueno, ja ho tenen bastant assumit, però conscienciar-nos del perill del sol i d'això, i d'anar al dermatòleg i de controlar tot el que són taques o fins i tot crostetes que no acabem de tenir molt clar què són, no sé si és una piga o és una barrugueta, consultem el metge, que és l'especialista.
1: I la pregunta ja del milió, no? Quan no t'has protegit bé i et cremes, què hem de fer en aquesta situació?
0: Bueno, sobretot rehidratar-nos molt, perquè si t'has cremat també pot ser que acabis tenint mitja insolació. Rehidratar-nos molt. Hi ha les pastilles que dèiem abans que ens ajudaven des de dintre de la nostra pell, en aquest cas també ens poden ajudar molt al que és recuperar la nostra barrera lipídica i la nostra pell. I després hi ha cremes específiques per regenerar la pell. Hi ha els after suns de tota la vida, però després també hi ha after suns que a més ajuden a regenerar l'epiteli de la nostra pell i que no, bueno, millorar aquesta cremada. Evidentment passarem alguns dies malament i si ens toca la roba a la pell doncs ens farà mal, però sí, es pot, evidentment, la regenerarem.
1: Doncs Eugènia Canyada, farmacèutica de la Farmàcia Casanovas, moltes gràcies, ens protegirem aquest estiu, ara que arriba aviat, ens protegirem bé i esperem no haver de venir cremats aquí a la farmàcia a veure-us.
0: Molt bé, perfecte, això ho esperem.
1: Doncs Carme, ja ho heu escoltat, ens hem de protegir molt i ens ho han dit des d'aquí, des de la farmàcia Casanova de Castellà.
2: Doncs bona tarda. Gràcies, bona tarda Albert.

0: Passen gairebé 2 minuts de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui la compartim amb la Marta Gómez, que és membre de l'associació Roda Blava del Prat. Marta, molt bona tarda, com estàs? Marta, bona tarda. No tenim a la Marta. Saludem a l'Agustí Bernat, que és advocat, i espero que el tinguem a castellà. Agustí, bona aquí, tarda.
1: Aquí en cuerpo y alma, a la vostra disposició, com sempre.
0: Molt bé, gràcies. Saludem també el Toni Fernández, que és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social. Toni, bona tarda.
2: Molt bona tarda a tots.
0: Molt bona tarda. Doncs a veure si tenim la sort de recuperar la Marta. De vegades els tenim, però per alguna qüestió misteriosa de la tècnica que no sabem, doncs apareixen una mica més tard. En qualsevol cas, estem pendents, eh? Quan tinguem a la Marta, ens ho feu saber i així la saludem i la incorporem a la tertúlia. Bé, recuperem un vell tema, és un tema, podríem dir, que recent, a propòsit d'una entrevista que li van fer la consellera Parlon aquesta mateixa setmana a Catalunya Ràdio, però pensàvem que el projecte aquest dels Mossos d'Esquadra, les escoles, els centres educatius, amb tota la polèmica que hi va haver, doncs havia quedat en un calaix i fins a nova ordre, no? Però la qüestió és que, precisament, a partir d'aquesta entrevista de la consellera Parlon i una posterior rectificació de la portaveu del govern, Sílvia Paneque, doncs sembla que el tema ha tornat un altre cop a posar-se sobre la taula. Núria Parlon deia que aquesta prova pilot, en la qual hi participaven, en un principi, 14 centres. Ara només en queden 7 centres educatius. La consellera deia, no, el tema està aturat. Esperem reprendre'l en un futur. Però després la portaveu del govern va aparèixer per aclarir que el programa continua i que continua tal i com estava previst. Recordem que l'objectiu d'aquest programa és intentar resoldre problemàtiques de convivència i de seguretat dins de les aules. Si aquest programa pilot hagués continuat amb, diríem que amb normalitat, amb tots els centres previstos i tal, doncs el govern tenia previst fer el mes de juliol, és a dir, d'aquí unes setmanetes, una primera estimació, una primera valoració. Però, de fet, aquesta valoració l'haurà de fer una mica més tard. Si, com deia, aquesta prova pilot continua amb 7 centres, quina valoració ha de fer el govern el mes de desembre per decidir si s'estén o no aquesta fórmula als la resta de centres del país? Què penseu?
2: Doncs, mira, jo penso que el que ha de fer... Bueno, aquest govern, un diu una cosa, l'altre diu l'altra, això està clar, és palès, el que ha de fer és plegar. Està greu dir-ho, però vull dir, quan arriba un moment que la incompetència és tal... escolta, els ciutadans tenim dret a estar assabentats, a saber per on anem, què és el que passarà, i aquí un diu una cosa, l'altre diu l'altra, són del mateix govern, són del mateix partit... Vull dir, és una pena, fa una mica de pena. Llavors, aleshores, jo crec que aniria bé que fessin una reflexió i que deixessin manar a uns altres perquè ells estan esgotats. Suposo que van arrossegats de l'esgotament de Madrid. I aquí, pues, també, mira, noi, però és que això és Catalunya, és diferent. Mm.
0: Però aquest és l'únic argument pel qual haurien de plegar o és que s'acumulen una sèrie de...
2: No,
0: de
2: no, coses? No, és evident que n'hi ha altres, eh? Vull dir, això és un que fa que el vas bé, sí, però vull dir, no, en són molts. I és clar, agafis per on tu agafis, pot ser que algunes conselleries tinguin bona fe, que bueno, que s'hi posin, però, escolta, quan arribes és com lo de Collserola tancat, vull dir, i la gent necessita també una miqueta d'explicació, ja sabem que tot és complicat, que els temps que corren no són els millors, però, escolta, que no ens prenguin el pèl, és el que jo opino, eh?
0: Val. Quina és l'argument o la interpretació que fa l'Agustí? Deixeu-me que saludem primer a la Marta Gómez, que, com dèiem, és membre de l'associació Roda Blava del Prat. Marta? Hola.
3: Pero no escucho, Valeria. No se oye ahora.
0: Nosaltres sí que l'estem escoltant, a la Marta. Marta, sí que t'escoltem nosaltres. És allò que deia
3: Hola,
0: jo abans.
3: Vale,
0: t'escoltem,
3: sí.
0: T'escoltem. I tu?
3: Vale, perfecte. Sí, sí, t'escolto.
0: També?
3: Sí, sí.
0: Vinga.
3: També, sí.
0: Doncs
3: sí.
0: Vinga, avui tertúlia amb l'Agustí Bernat de Castellà i el Toni Fernández de Badalona. I parlàvem, hem començat a parlar sobre aquest projecte dels Mossos a les escoles, no? I de la possible valoració que pugui fer el govern si és cert que això continua endavant amb la meitat dels centres que s'havien proposat en un principi. Ara li preguntava a l'Agustí què en pensa. Cal que això tiri endavant? No? Quina força tindrà una mostra de 7 centres quan era una prova pilot que han caigut pel carrer, pel camí, 7 centres més? Quin valor té?
1: Bueno, pues, a veure, també m'agradaria, com el Toni, dir allò, que definitivament que pleguin tots, perquè el que pot ser una bona iniciativa, a veure, amb moltes matitzacions, però anem a suposar que fos una bona iniciativa, ho han dut de la pitjor manera possible, amb la qual cosa, pues, em sembla que la mala imatge que s'ha donat és espectacular. Això d'entrada. Després, jo des que va sortir tot el tema aquest, em vaig tenir que posar les mans al cap, perquè, aviam, situem-nos, perquè en un centre educatiu hagin d'haver-hi forces d'ordre públic, policies, com li vulguem dir, de paisà, per determinades circumstàncies que totes som, aviam, en què hem convertit els nostres centres educatius? A veure, ja n'hi ha prou tant allò de dir no, és que necessitem més mediadors, més psicòlegs... A veure, per favor, comencem a agafar el toro per les banyes d'una vegada. O sigui, si realment hi ha problemes de convivència, hi ha problemes d'agressions, hi ha problemes de fets violents, que no hi ha integració, a veure, si resulta que mira que s'ha intentat fer mediació, s'han intentat fer molt bones paraules i fallen, i algú se li ha acudit que potser la possibilitat és que hi hagi gent policia a dintre, aviam, deixem-nos ja de paños calientes, i aquí tenim un problema realment greu. I alguna cosa podria dir... Jo tinc una filla que es dedica a l'ensenyament, no diria on. A veure, només m'ha fet pinzellades. Però quan et trobes un nen de 12 anys que va amb una navalla a l'escola, l'enganxen, truquen els pares, i li diu, això danyo a alguien? I diu, no, pues entonces no passa nada. Què voleu que us digui?
0: Ja, ja.
1: Em sembla que potser, no, només potser, una miqueta de raó pot haver-hi. Ara, sí que aleshores me'n vaig, com deia el Toni, que aquí algú s'hauria de plantejar el termini de dimitir, perquè és un tema que s'ha d'explicar molt més, ha d'haver-hi moltíssima més pedagogia de la que s'ha fet, i a partir d'aquí, realment, que hi hagi un acord. Però, i torno una mica al començament del que he dit, em consta que hi ha instituts en els quals els Mossos d'Esquadra es presenten dia sí dia també. A partir d'aquí, doncs, potser que cadascun tregui les seves conclusions.
0: Són Mossos que van de paisà, també ho hem de dir, que no van d'uniforme. Marta.
3: Doncs a mi em sembla una miqueta una vergonya i una llàstima, no? Perquè al final, si estigués una miqueta millor l'educació pública, que és el que haurien de fer un pensament de reforçar-la o de fer una reinversió, i hi hagués personal més preparat o tinguéssim el temps, l'espai, una ràtio més baixa per alumne i mestre, potser es podria, no caldrien els Mossos a les aules. Que si és l'única solució, doncs no sé, a mi és que no m'emociona el tema de la policia en un aula, en general, en absolut.
0: Seríeu partidaris, doncs, que el govern es replantegés de tirar endavant aquest projecte, donat, a més, el panorama actual?
2: De la manera com plantejat, sí. És evident, ho han de plantejar d'una manera més entenedora, i perquè, bueno, ja es veu que hi ha contradiccions entre ells, vull dir, és impresentable això de tota la manera que està ara, és evident.
0: El que passa és que si bé el govern diu que es fa en altres països de la COE, que també es fa en altres comunitats, potser caldria veure com ho fan altres llocs per saber com ha encaixat, no? Perquè si s'està fent i això està tirant endavant en altres llocs, bé, haurien de poder tenir informació de com està funcionant, ni que sigui com a referència. Però insisteixo, és un projecte que s'hauria de replantejar el govern, Agustí?
1: Totalment d'acord. Insisteixo, existeix una problemàtica, negar-ho jo crec que és absurd. Ara, a partir d'aquí, la forma d'intentar combatre o d'intentar reconduir tota la situació, em sembla que necessita moltes més explicacions, molts més arguments, i si resulta que un d'ells pugui ser això, pues, bueno, que hi hagi un senyor que en lloc de ser, o sigui, un senyor policia que estigui en film, és que per una pel·lícula que vaig veure ahir a la nit, un policia que estigui allà dintre infiltrat i amb totes les comilles del món, per detectar totes aquestes situacions, a veure, no sé, és que depèn de cada institut.
0: Ja.
1: És que depèn de cada situació, depèn de moltíssimes coses. I a més a més un altre detall, perquè has insistit molt en el tema de que és una prova pilot.
0: Sí, és prova pilot.
1: És que al final arriba un moment per dir, escolta, m'estàs parlant en sèrio? Una prova pilot? De debò? Home, jo diria que per prendre aquesta situació s'ha tingut que fer tota una sèrie d'estudis, s'ha tingut que fer tota una sèrie de reunions, s'ha tingut que parlar moltíssima gent. No em pots venir ara a dir que és una prova pilot. No. I com molt bé has dit tu ara, si resulta que en altres comunitats o en altres països, sí, això existeix i m'agradaria saber els resultats que tenen, pues, a veure, potser anem per aquí.
0: Clar. Ara que parlaves això de la pel·lícula, m'ha fet recordar la polèmica de les infiltracions policials en les assemblees de docents durant aquestes vagues, que m'imagino que això doncs, encara ha provocat més rebuig contra aquest projecte, no?, dels Mossos als centres educatius. No et sembla, Marta?
3: Sí, o sigui, tal com ho estàs explicant ara, potser el remei acaba generant més conflicte, no? En comptes d'entre els alumnes, entre docents i personal policial. No sé, a mi és que no em sembla una solució, i a més, si la notícia deia que estava frenat de moment aquest projecte, doncs estan a temps de no tirar-ho cap endavant, de donar-li una miqueta una volta, perquè al final, no sé, quan hem vist, no hem vist mai personal policial a les aules, no? Sembla una miqueta un estat marcial, això.
0: Home, la notícia deia, segons declaracions de la consellera d'Interior, que estava aturat, però després va sortir la portaveu del govern, Sílvia Paneque, a dir que això continuava segons el previst. Quan jo diria que la majoria ja pensàvem que això havia quedat més que aparcat, sobretot per l'actual situació de les vagues, bueno, d'aquestes manifestacions i aquesta falta de consens a l'hora d'arribar a bon port les negociacions. Però vaja, que no sé quina serà la valoració que pugui fer el govern el mes de desembre, amb aquests 7 centres, si serà suficient la valoració com per tirar endavant aquest projecte a la resta de centres educatius, perquè aquesta era la idea. Ja veurem què és el que es farà. No sé si voleu aportar alguna reflexió més sobre el tema.
2: No,
1: a mi m'ha agradat el que la Marta ha dit de que quasi ha dit un estat marcial, jo et diria quasi un estat policial. I no sé, és que no m'agrada. A veure, quan preparava el programa m'ha vingut a la memòria, jo, de 12 anys, com tots que vam estar a l'escola, només una vegada es va presentar la policia i va ser perquè és que hi havia una amenaça de bomba. Res més.
0: No hi hauria examen aquell dia, no?
1: No, que va, i tirar-te 2 hores al pati jugant, oi, va ser espectacular. Però aleshores, quan comences, o com també heu dit, de que fins i tot dintre de les assemblees de mestres hi ha hagut policies infiltrats,
0: sí.
1: Ja està bien.
0: No era una pel·lícula, com en el teu cas.
1: No, per això t'ho dic, per això t'ho dic. O sigui, puc arribar a entendre en segons quines circumstàncies sí que pugui haver-hi aquestes infiltracions, que seria molt llarg d'explicar, no és el tema d'avui.
0: Ja.
1: Però, por Dios, en una reunió de mestres per un tema laboral...
0: Doncs, escolteu...
1: On estem arribant, por Dios?
0: Uf, mira, fem tertúlies per parlar de totes aquestes qüestions que ens afecten a tots més o menys. Parlem d'un que segurament sí que ens afecta a una gran majoria. No sé si vosaltres acostumeu a agafar avions, ni que sigui un cop dos l'any. Sí?
3: Algú? Sí. S'intenta.
0: S'intenta, no?
1: Alguno.
0: S'intenta. Ho dic perquè la Unió Europea per fi sembla que ha acabat tancant aquesta reforma de la normativa, intentant deixar clares algunes coses, com per exemple el fet que obligarà les aerolínies a incloure el preu de la maleta de mà a l'inici de la reserva, perquè quedi clar i transparent que estem pagant per aquella maleta, que el viatger no s'emporti una sorpresa a última hora quan li surti la tarifa final. I en aquesta, la tarifa del bitllet haurà d'incloure precisament aquesta maleta. Però les aerolínies podran continuar cobrant per equipatge de mà. Aquesta és una de les qüestions que Espanya va votar en contra, però n'hi ha d'altres que segurament heu pogut veure a les notícies. Jo no sé si penseu que amb aquesta normativa que encara ha de votar definitivament el Parlament Europeu i ratificar el Consell d'Europa, és una victòria per als consumidors o no, perquè se suposa que això hauria d'anar en benefici dels consumidors. Què en penseu? El consumidor surt guanyant, les aerolínies canten victòria, perquè a més sembla que ja estan d'acord la patronal. Com ho veieu? Toni?
2: Doncs no ho sé, jo la veritat, crec que el consumidor surti guanyant, poques vegades hi surt en aquests temes, perquè clar, aquí, si hi ha aerolínies, hi ha una normativa europea entremig, vull dir... aquí que s'opina d'una altra manera, la veritat és que des de que ha sortit això no he tingut l'oportunitat de volar. Llavors, aleshores, quan vegi com s'enfoca de nou la cosa, podré tindre més elements de judici, però a mi em sembla que d'entrada, a favor al consumidor, jo crec que d'entrada no se n'hi fa cap, encara que sembli que per un cantó per l'altre se'n pugui fer.
0: O sigui, tu, quan tinguis proves...
2: Sí.
0: És a dir, quan et toqui a tu rebre directament...
2: Llavors diré, l'any passat van així, fa dos anys anava a baixar, però ara, de moment, no sé com anirà. I jo, com que no em crec a ningú d'aquests polítics, tant d'aquí com d'allà, vull dir que a l'hora de fer coses tothom té molta boca, però la veritat fa el que pot i es escombra cap a on creu convenient, per raons, per interessos econòmics, del que sigui, d'aerolínies, del que faci falta, la veritat és que no ho veig clar.
0: Ja. Com ho veus tu, Agustí?
1: Com a qüestió prèvia, Toni, com diuen aquell, me l'has deixat votant per rematar a porta. Que pleguin tots.
2: I tant.
1: Perquè és que, a veure, aquest és un d'aquells temes de que, a veure, quan un es posa a mirar-ho, allò, en fi, comences a gratar-te una mica al cap, però quines ganes de complicar la vida a tothom, per una banda, i per altra banda també, quina desregularització que arriba a haver-hi en tot aquest tema. Pues mira, ara, en els últims dos anys ja he agafat algun avió més, però m'havia tirat molts anys sense agafar-los. I aleshores, a veure, el cachondeo, perdona l'expressió, però la broma aquesta, de que un equipatge de mà o la bossa que poses a sota del seient, jo he arribat a veure bosses que es posen a sota del seient, que si poses la bossa tu has de treure el seient, o directament l'has de posar al portaequipatges, o directament, o tot el tema aquest dels equipatges de mà va ser la forma civilina d'evitar-te de facturar la maleta.
0: Clar.
1: Con la qual, és que ha arribat un moment de que evidentment les aerolínies han fet el que han volgut, els consumidors també, I entre l'uno per l'altre, al final havia hagut el desgavell aquest. Que amb aquesta normativa ara s'intenti posar una mica d'ordre i, si, per exemple, el preu del bitllet, és que hi ha vegades que et trobes que és escandalós. Perquè trobes una oferta de que, mira, un vol allà on sigui, 40 euros, oi, perfecte, l'agafo. Sí, portarà aquí petxar demà, sí, ara són 70. Home, no fotis.
0: Clar, no fotis. De fet, l'anunci sempre després. És des de.
1: Ja, no, ja, ja.
0: Tu entres...
1: Ja.
0: I un cop ressegueixes tot el camí, el preu final és ben bé un altre. Però clar...
1: Per això mateix. I aleshores, a veure, davant de tot aquest desgavell, home, si això posa una miqueta d'ordre, doncs ja benvingut sigui. Ara, jo em vaig venir de que la disbauxa seguirà igual, perquè hi ha el tema de l'equipatge de mà, que vete tu a saber aleshores quines tarifes posarà cada companyia. Després això del que va sota el seient... Deixa una mica la porta oberta, que alguns podran cobrar, uns altres no. No sé. Com tota normativa europea, és d'aquelles amb molt bones intencions, però que després el desgavell que arriben a ocasionar...
0: Que queda la lliure interpretació, no? Queda la lliure interpretació tant del client com de l'aerolínia. I en cas de litigi ja sabem qui guanya.
1: Exacte.
0: Marta...
3: Sí, jo anava a dir que al final l'única diferència és que en comptes de portar-te l'ensurt del preu al final... Al acabar la transacció te l'emportes des del principi. Si ja d'entrada dius, hòstia, esto me va a salir por un ojo, no? I vull afegir també que tu has dit que la patronal hi està d'acord. I normalment quan la patronal hi està d'acord, el consumidor no és qui surt beneficiat.
0: Clar, aquí està la qüestió també. Sí, és evident, és molt evident. Si estan contents, pues, això vol dir que la banca no perd, no?
3: Exactament.
0: Però penseu que... La maleta de mà hauria de considerar-se un dret bàsic del passatger, igual que el seient o la targeta d'embarcament?
3: Jo sempre aposto per la gratuïtat. O sigui, per mi això hauria de ser gratis, em sembla un abús.
2: Sí, sí.
3: La de botiga ho puc entendre, o sigui, et cobren per transportar-te, sí, sí, i tal, però la de mà, que de vegades només és el teu monedero i un llibre, i poca cosa més.
2: Un abús? Sí, d'acord. Sí. Totalment d'acord.
0: Clar, el que passa és que és possible, no ho sé, interpreto que potser... A veure, sempre hi ha algun espavilat que es passa de la ratlla i vol fer passar un equipatge de mà pel que no és. I després acabem pagant justos per pecadors, no? Perquè un equipatge de mà és fàcil d'entendre. Però, clar, o ho delimitem exactament, o ho definim exactament amb perquè tothom ho tingui clar, perquè, si no, aquí cadascú pot fer de més i de menys. Agustí.
1: Correcte. És que acabes de donar el clau. O sigui, s'ha de definir molt bé què entenem per cadascun d'aquests equipatges. Mira, un dels últims viatges que vaig fer van enxampar un nen que volia, o sigui, com a equipatge de mà, entenent la motxilla aquella que pots posar sota el seient, exagero, és com si hagués posat una rulot allà plegada per després obrir-la i tenir la casa muntada. Clar, evidentment, quan li van dir, no, és que això no passa, el que va arribar a treure d'allà dintre, jo em pregunto com ho va aconseguir posar.
0: Sí,
1: sembla... I evidentment, això no va colar. Això és, com a poc, és una maleta de mà, per més motxilla que sigui.
0: Entre algunes de les... Bueno, les reformes, de fet, mantenen el marge de 3 hores, per exemple, de retard, que donarà dret a compensació. El volien ampliar a 4, no, van dir, no, ho deixem en 3, ho mantenim. 3 hores de retard dona dret a compensació. Val. Però després tampoc no varien les indemnitzacions que estan entre els 250 i els 600 euros. Us semblen límits suficients? Tant les 3 hores de retard com aquest marge entre els 250 i els 600? Molt ràpid, perquè estem ja en temps quasi...
2: Home, és molt discutible, perquè cada vol pot haver-hi un problema, pot haver-hi algun incident que marqui fora, vull dir, és molt discutible, vull dir... Si volen deixar-ho 3, que ho deixin, però no s'hauria de dir-te.
0: Ja, depèn de com t'afecti allò, no? Perquè 3 hores de retard,
2: sí,
0: a lo millor et fa perdre una feina, un negoci, un...
2: Evidentment.
0: O el que sigui.
1: Això mateix. Mm-hmm.
0: Però vaja, no sé, alguna aportació molt ràpida, Marta o Agustí, tanquem.
3: Jo diria el mateix que acaben de dir, és a dir, no és el mateix que és que hi ha una, no sé, una tempesta brutal on tu voles i no pots volar en 2 hores. Jo, de fet, baixaria de 3 a 2, però mira, si ho han de deixar en 3, també, doncs, és prou raonable.
0: Bé, només cal que creuem els dits si heu d'agafar algun vol aquest estiu i que pugui girar rodó. Esperem que sigui així. Moltíssimes gràcies, Marta, Agustí i Toni. Que tingueu molt bona tarda i bon estiu.
2: I a vosaltres, bona tarda.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau. Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones, que no es coneixen entre elles, comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria del 2025 de l'entitat, que també revela que els relloguers han passat del 32% al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen el sindicat CGT, la intersindical i Abacos i el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La iniciativa Tasta Mandó torna aquest estiu amb una programació que combina tastos, demostracions gastronòmiques, activitats familiars i la participació d'una vintena de restaurants de la ciutat. Impulsat per De Collserola i l'Ajuntament, el projecte arriba a la seva cinquena edició amb l'objectiu de consolidar el tomàquet mandó com un producte de proximitat present a les taules de Sant Cugat durant tota la temporada. La Universitat Internacional de la Pau celebrarà del 2 al 8 de juliol a la Unió Centre Cultural la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reunirà especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global, marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. Segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre i des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a dansar, la proposta de nova creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major de Sant Cugat. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: 5 de la tarda i 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimarts, de dimecres, i anem ara fins al Servei Català de Trànsit per saber quina és la situació a aquesta hora de la tarda. Eduard Sánchez, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. De moment, pel que fa a volum de trànsit destacable, hem de parlar de l'autopista AP7 a la zona del Vallès, concretament entre Parets, la zona de Mollet, Santa Perpètua i Casa Ribant, a Barberà del Vallès, on encara queda lentitud amb aturades després d'un accident d'aquest matí, migdia, ara ja tot retirat, tots els vehicles oberts, però vaja, encara no acaba de fer net aquesta zona. De fet, hi ha intensitat, força intensitat, en sentit contrari, la zona de Sant Cugat fins a Cerdanyola, en sentit, per tant, Girona, en aquesta mateixa autopista. A la resta de punts destacarem la C58 i la C33, amb lentitud i aturades les dues de Montcada, el nus de la Trinitat, i molt volum de trànsit a les dues rondes de Barcelona i en els dos sentits de la Barça, mateix diferents trams de cues, com dèiem, a les dues i en els dos sentits de la massa. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: I ara molta atenció si sou amants del vi. La cooperativa L'Olivera, amb vinyes a Can Calopa, Vallfogona de les Monges i el Parc Agrari de Sabadell, ha renovat l'etiquetatge del vi Arraona, que es cultiva precisament a Sabadell. Ho ha fet com a homenatge a tota la comarca i les noves ampolles ja es poden trobar en diferents equipaments. A falta de poder-lo tastar, anem a conèixer-lo a fons amb l'entrevista que li va fer la nostra companya Júlia Ramon a la responsable del celler i presidenta de l'entitat, la Clara Griera. Bona tarda.
1: El nou vi Arraona s'ha presentat al Museu d'Història de Sabadell amb representants de la cooperativa, com ara la seva presidenta i la responsable del celler, la Clara Griera. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Com definiríeu en una paraula aquest nou vi?
2: Doncs és un vi contemporani i és un vi periurbà d'agricultura resilient.
1: Vale, i això què vol dir?
2: Doncs vol dir que, per una banda, és un vi fantàstic perquè l'elaboració i el producte, la matèria primera, són de molta qualitat i estan fets amb molt d'amor, però a més que té un simbolisme molt important cada ampolla d'aquest vi Arraona perquè estan elaborats al Parc Agrari de Sabadell, amb uns terrenys que estan rescatats d'aquesta urbanització i d'aquesta construcció, no?, de tot el que és les urbes, i que, per tant, posen al centre la vida, l'alimentació i la necessitat de gaudir d'un paisatge on també se'n pugui alimentar la població, no?
1: Després parlarem de l'ampolla, que al final també és important, no?, tot això. Però pel que fa al vi, com s'ha aconseguit, no?, aquest nou vi? Com s'ha aconseguit aquests adjectius que comentaves ara a l'inici, aquest nou gust?
2: Doncs amb molt d'esforç de moltes persones, no? Jo diria que aquí hi ha una sinergia bonica entre l'Ajuntament de Sabadell i la cooperativa L'Olivera, que portem més de 50 anys fent feina, treballant per posar l'agricultura i, sobretot, les persones al centre, amb un projecte cooperatiu d'iniciativa social, i un Ajuntament de Sabadell que ha sigut valent i ha volgut reivindicar i salvaguardar un espai agrícola en un entorn periurbà, en aquest rodal nostre vallesà, perquè a més jo coincideix que sóc de Sabadell, per tant me'l sento també molt meu, aquest rodal, i és una sort que les ciutats reivindiquin i donin valor a aquest espai agrícola, no?, que les envolta i que és necessari.
1: Com comentaves, i com bé sabrà la gent que ens està escoltant, el Parc Agrari de Sabadell és com un oasis al mig de Sabadell i també de la comarca. És un dels pocs espais que hi ha de conreu i dedicat a l'agricultura. Llavors, com és, no?, cultivar vi en un espai tan singular com aquest?
2: Exacte, tu ho has dit, és com un oasi, no? I que trist que sigui un oasi en un espai on hi ha tants milers d'habitants que mengen tres cops al dia. Per tant, hem de posar...
1: I que beuen molt vi.
2: I que beuen vi, per tant, i d'aquí reivindico també que el vi és un aliment, i és un aliment que ha estat durant molts anys a totes les taules de la cultura, sobretot mediterrània, no? Perquè la vinya és sobretot això, un cultiu extensament i treballadament a la Mediterrània. Des d'aquest espai, no?, d'agricultura posada al centre, està al mig de Sabadell, on un espai envoltat de Sabadell, de ciutat, d'edificis, amb aquest entorn agrícola, no?, tan bonic, tan verd, tan treballat, fa molta il·lusió, no?, amb aquesta muntanya al fons, no? La veritat que sí, que és un oasi, és un regal, és un privilegi i és una sort, i esperem que no sigui una illa i un oasi, sinó que això sigui una taca d'oli i que moltes ciutats, en molts entorns urbans, es reivindiqui i es vegi la necessitat de cultivar i de treballar la terra.
1: I com és treballar la terra aquí al Parc Agrari? És a dir, és més fàcil que en altres espais, com per exemple Vallbona de les Monges, que també tenia uns terrenys?
2: Doncs no, et diria que no. Que no és...
1: Al contrari, no?
2: Al contrari, hi ha molta pressió. Mira, hem estat molts anys patint molt pel senglar, que de fet aquí l'Ajuntament doncs va fer un cop de mà perquè va ballar la finca. Hem patit molt també per robatoris, per furts, també per un aïllament, el fet de no estar envoltat d'agricultura, d'agricultors, de pagesos, de cultura pagesa, fa que també les teves tasques també siguin més complicades, no? Per tant, en qualsevol ofici, treballar de forma aïllada del que són els teus contactes, les teves xarxes, sempre ho fa una mica més difícil, no? I és més aviat un entorn a nivell urbà, un entorn més aviat hostil, no? Per tant, el sol fet d'haver de passar un tractor, doncs a vegades és una dificultat, perquè nosaltres on tenim finca i on treballem més terra és justament a Vallbona i justament també a Can Calop, a Barcelona, però queda lluny del que és el Parc Agrari de Sabadell, no? per tant, qualsevol desplaçament de maquinària, tots els desplaçaments de personal, són express, no? I, per tant, això dificulta i eleva els costos d'això. Per això és imprescindible que hi hagi una col·laboració en aquest sentit público-privada, no?
1: Com ha estat aquesta col·laboració público-privada amb l'Ajuntament? És a dir, qui s'ha encarregat de què, no?
2: Mira, aquí el paper més clau el té la Dolors Llonch, la persona que ha presidit la cooperativa i que ha tirat endavant el projecte de Can Calopa de Dalt durant més de 15 anys. Ella va ser la persona que amb l'Ajuntament de Sabadell va establir aquests primers contactes i van començar a fer el que es deia Vinyes de Sabadell. Era el primer vi de Sabadell, que sortia, doncs era 2013-2014, si no m'equivoco, i l'etiqueta mateix tot era producte d'imaginació, d'experimentació, no? I al llarg dels anys i d'aquest primer contacte de la Dolors, i no aquest primer, sinó que durant el contacte de molt temps que ella va anar treballant amb l'Ajuntament, establint aquest diàleg i aquestes necessitats per part nostra i el que esperava també l'Ajuntament per part seva, doncs ha nascut aquest producte, no? Per tant, jo diria imprescindible el paper de la Dolors Llonch, imprescindible la bona voluntat i l'entesa amb l'Ajuntament de Sabadell i també doncs, que en el seu moment doncs, hi va haver doncs, una aposta política perquè el Parc Agrari doncs, fos un espai més treballat, no?
1: Imagino que això encara serà un mèrit afegit en el que comentaves abans, aquesta dificultat a l'hora de conrear aquí el Parc Agrari, perquè al final doncs, és un terreny aïllat no? del seu sector, per dir-ho així, i també heu tingut molts problemes com altres territoris, amb el tema del senglar, amb el tema dels furs, però al final aquest vi s'ha consolidat aquí a Sabadell i a tot el Vallès, vull dir, el vi a Raona.

0: Deies que té l'Olivera, doncs ja hi incluïem aquest projecte perquè ens l'hem fet nostre, no? I per mi aquest seria el punt d'inflexió més important.
1: Ara sí, comentem aquesta renovació de la marca Rahona. Aquest nou vi ve per una ambició d'anar a més o bé pot ser per la necessitat d'un canvi, de volem canviar, volem adaptar-nos als nous hàbits, als nous gustos de la societat. A què es deu aquest canvi?
0: Jo diria que és un canvi, o diria que més que un canvi és la consolidació i és també un model de transició, no? D'un producte més aviat experimental, de col·laboració, de sinergies, a un producte, com has dit, consolidat, un producte amb un arrelament ja dintre el que és la gastronomia local, en un arrelament també per certes botigues, certs indrets d'aquí de Sabadell que ja se l'han fet seu també, i és també el que té, un arrelament en imatge i també en producte acabat. O sigui, quan obres una ampolla de Rahona, a dia d'avui saps què hi haurà a dins. O sigui, ja tu ja n'esperes un resultat, una elaboració, unes característiques organolèptiques. És a dir, és un procés que va a més en el sentit de professionalització, d'internalització i sobretot això, no? De que ens creiem cada vegada més i que avui justament volem presentar aquest vi perquè la ciutadania de Sabadell encara se'l faci més seu, no? Tant com nosaltres ens l'hem interioritzat en el projecte, volem que Sabadell, sobretot, el reivindiqui com un producte propi, no? I ens faria molta il·lusió que això fos així. Per això també som avui aquí, per reivindicar la necessitat que la població de Sabadell, la gent de Sabadell, i sobretot la gent del Vallès també, que de fet el nostre canvi d'imatge també passa per aquí, que la gent del Vallès el reivindiqui com un producte d'agricultura periurbana, d'agricultura social i de molta qualitat.
1: Això és ràdio, per tant, ara mateix tothom que ens estigui escoltant no es podrà imaginar amb les paraules que ens estàs expressant. Per tant, anem a descriure una mica com és aquesta nova etiqueta, com és aquesta botella, no? Una mica cap a on van aquests colors, aquestes imatges, aquestes formes del nou vi a Rahona.
0: Doncs mira, les noves imatges, jo diria que el més característic de tot és una foto extreta del Museu d'Història de Sabadell, de la mà d'una persona que a més m'estimo molt, que és una cosina meva que hi treballa, la Montse Sauquet, i ella em va ajudar a extreure a través del dissenyador de l'etiqueta, el Dani Ayuso, que avui serà aquí per presentar-nos una mica aquest briefing i aquest estudi, no?, que ha fet tota aquesta imatge, per extreure una mica quin era aquest element més característic del Vallès, d'aquesta agricultura periurbana, i no podia ser d'una altra manera que hi aparegués Sant Llorenç, que hi aparegués la Mola a la nostra muntanya, no?, o un dels nostres emblemes. Se'ns acudien moltes imatges lligades a la ciutat de Sabadell, però que tinguessin en compte paisatge, que tinguessin en compte, no?, aquesta característica agroforestal, que integrés aquest paisatge vallesà en el seu conjunt, no se'ns n'acudia cap altre que no fos la Mola. I, per tant, aquesta etiqueta, i també seguint una mica el fil del Vinyes de Barcelona, que on juga un paper important la fotografia, és justament una fotografia molt antiga de la Mola, de la muntanya de la Mola de Sant Llorenç.
1: Aquesta expansió cap al Vallès que comentaves ara és perquè també heu trobat cada vegada més clients o més proveïdors de la comarca, més enllà de Sabadell, és a dir, que s'ha anat expandint?
0: De fet, el que deies tu abans, és un vi que és veritat que cada vegada més la gent el coneix, que cada està en més cartes, cada vegada està en més botigues, però sí que és veritat que hi ha altres projectes, no?, al Vallès que van sortint i que ens fa il·lusió acompanyar també amb alguns d'ells, com amb una persona que havia estat a l'Olivera també, doncs han anat sortint projectes també al Vallès, encara pocs, malauradament, perquè és veritat que qualsevol projecte productiu lligat a la matèria primera i a la vinya requereix d'inversió, requereix de molts esforços i que a dia d'avui costa, perquè, com et deia, no és una zona, històricament sí que ho era, però avui no és una zona on predomini el vi i, per tant, és difícil de fer-s'hi un lloc, no? I tampoc hi ha terra cultivable, no? Per tant, molts afegits.
1: En la presentació d'aquí al Museu d'Història veig conto 6 botelles, però quantes en teniu en total al celler?
0: No, en total n'hem fet 2.000 més o menys de blanc i unes 2.300 de vi negre. Per tant, són una tirada. En realitat és una elaboració petita, és una elaboració petitota, però això al final és el de menys, no? És el simbolisme de fer un vi de ciutat, un vi de Sabadell. I tot i ser petita, cada any és més gran, eh? Vull dir que aquí també hem de reivindicar la feina que hem fet a la vinya, no?, intentant adreçar els ceps, hem posat una mica de regla, l'Ajuntament ha instal·lat una mica de regla de suport, no?, i amb tot això l'esforç és que aquesta feina que es fa al camp també es tradueixi en més raïm, no?, i més vi al final per vendre i per ensenyar i per tastar.
1: Clar, al final aquest augment de la producció crec que també ve donat per aquest

0: augment, no?, en l'ús o en la popularització del vi. Vull dir, al final, en els darrers anys, cada vegada s'ha popularitzat més i cada vegada ha arribat a inclús a més públics, no?
1: Sí, sí, el que passa que és veritat que estem limitats, eh? És a dir, pel número d'hectàrees que tenim, que hi ha molt poquetes, estem molt limitats en quantitat. Vull dir que no podem... És un producte que mai serà un producte de masses, ho tenim claríssim, però no és necessari. O sigui, nosaltres el que volem és que reivindica aquest espai agrícola i que no només l'olivera, sinó que hi hagi molts projectes, moltes persones que puguin fer agricultura, que puguin produir aliments en parcs agraris i en entorns de les ciutats i a tot arreu, no? Perquè a dia d'avui l'ofici de pagès està absolutament en decaiguda, no?, en declivi, i per tant el que volem és que hi hagi molta més gent que faci vins a molts llocs, però no només vins, sinó altres aliments, i sobretot aquests espais agrícoles pulmons que envolten les ciutats, doncs tinguin sentit i puguin fer viables tasques com la nostra.
0: Ja només em queda preguntar-te per on aconseguir aquest vi, la gent que ens estigui escoltant.
1: Doncs mira, ara mateix aquí a Sabadell hi és en alguns establiments. Em consta que el Malapell hi és. Ens costa el restaurant Rauxa, que avui de fet ens acompanyen i ens fa molta il·lusió que ens han preparat una tapeta per cada un dels vins, el tenen a la seva carta. I sé que hi ha altres establiments, però em sap greu perquè no me'ls conec tots, així que poden venir a Can Calopa de Dalt, poden venir a Vallbona i poden fer compra online també. Perquè és on també podem distribuir nosaltres mateixes.
0: Doncs Clara Griera, presidenta de l'Olivera i també doncs, responsable del celler, moltes gràcies per haver-nos atès.
1: Merci a tu, gràcies.

0: En Pedro Cárdenas, l'Albert Reverter i l'Ivan Cruz són tres amics. A banda de ser col·legues, però són els socis i chefs del restaurant L'Esmolet, el seu primer projecte en solitari que va veure la llum fa poc més d'un any. Tot i poder presumir de currículums molt notables, fa la sensació que aquesta és la cuina que més s'han estimat mai. Els tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Estic amb el Pedro Cárdenas, l'Albert Reverter i l'Ivan Cruz, chefs de L'Esmolet. Què tal, nois? Bona tarda.
2: Hola, hola, bona tarda. Què tal?
1: Bé, comencem pel principi. Em remunto una mica enrere. Fa quant que us coneixeu?
3: Doncs amb en Pedro ens coneixem des del 2010, que ens vam conèixer a l'escola de cuina allà al CET, a Barcelona. I amb l'Ivan des del 2014, que la primera feina laborable al Dry Martini.
4: Jo sí que amb l'Ivan em vaig conèixer el 2015... i l'Albert ja el coneixia, i llavors doncs, hem estat units, o l'Ivan amb l'Albert, o jo amb l'Albert, o jo amb l'Ivan, i fins al dia d'avui.
1: Clar, és el que us anava a dir, que tot i ser col·legues des de fa anys, imagino que cadascú ha seguit el seu camí, tot i a vegades anar coincidint algunes cuines. Què heu fet cadascú de vosaltres abans d'obrir L'Esmolet?
5: Bueno, jo vaig començar molt aviat, amb 14 anys, a treballar a Empúria Brava. Bueno, feia de rentaplats.
1: Vale.
5: I bueno, el món d'aquesta, la cuina, m'ha agradat molt i des d'allà pues, vaig començar a estudiar. Vaig fer 5 anys d'estudis a l'escola de cuina, al carrer Montaner. I després, pues, des de fa pues, molt de temps, a cuines. Cuines des de més senzilles fins a estrelles Michelin.
1: Ostres!
5: Sí. Al Via Veneto vaig estar molts anys, amb una estrella de Michelin, a la Sarte, amb Martín Medasategui, al celler de Can Roca, al restaurant La Dama...
1: Bon currículum.
5: I res, molt bé.
1: Tu, Pedro, què has fet?
4: Bueno, jo, si em remunto a més darrere, potser no estic al nivell de l'Ivan, però sí que he passat per molt bones cuines, com el Mandrin quan ho portava l'Àngel León, vaig estar a la Boscana, també, vam estar al Sofia Viso, al Gastronòmic, que vam guanyar un sol... Ara L'Esmolet, que és el millor, òbviament. També va sortir una feina molt diferent a el que estava fent, que era, va ser xef del Gerard Piqué.
1: Ostres.
4: Durant 4 anys, i va ser una anècdota espectacular. Superbona gent.
1: Què tal l'experiència?
4: Molt bona, molt bona.
1: Sí?
4: Una persona increïble i superfamiliar. I res, a partir d'aquí aprenem molt i fins al dia d'avui.
3: Doncs jo també una miqueta com en Pedro, vaig estar... també amb restaurants gastronòmics amb estrella Michelin, vaig estar a Bilbao, que es deia Nerua, també vaig estar amb en Carles Gaig, aquí a Barcelona, amb el celler Can Roca, i llavors després, laboralment, doncs allà al Dry Martini, al Casa Leopoldo, que està amb els tres, després a la Torre del Tamar, i llavors vaig fer una pausa de Barcelona i me'n vaig anar a Filipines durant 3 anys, que també va ser, doncs, una miqueta com el d'en Pedro amb en Piqué, doncs
1: una experiència
3: diferent,
1: molt diferent
3: a fora, sí, sí, sí. I llavors ja després quan vaig tornar amb el Xavier Pellicer i llavors el Maleducat també una etapa curteta i llavors ja pues, a L'Esmolet
1: com diu el Pedro, el millor de tots.
3: Sí, sense dubte. Els altres sí, han ajudat a que creixem, però aquest sense dubte és...
1: No, pel que expliqueu, tots tres heu viscut experiències brutals arreu on heu estat, ja sigui a restaurants o a cases o a l'estranger. De tot el que heu après, què creieu que és el més útil i què és el que més us ha sorprès, el que no us esperàveu trobar en una cuina o en una casa o com vas estar a Filipines?
3: Bueno, doncs jo el que podria veure de Filipines és una miqueta la manera o la cultura de treballar, que és molt diferent a la que tenim aquí. Ells allà són com... més tranquils, o sigui, no viuen tan preocupats o tan com estressats, una miqueta com vivim aquí, no? Ho has de fer bé, allà ho fan perquè els agrada i s'ho passen bé, però la cultura de treballar és el que em va sobtar més, no? Perquè jo vinc d'una manera de treballar, de sobretot aquests restaurants bons, clar, amb estrelles Michelin, la dinàmica, la sempre fer-ho igual, i ells allà és una miqueta, pues, diferent. Van a treballar, doncs un dia t'arriben tard i no passa res...
1: Una mica més caòtic, potser.
3: Però per ells no. Jo ho veia molt caòtic perquè pensava, jolín, si comencem a les 9 i són les 9:30 i estic jo i un altre i després... I dius, ostres, i allà, aquí no pot passar això. I allà era normal arribar 30 minuts tard. I al final, fins que no t'acostumes a unes certes coses, tampoc no pots anar allà cridant a la gent,
1: clar.
3: Perquè al final, doncs, és la seva cultura. Tampoc no pots instaurar la teva cultura a la seva.
1: Clar. Tenen un ordre dins del seu caos,
3: podríem dir. Sí, sí, sí, per ells és... està bé. Però també és molt bona gent, t'escolten, volen aprendre perquè fan ells de fora, i això els hi pica molt la curiositat, també, de com vius tu aquí, com fas les coses...
1: Sí, sí, sí.
3: I això també... també m'agradava, també m'agradava.
1: I per a vosaltres?
4: El més útil, potser el més útil que he après són les ganes que tingui cadascú en fer les coses i en aprendre, perquè si un no pren les ganes o no les té, no arribarà mai a cap lloc. És així.
5: Bueno, jo conèixer molta gent, perquè al final la cuina el que té és que coneixes a molta gent, cadascú fa el que ha après en altres llocs i al final, pues, hòstia, te deixes una recepta, li deixes una altra, ells te deixen a tu, i això està xulo.
1: Les relacions humanes
5: sí,
1: que es poden
5: sí.
1: fer dins una cuina.
4: I trobes gent molt divertida, dins les
5: cuines. Final,
1: hi ha de tot, m'imagino que m'ho
5: ha de rellar. Passem moltes hores a la cuina.
1: Sí, sí.
5: I llavors això fa una miqueta també de pinya i al final veus en qui vols estar i en qui no vols estar.
4: Gairebé és una segona família, perquè passes moltes hores, passem moltes hores al dia junts i sempre ens diem el bo i el dolent. I bueno,
1: som
4: una segona família política.
1: La pregunta la tenia preparada per més endavant, però ara que surt el tema, com és la convivència entre vosaltres? Vull dir, fins a quin punt és important, doncs això que dieu, conviure bé amb la gent que treballeu moltes hores.
4: Si la convivència no fos bona, no estaríem on
1: aquí.
4: Estem, això està clar.
1: clar.
4: I tu no et veus un restaurant amb gent que no coneixes. O sigui, és el nostre punt fort, que feia molts anys que ens coneixien i, clar, aquí teníem clar que els tres anàvem a una.
1: Sí,
4: funcionaria.
1: Sí,
4: ho teníem superclar en aquest aspecte.
1: Fa quan que vau començar a pensar en aquest projecte amb l'Esmolet i per què?
5: És que l'Esmolet va sorgir molt... molt espontània. Estàvem un dia en un restaurant a l'Albert i jo junts treballant i estàvem parlant, hòstia, el meu pare ha anat, bueno, el seu pare, ha anat a veure un local aquí a Badalona, bueno, m'ha engrescat i hem anat a veure'l i tal. I, bueno, el pare seu va trucar, després a l'Albert també, i va sortir, però així com que no volia res la cosa.
1: Com que no vol la cosa,
5: sí.
1: No?
5: I de seguida pues, van trucar al Pedro, vam anar a veure primer l'Albert i jo, després van anar al Pedro també, i era com un somni, que dius, hòstia, quan veus aquest espai i veus aquesta cuina i que tu pots estar aquí i pots dir, hòstia, aquí podem fer algo xulo.
1: Algo que us sentiu propi, vosaltres.
5: Sí, i bueno, va ser molt ràpid.
1: Just l'1 de maig, fa un any que va obrir l'Esmolet. Com valoreu aquests primers mesos?
3: La veritat que molt positius, o sigui, molt, molt contents de la rebuda que hem tingut, perquè al final jo sí que sóc de Badalona, però mai havia treballat a Badalona.
1: Ostres.
3: Sempre havia treballat a Barcelona i ells també, i llavors jo no sabia laboralment el món com estaven allà, no? Al final sí que doncs, els caps de setmana o anaves a la Rambla, però lluny d'això tampoc no sabies com anava el funcionament de... quines hores va la gent, o si la gent al migdia, com que molta gent treballa a Barcelona, com estaran els migdies aquí. Llavors, era algú que era nou per nosaltres.
1: I tampoc us coneixien.
3: Correcte. Clar, a mi sí, he tingut potser aquesta sort de que jo, pues, a Badalona, he fet moltes coses, tant d'esport com a l'escola, com l'esplai, i al final pues, això ha ajudat molt al principi a que gent que coneixia pues, vingués, i aquesta gent és venint amb altra gent, però igualment sempre hi havia aquella por de com serà Badalona quan obris un restaurant.
1: Sí, sí, sí.
3: A Barcelona doncs, potser sí que coneixíem més a quina zona pots ficar quin tipus de restaurant, però a Badalona doncs, era aquesta línia de dir, hòstia, vindrà gent, no vindrà gent, o vindrà la gent que conec i després ja no vindran. Llavors, bueno, era aquest nervi, però l'espai vam veure que era molt guai. I jo crec que això ens va donar, no?, una energia de dir, hòstia, pues, aquí potser es faran coses xules.
1: Us esperàveu que tinguéssiu aquest sentiment un any després d'obrir, de que hagués sortit tot, doncs, tan bé?
5: No.
4: No, jo per res.
5: La veritat és que estem molt contents,
1: sí.
5: Però ha anat molt millor del que esperàvem. La veritat és que No sé si és per l'Albert...
4: O perquè tens una mentalitat supernegativa. Sí, clar. Sempre parlem de por, és que està ja, clar. És que clar, quan apostes amb els teus calés, si surt malament...
1: I a més és el nostre primer projecte en solitari.
4: Sí, sí, totalment, totalment. Sí. Sabíem que culinàriament no fallaríem, perquè ens agrada fer això. No sabem fer una altra cosa que cuinar.
1: I a més teniu els coneixements, tot arreu on heu estat.
4: Portem molts anys i hem mamat molta cuina, i hem mamat molta cuina de l'Ivan, i saps? Anem amb un fix als tres. Per això no teníem por, però clar, si no ve la gent, clar. I si pensen que és car, i si pensen que tal.
5: Sí, no que no està bo.
4: No està bo, que tal, clar.
1: A l'Esmolet, precisament ara parlant del menjar, oferiu un menú del dia, a banda també de la carta, on podem trobar plats per picar, peix, carn, arrossos. En què us heu inspirat a l'hora d'elaborar la carta?
4: Bueno, ens hem inspirat una mica en la cuina catalana, que és la cuina que més dominem nosaltres. Sí que és veritat que fem un menú, perquè tenim que arribar també a tots els públics, i després també oferim un plat de suggeriments, que cada dia algú ve inspirat i diu, pues mira, ara vull fer això, ara vull fer allò, ara he anat amb la moto i he pensat que faré això.
1: Cada dia trobem alguna cosa diferent.
4: Sí, perquè ens agrada també pues, fer coses diferents, que també cansa fer sempre el mateix.
1: Sí,
3: perquè la gent que repeteixi, que quan vingui, vegi coses noves. Perquè al principi jo, que estava més a fora, perquè era el que coneixia la gent, pues, en dos mesos hi havia gent que et feia la broma de, bueno, ara ja sóc un client VIP, que he vingut tres vegades, i llavors jo li feia la broma, hòstia, pues, ara n'hi ha hagut un que ja ha vingut quatre, hauràs de tu. I els agradava perquè veien que quan tornaven, ostres, avui provaré això, que és diferent, i és una carta que s'agraeix, jo crec, perquè cada cop que vens pots provar moltes coses, saps?
1: Per tant, no és una carta tancada, vull dir, depèn de la temporada del producte que tingueu, aneu introduint.
4: Sí.
1: I vosaltres, com a xefs, quins són els plats que més gaudiu cuinant?
3: Els de xup-xup. Sí? Els guisats. Al final, els que necessiten temps. Els que al final a casa no pots fer perquè no en tens tant, però que els disfrutes quan estàs a la cuina i...
4: Ens califiquem amb una cuina sense pressa. Aquí està el carinyo.
1: Clar.
4: Aquí està la mà.
1: Sí. Saps? I aquest també és un bon ganxo perquè la gent repeteixi perquè vegi que hi ha hores de
4: cuina. Sí, i perquè és el nostre punt fort, també. Tenim que fomentar el nostre punt fort.
1: Sí. I aquests són els plats que tenen més sortida a la carta?
4: Sí que és veritat que és molt diferent, depèn de la temporada de l'any, perquè clar, ara a l'estiu doncs, la gent no té tantes ganes de menjar una cua de vaca o una cosa calenta, però sí que és veritat que hi ha plats que són inamovibles, com els guisats, en aquest cas.
1: Dóna la casualitat que en aquest mateix programa hem entrevistat els responsables de la Vall de Betlem, que vosaltres teniu vins a la carta.
4: Sí.
1: I a més també teniu gelats de Can Soler, patates coromines... Hi havia una intenció clara per apostar per una cuina on Badalona s'hi pogués sentir identificada?
3: Bueno, era un dels punts també importants, perquè jo crec que això també a la gent li agrada. Llavors, a la gent li agrada fer ciutat, anar a un restaurant i que hi hagi coses de la ciutat. Al final no fa falta anar-te'n a l'altra punta del món per agafar una cosa quan la pots tenir aquí. I amb la cuina que tenim, doncs jo crec que al final és una cuina molt rica i que... Si ho en tenim aquí, ho hem d'aprofitar.
4: Sí, no fa falta anar allà, si tenim aquí.
1: Clar. Vosaltres dos, sense conèixer tant Badalona a fons com l'Albert, us ha sorprès la ciutat durant aquests primers mesos?
5: Bueno, jo soc d'aquí de Montgat, tampoc... Vale. I a Badalona sí que...
1: Veïns, pràcticament.
5: A mi m'ha sorprès l'acollida que ha tingut a l'Esmolet. Però, clar, jo no he anat a menjar moltes vegades a l'Esmolet ni a sopar. Ai, a l'Esmolet, perdó.
4: A l'Esmolet, ninguna.
1: Seria estrany que haguessis sopat moltes vegades.
4: Quin va cocinar, xef?
5: Però sí que és veritat que el que diu el client, o el que rebem dels clients, és que necessitava a Badalona un restaurant també que doni un altre enfoc i una altra cuina i una altra forma de fer el menjar o el dinar o el sopar. I això també està bé, perquè quan venen els clients i et diuen hòstia, és que ho feu molt bé i feia falta això. O hòstia, és que... O sigui, això ens agrada, als tres.
4: Sí.
1: Clar.
5: I això t'omple com a cuiner i com a professional, pues que, hòstia, que valorin el treball que estàs fent, pues està molt bé.
4: És el millor que em poden.
5: I a Barcelona també és veritat que no érem com els dueños del restaurant, però, hòstia, a Barcelona jo no veia aquesta tensió que, hòstia, que ho fas molt bé o que estem molt contents. A Badalona sí.
4: I tenim el feedback aquest que també pues, sortim a fora i parlem amb la gent i que et diuen aquestes coses, hòstia, a mi m'omple d'orgull. No sé, que et diuen que ho fem superbé, que feia falta coses així a Badalona.
1: Quan reconeixen la teva feina és
4: de... Sí, totalment. I més si és teu, saps?
1: Pedro, Albert, Ivan, abans d'acabar, sempre que entrevisto a chefs o a restauradors, faig la mateixa pregunta, que és quan un client surti per la porta de l'Esmolet, en el vostre cas del vostre restaurant, què us agradaria que recordés?
4: Que tornés.
1: Això és primordial.
5: Jo crec que es té que quedar amb més. Que quan és surti bona. D'allà, digui, hòstia, vull tornar. I això és el millor que... Sí. Com a restaurador o com a professional, que tinguin això de...
3: Tornaré perquè m'he quedat amb sí. ganes de provar aquest plat. Aquest plat sí,
5: això
3: aquest
5: és
3: plat.
5: El millor. Millor.
4: Molts cops em diuen, ostres, aquest guisat és com el que feia la meva mare. Que et diguin això? Sí, és sí. impossible superar la cuina de la mare a cadascú. És impossible. Ni Ferran Adrià, això ho fa. Sí. O sigui, que et diguin això és el més bonic que hi ha.
1: I que transmetin la confiança de que la resta de plats també ho trobaran.
4: Clar, nosaltres creiem que sí.
1: Sí, va. Sí, home, si us ho diuen és per però... provar.
3: Sí, no, perquè alguna vegada ho havien dit, no? De, ostres, he provat aquests, però estic segur que si provo els altres, estaran com aquests.
4: Tot el que fem està molt pensat, no? No fem les coses per fer, o sigui, fem una prova, provem un, provem l'altre, tornem a fer, i està tot supermeditat.
1: Doncs tant de bo tota aquesta gent que marxa del restaurant, un cop havent dinat o sopat, tingui aquestes ganes de tornar-hi i acabi tornant, i segur que la cosa va superbé i el projecte tira endavant. Pedro Cárdenas, Albert Reverter i Ivan Cruz, xefs de l'Esmolet, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
3: Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant, deixis de Terrassa...
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament.

Un dia com avui del 2008 es publicava Viva la vida, el quart àlbum d'estudi de Coldplay, que per a molts s'ha popularitzat a partir de 2009 en la celebració del sextet aconseguit pel Barça de Guardiola, i s'ha convertit en un dels himnes que ha acompanyat moltes de les celebracions esportives d'aquest país. Per tant, recuperem i recordem aquest Viva la vida.

tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

Els alumnes de batxillerat ja han fet la selectivitat. Els universitaris són a les portes dels exàmens finals i aquest divendres s'acaba el curs escolar per a molts infants d'infantil i primària. Les vacances d'estiu són a punt d'arribar, també per a aquells treballadors que marxen al mes de juny, i en la secció d'avui us recomanarem llibres curts, d'aquests que pots dur a la bossa de la piscina o de la platja. I ho farem amb la Mireia Sanz.

0: L'aire a vegades ens falta, amb aquesta calor, per tant, aquesta cançó ens encaixa avui molt bé. Avui, amb la peça, li hem demanat a l'Anna Ginestasi si ens ajuda a trobar la lectura ideal per l'estiu, que aquí hi ha, jo per mi hi ha un debat. Anna, bon dia, eh?
1: Bon dia, bon dia.
0: L'Anna de Malapesa. Per mi hi ha un debat, que és... a vegades a l'estiu busques aquells totxos que durant l'any no llegeixes, o busques aquell llibre curt que sigui fàcil de portar tot arreu, a la platja, de viatge... I crec que avui, per les mites que veig, hem anat a la versió curta, no?
1: Hem anat a la versió curta perquè ens demanen bastant versions curtes, la gent, eh? No et pensis que ens demanen gaire els totxos. Jo crec que el totxo ja el tens a casa, ja tens aquell llibre del teu avi que et va deixar, que són els assajos de Montaigne del segle XVIII, no? I venen bastant la gent a buscar llibres curts. Ara, si voleu la següent sessió, la fem de totxos per l'estiu i així està tothom content.
0: No, fem els curts, va.
1: Fem els curts. A veure, hi ha una secció aquí, com veuràs també per les portades de Muntanyeta, vale? I després altres coses, perquè no m'oblido tampoc de la gent de la platja, encara que jo sigui de muntanya 100%.
0: Jo soc de platja, per tant, vale? Ja em va bé que em triïs la platja.
1: Vale, va. Primer comencem per la muntanya,
0: va,
1: i després...
0: Comencem per la muntanya, vale? I després ens suquem.
1: Després per tu. A veure, el primer llibre, bueno, us porto els llibres de l'altre editorial, que bueno, a mi m'encanta, i sempre fa llibres molt assequibles, tant a nivell d'estil com a nivell de llargada. En concret n'hi ha un que és molt més curt que l'altre, que es diu Si una tarda de juliol, un borinot, que només pel titular és un llibre d'estiu, i aquest llibre és preciós, preciós, preciós. És, el protagonista és un noi que no va conèixer el seu avi, perquè estava a la guerra, civil, i sempre s'ha preguntat per aquesta figura que sent que li falta, no? Llavors, sense fer gaires spoilers, acaba arribant un home que coneix la seva àvia al poble i ella es pensa que és el seu avi tota l'estona. I bé, no puc dir el final, però diguéssim que la reflexió és una mica que és igual si és el teu avi o no, sinó...
0: Important
1: mica,
0: és el vincle que exacte, ja estableixis,
1: el vincle,
0: no?
1: Que estableixis, o quins referents tens tu, què t'ajuda emocionalment, el que t'imagines també t'ajuda emocionalment, no? A vegades no cal que sigui una persona real, potser. I és molt bonic. A més, ell està en plena joventut, al poble, a l'estiu, amb els amors, els desamors...
0: Llavors, sí. És d'aquests que té un punt de reflexió, però que deu ser lectura fàcil, no?
1: És molt fàcil, molt fàcil, molt fàcil, però molt profund i molt intens, llavors... Ens encanta, és un 10.
0: I tant,
1: és un 10.
0: Molt bé, perfecte.
1: No pesa gens, per la platja, per la muntanya,
0: no, ideal.
1: Pel riu. Sí. Llavors, l'altre és un que ha sortit ara al maig, que va ser el Premi Documenta, que es diu Seràs la vall, de la Irene Rubio, i aquest llibre és, perquè ens entenguem, Irene Solà, Núria Benditxo, és Només terra, només pluja, només fang, és aquest estil. Ja saps que jo em desfaig per aquests llibres. Llavors, si algú és com jo, podeu venir a buscar aquest llibre. I, justament, ens va fer molta gràcia perquè és la història d'això, de la Vallseca i de les dones que hi viuen, vale? I diu, és la vida de les Malapesa.
0: Home!
1: Que són dures com les roques i tossudes com les males herbes. Llavors, això ens va encantar. Llavors, ara és el nostre llibre de capçalera.
0: Home, teniu allà!
1: Exacte.
0: Emmarcat a la llibreria.
1: Sí, sí, sí. Una mica de thriller rural, també per passar l'estiu al riu. Fantàstic.
0: Molt bé.
1: Llavors... No vingueu al poble a reposar. Aquí ens anem una mica... no d'anar a la narrativa, tampoc és assaig, és una cosa una mica entremig, vale? Però cada capítol explica de forma, amb bon estil literari, diferents casos de pobles, d'indrets que gentrifiquen, que es transformen perquè la gent hi va a passar els estius, perquè cada vegada hi ha més un èxode urbà, no? A diferència del que havia passat, que hi havia hagut un gran èxode rural, sembla com que està una mica tornant a canviar això, i és una reflexió sobre tot això. És un llibre molt petitó, com veus, d'edicions de la Ila Geminada, que ha dit tant preciós.
0: És bonic, és bonic.
1: Sí, és molt bonic. És de la Mar Camps, i bueno, ella, el llibre, el situa entre les Gavarres i l'Empordà, però és extrapolable a tots els pobles,
0: no?
1: de Catalunya, sobretot. Llavors, molt interessant. Parla una mica de folclorització, de territori...
0: Molt bé, perfecte.
1: Molt a l'ordre del dia.
0: I aquest em sona molt.
1: El de Como Bèsties.
0: Sí.
1: Sí, aquest se n'ha parlat molt, i de fet, amb la peça n'hem parlat bastant, ja. Ella va treure després un altre llibre que es diu Caïda de les nubes, que també està molt bé, però hem portat aquest perquè és com el principi per entrar en aquesta autora. I això va en la mateixa línia, també una mica de thriller rural. Va d'una nena que apareix en una vall sense que ningú sàpiga d'on ha sortit. Parla dels rumors, contes de fades, nens robats... però és un llibre també molt... molt emotiu, diguéssim, no és un drama, no? També hem buscat una mica llibres que no siguin dramotes, perquè quan estàs tot tirat a una tovallola no et ve de gust,
0: Perquè estàs en un altre, estàs intentant no pensar en els teus propis drames, llavors.
1: Exacte. Aquest és bastant intrigant, també, perquè parla de, bueno, interrogatoris policials, d'on ha sortit aquesta nena, no? Però sobretot el que té és que enganxa molt i és molt bonic, també. Llavors, això ens agrada per l'estiu, i com veus, molt espai entre les, sí, entre les frases, fàcil, molt fàcil de llegir. Sí. Sí.
0: Molt bé, molt perfecte. Amè. Hem acabat la muntanya.
1: Hem acabat la muntanya.
0: Anem a la platja. Volíem posar que ets aquella platja. Anem a la platja.
1: Exacte.
0: Va.
1: Porto menys coses de platja, perquè bueno, ja se'n veu que a mi
0: ja veig que
1: muntanya,
0: no,
1: però...
0: Bueno, no passa res, va, t'ho perdonem, Anna.
1: Però bueno, però són molt xules, vale? Llavors, primer és Editorial Minúscula, que en general ho podríem recomanar tot, perquè precisament és minúscula, vale? Són llibres curtets, fàcils... I aquest es diu L'Illa, és un clàssic de Gianni Stuparik, no sé ni si ho pronuncio bé, però ho direm així. Un home malalt que demana al seu fill que abandoni uns dies les seves muntanyes, justament, per anar-se'n amb ell a una illa on havia viscut. Llavors, en aquest retrobament amb l'illa del pare hi ha tota una reflexió sobre el passat, però també hi ha tot el que li passa al fill quan es troba en una vida que ell no ha conegut, no? Llavors, una reflexió des d'un lloc de molta tranquil·litat, una mica sobre la mort, sobre la relació amb les persones que sabem que algun dia no estaran a la nostra vida, no? Sobre què sabem i què no sabem d'elles, tot això en un llibre de 100 pàgines. Escenari de platja, barques...
0: Marques mou,
1: exacte.
0: Habaneres.
1: Habaneres, fluir, com tu flueixes a l'estiu, quan estàs de vacances, tot això, sí.
0: Molt bé.
1: Llavors, evidentment, aquí hi havien d'haver Petits Plaers de Viena, la col·lecció Petits Plaers, perquè són llibres molt curtets i, com bé indica el títol de la col·lecció, que són una parleta de llegir. Llavors, el primer és super, super curt, com veus, menys de 100 pàgines, es diu El viatge, de Luigi Pirandello, i va d'una noia que no ha fet mai cap pas fora del seu poble natal, i el seu cunyat sempre li desperta com intriga, no? Perquè ve d'un altre lloc, ve d'un món extern al seu poble, i ella sempre té aquest neguit de sortir. Llavors, bueno, evidentment pel títol, no? Fa un viatge,
0: no?
1: Li passen coses. Sí, com veus, la portada plena de llimones, sí. Bueno, estiu, sí. Estiu italià, no?
0: Sí.
1: Per tant, si aneu de viatge, mira per l'avió.
0: Ah,
1: us llegiu El viatge.
0: Molt bé.
1: I si no, un altre petit plaer, una mica més llarg, per si no us agrada que sigui tan curt, que és de Colette, que bueno, ja és tot un clàssic, que es diu El blat tendre, i bueno, és una relació entre dos joves. De fet, si ara llegeixo la sinopsi, perquè veuràs que és 100% de platja, no només perquè la portada hi ha cargolines i petxines, sinó que diu: la vinca va somriure en Philip. Ell es capbussà bruscament, l'aferrà per un peu i l'enfonsà sota l'aigua. Van reaparèixer escopint, esbufegant i rient com si oblidessin. Ella, els seus 15 anys turmentats d'amor pel seu company d'infantesa. Ell, els seus 16 anys dominadors, el seu desdeny de noi ben plantat i la seva exigència de propietari precoç.
0: Uau!
1: Uau! Sí, sí.
0: A veure, porta.
1: Te'l vols llegir, aquest segur.
0: Ara mateix molt. El blat tendre.
1: Mm-hmm. Clar, en aquesta línia de conflictes familiars...
0: De construcció d'una relació ja des de...
1: Exacte,
0: no?
1: De què fas amb tot això quan et relaciones amb algú altre, no? Dues bombolles, que són dos mons, dues persones que s'acosten, i què passa aquí al mig, no? Tot això ambientat en un escenari, evidentment, de mar i d'estiu.
0: Uai, estem parlant d'una escriptora... És que m'acaba de flipar això molt. Que va morir el 1954 i enfocava els temes així. Brutal.
1: Sí, molt, molt, molt interessant.
0: Molt interessant.
1: Sí. Molt rescatable, diguéssim. Llavors, una mica en la mateixa línia, us porto un Jane Austen molt petitó, que de fet fa poc, quan va ser, fa l'any passat o fa un parell d'anys, van fer l'adaptació...
0: Teatral, oi?
1: Sí, al TNC, al Teatre Nacional. Jo he dedicat a mi l'adaptació, no em va convèncer, i em va saber greu perquè el llibre és molt xulo. Llavors...
0: Ah, no l'he llegit, Els Watson, d'acord.
1: Els Watson. Si heu anat al teatre a veure Els Watson i no us ha agradat, llegiu-vos el llibre, perquè el llibre potser sí que us agrada, d'acord? ¿Vale? No us deixeu endur per...
0: D'acord, per l'imatge, no?
1: ¿Vale? I si us va agradar, doncs perfecte, que us agradés, també us el podeu llegir, d'acord? ¿Vale? Se'l pot llegir tothom. És un llibre bastant poc conegut de Jane Austen, i és de Cal Carrer, que també és una editorial que es dedica als clàssics. És aquella que us vaig explicar també en un altre programa,
0: sí,
1: que tenien un obrador d'embotits i ara fan llibres.
0: Sí.
1: Tot alimenta. Llavors, bueno, conflictes familiars, família nombrosa, quatre filles, dos fills, un pare vidu, hipocondríac, i tot el que passa quan l'aristocràcia també té problemets, no? Drames familiars i drames personals. Això és molt fresc, molt divertit i molt curtet. No pesa, tampoc.
0: No pesa gens, mare meva.
1: Llavors, porto dues coses. Una, que també que és un teatre, directament, que no és una adaptació que es va fer, sinó que és una obra que ha editat el Teatre Lliure, amb Coma Negra, que és l'autora, de Ella Hickson, però traduïda per Carlota Subirós, que això s'acosta una mica a un tema ja més reflexiu, més assaig, però és escrit en teatre, eh? És una jove escriptora que vol fer la revolució. Ella està cansada de que els homes construeixin les ficcions tota l'estona i controlin el relat, i per tant vol trobar una nova manera d'explicar les històries, no? Ara, com? No? I què significa això? A quin preu? Aquest llibre explora una mica els mecanismes del patriarcat, de la societat contemporània, per controlar el món de la creació, i sobretot parla d'autoria, de desig, de poder, de violències invisibles que travessen l'escenari, però també la seva vida, no? Llavors, és molt xulo perquè, com que està escrit en forma de teatre, és molt fàcil llegir-lo, i parla d'aquests temes tan...
0: Has de saber llegir teatre, eh?
1: S'ha de saber llegir, sí, també.
0: Jo és un d'aquests mons en què realment m'agrada, però em costa, em costa.
1: Sí, clar, és com si llegis tota l'estona un diàleg d'una novel·la, i no hi ha els incisos d'un narrador donant el context.
0: Llavors... No, i t'has d'imaginar molt, no?, l'escena, que és xulo, eh?, també aquest exercici d'imaginació, no?, de construcció mental, està bé, també.
1: Sí.
0: Però realment requereix un esforç.
1: Sí. Clar, si l'heu vist, aquesta obra, doncs...
0: Ja tindreu la feina feta.
1: Ja tindreu la feina feta. I si no, xafartegeu per internet, perquè us podeu fer una idea, si us costa també llegir teatre. I si sou molt imaginatives, doncs llegiu-vos-el com si fos un diàleg d'una novel·la i...
0: I ens anirà bé, no?
1: I endavant. Sí, sí.
0: Escolta, i el que tens a sota, perquè l'he vist ara mentre movies el llibre i m'has deixat a veure.
1: Va. Aquest llibre, jo em pensava que seria un llibre que, desgraciadament, no es vendria gaire, i quan el veu la gent, l'encanta. Igual que tu. A mi m'ha sorprès. Es diu L'amor de Magdalena i 4 assaigs sobre el desig. És de 4 autors, del David Carabent, la Teresa Forcades, Jordi Graupera i Anna Ponsoda. Vull dir, també el combo d'autors és...
0: No, i la diversitat entre ells, perquè el David Carabent, Mishima, la Teresa Forcades, no sé si és monja ara o ja no.
1: No ho sé, tampoc.
0: Ara mateix m'he perdut. Ho ha estat, si més no, el Jordi Graupera, l'àmbit més polític i filosòfic. I l'Anna Ponsoda ara mateix no la sé situar a nivell professional, però em sona...
1: Bueno, són 4 autors, sí, molt heterogenis. La gràcia, precisament, és que tots toquen un àmbit diferent del tema que parla, que és el desig, que és una cosa que s'ha tractat molt des del cristianisme, bueno, des de totes les religions, en realitat, que han sigut els discursos que han controlat l'emocionalitat al llarg de la història, però també és una cosa absolutament política, també és una cosa literària i també és una cosa social. Vull dir, el desig està a tot arreu, no? Llavors, això en realitat és un sermó del segle XVII, vale, que va ser difós per Rilke, pel poeta Rilke, sobre la figura de Magdalena, vale, que és, bueno, de pecadora a santa, com diu aquí la sinopsis, vull dir, s'ha dit de tot sobre Magdalena i personifica i encarna el desig en totes les èpoques i sempre funciona com a metàfora. Llavors, el que fan aquí és analitzar una mica els diferents tipus d'amor que va viure Magdalena, i a partir d'aquí fer una reflexió sobre els amors lliures i els amors esclaus, els amors en deute, sobre l'admiració, si l'admiració i el desig és el mateix, sobre el nivell de culpa que hi ha sempre en el desig, sobre l'espera, sobre l'enyor. Llavors, toca temes que no s'acostuma a tocar a l'assaig, perquè és un llibre més aviat filosòfic, no és assaig tan polític, sinó filosofia. Sí. I escrit amb una prosa poètica, doncs, molt commovedora, per aquests 4 autors. Si més no, curiosos.
0: Pues molt bones recomanacions, Anna, realment, eh? Molt diferents també per emportar-nos en més d'una.
1: Sí, això, exacte, així, com que són tots petitons,
0: si no ens en portem una,
1: tres,
0: haurem de sortir a córrer perquè se'ns l'haurem acabat ràpid, però moltes gràcies per les recomanacions, Anna, que vagi molt bé.
1: Igualment, gràcies.

Bé, doncs ja tenim algunes recomanacions més per a aquest estiu i també tenim el final d'aquesta edició de dimecres del Connectats, esperant que us sumeu demà, quan passin 3 minuts a les 4 de la tarda, novament a la sintonia, al dial de la vostra emissora local, per continuar seguint els continguts que us oferim des del programa. Gràcies a tots per la companyia, demà més. Adéu-siau, bona tarda.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones que no es coneixen entre elles comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria del 2025 de l'entitat, que també revela que els relloguers han passat del 32% al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen el sindicat CGT, la intersindical IABACOS i el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles Bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La iniciativa Tasta Mandó torna aquest estiu amb una programació que combina tastos, demostracions gastronòmiques, activitats familiars i la participació d'una vintena de restaurants de la ciutat. Impulsat per De Collserola i l'Ajuntament, el projecte arriba a la seva cinquena edició amb l'objectiu de consolidar el tomàquet mandó com un producte de proximitat present a les taules de Sant Cugat durant tota la temporada. La Universitat Internacional de la Pau celebrarà del 2 al 8 de juliol a la Unió Centre Cultural la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reunirà especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global, marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. Segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre i des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a dansar, la proposta de nova creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major de Sant Cugat. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aiman Triquer, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimecres, 17 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem dedicant els primers minuts a reflexionar sobre el paper de la cultura popular com a escola de vida amb Helena Minuesa. Hi afegirem una dosi de tertúlia política amb la participació dels partits amb representació al ple de la MAP de la Cat d'Informatius d'aquesta casa, Mireia Puente. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim d'economia. Preguntarem a la SACOT si és viable utilitzar la intel·ligència artificial en les finances d'una petita empresa. Hi afegirem una mica de gastronomia per conèixer la Felicità, una nova gelateria que ha aixecat la persiana al carrer Valldoreix, i ens acomiadarem amb un capítol del Guaita que tenim, on el biòleg Sergi Corral ens parlarà de la relació que tenia l'arquitecte Antoni Gaudí amb la natura, la seva principal font d'inspiració. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: faves comprades, el xup-xup de Sant Cugat.
1: Salutacions, som aquí una altra vegada amb Helena Minuesa. Durant totes aquestes setmanes hem estat parlant de diversos espais on la cultura i l'educació treballen de la mà. La literatura, el teatre, el patrimoni, però també l'esplai i el cau. Així hem vist que tots aquests espais ofereixen oportunitats que sovint depassen els murs de l'escola o de l'educació formal. Avui, que és l'últim programa d'aquest curs, l'Helena no sé de què ens ve a parlar. Hola, Helena.
2: Bon dia, Sara. Doncs mira, avui porto, i aprofitant la vinentesa que hi ha s'olora a festa major pels carrers de Sant Cugat, m'agradaria posar el focus en la cultura popular com a escola de vida. És a dir, tot allò que aprenem, els valors que ens eduquen a través del que es considera cultura popular i tradicional.
1: Vols dir que a la festa major també podem aprendre?
2: I tant que s'aprèn, Sara. Sobretot s'aprèn d'educació en ciutadania, tots els valors que tenen a veure amb com ens comportem els uns amb els altres, les unes amb les altres, i també, sobretot, a la festa major hi ha quelcom més profund, que és el sentiment de pertinença, formar part d'una comunitat. Llavors, comencem així repassant, no? Què aprenem o què s'hi aprèn amb la cultura popular? Doncs fixa't, Sara, una cosa tan important com el treball en equip. Has format part alguna vegada d'alguna entitat de cultura popular o coneixes algú que hi hagi format part?
1: Conec gent, evidentment, però la veritat és que no n'he format part. Jo sento treball en equip i penso automàticament amb els castellers, no?
2: Correcte.
1: Som com els més...
2: Així és el símbol perfecte per una metàfora que ens parli de la cultura popular com a eina de fer quelcom juntes, no? Un teixit, una torre que creix amb el treball en equip, la responsabilitat i el compromís, perquè al final totes hem de formar-hi part, totes hem de participar, totes anem a la una, l'organització i la participació democràtica. Tothom qui vulgui, en principi, hauria de poder formar part d'aquesta entitat o d'aquest teixit associatiu. Hi ha una part molt important que hem estat treballant també aquestes últimes setmanes, les competències socials, el saber desenvolupar-te en societat i també aquest punt d'expressió artística i de creativitat. Si ens imaginem doncs, l'esbart mediterrània o l'esbart de Sant Cugat, per exemple, no? Que vinculen més amb l'àmbit de la dansa, evidentment aquí hi ha un fort component artístic de moviment i de cos. Has parlat tu de la colla castellera, no? dels castells, i això ens va bé per treballar tots aquests valors que acabo de dir, perquè al final ens convida a confiar els uns amb els altres. Quan alguna persona forma part d'una entitat de cultura popular, se sent partícip d'alguna cosa. Els bastoners s'han de coordinar en una sinfonia, en una melodia, han d'anar tots a la una, han de confiar uns amb els altres, perquè si no estaríem patint perquè un, que pot passar evidentment, que un li doni un cop de bastó a l'altre, però hi ha aquest sentiment també de confiança, no? De tots anem a la una i aconseguirem fer quelcom plegats. I això és purament educatiu, Sara.
1: Molt maco. Què més ens pots explicar? D'on ve tot això?
2: Doncs, clar, si ens rematem al que és estrictament la cultura popular i tradicional, hi ha un fort component també de memòria col·lectiva, no? Tot això ve d'algun lloc, no ens ho hem inventat ara, el 2026, sinó que ens remeten a unes festes que expliquen la història del nostre poble, no? Fixa't, els geganters, doncs, representen una simbologia, tot el que seria la iconografia d'un poble que ens identifica, les danses, les cançons, les tradicions, transmeten memòria col·lectiva. Però no m'agradaria quedar-me només amb això, sinó que al final la memòria no té sentit, Sara, si no l'aterrem a dia d'avui. La memòria no té sentit si no la projectem més enllà de nosaltres, perquè seria simplement folklore, no? Doncs, ai, mira, que macos aquests gegants que venen del passat. No, la memòria col·lectiva per mi té sentit si a dia d'avui Sant Cugat, a la seva festa major, llueix els gegants en un Pagal i Joan com a símbol també de respecte, de companyonisme, de solidaritat. El que vinc a dir és que no es tracta de repetir de forma crítica la tradició, sinó que precisament, i hem estat parlant també del pensament crític aquestes setmanes, m'agrada pensar la tradició també com una manera de fer-nos millors. Mm-hmm. Què és allò que podem recuperar del nostre passat per fer-nos millors? Llavors, per exemple, val tot a la tradició, val tot a la cultura popular i tradicional?
1: Entenc que no, no.
2: Des del meu punt de vista, clar, hi ha pràctiques, clar, ens remetríem doncs, als correbous i coses que per sort aquí a Sant Cugat no passen, però que sí que hi ha un cert maltracte d'animals o hi ha, per exemple, tradicions que no permeten incorporar doncs, la dona en la seva pràctica quotidiana. Per mi, des d'un punt de vista ja educatiu, aquesta cultura popular i tradicional, d'acord, t'ho puc comprar, que és cultura popular, perquè s'ha fet durant molt de temps, però des d'un punt de vista educatiu, per mi no tindria uns valors suficientment sòlids com per incorporar-los en la nostra perspectiva del segle XXI. No sé si estàs d'acord amb mi.
1: Sí, és que més aviat és el contrari, no? Et transmet uns valors que potser són misògins, que potser són masclistes, que potser són antianimalistes...
2: Totalment d'acord, i si t'hi fixes, tots aquests discursos reaccionaris de l'extrema dreta que estan sortint, malauradament, a dia d'avui, amb molta virulència... en què s'emparen moltes vegades, Sara? En la tradició i en la cultura popular. És que els toros s'han fet tota la vida, per exemple, no? Com podem treure els toros de les places si és allò que ens fa ser... No? Ens vincula allò amb la nacionalitat, amb la identitat... Per tant, la cultura popular també pot ser molt perversa. He dit abans totes les coses bones en quant a educació, en quant a que facilita també la relació entre generacions, no? Acull persones nouvingudes, ara això no ho hem dit abans, però hi ha molta gent que aprèn el català apuntant-se, per exemple, a una colla gegantera o a una colla de diables, doncs és l'excusa perfecta per aprendre una llengua i generar aquest sentiment de comunitat, no? Mm-hmm. Però, clar, hi ha moltes coses bones que són les que a mi m'agrada parlar en aquest programa, però a la vegada hi ha aquest perill de convertir la cultura popular en un tòtem que ens digui no, això sempre ha sigut així i sempre serà així. Per tant, les dones no hi cabran en aquests espais. La festa, hi ha festes molt vinculades amb la tradició catòlica, no? La Setmana Santa, etc., que hi ha algunes cofradies que no deixen entrar dones, ha sortit a

0: pensar que hem de revisar-nos, sempre hem d'estar revisar-nos per lluitar també per la fragmentació social. És a dir, per acabar, les tradicions no només són una herència del passat, Sara, sinó que són una eina per educar el present i construir un futur millor.
1: Doncs acabem així i bona festa major a tothom, esclar.
0: Moltes gràcies, Sara, igualment.

0: Bé, i què voleu fer aquests dies?
1: Anar a una piscina caribenya.
2: Dormir en un hotel del Far West.
3: Volar a lloms d'un drac.
0: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
4: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
7: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
6: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
8: L'enjoc és...
9: futbol.
8: Bàsquet.
9: Hoquei.
8: Handbol.
9: Waterpolo.
8: Tenis taula.
9: Rugbi.
8: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
9: En joc, tot l'esport a la teva ràdio local.
10: Ràdio Sant Cugat.
11: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
12: Bon dia, comença la tertúlia política de Cugat Media. Us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, la Junta Local de Seguretat va aprovar per unanimitat el document que marcarà les polítiques municipals de seguretat entre els anys 2026 i 2030, un pla que el govern municipal defineix com a innovador i que posa l'accent en la prevenció, la proximitat i la incorporació de noves tecnologies per fer front a les noves formes de delinqüència. A banda de poder parlar d'aquest pla, també sabem que les dades de fets delictius continuen baixant. Avui volem posar el focus, doncs, precisament en això, en les dades i en aquest nou pla que tot just s'acaba d'aprovar. Abans, però, saludem els participants de la banda de Junts, Jordi Puigneró, tinent d'alcaldia de Bon Govern, bon dia.
13: Bon dia.
12: El tinent d'alcaldia de Drets per la part d'Esquerra, Barra Picornell, bon dia.
14: Bon dia.
12: Joan Carles de Blas, secretari de Seguretat i Convivència del PSC, bon dia.
15: Bon dia.
12: El portaveu del PP, Álvaro Benejam, bon dia.
16: Bon dia.
12: I Juan Macayuelas, regidor de Sant Cugat en Comú Podem, bon dia.
17: Molt bon dia.
12: Avui hem d'excusar a la CUP, al Marcos Simarro, que no ha pogut venir, ni al Jordi Grado de Vox, per motius personals. Doncs bé, si us sembla, comencem amb el Bernat Picornell, que, com deia, és la seva cartera, que ens expliqui una mica, doncs, aquesta junta local, aquest nou pla, què ens pots explicar?
14: Bé, bon dia. De fet, començaré explicant que aquest pla local de seguretat és una mica anòmal, en el sentit que normalment els plans locals els aprova sempre, doncs, el ple municipal, i en aquest cas no és així, perquè així ho estableix, doncs, el decret que desenvolupa les juntes locals de seguretat, no? I és la Junta Local de Seguretat la que elabora i aprova, perdó, els plans locals de seguretat, no? I per tant, doncs, és un pla, doncs, que ja està aprovat, però estem en fase tot just d'aterrar, i quan dic d'aterrar vull dir d'acabar-ne de parlar amb els grups municipals, explicar, doncs, la profunditat del document.

0: i a partir d'aquí, doncs, òbviament els plans no poden ser rígids, és a dir, es tracta d'anar-los modulant en funció del moment en el que estiguem i de les necessitats, doncs, que tingui la població. Òbviament un pla és un document tancat des del punt de vista, doncs, de l'escriptura, diguem, no? Però sí que és veritat que l'hem d'anar modulant en funció del que ens anem trobant, no? Nosaltres el que hem posat per escrit és bàsicament la feina que venia fent la policia des de fa ja bastants anys, que gira entorn a alguns dels conceptes que tu ja has remarcat, no? Però de manera central, jo diria que per nosaltres el que és més important és passar de l'anàlisi estricta només de les dades a analitzar les percepcions de la seguretat, no? De fet, a la Junta Local de Seguretat tots els cossos, doncs, van explicant les seves dades. Sabem, doncs, que en els darrers 12 mesos, doncs, segons Mossos d'Esquadra, doncs, ha seguit baixant els delictes de Sant Cugat un 3,4%, algunes coses milloren, altres no, i per tant, doncs, com diem sempre, no podem estar, doncs, estrictament 100% satisfets, però en qualsevol cas, doncs, sí que seguim, doncs, amb una bona tendència. Però l'objectiu, com deia, és passar a analitzar com se sent la població, que això és l'important. És a dir, mentre hi hagi un sol delicte, un sol robatori, doncs no li expliquis a aquella persona que les dades van bé, perquè aquella persona, doncs, realment, doncs, estarà preocupada, i per tant, doncs, hem d'anar a atacar justament això i, per tant, millorar les relacions amb la comunitat, no? I per això proposem, doncs, aquesta oficina de relacions amb la comunitat 2.0, que en diem, no? El model Orecom 2.0, que el que fa és, bàsicament, dues coses, no? Un, més proximitat; dos, més transversalitat, i per tant, que aquí tots els actors de la ciutat hi puguin jugar, dir la seva, que la policia reculli tot el que doncs, passa a la ciutat, que ens ho puguin, doncs, explicar, i a partir d'aquí actuar, no? I l'objectiu d'actuar no és fer-ho a reacció, sinó fer-ho de forma preventiva, no? I per tant, tota la prevenció que puguem fer abans de la reacció, doncs, evidentment, molt millor, no? Com deia, és un document, doncs, que vam tot just aprovar dilluns, que farem una sessió de compte al ple, al ple de juliol, però, per tant, tenim, doncs, uns quantes setmanes, doncs, per seguir-ne parlant, malgrat que, òbviament, doncs, amb els grups municipals n'hem parlat, vam recollir, doncs, propostes. La gran majoria, jo diria, de propostes estan incorporades, perquè en realitat crec que la gran majoria, doncs, de grups municipals, doncs, anem més o menys en la mateixa direcció en relació a les qüestions de seguretat, i per tant, doncs, crec que és un document, com que surt de la policia i està, doncs, recull la feina, doncs, que ja es venia fent, entenc, doncs, que suposa una novetat, perquè ho posem damunt de paper, no? Però crec que és una constatació, no?, de la feina ben feta que es fa amb seguretat des de fa anys, i que, per tant, aquí, i a més a més aquí, jo crec que és una política que sobrepassa els partits, diguem, no? Tots volem, doncs, que les ciutats siguin segures, i per tant, doncs, hem de treballar en aquest sentit.
1: Mm-hmm. Jordi.
2: Bé, jo crec que el que toca reivindicar, que sovint ens en oblidem, és que les polítiques de seguretat són unes polítiques públiques tan importants com poden ser les d'educació o poden ser les de salut. És un dels pilars bàsics d'una societat, quan no tenim seguretat, tota la resta cau. Per tant, jo reivindico també que sovint, no, aquesta reivindicació de la seguretat com a política pública, que a vegades, no ho dic ara per la intervenció del Bernat, ho dic en general l'esquerra, a vegades posa molt el seu accent, no?, amb el tema de l'educació i la salut, però sempre s'oblida la seguretat, i crec que el que hem de fer és posar-la, evidentment, allà on pertoca, que és en el seu mateix nivell. En aquest sentit, crec que aquest mandat, doncs, està fent molt bona feina en aquest sentit, i per tant la política de seguretat que s'està liderant en aquest cas per part de la tinença d'alcaldia del Bernat Picornell, doncs està fent el que toca, i fent-ho ben fet. Vull recordar que s'ha augmentat el nombre de factors de la plantilla de la policia local per precisament tenir més presencialitat al carrer. Un 25% d'increment de la plantilla, doncs, no és una cosa menor, i per tant crec que s'ha de posar en valor. A més, això no és només que, en fi, que ho puguem dir des del govern, no?, que les dades més policials o així ho ratifiquin, no? sinó que en el darrer observatori la percepció sobre la seguretat que té la ciutadania ha augmentat, o diguem-ho diferent, la percepció sobre la inseguretat ha disminuït, passant en fi, a un lloc ja, no diré residual, però no és una preocupació pels santcugatencs, la inseguretat. Per tant, aquí el que estem veient és que tant les dades policials com la sensació de percepció que la ciutadania trasllada a través de l'observatori, doncs quadren. I jo crec que estem en una bona notícia. Això que ens permet afirmar? Doncs ens permet afirmar que Sant Cugat és una ciutat segura, és una ciutat on la gent percep que hi ha seguretat, més enllà, evidentment, com deia el tinent d'alcalde, que sempre hi pot haver-hi doncs, casos concrets de persones que pateixen algun fet delictiu, i el que hem de fer és, evidentment, continuar en aquesta línia. Què ens depara el futur? Doncs ens depara, evidentment, jo recordo quan, jo llavors vaig ser el regidor de seguretat, quan en aquest municipi s'ha posat la primera càmera. I recordo el rebombori que va haver-hi en aquell moment, no? Hi havia una oposició absoluta per posar una càmera de seguretat en el municipi, no? Va costar, però al final es va tirar endavant. Enteníem que les càmeres, quan se'n fa un bon ús, tenen un element no només de dissuasió, sinó que també doncs, ajuden a poder esclarir, diguéssim, en aquest cas, delictes. I ara estem davant d'un nou repte tecnològic, que en aquell moment van ser les càmeres. El nou repte tecnològic es diu l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la seguretat. I aquí també ens hi hem posat, i entenc que, en fi, tot just ara, diguéssim, aquest és un element nou d'innovació que veurem també cap on ens porta en el futur.
1: Mm-hmm. Joan Carles.
3: Bueno, des del PSC valorem molt positivament aquest document, no? L'hem mirat, l'hem treballat, l'hem tingut poc temps, però tot i això, el que valorem sobretot és l'actitud del tinent d'alcalde, el Bernat, que ens hem reunit amb ell, i suposo que la resta de grups municipals ens hem reunit amb ell en moltes ocasions, i sí que consta en aquest document moltes de les qüestions que compartim. Crec que compartim, no? I, per tant, entenc que hem posat fil a l'agulla, no? El que sí que nosaltres tenim el dubte, a veure, tenim una bona partitura, no? Crec que ha sortit una partitura magnífica. Ara es tracta de posar una mica d'ordre en el tema de els instruments i el director de l'orquestra i els recursos que aquest pla exigeix. És un pla molt complet. Jo, des del punt de vista tècnic, el valoro molt complet. El que sí que han d'anar associat a un bon pressupost, perquè hi ha molta tecnologia que s'haurà d'aplicar, recursos humans per fer servir aquesta tecnologia, i una, no sé si a l'acord de condicions laborals que actualment està vigent a la policia permetrà desplegar tota la potencialitat d'aquest pla, no? Aquestes són en principi les valoracions inicials que podria fer.
1: Uh-huh. Álvaro.
4: Bé, jo també destacar que aquesta eina, no?, que és el pla de seguretat, doncs també ha estat un temps forjant-se, no?, i treballant-se per part dels cossos de seguretat i de també l'estaf tècnic de l'Ajuntament, no? El Bernat és el responsable d'aquest negociat de l'Ajuntament en el govern, i per tant, doncs, agrair a tothom que ha participat en l'elaboració del pla, no?, i en pensar-ho i en plasmar-ho per escrit, que s'hagi pogut tenir, no?, a dia d'avui. També, doncs, nosaltres el que fem sempre quan parlem d'aquestes coses és valorar la feina de la policia, dels cossos policials, sempre, perquè entenem que nosaltres la seguretat que tenim és gràcies a que existeixen i a la feina que fan cada dia, i a que posen per davant, a vegades, doncs, el seu físic per garantir la seguretat dels altres. I en aquest sentit, des del punt de vista polític, doncs valorar que des d'aquesta redacció s'hagin tingut en compte arguments que donaven altres partits com nosaltres, per exemple. No sé, els altres jo suposo que també, però no ho sabem. Però els nostres, alguns sí que s'han recollit. És possible que fossin coses compartides, no?, ideològicament, i per tant doncs, tothom volia que estessin, però almenys hem vist allà coses que nosaltres demanàvem. Doncs, perfecte, i gràcies per aquesta labor de recollir aquestes coses que jo crec que són positives i s'han entès així. I també dir que tot això, que és la teòrica, s'ha de passar a la pràctica, no? I aquí és on està el repte. Passar a la pràctica, ara ho deia el Joan Carles, hi ha temes des del punt de vista laboral, per exemple, de la policia. També deia el Jordi que s'ha augmentat la plantilla, sí, però també hem de dir que estem molt per sota de les ràtios recomanades per la Generalitat del número d'agents, tant de Mossos com de policia local, i per assolir el zero en el tema de la delinqüència, doncs és una utopia, no? És utòpic, però sí que hem de, o no hem de renunciar mai a tendir a aquesta xifra. En el seu moment, i aquí doncs, poso el punt de crítica, nosaltres, com a partit popular, aquí a Sant Cugat, hi havia una estadística de dades de delictes molt greu en temes de robatoris a domicilis, no? Allà pel 2018, 2017, em sembla que era. I nosaltres, abans que es produís, quan anava pujant, doncs no és que fóssim alarmistes, però sí avisàvem de que allò estava pujant i que no s'estaven posant els mitjans que s'havien de posar. Però ens van dir alarmistes. Ens van dir que volíem un estat policial a la ciutat. I, clar, això doncs, jo me'n recordo perfectament i no me n'oblido. No? Per què? Perquè a vegades es fa política amb aquestes coses i a nosaltres ens preocupava la seguretat. Punto. Feien política criticant la seguretat? Bueno, la inseguretat? Home, és que és el que hem de fer, no? És la nostra feina, però és que el que ens preocupava era la seguretat. I les dades ho van corroborar. Per tant, ara no estem en aquell punt, estem molt lluny d'allò, però sempre hem de tenir en compte que hem de tendir al zero delinqüència. I no hem de renunciar a cap cosa que puguem fer, en aquest cas des de la regidoria que porta seguretat, cap cosa que podem fer i que estigui a les nostres mans perquè no hi hagin ni 300 robatoris a l'any a cases o altres tipus de delictes, que són també desagradables, molt, molt, molt greus. Però que potser doncs, si estiguéssim a 100, doncs estaríem encara millor. No? És això el que hem de tendir.
1: Mm-hmm. Juanma.
5: Gràcies. Nosaltres pensem que el Pla Local de Seguretat és un pla molt ambiciós, també concret i difícil de portar a terme. No? Partíem del Pla Local de Seguretat del 2017-2020, que es va anar prorrogant. Un pla que es veia desfasat i que calia renovar. Des de l'inici de la legislatura hem pogut constatar la bona voluntat del tinent d'alcalde, Bernat Picornell, d'adaptar-lo a una seguretat més àmplia basada en comunitat, proximitat i participació. El nostre grup s'ha reunit amb ell en dues vegades i nosaltres hem aportat tema per aportar-la al pla, no? I alguna d'aquestes idees es va incorporar, no? Però una cosa sí que voldria dir, que hauria estat bé aquest pla presentar-lo abans als grups municipals abans de fer una tertúlia. Jo sé que ja s'ha presentat el dilluns vinent, farem aquesta reunió i es farà tota aquesta presentació, però creiem que era més adequat fer-lo a l'inrevés.
1: En aquest cas, perdona, la decisió de la tertúlia és nostra i ha coincidit en l'agenda que s'ha presentat aquesta setmana, que és l'última tertúlia de la temporada, i que la reunió vostra és el dilluns. Vull dir que en cap cas el Bernat...
5: Si no és responsable del tema.
1: No, vull dir, és més cosa nostra que seva.
5: Bé, coincideixo amb el que ha dit el senyor Puigneròs, perquè som una ciutat segura. Les dades així ho indiquen, no? Les infraccions penals denunciades han disminuït durant l'any 2025 i al llarg de l'any passat es van registrar menys delictes i també menys detencions, no? I a més, el percentatge de fets resolts ha augmentat en quasi un 5%. Del grup municipal van presentar diverses propostes, no? I es van acceptar algunes, altres no. Una de les que no s'ha acceptat és una seguretat en nom de dona, que és una de les nostres propostes, era un apartat en l'àmbit d'actuacions, objectius i accions per tractar de forma directa i específica la violència de gènere en uns objectius, accions i perspectiva feminista ben definida. No entenem la seguretat sense aquesta visió específica que afecta més del 50% de la població de Sant Cugat. Un exemple seria les marxes exploratòries feminitzades per tal de detectar espais que generen sensació d'inseguretat. Un dels temes que no s'ha incorporat és el Consell de Seguretat i Convivència, no? L'actual pla no inclou aquest Consell, que era, creiem nosaltres, necessari, no? Però sí que incorpora combatre la desinformació, que sens dubte és una de les xacres del nostre temps. Aquesta proposta era de sentit comú i així consta en el pla. I bé faríem alguns grups, no està aquí Vox per rebatre-la, de deixar de generar i propagar entre veïns i veïnes bulos i exageracions sobre aquest tema, no? De moment, ahí ho deixo.
1: Gràcies. Ara comencem la segona ronda, ho farem amb el Bernat una altra vegada, però també m'agradaria posar sobre la taula que, bueno, aviam si podeu respondre això, eh? Una de les novetats d'aquest pla, com dèiem, és no deixar de banda les dades, perquè sempre són importants les dades, sinó que és la prevenció, i és posar mitjans, no?, segons el que hem entès a través del pla, posar mitjans i treballar també una mica en funció de la percepció que té la ciutadania de determinats perills, perquè, bueno, segons si tinguéssim només les dades en compte, segurament hi hauria moltes coses que la policia no faria, perquè aquí Sant Cugat, per sort, com diem, és una ciutat segura. Llavors, m'agradaria que valoreu el fet d'aquesta incorporació, que s'incorpori la percepció ciutadana dins del pla de seguretat, vale? en la ronda.
0: Mira, tot agafo per aquí, perquè m'he posat algunes coses per contestar o per complementar. La proximitat té molt, molt, molt a veure amb la prevenció, i nosaltres ho hem vist i ho veiem cada dia, no? Nosaltres, sempre que un sol ciutadà s'adreça al taulell de la UAC de la comissaria, o ens arriba per un WhatsApp o el que sigui, ens posem en contacte amb ell, expliquem, parlem, recollim, no? Sigui la tipologia que sigui, des d'alguns cotxes aparcats davant de casa seva, mal aparcats davant de casa seva, a una cosa més, un robatori interior de domicili, que és una de les coses greus, diguem, que et poden passar, no? I ens passa que sent propers i donant quatre consells de seguretat bàsics amb alguns dels casos, un, la persona sent enormement acompanyada; dos, baixem a gairebé zero el risc, diguem, de patir, doncs, per exemple, un robatori, i tres, això és un atac a l'oli i s'estén, diguem, no? I, per exemple, poso l'exemple del robatori interior de domicili, no? Nosaltres tenim estudiat que fins ara hem de veure si això evoluciona, però fins ara la gran majoria de robatoris interior de domicili es cometien als mesos d'hivern, i per tant en horari d'hivern, quan a 6 de la tarda ja és fosc, al vespre en horari de 6 a 8 del vespre. Típic moment de vaig a buscar la criatura a l'extraescolar, o vaig a comprar el pa total, 10 minuts no tanco la finestra del lavabo o no poso l'alarma, és no passar res. I en aquests casos, pam, entren i raó, no? I nosaltres, amb 4 o 5 consells de seguretat bàsics que acostumem a fer, diguem, a les comunitats que ho demanen, i intentem també ser proactius en aquest sentit, se senten normalment acompanyades, i crec que és part de la feina, diguem, de la policia, acompanyar per prevenir, perquè si prevenim al màxim i, per tant, reduïm al mínim la possibilitat que hi hagi delictes a la ciutat, doncs estarem complint, bàsicament, amb l'objectiu, que és que sigui una ciutat, doncs, encara més segura, no? És veritat que el document és... jo no diria que és difícil de dur a terme, jo diria que té molts reptes per davant, no? Però la bona notícia és que, en realitat, plasma allò que estem fent fins ara. Evident, el que passa és que li donen algunes eines addicionals, com és la creació, diguem, de la unitat d'anàlisi de dades i la oficina de relacions amb la comunitat, no? La dota d'eines per millorar el que estem fent, no? Per tant, i el més important és que el pla recull indicadors per veure si s'està fent bé o no s'està fent bé, no? I al llarg del document ho explica, no? Que abans de, òbviament, tancar el pla, doncs, de tant en tant s'ha de fer una una revisió per veure si estem en bona línia o no hi som, no? En relació al Consell de Seguretat i Convivència, nosaltres una cosa que ja vam explicar, jo no sóc partidari de fer grans reunions d'àmbit general per abordar la qüestió de la seguretat, sinó que sóc partidari de fer reunions com més territorialitzades o sectorialitzades, millor. És a dir, grups de seguretat dels consells de barri, molt a favor. Grups de seguretat vinculats a determinades entitats o a determinats moments de l'any, molt a favor. Però una reunió a la sala de premsa de l'Ajuntament amb 50 o 60 persones opinant sobre la seguretat, crec que no és útil des de la perspectiva aquesta de l'acompanyament, però sí que hem de reforçar, evidentment, tot aquest entramat, no?, i utilitzar allò que ja funciona, no?, els consells de... Perdó, els consells de barri, sí, etc. Sí, no? Sobre la qüestió dels recursos, crec que és una cosa que totes les administracions tenim damunt de la taula, Sant Cugat també. Evidentment, hem de seguir creixent en nombre d'agents. També és veritat que el fet que Mossos d'Esquadra estigui fent aquest desplegament tan immens arreu del país fa que les nostres convocatòries no siguin tan prolífiques, per dir-ho d'aquesta manera, com ho podrien ser, i per tant avui seríem 100 agents si les promocions que hem posat damunt de la taula s'haguessin omplert, diguem, no? Però no és així, no? I per tant, bueno, aquí hem de veure com ho fem, però en qualsevol cas, per sort, jo el que dic sempre, i això és veritat i crec que ho coneixeu, la professionalitat dels agents de la policia local, diguem, de Sant Cugat és molt, molt bona, i per tant, diguem, estem tranquils en aquest sentit mentre tinguem aquesta situació, i per tant, doncs, content en aquest sentit. I per últim, una cosa que també ha dit el Jordi, és que efectivament jo crec que ningú pot oblidar la seguretat. La seguretat és una política social, o sigui, tothom té el dret a que quan torna de feina no la traquin o no tingui por. I per tant, es tracta d'abordar la seguretat des de la qüestió policial, però no només, diguem, no? Sinó també, per això parlava abans de la transversalitat, no? De dir, escolta'm, la il·luminació, l'urbanisme, etcètera, no? La mobilitat, etcètera, i per tant, doncs, treballem-ho transversalment per atacar-ho, perquè nosaltres tenim comprovadíssim, amb això acabo, que més policia no vol dir estrictament més seguretat, no vol dir més sensació de seguretat, no? Per tant, aquí hi ha molts serveis de l'Ajuntament que hi han d'entrar, i ja ho estem fent, però segurament ho hem de fer més.
1: Álvaro.
4: Sí, que estan d'acord amb tot això, o sigui, jo estic d'acord, però no hem de perdre de vista les dades, perquè és veritat que, i quan van sortir les dades del 2025 respecte a l'any anterior, 2024, hi havia una reducció dels delictes de quasi un 10%, 9,1, em sembla, però hi havia diverses tipologies de delictes que augmentaven, perquè hi havia altres que disminuïen bastant, no? Però hi havia algunes que augmentaven. I justament eren els robatoris. Penso que eren els robatoris a domicilis, a establiments i a empreses, no? Que a domicilis em sembla que havien augmentat, tinc aquí un 6,56, a comerços, establiments, un 37%, i a empreses un 116%. Aquí, jo suposo, dono per fet, que la policia i la regidoria ja tenen aquestes dades i ja les han analitzat i ja estan posant mitjans perquè això no passi o perquè això es redueixi, no? Però no hem de perdre de vista que hi ha determinades tipologies de delicte que no han baixat, sinó que han pujat, i molt, no? Per tant, que hi ha no et diria una corrent, però que si hi ha una situació establerta a Sant Cugat d'augment de la pressió delinqüencial contra establiments comercials, empreses i domicilis per robatoris entrant, no?, a les cases. Segur que la policia ja està posant mitjans, i aquí la coordinació entre Mossos d'Esquadra i policia local és bàsica. Jo crec que suposo que ells ja ho tenen previst, però és bàsic perquè la presència policial, que és la prevenció, no? Ara es deia, la prevenció, és bàsica perquè hi hagin menys robatoris, perquè els lladres o les persones que volen robar a altres no vinguin a Sant Cugat i pues, facin el que hagin de fer, però que no vinguin a robar a Sant Cugat, que és la feina dels cossos de seguretat de Sant Cugat. Està clar que els Mossos estan coordinats amb la resta de policia del territori a Catalunya, i han de preservar la seguretat a tota Catalunya, no només a Sant Cugat. Però la coordinació amb policia local sí que està focalitzada a Sant Cugat. I era aquí on no podem baixar la guàrdia, perquè els fets són aquests, no? Les dades del 2026 crec que estan més o menys bastant com el 2025, que no han canviat gaire, si no em contradieu, però jo crec que estan bastant estables. I aquesta és la qüestió, que no hem de perdre de vista que la pressió delinqüencial contra Sant Cugat en el tema dels robatoris, també hi ha altres tipus de delictes d'abusos i tal, que també han augmentat, i aquí és la qüestió que, bueno, el focus també s'ha de posar allà, perquè això és carrer. Això és carrer, vigilància al carrer i zones sobretot a la nit, suposo, zones amb poca il·luminació, zones solitàries, bueno, zones que són de pas de sortir de l'estació, coses d'aquestes que jo crec que la policia allà ha de posar el focus allà, segurament ja ho estan fent, però poder s'ha de posar una mica més en alguns llocs perquè això el 2026, per exemple, doncs no es produeixi com es va produir el 2025. Estaríem, jo crec, tots encantats de veure una estadística del 2026 respecte al 2025 amb una baixada dels abusos sexuals d'un 30%, no? I una baixada dels robatoris a cases d'un altre 30%, no pujades, no? I cap aquí és on ens hem d'enfocar, és el que creiem.
1: Jordi.
2: Sí, doncs com he dit abans, jo crec que hem de traslladar a la ciutadania de que Sant Cugat, i ho he dit també el Juan Macayuelas, és una ciutat segura, i per tant, si hi ha algun partit que vol fer política amb la inseguretat, no parlo ara del Partit Popular, però jo crec que s'equivoca, perquè no tenim una situació, diguéssim, en aquest sentit, doncs que, per dir-ho així, d'haver d'alertar-nos o haver d'alertar la ciutadania, perquè això també contribueix a generar, diguéssim, llavors una percepció d'inseguretat, no? Quan no és la realitat ni de les dades, ni és l'actual realitat de la percepció que donen les dades als ciutadans, no? L'Observatori Ciutadà. Per no repetir altres qüestions que s'han plantejat, sí que potser m'agradaria introduir un tema relacionat amb el tema de la seguretat. Veure, en primer lloc, s'ha d'agrair la feina que fa Mossos d'Esquadra a la ciutat. Tots sabem que la competència de seguretat ciutadana és de Mossos d'Esquadra, no és de la policia local, que té altres competències, com regular el trànsit i protegir els edificis públics. Però la competència de lo que és, per dir-ho així, no? L'àmbit de seguretat ciutadana correspon a Mossos d'Esquadra. En aquest sentit, potser, i ara plantejo, ha arribat el moment, no?, de que des de Sant Cugat posem a sobre la taula que Sant Cugat té una subcomissaria de Mossos d'Esquadra. Som, en fi, depenem en el cas de Rubí, de l'AVP de Rubí. Llavors, això segurament és així, perquè en el moment que es va fer el desplegament, doncs encara Sant Cugat i Rubí estaven a la par en quant a població, però tots sabem que Sant Cugat en els darrers 25 anys doncs ha fet un creixement molt important. Som una ciutat que gairebé té 100.000 habitants, a més tenim molts més habitants que Rubí, som la ciutat més important del Vallès Sud, i per dir-ho així, som aquell germà petit que ha crescut i ara és més gros que els germans del costat, però en canvi no té la majoria de serveis que hauria de tenir com a ciutat, no? Ho dic perquè la majoria de serveis, i podríem parlar dels jutjats, podríem parlar de moltes dels serveis que presta l'Estat, sí, podem parlar també d'aquests, si vols, serveis de l'Estat i de la Generalitat a la comarca, que inicialment anaven sempre a Sabadell i Terrassa, perquè eren les dues grans ciutats. Algunes de les coses van traslladar a Rubí i Cerdanyola, i Sant Cugat mai li tocava res. Home, jo crec que hem de començar a reivindicar que aquest germà petit s'ha fet gran i que volem aquest tipus de serveis. Crec que ens toca. I un d'ells podria ser, doncs, reivindicar el fet de que bueno, doncs, potser ens toca ser comissaria, no subcomissaria de Mossos d'Esquadra.
6: Àrea
2: bàsica policial, correcte. Per tant, en fi, ho poso sobre la taula com un element que crec que hi ha. Segurament, potser, des d'una perspectiva delinqüencial no tenim la situació que pot tenir Rubí, però des d'altres perspectives, poblacionals, en fi, capacitat d'activitat econòmica, etc., doncs segurament sí que ens ho mereixeríem, no? Bé, senzillament és una reflexió que no, per dir-ho així, ni tan sols ho he parlat amb el meu partit, però vull dir, crec que és un tema que com a ciutat, igual que reivindiquem altres serveis, jutjats, etc., doncs aquest també seria un d'ells.
1: Joan Carles.
3: Sí, mira, el fil del que deia el Jordi, totalment d'acord. Vull dir, el que passa és un tema, em sembla que va per tema de partits judicials. Els Mossos van fer el desplegament pel tema de partit judicial. Clar. Quan tinguem els nous jutjats, potser és el moment de reclamar aquesta àrea bàsica policial. Per què? Perquè ens alliberaria molt, molt efectius de la policia local per realitzar més tasques de proximitat, de convivència, i l'ABP ja té un propi servei d'investigació fet molt més efectius. Nosaltres estem en una comissaria de districte, que es diu comissaria de districte. Mm-hmm. Jo tot agafo el guant perquè ho comparteixo absolutament, que Sant Cugat ja es mereix això, es mereix aquest servei de Mossos d'Esquadra. Dit això, el pla local parla, a part de la prevenció, de l'anticipació. És un nou concepte que en el món policial s'està treballant degut a l'aplicació de la intel·ligència artificial en determinats programaris, no? Que, bueno, jo estic il·lusionat en veure com va això, no? Com ho fem, no? De quina manera, i aquest nou, diguéssim...
4: Gran germà, no?
3: Eh?
4: Gran germà.
3: No gran germà, però sí que tinc, diguéssim, curiositat per veure com despleguem aquesta nova manera de treballar, no només a Sant Cugat, sinó altres cossos de l'Estat, de policia local, que també estan en aquesta línia, no? Per tant, com treballarem això, amb quines garanties? Jo crec que és un repte importantíssim que requerirà formació, requerirà una nova manera de seleccionar perfils que han d'entrar en el cos, perquè s'han de gestionar serveis i tecnologies diferents a les que fins ara s'han utilitzat en seguretat, no? I per tant, és un tema que em té curiosit i que jo crec que aquí s'ha de fer una feina que garanteixi drets i també llibertats dels ciutadans i ciutadanes, no? Per tant, prevenció sí que va molt més en la línia d'aquesta oficina de relacions amb la comunitat, d'aquest desplegament. Esperem que hi hagi territorial als barris, com a mínim amb relacions amb el teixit comercial, amb el teixit veïnal, associatiu, que sí que és, jo des de que fa 18 anys que visc a Sant Cugat he trobat a faltar. Vull dir, han hagut èpoques que sí que hi ha hagut més presència territorial, però el cos ha treballat sempre més de forma reactiva, no?, que preventiva, no? Ja que parlem de prevenció, no? Sí que és veritat que en el centre de la ciutat sí que hi ha hagut més un treball més de prevenció i de presència d'efectius a peu relacionats amb l'eix comercial, no? Però a la resta de la ciutat, jo per exemple soc de Vulpelleres, visc a Vulpelleres, i costa veure efectius sí. A peu. Sí que veus passar el cotxe, passen, però la prevenció no es fa passant amb el cotxe, no? Es fa parant el cotxe, parlant amb els veïns, amb els comerciants, i per tant aquesta prevenció té marge de millora. Vull dir, aquí a Sant Cugat tenim molt marge de millora. Jo sempre, amb el Bernat, que hem parlat moltes vegades, tenim molt marge de millora. Sí que hem fet moltes coses ben fetes. Sí que és cert que hem fet funcions de seguretat ciutadana, molta funció de seguretat ciutadana, perquè precisament per això que parlàvem ara, potser la comissaria de districte no té els efectius necessaris per donar servei a una ciutat que s'ha fet gran i que té un territori extensíssim i molt divers urbanísticament. Per tant, penso que la prevenció aquí s'ha de treballar a cada territori de la ciutat d'una forma diferent i que hi ha molt de marge de millora, no? I em quedaria amb això, amb aquesta idea que la prevenció té marge de millora i que aquest repte de l'anticipació em té encuriosit, molt encuriosit.
1: Mm-hmm. Juanma.
5: Mira, jo per posar un punt crític, crec que falta un poc de bidireccionalitat en el tracte entre la policia i la gent. M'explico. Jo vaig ser víctima d'un robatori al 2024. Jo vaig denunciar al Mosso d'Esquadra. En 2 anys no m'han dit res. Si s'ha resolt, si no s'ha resolt, si han vist les càmeres de seguretat del Mercadona on va ser el robatori. Va ser una cosa, un engany, perquè va ser un engany, no va ser una cosa que a mano armada, no? Però em van treure 1.200 euros, que no és moco de pavo, eh? Entonces, encara no m'han dit si han localitzat això, si han vist què resultat té, no? Si és positiu o negatiu, si s'ha resolt o no s'ha resolt. Jo voldria saber si està resolt, si han arxivat el cas o què. Jo crec que això falta entre la ciutadania i la policia, falta que si es resol un cas, que es digui, i la gent, bueno, sàpiga a què atenir-se, no? Que jo.
1: Mm-hmm. Bernat.
0: Començo al final, estic d'acord. O sigui, hi ha d'haver-hi més bidireccionalitat, segurament. I aquest treball, no només tot això que estem parlant, no només ho podem fer la policia local, o sigui, ho hem de fer conjuntament amb Mossos, diguem, perquè si no servirà de res, diguem, no? Perquè en molts casos doncs, que se'ls queda doncs, Mossos per investigar, o que els investiguem nosaltres, o que Mossos ens demana a nosaltres que els investiguem. Bueno, en tot cas, sí, ha de millorar en aquest sentit. Sobre la IA, explicar-vos que ja vam tenir ara fa uns mesos una prova pilots aquí a l'Ajuntament, aquí la policia, de gestió de les càmeres amb IA. I bàsicament el que feia era agilitzar molt millor, molt més, molt, de forma brutal, la recerca de determinada vehicle, persona, el que sigui, diguem, no? És que he tingut un accident amb cotxe, el cotxe ha marxat, quasi hipotètic, diguem, i que no és real, diguem. I només sé que era blanc i hi havia un número 4. Hòstia, perdó. Ho poses a la IA i en minuts et troba el cotxe que era, diguem, no? Cosa que d'altra manera t'estaves, doncs, o ens estem doncs moltes hores fent recerca, no? I per tant, o hi ha tal persona amb una gorra vermella i t'ho troba, diguem, no? I per tant això facilita enormement, no, la investigació, i això era una prova pilot, i per tant doncs ara l'Ajuntament haurà de veure doncs com ho incorporem, però bueno, en això estem, i també el Jordi també treballa en aquest sentit. Jo em quedo amb una cosa que ha dit l'Àlvaro, que és que no podem abaixar la guàrdia. Jo crec que és una molt bona frase, diguem, perquè és veritat. És a dir, cada cop que fem recompte de com tenim les dades de seguretat, hi ha alguns delictes que baixen, alguns delictes que pugen, per exemple. Els delictes empresa, no? És una cosa que ens preocupava molt, hem trobat què és el que ens està passant, i els últims mesos, diguem, ja ha baixat. Haurem de veure a final d'any si això es confirma o no es confirma, no? Però en els últims 12 mesos doncs hem baixat de 20 delictes robatoris d'interior d'empresa a 16, no? Òbviament hem de seguir baixant, però hem de mantenir-ho tot a ratlla. I sobretot al final, l'objectiu és que els delinqüents sàpiguen que Sant Cugat ho tenim molt ben apamat tot, i aquí no és un lloc per venir a robar, diguem, no? Com més sàpiguen això, menys delictes tindrem, i per tant, no podem abaixar la guàrdia amb cap dels nivells, perquè quan mirem amunt, de vegades se'ns escapa un altre, no perquè la policia no sigui professional, sinó perquè el delicte sempre va per davant de la policia, diguem, no? I els mètodes de robatori, d'enganyes, etcètera, doncs van per davant. Quan nosaltres entenem quina és la dinàmica, com més ràpid entenguem quina és la dinàmica dels delinqüents, doncs millor o més ràpid els podem aturar, no? I una cosa que no ha sortit, però que és unànim per part dels grups municipals, no? És el tema de treballar la rumorologia, no? I això té molt a veure amb ser molt propers, no? I amb les relacions amb la comunitat, no? Perquè ens ha passat diverses vegades els últims temps, no? D'un barri, un rumor de és que hi ha dos lladres que es fan passar per no sé què i entren a les cases, etc. Escolta, atacar la rumorologia i dir, mira, no ha passat per això, o sí que ha passat per això. O sigui, explicar-ho i desmentir, diguem, no perquè intencionalment ningú vulgui crear rumors falsos, sinó que a vegades veus una cosa que et sembla que és una cosa i no ho és, i els veïns estan espantats, no? Escolta, no, doncs anem, investiguem, mirem d'on surt el rumor, anem a explicar a la font del rumor quina és la realitat, i així ho desmuntem, diguem, no? I això ens ha passat en els últims temps, i és una cosa que hem d'anar treballant, perquè al final es propaga, diguem, no? El veïnat doncs propaga, m'han dit que està passant això en aquesta plaça, doncs si és veritat, òbviament, doncs ho ataquem, i si no és veritat, doncs ho desmentim, no? Però aquesta feina, si no som pròxims, no ho podrem fer. I una cosa molt, molt ràpida, que és que la policia, pel sol fet d'existir, no sap que les coses passen. La policia ho sap, perquè investiga, perquè patrulla, o perquè li expliquen les coses, diguem, no? I per tant, li expliquen, vol dir denúncia o missatge, etcètera, no? I hi ha moltes vegades que es cometen petits delictes a alguna botiga, mira, m'han robat una peça de roba de nen petit total, perdre més temps anar-ho a denunciar que no. Doncs nosaltres necessitem, encara que no es denunciï, nosaltres necessitem saber-ho tot, perquè moltes vegades la delinqüència té uns patrons, i si nosaltres sabem quin és el patró i posem en contacte doncs els diferents comerços, per això és tan important que per exemple Sant Cugat Comerç sigui fort, no? Perquè moltes vegades tota aquesta informació es recull, i com més ràpid millor la treballem, doncs més resoldrem dels petits delictes dels grans delictes.
1: Álvaro, un minut, has demanat.
4: Sí, sí, no, era per dir, no sé si queda molt de temps,
1: sí,
4: però,
1: un minut, va.
4: Però era per comentar que sí que amb aquestes coses la policia ha de saber-ho tot. És veritat, perquè si caiem en la tentació de dir, bueno, pues, com és una tonteria o és un fur d'una cosa petita, però la policia ho ha de saber, perquè així detecta la pressió delinqüencial que hi ha, si no, i pot posar els mitjans per la prevenció, no? I adelantar-se a tota aquesta qüestió. L'aplicació de la tecnologia segur que millora molt la feina o escurça processos, no sé, segurament jo crec que és un tema de més d'escurçar processos que d'altres coses, perquè sí que és veritat que la detecció automàtica de matrícules i coses d'aquestes també pot ajudar a reduir delictes i tal, però sobretot pel tema de la reducció de processos, que un agent estaria hores o diversos agents per mirar dades i trobar una agulla en un paller, no? Per tant, en aquesta qüestió crec que hem de millorar molt, o s'ha de millorar molt en temes de tecnologia, i fa falta inversió per això, clar.
1: Bé, doncs no tenim temps per més. Hauria estat interessant que haguessin estat tots els grups municipals avui a la tertúlia, perquè crec que hauria hagut més debat. Vull dir, avui al final es respira consens i està bé, estarem pendents de com s'implanta aquest pla, de com s'aterra als carrers, que al final és el...
7: Consens és bo, és l'important. Consens.
1: Està molt bé el consens.
7: És que sembla que sigui menys dolent.
1: No ho dic com algo dolent, però sí que és veritat que tots els grups pràcticament s'ha valorat positivament la tasca, que s'ha tingut en compte, i evidentment hi ha coses a millorar, mai res és perfecte, però s'ha entès el consens i això està bé. Doncs fins aquí la tertúlia política, no només d'aquesta setmana, sinó d'aquesta temporada. Ens retrobem al setembre, i res, la informació continua amb la segona hora del Faves Comptades amb Carme Reverte.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones que no es coneixen entre elles comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria del 2025 de l'entitat, que també revela que els relloguers han passat del 32% al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen el sindicat CGT, la intersindical IABACOS i el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles Bressol públiques, de gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La iniciativa Tasta Mandó torna aquest estiu amb una programació que combina tastos, demostracions gastronòmiques, activitats familiars i la participació d'una vintena de restaurants de la ciutat. Impulsat per De Collserola i l'Ajuntament, el projecte arriba a la seva cinquena edició amb l'objectiu de consolidar el tomàquet mandó com un producte de proximitat present a les taules de Sant Cugat durant tota la temporada. La Universitat Internacional de la Pau celebrarà del 2 al 8 de juliol a la Unió Centre Cultural la 41a edició del seu curs d'estiu, que enguany porta per títol El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació. La proposta reunirà especialistes dels àmbits de la investigació, el periodisme i l'activisme per analitzar l'actual context global, marcat per l'augment de les tensions internacionals, la militarització del discurs polític i el rearmament. Segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre i des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a dansar, la proposta de nova creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major de Sant Cugat. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: La intel·ligència artificial està deixant de ser una eina reservada a les grans corporacions i comença a obrir-se pas en la gestió financera de les petites empreses. Però fins a quin punt és viable i rendible per a una pime? Doncs avui intentarem respondre a aquesta qüestió de la mà de l'Andreu Travé, que és consultor sènior de Secot. Andreu, benvingut.
1: Ben trobada, bon dia.
0: Per on recomanes començar perquè la implantació sigui útil, que sigui assequible?
1: A veure, el primer, hem d'estar convençuts de que ens agradi o no ens agradi, la IA ha vingut, ha arribat i es quedarà. Primer, estar convençuts d'això. Segona, el que hem de fer, d'alguna manera, és veure a on ens pot ajudar. I, sobretot, no tenir por de que ens traurà feina. És a dir, perquè si... hem de començar per les coses que són més repetitives, més senzilles, és a dir, i primer, per exemple, t'has de plantejar on estàs, no? O sigui, primer, és a dir, quant temps, per exemple, si estem parlant una mica de finances, quant temps dediques setmanalment a la conciliació de dades amb els bancs?
0: Sí.
1: És a dir, perquè és una feina que en general no t'aporta,
0: rutines,
1: no t'aporta cap valor.
0: Sí.
1: No t'acorda cap valor, no? Llavors, per exemple, aquesta, no? O sigui, primer abans de tot, no? Segona, amb les previsions de tresoreria, les encertes, t'equivoques, tens que tenir una pòlissa per si no si t'has equivocat, que no tenir un descobert,
0: i això
1: té un cost que igual no tindries que tenir. Te n'adones de quan hi ha anomalies, és a dir, un intent de frau, algú que et cola una factura falsa, algú que t'envia un correu electrònic que és fraudulent i que sembla que és bo, te n'adones d'això? A l'estat del teu negoci, és a dir, tu quan entres cada dia al dematí, aconsegueixes tenir 4 o 5 indicadors claus per saber si hi ha alguna cosa que no va bé i has de reaccionar? O has d'esperar a final de mes a tenir el exercici tancat per veure, ostres, ja
0: fa... Ha anat bé o ha anat malament,
1: ha anat malament, no? Però, és a dir, totes aquestes coses... Llavors, la teva gent, el teu equip, la gent que t'ajuda, és a dir, li encanta les coses rutinàries o, de debò, estan frisant per poder gaudir més del negoci, o sigui, no fer les coses que són de rutina de cada dia i faig sempre el mateix, sinó que de debò puc aplicar la meva manera de pensar, de dir, tinc temps per planificar, per pensar i per millorar una mica el negoci. Perquè si el teu equip no ho fa, el del teu competidor sí. El teu amic de la botiguer de davant que ven el mateix que tu, sí que estarà mirant els clients i tu no. I, per tant, és possible que et trobis enrederit d'una manera molt ràpida. Vull dir, per tant, primer és dir, crec que em fa falta...
0: Fer un mapa, no?
1: Fer un mapa.
0: Sí.
1: I llavors, un cop que estàs convençut de que tens... primer, que t'has autoauditat i dius, sí, necessito fer coses, llavors has de fer una mica quines són les coses més repetitives i que t'aporten menys valor. Que les tens que fer perquè les has d'assegurar el negoci, però que, en canvi, no t'ajuden a arribar més al teu client o estar més pendent dels clients o dels proveïdors o del sistema, sinó que simplement són coses que les tens que fer perquè, si no, et trobaries que no saps com va, no? Llavors, has de veure quines coses t'agafen temps i quina rellevància tenen pel negoci. Llavors, un cop que tens, normalment et sortiran, amb una petita empresa, normalment sortirien de l'ordre entre 15 i 20 accions que són rutinàries, no? Llavors, un cop que tens aquestes accions que són rutinàries i que les vas fent d'una manera repetitiva, veure quines són les que aporten menys valor i amb quina relativa rapidesa les pots plantejar substituir-les. I, per tant, engegar-les amb una intel·ligència artificial, etc. Avui m'he fet una promesa, no fer servir cap paraulota tècnica, sinó només és dir què és el que necessites, d'alguna manera, perquè això funcioni, no?
0: Val. Entenc, doncs, que tenint en compte tot això que ens comentes, amb això podem avaluar, no?, la viabilitat del projecte.
1: Exacte. O sigui, saps quins... per exemple, un dels efectes típics és la conciliació bancària. Vull dir que has de comprovar, has de baixar-te les dades del banc o dels 2 o 3 bancs que tinguis, comparar-les amb les factures que tens, que tot estigui quadrat, I això, lo normal és que... O sigui, lo lògic és que estigui bé. Però, en canvi, hi dedica,
0: s'ha de revisar,
1: dedica,
0: sí.
1: S'ha de revisar i dediques molt de temps.
0: Però de quina manera pot ajudar la IA a automatitzar tot aquest procés i quins resultats està donant actualment?
1: Sí, la IA el que fa és que el que et munta és un sistema de manera que recull les dades dels teus 2, 3, 4 bancs que tinguis, les posa totes juntetes, llavors les compara amb les teves. Llavors, si tot quadra, doncs et diu tot això, ja està. I això t'ho fa en minuts, no en hores. Llavors, normalment, el que passa és que de tot aquest procés de la conciliació bancària, que normalment poden ser, no ho sé, en una empresa, diguem-ne, mitjana alta, poden ser doncs, des de 20 hores setmanals, només et diu quins són els que hi ha discrepàncies. I, per tant, la persona ha d'actuar només amb les discrepàncies, i això normalment pot reduir una relació de 5 a 1 el temps que s'hi dedica a la conciliació bancària. I, a més, com detectes, pots veure quins són els errors manuals que hi ha hagut i que, per tant, baixen molt i, per tant, els podràs reduir per l'any següent. I, com a conseqüència, el tancament comptable, que normalment el pots tenir i pot ser lent, feixuc, no? Pues el fas en un 2 dies, el pots tenir llest de final de mes, no?
0: O sigui que ens oblidem ja d'aquells llibres de comptabilitat, no? A la B, al D...
1: No, els llibres, el concepte de llibre hi és.
0: Sí.
1: El que passa és que no és el concepte de la persona a mà que va emplenant el llibre, perquè, és a dir, en una empresa tenir un llibre molt bonic amb lletra gòtica no li ajuda a ser més eficaç. En canvi, que aquest procés sigui efectiu i sigui ràpid, això sí que li ajuda.
0: Doncs aquest és un dels casos on es pot intervenir amb la IA, la conciliació bancària. Exacte. També has parlat abans de la previsió de tresoreria.
1: Previsió de tresoreria.
0: Sí?
1: En principi, la tresoreria, el que fas és, tu suposes que t'ingressaràs una sèrie de diners i tens uns pagaments i el que has de tenir és que et quedi un diner de caixa per poder seguir fent tots els pagaments, no? Llavors, la IA el que et permet és fer unes previsions en funció de la teva història, és a dir, de quan regulars són els teus clients, si et paguen bé, no et paguen bé, si els hi tens que reclamar. És a dir, i, per tant, et pot avisar quins són els clients que normalment has d'avisar, però en comptes d'avisar-los després, quan ja no t'ha pagat a temps, pots fer una trucada, amable trucada, dir hola, què tal, bon dia, recorda que demà és el dia, o d'aquí una setmana, tens aquest venciment, i hi ha hagut algun problema amb la factura, no m'ho diguis després, digue-m'ho ara, i per tant, avancem les qüestions que puguin haver de problemes, no? Llavors, amb això, normalment el que fins ara és amb un criteri...
0: A veure
1: què et sembla, sí. No? L'altre li posa una mica més de criteri i t'ajuda a reduir aquestes necessitats, no? I per tant, saps amb més certesa o amb més probabilitat cap a on aniràs aquesta tresoreria. Per tant, les pòlisses que tens obertes no fa falta que siguin de tanta quantitat, sinó que siguin més baixes, i sobretot pots evitar descoberts, que és quan llavors els bancs se n'aprofiten i et carreguen, no?
0: Uh-huh. Anem a una altra de les qüestions que tu has comentat abans, la detecció del frau, que és habitual que les grans empreses estiguin molt a sobre preocupades per aquesta qüestió, però, clar, les petites també. Quines solucions basades en la IA ens pot aportar avui a les petites empreses?
1: L'altre dia estava parlant amb una directora financera d'un banc suís, que per un altre motiu estava parlant amb ella, i llavors una de les condicions que han posat ells és que qualsevol correu electrònic que arriba amb un link no deixen que entri al sistema del banc.
0: Uh-huh.
1: És a dir, període que, pel que sigui, no? Que no t'ho mires, no sé què, i cliques en un lloc que no devies, no? Pues per evitar-ho, resulta que han arribat a aquesta conclusió i no els hi deixen que entri ni un sol mail amb un link. O sigui, si s'ha de clicar o s'ha d'enviar, has de primer enviar un mail, que no sé què, què faràs, i després tens tot un sistema per evitar qualsevol tipus de frau.

0: estan entrant molt en rebaixar el teu nivell de defenses, no? I per tant has de passar cap a un altre, no? Llavors, la intel·ligència artificial el que d'alguna manera et fa és et permet tenir entrenat el sistema de manera que saps com són els teus proveïdors, típicament quan t'envien els correus electrònics, amb quins horaris, qui els signa, de quina manera, és a dir, t'ajuda a... És a dir, el que fa és que t'avisa que hi ha alguns que t'arriben amb molta probabilitat de que no siguin correctes. No?
1: Esperem que en el futur això encara es pugui gestionar, perquè el pas que anem, fins i tot la IA jugarà a favor de...
0: Sí, juga a favor de...
1: dels delinqüents.
0: Juga a favor de tot el que la fa servir. No?
1: Perquè, clar, els delinqüents també, a través de la IA, doncs, poden saber efectivament com són els nostres clients, a quina hora ens envien els d'allò, si són pagadors puntuals, si no... Uh-huh. Vull dir, tota aquesta informació, el mateix que nosaltres li estem requerint a la IA, el defraudador també ho estarà fent.
0: Però
1: no?
0: Per això t'has de muntar la IA amb un sistema que no sigui obert. És a dir, t'has de muntar una IA amb un lloc que sigui només informació teva de la pròpia empresa, amb un proveïdor certificat, és a dir, que hi ha normes, hi ha proveïdors més fiables que uns altres, vull dir, això sí que has d'entrar una mica en un proveïdor que sigui fiable, que tingui les normes de qualitat i de servei adequades, de manera que la teva informació la tinguis només a disposició teva i no estigui en xarxa per tothom. És a dir, això que diuen que jo faig servir el xat GPT per fer les meves ofertes i no sé què, resulta que aquestes ofertes, si no estàs treballant amb una IA privada, poden ser públiques. Yeah. I, per tant, la IA les pot fer servir per qualsevol altra. Uh-huh. Llavors, això és una mica el que sí que ens hem de... Aquí sí que hi ha una part una mica més tècnica, és a dir que el que estem treballant estigui amb el meu entorn i no pugui sortir d'aquí. I llavors, una de les coses que pots fer és, com se'n diu ara, fer anònimes les teves dades, de manera que no surtin ni DNIs, ni surtin dades concretes de segons quins clients, o no estiguin totes, o sigui, les controlis, però amb diversos llocs, de manera que estan privats teus, i no surten en conjunt al públic. Uh-huh. O els pot fer servir la IA per qualsevol altra, no?
1: Clar, estem parlant que tot això va molt ràpid, però tot i així la IA encara doncs, té escletxes. Per tant, fins a quin punt confiar en les decisions o recomanacions que ens fa la IA? I una altra qüestió és el paper que ha de tenir la supervisió humana en aquesta gestió financera.
0: La IA, mentre sigui tal com està ara, és a dir, en el fons, té que ser una eina que ens ajudi a fer les coses, diguem-ne, més rutinàries i més simples. I el que tenim que plantejar-li és que ens avisi de tips d'alerta de les coses que poden no ser adequades i que, per tant, sempre hi té que haver algú a darrere que es dediqui el seu temps a validar aquesta informació, que efectivament està correcta, però no dedicant-li tot el temps que dedicaves abans, sinó una mínima part del temps. Llavors sí, està plantejant de quina manera el teu negoci pot evolucionar i pot seguir d'una manera més propera als teus clients.
1: Mm-hmm. Per garantir doncs, la seguretat i la protecció de dades, el que comentaves abans, d'aquest entorn privat, de distribuir en el nostre propi entorn inaccessible, diríem, sí, sí, al públic, tenir tota aquesta informació.
0: Mm? Llavors hi ha sistemes, eh? Si vols podem entrar. Però,
1: podríem, per exemple, citar algunes aplicacions d'IA que es puguin fer servir?
0: Hi ha... Des del punt de vista de financer, hi ha una que és la Saga, que és la que s'utilitza més. Però, en el fons, si tu no has treballat mai amb la intel·ligència artificial, no t'hi posis directe, sinó busca primer algú...
1: Un assessorament.
0: Que d'alguna manera, algú en què confiïs, que et doni una mica l'assessorament i, per tant, et validi la manera que ho estàs fent, com ho fa la IA, perquè llavors la curva d'aprenentatge és molt més ràpida. I llavors, en el fons, el que t'interessa és anar aprenent, o sigui, has d'entrar, has d'aprendre, però amb algú que tingui un cert coneixement expert i que t'ajudi a no cometre els errors habituals.

0: Per tant, la IA pot ajudar les petites i mitjanes empreses.
1: Ja ho està fent.
0: I avui hem volgut doncs, introduir-nos en aquest món per saber quina és la situació a hores d'ara. I segurament que això anirà avançant, anirà a
1: segur,
0: més.
1: Segur, segur.
0: I com deies tu al principi, això ha vingut per quedar-se i hem d'aprofitar-ho, no?
1: Efectivament.
0: Andreu Travé, consultor sènior de CECOT, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Que
1: gràcies,
0: tingueu un bon estiu.
1: Igualment i bona festa major.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
3: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
4: No, Peyu, tu no hi seràs.
3: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
2: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
5: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
6: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
5: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
6: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
5: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
7: Hola, em dic Marc.
8: Hola, me llamo Lalo.
9: Hola, em dic Xavi.
10: Hola, me llamo Elena.
11: Hola, em dic Joan.
12: Hola, i jo sóc el David.
7: Usuari del taller de Gerani de Moraga.
8: I que, a més, fent un programa de ràdio.
9: A Ràdio Sant Cugat.
10: I us expliquem les notícies més destacades.
11: I un resum esportiu.
7: Us recomanem música.
8: Fent agenda.
9: I el nostre dia a dia.
12: I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
13: Per tu, el programa de Gerani de Moragas.
14: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
15: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
14: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
5: Ràdio Sant Cugat.
14: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Avui a l'Espai de Gastronomia posem la mirada en un dels plaers més refrescants de l'estiu, els gelats. Descobrirem la història de la Felicità, una nova gelateria que va obrir portes el 15 de maig al carrer Valldoreix amb una proposta artesanal i plena de sabor. Avui els hem convidat perquè ens expliquin una miqueta més sobre aquesta aventura que es diu la Felicità. Dani Utgés, que és el propietari. Com estàs, Dani?
1: Què tal? Bon dia, Carme.
0: I l'Elisabeta Gadaleta, que és sòcia de la Felicità i mestra gelatera. Com estàs?
2: Muy bien, muy bien.
0: Sí? Expliqueu-nos, per posar una mica de context, com neix el projecte de la Felicità i qui hi ha al darrere d'aquesta aventura empresarial? Vosaltres dos, segur.
1: ¿Cómo es? ¿Qué haría? ¿Te hice yo?
2: Sí, ¿cómo es? Bueno, la historia es que hace muchos años, cuando yo tenía la heladería en Sabadell con mi familia, con mi mamá, entonces teníamos una heladería que se llamaba Gelarte, en la Plaza del Pi, y bueno, y el Dani fue uno de los primeros clientes que entró en la heladería y probó pistacho y avellana, que aún recuerdo. Y bueno, se ve que se enamoró
1: que
2: de ese lado.
1: Sí. Vaig enamorar el gelat de l'Eli. No?
2: Y entonces, bueno, que siga él. Que...
1: I jo, per part meva, doncs, o sigui, quan vaig provar, vaig estar al gelat, vaig dir que aquesta dona, jo ja tenia el seu número de telèfon, perquè jo tinc arrels sicilianes i des de ben petit, jo ja tinc 40, però des dels 10 anys havia volgut muntar una gelateria meva pròpia. No? O sigui, jo vaig molt a Sicília, cada estiu vaig sempre a Sicília, és com el meu poble, no? I clar, per mi a Sicília és la felicitat, no? Menjar, família, sol, platja...
0: D'aquí el nom, no?
1: Clar, d'aquí ve el nom de la Felicità, no? I aleshores hi vaig dir, Eli, dame tu número i ja ens trobarem en el futur. I van passar uns quants anys i ara fa uns mesos ens van posar en contacte una altra vegada, escolta, volem fer alguna cosa. I vaig dir, pues ara toca, ara és el moment. I vam trobar un local que estava molt bé, al carrer Valldoreix i tal, un local xulo, cucu, l'hem canviat completament, i és un petit oasi de felicitat, no?
0: I és una felicitat compartida, Eli, perquè tu també tens orígens sicilians, no?
2: No, mi mamà és de Catània. Sí. Mi mamà és siciliana, sí.
0: Per tant, tu tenies experiència en el sector de la gelateria.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí? Abans d'aquesta gelateria de Sabadell, havies tingut altres...
2: No, no? Antes de Sabadell, no.
0: No.
2: Fue en Sabadell cuando empecé a explorar, a inventar, a idear, a hacerme mis pociones mágicas, como se suele decir.
0: Para atraer a més Danis.
1: No, a més, Carme, un petit secret, i és que els mestres gelaters que he pogut conèixer són molt gelosos de les seves receptes.
0: Sí, no te la diuen tota, no?
1: Òbviament, inclús la Eli, que és la meva sòcia, no em dirà mai quina recepta utilitza. Val? Però sé que cada dia estem intentant millorar totes les receptes que tenim, no?
0: I tu, Dani, quina experiència tenies en el món empresarial? Perquè això és una aventura, com deia al principi.
1: No, jo sóc enginyer nuclear, Carme.
0: Buah!
1: Un enginyer nuclear fotent gelats aquí a Sant Cugat.
0: Explosius.
1: Sí. I jo vaig muntar una startup quan tenia 25 anys i la vam vendre ara fa 4 o 5 anys per bastants milions d'euros, ens va anar molt bé. Una empresa de tecnologia. I a partir d'aquest moment em dedico a invertir el patrimoni que tinc i sóc empresari, tinc diverses empreses i una d'elles era aquest somni, no? Complir aquest somni de poder muntar aquesta gelateria. I nosaltres, al final, jo és el que dic a l'Eli, no venim aquí a fer diners. O sigui, jo vinc aquí a donar felicitat i a ser generosos i a que la gent entri i que se senti com si entrés a Sicília.
0: Déu-n'hi-do. I quan veieu sortir els vostres clients, surten amb cara de felicitat?
2: Jo que estoy siempre ahí.
0: Que els veus, així, cara a cara?
2: Sí, no,
1: pensa que tenim molts que repeteixen cada dia. Si no els hi agradés, no vindrien. Vindrien un cop i ja no els veuries més les cares. Però tenim clients, Eli, tal...
2: Sí, vienen cada dia, vienen...
1: Sí, sí.
2: La verdad, y salen bastante contentos, gusta bastante. A ver, el paladar de cada uno es de cada uno. O sea, hay gente que a lo mejor no le gustará tanto, pero la verdad que a la mayoría es buena la...
0: Sí, la acollida és bona.
2: Sí.
0: Quina és la vostra proposta gastronòmica? Quina és la carta de la Felicità?
1: els millors gelats de Sant Cugat.
0: Ja, però aquest seria l'eslògan. A veure, jo necessito veure quins sabors teniu, què més, a part de gelats, teniu...
1: Quin és el gelat que a tu t'agrada més?
0: Doncs pues no sé dir-te, perquè a mi sempre m'ha agradat... Som molt clàssica, però també, si hi ha novetats, allà que m'hi foto que de cap. Vens, Però la xocolata i la maduixa, boníssim, combinats, perquè a més hi havia una pel·lícula que era Fresa i Chocolate, una pel·lícula cubana, una història homosexual molt xula, i em va fer molta gràcia. I maduixa i xocolata és un clàssic.
1: Tots dos junts, eh?
0: Sí, dos sabors. Però t'he de dir que he provat d'altres, i de sabors que s'han generat, clar, que s'han creat de receptes de, jo què sé, de àpats molt, molt catalans, i que
1: són bons.
0: Són molt bons.
2: Pues mira, ¿Qué tienes a la carta? De chocolates, ahora, por ejemplo, tenemos un chocolate negro que está hecho con agua, que es vegano, que es 80% de cacao. Después tenemos un chocolate con leche, que obviamente lleva leche, y es para, digamos, los más pequeños, aunque los más pequeños también se comen el chocolate negro, les gusta mucho.
1: Agrada, ¿no? Y el de cookies y Oreo. Bola, que tan
2: sens petits. I de chocolate también tenemos el Dubai, que es una novedad que saqué...
0: S'ha posat de moda, no?
2: Sí, es muy de moda.
1: És que uneix chocolate i fastuc.
2: El chocolate con leche con crema de pistacho.
1: És una explosió de sabor molt guapa.
0: Aquest mola,
1: Molt guapa. Chocolate de Dubai.
0: Aquest mola.
1: I després ja els que a mi m'agrada, que li vaig a l'Eli, aquests els hem de tenir, és fastuc i avellana o...
0: Molt bo.
1: Nocciola pistacchio, que diem en italiano, que són... El de avellana li queda increïble i el de fastuc li queda boníssim a l'Eli. I a més són esponjosos, vull dir, com que ella el que fa és que treballa la pala del gelat. És a dir, tu a Itàlia o a Sicília no entres mai a una gelateria que et donaran una bola de gelat. Està prohibit. O sigui, amb l'ADN italià no es pot servir el gelat amb bola. S'ha de fer en pala, però té diverses raons, no? I una és, per exemple, trenques tots els microcristalls d'aigua que puguin quedar.
0: Del gel?
1: I llavors, clar, et queda tot molt esponjós, molt... I clar, t'ho poses a la boca, i si el gelat està a temperatura adequada, que també hi ha moltes gelateries que es passen amb el fred, i quan et menges el gelat aquell no té gust de res. Sembla que estiguis menjant gel, no? El gelat ha de tenir una temperatura adequada, ha d'estar servit d'una manera adequada, que és com ho fem aquí a la Felicità, perquè al final t'ho poses a la boca i diguis, hòstia, això no sé què ha passat aquí, però és diferent.
0: Boníssims. ¿Qué más? ¿Qué más tienes a la carta, Eli?
2: Pues tenemos granizado de limón casero.
0: Sí.
2: El fagiol granizado de limona. Sí. Lo hago yo. Después tenemos horchata.
0: Sí. ¿También la fas?
2: No, horchata, la verdad, yo como italiana no tengo ni idea de hacer horchata.
0: ¿Això necessité un mestre horchater?
2: Soy sincera.
1: Sí, si hi ha algo que et pugui ajudar, escolta, endavant.
2: La verdad que, a ver, he encontrado una horchata que es casera, es natural, y la verdad que está gustando bastante a los clientes que l'han probado, repiten, o sea que...
1: I després tenim dues exclusives, que igual te les podem dir aquí al programa, per aquest final de setmana.
0: Són sabors?
1: No. Són conceptes diferents.
0: Són conceptes. Sí. Val, que això s'inclourà a la carta aquestes dues...
1: Si tot va bé, setmanes? Divendres, dissabte, aquesta setmana.
2: Si tot va bé,
1: abans de la festa major.
0: Molt bé. Quines són les novetats?
1: Doncs mira, a Sicília hi ha una cosa que està increïble, que és menjar-te el gelat amb un brioche, però és un brioche sicilià. I saps que és sicilià perquè té un tuppo, que li diuen allà, que és una espècie de barret.
0: Sí.
1: Sí, i allà agafen aquest brioche que ve a ser com una bola de brioche, te l'obren per la meitat i et posen una palada de gelat de fastuc o el que vulguis, o dos gustos, i aleshores et menges el gelat en comptes de malcono amb el brioche, no? I és més tubet, s'empapa, està increïble, està molt bo.
0: Entenem el brioche com l'entenem aquí.
1: Com un no el brioche aquest de postre, sinó és un concepte una mica diferent. Té una massa diferent que està com més airejada per dins. S'ha de venir perquè puguin...
2: Carme, tienes que venir a probarlo en cuanto...
0: Sí, però escolta, que no em convé menjar massa gelat.
2: Bueno, un al mes no hace daño.
0: No,
2: una a la setmana,
0: i una a la setmana tampoc.
1: Felicitat, Carme, la felicitat.
0: Oi tant, la felicitat, que no falti la felicitat. I què més? L'altra novetat?
1: L'altra és un cannoli sicilià que l'hem...
0: Sabia que hi hauria un cannoli.
1: Exacte. Que volem, no?, que la gent, a part de poder comprar el gelat... El gelat està molt bé perquè te'l menges just en el moment, no? però volem que t'emportis una mica de felicitat a casa, també. Aleshores, que puguis comprar uns quants canolis i que puguis compartir amb la família, no? Allò com a postre. Seran petitets, eh? No és el gran canol sicilià que menges un d'aquells i no cal ni que sopis, però seran canolis petits, de diferents gustos,
0: sí.
1: I per tant, com a pica-pica o com a allò... posta o repostre, saps allò que acabes
0: això
1: de sopar?
0: Això està bé,
1: i tal.
0: Les mides petites, exacte. Que puguis menjar-te un i dius, mira, encara m'hi cabria, sí, sí. Cabria un altre, doncs va, vinga.
1: Exacte.
0: Que no que et posin allò el postre que dius, és que ja no sé ni si començar, no? Molt bé, i això amb sabors, els que vulguis, no? Els que teniu.
1: Bueno, de canolos són de ricota.
0: Ah, de ricota.
2: De crema de pistacho, de crema de avellana... Mm. I de crema de gianduia. Sí, mm. Sí.
1: Que gianduia és avellana amb xocolata.
2: Sí.
1: Això encara ja és... més felicitat.
0: Més, és doble de felicitat, eh? És un tirabuixó, pràcticament.
1: Exacte.
0: Les receptes, que deia abans el Dani, no? És que els
1: és que
0: mestres
1: no me
0: gelaters no te les diran. Tu les receptes les vas modificant, vas creant noves receptes. Com et bulla el cap, Eli? A l'hora de crear.
2: Bueno, según como... A ver, ahora de momento, como aquí en este local, por desgracia, es muy pequeño, no tengo obrador. Entonces, mis recetas, digamos que me las hacen en Barcelona. Entonces, bueno, pues yo les digo, hazlo así, así, así. Entonces, bueno, pues me hacen lo que yo digo. Y bueno, de momento, pues cuando veo que algún cliente me dice, oye, ¿no puedes hacer un helado de tal? Bueno,
0: ¿et donen idees als clients?
2: Bueno, a veces me dicen, oye, me gustaría el helado tal. Entonces, yo pues calculo, ¿no? Cuánta gente me ha pedido ese helado, porque claro, para una persona
0: no
2: me sale a cuenta. Pero si me pide, yo qué sé, 50, 60 personas el mismo helado, entonces a lo mejor pues le digo, oye... Hazme este lado así, así, así, y me lo hago.
0: I escolta una cosa, bàsic, perquè una cosa sigui bona, que la matèria prima, la primera, sigui excel·lent.
1: Total.
2: Claro, es como yo siempre lo he dicho, ¿quieres un helado de, que se me está inventando, de melón? Pero si el melón
0: es un pepino...
2: Es un malo.
1: O que no te gusta res.
2: Te va a salir malo el helado. O sea, esto es... Esto es un ejemplo
0: d'on
2: básico.
0: D'on són, per exemple, els vostres proveïdors?
1: No, tot és local. El festuc no pot ser de Reus, perquè un gelat 100% de festuc de Reus et costaria 12 euros al cucurutxo, està clar? Aleshores, nosaltres anem a comprar qualitat, però no tot pot ser local. Però, per exemple, sí, els greixos sí, vale? El sucre també, sí. Al final, doncs intentem que tot el que portem a la fritxita sigui cosa bona, val? I, per exemple, té un Laeli que l'hem començat a oferir aquesta setmana, que és del pastís aquest de... ¿Cuál es el pastel este que has hecho esta semana?
2: Red Velvet. És la representació.
1: I realment el menges i sembla que estiguis menjant un pastís de Red Velvet, no? I és curiós com pots fer un gelat de pràcticament qualsevol cosa, no?
0: Em sembla que el Dani és el tastador oficial, no?
1: A mi és que m'encanten els gelats.
2: El Dani i el Joan també, eh?
1: El Joan és el seu fill.
0: El teu fill.
2: Sí.
0: Mare meva. I clar, si ells donen l'okay, per suposat que això tira milles. Quins són, però, els sabors que més triomfen?
2: A ver, los sabores que más... A ver, todos se venden, pero los que más, claro, son los clásicos. Vanilla, avellana, pistacho, ¿sí? Yogur, frutos rojos, fresa, limón, chocolate negro. O sea, todos los clásicos se venden mucho más, obviamente, que... Luego lo que está surgiendo muy bien es el mascarpone con higo caramelizado, que ahora se me ha acabado porque se ha terminado, se lo ha vendido todo y estoy esperando que los brazos me los lleve otra vez. Entonces, pues nada, los clientes, tengo algunos que se me están quejando.
0: Están
2: esperando. ¿Dónde está? Ya mismo llega.
0: I a Sant Cugat, per exemple, què triomfa més, el cucurutxo o la terrina?
2: Los dos por igual.
0: Sí?
2: Sí.
1: Són conceptes diferents, no? Al final és que t'agradi la galeta i hi ha gent que no li agrada la galeta. I per això també posarem el brioix, perquè provin un concepte diferent que no és ni cucurutxo ni terrina, no? Jo, per exemple, sempre sóc de tarrina, però els cucurutxos de la felicitat també m'agraden molt. I ahir, per exemple, li vaig demanar, fes-me un de... Perquè jo vaig a la meva geladeria a menjar gelat.
0: No va supervisar, no,
1: no
0: va menjar
1: gelat. No vaig, a veure, jo confio que l'Eli ho farà tot molt bé, però jo vaig a menjar el meu propi gelat i gaudir, no?
0: I a donar el vistiplau.
1: Clar, i aleshores, pues, no sé, cucurutxo, tarrina, això va a gustos.
0: Ah, i escolta una cosa, en un mercat amb molta competència, perquè, sí, clar... És que trobaries gelateries pràcticament a cada pas. Què penseu que us diferencia a vosaltres de la resta? Què té la felicitat que no tingui una altra...
1: Bueno, una Eli no la trobaràs en lloc de Sant Cugat.
0: Ah, mira, aquesta és bona.
1: Una Eli no la trobaràs a Sant Cugat. I nosaltres, al final, està clar que hi ha gelateries històriques a Sant Cugat, no?, que les coneixem i les coneixem molt bé i sabem el que ofereixen i som gelat. Crec que Sant Cugat ha d'estar content de tenir gelat de bona qualitat en general, no? Sempre hi ha coses millors i coses pitjors. Nosaltres entenem que el concepte de ser un gelat artesà, treballat amb pala, cremós, que entris... I que la història que t'expliquem nosaltres és diferent a entrar, agafar un gelat i marxo, saps? Aleshores, veuràs que ens agrada molt fer el que ve el show, no?, que és... l'experiència d'entrar a una gelateria siciliana i tu sentir-te com si aquell pas que fas des del carrer a dins el local, hòstia, estic entrant a Sicília, saps?
2: Vull dir... Sí, jo també intento sempre que mis clientes quan entren, que se sienten en casa, que se sientan como en casa, que eso es muy importante. Que sí. Entro y digo, hombre, ¿qué tal? Que haya un, ¿sabes?, buena conversación y... A ver, claro, cuando tengo cola... Tengo que estar por faena, ¿no?
0: Has donat per feina, sí.
2: Cuando no tengo cola me entretengo más y hablar con los clientes porque la verdad me...
0: Mimes als clients.
2: Sí.
1: Molt.
0: No sé, jo, ja pel que m'esteu explicant, diria que bé aquesta pregunta, però segons vosaltres, com estan sent aquests primers mesos de la Felicità?
1: El primer mes.
0: Un mes. 15 de maig, sí, és veritat, jo he comptat ja com si fos el març, no. 15 de maig, sí. Com ha anat?
1: Bueno, està sent apassionant, no? Sí, estem aprenent cada dia coses. La Eli, per sort, jo quan parlo amb l'Eli i ens associem, ella ja ve amb molt bagatge de muntar una gelateria, jo no tenia ni idea. O sigui, jo quan vaig veure el primer cop que arribava un camión amb una vitrina de gelats i era tan gran, dic, no pot ser això. Com fotem això?
2: 800 quilos,
1: 800 quilos pesava aquella vitrina. I pues, teníem carretilles, i al final pues, vam entrar. No? Pues, van ser 15 dies d'obrir, des del dia 1 de gener, des del dia 1 de maig, que vam tenir les claus del local, fins al dia 15, que l'Eli s'ho va currar moltíssim. Vam aconseguir 3 o 4 persones d'equipet que muntessin la gelateria i en 15 dies estaven venent gelats. No? I, òbviament, ara estem millorant coses, no? A nivell d'afluència ens està encantant, sobretot que la gent repeteix. Per mi és molt important que la gent entri a casa meva i que vulgui tornar a entrar a casa meva. Sí? Casa meva, entenent que la felicitat forma part de casa meva, no? I això, i ella, no?, que em diu, hòstia, és que aquest client ve cada dia a agafar el mateix gelat. El de dulce de leche, per exemple, aquí a Sant Cugat hi ha gent argentina que li agrada molt el dulce de leche, no? Pues tenim un client que cada dia ve a agafar el mateix gelat, no? El de Dark Chocolate. Tenim 2 o 3 clients i cada dia venen a agafar el gelat de Dark Chocolate. Perquè per ells és un plaer menjar-se, hòstia, en comptes d'una rajoleta de xocolata, doncs una miqueta de cucurutxo de xocolata, Dark Chocolate, 80% ja és prou negre i a la gent els encanta. Aleshores, bueno, millorant coses i fent que la gent vingui, no? Fent que la gent vingui aquí, i que ens conegui molt.
0: Teniu alguna sorpresa, alguna novetat de cara a la Festa Major?
1: Molt bona pregunta, Carme.
0: Home, aquesta és que m'acabo d'assabentar ara fa una estona. M'heu d'explicar el què, perquè aquí a mi també m'interessa. A veure si per Festa Major tinc un moment i m'escapo cap allà.
1: Sí, no, nosaltres, o jo almenys com a empresari, trobo que la Festa Major és un bon moment per donar-me a conèixer, no? I per fer que la gent que passarà pel carrer, doncs, que intenti entrar. Veuré que farem un show que si passeu pel carrer Valldoreix veureu alguna diferent, o sigui, passeu-hi, perquè ja veureu el que muntarem. Però després farem un concurs, no?, que és un concurs que no sé si s'ha fet mai a Sant Cugat, que és regalar gelat gratis durant tot un any. D'acord? Aleshores, hi haurà un guanyador, un únic guanyador, que a més el sorteig serà en directe el dia 29, que és dilluns a les 8:30 de la tarda.
0: El dia de Sant Pere?
1: A la gelateria mateix. Farem el sorteig allà entre tots els participants, que per participar només s'ha de venir a la gelateria i menjar alguna cosa. Aleshores, automàticament ens deixes les teves dades de contacte, perquè contactarem per si ets el guanyador, i guanyaràs un any de gelat gratis, 365 gelats gratuïts a càrrec nostre, de felicitar, 365 moments de felicitat durant els propers 12 mesos. I els dies que tanquem se t'acumulen pels pròxims dies. Vull dir, quan tanquem farem vacances, lògicament, tal, aquells dies, tranquils, que s'acumulen perquè puguis venir després a pels gelats, no?
0: Que bé.
1: Sí.
0: Doncs aquesta és la novetat, de cara a la festa major. I si no, és igual, tampoc la gent no ha de tenir excusa, només tenir un moment de gaudi, de felicitar, com diu la gelateria, per anar a provar els gelats de l'Eli. Alguna idea de cara al futur, algun projecte, allò de dir anem a créixer, no, esperem, vinga, què fem?
1: Sí, bueno, aquest primer any jo me'l plantejo una mica per aprendre, no? És a dir, ens hem associat, l'Eli i jo, ens hem de conèixer bé com treballem, cadascun de nosaltres, tenim bon track record, però hem de assentar molt les bases, jo haig de conèixer bé el negoci, però jo soc una persona ambiciosa de mena, és a dir, en totes les meves empreses no les monto per facturar poquet i viure, sinó les monto per fer-les grans, no? I sí, tenim sorpreses, però no te les puc explicar, Carme. Aquesta sí que no, ja t'he dit les dues.
0: T'has convidat per una propera sessió i vens
1: doncs,
0: i ens les expliques.
1: Quan ho estreni el que vull fer, venim.
0: Molt
1: perquè
0: bé.
1: Perquè fliparàs, ja veuràs.
0: Doncs a l'espera de la flipada que puguem tenir.
1: Exacte. Exacte.
0: Agraïm a l'Elisabeta i al Dani que ens han acompanyat avui en aquest moment de felicitar. La felicitat que la trobareu al carrer Valldoreix i podeu anar a provar els seus gelats i els seus productes. Eli, Dani, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Que us vagi molt bé.
2: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Gràcies.

0: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
1: I avui dimecres arribarem fins a les 12 amb l'espai Guaita que tenim, amb Sergi Coral, biòleg i climatòleg, coneixedor del nostre entorn natural. Serà fins demà. Adéu-siau.

0: off-white que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui de què ens parlaràs?
2: Doncs mira, avui us parlaré d'una persona, jo he dit un savi, un geni, un il·luminat, van il·luminar moltes coses l'altre dia, l'arquitectura de Catalunya, mundial i de tot això, com és Antoni Gaudí.
1: Carai, Antoni Gaudí, que se'n celebra el centenari de la seva mort.
2: De la seva mort. I un Gaudí on avui ho fem, ja sabeu que el Guaita és un espai que parlem de natura, i evidentment avui parlarem de la inspiració natural que ha tingut o que va tenir Antoni Gaudí a les seves obres. Cabdal, una inspiració cabdal, perquè aquest geni de l'arquitectura va agafar l'entorn natural com a model en gran part de les seves obres, de les seves construccions.
1: Per tant, avui deixem una mica els camps, deixem una mica el mar i ens n'anem a ciutat a veure les grans obres arquitectòniques de Gaudí.
2: Sí, sí, sí, ens anem a veure les grans obres arquitectòniques i tots aquells detallets o detallassos, perquè ja veurem que molts són d'un caràcter estructural, que estan a les seves obres, que podem veure. Gaudí es va inspirar en la geologia, la botànica i la zoologia més propera per dissenyar els elements més bàsics dels edificis i temples, però també aquells elements decoratius de façanes, finestres, teulats i forjats, entre ells el famós trencadís.
1: Home, i tant.
2: Que és la senya o una de les senyes d'identitat de la seva obra. De la seva obra, Antoni Gaudí, recordem que va néixer a Reus l'any 1852 i fou un naturalista de primer nivell. Des d'un primer moment va quedar impressionat pels paisatges de la seva Tarragona natal, sobretot primer, i després va estendre la seva capacitat d'observar i interpretar la natura arreu de Catalunya. Una de les dades que ens fa veure això és que Antoni Gaudí fou membre del Centre Excursionista de Catalunya.
1: Ah, carai!
2: I dintre d'aquesta entitat va poder fer sortides per tot el país i també pel sud de França.
1: Per tant, li encantava estar en contacte amb la natura.
2: Li encantava estar en contacte amb la natura, veure i sobretot badar també, de sentar-se allò de contemplar el paisatge.
1: Ja ho tenen això els genis, que baden una mica.
2: Sí, forma part de la seva genialitat. Diuen els experts que aquesta capacitat d'observació del món natural fou clau perquè abandonés la solemnitat de les línies rectes. Ja saps que en arquitectura, i en escoles d'arquitectura, les racionalistes, sobretot, que tot són línies rectes, i tot
1: tant.
2: Molt quadrat, i tot molt, molt, molt alemany, no? Podríem dir. Ell no, ell va abandonar les línies rectes i va entrar directament en l'experimentació de les corbes, perquè ja sabem que la natura està formada de moltes corbes, o pràcticament tot és corba, tot és línia corba.
1: Exacte, t'anava a dir que línia recta no hi ha,
2: Gaire línia recta no hi ha, ja sabem que les corbes i també allò de les fractals són uns esquemes que es reprodueix en tot en l'àmbit de la natura, no? Concretament on, per exemple, les formes parabòliques, hiperbòliques, helicoïdals, coniformes i catenàries, que són bàsiques en la seva arquitectura. I podem pensar aquí que això ho va fer perquè tot fos més maco. Però no. Què passa? Que aquestes formes, o que aconsegueixi traslladar aquests models de disseny, aquests models matemàtics a l'arquitectura, això li va donar sobretot resistència a les estructures.
1: Ah, carai.
2: I poder fer aquests edificis tan monumentals com, per exemple, la Sagrada Família. Per tant, aquestes corbes no només servien d'elements decoratius i per fer maco, sinó que guanyava resistència a tots els elements estructurals i, per exemple, ha pogut fer un temple de més de 170 metres d'alçada, no?, que fa la Sagrada Família. Doncs endinsem-nos on en l'univers Gaudí, en l'univers natural i naturalista de Gaudí, i anem a investigar quins elements naturals van inspirar justament tota aquesta obra.
1: Doncs som-hi, has dit que es va inspirar en diferents disciplines,
2: Sí.
1: Geologia, botànica i zoologia.
2: Això mateix. Comencem amb la geologia, perquè un dels descobriments més importants que ha fet al voltant de la inspiració gaudiniana el trobem al Baix Camp, entre els municipis de l'Argentera i Vilanova d'Escornalbou. Concretament, el paratge de Coll, el del Coll de la Desenrocada. En aquest indret, Gaudí l'agafa com a plató principal de les seves obres i concretament es fixa en les roques i les formes geològiques. Mira, Trobem les formes, per exemple, que van inspirar l'edifici de la Pedrera, de la Casa Milà, com és el cas d'aquelles famoses xemeneies.
1: Sí.
2: Doncs això és estar en les roques d'aquest indret. El famós drac del Parc Güell, o els forjats i els balcons de la Casa Batlló, els balcons i finestres de la Casa Batlló. Tot això ve perquè la roca d'aquest indret tarragoní és un gres, i un gres és una roca calcària sedimentària, per tant, roca que es pot erosionar o s'erosiona molt fàcilment per acció del vent, l'erosió eòlica, o l'erosió de l'aigua, de l'erosió hídrica. Per tant, és roca que va agafant totes aquestes formes i, per tant...
1: Són aquestes formes les que Gaudí va plasmant en aquests edificis.
2: Gaudí s'asseia allà, caien com uns balcons naturals, i observava totes les roques del voltant, i se li va il·luminar, i va dir, mira, ja tinc les formes per fer tots aquests edificis. També s'ha estudiat, val a dir, la inspiració de Gaudí en indrets com la muntanya de Montserrat.
1: Que és molt característica, no?
2: Que és molt característica i s'ha traslladat, per exemple, a la Sagrada Família. Les coves del Salnitre. I fins i tot a la zona de Sant Miquel del Fai. Tot això coincideix amb roca sedimentària, d'aquesta. En cas de la muntanya de Montserrat, aquells pics més arrodonits de conglomerat, i en el cas de Sant Miquel del Fai ja sabem que hi ha la força de l'aigua amb les cascades i és el que modela el paisatge.
1: Tot això pel que fa a la geologia, però i en botànica, com s'hi ha inspirat?
2: Ui, en botànica jo crec que és el que més li agradava a l'Antoni Gaudí, perquè són innombrables les plantes, els arbres, els fruits i les flors que Gaudí incorpora als seus edificis. Podríem dir que no les copia literalment, sinó que les reinterpreta. La majoria d'espècies enregistrades formen part de la flora mediterrània.
1: Per tant, és tot d'aquí del territori, eh?
2: Tot del territori. I molta flora d'aquesta també porta incorporat simbolisme religiós. Perquè sabem que Gaudí era un creient, era molt creient,
1: Sí.
2: I tots són flors i plantes amb cert misticisme, amb cert component religió, que li donen una segona volta, una segona lectura a aquesta botànica que hi ha als edificis. Per exemple, anem a posar-nos algunes.
1: Som-hi.
2: Les palmeres. Les palmeres és la peça clau en el joc de columnes i capitells de la Sagrada Família. Que vam poder veure a televisió amb tot aquell espectacle fa pocs dies. Gaudí ho va deixar escrit així. L'interior del temple serà com un bosc. Els pilars de la nau principal seran palmeres. Són els arbres de la glòria, del sacrifici i del martiri, i tanmateix simbolitzen la vida i l'espiritualitat.
1: Per tant, li van com en ella el dit, la Sagrada Família?
2: Exacte, li van com en ella el dit, aquest doble sentit, no? Aquest sentit també religiós. No només les palmeres, sinó que, per exemple, agafa la inspiració del margalló, que també estava a la seva Tarragona natal. Tarragona natal. Ja sabem que el margalló és l'única palmera autòctona mediterrània, que sobretot té el seu centre de distribució des del massís del Garraf cap al sud, encara que Cap de Creus i el Montgrí també hi ha algun exemplar allà aïllat. Per exemple, es veuen en el tancament de la forja de les portes de la Casa Vicenç, declarada l'any 2005 com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. I el conjunt de rajoles ceràmiques de la façana amb flors, per exemple, de clavell de moro, que també té aquella casa. Doncs, a la porta, el forjat de la porta d'aquesta casa Vicenç. L'olivera.
1: L'olivera és una altra d'aquestes plantes que imita. On te la trobem?
2: Mira, l'olivera es troba en moltes de les seves obres, perquè ell ho diu que és símbol d'immortalitat i resistència i també símbol de la fertilitat per l'abundància dels fruits. El creixement helicoidal del seu tronc va empènyer Gaudí a utilitzar els helicoides i altres corbes de les estructures arquitectòniques, allò que hem parlat abans. Doncs en una de les plantes que es va fixar per aquestes corbes, per aquests dissenys, va ser en l'olivera.
1: L'olivera també és molt típica del nostre paisatge mediterrani.
2: Molt típica, molt típica. Una altra planta, el xiprer. El xiprer ja sabem que té una simbologia espiritual molt important, símbol de vida eterna. La famosa creu de Gaudí està inspirada en la pinya del xiprer, el gàlbul. El fruit del xiprer és el gàlbul, que en obrir-se assenyala el cel i els quatre punts cardinals. És el pinacle de la torre de Bellesguard. El llorer, també símbol de glòria i intel·ligència, que s'ha utilitzat per coronar romans victoriosos, poetes i artistes, també. També hi surt. Gaudí fa servir el girassol, que també el fa servir a la Casa Vicens, però també el fa servir al Capritxo de Comillas, a l'obra que té Gaudí fora de Catalunya, que té a Cantàbria. I l'heura està present també en ornaments i relleus, simbolitza la vida, la persistència i la continuïtat. També ho aplica a la forja i a la ceràmica. Una altra planta, la figuera de moro, que inspira columnes i volums, per exemple, al Parc Güell. El Parc Güell, jo diria que és l'obra de Gaudí que té més inspiració natural de totes. Segurament l'està un parc també, i que en aquella època era molt més parc que no ara, que hi ha molta més construcció, no?
1: De fet, potser ja volia això, no? Crear un jardí enmig de la ciutat.
2: Exacte, un jardí arquitectònic. El nenúfar, per exemple, està molt present en mosaics i trencadís, per exemple, a la Casa Batlló. El blat, que representa també la fertilitat, i apareix en relleus i elements decoratius. I les flors, que estan associades a la bellesa, no?, el simbolisme cristià i bellesa, abunden, per exemple, les roselles, els clavells, les margarides, els lliris, els cards. Això ho podem veure, sobretot, en la ceràmica, en aquest trencadís, en els vitralls, per exemple, també de la Sagrada Família, i en el ferro forjat.
1: Per tant, veiem que aquí la natura l'aplicava a tots els elements, no només tant a l'arquitectura pròpiament dit, sinó també a la ceràmica, als elements decoratius.
2: Als elements decoratius. Només a la façana de les naus laterals de la Sagrada Família trobem 12 cistelles que contenen cadascuna de les 12 tipus de fruites diferents ordenades segons el rat de curs de l'any.
1: Carai, aquí també hi havia tot un estudi de fruits de temporada.
2: De fruits de temporada, si volem anar al mercat ens hem de fixar en aquesta decoració de Gaudí, en el cas de la Sagrada Família, aplicat al món dels fruits. No només les plantes i els arbres, sinó també el pas de les estacions.
1: Exacte, ell tot ho plasmava, al final estava envoltat de tota la natura. I ens queden els animals, Sergi?
2: Exacte, si en botànica podíem parlar del jardí de Gaudí, aquí hem de parlar del bestiari. Trobem pelicans, coloms, tortugues, camells i també serps, salamandres, llangardaixos, dracs, evidentment, que apareixen a les seves obres.
1: Per tant, aquí ja fugim una mica de Catalunya, perquè això dels camells, aquí a Catalunya
2: aquí
1: no massa.
2: Sí, aquí no hi ha massa de camells d'animals, no n'hi ha massa a Catalunya. Aleshores, el Gaudí s'ha inspirat també a fora, per algunes coses d'aquestes. I un exemple molt evident és el banc multicolor del Parc Güell. Tornem al Parc Güell, perquè és un gegantí trencaclosques, de trencadís, evidentment, on podem descobrir imatges. Hi ha petxines, papallones, calamans, estrelles, fogasses, constel·lacions, maduixes, llunes, estrelles i flors abstractes.
1: Per tant, tot una barreja, no? Aquí, d'animals, plantes, una mica de tot.
2: Tot una barreja, i fins i tot a la façana de la Sagrada Família hi trobem espècies marines.
1: Carai.
2: Que és una mica... Gaudí sempre ha estat bastant terrestre, en podríem dir. Però, per exemple, hi ha garotes, eriçons de mar, representades a la façana de la...
1: La façana de la Sagrada Família, hi ha tantes coses per veure,
2: Hi ha de tot, és com... Sí. És una mica allò com la Trece Rue del Percebe, hi ha una multitud de coses, i sobretot multitud del que dèiem, d'inspiració a la natura. I també és molt important que no fa referència a cap animal, i a cap planta, i a cap element geològic, però sí com utilitza Gaudí la llum. I el canvi que va fent la llum del sol, el sol, a l'hora d'entrar, per exemple, on il·luminar la Sagrada Família. Això ho ensenyaven també l'altre dia, com al través del sol la il·luminació és diferent al dematí i la tarda, i a través de tots aquests vitralls i els colors dels vitralls li va oferint aquestes diverses tocs de llums a l'interior del temple.
1: Un geni, ja ho dèiem a l'inici, Gaudí, com va saber integrar tots aquests elements de la natura, animals, plantes, geografia, i fins i tot dèiem ara la llum.
2: La llum, i l'important, en rematem el mateix, i una de les essències del Guaita, l'important que és observar.
1: Doncs, Sergi, ens quedem amb aquesta idea, tothom a observar-ho tot, i ens retrobem la setmana que ve, el Guaita que tenim.
2: Fins la propera.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 6. Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
3: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al Camp de Vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents, diferents magatzems i sales de reunions, a més alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energies Renovables, on el terreny propietat de l'Incasòl estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavier Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posen en risc la continuïtat de l'entitat. El club neix amb l'origen del conflicte, volíem dir, neix amb la construcció de diverses instal·lacions sense els permisos municipals corresponents durant la presidència anterior. Segons explica l'actual junta directiva, aquestes actuacions es van dur a terme sense informar ni obtenir l'autorització de l'Ajuntament. Les irregularitats van acabar sent denunciades pel germà de l'aleshores president i, posteriorment, una nova denúncia davant dels agents rurals va provocar una actuació més contundent per part de l'Ajuntament. Al setembre del 25, l'Ajuntament de Sant Cugat va requerir l'enderrocament de diverses instal·lacions construïdes sense autorització. L'actual junta, que dirigeix el club des de l'any 2019, assegura que desconeixia aquesta situació fins que va rebre la notificació municipal. Davant d'aquesta problemàtica, els responsables de l'entitat es van reunir amb l'arquitecte municipal per explorar possibles vies de regularització. Segons el club, l'Ajuntament va recomanar la presentació d'un pla d'actuació especial per intentar legalitzar les instal·lacions existents. Per elaborar aquesta documentació, el club va contractar un arquitecte especialitzat recomanat per l'Incasòl. La redacció del PAE i l'informe ambiental associat van suposar una despesa aproximada de 10.000 euros, una quantitat significativa per una entitat sostinguda principalment per les quotes dels seus 130 socis, que porten 150 euros anuals. Malgrat haver presentat aquesta documentació, dins dels terminis establerts, l'entitat denuncia que encara no ha rebut cap resolució definitiva. Segons expliquen, el regidor d'Urbanisme els va traslladar que el cas seria estudiat amb deteniment, però la resposta continua pendent. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMD de Valldoreix, a més, una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Segons l'informe, a més pels inspectors del Departament de Salut, aquesta situació suposa un risc greu per la salut pública i la instal·lació no es pot tornar a obrir al públic fins que es garanteixi l'eliminació del risc. En aquest sentit, l'EMD de Valldoreix ha activat els protocols corresponents i ha engegat diverses actuacions per tal d'exigir a l'empresa concessionària de la gestió del complex esportiu el compliment de la normativa i la implementació immediata de les mesures correctores. Les mesures correctores decretades per les autoritats sanitàries inclouen la realització d'un estudi exhaustiu de la instal·lació per identificar l'origen de la contaminació, la neteja i desinfecció integral de la xarxa d'aigua sanitària amb analítiques posteriors que hauran de donar resultats negatius, la purga contínua de la instal·lació i l'aplicació dels autocontrols reglamentaris i la garantia que la instal·lació esdevingui segura i que el risc de legionel·la sigui nul. A més, segons exposa l'EMD, a través de la nota, l'informe tècnic detectat ha detectat diversos incompliments de la normativa vigent i s'han d'esmenar en els terminis establerts, com són l'actualització del pla de prevenció de la legionel·la, la verificació dels elements de la xarxa d'aigua sanitària, l'acreditació dels registres documentals i la formació del personal de manteniment. L'EMD de Valldoreix treballa conjuntament amb les autoritats sanitàries i l'empresa concessionària per al restabliment del servei i informarà de l'evolució de la situació i de la reobertura de les instal·lacions a través dels seus canals oficials. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament, defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes a la instal·lació per risc de legionel·la. En un comunicat enviat als usuaris, l'empresa afirma que ha complert i compleix de manera estricta tota la normativa vigent que li és aplicable, així com les obligacions de control, manteniment i prevenció pròpies de la instal·lació. També assegura que l'EMD no s'ha adreçat ni ha comunicat absolutament res a la concessionària abans de fer públic el tancament. Eventing Sports Inc. a més, assegura que sospita fonamentadament que, coincidint amb la proximitat de les eleccions municipals, es pretén utilitzar aquestes instal·lacions al servei dels interessos esportius dels polítics de torn. La concessionària afirma que aquesta situació ja s'hauria produït en altres ocasions i avança que informarà de l'origen exacte d'aquesta qüestió i de la vinculació política que hi ha al darrere. L'empresa també sosté que l'actuació de l'administració està perjudicant els usuaris del centre esportiu i assegura que explicarà el que realment succeeix al voltant d'aquest episodi. L'EMD de Valldoreix ha informat aquest dimecres del tancament, com dèiem, temporal de la piscina. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen els sindicats CGT, la Intersindical i Abacos, el moviment Revolució 03, que aplega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles Bressol públiques, la gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància, segons ha explicat CGT. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La vaga s'emmarca en el context de mobilitzacions a Catalunya i també a l'Estat. Catalunya, durant el tercer trimestre, s'han fet dues jornades més de vaga d'aquesta etapa educativa. Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Des d'aquí es podrien millorar les ràtios, les condicions laborals de les treballadores del 03, entre altres demandes assegurat CGT. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada. CGT ha alertat que la situació actual no només perjudica les professionals, sinó que limita la qualitat de l'atenció que reben els infants i compromet la capacitat del sistema per garantir la igualtat d'oportunitats des dels primers anys de vida. El sindicat ha fet una crida a participar de l'aturada i de la manifestació convocada a Barcelona a les 11 del matí. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. En Picornell, a més, remarca que l'eclipsi de Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no es podrà treure les ulleres en cap moment. Per la seva banda, la regidora de Salut, Núria Fernández, ha posat èmfasi en la importància d'utilitzar ulleres homologades que tenen un preu que oscil·la entre els 2 i els 4 euros. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
5: Infopodcast, Sant Cugat.
6: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat d'aquest dijous 18 de juny. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat el 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energies Renovables, on el terreny, propietat de l'Incasol, estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavier Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posen en risc la continuïtat de l'entitat. L'origen del conflicte neix amb la construcció de diverses instal·lacions sense els permisos municipals corresponents durant la presidència anterior. Segons explica l'actual junta directiva, aquestes actuacions es van dur a terme sense informar ni obtenir l'autorització de l'Ajuntament. Les irregularitats van acabar sent denunciades pel germà d'aleshores president i, posteriorment, una nova denúncia davant dels agents rurals. Bra va provocar una actuació més contundent per part de l'Ajuntament. Al setembre del 2025, l'Ajuntament va requerir l'enderrocament de diverses instal·lacions construïdes sense autorització. L'actual junta, que dirigeix el club des de l'any 2019, assegura que desconeixia aquesta situació fins que va rebre la notificació municipal. I l'EMD de Valldoreix, a més, una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri de la legionela a les piscines i les dutxes del complex esportiu de Valldoreix ha obligat a tancar d'immediat aquestes instal·lacions en no poder complir-se amb l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina. Com dèiem, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta dels serveis, això sí, funcionen amb normalitat. L'EMD també ha explicat en un comunicat que aquesta presència podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. I com a activitat destacada us proposem el que la Taula de Música vol celebrar aquest dijous, que és el Dia Internacional de la Música i que portarà música de diferents estils a diferents places del centre de la ciutat. Música en viu, interpretada per orquestres, bandes, música tradicional, cors, cors de gospel i formació de cambra, amb quasi una trentena de concerts. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.
4: FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
8: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
9: Bé, i què voleu fer aquests dies?
10: Anar a una piscina caribenya.
11: Dormir en un hotel del Far West.
12: Volar a llums d'un drac.
9: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
13: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
14: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
15: No, Peyu, tu no hi seràs.
14: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà, i muntarem unes partides.
16: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
17: Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
18: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
17: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
18: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
17: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
18: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
19: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
20: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia.

Bat fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents, diferents magatzems i sales de reunions, a més alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energies Renovables, on el terreny propietat de l'Incasòl estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavier Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posen en risc la continuïtat de l'entitat. El club neix amb l'origen del conflicte, volíem dir, neix amb la construcció de diverses instal·lacions sense els permisos municipals corresponents durant la presidència anterior. Segons explica l'actual junta directiva, aquestes actuacions es van dur a terme sense informar ni obtenir l'autorització de l'Ajuntament. Les irregularitats van acabar sent denunciades pel germà de l'aleshores president i, posteriorment, una nova denúncia davant dels agents rurals va provocar una actuació més contundent per part de l'Ajuntament. Al setembre del 25, l'Ajuntament de Sant Cugat va requerir l'enderrocament de diverses instal·lacions construïdes sense autorització. L'actual junta, que dirigeix el club des de l'any 2019, assegura que desconeixia aquesta situació fins que va rebre la notificació municipal. Davant d'aquesta problemàtica, els responsables de l'entitat es van reunir amb l'arquitecte municipal per explorar possibles vies de regularització. Segons el club, l'Ajuntament va recomanar la presentació d'un pla d'actuació especial per intentar legalitzar les instal·lacions existents. Per elaborar aquesta documentació, el club va contractar un arquitecte especialitzat recomanat per l'Incasòl. La redacció del PAE i l'informe ambiental associat van suposar una despesa aproximada de 10.000 euros, una quantitat significativa per una entitat sostinguda principalment per les quotes dels seus 130 socis que porten 150 euros anuals. Malgrat haver presentat aquesta documentació, dins dels terminis establerts, l'entitat denuncia que encara no ha rebut cap resolució definitiva. Segons expliquen, el regidor d'Urbanisme els va traslladar que el cas seria estudiat amb deteniment, però la resposta continua pendent. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'IMD de Valldoreix, a més, una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Segons l'informe, a més pels inspectors del Departament de Salut, aquesta situació suposa un risc greu per la salut pública i la instal·lació no es pot tornar a obrir al públic fins que es garanteixi l'eliminació del risc. En aquest sentit, l'EMD de Valldoreix ha activat els protocols corresponents i ha engegat diverses actuacions per tal d'exigir a l'empresa concessionària de la gestió del complex esportiu el compliment de la normativa i la implementació immediata de les mesures correctores. Les mesures correctores decretades per les autoritats sanitàries inclouen la realització d'un estudi exhaustiu de la instal·lació per identificar l'origen de la contaminació, la neteja i desinfecció integral de la xarxa d'aigua sanitària amb analítiques posteriors que hauran de donar resultats negatius, la purga contínua de la instal·lació i l'aplicació dels autocontrols reglamentaris i la garantia que la instal·lació esdevingui segura i que el risc de legionel·la sigui nul. A més, segons exposa l'EMD, a través de la nota, l'informe tècnic ha detectat diversos incompliments de la normativa vigent i s'han d'esmenar en els terminis establerts, com són l'actualització del pla de prevenció de la legionel·la, la verificació dels elements de la xarxa d'aigua sanitària, l'acreditació dels registres documentals i la formació del personal de manteniment. L'EMD de Valldoreix treballa conjuntament amb les autoritats sanitàries i l'empresa concessionària per al restabliment del servei i informarà de l'evolució de la situació i de la reobertura de les instal·lacions a través dels seus canals oficials. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5 SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament, defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes a la instal·lació per risc de legionel·la. En un comunicat enviat als usuaris, l'empresa afirma que ha complert i compleix de manera estricta tota la normativa vigent que li és aplicable, així com les obligacions de control, manteniment i prevenció pròpies de la instal·lació. També assegura que l'EMD no s'ha adreçat ni ha comunicat absolutament res a la concessionària abans de fer públic el tancament. Eventing Sport 5
A més, assegura que sospita fonamentadament

0: que, coincidint amb la proximitat de les eleccions municipals, es pretén utilitzar aquestes instal·lacions al servei dels interessos esportius dels polítics de torn. La concessionària afirma que aquesta situació ja s'hauria produït en altres ocasions i avança que informarà de l'origen exacte d'aquesta qüestió i de la vinculació política que hi ha al darrere. L'empresa també sosté que l'actuació de l'administració està perjudicant els usuaris del centre esportiu i assegura que explicarà el que realment succeeix al voltant d'aquest episodi. L'EMA de David Dreig ha informat aquest dimecres del tancament, com dèiem, temporal de la piscina. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen els sindicats CGT, la Intersindical i Abacos, el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles Bressol públiques, la gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància, segons ha explicat CGT. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La vaga s'emmarca en el context de mobilitzacions a Catalunya i també a l'Estat. Catalunya, durant el tercer trimestre, s'han fet dues jornades més de vaga d'aquesta etapa educativa. Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Des d'aquí es podrien millorar les ràtios, les condicions laborals de les treballadores del 03, entre altres demandes, assegurat CGT. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada. CGT ha alertat que la situació actual no només perjudica les professionals, sinó que limita la qualitat de l'atenció que reben els infants i compromet la capacitat del sistema per garantir la igualtat d'oportunitats des dels primers anys de vida. El sindicat ha fet una crida a participar de l'aturada i de la manifestació convocada a Barcelona a les 11 del matí. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. En Picornell, a més, remarca que l'eclipsi de Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no es podrà treure les ulleres en cap moment. Per la seva banda, la regidora de Salut, Núria Fernández, ha posat èmfasi en la importància d'utilitzar ulleres homologades que tenen un preu que oscil·la entre els 2 i els 4 euros. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat d'aquest dijous 18 de juny. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat el 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energies Renovables, on el terreny, propietat de l'Incasol, estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavier Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posen en risc la continuïtat de l'entitat. L'origen del conflicte neix amb la construcció de diverses instal·lacions sense els permisos municipals corresponents durant la presidència anterior. Segons explica l'actual junta directiva, aquestes actuacions es van dur a terme sense informar ni obtenir l'autorització de l'Ajuntament. Les irregularitats van acabar sent denunciades pel germà d'aleshores president i, posteriorment, una nova denúncia davant dels agents rurals va provocar una actuació més contundent per part de l'Ajuntament. Al setembre del 2025, l'Ajuntament va requerir l'enderrocament de diverses instal·lacions construïdes sense autorització. L'actual junta, que dirigeix el club des de l'any 2019, assegura que desconeixia aquesta situació fins que va rebre la notificació municipal. I l'MD de Valldoreix, a més una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri de la legionela a les piscines i les dutxes del complex esportiu de Valldoreix ha obligat a tancar d'immediat aquestes instal·lacions en no poder complir-se amb l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina. Com dèiem, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta dels serveis, això sí, funcionen amb normalitat. L'MD també ha explicat en un comunicat que aquesta presència podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. I com a activitat destacada, us proposem el que la Taula de Música vol celebrar aquest dijous, que és el Dia Internacional de la Música i que portarà música de diferents estils a diferents places del centre de la ciutat. Música en viu, interpretada per orquestres, bandes, música tradicional, cors, cors de gospel i formació de cambra amb quasi una trentena de concerts. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
1: FM. Ràdio Sant Cugat.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents, diferents magatzems i sales de reunions, a més alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energies Renovables, on el terreny propietat de l'Incasòl estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavier Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posen en risc la continuïtat de l'entitat. El club neix amb l'origen del conflicte, volíem dir, neix amb la construcció de diverses instal·lacions sense els permisos municipals corresponents durant la presidència anterior. Segons explica l'actual junta directiva, aquestes actuacions es van dur a terme sense informar ni obtenir l'autorització de l'Ajuntament. Les irregularitats van acabar sent denunciades pel germà de l'aleshores president i, posteriorment, una nova denúncia davant dels agents rurals va provocar una actuació més contundent per part de l'Ajuntament. Al setembre del 25, l'Ajuntament de Sant Cugat va requerir l'enderrocament de diverses instal·lacions construïdes sense autorització. L'actual junta, que dirigeix el club des de l'any 2019, assegura que desconeixia aquesta situació fins que va rebre la notificació municipal. Davant d'aquesta problemàtica, els responsables de l'entitat es van reunir amb l'arquitecte municipal per explorar possibles vies de regularització. Segons el club, l'Ajuntament va recomanar la presentació d'un pla d'actuació especial per intentar legalitzar les instal·lacions existents. Per elaborar aquesta documentació, el club va contractar un arquitecte especialitzat recomanat per l'Incasòl. La redacció del PAE i l'informe ambiental associat van suposar una despesa aproximada de 10.000 euros, una quantitat significativa per una entitat sostinguda principalment per les quotes dels seus 130 socis, que porten 150 euros anuals. Malgrat haver presentat aquesta documentació, dins dels terminis establerts, l'entitat denuncia que encara no ha rebut cap resolució definitiva. Segons expliquen el regidor d'Urbanisme, els va traslladar que el cas seria estudiat amb deteniment, però la resposta continua pendent. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'IMD de Valldoreix, a més, una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Segons l'informe, a més pels inspectors del Departament de Salut, aquesta situació suposa un risc greu per la salut pública i la instal·lació no es pot tornar a obrir al públic fins que es garanteixi l'eliminació del risc. En aquest sentit, l'EMD de Valldoreix ha activat els protocols corresponents i ha engegat diverses actuacions per tal d'exigir a l'empresa concessionària de la gestió del complex esportiu el compliment de la normativa i la implementació immediata de les mesures correctores. Les mesures correctores decretades per les autoritats sanitàries inclouen la realització d'un estudi exhaustiu de la instal·lació per identificar l'origen de la contaminació, la neteja i desinfecció integral de la xarxa d'aigua sanitària amb analítiques posteriors que hauran de donar resultats negatius, la purga contínua de la instal·lació i l'aplicació dels autocontrols reglamentaris i la garantia que la instal·lació esdevingui segura i que el risc de legionel·la sigui nul. A més, segons exposa l'EMD, a través de la nota, l'informe tècnic detectat ha detectat diversos incompliments de la normativa vigent i s'han d'esmenar en els terminis establerts, com són l'actualització del pla de prevenció de la legionel·la, la verificació dels elements de la xarxa d'aigua sanitària, l'acreditació dels registres documentals i la formació del personal de manteniment. L'EMD de Valldoreix treballa conjuntament amb les autoritats sanitàries i l'empresa concessionària per al restabliment del servei i informarà de l'evolució de la situació i de la reobertura de les instal·lacions a través dels seus canals oficials. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament, defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació per risc de legionel·la. En un comunicat enviat als usuaris, l'empresa afirma que ha complert i compleix de manera estricta tota la normativa vigent que li és aplicable, així com les obligacions de control, manteniment i prevenció pròpies de la instal·lació. També assegura que l'EMD no s'ha adreçat ni ha comunicat absolutament res a la concessionària abans de fer públic el tancament. Eventing Sport 5, a més, assegura que sospita fonamentadament que, coincidint amb la proximitat de les eleccions municipals, es pretén utilitzar aquestes instal·lacions al servei dels interessos esportius dels polítics de torn. La concessionària afirma que aquesta situació ja s'hauria produït en altres ocasions i avança que informarà de l'origen exacte d'aquesta qüestió i de la vinculació política que hi ha al darrere. L'empresa també sosté que l'actuació de l'administració està perjudicant els usuaris del centre esportiu i assegura que explicarà el que realment succeeix al voltant d'aquest episodi. L'EMD de Valldoreix ha informat aquest dimecres del tancament, com dèiem, temporal de la piscina. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen el sindicat CGT, la Intersindical i Abacos, el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles Bressol públiques, la gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància, segons ha explicat CGT. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La vaga s'emmarca en el context de mobilitzacions a Catalunya i també a l'Estat. Catalunya, durant el tercer trimestre, s'han fet dues jornades més de vaga d'aquesta etapa educativa. Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Des d'aquí es podrien millorar les ràtios, les condicions laborals de les treballadores del 03, entre altres demandes assegurat CGT. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada. CGT ha alertat que la situació actual no només perjudica les professionals, sinó que limita la qualitat de l'atenció que reben els infants i compromet la capacitat del sistema per garantir la igualtat d'oportunitats des dels primers anys de vida. El sindicat ha fet una crida a participar de l'aturada i de la manifestació convocada a Barcelona a les 11 del matí. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. En Picornell, a més, remarca que l'eclipsi de Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no es podrà treure les ulleres en cap moment. Per la seva banda, la regidora de Salut, Núria Fernández, ha posat èmfasi en la importància d'utilitzar ulleres homologades que tenen un preu que oscil·la entre els 2 i els 4 euros. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria de 2025, que també revela que els relloguers han passat del 32 al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. L'habitatge és, de fet, la principal preocupació de l'entitat. Segons les dades presentades aquest dilluns, només el 28,4% de les persones ateses disposen d'un habitatge estable, ja sigui de propietat o de lloguer. La resta viuen en situacions de relloguer acollides temporalment per familiars o coneguts en infrahabitatges o, en els casos més extrems, al carrer. Segons el responsable de Càritas, moltes de les persones que avui viuen de relloguer provenen de situacions residencials més estables i s'han vist obligades a anar perdent capacitat econòmica fins a no poder assumir el cost d'un habitatge o fins i tot d'una habitació pròpia. La memòria de 2025 també confirma la feminització de la pobresa. Les dones representen ja el 61% de les persones ateses per l'entitat, quan l'any 2021 eren el 54%. Segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre i des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la Serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a Dansar, la proposta de nova creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major. L'espectacle, creat i dirigit per la directora del cos de dansa, Eulàlia Mateu, i amb la direcció musical de Selma Bruna, tindrà lloc el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila en dos passis, a les 10 de la nit i a 3:15 de la nit. I pel que fa a l'activitat destacada d'avui a les 6 de la tarda al Centre Grau Garriga, hi haurà una conferència de Mariana Iturralde, que va acompanyar l'obertura del programa de residències a la Casa Aymat. En conversa amb ella compartirem els inicis, processos, crisis i trobades que s'han succeït en els darrers anys a la Casa Aymat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, 12 els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
6: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
6: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
7: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
8: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
10: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
11: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents, diferents magatzems i a les reunions, a més alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energies Renovables, on el terreny propietat de l'Incasòl estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavier Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posen en risc la continuïtat de l'entitat. El club neix amb l'origen del conflicte, volíem dir, neix amb la construcció de diverses instal·lacions sense els permisos municipals corresponents durant la presidència anterior. Segons explica l'actual junta directiva, aquestes actuacions es van dur a terme sense informar ni obtenir l'autorització de l'Ajuntament. Les irregularitats van acabar sent denunciades pel germà de l'aleshores president i, posteriorment, una nova denúncia davant dels agents rurals va provocar una actuació més contundent per part de l'Ajuntament. Al setembre del 25, l'Ajuntament de Sant Cugat va requerir l'enderrocament de diverses instal·lacions construïdes sense autorització. L'actual junta, que dirigeix el club des de l'any 2019, assegura que desconeixia aquesta situació fins que va rebre la notificació municipal. Davant d'aquesta problemàtica, els responsables de l'entitat es van reunir amb l'arquitecte municipal per explorar possibles vies de regularització. Segons el club, l'Ajuntament va recomanar la presentació d'un pla d'actuació especial per intentar legalitzar les instal·lacions existents. Per elaborar aquesta documentació, el club va contractar un arquitecte especialitzat recomanat per l'Incasol. La redacció del PAE i l'informe ambiental associat van suposar una despesa aproximada de 10.000 euros, una quantitat significativa per una entitat sostinguda principalment per les quotes dels seus 130 socis, que porten 150 euros anuals. Malgrat haver presentat aquesta documentació, dins dels terminis establerts, l'entitat denuncia que encara no ha rebut cap resolució definitiva. Segons expliquen, el regidor d'Urbanisme els va traslladar que el cas seria estudiat amb deteniment, però la resposta continua pendent. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'IMD de Valldoreix, a més, una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Segons l'informe, a més pels inspectors del Departament de Salut, aquesta situació suposa un risc greu per la salut pública i la instal·lació no es pot tornar a obrir al públic fins que es garanteixi l'eliminació del risc. En aquest sentit, l'EMD de Valldoreix ha activat els protocols corresponents i ha engegat diverses actuacions per tal d'exigir a l'empresa concessionària de la gestió del complex esportiu, el compliment de la normativa i la implementació immediata de les mesures correctores. Les mesures correctores decretades per les autoritats sanitàries inclouen la realització d'un estudi exhaustiu de la instal·lació per identificar l'origen de la contaminació, la neteja i desinfecció integral de la xarxa d'aigua sanitària amb analítiques posteriors que hauran de donar resultats negatius, la purga contínua de la instal·lació i l'aplicació dels autocontrols reglamentaris i la garantia que la instal·lació esdevingui segura i que el risc de legionel·la sigui nul. A més, segons exposa l'EMD, a través de la nota, l'informe tècnic ha detectat diversos incompliments de la normativa vigent i s'han d'esmenar en els terminis establerts, com són l'actualització del pla de prevenció de la legionel·la, la verificació dels elements de la xarxa d'aigua sanitària, l'acreditació dels registres documentals i la formació del personal de manteniment. L'EMD de Valldoreix treballa conjuntament amb les autoritats sanitàries i l'empresa concessionària per al restabliment del servei i informarà de l'evolució de la situació i de la reobertura de les instal·lacions a través dels seus canals oficials. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5 SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament, defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes a la instal·lació per risc de legionel·la. En un comunicat enviat als usuaris, l'empresa afirma que ha complert i compleix de manera estricta tota la normativa vigent que li és aplicable, així com les obligacions de control, manteniment i prevenció pròpies de la instal·lació. També assegura que l'EMD no s'ha adreçat ni ha comunicat absolutament res a la concessionària abans de fer públic el tancament. Eventing Sport 5, a més, assegura que sospita fonamentadament que, coincidint amb la proximitat de les eleccions municipals, es pretén utilitzar aquestes instal·lacions al servei dels interessos esportius dels polítics de torn. La concessionària afirma que aquesta situació ja s'hauria produït en altres ocasions i avança que informarà de l'origen exacte d'aquesta qüestió i de la vinculació política que hi ha al darrere. L'empresa també sosté que l'actuació de l'administració està perjudicant els usuaris del centre esportiu i assegura que explicarà el que realment succeeix al voltant d'aquest episodi. L'EMD de Valldoreix ha informat aquest dimecres del tancament, com dèiem, temporal de la piscina. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen els sindicats CGT, la Intersindical i Abacos, el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles bressol públiques, la gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància, segons ha explicat CGT. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. A la vaga s'emmarca en el context de mobilitzacions a Catalunya i també a l'Estat. Catalunya, durant el tercer trimestre, s'han fet dues jornades més de vaga d'aquesta etapa educativa. Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Des d'aquí es podrien millorar les ràtios, les condicions laborals de les treballadores del 03, entre altres demandes, ha assegurat CGT. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada. CGT ha alertat que la situació actual no només perjudica les professionals, sinó que limita la qualitat de l'atenció que reben els infants i compromet la capacitat del sistema per garantir la igualtat d'oportunitats des dels primers anys de vida. El sindicat ha fet una crida a participar de l'aturada i de la manifestació convocada a Barcelona a les 11 del matí. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. En Picornell, a més, remarca que l'eclipsi de Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no es podrà treure les ulleres en cap moment. Per la seva banda, la regidora de Salut, Núria Fernández, ha posat èmfasi en la importància d'utilitzar ulleres homologades que tenen un preu que oscil·la entre els 2 i els 4 euros. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
12: Infopodcast Sant Cugat.
13: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Compartir pis ja no és suficient per a algunes persones vulnerables de Sant Cugat. Càritas ha detectat un augment dels casos en què diverses persones comparteixen una mateixa habitació de relloguer per poder assumir-ne el cost, una situació que l'entitat interpreta com un símptoma de l'agreujament de la crisi de l'habitatge. Així es desprèn de la memòria de 2025, que també revela que els relloguers han passat del 32 al 41% entre les persones ateses i que 7 de cada 10 no disposen d'un habitatge estable. L'habitatge és, de fet, la principal preocupació de l'entitat. Segons les dades presentades aquest dilluns, només el 28,4% de les persones ateses disposen d'un habitatge estable, ja sigui de propietat o de lloguer. La resta viuen en situacions de relloguer acollides temporalment per familiars o coneguts en infrahabitatges o, en els casos més extrems, al carrer. Segons el responsable de Càritas, moltes de les persones que avui viuen de relloguer provenen de situacions residencials més estables i s'han vist obligades a anar perdent capacitat econòmica fins a no poder assumir el cost d'un habitatge o fins i tot d'una habitació pròpia. La memòria de 2025 també confirma la feminització de la pobresa. Les dones representen ja el 61% de les persones ateses per l'entitat, quan l'any 2021 eren el 54%. Segons explica una llegenda valenciana, un grup de joves va ser condemnat a ballar eternament per no haver respectat el pas d'un seguici fúnebre i des d'aleshores les seves ànimes dansen sense descans per la Serra de Mariola. Aquest és el punt de partida de Condemnades a Dansar, la proposta de nova creació que el cos de dansa de l'Esbart estrenarà a la Festa Major. L'espectacle, creat i dirigit per la directora del cos de dansa, Eulàlia Mateu, i amb la direcció musical de Selma Bruna, tindrà lloc el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila en dos passis, a les 10 de la nit i a 3:15 de la nit. I pel que fa a l'activitat destacada d'avui a les 6 de la tarda al Centre Grau Garriga, hi haurà una conferència de Mariana Iturralde, que va acompanyar l'obertura del programa de residències a la Casa Aimat. En conversa amb ella compartirem els inicis, processos, crisis i trobades que s'han succeït en els darrers anys a la Casa Aimat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: don't care about the facts.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a compareixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 18 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i s'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar totes les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. Al darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I en cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb força tranquil·litat en quant a la xarxa viària catalana no registren ni accidents ni avaries. Sí que parlem, però, ja de retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. A hores d'ara ja tenim moltes retencions en tot el nus de la Trinitat a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, tot plegat amb unes cues que arriben des del Vallès, també sobretot per la C58 des de Sant Quirze, també per la B20 a Santa Coloma de Gramenet o la C31 amb 3 quilòmetres de lentitud en l'últim tram del terme de Badalona en sentit sud. Per altra banda, tenim ja comença a arrencar aquesta lentitud habitual també intermitent per la C16, sobretot pels túnels de Vallvidrera, amb direcció a la ronda de dalt. Des del Llobregat també tenim a hores d'ara forta congestió, sobretot a la A2, entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà, també a la P23, des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. Per altra banda, al Vallès també tenim retencions, d'entre la Roca del Vallès i Montornès, a la AP7 en sentit sud, també al punt de Barberà. També tenim retencions en sentit nord del punt de Cerdanyola i cap a Barcelona, un quilòmetre de cues a la C-17 a Parets del Vallès o a la C-59 a Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
2: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Molt bon dia. Una situació molt tranquil·la una altra vegada per encetar la jornada. De fet, al llarg d'aquest matí, pocs núvols, alguns a la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava, i també una temperatura que s'anirà enfilant. De fet, és un ambient agradable, una mica més que no pas ahir a aquesta hora a la majoria de comarques. La tarda tornarà a portar calor. De fet, a les comarques de la terra ferma passarem dels 35 graus una altra vegada. I al llarg de la tarda, més aviat vespre, aniran arribant alguns núvols per les comarques de Tarragona i Barcelona amb alguna gotellada, que sobretot aquesta propera nit ens afectarà d'una forma més evident. No estarem parlant de grans pluges i moltes d'elles acompanyades de fang. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: 7 i 5, comencem. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a compareixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellvé.
5: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això ho defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
2: El mateix dia, el president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern del PP i Vox comportaria retrocessos socials. Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
6: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
7: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
2: A Catalunya, els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE han planat també sobre la sessió de control al govern que s'ha fet aquest dimecres al Parlament. Allà, i a preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a defensar Pedro Sánchez i ha assegurat que per ell és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
8: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
9: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donar a vostè 1.000 lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el govern més del seu partit ajudi això.
2: De la plana internacional destaquem que els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Massoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, Les Bains, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que reactivaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió del procés. Els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereal sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls Cel Márquez, de Lleida Televisió.
10: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres als municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
11: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors ens haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
10: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
12: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols i allà és on realment ens ha fet angúnia perquè, clar, s'estava tensant cap a les cases, s'estava tensant cap a magatzems agrícoles.
10: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
2: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí, hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la Facultat de Veterinària de la UAB, que és a tocar. I marxem a Salou i a les portes de la temporada d'estiu perquè aquest dimecres s'ha dut a terme el primer macrodispositiu d'enguany contra el top manta i la venda de productes falsificats. S'han detingut fins a 10 persones presumptament relacionades amb l'emmagatzematge i la posterior venda de productes falsificats, una xifra que serà superior, ja que també s'han dut a terme escorcolls i detencions en altres municipis de la Costa Daurada i a la demarcació de Barcelona. L'operació s'ha desenvolupat sense cap incident d'ordre públic, tot el contrari del que va passar just ara fa un any, quan un dispositiu de les mateixes característiques va acabar amb enfrontaments entre manters i policia, tant al centre del municipi com al passeig marítim saluenc. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació, anunciada pel president de la Cambra, Josep Rull.
13: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
14: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per a l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit.

0: euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
1: I és que la superfície de teulades de fibrociment que encara queden a Catalunya equival, atenció, a l'extensió de tota la ciutat de Sabadell. Precisament aquest municipi del Vallès es troba en el rànquing de les 10 ciutats catalanes amb més amiant com a conseqüència del pes històric dels seus polígons industrials. És una informació de Joan Muñoz des de TV Sabadell Vallès.
2: Les dades del cens de la Generalitat revelen una dada sorprenent. La superfície total de les teulades de fibrociment que encara queden a Catalunya sumen 38,6 quilòmetres quadrats, una extensió equivalent a la de tot Sabadell. Precisament la ciutat es troba entre les 10 amb més amiant de tot Catalunya. La principal explicació és el pes de la indústria en aquestes ciutats mitjanes. Una gran quantitat d'amiant s'escampa per les cobertes dels polígons industrials, on es calcula que es concentra aproximadament el 30% de tot l'amiant. Al Vallès Occidental, municipis de l'entorn, com Badia del Vallès, ja han adjudicat la retirada de l'amiant de 102 blocs de pisos. La llei obligarà ara les administracions a retirar l'amiant de les seves propietats. També s'estableix que la ciutadania i les empreses tindran l'obligació d'informar d'aquells llocs on detectin el material i de mantenir les seves propietats privades lliures d'aquest component.
1: Doncs precisament, l'Ajuntament de Badia del Vallès acaba d'adjudicar la retirada d'amiant d'un centenar de blocs de la ciutat per uns 2 milions d'euros. D'aquesta manera s'inicia el procés de dimensions més grans fet mai a Europa per alliberar les construccions d'aquest material tòxic. Quedarà pendent d'adjudicació d'un tercer lot que afecta 25 blocs més i que es farà efectiva en les pròximes setmanes. Pel que fa al veïnat d'aquestes comunitats, l'única limitació durant el temps de les obres serà que no podran obrir finestres. Els accessos i sortides a les llars no patiran cap afectació. Passen ara mateix 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Diversos sindicats convoquen avui a la vaga a les escoles Bressol de Catalunya. Les organitzacions reclamen el reconeixement real de l'etapa de 0 a 3 anys amb un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat. En aquest sentit, organitzacions com la CGT i la Intersindical exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Els sindicats han convocat una manifestació a les 11 d'aquest matí a Barcelona. I pel que fa al conflicte que enfronta els mestres i els docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal que permeti escoltar el malestar de fons i fer un debat públic ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
3: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè, efectivament, el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
1: I més descontents encara, en aquest cas, els de Metges de Catalunya, que han convocat noves protestes a les quatre capitals de província per exigir el final de la sobrecàrrega que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general el de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
5: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos, hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
4: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.

0: Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa dues temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu malgrat adeus de pes com els d'Alexia, Mapi León i Ona Batlle. S'ha completat la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els altres dos rivals del grup H, però, ha deixat tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la millor versió.
1: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
0: Després que s'hagi decretat la liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, penyes i aficionats s'han mobilitzat per crear un nou equip que mantingui la simbologia de l'entitat. La nova formació haurà de competir a la Lliga Elite en cas que s'aprovi la compra de la unitat productiva o començar de 0 a 4 catalana. Ens amplia la informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
2: Després que el jutjat mercantil número 1 de Lleida hagi acordat l'obertura de la fase de liquidació del concurs voluntari del Lleida Ponent Club de Futbol en no haver-se presentat cap proposta de conveni per fer front al deute de l'entitat, la situació del futbol a la capital de Ponent és molt incerta. Les dues opcions de clubs populars, Calaveres i 1939, van de la mà i estan esperant que el jutge decideixi si accepta l'oferta de compra de la unitat productiva. L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
3: Creiem que valia la pena fer un últim intent per conservar els trets identitaris de Lleida i sortir a competir a Lliga Elite i que la massa social de Lleida tingui un club a Lliga Elite. Que ho fem de manera altruista i que la massa social hi pogués dir la seva. Veurem què passa. Sobretot això, no vull generar falses expectatives perquè sabem de la complexitat i jo mateix tinc moltes incerteses pel meu desconeixement d'aspectes jurídics, així que estan els advocats treballant en això.
2: L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
0: Aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veselí explica com afronten la sèrie decisiva.
4: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
5: And build from there.
0: Tot a punt perquè demà arrenqui la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina. Ho farà amb la catalana Paula Blasi com a gran candidata a la victòria final diumenge a Barcelona. Una volta que comptarà amb 2 etapes amb protagonisme de les carreteres maresmenques. En té més detalls Oriol Debat, de TV Mataró.
6: La relació entre la Volta i Mataró és inseparable. Així, en els últims 105 anys de la seva història, ja és la 9a vegada que la ciutat ha estat sortida d'una de les etapes i la 18a que acull algun tram de la cursa. I aquest 2026 és el primer cop a la història que és seu i també participa amb l'Escola Ciclista Mataró en la Volta Femenina. Amb presència de 21 equips, amb 5 formacions World Tour i algunes de les millors estructures internacionals, s'assegura una competició de màxim nivell.
7: La Volta Ciclista Catalunya tornarà a centrar les mirades del ciclisme femení internacional. Viurem la tercera edició d'un nou projecte que anem consolidant any darrere d'any amb una prova per etapes de la categoria UCI 2.1 amb la presència d'alguns dels millors equips del món.
6: El proper divendres, Santa Susanna acollirà la sortida de la primera etapa. El plat fort, però, arriba diumenge. Mataró serà seu de la sortida de la tercera i última etapa. De 110 quilòmetres arribarà a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
0: La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreters. Ens en dona més detalls el David Navarro.
5: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
8: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
5: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per A cop de llum, de Rita Bullwinkel, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per El gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter Van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
9: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
10: No, Peyu, tu no hi seràs.
9: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
8: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la segona jornada de declaració que afronta aquest dijous José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'altres el valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. Analitzarem en breus instants tots els detalls d'aquest i altres fronts judicials que afecten el PSOE. Ho farem en conversa amb el doctor en ciència política Ernesto Pascual. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 18 de juny. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts, han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i s'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I de la cultura destaquem que la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a Mataró, a la C32, on es talla un carril en sentit nord amb un quilòmetre de retencions. També hi ha una avaria a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet en sentit nord, que deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de lentitud. Al Vallès, congestió per la C16, als túnels de Vallvidrera i a l'AP7, amb retencions en sentit sud des de la Roca fins a Barberà i a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa al temps, situació tranquil·la per encetar el dia. Hi haurà alguns núvols a la costa barcelonina i també a la Costa Brava. La temperatura, però, anirà pujant i ja de cara a la tarda la gran protagonista serà la calor, amb majúscules. Cap al vespre arribaran alguns núvols a les comarques de Barcelona i Tarragona amb alguna pluja i també alguna d'aquestes pluges acompanyades de fang.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 4 minuts, els que superen ara mateix, 8:15, entrem de ple en matèria. Segona jornada, la d'avui, de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En té més informació la Carina Bellvé.
3: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
1: Doncs després d'explicar-vos el context i pendents del que pugui dir avui Rodríguez Zapatero, doncs, més enllà de tot plegat, què significa tot això políticament i quin impacte pot tenir en el govern? Doncs ho analitzem ara mateix i ho fem amb Ernesto Pascual, que és doctor en ciència política. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Bon dia.
1: Deia, Rodríguez Zapatero declara en un moment de màxima pressió política per al govern i amb la intenció també d'utilitzar el cas per desgastar Sánchez. Quin impacte pot tenir en l'estabilitat parlamentària i també en la capacitat del govern de controlar el relat?
4: Bueno, l'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupta. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
1: El jutge rebutja imposar mesures cautelars, però manté, en canvi, acusacions molt greus. Com s'ha de llegir això? Què ens diu del moment que viu la justícia i del que representa Zapatero?
4: S'ha de llegir amb finesa, en el sentit de que no hi ha mesures cautelars, no vol dir que el cas s'hagi desinflat, perquè a la vegada el jutge diu que sí que hi ha indicis de criminalitat. Vol dir que el jutge no veu prou risc de fuga, a pesar del que diuen les acusacions, o de destrucció de proves que ja han sigut, en el cas de, ja han sigut recolectades. Però la investigació continua i això manté viu el costat polític de tot el que estem dient, no?, en aquests moments.
1: La peça de les joies queda pendent i Zapatero, de moment, evita respondre. Quin impacte té que un expresident no doni explicacions encara sobre un tema tan sensible? I quin perjudici pot ocasionar al PSOE? No sé si èticament.
4: Sí, jurídicament ell té dret a no respondre. Políticament és molt costós. Per què? Per la pèrdua de prestigi. Les joies tenen una força simbòlica enorme, perquè que no necessita cap explicació. La gent sap perfectament què significa que apareixi de cop i volta un patrimoni que se li suposa que no té, no? I el PSOE pot defensar la presumpció d'innocència, però en els caps de la gent, per als que Zapatero ha sigut un líder a seguir, això queda molt malament i demanant moltes explicacions. El silenci, per tant, és útil judicialment, però és molt dolent comunicativament parlant.
1: L'actualitat mana i també li volíem preguntar avui sobre aquest acord internacional que han signat, aquesta signatura oficial confirmada en les últimes hores, aquest acord de pau, deia a l'Orient Mitjà, entre Estats Units i l'Iran. Això hauria de desbloquejar l'estret d'Hormuz i activar 14 punts, entre els quals hi ha el compromís de Teheran de no desenvolupar armament nuclear. Hem d'esperar un procés llarg encara d'aplicació?
4: I tant, en primer lloc, jo no li diria tractat. El terme prudent és un acord preliminar, un memoràndum, com li vulguem dir, un memoràndum d'entensa, perquè el que busca és posar fi a les hostilitats per donar-se un període de 60 dies per negociar. I què es negociarà en aquest cas? Deixar els bloquejos marítims que s'estan posant als dos governs, reobrir progressivament l'estret d'Hormuz i una posterior negociació sobre el programa nuclear iranià. És a dir, com a desescalada està molt bé, és molt bona notícia, baixa el risc militar i energètic, però com a solució de del problema nuclear, que és per lo que en teoria Israel, junt als Estats Units, va començar la guerra, és pitjor que el 2015 en l'època d'Obama. Per tant, és una treva útil, però encara no és una solució nuclear real per al Golf Pèrsic, en aquest cas.
1: Ernesto Pascual, gràcies un dia més per atendre'ns, per les explicacions, i que vagi molt bé el dia.
4: Igualment, que vagi bé.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: De nou a casa nostra us expliquem que els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment el foc està estabilitzat i ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té més detalls Cel Márquez, de Lleida Televisió.
5: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres als municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
6: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
5: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
7: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols i allà és on realment ens ha fet angúnia perquè, clar, s'està detensant cap a les cases, s'està detensant cap a magatzems agrícoles.
5: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
1: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que ha afectat les instal·lacions del Centre de Recerca de l'IRTA de la Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola del Vallès. El foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'edifici. D'aquí, hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat sense cap ferit abans que arribessin els bombers. També ha calgut evacuar la Facultat de Veterinària de la UAB, que és a tocar. L'escalada de tirotejos a Barcelona ja ha obtingut resposta política a la Comissió de Seguretat de l'Ajuntament. El govern municipal ha tirat endavant una proposta per demanar una reforma del Codi Penal que augmenti dels 2 fins als 5 anys de presó la pena per tinença il·lícita d'armes. És una crònica de BTV.
8: La mesura s'ha aprovat amb els vots a favor de PSC, Junts i el PP. Els Comuns i Esquerra hi han votat en contra i Vox s'hi ha abstingut.
9: Si no abordem aquestes reformes, correm el risc d'esdevenir un país exportador i productor de drogues i receptor de delinqüència.
10: Ens satisfà que prioritzin amb què és necessari més policia i més codi penal.
11: És veritat que ells el que plantegen pel que fa a la tinència il·legal d'armes de foc és posar la pena actual, que és de 1 o 2 anys fins a 5 anys. A nosaltres ens sembla desproporcionat.
12: No està demostrat que una societat amb un sistema punitiu més elevat tingui més bons resultats. Aquest és un debat que han de tenir els juristes.
8: A banda d'aquest bloc, el Partit Popular i Vox han elevat el to crític, acusant l'alcalde Collboni d'actuar tard i per por a perdre el control dels carrers.
13: Durant massa temps s'ha minimitzat la inseguretat i s'ha parlat només de percepcions.
14: Y después, cuando la realidad le supera, le echa la culpa a los demás. Y ahora que se le descontrola todo, la culpa es de las leyes que son muy blanditas.
8: També s'ha aprovat una proposició de Barcelona en Comú que vol instar Interior a reforçar els recursos destinats a la investigació policial.
1: És una altra de les notícies destacades. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. La Judit Vallès n'ha seguit l'aprovació, anunciada pel president de la cambra, Josep Rull.
15: El projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
3: Ovació a la cambra catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de les més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per a l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, segueix present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. El text ha generat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un acte de justícia.
16: És una política, com dic, de salut pública de primer ordre i a partir d'aquí doncs, hem de treballar amb la màxima celeritat perquè tots els objectius que ha marcat la llei es vagin transformant en qüestions tangibles i concretes.
3: Els impulsors de la llei han celebrat la norma pionera a nivell internacional, però demanen que l'aplicació es faci efectiva.
17: Habrá que ver qué aplicación será, qué dinero hay para tirarla para adelante y qué unidad política administrativa hay para que esa ley se cumpla.
3: La llei obliga a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
1: I quan són 3:15, us expliquem que diversos sindicats convoquen avui a la vaga les escoles Bressol de Catalunya. Les organitzacions reclamen el reconeixement real de l'etapa de 0 a 3 anys amb un model públic, gratuït, inclusiu i de qualitat. En aquest sentit, organitzacions com la CGT i la Intersindical exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Els sindicats han convocat una manifestació a les 11 d'aquest matí a Barcelona. I més descontent, en aquest cas, els de Metges de Catalunya, que han convocat també noves protestes a les quatre capitals de província per exigir el final de la sobrecàrrega que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. I ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
18: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
19: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
18: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
1: Però en qüestions de salut no tot són males notícies. Dos escàners digitals per millorar la detecció de càncers i altres malalties. Amb aquesta incorporació, l'Hospital Universitari de Mataró guanya precisió i agilitat en l'anàlisi de mostres biològiques. També millora el treball en xarxa amb especialistes d'altres centres sanitaris. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
20: La doctora Belén Lloberes ha assolit amb el seu departament una fita important per, a partir d'ara, treballar amb més precisió i agilitat en l'anàlisi de mostres. El cas és que fa uns mesos l'Hospital de Mataró té dos nous escàners digitals d'última generació. La nova tecnologia permet convertir els teixits en imatges digitals d'alta resolució. I en la pràctica es tradueix en informes més ràpids, diagnòstics més segurs i iniciar el tractament en menys dies d'espera. un factor molt rellevant en malalties com el càncer. A la vegada, aquesta digitalització facilita la col·laboració entre professionals de diferents hospitals.
0: Això el que fa és gravar les imatges que nosaltres normalment mirem al microscopi. Les imatges són les mateixes, però les mirem amb un altre suport. Les mirem amb una pantalla i això permet, a més, que les mirem des de diferents llocs. Per tant, si hem de consultar casos, podem anar més ràpid a arribar a un diagnòstic acurat.
20: També s'obre la porta a la incorporació progressiva d'eines d'intel·ligència artificial que encara ajudin més en la precisió i en la detecció en mostres de teixits patològics.
1: Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. Club i tècnic han ampliat la vinculació després que l'equip hagi signat la temporada perfecta, fent el ple de títols i coronant-la amb la Champions. El barceloní va assumir el càrrec fa dues temporades en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu, malgrat adeus de pes com els d'Alexia, Mapi León i Ona Batlle. S'ha completat la primera jornada de la fase de grups del Mundial de Futbol. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, no ha passat de l'empat en el debut contra el Congo i Anglaterra s'ha estrenat amb una victòria per 4-2 davant de Croàcia. Marcus Rashford ha marcat un dels gols, mentre que el blaugrana Anthony Gordon ha tingut un paper discret. La selecció espanyola confia en sumar el primer triomf diumenge contra l'Aràbia Saudita, després d'haver aconseguit només un punt contra Cap Verd. L'empat entre els grups dos rivals, entre els altres dos rivals del grup H, però, ho deixa tot empatat. El blaugrana Dani Olmo, que ha arribat a la xifra de 50 partits amb el combinat, confia en que l'equip recuperarà la millor versió.
21: Somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo de la manera en la que jugamos, en la que atacamos, en la que defendemos todos juntos y lo vamos a volver a hacer. Así que seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
1: I aquesta nit comença la final de la Lliga ACB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pascual busquen aixecar un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veseli explica com afronten la sèrie decisiva.
22: I think they are complete, you know, on every position.
23: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
22: And build from there.
1: I la jugadora d'hoquei Maria Porta continua recollint reconeixements després d'anunciar que penja els patins. L'últim ha estat el nomenament com a filla predilecta de Vilassana. Des de Lleida Televisió ens acosten més detalls d'aquest emotiu homenatge.
24: L'acte es va fer al centre d'immersió de Vilassana, que es va omplir de gom a gom, per fer-li costat en un dia tan especial. Amb les emocions a flor de pell, la Maria va viure una jornada molt emotiva, agraint el suport que ha tingut durant tots aquests anys.
25: Que m'hagin donat aquest premi, doncs per mi, al ser una ciutadana del poble, doncs és un orgull i a la vegada també una responsabilitat, però la veritat és que molt, molt feliç i sobretot molt contenta de tota la gent que ha vingut.
24: Tot un torrent d'emocions per la Maria, que està vivint uns dies molt especials després de penjar els patins.
25: Des del dia que ho vaig anunciar, m'ha escrit molta gent, no només del món del hockey, sinó del món de l'esport. Han perdut uns minuts per dedicar-me unes paraules. M'he sentit molt estimada i la veritat és que bueno, doncs hi ha moments que sí que les emocions no les puc controlar massa i m'emociono i més, doncs, si a sobre guanyes algun títol, doncs encara m'emociona més.
24: Un gran reconeixement per una jugadora que ja és llegenda.
1: Arribarem a les 8 amb la cultura. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Ens en dona més detalls el David Navarro.
2: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
4: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
2: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per A cop de llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per El gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter Van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
1: El Festival Grec celebrarà els seus 50 anys amb una gran festa en tres actes que combinarà passat, present i futur. La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per quatre curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Claret Muixart i Marc Salicru. El film ofereix una visió de l'esperit del festival des del seu naixement fins a l'actualitat. Abans, però, l'actor i director de teatre Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal.
5: El Grec 76 va significar una expressió concreta de tota una lluita sindical i de reformació absoluta, reestructuració d'una professió que estava molt dividida, que per una banda estava la professió convencional que malvivia fent un teatre convencional català, estaven la televisió incipient, els grups independents, algunes escoles, però faltava una vitalitat sindical i una vitalitat coherent de tota una professió.
1: I avui arrenca una nova edició del Sonar, el Festival de Música, Innovació i Creativitat de Barcelona. La direcció del festival ha canviat, i també la imatge i el format. Es fusionen el Sonar Dia i el Nit en un escenari únic, al recinte Firal de Gran Via. Els noms destacats al cartell són, entre altres, The Prodigy, el raper britànic Skepta i les DJs Charlotte de White i Amelie Lenz, entre d'altres. La música començarà a sonar avui a les 5 de la tarda amb actuacions de renom com Cabaret Voltaire o Metrica, tot i que aquest matí Ignasi Terraza i Philippe Salembier faran el concert inaugural a la Llotja de Mar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de...
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents, diferents magatzems i sales de reunions, a més alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energies Renovables, on el terreny propietat de l'Incasòl estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavier Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posen en risc la continuïtat de l'entitat. El club neix amb l'origen del conflicte, volíem dir, neix amb la construcció de diverses instal·lacions sense els permisos municipals corresponents durant la presidència anterior. Segons explica l'actual junta directiva, aquestes actuacions es van dur a terme sense informar ni obtenir l'autorització de l'Ajuntament. Les irregularitats van acabar sent denunciades pel germà de l'aleshores president i, posteriorment, una nova denúncia davant dels agents rurals va provocar una actuació més contundent per part de l'Ajuntament. Al setembre del 25, l'Ajuntament de Sant Cugat va requerir l'enderrocament de diverses instal·lacions construïdes sense autorització. L'actual junta, que dirigeix el club des de l'any 2019, assegura que desconeixia aquesta situació fins que va rebre la notificació municipal. Davant d'aquesta problemàtica, els responsables de l'entitat es van reunir amb l'arquitecte municipal per explorar possibles vies de regularització. Segons el club, l'Ajuntament va recomanar la presentació d'un pla d'actuació especial per intentar legalitzar les instal·lacions existents. Per elaborar aquesta documentació, el club va contractar un arquitecte especialitzat recomanat per l'Incasòl. La redacció del PAE i l'informe ambiental associat van suposar una despesa aproximada de 10.000 euros, una quantitat significativa per una entitat sostinguda principalment per les quotes dels seus 130 socis, que porten 150 euros anuals. Malgrat haver presentat aquesta documentació, dins dels terminis establerts, l'entitat denuncia que encara no ha rebut cap resolució definitiva. Segons expliquen, el regidor d'Urbanisme els va traslladar que el cas seria estudiat amb deteniment, però la resposta continua pendent. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMD de Valldoreix, a més, una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Segons l'informe, a més pels inspectors del Departament de Salut, aquesta situació suposa un risc greu per la salut pública i la instal·lació no es pot tornar a obrir al públic fins que es garanteixi l'eliminació del risc. En aquest sentit, l'EMD de Valldoreix ha activat els protocols corresponents i ha engegat diverses actuacions per tal d'exigir a l'empresa concessionària de la gestió del complex esportiu el compliment de la normativa i la implementació immediata de les mesures correctores. Les mesures correctores decretades per les autoritats sanitàries inclouen la realització d'un estudi exhaustiu de la instal·lació per identificar l'origen de la contaminació, la neteja i desinfecció integral de la xarxa d'aigua sanitària amb analítiques posteriors que hauran de donar resultats negatius, la purga contínua de la instal·lació i l'aplicació dels autocontrols reglamentaris i la garantia que la instal·lació esdevingui segura i que el risc de legionel·la sigui nul. A més, segons exposa l'EMD, a través de la nota, l'informe tècnic detectat ha detectat diversos incompliments de la normativa vigent i s'han d'esmenar en els terminis establerts, com són l'actualització del pla de prevenció de la legionel·la, la verificació dels elements de la xarxa d'aigua sanitària, l'acreditació dels registres documentals i la formació del personal de manteniment. L'EMD de Valldoreix treballa conjuntament amb les autoritats sanitàries i l'empresa concessionària per al restabliment del servei i informarà de l'evolució de la situació i de la reobertura de les instal·lacions a través dels seus canals oficials. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5 SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament, defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes a la instal·lació per risc de legionel·la. En un comunicat enviat als usuaris, l'empresa afirma que ha complert i compleix de manera estricta tota la normativa vigent que li és aplicable, així com les obligacions de control, manteniment i prevenció pròpies de la instal·lació. També assegura que l'EMD no s'ha adreçat ni ha comunicat absolutament res a la concessionària abans de fer públic el tancament. Eventing Sport 5, a més, assegura que sospita fonamentadament que, coincidint amb la proximitat de les eleccions municipals, es pretén utilitzar aquestes instal·lacions al servei dels interessos esportius dels polítics de torn. La concessionària afirma que aquesta situació ja s'hauria produït en altres ocasions i avança que informarà de l'origen exacte d'aquesta qüestió i de la vinculació política que hi ha al darrere. L'empresa també sosté que l'actuació de l'administració està perjudicant els usuaris del centre esportiu i assegura que explicarà el que realment succeeix al voltant d'aquest episodi. L'EMD de Valldoreix ha informat aquest dimecres del tancament, com dèiem, temporal de la piscina. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen el sindicat CGT, la Intersindical i Abacos, el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles Bressol públiques, la gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància, segons ha explicat CGT. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La vaga s'emmarca en el context de mobilitzacions a Catalunya i també a l'Estat. Catalunya, durant el tercer trimestre, s'han fet dues jornades més de vaga d'aquesta etapa educativa. Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Des d'aquí es podrien millorar les ràtios, les condicions laborals de les treballadores del 03, entre altres demandes assegurat CGT. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada. CGT ha alertat que la situació actual no només perjudica les professionals, sinó que limita la qualitat de l'atenció que reben els infants i compromet la capacitat del sistema per garantir la igualtat d'oportunitats des dels primers anys de vida. El sindicat ha fet una crida a participar de l'aturada i de la manifestació convocada a Barcelona a les 11 del matí. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. En Picornell, a més, remarca que l'eclipsi de Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no es podrà treure les ulleres en cap moment. Per la seva banda, la regidora de Salut, Núria Fernández, ha posat èmfasi en la importància d'utilitzar ulleres homologades que tenen un preu que oscil·la entre els 2 i els 4 euros. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat d'aquest dijous 18 de juny. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat el 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energies Renovables, on el terreny, propietat de l'Incasol, estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavier Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posen en risc la continuïtat de l'entitat. L'origen del conflicte neix amb la construcció de diverses instal·lacions sense els permisos municipals corresponents durant la presidència anterior. Segons explica l'actual junta directiva, aquestes actuacions es van dur a terme sense informar ni obtenir l'autorització de l'Ajuntament. Les irregularitats van acabar sent denunciades pel germà d'aleshores president i, posteriorment, una nova denúncia davant dels agents rurals va provocar una actuació més contundent per part de l'Ajuntament. Al setembre del 2025, l'Ajuntament va requerir l'enderrocament de diverses instal·lacions construïdes sense autorització. L'actual junta, que dirigeix el club des de l'any 2019, assegura que desconeixia aquesta situació fins que va rebre la notificació municipal. I l'EMD de Valldoreix, a més una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri de la legionela a les piscines i les dutxes del complex esportiu de Valldoreix ha obligat a tancar d'immediat aquestes instal·lacions en no poder complir-se amb l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina. Com dèiem, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta dels serveis, això sí, funcionen amb normalitat. L'EMD també ha explicat en un comunicat que aquesta presència podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. I com a activitat destacada, us proposem el que la Taula de Música vol celebrar aquest dijous, que és el Dia Internacional de la Música i que portarà música de diferents estils a diferents places del centre de la ciutat. Música en viu, interpretada per orquestres, bandes, música tradicional, cors, cors de gospel i formació de cambra amb quasi una trentena de concerts. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.
3: FM. Ràdio Sant Cugat.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
10: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
11: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
10: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
11: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
10: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
12: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
13: fa el tacte i em diu, estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
14: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia o les constants de la Júlia m'embaven, no. Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
15: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
16: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
17: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
18: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses

Explica l'actual junta directiva, aquestes actuacions es van dur a terme sense informar ni obtenir l'autorització de l'Ajuntament. Les irregularitats van acabar sent denunciades pel germà de l'aleshores president i, posteriorment, una nova denúncia davant dels agents rurals va provocar una actuació més contundent per part de l'Ajuntament. Al setembre del 25, l'Ajuntament de Sant Cugat va requerir l'enderrocament de diverses instal·lacions construïdes sense autorització. L'actual junta, que dirigeix el club des de l'any 2019, assegura que desconeixia aquesta situació fins que va rebre la notificació municipal. Davant d'aquesta problemàtica, els responsables de l'entitat es van reunir amb l'arquitecte municipal per explorar possibles vies de regularització. Segons el club, l'Ajuntament va recomanar la presentació d'un pla d'actuació especial per intentar legalitzar les instal·lacions existents. Per elaborar aquesta documentació, el club va contractar un arquitecte especialitzat recomanat per l'Incasòl. La redacció del PAE i l'informe ambiental associat van suposar una despesa aproximada de 10.000 euros, una quantitat significativa per una entitat sostinguda principalment per les quotes dels seus 130 socis, que porten 150 euros anuals. Malgrat haver presentat aquesta documentació, dins dels terminis establerts, l'entitat denuncia que encara no ha rebut cap resolució definitiva. Segons expliquen el regidor d'Urbanisme, els va traslladar que el cas seria estudiat amb deteniment, però la resposta continua pendent. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'IMD de Valldoreix, a més, una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Segons l'informe, a més pels inspectors del Departament de Salut, aquesta situació suposa un risc greu per la salut pública i la instal·lació no es pot tornar a obrir al públic fins que es garanteixi l'eliminació del risc. En aquest sentit, l'EMD de Valldoreix ha activat els protocols corresponents i ha engegat diverses actuacions per tal d'exigir a l'empresa concessionària de la gestió del complex esportiu el compliment de la normativa i la implementació immediata de les mesures correctores. Les mesures correctores decretades per les autoritats sanitàries inclouen la realització d'un estudi exhaustiu de la instal·lació per identificar l'origen de la contaminació, la neteja i desinfecció integral de la xarxa d'aigua sanitària amb analítiques posteriors que hauran de donar resultats negatius, la purga contínua de la instal·lació i l'aplicació dels autocontrols reglamentaris i la garantia que la instal·lació esdevingui segura i que el risc de legionel·la sigui nul. A més, segons exposa l'EMD, a través de la nota, l'informe tècnic detectat ha detectat diversos incompliments de la normativa vigent i s'han d'esmenar en els terminis establerts, com són l'actualització del pla de prevenció de la legionel·la, la verificació dels elements de la xarxa d'aigua sanitària, l'acreditació dels registres documentals i la formació del personal de manteniment. L'EMD de Valldoreix treballa conjuntament amb les autoritats sanitàries i l'empresa concessionària per al restabliment del servei i informarà de l'evolució de la situació i de la reobertura de les instal·lacions a través dels seus canals oficials. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament, defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes a la instal·lació per risc de legionel·la. En un comunicat enviat als usuaris, l'empresa afirma que ha complert i compleix de manera estricta tota la normativa vigent que li és aplicable, així com les obligacions de control, manteniment i prevenció pròpies de la instal·lació. També assegura que l'EMD no s'ha adreçat ni ha comunicat absolutament res a la concessionària abans de fer públic el tancament. Eventing Sport 5, a més, assegura que sospita fonamentadament que, coincidint amb la proximitat de les eleccions municipals, es pretén utilitzar aquestes instal·lacions al servei dels interessos esportius dels polítics de torn. La concessionària afirma que aquesta situació ja s'hauria produït en altres ocasions i avança que informarà de l'origen exacte d'aquesta qüestió i de la vinculació política que hi ha al darrere. L'empresa també sosté que l'actuació de l'administració està perjudicant els usuaris del centre esportiu i assegura que explicarà el que realment succeeix al voltant d'aquest episodi. L'EMD de Valldoreix ha informat aquest dimecres del tancament, com dèiem, temporal de la piscina.
Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen els sindicats CGT, la Intersindical i Abacos, el moviment Revolució 03, que aplega treballadores d'aquesta etapa.

0: aquesta convocatòria afecta les escoles bressol públiques, la gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància, segons ha explicat CGT. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 0-3 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La vaga s'emmarca en el context de mobilitzacions a Catalunya i també a l'Estat. Catalunya, durant el tercer trimestre, s'han fet dues jornades més de vaga d'aquesta etapa educativa. Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Des d'aquí es podrien millorar les ràtios, les condicions laborals de les treballadores del 0-3, entre altres demandes, ha assegurat CGT. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada. CGT ha alertat que la situació actual no només perjudica les professionals, sinó que limita la qualitat de l'atenció que reben els infants i compromet la capacitat del sistema per garantir la igualtat d'oportunitats des dels primers anys de vida. El sindicat ha fet una crida a participar de l'aturada i de la manifestació convocada a Barcelona a les 11 del matí. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. En Picornell, a més, remarca que l'eclipsi de Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no es podrà treure les ulleres en cap moment. Per la seva banda, la regidora de Salut, Núria Fernández, ha posat èmfasi en la importància d'utilitzar ulleres homologades que tenen un preu que oscil·la entre els 2 i els 4 euros. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat d'aquest dijous 18 de juny. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat el 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energies Renovables, on el terreny, propietat de l'Incasol, estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavier Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posen en risc la continuïtat de l'entitat. L'origen del conflicte neix amb la construcció de diverses instal·lacions sense els permisos municipals corresponents durant la presidència anterior. Segons explica l'actual junta directiva, aquestes actuacions es van dur a terme sense informar ni obtenir l'autorització de l'Ajuntament. Les irregularitats van acabar sent denunciades pel germà d'aleshores president i, posteriorment, una nova denúncia davant dels agents rurals va provocar una actuació més contundent per part de l'Ajuntament. Al setembre del 2025, l'Ajuntament va requerir l'enderrocament de diverses instal·lacions construïdes sense autorització. L'actual junta, que dirigeix el club des de l'any 2019, assegura que desconeixia aquesta situació fins que va rebre la notificació municipal. I l'EMD de Valldoreix, a més una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri de la legionela a les piscines i les dutxes del complex esportiu de Valldoreix ha obligat a tancar d'immediat aquestes instal·lacions en no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina. Com dèiem, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta dels serveis, això sí, funcionen amb normalitat. L'EMD també ha explicat en un comunicat que aquesta presència podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. I com a activitat destacada us proposem el que la Taula de Música vol celebrar aquest dijous, que és el Dia Internacional de la Música i que portarà música de diferents estils a diferents places del centre de la ciutat. Música en viu, interpretada per orquestres, bandes, música tradicional, cors, cors de gospel i formació de cambra amb quasi una trentena de concerts. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.
1: Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
4: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la segona jornada de declaració que afronta aquest dijous José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. El doctor en ciència política, Ernesto Pascual, ha valorat així el Notícies en xarxa el cúmul de fronts judicials que afecten el PSOE.
2: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
1: Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i els bombers confien poder-lo controlar cap al migdia. S'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i a d'altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Miguel Moreno, portaveu dels treballadors jubilats de Macosa Alstom, confia en garanties d'aplicació. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
3: El que s'aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
1: El govern desplega el protocol davant de les temperatures extremes a la feina, una cobertura per als milers de persones que treballen a l'aire lliure i quan avancem cap a la primera onada de calor de l'estiu, que es pot allargar ben bé fins dimarts que ve. Doncs parlarem de les garanties per al compliment de les mesures en conversa amb Carles Pérez Espona, tècnic de salut laboral de Comissions Obreres. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. El darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I de la cultura avui destaquem que la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un cop tancada la portada, entrem ja en matèria. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a comparèixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li tampoc altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit desvirtuar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ens n'informa la Carina Bellver.
5: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calaman no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga.
1: Doncs ho hem volgut analitzar tot plegat i amb una veu autoritzada, la del doctor en ciència política Ernesto Pascual, que creu que tot el cas Zapatero va desgastant mica en mica el govern de Sánchez i que el silenci de l'expresident en l'assumpte de les joies encara afegeix més llenya al foc. Pascual ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
1: De la plana internacional, els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president de la República Islàmica, Massoud Pezeshkian, ho ha fet des de Teheran i se n'han difós les imatges fa poques hores per les xarxes socials. I durant un sopar al Palau de Versalles, en el context de la cimera del G7, que se celebra a la localitat francesa d'Evian, el president nord-americà ha fet també un pas més a la rúbrica digital que totes dues parts ja han tirat endavant i que activaria els termes del pacte de manera immediata. Tot plegat abans de l'acte oficial de rúbrica previst per demà a Suïssa. Segons ha transcendit en les darreres hores, l'acord inclou 14 punts i desbloquejaria l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos. Entre els consensos, Teheran es compromet a no produir mai armes nuclears. Es fixa una reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars i es crea un mecanisme de supervisió de tot el procés. De nou a casa nostra, els bombers continuen treballant per controlar l'incendi agrícola declarat aquest dimecres a la Segarra. De moment, el foc està estabilitzat i els efectius sobre el terreny confien en poder-lo controlar al migdia. Ja ahir a la nit es van poder aixecar els confinaments que afectaven el municipi de Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets, així com el de Pallerols, que forma part de Talavera. L'incendi ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereal sense segar i ha obligat a mobilitzar més de 200 efectius dels bombers. En té tots els detalls la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
6: Més de 60 hectàrees han quedat cremades en l'incendi que ha afectat aquest dimecres als municipis de Talavera i Ribera d'Ondara, a la Segarra. El foc s'ha originat en una zona agrícola en camps de cereals sense segar i ha avançat amb rapidesa fins a obligar a confinar diversos pobles. La proximitat de les flames a poblacions com Pallerols, Sant Antolí, Briançó o els Hostalets ha marcat bona part de les tasques d'extinció.
7: Els tractors que hem pogut treballar amb ells i amb el comandament nostre hem fet molt bona feina i han deixat bona part del perímetre molt estabilitzat. A mesura que vagi avançant el matí i que la humitat vagi baixant, puguem veure si respon bé. És un incendi bàsicament de material fi, de zona agrícola, pel que és molt sensible a la baixada d'humitats que tindrà demà. Llavors haurem d'estar treballant al matí perquè no hi hagi cap represa i poder-lo donar per controlat.
6: Per contenir l'incendi s'ha desplegat un ampli dispositiu amb més de 200 efectius i una setantena de mitjans terrestres i aeris, a més del suport de la pagesia de la zona amb maquinària agrícola.
8: S'ha girat una forta marinada que això ha fet que anés evolucionant el foc cap a Pallerols, i allà és on realment ens ha fet angúnia perquè, clar, s'estava tensant cap a les cases, s'estava tensant cap a magatzems agrícoles.
6: Els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre d'un incendi que ha afectat principalment superfície agrícola.
1: És una notícia d'última hora. Els bombers han trobat el cos sense vida d'un home a Ulldecona, al Montsià. La víctima, de 64 anys, havia sortit ahir al matí a fer una ruta per la zona de la Torreta de Montsià i no va tornar. Després d'activar el dispositiu de recerca per camins i zones properes, es va localitzar el cadàver en un corriol cap a les 11 de la nit. I el govern ha presentat a Lleida el protocol de calor extrema que ja es va signar a l'abril, però que ara es desplega en un dels territoris més exposats, en plena campanya de la fruita, amb milers de persones treballant a l'aire lliure i a pocs dies de la primera onada de calor de l'estiu. L'any passat, Inspecció de Treball va detectar 124 infraccions per risc tèrmic a Catalunya, 9 a Lleida, inclosa l'empresa on va morir un treballador en plena onada de calor. Avui volem saber com es garantirà el compliment d'aquest protocol i si arriba a temps. Carles Pérez Espona és tècnic de salut laboral de Comissions Obreres. El saludem ara mateix, bon dia, i gràcies per acompanyar-nos.
9: Bon dia i gràcies a vosaltres.
1: Aquest protocol situa la calor extrema com a un risc laboral estructural i obliga a planificar abans que arribin les altes temperatures. Horaris, rotacions, limitació de treballs en solitari. S'està fent aquesta planificació o encara anem massa remolc de les onades de calor?
9: Vale. Normalment això ja és una cosa que es produeix habitualment. Estem en un mar mediterrani, per rotar la calor o aquestes onades que tenim, és un històric dintre del país. En certa manera, podríem dir que anem tard. És cert, anem tard, però hi ha hagut la bona voluntat de treballar tot aquest protocol per part de les administracions, per part dels agents socials, i arribar a un consens respecte al que s'havia de fer. Aquest protocol té una comissió que haurà de valorar l'impacte. És a dir, a dia d'avui no podem dir si està funcionant o no està funcionant, primera, perquè la calor encara no ha sigut extrema, però no tenim tampoc dades al respecte. Quan comencem a obrir aquesta comissió, començarem a valorar quants protocols s'han establert, quina efectivitat tenen aquests protocols i també les intervencions que pugui tindre per campanya per la calor, Inspecció de Treball, que també anirà vinculada a tota aquesta temàtica de la calor extrema.
1: Per tant, entenc que serà aquesta comissió qui vetllarà perquè les empreses apliquin veritablement aquest protocol. Ho he entès bé?
9: Sí, correcte. És a dir, aquí entrarem. Si t'hi fixes en el protocol, que és una part que es va introduir en tot el que va ser la creació i el consens dels diferents interlocutors que vam estar generant aquest protocol, hi ha un annex en el qual parla de clàusules d'experiències positives d'introduir, per exemple, les licitacions de l'administració, perquè aquí no hem de recordar que dintre d'aquest protocol hi va ser el que va ser les diputacions, ajuntaments, per tant, tota l'administració local. Quan entra local i a nivell provincial, a nivell autonòmic, quan entren licitacions amb treball, segons hi pugui haver aquesta exposició, té aquestes clàusules de referència tècnica per introduir automàticament aquestes millores tant a l'empresa principal com a la subcontrata, que és on teníem la gran problemàtica.
1: I acabo ràpidament, parlem de les infraccions que hi van haver-hi. L'any passat, 124 per risc de calor, 9 de les quals a Lleida, entre les quals es va morir un treballador al Carràs. Què demostra això, d'alguna manera? Que les sancions no són prou dissuasives? Que encara surt massa barat incomplir la llei?
9: Aviam, aquí hi ha diverses coses. És cert que incomplir la llei surt barat. La part que es denuncia és una part que et porta a un requeriment però que després tampoc no té per què anar vinculat a la sanció, hi ha la campanya d'inspecció de treball, però la problemàtica, al meu entendre, no està aquí. És un fenomen que coneixem des de fa anys, tenim una llei de prevenció des de l'any 95 i, per tant, tot el que introduïm en el capítol preventiu dintre d'aquest protocol, que és tot allò que haig de fer jo com a empresa prèviament, és a dir, avaluar quin és el risc, quines condicions de treball tenen els treballadors, la vigilància de la salut i els plans d'emergència, auxili respecte quan es doni aquest fenomen. És a dir, el que ens està fallant és el tronc de lo que seria pròpiament dit la prevenció, que és la que permetria, per exemple, pues, no tindre aquests danys a la salut i evitar allò i no caure en l'excusa de vegades que diem no, és que aquest any ha fet més calor que un altre any. No, estem en un mar, ja t'ho dic, mediterrani, tots sabem a on vivim i sabem que els fenòmens de calor a partir, sobretot de juny, són els que són. Per tant, els treballs, sobretot en exteriors, ens donen pues, aquesta problemàtica que, per desgràcia, comporta morts i altres qüestions.
1: Carles Pérez Espona, gràcies per atendre'ns. Bon dia. Hem localitzat quin és el problema. És qüestió doncs, de posar-hi remei i de prevenir, especialment. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
9: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Doncs parlant de calor, Barcelona continua adaptant el seu espai públic a les altes temperatures fruit del canvi climàtic. Una de les apostes és la creació aquest estiu de 75 nous espais d'ombra repartits per tota la ciutat. Es tracta d'estructures permanents o temporals, com ara tendals, que permeten actuar de forma ràpida i efectiva per reduir la temperatura d'un determinat indret. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, n'ha explicat els principals beneficis.
10: Segons els estudis, la diferència que pot haver-hi d'un espai que té ombra a un que no en té, en termes generals, pot ser una diferència de confort tèrmic de més de 12 graus de temperatura.
1: El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera que preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Aquesta llei de l'amiant arriba després de molts anys, com dèiem, de pressió social i un dels primers col·lectius a situar-se al capdavant d'aquesta lluita van ser els antics treballadors de l'empresa Macosa Alstom, els primers, de fet, en denunciar els efectes del fibrociment. Miguel Moreno, portaveu de l'associació Jubilats de Macosa Alstom, afectats per l'amiant, confia en les garanties de la llei i així ho ha explicat al Notícies en Xarxa.
3: El que s'aplique al 100% la llei de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
1: I us expliquem ara l'atenció que es viu aquest mateix matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs, on els Mossos d'Esquadra i la comitiva judicial han començat a executar els primers 3 desallotjaments d'un total de 58 dels coneguts com a blocs de la Rambla, ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus, que s'ha d'enderrocar el 2028 com a peça clau del projecte per transformar aquest barri. A partir del curs vinent, Terrassa impartirà un grau mig de serveis funeraris i per ara la preinscripció ha estat tot un èxit. Són 30 places les que s'oferten i s'hi han apuntat prop d'un centenar de persones. Els nous estudis obren una perspectiva de futur en el sector funerari, ja que fins ara no tenia cap formació específica reglada. Ens ho explica en Ramon Vilajosana, de Canal Terrassa.
11: Terrassa és una de les quatre úniques ciutats de tot l'estat amb un servei de funerària municipal. Les altres tres són Reus, Màlaga i Palma de Mallorca. La demanda de professionals d'aquest sector és constant i, per tant, també és necessària la formació de futurs treballadors. En aquest sentit, a partir del proper setembre, l'Institut Montserrat Roig començarà a impartir el primer cicle de grau mitjà en serveis funeraris.
12: Hi havia alguns cursos, però no hi havia res ni que sigui homologat ni homogeni en el país, no? I si, a més, ajuda a retenir talent, no? A generar ocupació, pues és fantàstic.
11: Aquests estudis pioners en tot l'estat han despertat un gran interès. Ho demostra el fet que a la preinscripció s'hi han registrat un total de 96 sol·licituds per a una oferta de només 30 places. Un grau mitjà de dos cursos i amb bona part pràctica que servirà per aprendre aspectes que van des de la tanatostètica fins a l'organització del servei o l'atenció a les famílies.
1: Deu minuts per arribar a les 9, és temps pels esports i és temps per la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
13: Bon dia.
1: I per un nom propi, el de Pere Romeu, que continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028.
13: Sí, club i entrenador han arribat a un acord per ampliar la vinculació del tècnic. Continuarà 2 anys més, tot plegat després que el Barça femení hagi completat una temporada perfecta. Ha guanyat tots els títols, culminats amb la Champions. L'entrenador barceloní va fer càrrec de la banqueta blaugrana ara fa 2 anys. Ho va fer en substitució de Jonathan Giraldez i en aquest temps ha guanyat 8 trofeus dels 9 disputats. Per endavant té el repte de mantenir l'alt nivell competitiu, malgrat adeus de pes com els d'Alexia Mapi León i Ona Batlle. Després que s'hagi decretat la liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, penyes i aficionats s'han mobilitzat per crear un nou equip que mantingui la simbologia de l'entitat. La nova formació haurà de competir a la Lliga Elite, en cas que se n'aprovi la compra, o bé començar de 0 a 4a catalana. Ens amplia aquesta informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
14: Després que el jutjat mercantil número 1 de Lleida hagi acordat l'obertura de la fase de liquidació del concurs voluntari del Lleida Ponent Club de Futbol en no haver-se presentat cap proposta de conveni per fer front al deute de l'entitat, la situació del futbol a la capital de Ponent és molt incerta. Les dues opcions de clubs populars, Calaveres i 1939, van de la mà i estan esperant que el jutge decideixi si accepta l'oferta de compra de la unitat productiva. L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
15: Creiem que valia la pena fer un últim intent per conservar els trets identitaris de Lleida i sortir a competir a Lliga Elite i que la massa social de Lleida tingui un club a Lliga Elite. Que ho fem de manera altruista i que la massa social hi pogués dir la seva. Veurem què passa. Sobretot això, no vull generar falses expectatives perquè sabem de la complexitat i jo mateix tinc moltes incerteses pel meu desconeixement d'aspectes jurídics, així que estan els advocats treballant en això.
14: L'objectiu, mantenir els símbols històrics.
13: Aquesta nit comença la final de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València. Els blaugranes tenen el factor pista en contra i disputaran els dos primers duels al Roig Arena avui i dissabte a les 8 del vespre. Qui sumi 3 victòries serà campió. Els de Pedro Martínez afronten la final després d'una temporada en què ja han aixecat la Copa i han disputat la Final Four de l'Eurolliga, mentre que els de Xavi Pasqual busquen un trofeu que fa 3 anys que no guanyen. Jan Veseli explica com afronten aquesta sèrie decisiva.
16: I think they are complete, you know, on every position.
17: Penso que són un equip complet en totes les posicions, però hem de posar el focus en nosaltres mateixos i tenir la mateixa energia que vam tenir en els quarts de final i les semifinals i construir des d'aquí.
16: And build from there.
13: I el Barça buscarà avui la segona victòria contra el Pozo Murcia a la final pel títol de la Lliga de Futbol Sala. Després d'haver guanyat els penals, el primer dels 5 enfrontaments previstos, l'equip tornarà a jugar al Palau a partir de les 9 abans que la sèrie es traslladi a la pista murciana. El duel servirà també per fer un acte de comiat a Eric Mendonça, que marxarà a final de curs després de 3 temporades al club. El tècnic Javi Rodríguez vol aprofitar l'eufòria generada en l'estrena a la final per sumar el segon punt.
18: Conseguimos sacar el partido a la épica con un parado que estuvo descomunal. Nos llevó un volandas, parecían que las 4.000 personas estaban dentro de la pista. Y bueno, y ahora empezar en el partido de mañana, va a ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
13: Veurem si aquest segon duel és tan disputat com el primer i acaba els penals. Demà t'ho explico.
1: Que va ser molt emocionant, és veritat.
13: I tant.
1: Gràcies, Cristina.
13: Que vagi bé. Demà.
1: La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries, que ens en dona tots els detalls en David Navarro.
19: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
20: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
19: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per A Cop de Llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per El Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives, és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés.
1: El Palau de Congressos de la Llotja de Lleida es tornarà a omplir de música i solidaritat amb l'onzena edició del Mama Pop, que se celebrarà el 28 i 29 de novembre. Es tracta d'una proposta cultural que destina els beneficis a finançar la recerca del càncer de mama i des de la seva fundació ha donat gairebé 500.000 d'euros a l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. En la darrera edició es va batre el rècord de recaptació amb 88.000 euros. I Tortosa, al Baix Ebre, es convertirà en la nova capital de la dansa contemporània amb el naixement de Vertebre Dansa, un festival que pren el relleu del prestigiós Deltebre Dansa i que se celebrarà del 20 al 26 de juliol. L'esdeveniment manté l'aposta per l'excel·lència artística amb tallers professionals impartits per figures de renom internacional i incorpora novetats destacades com espectacles gratuïts als carrers i l'espai viu pensat per apropar la dansa i el moviment a tota la ciutadania. Amb aquest festival ens acomiadem. Fins demà. Adéu, adéu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a lloms d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
9: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
10: No, Peyu, tu no hi seràs.
9: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
11: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
12: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents, diferents magatzems i sales de reunions, a més alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energies Renovables, on el terreny propietat de l'Incasòl estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavier Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posen en risc la continuïtat de l'entitat. El club neix amb l'origen del conflicte, volíem dir, neix amb la construcció de diverses instal·lacions sense els permisos municipals corresponents durant la presidència anterior. Segons explica l'actual junta directiva, aquestes actuacions es van dur a terme sense informar ni obtenir l'autorització de l'Ajuntament. Les irregularitats van acabar sent denunciades pel germà de l'aleshores president i, posteriorment, una nova denúncia davant dels agents rurals va provocar una actuació més contundent per part de l'Ajuntament. Al setembre del 25, l'Ajuntament de Sant Cugat va requerir l'enderrocament de diverses instal·lacions construïdes sense autorització. L'actual junta, que dirigeix el club des de l'any 2019, assegura que desconeixia aquesta situació fins que va rebre la notificació municipal. Davant d'aquesta problemàtica, els responsables de l'entitat es van reunir amb l'arquitecte municipal per explorar possibles vies de regularització. Segons el club, l'Ajuntament va recomanar la presentació d'un pla d'actuació especial per intentar legalitzar les instal·lacions existents. Per elaborar aquesta documentació, el club va contractar un arquitecte especialitzat recomanat per l'Incasòl. La redacció del PAE i l'informe ambiental associat van suposar una despesa aproximada de 10.000 euros, una quantitat significativa per una entitat sostinguda principalment per les quotes dels seus 130 socis, que porten 150 euros anuals. Malgrat haver presentat aquesta documentació, dins dels terminis establerts, l'entitat denuncia que encara no ha rebut cap resolució definitiva. Segons expliquen, el regidor d'Urbanisme els va traslladar que el cas seria estudiat amb deteniment, però la resposta continua pendent. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMD de Valldoreix, a més, una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Segons l'informe, a més pels inspectors del Departament de Salut, aquesta situació suposa un risc greu per la salut pública i la instal·lació no es pot tornar a obrir al públic fins que es garanteixi l'eliminació del risc. En aquest sentit, l'EMD de Valldoreix ha activat els protocols corresponents i ha engegat diverses actuacions per tal d'exigir a l'empresa concessionària de la gestió del complex esportiu el compliment de la normativa i la implementació immediata de les mesures correctores. Les mesures correctores decretades per les autoritats sanitàries inclouen la realització d'un estudi exhaustiu de la instal·lació per identificar l'origen de la contaminació, la neteja i desinfecció integral de la xarxa d'aigua sanitària amb analítiques posteriors que hauran de donar resultats negatius, la purga contínua de la instal·lació i l'aplicació dels autocontrols reglamentaris i la garantia que la instal·lació esdevingui segura i que el risc de legionel·la sigui nul. A més, segons exposa l'EMD, a través de la nota, l'informe tècnic detectat ha detectat diversos incompliments de la normativa vigent i s'han d'esmenar en els terminis establerts, com són l'actualització del pla de prevenció de la legionel·la, la verificació dels elements de la xarxa d'aigua sanitària, l'acreditació dels registres documentals i la formació del personal de manteniment. L'EMD de Valldoreix treballa conjuntament amb les autoritats sanitàries i l'empresa concessionària per al restabliment del servei i informarà de l'evolució de la situació i de la reobertura de les instal·lacions a través dels seus canals oficials. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament, defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació per risc de legionel·la. En un comunicat enviat als usuaris, l'empresa afirma que ha complert i compleix de manera estricta tota la normativa vigent que li és aplicable, així com les obligacions de control, manteniment i prevenció pròpies de la instal·lació. També assegura que l'EMD no s'ha adreçat ni ha comunicat absolutament res a la concessionària abans de fer públic el tancament. Eventing Sport 5, a més, assegura que sospita fonamentadament que, coincidint amb la proximitat de les eleccions municipals, es pretén utilitzar aquestes instal·lacions al servei dels interessos esportius dels polítics de torn. La concessionària afirma que aquesta situació ja s'hauria produït en altres ocasions i avança que informarà de l'origen exacte d'aquesta qüestió i de la vinculació política que hi ha al darrere. L'empresa també sosté que l'actuació de l'administració està perjudicant els usuaris del centre esportiu i assegura que explicarà el que realment succeeix al voltant d'aquest episodi. L'EMD de Valldoreix ha informat aquest dimecres del tancament, com dèiem, temporal de la piscina. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen els sindicats CGT, la Intersindical i Abacos, el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles bressol públiques, la gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància, segons ha explicat CGT. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La vaga s'emmarca en el context de mobilitzacions a Catalunya i també a l'Estat. Catalunya, durant el tercer trimestre, s'han fet dues jornades més de vaga d'aquesta etapa educativa. Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Des d'aquí es podrien millorar les ràtios, les condicions laborals de les treballadores del 03, entre altres demandes assegurat CGT. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada. CGT ha alertat que la situació actual no només perjudica les professionals, sinó que limita la qualitat de l'atenció que reben els infants i compromet la capacitat del sistema per garantir la igualtat d'oportunitats des dels primers anys de vida. El sindicat ha fet una crida a participar de l'aturada i de la manifestació convocada a Barcelona a les 11 del matí. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. En Picornell, a més, remarca que l'eclipsi de Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no es podrà treure les ulleres en cap moment. Per la seva banda, la regidora de Salut, Núria Fernández, ha posat èmfasi en la importància d'utilitzar ulleres homologades que tenen un preu que oscil·la entre els 2 i els 4 euros. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat d'aquest dijous 18 de juny. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat el 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energies Renovables, on el terreny, propietat de l'Incasol, estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavier Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posen en risc la continuïtat de l'entitat. L'origen del conflicte neix amb la construcció de diverses instal·lacions sense els permisos municipals corresponents durant la presidència anterior. Segons explica l'actual junta directiva, aquestes actuacions es van dur a terme sense informar ni obtenir l'autorització de l'Ajuntament. Les irregularitats van acabar sent denunciades pel germà d'aleshores president i, posteriorment, una nova denúncia davant dels agents rurals va provocar una actuació més contundent per part de l'Ajuntament. Al setembre del 2025, l'Ajuntament va requerir l'enderrocament de diverses instal·lacions construïdes sense autorització. L'actual junta, que dirigeix el club des de l'any 2019, assegura que desconeixia aquesta situació fins que va rebre la notificació municipal. I l'EMD de Valldoreix, a més una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri de la legionela a les piscines i les dutxes del complex esportiu de Valldoreix ha obligat a tancar d'immediat aquestes instal·lacions en no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina. Com dèiem, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta dels serveis, això sí, funcionen amb normalitat. L'EMD també ha explicat en un comunicat que aquesta presència podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. I com a activitat destacada us proposem el que la Taula de Música vol celebrar aquest dijous, que és el Dia Internacional de la Música i que portarà música de diferents estils a diferents places del centre de la ciutat. Música en viu, interpretada per orquestres, bandes, música tradicional, cors de gospel i formació de cambra amb quasi una trentena de concerts. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
3: FM. Ràdio Sant Cugat. Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Healthin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
10: Braseria La Bolera.
11: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
10: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
11: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
10: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
11: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
10: Braseria La Bolera. La Braseria.
12: cerveseria de referència de Sant Cugat.
13: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
14: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
16: Continguts en xarxa.

0: Avui al POU ens acompanya l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català, amb qui arran de la missió de l'Artemis 2 volem fer un viatge pels grans moments i també pels errors de l'exploració espacial. Molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: La humanitat va encetar el mes d'abril amb gairebé tothom, podríem dir, amb els ulls posats al cel per veure com s'enlairava l'Artemis 2, una missió en què quatre astronautes van sobrevolar la Lluna i van tornar a la Terra, convertint-se en la primera tripulació a viatjar més enllà de l'òrbita terrestre baixa des de la missió de l'Apollo 11 al 1972. Quin impacte ha tingut aquesta missió en l'exploració espacial?
1: Ara ho deies, és el retorn finalment, no?, després del 1972, això va ser l'Apollo 17, el 1972, que és el cop que més

0: i ells han dit que els seus astronautes arribaran a la superfície de la Lluna l'any 2030. De manera que això deix molt petit marge, molt poc marge, entre els Estats Units i la Xina. I aquí, fixa-t'hi, a diferència de la cursa espacial versió 1, on hi havia una competència per orgull i per domini militar, avui la competència és econòmica.
1: I això és el aquesta que... és la gran diferència, no? Entre la cursa espacial, exacte, de la Unió Soviètica amb els Estats Units, ara amb la Xina.
0: Aquí
1: en
0: està.
1: Cas.
0: Ha canviat un rival, però ha canviat l'objectiu. L'objectiu avui és econòmic, és el domini econòmic dels recursos de l'espai. El que arribi abans assentarà una mica els estàndards industrials de coses com la mineria de l'espai, que això ho tenim aquí mateix, ja hi ha companyies que estan invertint en això, i altres tecnologies, i tindrà, diríem, un avantatge econòmic, tecnològic econòmic, sobre el rival.
1: Ara ho dèiem, feia molts anys que l'home no havia anat a la Lluna, ni havia anat tan lluny, no, en l'espai. Si fem aquest viatge invers en el temps, hem de retrocedir possiblement fins a Sputnik 1. Què va suposar allò per la humanitat, pel món, per la història?
0: Clar, primer satèl·lit, eh? Això va ser l'octubre del 57. Això va enganxar els nord-americans per sorpresa. No oblidem que, tot i que els nord-americans arribaran a la Lluna, els soviètics van ser els líders de l'exploració espacial durant molts, molts, molts anys, sobretot al començament.
1: Com es vivien en aquell moment aquestes missions, que d'alguna manera eren com molt extremes i també molt envoltades de secretisme, no? També sí, per al context històric de la Guerra Freda.
0: Sí, tenien espies a banda i banda, uns, però la veritat és que la pifeven bastant, eh? Els nord-americans, ja dic, a pesar dels espies que tenien, això els va agafar completament per sorpresa. Sabien, òbviament, que hi havia un projecte espacial, que la Unió Soviètica estava preparant, però no sabien el dia ni el moment ni tan sols aproximat en què l'Sputnik 1 o que la gossa Laika anirien a l'espai. Tot era molt secret, lluitaven per aquest domini militar. La idea una mica és el primer que es trobi en òrbita de la Terra podrà defensar-se i en cas necessari podrà atacar des de l'espai. I aquesta era era directament l'òptica. La ciència anava al darrere. La ciència deia, bueno, ja que enviem coses a l'espai, aprofitem, no?, i posem aparells científics. Estic fent una mica de... Estic exagerant una mica el missatge, ironitzant...
1: Simplificació, ell,
0: Però bàsicament el que impulsava aquells moments era l'objectiu militar i, per tant, molt de secretisme.
1: Tenim la Laika, possiblement una de les gosses més famoses de la història recent de la humanitat, però després hi ha la primera persona en anar a l'espai, el primer home, en aquest cas en Yuri Gagarin. Com va ser aquell moment? I m'explicaves quan preparàvem aquest espai que hi havia haver moltes anècdotes que l'envolten.
0: És xulíssim. Tenia tantes. Mira, això va ser l'abril del 61. Havien entrenat un grup de pilots soviètics totalment en secret. Totalment en secret vol dir que ni les seves famílies ni les seves dones sabien que l'objectiu era anar a l'espai. Sabien, òbviament, que els estaven entrenant i, a més, a les famílies i amb ells els van confinar. Vivien en condicions humils, pràcticament extremes, sense calefacció, sense telèfon, a diferència dels astronautes nord-americans que vivien, conduïen cotxes de luxe i sortien a la revista Life i eren personalitats,
1: estrelles. No?
0: Aquí eren ocults, gent molt humil, molt humil, en condicions tremendes. Yuri Gagarin l'escolleixen com el primer, perquè primer busquen, els han seleccionat perquè tinguin poc pes i poca mida. Necessiten poc pes. No?
1: Poc espai per anar dins de les naus.
0: Després són pilots de combat, que són gent acostumats, doncs, a condicions dures des del punt de vista del pilotatge, tot i que no hauran de pilotar, tot és automàtic. De fet, no deixen que els pilots soviètics pilotin. Mira com és la cosa, que hi ha dins de la nau i posen un codi de tres xifres, un codi secret de tres xifres, que són les que l'astronauta ha d'introduir a l'ordinador de bord per si vol agafar control manual. Però per evitar que l'astronauta agafi aquest sobre en un moment de dir ai, ai, ai, que es posin neguitós, posen el sobre superallunyat, de manera que l'astronauta que va lligat al seient no pot arribar amb la mà en aquell sobre.
1: És una missió suïcida, gairebé.
0: Bueno, mira, si és suïcida, que la KGB, els agents secrets soviètics, volien posar-hi un explosiu a la nau per detonar-la si sortia d'òrbita perquè no caigués en mans enemigues, si allò acabava caient fora del territori de la URSS. I uns dies abans, no sé si la nit, fins i tot abans, hi ha una reunió on discuteixen això i els enginyers i el responsable màxim de tot el programa espacial soviètic s'hi neguen. S'hi neguen i finalment sembla que no ho posen. Clar, sabem el
1: no
0: que...
1: No sabem
0: exactament si finalment portava l'explosiu, però sembla que no. La qüestió és que Yuri Gagarin fa una òrbita a la Terra, és la primera persona en anar en òrbita a la Terra, gaudeix molt, tot i que passa moments una mica extrems, però gaudeix molt del vol, i quan cau, es llença en paracaigudes, que era la manera com fer-ho. Els soviètics ho amagaran durant un munt d'anys perquè volen el rècord

0: d'altitud i de tornada, però el rècord obliga que l'astronauta no deixi la nau.
1: Clar, l'exploració espacial, malauradament, ha anat acompanyada d'algunes tragèdies. Tot era molt precari, eh? I en algunes ocasions s'ha pagat amb vides humanes. Sense anar més lluny, la missió del 1967 amb l'Apollo 1, on es van perdre la vida de 3 astronautes. Què va passar? Com es feien les coses? Que crec que ara han canviat molt, no? Aquesta seguretat, aquesta mirada abans d'enviar una nau tripulada. Què va passar al 67? I no sé si va ser clau per canviar aquesta visió.
0: Sí, va ser clau. Mira, això va ser final de gener de l'any 1967, era l'Apollo 1, i era un dia d'entrenament, que això encara ho fa més dramàtic tot plegat. No era el dia del llançament. I, de fet, el coet era buit de combustible, no hi havia combustible. I ells, 3 astronautes famosos, 2 havien anat abans a l'espai amb els projectes Mercury i Gemini, i l'altre era un rookie, el primer cop que anava a l'espai, havien d'entrar a la càpsula i simplement tancar-se dins i comprovar les comunicacions. I moriran cremats, bueno, primer asfixiats, totes les coses es cremen, dins de la càpsula, perquè la NASA ha comès un munt d'errors tremendos, imperdonables, sobre el disseny d'aquesta nau. De fet, intenten obrir la porta, ells s'estan cremant dins. Les enregistraments de veu són a internet. No recomano a ningú que tingui així... Vull dir que si algú els vol escoltar...
1: Són colpidors.
0: Molt colpidores, aquestes veus. I això deix molt tocat. És Apollo 1, fixa-t'hi, és el començament del gran projecte nord-americà per anar a la Lluna. Així comencen. I això deix molt tocats a la NASA. Això marcarà molt, perquè aquest no ho tornarem a fer. És el que jo crec que farà que arribin a la Lluna sense cap altre accident. I, de fet, els historiadors, quan han analitzat molt, diuen que aquest és el dia que la NASA va créixer. O sigui, això és el 1967, gener. A l'abril del 1967, els soviètics tenen el primer mort. És Viktor Komarov, Soyuz 1. Apollo 1, Soyuz 1. Soyuz 1 porta només un tripulant. Morirà a l'arribar a la Terra perquè la seva nau caurà i s'estavellarà contra Terra. La diferència... Mai hi haurà un acte de contrició per part dels soviètics. Així com els nord-americans diran, hem après la lliçó, dolorosíssima, no ho tornarem a fer, els soviètics no ho faran. La raó per la qual no ho faran és perquè la decisió ha estat política. És un fracàs, mora una persona, Viktor Komarov és un heroi de la Unió Soviètica, un tio molt estimat, morirà, i no hi haurà, per tant, un acte públic ni intern, tampoc, de dir... És veritat, ens hem equivocat.
1: No s'entom el mea culpa.
0: Correcte, hem prioritzat objectius polítics respecte a objectius humans.
1: Ara deia Soyuz 11, justament l'Apollo 11 és la que arriba a la Lluna amb aquella frase que crec que tenim gravat a l'imaginari col·lectiu, no, d'Armstrong, és un petit pas per l'home però un gran salt per la humanitat. Però aquesta frase potser no l'havia de dir Armstrong, perquè no estava previst que fos el primer en baixar de la nau i posar el peu a terra. Què va passar?
0: Doncs mira, anaven, com sabem, Armstrong, Aldrin i Collins. Collins es quedarà en òrbita, això ja estava decidit. De fet, els periodistes haguessin pagat or perquè fos Collins l'home a la Lluna, perquè era l'únic extrovertit de la missió, un tio molt comunicador, molt simpàtic. Les rodes de premsa amb Aldrin i Armstrong eren avorridíssimes, eren persones molt, molt grises des del punt de vista comunicatiu.
1: Sí.
0: Però el comandant era Armstrong, i com sabem, el comandant sempre és el darrer a abandonar la nau, de manera que el primer que havia sortit era Aldrin. Tothom ho esperava així, Aldrin també. I uns mesos abans, la NASA comunica que no, que serà Armstrong el primer. Això crea sorpresa, s'emprenya molt Aldrin,
1: clar,
0: no ho accepta
1: que...
0: inicialment, mourà fils amb el seu pare, que és un exmilitar de rang, intentarà moure fils perquè la NASA canviï d'opinió, cosa que no faran, i la raó que dona la NASA és una raó estúpida, perquè diuen que tal com van els dos posats dins del mòdul lunar, que recordem que van drets, no hi ha seients, perquè volen evitar pes, van drets, tal com s'obre la porta, doncs el que millor està encarat per sortir és Armstrong, una bestiesa, perquè podien haver-ho canviat.
1: Excuses barates, no?
0: Excuses barates, sí. La raó real, que mai s'admetrà d'aquesta manera, és que hi ha hagut una comissió que ha discutit quina és la personalitat que representarà la humanitat en un moment tan clau com aquest, i troben que la personalitat d'Armstrong, que és un tio humil, havia perdut una filla feia uns anys... Era un tio molt d'equip, molt humil, molt d'equip, molt treballador, molt formigueta, doncs representava millor que Aldrin, un tio superpreparat, però una mica més trepa, una mica més ambiciós, no? I van decidir que la persona d'Armstrong els quadrava més, i si és com Armstrong serà el primer, quan en realitat havia de ser Aldrin.
1: En altres converses que hem tingut, ens dius que potser, des del teu punt de vista, la missió més espectacular o com a més ha marcat no és la que és d'Apollo 11, que tenim tots gravats a la retina, sinó potser l'Apollo 13. 2012.
0: Sí, tremendo. Per mi és la missió més èpica, per mi, sens dubte, de l'espai. Recordem que és una missió, és l'abril de l'any 70. S'ha anat a la Lluna en l'Apolo 11 i 12, de manera que és toca-la un altre cop, Sam. Saps? És rutina. La gent pensa que anar a la Lluna és rutina. Sí, i tornen a anar. Els mitjans de comunicació no tenen cap interès en aquesta missió. Es convertirà això en la missió més espectacular que mai s'ha fet, perquè tenen una explosió a 300.000 quilòmetres de distància de la Terra i es queden a penes sense energia ni oxigen. Clar, la NASA ha de, diríem, improvisar una missió de zero en qüestió de minuts. De minuts. Pensa que ho tenen tot assajat anys. Ho tenen tot documentat. Allà no es pot tocar res. I els hi cau la missió. De sobte, els hi cau la missió. I han de posar-se tots a dissenyar-ne una de nova de zero. I també els astronautes, no només la gent de Houston. I és un cas espectacular. Mira, hi ha un moment en què el president, crec que és Nixon en aquell moment, es prepara el discurs a la nació per dir que acaben de perdre tres homes a l'espai. I la NASA diu, espera't, senyor president, espera't,
1: que tingues esperança,
0: retornarem
1: no?
0: aquestes persones en vida. El més fàcil és que haguessin mort. I prenen un munt de decisions desesperades i totes funcionen. I un ara diu, van tenir molta sort. No, eren els millors dels millors. I clar, i ara els hi arriba un Covid, els hi cau tot i són capaços de reaccionar. Perquè són els millors. Aquesta és la diferència. Clar que hi va haver un punt de sort, evidentment, però no és sort. Això és una fortuna
1: que s'ha treballat.
0: Que guanya i està sellant el moment en què això passa.
1: I seguim, perquè hi ha la Challenger, hi ha Columbia.
0: Lamentablement.
1: I tot això ens porta fins ara.
0: Ai, molts errors també. Mira, la NASA no n'havia tornat a cometre i en farà l'any 1986 amb el Challenger i el 2003 amb el Columbia. Novament, errors on prioritzen objectius, en aquest cas de marca, sobre persones. I moriran 14 persones, 7 en el Challenger, 7 en el Columbia, amb errades tremendes que posen els pèls de punta. Mira, pèl de gallina. I mira, ho he explicat i ho treballo amb directius. Això és un dels casos que més treballo, però n'hi ha molts.
1: Aquell cartell del 1967 l'havien tret.
0: Sí, l'havien tret. I com de vegades, i això ens passa a tots, no? Prioritzem coses, anem fent voltes com un hàmster, no? I anem endavant, perseguint una pastanaga, i no ens adonem de vegades quins són realment els riscos que tenim i què és el que realment és valuós. No? I en aquest cas, claríssimament, les persones eren la cosa més valuosa.
1: Creus que estem en un altre punt ara ja amb l'Artemis 2, que aquests errors a priori no s'haurien de tornar a cometre?
0: Sí, jo penso que sí. Això és el que també ens veiem, és la demostració de que anem lents. És a dir, molta gent critica que anem molt lents, però clar, anem molt lents perquè avui no volem jugar d'aquesta manera. És a dir, no volem assumir aquests riscos ni tenim cap necessitat de fer-ho. Estem provant naus que són molt més resilients, molt més segures. Això no vol dir que no hi pugui haver accidents. Recordem, l'espai és esport de risc.
1: No,
0: i estem parlant de l'espai. És que és un lloc agressiu. L'evolució als humans no ens ha fet per anar a l'espai. És que hem de... Mira, l'estada a l'espai, els astronautes que tenim a l'Estació Espacial Internacional, que els canviem cada 6 mesos, tenen pèrdua de massa òssea i muscular important. Quan anem a Mart, que la missió serà de més d'un any i mig, 2 anys, entre anar, estar allà i tornar, no podem encara anar-hi, però no només per tecnologia, sinó perquè hem de protegir la vida dels astronautes i segurament haurem de desenvolupar fàrmacs per lluitar contra aquesta pèrdua de massa òssea i muscular que provoca l'estada de sense pes que hi ha a l'espai. Som a les beceroles. Hem d'admetre que som els tanoques de l'univers respecte a l'explosió de l'espai. Estem començant a sortir de la Terra. Per tant, poden haver accidents, poden haver, i aquesta gent són molt valents, i es juguen la vida, cal dir-ho així. Però avui no anem de la manera que anàvem als anys 60 i 70, que tot valia, clar, tot valia i era córrer. No ho estem fent així.
1: Doncs estarem atents, perquè ben aviat podrem sumar més capítols a l'exploració espacial. Esperem que siguin d'aquests positius i no amb accidents. Moltes gràcies per aquest repàs. Que vagi molt bé, Jonathan. Moltes gràcies.
2: Continguts en xarxa.
3: Les veus de la ciutat, a Hora Sant Cugat.

0: Avui a l'Espai de Gastronomia posem la mirada en un dels plaers més refrescants de l'estiu, els gelats. Descobrirem la història de la Felicità, una nova gelateria que va obrir portes el 15 de maig al carrer Valldoreix amb una proposta artesanal i plena de sabor. Avui els hem convidat perquè ens expliquin una miqueta més sobre aquesta aventura que es diu la Felicità. Dani Utgés, que és el propietari. Com estàs, Dani?
1: Què tal? Bon dia, Carme.
0: I l'Elisabeta Gadaleta, que és sòcia de la Felicità i mestra gelatera. Com estàs?
2: Muy bien, muy bien.
0: Sí? Expliqueu-nos, per posar una mica de context, com neix el projecte de la Felicità i qui hi ha al darrere d'aquesta aventura empresarial? Vosaltres dos, segur.
1: ¿Cómo es? ¿Qué hice yo?
2: Sí, ¿cómo es? Bueno, la historia es que hace muchos años, cuando yo tenía la heladería en Sabadell con mi familia, con mi mamá, entonces teníamos una heladería que se llamaba Gelarte, en la Plaza del Pi, y bueno, y el Dani fue uno de los primeros clientes que entró en la heladería y probó pistacho y avellana, que aún recuerdo. Y bueno, se ve que se enamoró de ese lado.
1: Sí. Vaig enamorar del gelat de l'Eli. No?
2: I entonces, bueno, que siga él. Que...
1: I jo per part meva, doncs, o sigui, quan vaig provar, vaig estar al gelat, vaig dir que aquesta dona, jo haig de tenir el seu número de telèfon. Perquè jo tinc arrels sicilianes i des de ben petit, jo ja tinc 40, però des dels 10 anys havia volgut muntar una gelateria meva pròpia. No? O sigui, jo vaig molt a Sicília. Cada estiu vaig sempre a Sicília, és com el meu poble, no? I clar, per mi anar a Sicília és la felicitat, no? Menjar, família, sol, platja...
0: D'aquí el nom, no?
1: Clar, d'aquí ve el nom de la Felicità, no? I aleshores hi vaig dir, Eli, dame tu número i ja ens trobarem en el futur. I van passar uns quants anys i ara fa uns mesos ens van posar en contacte una altra vegada, escolta, volem fer alguna cosa. I vaig dir, doncs ara toca, ara és el moment. I vam trobar un local que estava molt bé, el carrer Valldoreix i tal, un local xulo, cucu, l'hem canviat completament, i és un petit oasi de felicitat, no?
0: I és una felicitat compartida, Eli, perquè tu també tens orígens sicilians, no?
2: No, mi mamà és de Catània. Sí. Mi mamà és siciliana, sí.
0: Per tant, tu tenies experiència en el sector de la gelateria.
2: Sí.
0: Abans d'aquesta gelateria de Sabadell havies tingut altres...
2: No, antes de Sabadell no. Fue en Sabadell cuando empecé a explorar, a inventar, a idear, a hacerme mis pociones mágicas, como se suele decir.
0: Per atreure a més Danis.
1: No, a més, Carme, un petit secret, i és que els mestres gelaters que he pogut conèixer són molt gelosos de les seves receptes.
0: Sí, no te la diuen tota, no?
1: Òbviament, inclús la Eli, que és la meva sòcia, no em dirà mai quina recepta utilitza. Val? Però sé que cada dia estem intentant millorar totes les receptes que tenim, no?
0: I tu, Dani, quina experiència tenies en el món empresarial? Perquè això és una aventura, com deia al principi.
1: No, jo sóc enginyer nuclear, Carme.
0: Buah!
1: Un enginyer nuclear fotent gelats aquí a Sant Cugat.
0: Explosius.
1: I jo vaig muntar una startup quan tenia 25 anys i la vam vendre ara fa 4 o 5 anys per bastants milions d'euros, ens va anar molt bé. Una empresa de tecnologia. I a partir d'aquest moment em dedico a invertir el patrimoni que tinc i sóc empresari, tinc diverses empreses i una d'elles era aquest somni, no? Complir aquest somni de poder muntar aquesta gelateria. I nosaltres, al final, jo és el que dic a l'Eli, no venim aquí a fer diners. O sigui, jo vinc aquí a donar felicitat i a ser generosos i a que la gent entri i que se senti com si entrés a Sicília.
0: Déu-n'hi-do. I quan veieu sortir els vostres clients, surten amb cara de felicitat?
2: Jo que estoy siempre ahí.
0: Que els veus així cara a cara?
1: Pensa que tenim molts que repeteixen cada dia. Si no els hi agradés, no vindrien. Vindrien un cop i ja no els veuries més les cares. Però tenim clients, Eli, tal.
2: Sí, vienen cada dia, vienen...
1: Sí.
2: La verdad, y salen bastante contentos, gusta bastante. A ver, el paladar de cada uno es de cada uno. Hay gente que a lo mejor no le gustará tanto, pero la verdad que a la mayoría es buena la...
0: Sí, l'acollida és bona.
2: Sí.
0: Quina és la vostra proposta gastronòmica? Quina és la carta de la Felicità?
1: els millors gelats de Sant Cugat.
0: Ja, però aquest seria l'eslògan. A veure, jo necessito veure quins sabors teniu, què més, a part de gelats, teniu...
1: Quin és el gelat que a tu t'agrada més?
0: Doncs no sé dir-te, perquè a mi sempre m'ha agradat... Som molt clàssica, però també, si hi ha novetats, hi ha que m'hi foto de cap. Però la xocolata i la maduixa, boníssim, combinats, perquè a més hi havia una pel·lícula que era Fresa i Chocolate, una pel·lícula cubana, una història homosexual molt xula, i em va fer molta gràcia. I maduixa i xocolata és un clàssic.
1: Tots dos junts, eh?
0: Sí,
1: guai.
0: Dos sabors. Però t'he de dir que he provat d'altres, i de sabors que s'han generat, clar, que s'han creat, de receptes de, jo què sé, de àpats molt, molt catalans, i que
1: són bons.
0: Són molt bons.
2: Pues mira, ¿qué tens a la carta? De chocolates, ahora, por ejemplo, tenemos un chocolate negro que está hecho con agua, que es vegano, que es 80% de cacao. Después tenemos un chocolate con leche, que obviamente lleva leche, y es para, digamos, los más pequeños, aunque los más pequeños también se comen el chocolate negro, les gusta mucho.
1: Y el de cookies y Oreo, bola aquest, els nens petits.
2: I de chocolate también tenemos el Dubai, que és una novedad que saque...
0: S'ha posat de moda, no?
2: Sí, és molt de moda.
1: És que uneix xocolata i fastuc.
2: El chocolate con leche con crema de pistacho.
1: És una explosió de sabor molt guapa.
0: Aquest mola, eh?
1: Molt guapa. Xocolata de Dubai.
0: Aquest mola.
1: I després hi ha els que a mi m'agrada, que veig a l'Eli, aquests els hem de tenir, és fastuc i avellana o...
0: Molt bo.
1: Nocciola pistacchio, que diem en italiano, que són... El d'avellana li queda increïble i el de fastuc li queda boníssim a l'Eli. I a més són esponjosos, vull dir, com que ella el que fa és que treballa la pala del gelat. És a dir, tu a Itàlia o a Sicília no entres mai a una gelateria que et donaran una bola de gelat. Està prohibit. O sigui, amb l'ADN italià no es pot servir el gelat amb bola. S'ha de fer en pala, però té diverses raons, no? I una és, per exemple, trenques tots els microcristalls d'aigua que puguin quedar.
0: Del gel?
1: I llavors, clar, et queda tot molt esponjós, molt... I clar, t'ho poses a la boca i si el gelat està a temperatura adequada, que també hi ha moltes gelateries que es passen amb el fred i quan et menges el gelat aquell no té gust de res. Sembla que estiguis menjant gel, no? El gelat ha de tenir una temperatura adequada, ha d'estar servit d'una manera adequada, que és com ho fem aquí a la Fligita, perquè al final t'ho poses a la boca i diguis, hòstia, això no sé què ha passat aquí, però és diferent.
0: Boníssims. Què més? Què més tens a la carta, Eli?
2: Pues tenemos granizado de limón casero.
0: Sí.
2: El fagiol granizat de limona, sí. Lo hago yo. Después tenemos horchata.
0: Sí. ¿También la fas?
2: No, horchata, la verdad, yo como italiana no tengo ni idea de hacer horchata.
0: ¿Això necessiteu un mestre
2: horchater? Soy sincera.
1: Sí, si hi ha algo que et pugui ajudar, escolta, endavant.
2: La verdad que, a ver, he encontrado una horchata que es casera, es natural y la verdad que está gustando bastante a los clientes que l'han probado, repiten, o sea que...
1: I després tenim dues exclusives que igual te les podem dir aquí al programa. Per aquest final de setmana.
0: Són sabors?
1: No, són conceptes diferents.
0: Són conceptes. Sí. Val, que això s'inclourà a la carta aquestes dues...
1: Si tot va bé, divendres i dissabte aquesta setmana.
2: Si tot va bé,
1: abans de la festa major.
0: Molt bé. Quines són les novetats?
1: Doncs mira, a Sicília hi ha una cosa que està increïble, que és menjar-te el gelat amb un brioix, però és un brioix sicilià. I saps que és sicilià perquè té un tupo, que li diuen allà, que és una espècie de barret.
0: Sí.
1: Sí, i allà agafen aquest brioix que ve a ser com una bola de brioix, te l'obren per la meitat i et posen una palada de gelat de fastuc o el que vulguis, o dos gustos, i aleshores et menges el gelat en comptes de malcono amb el brioix, no? I és més tubet, s'empapa, està increïble, està molt bo.
0: Entenem el brioix com l'entenem aquí.
1: Com un no el brioix aquest de postre, sinó és un concepte una mica diferent. Té una massa diferent que està com més airejada per dins. S'ha de venir perquè puguin...
2: Carme, tienes que venir a provarlo.
0: Sí, però escolta, que no em convé menjar massa gelat.
2: Bueno, un al mes no hace daño.
0: No,
2: una a la setmana.
0: I una a la setmana tampoc.
1: Felicitat, Carme, la felicitat.
0: I tant, la felicitat, que no falti la felicitat. I què més? L'altra novetat?
1: L'altra és un cannoli sicilià que l'hem...
0: Sabia que hi hauria un cannoli.
1: Exacte. Que volem, no?, que la gent, a part de poder comprar el gelat... El gelat està molt bé perquè te'l menges just en el moment, no? però volem que t'emportis una mica de felicitat a casa també, aleshores que puguis comprar uns quants canolis i que puguis compartir amb la família, no? Allò com a postre. Seran, seran petitets, eh? No, no és el gran canol sicilià que menges un d'aquells i no cal ni que sopis, però seran canolis petits de diferents gustos,
0: sí.
1: I per tant com a pica-pica o com a allò posta o repostre, saps allò que acabes de
0: això
1: sopar?
0: Això està bé, les mides petites. Exacte. Que puguis menjar-te un i dius, mira, encara m'hi cab... sí, cabria un altre, doncs va, vinga.
1: Exacte.
0: Que no que et posin i... allò el postre que dius, és que ja no sé ni si començar, no? Molt bé, i això amb sabors, els que vulguis, no? Els que teniu.
1: Bueno, de canolos són de ricota.
0: Ah, de ricota.
2: No, de crema de pistacho, de crema de avellana... Mm. I de crema de gianduia. Sí, mm. Sí.
1: Que gianduia és avellana amb xocolata.
2: Sí.
1: Que encara que és... més felicitat.
0: Més, és doble de felicitat, eh? És un tirabuixó, pràcticament.
1: Exacte.
0: Les receptes, que deia abans el Dani, no? És que els mestres gelaters no te les diran. Tu les receptes les vas modificant, vas creant noves receptes... Com et bulla el cap, Eli? A l'hora de crear.
2: Bueno, según como... A ver, ahora de momento, como aquí en este local, por desgracia, es muy pequeño, no tengo obrador. Entonces mis recetas, digamos que me las hacen en Barcelona. Entonces, bueno, pues yo les digo, hazlo así, así, así. Entonces, bueno, pues me hacen lo que yo digo. Y bueno, de momento, pues cuando veo que algún cliente me dice, oye, ¿no puedes hacer un helado de tal? Bueno,
0: ¿et donen idees als clients?
2: Bueno, a veces me dicen, oye, me gustaría el helado tal. Entonces, yo pues calculo, ¿no? Cuánta gente me ha pedido ese helado, porque claro, para una persona
0: no
2: me sale a cuenta. Pero si me pide, yo qué sé, 50, 60 personas el mismo helado, entonces a lo mejor pues le digo, oye... A ver, este lado así, así, así, y me lo hago.
0: I escolta una cosa, bàsic, perquè una cosa sigui bona, que la matèria prima, la primera, sigui excel·lent.
1: Total.
2: Claro, es como yo siempre lo he dicho, ¿quieres un helado de, que se me está inventando, de melón? Pero si el melón
0: es un
2: malo,
0: pepino,
2: es un malo,
1: o que no te gusta re,
2: te
1: no.
2: va a salir claro. malo el helado. O sea, esto es... Esto es un ejemplo
0: d'on
2: básico.
0: Són, per exemple, els vostres proveïdors?
1: No, tot és local. El fastuc no pot ser de Reus, perquè un gelat 100% de fastucs de Reus et costaria 12 euros al cucurutxo, està clar. Aleshores, nosaltres anem a comprar qualitat, però no tot pot ser local. Per exemple, sí, els greixos sí, vale? El sucre també, sí. Al final doncs intentem que tot el que portem a la fritxita sigui cosa bona, vale? I per exemple té un l'Eli que l'hem començat a oferir aquesta setmana, que és del pastís aquest de qual és el pastel este que has hecho esta semana?
2: Red Velvet. És la representació.
1: I realment te'l menges i sembla que estiguis menjant un pastís de Red Velvet, no? I és curiós com pots fer un gelat de pràcticament qualsevol cosa, no?
0: Em sembla que el Dani és el tastador oficial, no?
1: A mi és que m'encanten els gelats.
2: El Dani i el Joan també, eh?
1: El Joan és el seu fill.
0: El teu fill.
2: Sí, sí.
0: Mare meva. I clar, si ells donen l'okay, per suposat que això tira milles. Quins són, però, els sabors que més triomfen?
2: A ver, los sabores que más... A ver, todos se venden, pero los que más, claro, son los clásicos. Vanilla, avellana, pistacho, ¿sí? Yogur, frutos rojos, fresa, limón, chocolate negro. O sea, todos los clásicos se venden mucho más, obviamente, que... Luego lo que está surgiendo muy bien es el mascarpone con higo caramelizado. Que ahora se me ha acabado porque se ha terminado, se lo ha vendido todo y estoy esperando que los brazos me los lleve otra vez. Entonces, pues nada, los clientes, tengo algunos que se me están quejando.
0: Están
2: esperando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya mismo llega.
0: I a Sant Cugat, per exemple, què triomfa més, el cucurutxo o la terrina?
2: Los dos por igual.
0: Sí?
2: Sí.
1: Són conceptes diferents, no? Al final és que t'agradi la galeta i hi ha gent que no li agrada la galeta. I per això també posarem el brioix, perquè provin un concepte diferent que no és ni cucurutxo ni terrina, no? I jo, per exemple, sempre sóc de terrina, però els cucurutxos de la felicitat també m'agraden molt. I ahir, per exemple, li vaig demanar a l'Eli, fes-me un de... Perquè jo vaig a la meva gelateria a menjar gelat.
0: No va supervisar, no,
1: no
0: va menjar
1: no, gelat. No vaig, a veure, jo confio que l'Eli ho farà tot molt bé, però jo vaig a menjar el meu propi gelat i gaudir, no?
0: I a donar el vistiplau.
1: Clar, i aleshores, pues, no sé, cucurutxo, terrina, això va a gustos.
0: Ah, i escolta una cosa, en un mercat amb molta competència, perquè, sí, clar... És que trobaries gelateries pràcticament a cada pas. Què penseu que us diferencia a vosaltres de la resta? Què té la felicitat que no tingui una altra...
1: Bueno, una Eli no la trobaràs en lloc de Sant Cugat.
0: Ah, mira, aquesta és bona.
1: Una Eli no la trobaràs a Sant Cugat. I nosaltres, al final, està clar que hi ha gelateries històriques a Sant Cugat, no?, que les coneixem i les coneixem molt bé i sabem el que ofereixen i som gelat. Crec que Sant Cugat ha d'estar content de tenir gelat de bona qualitat en general, no? Sempre hi ha coses millors i coses pitjors. Nosaltres entenem que el concepte ha de ser un gelat artesà, treballat amb pala, cremós, que entris... I que la història que t'expliquem nosaltres és diferent a entrar, agafar un gelat i marxo, saps? Aleshores, veuràs que ens agrada molt fer el que dic, el show, no?, que és... l'experiència d'entrar a una gelateria siciliana i tu sentir-te com si aquell pas que fas des del carrer a dins del local, hòstia, estic entrant a Sicília, saps?
2: Vull dir... Sí, yo también intento siempre que mis clientes cuando entran que se sientan en casa, que se sientan como en casa, que eso es muy importante, que sí. Entro y digo, hombre, ¿qué tal? Que haya un, ¿sabes?, buena conversación y, a ver, claro, cuando tengo cola... Tengo que estar por faena, ¿no?
0: Has donat per feina, sí.
2: Cuando no tengo cola me entretengo más y hablar con los clientes porque la verdad me...
0: Mimes als clients.
2: Sí.
0: No sé, jo, ja pel que m'esteu explicant, diria que bé aquesta pregunta, però segons vosaltres, com estan sent aquests primers mesos de la Felicità?
1: El primer mes.
0: Un mes. 15 de maig, sí, és veritat. Jo he comptat ja com si fos el març. No, 15 de maig. Sí. Com ha anat?
1: Bueno, està sent apassionant, no? Sí, estem aprenent cada dia coses. La Eli, per sort, jo quan parlo amb l'Eli i ens associem, ella ja ve amb molt bagatge de muntar una gelateria. Jo no tenia ni idea. O sigui, jo quan vaig veure el primer cop que arribava un camión amb una vitrina de gelats, i era tan gran, dic, no pot ser això. Com fotem això?
2: 800 quilos,
1: 800 quilos pesava aquella vitrina. I pues, teníem carretilla, està igual, i al final pues, vam entrar. No? Pues, van ser 15 dies d'obrir, des del dia 1 de gener, des del dia 1 de maig, que vam tenir les claus del local, fins al dia 15, que l'Eli s'ho va currar moltíssim. Vam aconseguir 3 o 4 persones d'equipet que muntessin la gelateria, i en 15 dies estaven venent gelats. No? I, òbviament, ara estem millorant coses, no? A nivell d'afluència ens està encantant, sobretot que la gent repeteix. Per mi és molt important que la gent entri a casa meva i que vulgui tornar a entrar a casa meva. Sí? Casa meva, entenent que la Felicità forma part de casa meva. No? I això, i ella, no?, que em diu, hòstia, és que aquest client ve cada dia a agafar el mateix gelat, el de dulce de leche. Per exemple, aquí a Sant Cugat hi ha gent argentina que li agrada molt dulce de leche. No? Mm. Pues tenim un client que cada dia ve a agafar el mateix gelat, no? El de Dark Chocolate. Tenim 2 o 3 clients que cada dia venen a agafar el gelat de Dark Chocolate. Perquè per ells és un plaer menjar-se, hòstia, en comptes d'una rajoleta de xocolata, doncs una miqueta de cucurutxo de xocolata, Dark Chocolate, 80% ja és prou negre, i a la gent els encanta. No? Aleshores, bueno, millorant coses i fent que la gent vingui, no? Fent que la gent vingui aquí, i que ens conegui molt.
0: Teniu alguna sorpresa, alguna novetat de cara a la festa major?
1: Molt bona pregunta, Carme.
0: Home, aquesta és que m'acabo d'assabentar ara fa una estona. M'heu d'explicar el què, perquè aquí a mi també m'interessa. A veure si per festa major tinc un moment i m'escapo cap allà.
1: Sí, no, nosaltres, o jo almenys com a empresari, trobo que la festa major és un bon moment per donar-me a conèixer, no? I per fer que la gent que passava pel carrer, doncs, que intenti entrar. Veuré que oferem un show que si passeu pel carrer Valldoreix veureu alguna cosa diferent, o sigui, passeu-hi, perquè ja veureu el que muntarem. Però després farem un concurs, no?, que és un concurs que no sé si s'ha fet mai a Sant Cugat, que és regalar gelat gratis durant tot un any. D'acord? Aleshores, hi haurà un guanyador, un únic guanyador, que a més el sorteig serà en directe el dia 29, que és dilluns a les 8:30 de la tarda.
0: El dia de Sant Pere?
1: A la gelateria mateix. Farem el sorteig allà entre tots els participants, que per participar només s'ha de venir a la gelateria i menjar alguna cosa. Aleshores, automàticament ens deixes les teves dades de contacte, perquè contactarem per si ets el guanyador, i guanyaràs un any de gelat gratis, 365 gelats gratuïts a càrrec nostre, de felicitar, 365 moments de felicitat durant els propers 12 mesos, i els dies que tanquem se t'acumulen pels pròxims dies. Vull dir, quan tanquem farem vacances, lògicament, i tal, aquells dies, tranquils, que s'acumulen perquè puguis venir després a pels gelats, no?
0: Que bé.
1: Sí.
0: Doncs aquesta és la novetat, de cara a la festa major, i si no, és igual, tampoc la gent no ha de tenir excusa, només
1: tenir un moment de
0: gaudi, de felicitar, com diu la gelateria, per anar a provar els gelats de l'Eli. Alguna idea de cara al futur, algun projecte, allò de dir, anem a créixer, no, esperem, vinga, què fem?
1: Bueno, aquest primer any jo me'l plantejo una mica per aprendre, no? És a dir, ens hem associat, l'Eli i jo, ens hem de conèixer bé com treballem, cadascú de nosaltres, tenim bon track of record, però hem de assentar molt les bases, jo haig de conèixer bé el negoci, però jo soc una persona ambiciosa de la mena, és a dir, en totes les meves empreses no les monto per facturar poquet i viure, sinó les monto per fer-les grans, no? I sí, tenim sorpreses, però no, però no te les puc explicar, Carme. Aquesta sí que no, ja t'he dit les dues coses.
0: T'has convidat per una propera sessió i vens i
1: doncs, ens les expliques. Doncs quan ho estreni el que vull fer, venim.
0: Molt
1: perquè
0: bé.
1: Fliparàs, ja veuràs.
0: Doncs a l'espera de la flipada que puguem tenir.
1: Exacte.
0: O no. Exacte. Agraïm a l'Elisabet i al Dani que ens han acompanyat avui en aquest moment de felicitar. La felicitat, que la trobareu al carrer Valldoreix i podeu anar a provar els seus gelats i els seus productes. Eli, Dani, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Que us vagi molt bé.
2: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Gràcies.

0: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
1: Sabies que...
2: Una curiositat molt interessant és que el teu esquelet es renova gairebé completament al llarg de la vida. Encara que els ossos semblen estructures rígides i permanents, en realitat són teixits vius que canvien constantment. Dins dels ossos hi treballen dos tipus principals de cèl·lules: els osteoclasts, que descomponen els ossos vells, i els osteoblasts, que construeixen os nou. Aquest procés s'anomena remodelació òssia i serveix per reparar petits danys, adaptar els ossos a les càrregues que suporten i mantenir l'equilibri de minerals com el calci i el fòsfor. Gràcies a aquest sistema, gran part del teu esquelet es reemplaça gradualment. En adults, molts ossos poden renovar-se gairebé del tot en un període d'uns 10 anys, tot i que algunes parts ho fan més ràpidament que altres. Això vol dir que l'os que tens avui no és el mateix que tenies fa una dècada. És com si el teu cos estigués reconstruint silenciosament la teva pròpia arquitectura interna.
3: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Continguts en xarxa.
1: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al nou programa de beques de formació fotogràfica que està adreçat a dones que surten de la presó i que està impulsat per la Fundació CETBA i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Aquesta iniciativa vol facilitar la inserció social i professional de dones que han estat internes mitjançant dues beques anuals per a participants al projecte Traspassant l'Objectiu. Ara fa uns mesos en parlàvem d'aquesta iniciativa. Tot plegat es va presentar fa uns dies, a finals de maig, en una roda de premsa, i avui nosaltres en podem parlar amb Laura Gálvez Rain. Ella ha estat lligada des de fa molt de temps a aquest projecte, ara el dirigirà des de la presó de Batràs, però a més és l'autora del fotollibre Batràs, Dones Invisibles. Ho posem tot sobre la taula. Laura Gálvez Rain, benvinguda a Valors de l'Alta, com estàs?
2: Hola, bon dia. Molt bé, i vosaltres?
1: Molt bé, molt contentes de poder parlar d'aquestes beques, que ara comentàvem que s'adrecen a participants al projecte Traspassant l'Objectiu. És aquest projecte, per refrescar una mica la memòria dels oients, perquè vam parlar ja fa uns mesos, que a través de la fotografia empodera dones internes als centres penitenciaris de Catalunya, no?
2: Sí, correcte. És un projecte amb iniciativa de la Fundació CETBA, que està sota la direcció de la fotògrafa i activista Marta Fàbregas, i bueno, hem creat una xarxa de fotògrafes professionals que ens dediquem a portar la fotografia als centres penitenciaris. I efectivament les empodera tant en autoimatge com en coneixement.
1: Que de fet vosaltres heu registrat moltes millores, no?, en això, en autoestima, en autoimatge, en convivència fins i tot. De quina manera l'art, la fotografia en aquest cas, pot ajudar persones que estan aïllades, no?, en certa manera?
2: Bé, en el cas més evident, jo crec que és el de l'autoimatge, perquè aquestes dones, a part de que els miralls que tenen a les habitacions són d'un plàstic que al anar-lo netejant s'ha desgastat, llavors la imatge que es veu no és la imatge real, carreguen amb un estigma, evidentment, d'haver estat internes. I jo crec que lo interessant aquí és no com es veuen elles mateixes, sinó com les miren les seves companyes mentre es fan la dinàmica de model i fotògrafa. I crec que això és la part més evident. I com deies, també millora molt les relacions entre elles perquè és un espai diferent al que estan acostumades dins de les presons i pues, hi ha convivències que potser no es donaven en altres espais de la presó. Mm. I coneixen a noves noies, es porten... Bueno, sí, creen convivència d'una altra manera.
1: Explicàvem, Laura, que tu dirigiràs ara el projecte a la presó de Batràs, però la teva relació amb Traspassant l'Objectiu ve de lluny.
2: Sí, començo el 2021 com a alumna en pràctiques, que és curiós. A través de l'IFC, de fet, a la borsa de treball vaig veure l'oferta i em vaig presentar. I ara no recordo bé si van ser un o dos anys, vull dir dos o tres anys, que vaig estar fent d'assistent de la Marta, de fotògrafa, o sigui, assistent de fotògrafa i de logística. I després d'això vaig començar a col·laborar com a fotògrafa convidada, que fem una masterclass, una xerrada entorn a un tema i a un projecte personal, i després, al finalitzar el taller, algunes alumnes del taller poden optar una mentoria. Llavors, jo com a fotògrafa convidada també feia el seguiment d'aquesta mentoria, que és un projecte sota un concepte, per exemple, resiliència. Llavors, nosaltres ajudem a una d'elles a fer un projecte de principi a final.
1: Per tant, com veiem, és un projecte que va més enllà, no?, també de la fotografia en si, tot i que el pes recau en això. Clar, en els anys que porteu d'aquest projecte, i segurament tu ho hauràs notat també, heu detectat que moltes de les persones, moltes de les dones que hi han participat, un cop fora de la presó, continuen tenint un cert interès, no?, amb la fotografia.
2: Sí, sobretot aquestes dones que comentàvem que opten a les mentories, que ja mostren un interès més específic per la fotografia, al sortir doncs, hi ha algunes que contacten amb la Fundació i algunes han pogut exposar a festivals, algunes han optat ja en algun taller fora de la presó. Vull dir, a més, al final del taller es sorteja una càmera Panasonic, i clar, quan reben una càmera els hi fa molta il·lusió perquè això vol dir que després d'estar allà dins, fora podran seguir fent fotografies. Jo crec que sí, que és un projecte molt complet en aquest sentit perquè les anima també a seguir-ho fent tot i que s'acabi el taller.
1: Ara heu presentat i, de fet, tireu endavant aquest nou programa de beques i ho feu una mica amb la voluntat, dèiem, de facilitar la inserció social i professional d'aquestes dones. Explica'ns una mica en què consisteixen.
2: Bé, jo no tinc molts detalls perquè aquesta part és més de l'administració de la Fundació, però sí que sé que és una col·laboració amb el IFC i crec que que tanca un cercle perquè al final l'IFC ha sigut col·laborador portant els alumnes en pràctiques i, bueno...
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMA de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aimant Triqui, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dijous, 18 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat, amb la tertúlia de joves, amb 6 alumnes de l'Institut Leonardo da Vinci, amb qui parlarem de com s'utilitza la intel·ligència artificial a l'àmbit educatiu. I afegirem una dosi de literatura de la mà de la companya Marc Castro, que conversarà amb la sancoatenca Carmen Lacasa Díez, autora de El hilo de la vida, la seva primera novel·la. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim de salut. Li preguntarem a la nostra nutricionista de capçalera, la Berta Martínez, si les vacances poden alterar la digestió, la microbiota i el sistema immune. I ens acomiadarem amb una mica de música per conèixer tots els detalls del Dia Internacional de la Música, que porta a Sant Cugat una programació que inclourà 25 concerts aquest dijous i divendres. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, precisament, ens acompanyen 6 alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Leonardo da Vinci. I és que cada vegada més, eines com el ChatGPT, Gemini, Copilot, assistents d'escriptura o generadors d'imatges formen part del dia a dia dels estudiants i dels no tan estudiants, també. Però com les utilitzen? Els ajuden a aprendre o els fan més dependents? Aquestes són les preguntes que volem respondre amb la companyia d'aquests 6 joves, però abans de tot coneixem qui són aquestes persones que ens acompanyen avui a l'estudi, Ramon Bernils.
1: Bon dia, em dic Guillem i això, jo utilitzo la intel·ligència artificial bastant, però no del tot.
2: Bon dia, em dic Benjamín i sí que no he utilitzat la intel·ligència artificial, com per exemple el ChatGPT i el Gemini.
3: Bon dia, em dic Júlia. I sí que he utilitzat la intel·ligència artificial, sobretot alguna vegada per fer deures o per resoldre alguns dubtes.
4: Bon dia, em dic Gael, i jo també l'he utilitzat per fer deures o també per ajudar-me a estudiar en alguns exàmens que eren molt difícils.
5: Bon dia, em dic Dani, i jo no faig servir molt la IA, però sí que la faig servir a vegades.
6: Bon dia, em dic Ariadna i jo sí que he fet servir la intel·ligència artificial per fer-me resums pels exàmens o per ajudar-me pels deures.
0: És evident, doncs, que l'ús de la intel·ligència artificial en joves de la vostra edat i en l'àmbit acadèmic és un fet, no? De tots sis la feu servir en diferents, possiblement en diferent mesura i en diferents usos. A mi el que m'agradaria saber és com va ser aquell primer contacte amb la intel·ligència artificial. És una eina, podríem dir, relativament nova, no? Si bé ja té 4 a 5 anys. Heu après a utilitzar la intel·ligència artificial a l'aula? Ha sigut pel vostre compte, a casa, amb els vostres pares? Com va ser aquell primer contacte i com ha anat evolucionant fins al dia d'avui? Si vols començar, Guillem?
1: Sí. Jo la vaig descobrir pues, justament l'any passat. Un company m'ho va dir, per què no fas això? I jo vaig provar-ho a casa, vaig veure que m'ho feia tot bastant bé. I ja vaig començar a com utilitzar-ho quasi diàriament. I ja abans ho vaig utilitzar molt, però ara ja no ho he utilitzat tant.
0: Benjamín, endavant.
2: Bueno.
0: Te repeteixo la pregunta?
2: Sí, sisplau.
0: Sí? Preguntava, com va ser, si recordes, la primera vegada que vas fer servir la intel·ligència artificial i si va ser tu sol, si t'ho va recomanar algun amic, si va ser amb els teus pares, si va ser a l'institut...
2: Sí, si no me'n recordo malament, vaig descobrir-ho a través de YouTube per algun vídeo d'actualitat. I... això.
0: Molt bé. Júlia.
3: Jo vaig començar a fer-ho servir pel meu compte i sabia que gent de la meva classe ho feia servir i pues, llavors vaig provar-ho i, bueno... Per resoldre alguns dubtes, pues, m'anava bastant bé.
4: Jo, abans de la IA, buscava molt la Wikipedia, però a segon, quan la vaig descobrir, perquè els meus amics em deien he descobert el ChatGPT o el Gemini que et fa els deures molt, molt ràpid. I llavors, a partir de segon, la vaig fer... la vaig utilitzar molt i ara quasi no busco a la Wikipedia.
5: Jo, bueno, la vaig descobrir per un amic i al principi no la feia servir molt, després vaig descobrir que es podien fer un munt de coses i, bueno, després sí que vaig començar a reduir-la una mica perquè també volia entendre tot el que feia i els deures, però, bueno, això, que ja no la faig servir tant com abans.
6: Jo recordo l'any passat fent un treball de català, no sabia fer una cosa i li vaig demanar ajuda a una amiga meva. I la meva amiga tampoc ho sabia, però ella sí que sabia com es feia servir la intel·ligència artificial. Llavors m'ho va ensenyar i des de llavors pues, la faig servir.
0: El vostre primer contacte amb la intel·ligència artificial ha sigut per resoldre dubtes acadèmics, en algun cas ho he dit per ajudar-me a fer els deures, o la feu servir també per àmbits fora de l'escola, de l'institut?
1: Jo l'utilitzo principalment per les dues, però l'utilitzo bastant més per fer deures. Però a casa també, si tinc algun dubte de, pues de tot, pues pregunto, ell fa una explicació breu i ja ho entenc millor.
2: Sí, jo quan la vaig descobrir, la IA, l'utilitzava principalment per coses aleatòries, perquè era molt nova en el moment, però ara sí que l'utilitzo més per coses de l'escola.
3: Jo principalment l'utilitzo més per coses acadèmiques, però si alguna vegada tinc algun dubte, pues, li pregunto i sé que m'ho dirà bastant correcte i ràpid i ràpidament.
4: Generalment jo l'utilitzo per als deures de l'institut, perquè m'ajuda molt a comprendre tot el que m'expliquen a classe, però també a casa, si no, jo no sé com es fa una feina o qualsevol cosa, també a vegades pregunto.
5: Jo vaig començar a fer-la servir sobretot per com dades que jo tenia per mi mateix que volia saber, però després vaig començar a fer-la servir pels deures i a vegades massa, ara ja he parat una mica.
6: Jo acostumo a fer-la servir per treballs o deures.
0: El Dani ara ha posat una cosa sobre la taula que em sembla que abans el Gael també havia dit, no? Digueu, la faig servir per fer deures, per ajudar-me a estudiar, i el Dani deia... Va arribar un moment que la feia servir molt i ara intento fer-la servir una mica menys, no? Per conclusions com aquesta em fa pensar que potser hi ha un moment que quan comences a fer servir eines com la intel·ligència artificial per ajudar-te a fer els deures, que potser al principi era per allò que no entenia, se pot acabar convertint per resoldre allò més ràpid i no haver de fer l'esforç, no? No sé si creieu que tenim massa dependència de la intel·ligència artificial en lloc d'ajudar-vos a aprendre, que potser era aquell primer vincle, no? Tu em deies, Ariadna, tenia un problema amb un exercici de català, li vaig preguntar a la meva amiga, ella tampoc ho entenia bé i ens va ajudar. De passar d'aquest punt de que ens ajudi a entendre allò a convertir-se en una eina que ens faci els deures, que ens faci redaccions, que ens faci algun resum i que faci que nosaltres no fem aquest esforç, que al final és el que ens ajuda a fer aquest aprenentatge. Li veieu aquest risc? No sé si l'heu experimentat en primera persona. Jo crec que el Dani sí, perquè feia com aquest exercici, no? Com a mínim intento fer-ho servir una mica menys. Què creieu? Que la IA us ajuda a aprendre o hi ha el risc? Si en fem un abús, no? Les eines no són bones, no són dolentes, però si en fem un abús que al final ens faciliti massa les coses i faci que el nostre aprenentatge sigui menor.
1: Sí, jo també al principi, quan la vaig descobrir, i al principi d'aquest curs de tercer de l'ESO, la utilitzava bastant per fer bastantes coses. Però ja m'he donat compte que les notes no anaven molt bé, que ho feia tot amb allò, i ja ho he anat reduint, i crec que sí, que la intel·ligència artificial és massa i s'hauria de reduir una mica.
2: Bueno, a mi mai m'ha passat d'abusar de la IA. Sempre he intentat regular-ne l'ús, perquè si no, no aprenc directament.
3: Jo també intento una mica regular l'ús, però sí que a vegades que em fa més mandra fer els deures i prefereixo estar fent altres coses, pues, l'utilitzo per fer-ho més ràpidament i així pues, puc estar amb el mòbil o qualsevol altra cosa.
4: Jo penso que tot en excés és dolent, llavors no faig ús de la intel·ligència artificial massa perquè tampoc aprenc molt. Llavors, quan jo tinc deures, intento fer-ho per mi mateix i quan no entenc res, pregunto, però no li dic que més faci.
5: Jo també penso que si abuses de la IA és dolent perquè en aquest moment et pot servir i pots fer els deures ràpid, bé i tot el que vulguis, però després, quan ho necessitis per estudiar en una carrera o el que sigui, pots tenir problemes perquè no m'has entès bé.
6: Jo mai he abusat massa de la IA, però com diu el Daniel, sí que pots arribar a tindre problemes, no, però no t'ajuda, no aprens. I pots tindre problemes a la carrera i tot això.
0: Clar, vosaltres parleu com a llarg termini, eh? Parleu de quan aneu a la universitat. De fet, a l'escola també el que us ensenyen és a tenir un pensament crític, no? I els exàmens moltes vegades no us demanen només resoldre problemes, sinó saber pensar, entendre tot aquest context que envolta aquelles matèries que esteu estudiant. No sé si us ha passat en alguna vegada en aquestes etapes que hagueu pogut tenir de més dependència. La Júlia ens feia un exercici de molta honestedat, deia, doncs a vegades tinc ganes de fer altres coses i faig una mica d'abús, no, Júlia? I li demano que em faci una mica els deures perquè acabo abans. No sé si us heu trobat que en alguna etapa que hagueu fet aquest ús una mica més abusiu de la IA, després arriben els exàmens i a l'examen no tens una intel·ligència artificial i dues, que els professors i les professores, home, idiotes no són, per dir-ho clar, no? I que si feu una redacció i l'entregueu amb intel·ligència artificial, doncs possiblement hi ha estructures gramaticals que vosaltres no feu servir, paraules que possiblement no coneixeu, i si no heu fet un exercici bo de correcció d'allò que us ha fet la IA, potser us poden pillar. No sé si us heu trobat de trobar-vos davant d'exercicis, de situacions a l'aula, d'exàmens, de dir, carai, per què me n'he refiat tant per fer-me els deures? Estic veient que m'he fet, no m'he fet un favor perquè ara m'està costant fer allò que m'han demanat i aplicar tots aquests coneixements que hauria d'haver anat adquirint a poquet.
1: Doncs sí, a mi m'ha passat just quasi el que acabes d'explicar, això. Que...
0: Posa'ns un exemple, Guillem.
1: Pues, per

0: Jo sembla que la faig servir, pues, després intento modificar com les paraules al meu vocabulari i d'aquesta manera pues, que no es noti tant que l'he fet servir i només com una ajuda.
1: I ho fas perquè no t'enganxin o ho fas com per aprenentatge?
0: No, o sigui, les dues, però sobretot per aprenentatge, perquè si hi ha paraules que no entenc, pues, no posaré coses que no entenc i pues, no, posaré coses que sí que són les que dic.
1: Molt bé.
2: Jo quan l'utilitzo perquè em faci els deures, primer reviso que estigui tot bé i també intento entendre com es fa aquests deures. I quan és coses de l'estil com una redacció, el llegeixo per saber com ho ha fet i també, com ha dit la meva companya, retoco una miqueta el text.
1: Clar, perquè al final, i ara et dono pas, Dani, la intel·ligència artificial treballa d'una manera molt genèrica, no? Si tu no entrenes aquestes IAs amb un bon prompt, que és allò que li demanem i no li donem, ens dona una informació molt genèrica. No sé si us heu trobat que vosaltres us expliquen les estructures d'una redacció, per exemple, i que després la IA en fa servir unes altres i no s'ajusta a allò que esteu treballant a l'aula. No sé si, Gael, això t'hi has trobat, per exemple.
2: Sí, a vegades sí. Per exemple, en anglès, que estàvem fent una cosa de gramàtica i la IA utilitzava coses molt més avançades. I llavors havia de fixar-me bé en el que havia posat i corregir-ho.
1: No sé si t'ha passat que a vegades al final et porta més feina fer aquest repàs i correcció de la IA que fer-ho per tu mateix. O no tant.
2: Tampoc és tan treball, però la IA t'ahorra molt temps.
1: Dani.
3: Jo la faig servir per fer-me la feina directament quan és o molt fàcil o molt difícil que no entenc, però sobretot quan és molt fàcil li demano que m'ho faci. Ja. Si ho hem fet, per exemple, hem fet un exercici molt fàcil que ho hem fet un munt de vegades. Pues si hi ha molts, li dic que em faci aquells molts i així ja ho tinc fet. Però quan és difícil, li dic que ho faci perquè sàpiga les solucions i intentar veure el procediment i saber-ho.
4: Jo, com ha dit els meus companys, quan em donen el treball fet per la IA, principalment sempre m'ho reviso i miro que tot em quadri, que totes les paraules que hi hagi les entengui. I si no les entenc, les canvio i ja.
1: Per quines assignatures és per les que feu servir més la intel·ligència artificial i per què creieu que és justament per aquestes assignatures? No sé si es podria resoldre d'una altra manera.
5: Sí, jo l'utilitzo la que més, física i química, ja que tots són números a dalt, números a baix, lletres en majúscula, minúscula, i la taula periòdica, que és a mi em lia molt, i això, aquesta és l'assignatura que principalment l'utilitzo.
1: És per l'assignatura que et costa més, Guillem, per exemple?
5: Pot ser una, però no és la que més em costa.
1: D'acord.
6: Sí, jo els cops que utilitzo l'IA, principalment seria per castellà, quan fem literatura, perquè em costen alguns conceptes.
0: A mi també el que més em costa és la literatura, sobretot els poemes em costen molt i a vegades si tinc algun dubte amb un exercici de mates pues, m'ho resol i d'aquesta manera pues, intento entendre com tot el procediment.
1: En què t'ajuda, per exemple, en els poemes la intel·ligència artificial? Que ens has posat aquest exemple, Júlia.
0: Pues, me'ls analitza i algunes vegades, com hi ha moltes metàfores, pues, no les entenc i d'aquesta manera amb la IA pues, me les explica i pues, ja trobo el sentit del poema.
1: T'ajuda? És a dir, després de fer servir, de passar el poema per la intel·ligència artificial, creus que tens més coneixement que si no l'haguessis fet servir o, per exemple, fent preguntes a classe podies haver arribat al mateix punt?
0: A veure, podria haver arribat al mateix punt, però és que si algun exercici em demana com què significa o aquestes coses, pues, jo no ho sé. Llavors pues, necessito com una ajuda perquè ho pugui explicar després.
1: I si a l'examen et posen un poema, què passarà?
0: Pues,
1: No, no sé si et fa una mica de por en aquest sentit després, no?
0: bueno, una mica.

0: però sempre ho intento entendre i d'alguna manera pues, acabo traient alguna cosa.
1: Molt bé.
2: Jo la utilitzo per les llengües, com català, castellà i a vegades anglès, perquè, per exemple, en castellà la literatura és complicada i en català coses com analitzar una oració de forma sintàctica i semàntica, llavors per mi és complicat. I a vegades demano a la IA que me'l faci i jo reviso com ho ha fet i repasso amb això.
1: Pregunteu als professors quan teniu aquest tipus de dubte. Teniu espai per tenir aquesta conversa, fer aquestes preguntes amb els professors per no haver de recórrer a la IA o us agradaria poder preguntar més?
3: Jo a vegades pregunto als professors, però normalment trio més la IA perquè m'ho explica més ràpid, més com el que vull i li puc especificar més. I no ha d'estar, o sigui, la IA pot estar només per mi i a vegades els professors no.
1: Tu per què la fas servir, Dani, majoritàriament? No sé quines són les assignatures que més fa servir aquest suport.
3: Jo sobretot per mateix, perquè bueno, els exercicis que em costen, hi ha molts números, llavors li dic que m'ho faci pas a pas, llavors ho entenc. Si no ho entenc, doncs li dic que em faci un esquema o que m'ho expliqui millor i així ho entenc millor.
1: Ariana.
4: Jo acostumo a utilitzar per les llengües, ja que em costa molt la gramàtica i la literatura. I a la vegada també redactar, fer resums, tot això em costa molt.
1: Però a vegades, no, pel que esteu explicant, assumir un coneixement o millorar es fa a través de la pràctica, no? De repetir i repetir allò que ens costa. No sé si teniu la sensació que si feu, no vull dir-li trampa, però si feu servir aquest suport, és una manera d'arribar més ràpid al vostre objectiu, però potser esteu perdent l'oportunitat d'equivocar-vos possiblement i aprendre d'aquell error o no ho veieu així? Digues, Guillem.
5: Jo en un examen de castellà de paraules juntes o separades, hi havia com el sobre todo, separat, junt i tot això, si no i tot això. I per exemple, li vaig donar tots els exemples, li vaig dir que em fes com un tipus test de 30 preguntes amb tot això i m'ho va fer. Però jo ho vaig fer en un full, vaig apuntar-me les respostes i li vaig donar i em va dir quines estaven bé i quines no. I això em va servir de bastant per estudiar.
1: La feu servir com el Guillem, com una eina perquè us prepari exàmens a través del temari, dels exercicis que heu fet per poder practicar i després us doni les respostes i anar més ben preparats?
4: A mi em costa molt fer-me esquemes i resums. Llavors, sempre que he d'estudiar alguna cosa com català, castellà, anglès, demano que em faci un resum i me'l fa i així puc estudiar millor.
3: Jo igual, jo sobretot esquemes, resums, però quan ja ho he entès tot, o crec que ho he entès, li demano que em faci exercicis sobre el tema que li he demanat i els faig jo i després em dona les solucions i veig si estan bé i si no estan bé, doncs veig en què m'he equivocat i ho repasso.
2: Jo no la utilitzo com el Guillem, sinó que em demano que em faci esquemes o apunts com l'Ariadna i amb això jo estudio molt millor.
0: Jo quan tinc algun examen, pues a vegades li demano que em faci algun resum, però sempre intento fer-ho jo perquè d'aquesta manera, com penso més amb el que he de pensar de l'assignatura i no l'utilitzo molt com perquè després em faci preguntes.
6: Sí, jo normalment no l'utilitzo com el Guillem, però el que sí que he fet algun cop és, per exemple, per geografia, per socials, per un examen de geografia, és crear una pàgina web per poder estudiar els diferents elements geogràfics. Per exemple, incloent, bueno, tens tota una llista dels elements que has d'estudiar i llavors amb la pàgina web tu has de localitzar on són.
1: Per situar en un mapa, no? Determinat riu, muntanya, etc. Tots feu servir la intel·ligència artificial, tots la feu servir per ajudar-vos a fer deures i per ajudar-vos a estudiar, però intel·ligència artificial, i ara aquí necessito que m'ho digueu vosaltres perquè jo no sóc a l'institut, no s'ensenya a utilitzar a l'aula. És així?
4: Sí.
1: És a dir, dins de classe entenc que no es fa servir la intel·ligència artificial. No teniu un ordinador connectat a algun dels xats que hi ha, a priori. Seria així?
4: Sí, ens ho tenen capat.
1: Us ho tenen capat. Us agradaria que els docents tinguessin les eines potser per donar-vos un cop de mà i per ensenyar-vos com s'utilitzen la IA, quin tipus d'IA és la més adequada al vostre aprenentatge i que us donessin eines per ajudar-vos? És a dir, ja que la feu servir, seria interessant que formés part d'alguna manera del currículum o que algú us pogués ajudar a utilitzar-la correctament, o ja està bé que a l'aula no n'hi hagi i ho feu vosaltres pel vostre compte?
5: Sí, com has dit abans, això de la intel·ligència artificial a l'ordinador, ara a Google, l'altre vaig entrar al Classroom i em va arribar, ha llegat Gemini a Google o alguna cosa així, i t'ajudava a preparar totes les tasques pendents i tot això, vaig veure.
1: Sí, que el teniu dins del programari que feu servir a l'aula.
5: Sí, bueno, és com una actualització de Google, que no l'ha posat l'institut.
1: Uh-huh.
5: I també, com has dit, això que ens ensenyessin, també estaria bé com que ens ensenyessin també a fer webs o tot això de informàtica.
1: Coneixements més digitals. La resta, què en penseu? Us agradaria que hi hagués una part que us donessin eines per saber com s'utilitza bé, com utilitzar-ho millor? No cal?
3: Sí, podrien ensenyar-nos una mica. No cal que s'especialitzi molt, que ens ensenyessin molt, o sigui, substituint altres assignatures, per exemple, o això, però una mica podria, una mica de guia i això.
1: Uh-huh.
4: Jo penso el mateix que el Dani, que ens hauríem d'ensenyar, però tampoc per substituir ninguna altra assignatura.
1: Uh-huh. No per substituir el professor ni la professora, no. Sinó perquè ja que es fa servir, doncs mira, quina és la manera de fer-ho millor. Tenim unes quantes dades que corresponen molt al que vosaltres heu estat explicant. Segons els informes recents de la UNESCO i estudis europeus de l'any 2023 i 2024, més del 50% dels estudiants adolescents han utilitzat alguna eina d'intel·ligència artificial per fer tasques escolars. Molts alumnes reconeixen fer-la servir per resumir textos, buscar idees o redactar treballs, com vosaltres explicàveu. I una part important diu que no sempre entén el que entrega quan utilitza la intel·ligència artificial. No sé si us heu trobat vosaltres en aquests casos. El Dani deia, jo la faig servir quan són coses com molt fàcils, que jo tinc el coneixement assolit d'alguna manera perquè m'ho resolgui. La Júlia deia, doncs m'ajuda en poemes que no entenc, unes metàfores que són complicades, a entendre-les. Us heu trobat algun cop que no sabeu fer la tasca, l'heu acabat fent amb IA i que no teniu clar que allò que us hagi escrit Gemini, GPT, Copilot, el que feu servir, sigui correcte?
5: Sí, jo tinc un company que l'altre dia justament li va passar això que acabes de dir, que va fer, havíem d'agafar la informació del llibre de text i li va donar al xat GPT el nom de l'exercici, el títol, i el xat GPT ho va fer. Ell ho va fer, va copiar tot tal qual, i la profe justament li va dir per corregir l'exercici. Hi havia una paraula que no entenia i ell va dir tot, menys aquella paraula. Justament la professora li va dir que li faltava una cosa i era la paraula aquella que no va voler dir perquè no sabia què volia dir.
1: Us heu trobat vosaltres? Un cas proper, com explicava el Guillem, o en un cas personal, que després el professor o la professora et digui com ho has fet o què vol dir això, i et quedes allà venut o venuda?
3: Alguna vegada, però no moltes. Sobretot abans em passava.
1: Aneu aprenent, perquè això no passi.
3: Sí.
1: No sé si us sentiu que feu trampes o no quan feu servir la intel·ligència artificial, o és una eina més que a poc a poc s'incorporarà a les nostres rutines, ja siguin com estudiants, ja siguin al món laboral, en qüestions domèstiques, no sé fer una recepta, doncs en lloc d'anar al llibre de receptes li pregunto a la IA o no tinc sal per quin ingredient el puc substituir. No sé si què creieu. És fer trampes, hem d'aprendre a utilitzar-la, ens han de donar les eines per utilitzar-la sense que això perjudiqui el nostre aprenentatge?
4: Jo trampes com a tal no crec que sigui, però en el meu cas, perquè hi ha gent que sí que ho utilitza per tot. En el meu cas, jo trampes no ho considero.
1: Per tant, creieu d'alguna manera que l'autoresponsabilitat de cadascun, com en tot, no? Al final els deures també ens els podem copiar d'algú altre o en un examen és una mica més difícil, però vaja, hi ha maneres per copiar. Creieu que els coneixements i la responsabilitat de cadascun és clau en aquest ús per no passar-se de la línia?
2: Sí, jo ho crec, perquè d'allà no... depèn de la persona que fas, que l'utilitzi, és trampa o no. Perquè una persona que utilitza molt la IA i no sap controlar, controlar-se, l'està utilitzant per fer trampes, entre cometes. Però una persona que sap controlar i sap com utilitzar-la de manera correcta, estaria utilitzant només una eina més.
1: I creieu que teniu, no sé si la maduresa o per decidir on és aquest límit d'utilitzar o no utilitzar la IA, creieu que a vegades el podeu passar per comoditat, per ser honestos?
3: Sí, depèn, és el que he dit abans, com que si hi ha un tema que ja s'ha entès, has fet molts exercicis i ja són quasi el mateix i ho has entès perfectament i per tu són molt fàcils, per treure't feina potser a vegades, però també s'ha d'anar en compte perquè si tu creus que ho has entès i en realitat no ho has entès i no revises les respostes i veus que no entens res, doncs després a l'examen o on sigui no ho entens i pots tenir un problema.
1: Tots voleu anar a la universitat?
4: Sí.
3: Jo m'estic pensant.
1: M'estic pensant, perquè hi ha com aquella... Hi ha la data, no? La selectivitat. No sé si, tant si voleu anar a la universitat com si voleu fer altres estudis, no sé si us fa certa por generar certa dependència d'aquestes eines i que després arribin exàmens d'aquest tipus on no hi ha cap tipus de suport informàtic. I veure que potser hi ha coses que hauries après millor si no haguessis fet servir IA, que no les tens consolidades i allò tenir por de dir, ostres, tant de bo, no? No l'hagués fet servir tant, potser hagués preguntat més a classe o hagués intentat més o creieu que no, que serà una eina que us ajudarà en tot cas. Allò, el dia de fer... de rendir comptes, per dir-ho d'alguna manera, no? De dir, m'ha ajudat, no m'ha ajudat, què... Quin creieu que serà el veredicte en el vostre cas? Guillem, què et sembla?
5: Bueno, jo crec que potser per ajudar-te i explicar-te pot anar bé, però ja per fer com un abús, com dèiem abans, ja, jo crec que ja seria massa.
1: Mm-hmm. Tothom té el mateix accés a aquestes eines? Creieu que és una eina que potser no és del tot democràtica perquè no totes les llars tenen els mateixos recursos? També seria diferent, per exemple, suposo, si el vostre entorn conegués molt bé la intel·ligència artificial i us ensenyés a fer uns prompts molt fantàstics, que això voldria dir uns millors resultats. Pot generar desigualtat la intel·ligència artificial dins de l'alumnat?
5: Jo crec que sí, perquè hi ha diferents intel·ligències artificials que tenen com un plus, que pagues X euros al mes i aleshores com és més premium o... Crec que la informació és més ben buscada o alguna cosa així. No sé.
1: Teniu IA de pagament?
4: No.
1: Teniu les versions gratuïtes. Esteu d'acord amb el Guillem que pot generar desigualtats o
4: sí,
1: no?
4: Sí, jo crec que sí. No conec a ningú que tingui premium ni res, però jo crec que sí, que deu ser diferent.
1: I de cara al futur, us fa respecte que la intel·ligència artificial pugui substituir algunes feines que tenim ara? De fet, mira, aquesta setmana sortia a la premsa Meta, que és l'empresa que té Facebook, que té WhatsApp, que té Instagram, ha acomiadat una part molt gran de la seva plantilla perquè són feines que queden substituïdes per la intel·ligència artificial i, d'altra banda, perquè també han invertit molts diners en desenvolupar aquestes IAs. No sé com veieu el futur, que encara us queda una mica allunyat. De fet, vosaltres esteu, no?, centrats en la vostra educació, però no sé si creieu que a nivell social, a nivell laboral, la IA tindrà un impacte que ens canviarà la manera de fer. Si poseu allò la vista llarga, com us imagineu el futur relacionat amb la IA?
5: Jo veig que pues, tota aquesta gent que està avui en dia treballant davant d'un ordinador, amb una taula, d'aquí ja 20 anys o 30 ja acabaran sent substituïdes per a l'ordinador sol, o sigui, la intel·ligència artificial. I això vull dir que hi haurà menys gent davant d'un ordinador treballant.
6: Sí, a veure, depèn de com segueixi avançant la intel·ligència artificial. Perquè si segueix millorant exponencialment, com ara, doncs sí, però sí, podria complicar un futur laboral per nosaltres, però si en un moment deixa d'avançar, doncs potser no seria tan greu.
0: A veure, no sé el que passarà d'aquí a uns anys, però... Jo també opino una mica com els meus companys, però crec que mai s'acabarà de substituir tot del tot per l'intel·ligència artificial.
2: Jo penso que en un futur molts treballs seran substituïts, no tots, òbviament, però també la intel·ligència artificial crearà nous postos de treball per, no sé, persones que coneixen molt bé la intel·ligència artificial i poden millorar-la o fer manteniment de la IA, treballs com aquestos.
3: Bueno, jo crec que sí que hi ha una possibilitat, però i també està anant molt ràpid, però també fa uns anys deien que el 2000, a l'any 2000 anàvem anar en cotxes voladors, saps? Llavors, jo crec que no es pot saber del tot. Sí que crec que està anant molt ràpid i és molt possible, però tampoc ho podem saber del cert.
4: Jo penso el mateix que el Dani, perquè sincerament no sabem res, no sabem el que passarà d'aquí uns anys, però sí que està avançant tot molt ràpid i és probable que passi.
1: I si ara diguéssiu de donar un consell o dir alguna cosa a algun estudiant que comenci ara a primer d'ESO i que no hagi fet servir aquestes eines, què li diríeu?
5: Jo potser li diria que per ajudar a resoldre dubtes la utilitzés, però per ja fer la feina que no en tens no li recomanaria.
6: Bueno, jo li recomanaria que utilitzés la intel·ligència artificial, però amb regulació, sempre.
0: També opino com els meus companys, que la utilitzés per resoldre dubtes o per qualsevol cosa així que no sigui important, però sempre regulant el seu ús.
2: Jo opino el mateix, que l'utilitzi, però sempre amb cura i que, sobretot, no abusi d'aquesta eina.
3: Jo que s'asseguri que si ho està fent servir, ho està fent servir perquè ja ho ha entès o que li farà bé i no, que no entengui res i que després se'n penedeixi del que hagi fet.
4: Jo primer els diria que li demanessin ajuda a algú perquè els expliqui com funciona i tot, i ja un cop sàpiguen com funciona, que la fessin servir per resoldre dubtes o, com faig jo, per fer-me esquemes.
1: Doncs està clar que la intel·ligència artificial ja forma part de les vostres vides, forma part del dia a dia dels estudiants de la vostra edat, i al final, com a resum, podríem dir fer-la servir sí, però amb responsabilitat, per consolidar coneixements que ja tenim adquirits, no per adquirir-ne de nous, no? I com a punt de suport i no com a substitució del pensament i de l'esforç que cal fer per aprendre. Doncs moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. Doncs això, la IA no és bona ni és dolenta, eh? És l'ús que nosaltres li donem. Sigueu sent responsables i que us vagi molt bé. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
5: Igualment.
4: Adéu.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
3: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
2: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
3: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
2: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
4: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
5: Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Vacances acostumen a ser un moment per descansar, descobrir llocs nous i gaudir de la gastronomia, però hi ha una part del nostre cos que sovint nota tots aquests canvis abans que nosaltres, i aquest és l'intestí. Inflor abdominal, restrenyiment, diarrea, gasos i digestions més pesades són situacions molt habituals durant els viatges, però és només culpa del que mengem o també hi ha alguna cosa més? Avui descobrirem què passa al nostre intestí quan viatgem, com afecten les vacances a la microbiota i per què cuidar-la també és una manera de gaudir més del viatge. I per fer-ho ens acompanya la Berta Martínez Bertran, nutricionista col·legiada i PNI. Berta, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Bé, segur que una situació com la que acabem de descriure l'hem passat tots, sobretot en aquesta època de vacances. Marxem fora uns dies i al cap de poc apareixen símptomes digestius i normalment pensem que alguna cosa m'ha sentat malament, però avui volem anar una mica més enllà, Berta. Què és el que passa realment al nostre intestí quan viatgem?
1: Doncs quan viatgem, moltes vegades culpem aquell àpat concret, aquell gelat o aquell sopar abundant. Però en realitat l'intestí és probablement un dels òrgans que més es nota i que més canvis rep quan marxem de viatge. Llavors, per què? Perquè no només canvia el que mengem, sinó que també canvien els horaris, el son, la hidratació i l'activitat física, l'exposició a nous microorganismes, els nostres ritmes, i tot això té un impacte directament sobre la digestió i la microbiota intestinal.
0: Per tant, el problema no és només el menjar, estem parlant d'un òrgan molt sensible, hipersensible, no?
1: Molt sensible. És un òrgan que realment canvia amb qualsevol canvi que li fem amb el nostre entorn. Quan viatgem no només canviem el paisatge, sinó que també canvia l'ecosistema que viu dins nostre.
0: Mm-hmm. Parlem, doncs, de la microbiota, perquè sembla que últimament està a tot arreu, no? Ho trobem a tot arreu.
1: Avui sabem que la microbiota és molt més que un conjunt de bacteris que viuen dins el nostre intestí. És realment un autèntic òrgan metabòlic i immunitari que actua constantment amb el nostre sistema digestiu, el nostre sistema nerviós, el nostre sistema immunitari. Per això qualsevol canvi en els nostres hàbits, en l'alimentació o en l'entorn pot tenir un impacte directe en aquest ecosistema, perquè entre moltes altres funcions que té el nostre intestí, participa en la digestió d'aliments, que això és el que potser podem ja conèixer, però també produeix metabòlics amb efectes antiinflamatoris, contribueix al manteniment de la barrera intestinal, modula l'activitat del sistema immunitari, participa en produccions de neurotransmissors i en la comunicació intestí-cervell. Per això, quan estem bé de la panxa, estem bé de... estem contents, estem emocionalment molt millor. Jo sempre dic en consulta que quan arreglem la panxa, arreglem tota la part emocional, una gran part de la part emocional.
0: I per tant, fins a quin punt un viatge pot modificar tot això?
1: Doncs molt, perquè sabem que en qüestió de dies es pot produir canvis molt, molt potents en el nostre intestí, canvis temporals en la composició de la nostra microbiota. I amb això, quan viatgem, doncs canviem aliments, canviem horaris, canviem el clima, canviem exposició ambiental, canviem la qualitat de la son també, i la microbiota respon a tots aquests canvis. I això no és necessàriament dolent, és simplement una adaptació. La microbiota és un ecosistema viu i qualsevol ecosistema respon quan canvia el nostre entorn, és el que hem dit. Llavors, com millor tinguem la microbiota intestinal abans, millor ens podrem adaptar a tots aquests canvis.
0: Sí, sí, no, ja només amb totes les funcions que fa s'entén perfectament perquè és tan important, no?, tenir bé la microbiota. Una de les coses que fem quan viatgem és menjar diferent, no? També fora d'horaris, és un despropòsit, podríem dir, el tema de les vacances. Això és bo o és dolent?
1: Pot ser molt positiu, perquè realment el que vol la microbiota és la diversitat alimentària. Vol diferents tipus d'aliments i conèixer nous aliments, espècies, vegetals diferents o receptes de diferents tradicions la pot enriquir. El problema de les vacances és quan es converteix en que aquesta alimentació té menys fibra, que quasi no mengem vegetals, que bevem més alcohol, que mengem més sucre o que mengem més ultraprocessats, processats, tot el que siguin galatetes, pacatets i tot això.
0: I tot això es nota ràpid?
1: Molt ràpid. En pocs dies podem notar doncs, més inflor, més gasos, digestió pesada o alteracions al ritme intestinal. I no perquè un aliment en concret sigui dolent, sinó perquè desapareixen tots aquests aliments que realment ens estan alimentant la nostra microbiota intestinal.
0: Com per exemple?
1: La fibra. I hi ha una idea molt comú o molt normal que quasi tothom pensa que la fibra només ens ajuda, o sigui, només serveix per ajudar-nos en el bany. Però la fibra és molt més que un aliment per nutrir-nos o per ajudar-nos a anar al bany, sinó que, a part, és l'aliment principal de moltes espècies bacterianes beneficioses pel nostre intestí. I quan aquestes fibres fermenten, produeix substàncies molt importants per a la nostra salut intestinal.
0: Sempre ens han dit que la fibra serveix per evitar el restrenyiment, que és una de les coses que comprovarem segur quan marxem de viatge, no? Que ens costa. Aquests canvis és una de les alarmes que ens salten. Però estàs dient que fa molt més que això.
1: Sí, serveix per ajudar, evidentment, a millorar el ritme intestinal, però també serveix en moltes més coses. Molt més que això. Quan la microbiota fermenta de determinades fibres, produeixen un tipus d'àcids grassos de cadena curta que es diu butirat. I aquest butirat ens ajuda moltíssim, són un tipus de substàncies que ens ajuden moltíssim a alimentar aquestes cèl·lules intestinals, ajudar a mantenir la barrera intestinal, a regular la inflamació i participar en la funció del sistema immunitari, que tant estem parlant. Per això una dieta pobra en fibra afecta molt més que tenir un trànsit intestinal inadequat.
0: Recordem on trobem aquestes fibres.
1: Doncs les trobem amb els vegetals, ara és fantàstic, és moment d'estiu, tenim molts vegetals i tipus de fruita diferents, les trobem als vegetals, a les fruites, als tubercles, patata, moniato, als llegums també, la fruita seca i fruits secs. Fruita seca, que la fruita seca és orellanes, figues, dàtils, tot això, i els fruits secs també.
0: Tot això que mengem per Nadal, doncs es pot menjar ara, no?
1: També.
0: Dic que per Nadal perquè és més típic, no?
1: Sí.
0: Com a postres.
1: Sí, per Nadal és molt típic, però per què no berenar una mica d'unes orellanes, unes figues i un grapat de fruits secs? També ens ajuda molt els fermentats. El xucrut, en altres llocs per allà a Corea tot això es menja molt el kimchi, però també aquí la kombucha, tot el que són aliments fermentats també ens ajuda molt.
0: I d'aquest ja n'hem parlat, no?
1: Sí, el que n'hem parlat...
0: Els tubercles.
1: Els tubercles.
0: Sí.
1: L'aliment que realment ens dona molt joc és el midó resistent, que vam parlar ja l'última vegada. Per què? Perquè arriba al colon i serveix d'aliment aquesta fibra no digerida, serveix d'aliment a la microbiota intestinal. I on ho podem trobar? Doncs en els aliments que ja vam parlar, que és a la patata, a l'arròs, a la xirivia, al moniato, les llegums, si es cuinen i es deixen refredar 24 hores a la nevera.
0: Clar, per tant, és perfecte preparar una ensaladilla, una amanida de patata
1: Fantàstic.
0: Freda, però deixar-la preparada a la nevera per menjar l'endemà.
1: Fantàstic.
0: Oi que sí?
1: Exacte.
0: Per tant, ja ho dèiem, l'amanida, una recepta perfecta, o l'ensaladilla russa. És una bona opció, oi que sí?
1: També una amanida d'arròs, una amanida de llenties, tot això és
0: llegums,
1: fantàstic.
0: Llegums, per suposat. Parlem ara del sistema immuner. Quina és la relació que té amb tot això que ara parlàvem?
1: Doncs l'intestí és l'òrgan immunitari més gran del cos. Aproximadament el 80% de tota l'activitat immunitària està relacionada amb el teixit immunitari intestinal. Per tant, quan la microbiota està desequilibrada, doncs ens afecta tot això. I si tenim una microbiota equilibrada quan anem de viatge, doncs hi ha més tolerància a tots els àpats diferents, hi ha menys inflamació i una resposta immunitària molt més alta i molt més adaptativa.
0: I quan es desequilibra?
1: Doncs pot augmentar, quan es desequilibra, aquesta microbiota pot augmentar la sensibilitat d'infeccions digestives, inflamacions o alteracions del sistema digestiu. Per tant, no és casualitat quan moltes gastroenteritis apareixen precisament quan anem a viatge. Tenim clar que la salut digestiva i la salut immunitària parlen constantment entre elles. Per tant, hem de cuidar aquesta microbiota intestinal per tenir una preparació molt més alta, que estiguem molt més preparats per qualsevol bacteri que puguem agafar en viatges. Si tenim una bona microbiota intestinal, anem de viatge i no ens posem malalts.
0: Et sembla que abans d'acabar ens deixis alguns consells pràctics?
1: Perfecte. Mira, primer, us en compartiré alguns. El primer, no entris unes vacances directament al bufet i et comencis a descontrolar. Per què? Perquè el teu intestí acaba de sortir d'un viatge, està cansat i sovint deshidratat, i potser no és el millor moment per menjar-ho tot alhora. O sigui que calma, no cal anar a atiborrar-se al bufet els primers dies. Segon, mantingues algun aliment familiar en la teva alimentació, per exemple, un iogurt, una fruita, uns fruits secs. La microbiota agraeix moltíssim totes aquelles referències ja conegudes.
0: Clar, diu, home, no m'han deixat abandonats.
1: No és tot diferent de cop.
0: Sí, sí.
1: Tercer, el midó resistent, que hem parlat abans. Una amanida de patata, una amanida d'arròs, un moniato cuinat i refredat. Tot això ho agrairà molt la microbiota si ho trobes en l'àpat. Bueno, si vas a un restaurant és fàcil de trobar. Mm. Potser l'àpat com a acompanyament és fàcil. Quart, camina una estona després de l'àpat, però no per cremar calories, sinó perquè caminar després
0: baixar,
1: de l'àpat...
0: Per baixar, no?
1: Sí, per baixar, estimula la digestió, el nervi vaga i el moviment intestinal. Per tant, ens ajuda a que pugui haver una millor digestió. Cinquè, algun aliment, afegeix algun aliment fermentat. Cada dia, si pot ser, iogurt, kèfir, olives fermentades, pickles, els pepinillos, per exemple, els cogombrets, tot això.
0: Els encurtits.
1: Els encurtits, tot això. Xucrut, si tens l'opció de menjar kimchi, estàs viatjant, fantàstic. I sisè, exposa't a la llum natural del matí. La microbiota, encara que no ho tinguem gaire en compte, agraeix moltíssim els ritmes circadians. Per tant, la llum ens ajuda moltíssim a sincronitzar el cervell, les hormones, la son, la digestió. Així que podríem dir que potser les vacances ideals no són les que no el tenen l'intestí, sinó que són aquelles en què l'intestí té recursos per adaptar-se.
0: Que bé. Tanquem amb alguna cosa també important avui?
1: Sí.
0: O amb algun missatge que puguem oferir als clients, no, als oients?
1: M'agradaria afegir que quan pensem de vacances moltes vegades pensem en posar-nos morenos, en el pes, en els excessos, hi ha com molta preocupació aquí, i potser hauríem de pensar una mica més en l'intestí, perquè és realment una llar on és la nostra llar, la microbiota, i és el nostre principi òrgan immunitari del cos i és una peça clau per que puguem estar bé. Per tant, quan cuidem l'intestí durant un viatge, no només cuidem per poder digerir millor tot el que mengem, sinó que també tenim més energia, més descans i una millor capacitat d'adaptació. I gaudeixes molt més de la natura, no ens enganyem. Per tant, podríem acabar dient que quan viatges no només alimentes els teus records, sinó que també alimentes els bilions de microorganismes que viuen dins teu.
0: Déu-n'hi-do. Com és important, eh? I quina poca consciència que tenim moltes vegades amb el nostre propi organisme, no? I ens fixem en coses potser més superficials, no? Ara deies, el pes, en comptes de...
1: Sí, hi ha molta preocupació i, de fet, el pes també, si hi ha una bona... una activitat física a l'estiu...
0: Un equilibri.
1: Clar, a l'estiu ens movem molt més, també. Si vas de viatge, te'n vas a la platja, fas... potser, o vas a la muntanya, fas excursions, a la platja també, doncs nedes o camines, també realment el pes és relativament fàcil si podem fer un equilibri amb el que, bueno, mengem, que no tot sigui extras, que pugui també haver-hi aquesta part saludable i, a més, estarem cuidant el nostre microbiota intestinal.
0: Molt bé, Berta Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i espero que tinguis un bon estiu. Tu segur que et cuides.
1: Moltes gràcies.

0: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
5: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
4: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
5: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
4: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
6: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a llums d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
11: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
12: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
13: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
14: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
13: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
17: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
16: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.

Sant Cugat es prepara per omplir els carrers de música amb la celebració del Dia Internacional de la Música, una jornada que aplegarà 25 concerts en 6 escenaris del centre de la ciutat. Una iniciativa que compta amb la participació de desenes d'entitats i escoles de música del municipi, mostrant la riquesa i també la diversitat del seu teixit musical. En parlem amb els

0: organitzadors són membres de la taula de música i anem a saludar Roger Roca, director de l'Escola Conservatori de Sant Cugat.
1: Hola,
0: benvingut.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Gràcies.
0: Bé. Andrés Ferrando, president de l'Associació Musical Nota de Pas i representant de les escoles de música. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I la Cristina Campmany, que és tècnica de cultura de l'Ajuntament. Molt bon dia, Cristina.
3: Bon dia.
0: Sembla que parlem d'una cita que està ja més que consolidada en el calendari de la ciutat, no? Què n'opineu?
3: Consolidadíssima.
0: Sí?
3: Crec que ja arribem a la 13a edició aquest any. Mhm.
1: Sí, sí.
3: I és una cita, bueno, és una mena de celebració musical del començament de l'estiu.
0: És una mica un final de curs compartit?
1: Sí, podríem dir-ho així, és la festa de la música, que coincideix amb el dia 21 de juny, i que és l'inici de l'estiu, com deia la Cristina, i nosaltres doncs, també tenim doncs, tots aquests projectes que hem anat desenvolupant durant el curs, doncs ara els tenim madurs i els podem ensenyar i compartir amb la resta
0: de la ciutadania.
1: De la ciutadania. Sí, sí, sí.
2: Ara
0: fantàstic.
2: Just ho comentàvem, que realment és una data que, per algunes raons, doncs, bueno, és difícil per la calor i demés, però a nivell de preparació de repertori i d'agrupacions i demés, és perfecte per nosaltres.
0: És el moment ideal.
2: Clar. Sí,
0: sí. Sí? És una celebració que no és únicament local, que s'estén al llarg del territori, cadascú mostra doncs, els seus treballs, la seva riquesa. Però l'objectiu, quin és?
1: Sí, mira, el Dia de la Música, Festa de la Música, i aquí puc precisar, no és el Dia Internacional de la Música perquè és l'1 d'octubre, aquesta seria la festa de la música, l'inici de l'estiu. I això s'origina a França, als anys 80, principis per un polític francès, que va treballar perquè hi hagués música als carrers gratuïta a tots nivells. I llavors això es va estendre a altres països d'Europa, bàsicament. D'acord? A partir d'aquí, què va passar? Doncs que les discogràfiques van una mica calar aquest dia i van començar una mica doncs, a tenir uns interessos més comercials dins aquest dia. I s'ha intentat mantenir, com aquí a Sant Cugat, doncs una filosofia com de l'inici, no? De poder compartir la música a les places sense un interès propi, sinó ajuntant-nos i fent gaudir a la ciutadania en aquest aspecte.
0: Com s'ha dissenyat una programació tan àmplia com aquesta, 25 concerts repartits per 6 espais diferents al centre de la ciutat? Això has hagut de fer un trencaclosques, Cristina?
3: No,
0: hem hagut de fer.
3: Aquí treballem en equip. I no ho sé, d'això s'han encarregat més l'Andrés. Jo, el que fem des del Servei de Cultura és aportar tota la part més tècnica, o sigui, els equips de so, els muntatges, els transports, perquè les diferents escoles i entitats puguin fer la seva mostra musical. Llavors la programació li deixo en mans de l'Andrés.
0: Parlem dels diferents escenaris i del que la gent es podrà trobar en cadascun d'aquests espais.
2: Respecte a la programació que preguntaves, doncs, bueno, més o menys ja a principis d'any el que fem és totes les associacions musicals i entitats musicals de la ciutat els convoquem per una reunió i sempre tenim molt bona resposta i a partir d'aquí amb les propostes que ens va fent cada entitat doncs anem muntant aquest, crec que és del que parlem. Això ho connectem amb el tema de les places perquè ja hem tematitzat una mica i, a base d'agafar un impuls dels últims anys, ja tenim algunes places tematitzades, no? Podríem parlar de la plaça de Sant Pere, que s'ha establert com la plaça de les Corals en els últims anys. També tenim la plaça d'Octavià, com no podia ser d'una altra manera, que és per les grans formacions. Tenim la plaça Barcelona, on hi ha les bandes de música moderna. I tenim... Què m'estic deixant?
1: Magí Bertralot,
2: que en aquest cas...
1: La més acústica.
2: Sí, és la més acústica, on treballen més instruments de corda, instruments de vent, però sense amplificar. Petits i alguns grans formats, però sense amplificar, aprofitant la bona acústica i el silenci que dona aquesta plaça.
0: Què més? Tenim algun escenari més? Són 4, no?
1: I llavors tenim un escenari, poder una mica més reduït, que és la plaça Victòria dels Àngels, sí. En el qual allà tenim un piano obert, que tothom qui vulgui pot venir i mostrar les seves peces. I bé, bueno, seria doncs aquell raconet, no? Una mica, la plaça Victòria dels Àngels aquí queda com aquell raconet surt, que no està en l'eix central de les altres quatre, però que tothom està convidadíssim a venir a tocar piano.
0: Tema piano.
1: Exclusivament piano.
0: S'havia fet?
1: Ja portem
0: alguna altra vegada,
1: 3
0: no?
1: o 4 anys, sí, em
0: sí.
1: sembla. Sí,
0: sí?
1: 3 o 4 anys.
0: Algun requisit per tocar el piano?
1: Bé, conèixer la peça, segurament, no? Una mica...
0: I conèixer l'instrument, potser una mica, perquè...
1: Home, la peça
0: perquè,
1: segur, amb l'instrument inclòs, sí. Ja. Sí. I poden ser peces curtes, llargues, i una mica la filosofia Maria Canals, no? Exacte. Una mica, pianos al carrer i poder... doncs asseure't i compartir la música amb altres. Llavors hi haurà actuacions també de professorat, de piano, del centre, i bueno, tothom qui vulgui està convidat a venir a fer notes.
0: Molt bé, està molt bé. Qui actuarà? Perquè clar, aquí també podríem posar noms, no?, de la gent que hi participa en cadascun d'aquests escenaris, és a dir, les corals de la plaça de Pere Sant, per exemple. Quines corals...
1: Mira, a les 18:45 hi ha el cor de gospel Sant Cugat. A les 19:15... al taller Jove 1 de la Batuscola. A les 19:30, nota de pas modern, choir. A les 20 hores, taller Jove 2 de la Batuscola. A les 20:15, cor de dama de la Fundació Aula de So. I a les 20:45, backline, choir. I tindrem música fins a les 9 passades.
0: Sí. No? O sigui, en general, els horaris podríem dir que són des de 6:15...
2: Quarts de sis fins a les 8:09, depèn de la plaça.
0: Sí. Uh-huh. A Octavià, la gran plaça que teníem grans formacions.
3: Comencem una miqueta més tard aquí.
0: Una mica més tard?
3: Comencem a 6:45. Hi ha l'Orquestra de Cordes de l'Escola de Música Valldoreix, la banda de l'Escola de Música Valldoreix i la banda juvenil de l'Escola Municipal de Música.
1: I el Conservatori.
3: Victòria, el Conservatori.
0: Uh-huh. Anem a la plaça Barcelona?
3: Dres.
0: Vinga.
3: Ai, que no ho té.
2: No tinc la xuleta.
0: Ho
2: tinc al cap perquè més o menys ho he organitzat jo. Però bé, sí. Tindríem a les 5:45 el Combo Kinder Jove de Fusió, a 6:15 el Combo Fusió, a les 7 hi ha una sèrie de combos de nota de pas que hem preparat el repertori pel final de curs i que el juntem ara, i a les 8 de la tarda tenim el Combo Folk de nota de pas.
0: Vinga, repassem una altra de les places. Magí Bertralot.
3: Tu, Roger?
1: Sí, Magí Bertralot és, com dèiem, la més acústica, no està amplificada i més de petit format.
0: Clar, però allò és molt xulo. Allò és una mica parisí, eh?
1: Sí.
0: Totalment. Sí.
1: És una plaça que
0: vam descobrir
1: no fa gaire, de fet.
3: Deu fer unes 4 o 5 edicions.
1: Suposo que el canvi climàtic també té alguna cosa a veure, perquè és una plaça ombrívola i també fer coses a primera hora també va bé.
2: De fet, he de dir que no he pogut encabir-hi totes les propostes que tenia per aquella plaça. Perquè realment la gent està demandant molt aquella plaça. La plaça més amagada de les que tenim.
0: És molt cuca.
2: És fantàstica.
3: I té molt bona acústica, no? Es conjuguen moltes coses que la fa molt especial.
1: Sí. L'única cosa que té aquesta plaça és que l'hem d'escombrar abans d'actuar. Perquè hi ha com fruits dels arbres, i llavors l'hem d'escombrar. Però bueno, és una cosa molt simpàtica. O sigui que dins el material que hem portat avui portem també una escombra. I mira, a les 17:30 tenim el conjunt d'acordions de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat. A les 18:30, el grup de violins del Conservatori de Sant Cugat. A les 19, grup de violins de Fusió. A les 19:30, l'Orquestra de Cambra Fusió. I a les 8, un quartet de cambra de Fusió.
0: Ah. Ara que comentava així, en broma, la Cristina, el tema de l'acústica, clar, m'estava preguntant, i l'acústica de la resta de places?
3: L'amplifiquem, posem microfonia d'ambient per recollir el so que s'està creant allà i que la gent el pugui rebre bé. És el que té l'aire lliure.
0: Són espais més grans.
3: Exacte, Octavià, per exemple, és molt gran, i tot i que hi ha formacions que tiren, no?, potents, també les amplifiquem. I ja està. I naturalment, plaça Barcelona, tots són combos de modern i van amplificades ja de sèrie.
0: Quan us hi poseu a organitzar tot això? Perquè, clar, això no es fa ni en un dia, ni en dos, ni en tres. Això és una feinada. I, a més, posar-vos d'acord tots, que porteu el vostre dia a dia, dels centres, cadascú la seva feina. Com ho feu, això?
2: Acostumem a reunir-nos per primer cop a principis d'abril, mitjans, i fem una sèrie de reunions, i bé, justament per intentar doncs compensar aquestes dificultats horàries que tenim, moltes coses les intentem ja després d'una primera reunió treballar-les en remot, i d'aquesta manera doncs tot és més fluid i més ràpid.
0: I després de l'experiència d'un any per l'altre, noteu que la feina ja és una mica menys feixuga o continua sent igual de dur posar-se d'acord i establir aquesta programació?
3: Home, sempre a les primeres reunions hi ha una mica de brainstorming, no? De la data, del format, de si fem grans variacions o no, i al final, bueno, anem desgranant les coses que més o menys les hi va bé a tothom, perquè tanta gent posar-se d'acord, al final has de fer concessions, no? Mm-hmm. És això. Mm-hmm.
0: I pel que fa a les escoles de música que poden actuar en espais públics davant del conjunt de la ciutadania, per ells ha de ser com un moment especial, perquè si estan acostumats a actuar davant d'un escenari més o un públic més conegut, familiars i així, ara, això s'amplifica, no? Això és com dir, escolta, això va en sèrio, eh?
2: Sí, et puc dir la nostra experiència, que és absolutament com menciones. Hi ha un nerviosisme afegit al fet de tocar on normalment fem els nostres recitals, que és el Casal Torreblanca, a la sala annexa. I llavors hi ha el nerviosisme de, ostres, no sabem qui estarà davant. Això ja realment és una actuació on ens poden jutjar com a músics, no? Llavors hi ha com una il·lusió i una empenta especial per exposar aquesta feina feta durant l'any.
0: I en el vostre cas?
1: Nosaltres, doncs, semblant en els músics, en els joves músics, doncs els intentem des dels centres doncs donar diferents experiències durant el curs, no? Unes és tocar en llocs més tancats, l'altra tocar en llocs més amb pares, l'altra tocar en llocs més oberts, no? I aquest format de compartir-ho amb la ciutadania que passeja pel Sant Cugat i que s'atura i escolta, doncs és un format que només esdevé en aquest dia, no? Els altres dies doncs són esdeveniments més programats i això. I això fa que per ell sigui una activitat interessant, no? A nivell formatiu, perquè finalment el que volem és que tinguin experiències musicals a tots nivells i que les puguin compartir amb les persones, ja sigui amb els seus pares, que estan molt acostumats a fer-ho, però ens agrada molt oferir-ho també a persones que no ho són, les seus famílies i amics, i que així poden mostrar doncs aquell treball que han anat fent durant tot el curs. I nosaltres doncs entenem que l'audiència doncs entén que són escoles de música, que són persones en formació i que estan doncs aprenent a tocar aquests instruments i que no sempre doncs sonen com en els auditoris o en els discos, i això és una vivència molt humana. Uh-huh. De tota la formació musical, no? D'una persona.
0: I que segurament hi ha alumnes que repeteixen perquè ja han participat en altres edicions, i en canvi hi ha d'altres que s'estrenen. Els que s'estrenen, com deia abans l'Andrés, segur que tenen els nervis del debut, no? Els que ja han participat en altres edicions ho gaudeixen més? Com viuen ells aquesta festa?
2: Sí, penso que sí, perquè al final, en el nostre cas, que actuem majoritàriament a Plaça Barcelona, és un espai que es coneixen, és un espai en el que és fantàstic, se senten còmodes, i realment és que és molt agradable tocar en aquestes condicions. I llavors, doncs bé, com que ja saben que és, vull dir, que l'experiència ha sigut bona anteriorment, doncs ja van amb aquesta bona predisposició per continuar fent música.
0: Ara us preguntaré per l'estat de salut del teixit musical de la ciutat. Ho dic perquè això serà una mostra de cara a la ciutadania del que genera, del que té Sant Cugat, del potencial musical. Que vosaltres diríeu, com a doctors, en quin estat de salut està?
2: Bé, és molt difícil de dir, perquè al final, majoritàriament, els que ens reunim aquí som escoles, més unes poquetes entitats independents, però hi ha moltes altres entitats que per la seva format o per la seva manera de fer, doncs, no participen en la festa. Per tant, des de la nostra petita visió, podem dir que a nivell formatiu i a nivell de doncs els joves que van pujant per desenvolupar-se com a músics, amateurs o professionals, estan en un bon estat de salut. I potser ja no m'atreviria a donar-te una resposta sobre almenys en antena, sobre com està l'estat de salut de la resta de les entitats musicals, no? Però bé, sí que al final pot sortir al carrer, veure que hi ha sancoblacs, veure que hi ha encabronades, que hi ha grans festes en què la música és la protagonista i que sorgeixen d'entitats santcugatenques, amb la qual cosa jo crec que podem dir que anem bé.
0: Anem bé, doctor, gràcies.
1: A nivell més escolar, jo podria afegir, i segons el nostre punt de vista, i l'anàlisi que hem fet dels últims, podríem dir, 10 anys, no?, de que abans hi havia un volum d'interessats en estudis musicals important. A poc a poc aquest volum podria s'anar reduint i a l'època de la pandèmia va ser una baixada bastant important. Val? Sí, nosaltres la lleva del 2020 és una lleva delicada que ens ha... Vull dir, que ens ha i molt contrastada amb altres cursos.
0: Us ha minvat.
1: No? Sí. I llavors, però bueno, ho dic també com a característica de la situació en què vam viure, no? Mm-hmm. Però cal dir que ara s'està recuperant amb un èxit molt gran. Jo tinc la sensació que hi ha persones que aposten molt pels estudis musicals. Ara estic parlant més d'escoles, i tal com has fet la pregunta, Carme, i no tant poder d'entitats, que no ho sé, però que hi ha molta gana de fer una formació musical sòlida, no? I poder hi ha menys volum, també la natalitat ha baixat, uh-huh. I per tant tenim, en el fons, hi ha menys criatures en cuat que volen començar a fer música, però que ho fan amb unes ganes i amb una força que és sorprenent. Amb una convicció important, sí, sí. Suposo que aquest context on estem, tan volàtil en un punt a nivell d'aprenentatge, no sé, la música està agafant un pes molt, molt estructural en algunes de les famílies santcugatenques.
0: Ara pensava, Cristina, vols afegir alguna cosa al respecte del que comentàvem?
3: No, només afegir que l'Andrés ha parlat de festivals més de música moderna, no? I el Pont Cugat i el
2: Sant Cugat,
3: sí. Sant Cugat, sí. I d'entitats que estan a la taula però que no participen, per com ha dit l'Andrés, per idiosincràsia mateixa de l'entitat, que potser són més professionalitzades. Hi ha l'associació pròpera que fa un festival a la tardor i també el col·lectiu de música antiga que fa un festival de música antiga al setembre.
0: Sí.
3: Llavors, sí que hi ha moltes entitats, hi ha moltes entitats corals a la ciutat, per exemple, però el Dia de la Música aquest any moltes pues no han participat. També estem molt a prop de la Festa Major, també estan preparant coses per Festa Major, no? I a vegades tenim baixa justament per això. O perquè no els hi va bé justament el dia que escollim, també tenim baixes. Clar,
0: al final
3: trobar el dia és una gran cosa que tenim,
1: sí,
3: a la taula. Aviam quin dia ho fem. Clar, a mi em va millor el tal, a mi el qual.
1: Perquè finalment assagen uns dies en concret a la setmana, no? I tot allò que cau en aquell dia o en aquell es pot articular, però després si et cauen en dies que ja no estan dins del teu ventall d'assajos, i això és difícil convocar, sí, grups grans.
0: A més que
1: això.
0: Estem, sí, a una època d'overbooking.
1: Correcte.
0: De finals de.
1: Correcte.
0: Finals de.
1: Tant.
0: És complicat.
1: Per tothom, sí. Per criatures, per joves, per adults, és un... És una època superintensa.
0: S'acaba el món,
1: sembla. Que la calor ens està... Igual la calor ens està també replantejant algunes, sí, coses, com ara parlàvem amb la Cristina.
2: Correcte.
1: També, de dir, sí? Ostres, igual això, amb aquestes calors, igual hauríem de replantejar unes coses, no?
0: Perquè... A veure, no és broma, i esteu obrint un meló interessant,
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí, no, sí, perquè... sí. Clar, cada vegada endarrerim més les actuacions al Dia de la Música. Ara a Plaça Octavia comencem molt més tard que abans, com deia la Cristina,
0: sí, sí.
1: I nosaltres acabarem, que som l'últim grup, acabarem a les 9 i pico llarg, 9 i pico, vull dir que és que no podem actuar abans, fa molta calor, tocar amb molta calor és impracticable. Sí. I poder fer-ho en altres moments, en el qual doncs, poder a les entitats... Bueno, no sé, li hem de donar voltes també, sembla que a vegades ho reflexionem sobre el dia, sobre la franja, sobre aquesta unió que tenim entre escoles i entitats i podem veure... adaptar-nos a la situació actual, finalment.
2: Sí, és un tema seriós que
0: sí, fins i tot
2: en interiors afecta. M'hi he trobat jo de dir, ostres, avancem això, no ens fiquem a finals de juny, principis de juliol, perquè realment hi ha hagut casos d'esmais en actuacions que jo he participat per l'excessiva calor, tot i amb aires acondicionats en un espai interior. Per tant, realment, el tema climàtic És real, per si algú no ho sabia. Sí.
0: No, és real. Però, a més, imagina't tu la gràcia... El públic no surt de casa si fa molta calor.
3: També.
0: Haver d'actuar sense públic no té sentit. Per tant, aquí hem de repensar. Hem de repensar tot això, no? Si no, els esforços...
1: Sí, l'única cosa que té bona ara és que no plou. No?
3: Exacte.
1: Mai ens ha plogut en 13 anys.
2: L'any passat, no sé si recordeu, que estàvem mirant el radar meteorològic.
1: Sí,
3: ho vam esquivar allò.
0: I compte que no plogui, perquè les pluges d'aquesta època no són gens bones.
3: No.
0: Havia oblidat que també hi participa la PUA, l'oficina musical, Cristina.
3: Sí, però aquest any, no, el mateix que diem per dates, no hem pogut coincidir en el dia, i ells ho fan el dia 19 a la plaça de l'OM.
0: El dia 19.
3: El dia després ho fan a la plaça de l'OM, per tema de professors, del mateix.
0: I en aquest cas hi participen en grups del programa Tribux.
3: Dels Tribux, sí.
0: Que, bueno, que són joves...
3: Grups no tan joves,
0: emergents.
3: Tampoc, eh?
0: Sí?
3: També... És que no et puc parlar molt en detall, perquè no és una cosa que gestioni jo tot allò que es fa a la PUA. Sé que ho porta un company meu... però sí que és com una mena d'ells que mostren els treballs que han estat fent a l'últim trimestre i aprofiten també per sortir al carrer. Però aquest any no hem pogut anar junts, precisament per incompatibilitat de dates, ai, d'agendes.
0: Mm-hmm. Bé, en qualsevol cas, són un dels habituals, podem dir, també, no?
3: també.
0: En aquesta celebració, que, no sé, ens hem deixat alguna cosa important? Hem parlat de la programació, de les places, de qui farà què en cada lloc, del valor i del que representa aquesta celebració. No sé si voleu acabar amb un missatge de cara a la ciutadania, no? Veniu, que us estem esperant.
2: Exacte.
0: Encara que faci calor, l'any que ve ja ens ho tornarem a replantejar.
3: Que surtin a fer una passejada, no?
0: Sí.
3: Pel carrer, i que gaudeixin de tota la música que es trobaran. És que, en definitiva, és això, no?
2: Sí. Es pot fer un itinerari per les diferents places.
0: Exacte.
2: De forma bastant senzilla i anar-se impregnant dels diferents estils que s'hi van fent. I, tot i la calor, penso que amb un gelat o una ampolla d'aigua serà un passeig ben agradable.
3: I hem triat espais més o menys ombrívols perquè la gent pugui estar una mica a gust també escoltant els concerts.
0: No oblidem que és avui.
3: És avui.
0: És avui el dia. La convocatòria, que no se us passi, perquè hem parlat tan just, parlant de dates, que al final ens hem oblidat que aquesta celebració té lloc avui i que això representa, doncs, una feinada d'organització, però sobretot és l'esforç, el treball de tots els alumnes, de tots els músics que hi participaran, també de les entitats, de l'Ajuntament, de la taula. O sigui que esperem que el públic correspongui, anant a oferir aplaudiments al final de cada actuació. Ho deixem aquí.
1: Molt bé.
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: Sí? Doncs que vagi molt bé i bona jornada, bona tarda en aquesta celebració del Dia de la Música. Que vagi molt bé.
2: Gràcies. Igualment. Moltes gràcies.

0: Escombraseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
3: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
2: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
3: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
2: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
4: Club Helsinc Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsinc Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Al programa Picalletres ens divertim jugant amb la llengua.
7: Preparat, Eneko?
8: Sí.
7: Temps. Sentit.
8: S-E-N-A-T-I-T.
6: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
7: Quina seria la paraula intrusa?
9: Casoplón.
7: Correcte. En català, per fer
6: al·lusió... Qui s'endurà el premi del Picalletres?
8: D-E-S-C-A-P-A-N.
6: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
10: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
11: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
12: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
13: Cinema a la Xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la Xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
14: Cinema a la Xarxa, amb en Víctor Alexandre.
15: FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Continguts en xarxa.
17: Cada mongeta tendra que aconsegueixo que mengi per força és un dia més de vida que li regalo. En frases com aquesta, Núria Busquet explica en el seu nou llibre, Fam, la relació amb la seva filla que pateix anorèxia. Però no només parla d'aquest trastorn, sinó també del sentiment de culpa, de les relacions intergeneracionals o, per exemple, de com ha canviat la maternitat en les darreres dècades, entre molts altres temes. Per aquest motiu, aquesta setmana volem dedicar el like que posem sempre des de Valors a l'Alça a Fam, editat per Periscopi. És un llibre valent i colpidor que de seguida comentem amb la seva autora, Núria Busquet. Benvinguda, com estàs?
9: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
17: Gràcies a tu per acceptar la invitació. No sé si creies que faltava un llibre sobre trastorns alimentaris des del punt de vista de les mares.
9: Sí, home, clar, jo no n'he trobat cap. I, bueno, no, és més, dic mentida, alguns sí que n'havia trobat, però era un llibre molt més tipus manual. Aquesta és una obra literària, és més una reflexió que faig amb mi mateixa i és una reflexió literària. No és la meva intenció fer cap manual de res. Parlo específicament de la meva experiència i valoro altres temes, més enllà del trastorn alimentari, també, com has dit.
17: Intentarem tocar-los una mica tots, malgrat el temps sigui reduït, però de fet tu remarques que en aquesta història hi ha dues malaltes, que potser ja és una de les coses que ens sobta d'entrada, no? D'una banda la filla, que és potser el més evident, però també la mare. Tu et senties o t'han fet sentir mala mare per no aconseguir, per exemple, que la teva filla mengés?
9: I tant. Sí. No sé si, evidentment, no dic que ho fessin expressament, ni molt menys, no? Però, clar, quan fan un recompte del que menja o que no menja la teva filla, quan no aconsegueixes que mengi, queda clar que és culpa teva, no? I et fa sentir molt malament. Clar, tu, quan tens un fill malalt, estàs molt vulnerable. Que la curació hagi de dependre de tu et causa molt malestar, aquesta és la veritat, i quan no ho aconsegueixes et fa sentir molta culpa. Jo sentia molta culpa, però també sentia molta ansietat, molta angoixa, em sentia molt poc acompanyada. Hi ha moltes coses que surten en aquest llibre i que intento treballar-ho des d'un punt de vista literari, però també per entendre a mi mateixa tot el que m'estava passant, perquè realment arriba un punt que et sents tu malalta també, malalta d'acompanyar la malalta.
17: Clar, i enmig d'aquest còctel emocional hi ha un metge, per exemple, que demana paciència. Però clar, com una mare aconsegueix estar calmada quan està passant per tot això, no?
9: Sí, la paciència és un clàssic que demanen a tots els pares i mares que passen per un trastorn alimentari dels fills. Clar, és molt fàcil demanar paciència si no tens el mal a la casa. Però clar, també és veritat que aprens a tenir paciència, eh? Aprens perquè és veritat que és un trastorn que va per llarg, que dura el que dura i que no depèn de tu que es curi o que no es curi, o no depèn 100% de tu, no? Però sí que a vegades quan estàs en ple principi el que tens menys és paciència, el que vols és que ràpidament el teu fill es posi bé i estigui millor. Clar, és una cosa que no entens, que no pots entendre en un trastorn mental, no és com un angustipat, m'entens? És una cosa que requereix molt de temps i requereix un tractament constant i, a més, un acompanyament molt ben fet.
17: Com tu deies a l'inici, Núria, a la teva novel·la A Fam, s'hi tracten molts temes a partir d'aquest trastorn, d'aquesta anorèxia. Tu escrius en un moment, la meva filla no vol morir, vol desaparèixer, no es vol morir, vol perfeccionar-se. Som una societat, especialment les dones, esclava de la perfecció?
9: Sí, i tant. I a més és una contradicció perquè som molt esclaus de la perfecció en tot i a la vegada som molt crítics, de manera que, clar, no l'aconsegueixes mai. De fet, la nostra societat, ara faré un titular que si voleu podreu utilitzar, però és que vivim en una societat anorèxica, en realitat, perquè volem la perfecció i no l'assolim mai. I llavors això ens causa molt malestar i ens destrueix com a societat, no? La malaltia de l'anorexia és la malaltia del control. El que volen és controlar. Si volguessin morir-se, doncs se suïcidarien, no? Però no és això el que volen. El que volen és assolir una perfecció que, clar, no arriba mai. I pel camí, si es moren, doncs és una conseqüència imprevisible, però no és l'objectiu final, ni molt menys. Part del llibre és intentar entendre això, no? Que és molt difícil d'entendre, perquè clar, sempre ens quedem a la superficialitat i el que et venen, no? De l'anorèxia, que són nenes que volen estar primes, etcètera, etcètera, però hi ha molt a darrere que jo crec que es veu reforçat per la manera com la nostra societat funciona, especialment en els últims anys. I es veu clarament amb el nombre de persones que cauen en aquesta malaltia.
17: Una part d'aquesta societat és la sanitat pública. Tu en parles bastant. De fet, tu abans d'escriure aquest llibre ja havies denunciat com la sanitat pública tractava els pacients amb trastorns alimentaris. Està preparat aquest sistema sanitari per aquest tipus de malalties a nivell públic?
9: A veure, jo només puc parlar de mi mateixa i del meu cas. Segurament hi haurà gent que li ha anat bé. En el meu cas el que vaig trobar és un despropòsit immens i vam patir moltíssim i una part important del patiment que hem tingut no ha estat directament per la malaltia, sinó pel tractament rebut i a vegades el no tractament o purament la ignorància de certs professionals. Però clar, jo només puc parlar de mi mateixa. Evidentment, la societat en general i la sanitat pública en particular no està preparada per assumir una malaltia d'aquesta mena. És una malaltia que has de tractar una per una cada persona i que requereix un nivell de personalització que, clar, no, costa molt que ho assumeixi la sanitat pública, però moltes vegades hi ha una de les queixes que jo faig és que no és una qüestió només de recursos econòmics, perquè els recursos econòmics hi són a la privada i a vegades tampoc trobo que no acaben d'entendre realment el que necessiten els malalts. Però això no vol dir en cap cas que algú no pugui rebre el que necessita. El que necessita cadascú, com he dit, és molt individual.
17: De fet, una de les reflexions que plana la novel·la també és sobre la maternitat, no? Sobre la culpa que comentàvem abans per allò que fem, allò que no fem com a mares, com a famílies. No sé si la maternitat és més complexa ara que fa unes dècades o se la vivim o intentem viure-la d'una manera diferent.
9: Per descomptat que és més complexa, però tot és molt més complexa, no? La maternitat, el món del treball, l'habitatge, qualsevol cosa és molt més complexa del que havia estat. Jo, clar, hi ha una anècdota en què parlo de com menjàvem a casa els meus pares, per exemple, no? La meva mare feia les sopes de sobre i la mongeta tendra congelada i no tenia cap remordiment, ni se sentia malament, no? I, en canvi, no sé en quin moment nosaltres hem arribat a aquest punt, no? Que sempre hem d'estar pendents de què fan, què deixen de fer els nostres fills, com els alimentem, què els hi donem, on els portem, quines extraescolars fan, etcètera, etcètera. El nivell de control que tenim dels fills és molt gran i, a més, és un nivell de control que acabem assumint perquè, si no, el no controlar això et converteix en mala mare o mal pare. Les mares ho assumim com amb una força molt més gran perquè al final són les que estem més sempre pendents d'aquestes coses. Però el pes que portem és molt, molt gran i a més, molt injust perquè, clar, la majoria de dones hem de combinar aquestes necessitats dels fills que ens han carregat al damunt amb una feina com qualsevol altra persona i amb mil històries. Jo crec que una part de la queixa que hi ha en aquest llibre també és això, com podem ser tan cruels amb les dones i específicament amb les mares.
17: Això és només una de les reflexions, un tastet del que trobareu al llibre FAM, editat per Periscopi, escrit per Núria Busquet, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Núria, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquest llibre.
9: Gràcies a vosaltres.
18: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
19: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se, abans d'entrar a la piscina també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMADI de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'MD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença molta comèdia. És el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui tenim dos convidats que ens parlaran de música. Però de música a llarg termini, perquè comencem per parlar d'una cosa que es farà el mes d'agost i després parlarem d'una cosa que acabarà la temporada vinent. Per tant, tota la temporada que comença al setembre i acaba el mes de maig. Però abans... Comèdia del Molta Comèdia. Avui, dues notícies contradictòries però conseqüents. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. Avui tenia previst de parlar de la nova programació del Teatre Nacional de Catalunya i del Teatre Lliure, dos teatres que varen néixer amb el suport de dos grups polítics enfrontats que continuen així passats els 50 anys i, si Déu no ens ajuda, seguiran així pels segles dels segles. Com és el meu costum, diria que bon costum, es tractava de saber d'antuvi quins serien els espectacles, les obres d'unes llargues i magnífiques programacions que girarien per Catalunya i, en conseqüència, quines podríem veure a Sant Cugat, al Teatre Auditori Emma Vilassau. Però de moment puc dir que no ho sé, perquè consultats amb dos extraordinaris productors teatrals em diuen que ja m'ho diran, no sé quan, però ja m'ho diran, cosa que em fa pensar, com passa cada any, que estem parlant no de dos teatres nacionals, sinó de dos teatres de Barcelona i no de Catalunya. Però benvolguts i estimats germans, avui els temes són dos fonamentals que afecten directament, molt directament, a Sant Cugat, al poble, a la ciutat, a la seva cultura, i que casualment s'han conegut amb un dia de diferència. El dilluns, Dolors Vilassau, que en aquesta ocasió signava com directora artística de les Lectures de la Fresta, redactava un comunicat de premsa en el que deia textualment: benvolguts i benvolgudes, enguany, per motius personals i de salut, que segons els metges no són greus, però sí invalidants en aquests moments, he decidit fer una parada de la meva activitat teatral i prendrem uns mesos de sanació i reflexió, i això comportarà que no hi haurà les tradicionals Lectures a la Fresca, que aquest juliol haurien complert la 22a edició. Aquesta decisió, que, com us he dit, és personal, ha estat acordada en junta per l'Associació Amics de Pedra i Sang, promotora de les Lectures, i comunicada a l'Ajuntament també com a productora. Moltes gràcies a la premsa, que sempre ens heu fet costat en aquesta aventura, i espero no haver causat amb la meva decisió massa molèsties al públic fidel que ens ha acompanyat any rere altre. Com que sé que la pregunta que em voleu fer és aquesta, ja us la responc. Amb tota sinceritat, no sé, en aquests moments, si aquest és un punt i a part o un punt final a les Lectures. Gràcies per la vostra complicitat. Aquest programa havia concertat una entrevista presencial del proper dijous, dia 25, amb ella i amb alguns o algunes dels actors i actrius que participarien en les Lectures a la Fresca d'aquest any, que finalment havien quedat concertades els dos dijous, els 9 i 16 de juliol, perquè la inicial, d'acord amb la Universitat de la Pau, el primer dijous del mes s'havia anul·lat. Les raons que explica Dolors Vilassau són comprensibles i, com no podia ser d'altra manera, acceptar i desitjar de tot cor que els seus problemes de salut millorin, que bé que s'ho mereix. Però no puc evitar, estimats, afegir que, malauradament, tota la gestació d'aquesta nova celebració, d'aquest fenomen, que hagués estat la seva 22a edició, es diu aviat arribar als 22 anys,
Recordant com era la primera a la plaça Sant Pere, aleshores encara Pere Sant, amb una adaptació de tres contes amb final inesperat d'en Víctor Alexandre, amb quatre tauletres, quatre llums, quatre faristols plegables i quatre cadires. I, és clar, llegint, llegint, fent lectures. Aleshores sí, fent lectures. Amb Josep Maria Balcells, Xavier Tor, Carme González, Joan Berlanga i la mateixa Vilalasau. I on un servidor de vostès va anunciar el principi d'aquella nova acció cultural i pública, portant a la plaça, reviu el concepte de l'àgora grega, la plaça com a lloc de reunió, com a punt de trobada, que pot servir per acollir la gent que hi arriba, per seure, reposar, i per veure i parlar, per fer tertúlia, per veure com passa el temps, perquè no, i alhora deixar anar pensaments. Però aquest principi bàsic tenia la soterrada força creativa d'una persona com Dolors Vilalasau, que mai, dic mai, sense errar ni una mica, s'havia parat davant de qualsevol entrebanc o dificultat per fer arribar al poble allò que el poble es mereix. Coneixement, creativitat, cultura en totes direccions, nivell professional sempre a la recerca de les coses ben fetes i un arc immens de visió cultural de tota mena. Escolteu, amb 21 anys han passat per les lectures, que, com he dit més una vegada, ja fa temps, no són lectures, sinó que és teatre. Una anècdota real, un visitant fa uns anys que em va preguntar per què porten uns papers a les mans? Ho diu tot. Ha estat evolucionant i diverses vegades, en alguns casos, començant amb Víctor Alexandre, William Shakespeare, Pere Calders i seguint amb Rogelio Padró, Josep Maria Jaumà, Molière, Santiago Rusiñol, Mercè Rodoreda, Nicolai Gogol, Baltasar Porcel, Josep Maria de Sagarra, Salvador Espriu, Àngel Guimarà, Bàblac Havel, Josep Palau i Fabra, Manuel de Pedrolo, Maria Eulèlia Campmany, Ignasi Roda, Sam Borjan Jacobs, Josep Amorós, Caterina Albert, Rosa Maria Arquimbau, Mònica Soustova, Andrés Supenya i George Orwell. Però és que, a més, per acabar-ho de dubar, per acabar-ho de rodonir, un artista de la ciutat, pintor, pintora, escultor, dibuixant i un llarg etcètera, feia un vano original. I algun escriptor i escriptora, dramaturga, periodista, feia un escrit de presentació de la programació que durant els primers anys eren tres funcions. Després van ser quatre i ara dos. I gràcies. Dolors Vilalasau. I no vull passar a recordar altres coses importants per la ciutat des que tenia 16 anys, amb la companyia de teatre Joan Maragall, o els 25 anys de Pedra i Sang, o les tertúlies amb amics, amb una llista de participants que envejaria qualsevol poble o ciutat de Catalunya. És una persona creativa, fidel a unes idees i sempre pensant en fer les coses bé i, si es pot, millorar, acompanyada d'una exigència que comença amb ella i traspassa els seus col·laboradors. L'altra novetat és que dimarts l'Assemblea de Socis de la Societat Coral La Unió Sant Cugatenca, entitat que ha celebrat recentment el seu 125è aniversari, va decidir per unanimitat dels participants presencials l'aprovació del conveni que l'Ajuntament de la Ciutat i la Junta Directiva havia aprovat recentment després d'un llarg camí que comença l'any 2012, continua amb un acord de col·laboració entre Ajuntament i Societat per salvar la finca l'any 2013, es crea un consorci l'any 2015, comencen les obres l'any 2017, l'any 2019 s'anuncia dissolució del consorci per part de l'Ajuntament, l'any 2023 es fa la primera proposta de liquidació sense acord, fins que després de moltes negociacions, anades i tornades, finalment, el 10 de juny d'aquest any, s'arriba a un acord que ara els socis, com deia abans, han aprovat. En aquest programa han dedicat programes de fa anys a aquesta situació incomprensible per molts, perquè una cosa
són les dificultats per arribar a un acord. I l'altra, que això duri 11 anys, amb el conseqüent dany irreparable a gairebé una generació que no ha pogut gaudir en la seva totalitat el que suposava un edifici com aquest dedicat a la cultura en el centre de la ciutat. En el Molt de Comèdia del dia 30 d'abril, la regidora de Cultura i Esports, Núria Escamilla, acompanyada de Núria Castells del Departament de Cultura Municipal, es va parlar del principi d'acord. I en el programa del passat 11 de juny, Ferran de Juan, vicepresident de la Societat Coral La Unió, i Mercè Serradell, vocal de la Junta, varen parlar també de l'acord previ a la votació abans esmentada. Aquesta resolució ha de suposar que la ciutat disposarà d'un nou espai, la Unió Centre Cultural, amb un teatre que reuneix totes les característiques tècniques exigibles actualment en 400 localitats, en el centre urbà, programades des del Teatre Auditori, això sí, amb la participació d'una comissió artística formada per 10 persones vinculades a les taules de teatre, de dansa, de música de la Unió, del Servei de Cultura, de l'Oficina Municipal La Pua, del Teatre Auditori Emma Maria Lassau, del Teatre de la Unió, del Cap Tècnic de la Unió i la Cap de Producció de la Unió. Espero que s'entenguin. Per acabar, resumir, germans estimats, que aquestes dues situacions, la primera negativa, la segona sembla que comença a ser positiva, semblen fruit del mateix problema que també em fa pensar, estimats, es genera quan els principis que haurien de ser importants, els únics importants, per tirar endavant segons quins projectes, bàsicament culturals, de progrés, de llibertat creativa i un llarg etcètera, no es converteixen en el principal motor de les decisions. Ans al contrari. Sembla que no es consideren les raons principals de qualsevol decisió que afecta a tots els ciutadans. A tots. I arribats aquí, benvolguts germans, com cada setmana, i potser ara més que mai, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén.

0: el segon i tercer temps, doncs hi han tres melodies andorranes bastant conegudes, una es diu Les ninetes d'Ordino i l'altra...
1: Ara sentim la veu dels convidats perquè hem posat una música, una composició que és que se sentirà en un dels concerts de la propera temporada. Salvador Brotons, bon dia. Acosta't al micro perquè si no se't sentirà. Aquí.
0: Molt content d'estar aquí amb vosaltres.
1: Molt bé, Salvador. Mira, ja he fotut l'aigua a l'aigua. Ja ho estem bé. Ara ho hem de parar, això. Ho hem de parar. Perquè, si no, malament rai.
2: Quin servei més ràpid, eh? Això,
0: hòstia, escolta, és massa, això.
2: Ja funciona, eh? Hòstia. Aquesta ràdio funciona.
1: Sí? Segur que n'hi ha prou? Prou, sí. Hem de comentar amb els oients que m'ha caigut el got d'aigua. I, afortunadament, era aigua, perquè si hagués sigut una altra cosa, potser hagués sigut pitjor. I ara anem posant paper...
2: T'ho deixo aquí perquè no es mou.
1: Anem posant paper de forma que això quedi sense cap problema.

0: relativament pocs dies, tornar a repetir una cosa fantàstica. I m'agradaria, doncs, que en Josep ens en fes una mica de... Perquè, clar, vam fer un concert l'any passat, un concert per la nit d'estiu, fabulós, es va omplir la plaça Octavià, jo diria que inclús van faltar llocs.
1: Sí, sí.
2: Tenia en compte que 10 minuts abans estava plovent. Vull dir que això va haver un moment com de canguelis, que estàvem molt preocupats, per dir, ostres, quina mala sort, no? Vull dir que fem un concert popular, a l'aire lliure, gratuït, amb un marc incomparable, que plogui just abans del concert, no vindrà ningú.
0: Ah, jo pensava que tu havies fet ja un tipus de petició
2: directament al cel. No, no, no, pensaven que no venia ningú, i de cop i volta, quan van faltaven 5 minuts pel concert, va deixar de ploure, va començar a venir gent, bueno, i fantàstic, va ser una cosa fantàstica.
0: No, però hi ha hagut ara hi ha una segona versió, una segona vegada.
2: Bé, vull dir...
0: El dia 8 de juliol...
2: Clar, en aquell moment era una novetat, per tant no sabíem què passaria, i aquesta vegada ja la certesa, perquè tothom que va venir s'ho va passar molt bé, i per tant tenim molta il·lusió per un concert que serà extraordinari. El Salvador sempre fa unes programacions molt assequibles, molt aquest concert especialment, bueno, ja ho explicarà ell, i agradarà molt, segur.
0: Bueno... Salvador, jo he mirat, doncs, el programa del concert. Hem de dir que hi ha una col·laboració, la col·laboració de soprano.
3: De l'Èlia.
0: I hi ha una selecció, com de costum, com el que fas, que està molt ben equilibrada.
3: Ho intentem.
0: No, és que és així. O sigui que comences amb l'obertura de l'òpera Guillem Tell.
3: Sí.
0: O sigui, vull dir que...
3: Home, l'ambient d'ell és una obertura molt, molt brillant, que la gent coneix, acaba molt triomfal i acaba molt alegre, i és bo començar amb molta energia.
0: I a continuació
3: dones entrada a un Mozart que farà l'Èlia Ferreres, que és una jove soprano que canta molt bé, una veu preciosa, i segur que agradarà moltíssim. I anem intercalant música vocal, o sigui, àries d'òpera, amb interludis orquestrals, de, per exemple, ella cantarà Mozart, després cantarà Gounod, l'ària de Romeo i Julieta, Je veux vivre, i després, com que és Gounod, farem una cosa francesa, que és de Samson i Dalila, de Saint-Saëns, un interludi, és una bacanal per orquestra sola. O sigui, anem intercalant orquestra sola amb cantant.
0: Les danses provincianes de Borodin, que vol dir que també...
3: Ah, també acabarem aquesta primera part amb les danses provincianes de l'òpera del Príncep Igor, de Borodin, que és molt conegut i molt brillant, també. E intentem fer un programa que sigui molt atractiu, de coses curtes, i que ningú absolutament se senti intimidat, perquè ja sabem que la música clàssica o la música sinfònica, hi ha gent que diu, ui, això és molt llarg, tot això, no. Serà un concert estiuenc de molta varietat i molta diversitat. I també, una cosa molt interessant, farem una estrena d'una compositora d'aquí, de Sant Cugat, la Carme Talleda, que ha fet una cançó que es diu Persistirem, sobre un llibre que va escriure el senyor Turull quan estava a la presó, i aquesta cançó sempre m'agrada molt, i sempre li he dit amb ella, això, aquesta composició, si l'eixamplem una mica i la instrumentem i la fem per orquestra, això serà un hit. I ella em va dir, endavant, Salvador, tu mateix. Doncs he fet una orquestració.
0: No m'ho puc creure.
3: I vas dir
0: que ho faries, no m'ho puc creure.
3: Sí, amb molt de gust, perquè ella li feia també molta il·lusió. És una cançó molt bonica que ella va escriure, molt sentida, molt, perquè és Persistirem. És una persona que està a la presó i comença a dir, persistirem, guanyarem. Doncs, i no hi haurà ningú que es podrà tòrcer, no? Doncs aquest és el text d'aquesta cançó, i és clar, instrumentat amb una orquestra molt, molt gran, doncs amb molta varietat, interludis d'orquestra, i ara la cantant canta, tot això, doncs guanyarà bastant, i em penso que quedarà una obra molt bonica.
0: També tenim Eduard Toldrà.
3: Després, després tota la resta, fem música bàsicament catalana, fem la sardana... La Sol i Xent. És una sardana fabulosa de Mestre Toldrà. I després també fem...
0: El tancament, llavors ja vas...
3: Coigrau, que és un compositor català que hem conegut tant jo com el Josep, i sempre hem tingut una gran relació amb ell. Va morir ara fa uns 15 anys.

0: un home molt, amb un talent extraordinari, agustico i grau, la jota de falset, molt bonica, i després Sol i Xent, i després acabarem amb, com que és un concert popular, vull que el jovent se senti identificat i que li agradi, i tot això, i farem música de John Williams, una selecció de John Williams, de música de cinema, que això sempre agrada molt i és molt estiuenc.
1: I així és que... De tota manera, jo sempre dic que la música del segle XX, i el XXI, no s'entendria sense la música de cinema.
0: Sí, bé, és la música, com que estem en un món molt visual, la gent que va al cinema sent una música els agrada molt, doncs mira, l'identifiquen amb l'imatge, i sobretot el jovent, això els posa molt, els excita moltíssim. I bé, doncs, com que la música és bona, doncs val la pena doncs, promocionar-la.
1: Hi ha una llista de compositors fabulosa, que molts d'ells eren europeus, eren alemanys, eren francesos, eren anglesos, que havien anat a Hollywood. Units, sí. A Hollywood van començar a composar.
0: Orgel, Rosa, molts d'aquests compositors que van escriure gran música i es van fer milionaris o van treure molt...
1: Però parlant de milionaris, Josep, serà gratuït el concert?
2: Totalment gratuït. Sí. És un concert popular perquè donar a conèixer l'orquestra, també per si algú no ha anat al Teatre Auditori a escoltar un concert de l'orquestra, veurà així en directe lo gran i lo important que és l'Orquestra Simfònica Sant Cugat.
1: Que no puguin dir mai allò de... Ah, hi ha una orquestra a Sant Cugat?
2: Va, això ens fa mal, eh? Vull dir, quan algú, després de 36 o 37 anys, amb actuació constant, amb que han fet 800 o 900 concerts, un dels quals 200 han fet a Sant Cugat, a la resta, fora de la ciutat, o sigui que és una passada, que la gent no sàpiga que hi ha una orquestra, ens molesta una mica. Vull dir que és el moment, la gent que no ens coneix, que vingui i veurà lo bé que s'ho passa.
1: De tota manera, sàpigues una cosa, O sigui, hi ha gent que diu que no sabia que hi havia una orquestra, però és que hi ha gent que diu que no sabia que hi ha un teatre.
2: No pot ser, això.
1: Que t'ho dic jo. T'ho puc assegurar. Sí. Jo m'he trobat amb una visita mèdica, a Barcelona, coincidir, i que el metge em va dir... jo també he vist que Sant Cugat. Sí. Ah, caram, és que bé. I sí, estic allà al voltant del golf. Ah, molt bé. I doncs jo vaig a la temporada de teatre, que està molt bé. Quin teatre? Ostres. O sigui, bueno, escolta'm, això és un fet, malauradament és un fet, però és així. I ara amb aquest teatre del Teatre de la Unió, que estarà també més al centre, que serà, des del punt de vista tècnic, boníssim, es poden fer això. Que jo penso que també que es pot fer música de cambra.
2: Tu diràs, sí.
1: Es pot fer música de cambra.
2: És ideal. Sí, per fer una orquestra de 20, 25, màxim 30 músics és fantàstic.
1: Bueno, diguem una altra cosa, Salvador.
0: Digues.
1: La temporada passada es va... Una dels concerts que es va fer aquí era la novena de Beethoven. Però que la novena de Beethoven continua.
0: Sí. Bueno, la novena de Beethoven és una sinfonia extraordinària i que ven molt. Tothom encara que és una sinfonia cara, perquè hi ha quatre solistes, hi ha cor, és una sinfonia gran, però tothom espera aquell darrer moviment, el cant de l'alegria, i hem tingut la sort de que l'hem repetit en diverses ciutats de Barcelona, fins i tot anem a Mallorca el mes d'octubre, a fer la novena també tota l'orquestra, i estic molt contenta que s'hagi pogut fer.
1: En queden encara tres?
0: En queden, sí. Ara anem a costat de Reus, aquest
2: Castellvell del Vilar. Ara no sé d'on és, està molt a prop de Reus. Ah, del camp, Castellvell del camp.
1: Tenim una apuntadora, eh?
2: Sí.
1: No, tranquil·la, no.
0: Castellvell del camp, sí. Bueno, és un lloc molt bonic, és Reus i tot això, al costat de Reus. Després també
2: farem
0: Mallorca i Manresa.
2: I Manresa, també.
1: Manresa, el cursal de Manresa.
0: Sí, senyor. Va, i hem fet també a Viladecans, hem fet també a
1: Lleida. Jo diria que hi ha hagut com a mínim 10 llocs.
2: Bueno, potser 10 no, però...
0: 9
2: però,
0: hem fet, sí.
1: Bueno, no sé. Quan s'acabi, vull dir, quan s'acabi... Quan s'acabi, potser
0: sí,
1: serà...
0: 9.
2: Sí, 7, 8... 8 o 9, sí.
1: Que, a més, s'ha de dir, s'ha d'explicar que una de les greus problemes que pot haver-hi és concertar diferents grups vocals dels llocs on es va, i, per tant, hi ha un grup bàsic, que funciona. Vosaltres, i afegint l'altre, i això... Sí. Costa molt.
0: I tant, ha estat un producte de molta feina i de molt de treball, i estic molt content de que hem aconseguit que l'orquestra surti una mica més de Sant Cugat i que hi hagi molt interès arreu de Catalunya i també fins i tot de Mallorca.
1: Uh-huh. Bueno, i ara hem de passar a una altra cosa, que és que ja està la programació de la temporada 26-27, ja està preparada.
0: I tant.
1: I és una temporada que també, déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, perquè no podem baixar el nivell, no podem baixar l'exigència i també la programació que sigui doncs molt atractiva i sobretot encisadora per tant per l'audiència com pels músics.
1: Bueno, comencem a parlar-ne.
0: Mira, comencem a parlar-ne. Començarem, mira, el mes d'octubre, el dia 16, aquí a l'Auditori de Sant Cugat, amb un programa bàsicament italià, però amb una obra meva, que també amb va ser idea dels germans Claret, que van dir que jo els hi vaig fer un concert que es diu L'Andorrà, un doble concert per violí, cello i orquestra, ara fa 10 anys, i diuen, escolta, aquest concert l'hem de repetir, Salvador. Per què no el programes amb la temporada que vinent? Jo vaig dir, home, em sembla perfecte, i si teniu ganes de tocar un altre cop, estic jo encantadíssim. És un concert molt brillant, l'he titulat el concert L'Andorrà, perquè ells són d'Andorra, i està basat en unes melodies andorranes, però bé, malgrat tot això, és un concert absolutament internacional que es pot tocar arreu del món. Els germans Claret són uns artistes extraordinaris, molt bons, que els conec des de fa molt de temps, sempre he tingut una col·laboració extraordinària amb ells, i el Gerard viu aquí a Sant Cugat.
1: I el Lluís també té casa.
0: I el Lluís també, és veritat,
1: el que passa,
0: els dos.
1: El que passa
0: sí.
1: Que està més als Estats Units
0: està a Boston,
1: que... Està sí. Més als Estats Units que no pas aquí,
0: sí,
1: però bé,
0: sí, sí,
1: això
0: sí,
1: és a part.
0: Sí. Són fantàstics, tant com persones com músics extraordinaris, sempre serà un gran plaer. I la resta del programa ho he pensat tot música italiana, començant amb Puccini, el Capriccio Sinfonico, que és una obra de joventut, però que hi haurà temes de la Bohème, de Manon Lescaut, és un Puccini que sorprendrà molta gent si no el coneixen, perquè surten temes que més tard Puccini els va aprofitar per les seves òperes venideres. Després, l'obra gran d'aquest concert és Els Pins de Roma de Respighi, que és una obra extraordinària, espectacular, d'allò que la gent que no li agrada massa la música clàssica, doncs aquesta obra quan la senten sempre diuen quina obra més extraordinària, que és espectacular, no? Els quatre quadres dels pins en diferents zones de Roma. Home, és una obra, potser l'obra més popular de Respighi, i després començo el programa amb un intermezzo de Mascagni, que és de l'òpera Amica, que l'òpera no es coneix massa, però l'intermezzo és extraordinàriament brillant i apassionat, com tota la música de Mascagni. Serà un concert molt, molt, molt interessant. Molt,
1: bueno, aquest
0: molt
1: concert, evidentment, el repetiu també a la Massa, de
0: sí.
1: Vilassar de Dalt.
0: I aviam si ho podem repetir en un altre lloc, sempre m'agradaria, que és un concert molt, molt estel·lar, molt brillant per l'orquestra. Aviam, encara estem buscant llocs que poguéssim repetir-ho, potser.
1: I el segon que es fa la temporada, també tenim una artista d'aquí.
0: La Patrícia Danó, tocant la flauta, i tant, la conec des de fa molt de temps, ja he fet col·laboracions amb ella, jo mateix com a director, però aquest cop estarà dirigida per la Virginia Martínez, que és una noia de Múrcia, que havia vingut aquí a dirigir, està fent una gran carrera, i quan va venir va agradar molt a l'orquestra, i per això l'hem tornat a convidar. Doncs es farà
1: la temporada passada l'altra, no?
0: La fa dues temporades.
2: Sí, dues temporades. Mendelssohn, sembla que va fer l'escocesa de Mendelssohn.
0: Sí, va fer l'escocesa de Mendelssohn. Sí.
1: Jo recordo també, sí, que va... Jo veig aquest tipus de comunicació.
0: D'energia.
1: I de comunicació amb els músics.
0: És molt important, això. Molt important que un director ha de tenir sempre. Doncs segur que serà un gran concert. A més, ha escollit de fer la segona sinfonia de Sibelius, que és és la més coneguda de Sibelius, amb un final molt tchaikovskià, molt bonic i molt... molt I a més també farem una estrena o una composició d'un compositor que és amic d'ella, que és de Múrcia, que es diu Adulterio Decente, que ella m'ha dit que està molt bé. Jo he dit que sobretot que sigui la mateixa orquestració que Sibelius. Però sempre ens agrada que hi hagi un toc d'algun autor que visqui, i sobretot és una obra que ella hi creu molt, doncs endavant. Després,
1: Josep salta els baixos i les danses, que també en aquest cas, Josep, sí, quan mires el llistat, sí, de la quantitat de llocs en què aneu a fer-ho, Doncs com a mínim també es passeu entre abans de Nadal, just durant Nadal, i el passat i el mes de gener, estem parlant de 8.
2: Sí, sí, ho fem moltes vegades, sí. I encara alguna més que sortirà. Bé, el concert de valsos és una fórmula que sempre funciona, i és la fórmula de... comencem d'una manera seriosa amb una gran obra, obres així importants. Després sempre hi ha un toc de música catalana, que sempre s'ha de fer precisament les Nadales Catalanes d'aquí, el Salvador Brudons,
1: que, dius, ara,
2: no que tenen un èxit. Mira, un any...
1: Té alguna obra, en Salvador Brudons, mira, de cançons?
2: Només et diré una cosa. Després de fer-ho 10 anys seguits, vam dir, home, potser 10 anys seguits la gent dirà, canviem, no? I un any la vam deixar de fer i vam fer una altra cosa catalana també, perquè la fórmula funciona. Música d'Strauss, música del romanticisme, una mica de català i una pinzellada de sorpresa, com de jazz i així. Vam deixar de fer-ho. Saps què va passar? Que la gent va protestar. Escolta, per què no fes les Nadales que fèieu cada any? Total, que ho fem sempre, i això funciona molt bé. I després, evidentment, la música de la família Strauss, vull dir, tant del Johann pare, Johann fill, etc. I bé, amb això estem, vull dir...
1: N'hi ha més, eh?
2: Ja.
0: I aquest any també fas
1: més germans.
0: No? Què? La rapsòdia hongaresa, no?
2: La rapsòdia hongaresa, perquè sempre volem començar d'una manera que la gent digui, ei, cuidado, perquè no pots fer bromes si no has demostrat que ets un gran intèrpret, perquè, clar, fer bromes així a mitges, no. S'ha de començar dient, ep, que aquí estem nosaltres, vigila quina música truquem, quina passada, no? Llavors, a partir d'aquí...
1: No només fem això que ens ho passem, sinó que...
2: Clar.
1: Demostrem que abans...
2: Primer has de demostrar qui ets, i després a partir d'aquí ja ve el concert. I bé, tot això també evoluciona, perquè ara tenim l'esquelet i tot preparat, però després, en els últims dies, també els músics fan aportacions i al final queda aquell concert simpàtic, agradable, divertit, que a tothom agrada.
1: Jo sempre penso, quan veig el llistat de tots els concerts, per exemple aquest de valsos, sí, que n'hi ha molts de diferents llocs, sí, no? I que heu d'anar desplaçant... i que a vegades pot haver-hi algú dintre del conjunt orquestral, sí, però que no pot, que no coincideix. Això és difícil. És difícil d'equilibrar això.
2: Home, bé, és un risc, evidentment. Vull dir que, per exemple, al Liceu, quan fa una òpera, hi ha el personatge que fa el rol de soprano, per exemple, i hi ha el cover. I el cover vol dir que és una persona que va als assajos, sí, i que en el cas de que la persona principal es posi malalta, per exemple, a l'últim moment, el cover és l'oportunitat. Clar, això nosaltres no podem fer-ho. Però bé, hi ha uns protocols amb una orquestra. És a dir, si hi ha dos oboès, el primer i el segon, si el primer, per exemple, tingués un mal pas, alguna cosa, que tingués un impediment a l'últim moment, el segon, que és el que està de tots els assajos, que ha vist exactament tot, té que fer el paper del primer. Això. I llavors, a vegades es busca algun músic d'aquest de primeríssim nivell, que la millor jo ja ho he tocat amb una altra orquestra i que pot venir a fer el paper de segon. És a dir, hi ha uns protocols, però intentem que no passi gaire això. Vull dir, això no passa.
1: Home, sí, estic segur que s'intenta que no sigui així. El que passa és que, malauradament, doncs, a vegades hi ha circumstàncies que es presenten que no les pots haver pensat abans.
2: Però l'espectacle s'ha de fer igualment, eh? L'espectacle s'ha de fer. No es pot parar res. Tot
1: home, clar que no, clar que no. Bueno, i continuem, Salvador.
0: Continuem.
1: Perquè, clar, ara hi ha una... que a mi, a posar el títol als concerts, que és una cosa que va començar fa uns 20 anys aproximadament, perquè abans dels concerts no hi havia un títol.
0: I és a vegades arriscat posar un títol, eh?
1: Sí,
0: perquè, esclar,
1: sí,
0: poses un títol, destaques una obra, i les altres què? Les altres no tenen importància.
1: No, però aquí el següent que dius l'ocell de foc, i automàticament foc. Tothom es para un moment. Ei, l'ocell de foc.
0: Home, va ser el...
1: Què passa? Que la Simfònica Sant Cugat resultarà que es posarà amb Stravinsky, aquell que quan va estrenar un ocell de foc el van xiular.
0: No tant el ocell de foc, va ser la
1: conservació de la primavera.
0: L'ocell de foc encara els
1: van entrar. Encara va entrar.
0: Va ser 1910 a París, que el primer ballet de... Home, sí que va ser una sorpresa.
1: I la conservació, devien dir, però què li passa?
0: La conservació, perquè també la posada en escena va ser molt revolucionària, i també la música, també, no hi ha dubte. Que sí. Però l'ocell de foc ja va agradar, eh?
1: Però tenim aquí un equilibri també, déu-n'hi-do, eh? Perquè, clar, tu em poses Borodin, molt bé, a Stravinsky, però em poses Nino Rota.
0: Sí. perquè això ha estat una idea del contrabaixista, que és el Blai Gomí, un noi català que és un contrabaixista extraordinari, que ara precisament està treballant a Múnich amb una orquestra boníssima. És el primer contrabaix, és un noi català jove, penso que té 22 anys, una cosa així, i escolta, té una posició, és un noi molt maco i a més toca molt bé, i ell em va proposar, tinc ganes de fer el Nino Rota. I home, jo vaig escoltar aquest concert, però és un concert molt interessant per contrabaix i orquestra. És una novetat, és una cosa diferent, perquè normalment fem concerts de violí, concerts de piano, però de contrabaix no es fa massa, i estic segur que agradarà moltíssim. I després he combinat aquest concert, ja que acabem amb Stravinsky, doncs començar amb Borodin, que som dos russos, i començar amb una cosa estàtica, no massa difícil des del punt de vista tècnic per l'orquestra, per acabar amb la suite d'Stravinsky. I al mig també hi ha, i així una cosa molt important, una obra que recuperem d'un compositor que es diu Antoni Botei, que no es coneix massa, però va ser el fundador de l'Orfeo Badaloní, i va ser una personalitat importantíssima als anys 20 a Catalunya, va morir jove, pobret, i aquesta obra, Venus i Adonis, és una obra que m'ha caigut a les meves mans i l'he vista i crec que estarà molt bé, i es va tocar als anys 20, però no s'ha tornat a tocar i està allà a les biblioteques oblidada.
1: No va estar als Estats Units també, no m'equivoco?
0: No és aquest, aquest és més conegut. El Botella va tenir una vida molt desgraciada, aquest pobre home, perquè va morir quan tenia 44 anys i a més amb els darrers 10 anys amb depressió que molt forta, però en canvi quan era molt jove destacava molt i va ser director de l'Orfeo de Badaloni, va fer diverses obres, una d'aquestes aquesta Venus i Adonis, i estic molt, molt orgullós de poder-la redescobrir, i em penso que serà una que té molt potencial de que sigui una obra bona.
1: El que dèiem abans de la música de pel·lícula, pensant en el Nino Rota, que veig tota la música del Fellini, i en canvi té una potència,
0: sí,
1: fantàstica.
0: Molt boníssima.
1: A les pel·lícules, sí, i com aquesta.
2: També vull dir que no només això és recuperació de patrimoni directe, sí, perquè aquesta música que dirigirà, que ha recuperat el Salvador, no està editada.
0: No.
2: Això vol dir que no es podia tocar, sí, que només era un manuscrit. Per tant, també hi ha un treball previ d'edició, sí, d'aquesta partitura. Per tant, s'editarà, sí, farem el concert i a partir d'aquí això ja està a l'aparador, sí, diguem-ne que tothom ho podrà tocar. Vull dir que és una feina important d'aquestes col·laterals que no es veuen però que tenen molta importància.
0: És important pel país, també. Home, bueno, i endavant, escolta, el mes de març fem un concert, ja que és l'any Beethoven, doncs un concert tot Beethoven, que aquest concert sí que és ben fàcil, perquè tenim l'obertura Egmont, el concert de piano número 4, amb una solista molt bona, que és la Maria Canyí Aral, que és una noia de Girona, que viu a Londres, és una gran pianista, i després la cinquena de sinfonia de Beethoven, la més coneguda, tot, i... O sigui que és un concert de que no? Exactament el destí que truca a la porta. És un concert que fabulós i molt popular.
1: I vam preguntar què volia dir.
0: Sí, és clar, no? El tema del destí.
1: I va dir què vol dir el destí. Tu saps, què et passarà?
0: Sí.
1: Perquè quan et truca i no pots fer altra cosa que morir.
0: És ben bé Beethoven a començar dramàticament el primer temps en do menor, no? I mica en mica doncs la sinfonia va progressant, va lluitant per arribar al final, la culminació amb el darrer moviment en do major. Tot, moltes obres de Beethoven tenen aquest significat.
1: No, jo penso a més que fins ara que hem arribat doncs que hi ha una conjunció de diferents autors de diferents èpoques, i aquest equilibri que tu apuntaves, Salvador, penso que és important dintre del mateix programa, doncs insertar, doncs que hi hagi una mica, perquè hi hagi tothom que de moment pugui entrar, menys alguna que amb aquesta, bueno, la Sinfonia número 5, tothom.
0: Sí, home, és un programa popular, no massa variat perquè és el mateix autor, però Beethoven sempre ven.
2: Jo volia dir que el Salvador té una qualitat, a part de ser un gran músic i gran director, i és que fa unes programacions que són molt interessants. I això és una...
0: Com tu bueno, també ho fas, bueno, igualment, bueno, també gràcies, saps, però, molt de programar.
2: Però això és important, perquè això vol dir que...
1: Us heu posat d'acord?
2: No. Et feu una pilota sense improvisar.
0: No,
2: però vull dir que el públic que ve s'ho passa bé. I això és molt important. O sigui, que el públic vagi a un concert i digui, ostres, no m'ho esperava, això, i vulgui tornar. Això és una cosa molt més important del que sembla, i això és fer públic, és fer país, és fer cultura. Vull dir que això, Salvador,
0: intento que quan acabi el concert, la gent que surti d'aquell concert surti entusiasmada dient, vull tornar al proper concert. No que digui, què tal el concert? Bé, no, estan bastant bé, sí, m'ha agradat, però penso, si el proper concert potser no hi vindré, no? Perquè en algun moment m'he avorrit. No, jo vull que intento que al final del concert tothom surti amb un gran entusiasme, dient, al proper concert no faltaré.
1: No, i que hi hagi aquest tipus de solista que efectivament...
0: També.
1: Pesi. Perquè això... Jo recordo a vegades algun solista en algun concert, no aquí, sinó en els llocs, que dius, aquesta persona sembla que no estigui a l'escenari.
0: Sí, eh? Home, ha escollit bastant bé, sí, els solistes, no?
1: A vegades m'he trobat, no?, amb un concert que és un concertista o una concertista que són bons, però pel que sigui, aquell dia estan com absents. O sigui, mecànicament allò funciona, però no estan... No estan a l'escenari.
3: No comuniquen.
1: I això m'imagino que també té molt a veure amb l'assaig previ, com va passar l'altre dia amb Ravel, doncs que, clar, tenia a haver-hi una connexió perquè allò doncs funcionés, no?
0: I tant.
1: A part de la qualitat de la música escollida, en aquest cas el concert per a piano. Molt bé, bueno, i passem al concert de Sant Jordi. El concert de Sant Jordi també...
0: Bàsicament és un concert català, però sí que hi ha una cosa que no és catalana, que és el concert de piano número 2 de Prokofiev, amb un artista que conec, el Fedor Veselov, que és un noi rus que viu aquí amb nosaltres, parla català fabulosament bé, i és un gran, gran, gran intèrpret, jo estic segur que us agradarà moltíssim, envoltat d'una obra també nova, estrena, de l'Aroles, del Carles Aroles, que es diu Triumphus Vitae, una obra una mica difícil, però molt interessant, combinat amb tot altres obres d'autors catalans. L'obra principal és Les Illes Medes, de Juli Garreta, que és una de les obres importants...
1: I l'Empúries, déu-n'hi-do, l'obra, eh?
0: L'Empúries és una obra extraordinària, que passa que és una obra curta, són 8 minuts, però és una obra fabulosa, fabulosa, Empúries de Toldrà. Mare meva, què m'estàs dient? Però Les Illes Medes és una obra que dura uns 17 minuts, ja és una obra molt bonica del mestre Garreta. I després amb Caparem també en Puigoliu, també hi ha una sardana d'en Vilaprinyó que me l'ha presentat i m'ha agradat, diu, sardana per a vosaltres, que també està molt bé. Una combinació d'autors que viuen amb autors catalans més antics. Penso que serà un concert també molt variat i molt apropiat per Sant Jordi.
1: Prokofiev, jo recordo una entrevista que et vaig fer, em fa ja bastant, potser un any i pico,
0: sí,
1: que em vas dir que era un dels teus...
0: A Prokofiev sempre m'agrada molt. Bona, Prokofiev, aquí m'anomenes. És potser un dels compositors més grans de tot el segle XX. En sabia tant. Era un gran pianista, un gran compositor, va escriure molta música, va estar casat amb una catalana...
1: O sigui que això és un punt més a favor.
0: Encara que al final no va ser massa bo, però sí que és veritat que tenia connexions en Catalunya amb Prokofiev.
1: I més és curiós, per això, és que un compositor que va estar fora i dins de la Rússia estalinista.
0: Bé, ell va néixer a Rússia, però...
1: Va
0: viure als Estats Units, va viure a França, va viure a Europa, moltes... I al final va voler tornar a Rússia, perquè li va semblar que els russos l'estimarien moltíssim, que tinguia molt èxit, i va voler tornar, i no li va anar tampoc massa bé, eh?
1: Que a vegades no es pensa això, que qualsevol artista, en aquest cas parlem de compositors, no s'acaba només amb la seva capacitat per poder fer un tipus determinat de música, sinó quin entorn té que fa que li deixi, que l'ajudi, o que en canvi doncs li posi moltes traves.
0: Li posa moltes traves, o va tenir molts problemes, pobret.
1: Sí, que un senyor com el Stalin pogués dir un compositor que allò que havia escrit era la... Era una porqueria que no es podia fer.
0: Sí, sí. I estava assenyalat. I a més que el podien matar, eh?
1: Per això. Casualment, o sigui, que passava per un lloc i mira...
0: Sí, sí, sí.
1: Però això continua passant, eh? Sense compositors, però continua passant, malament. Bé, i acabem el mes de maig, en quant als concerts, després hi ha una altra cosa que podem comentar. Acabem el mes de maig, Josep, doncs amb una peça que tothom coneix.
2: Bé, la veritat és que és una mica comercial, també. O sigui, fer la suite de Carmen i el bolero de Ravel, vull dir, és un concert que ja ven pel títol, no? Vull dir, fer el bolero de Ravel és curiós, perquè el bolero de Ravel és una música que realment és un exercici tècnic, amb el sentit de que és una música que comença amb una melodia, no? Amb uns decibels, molt pocs, 20 decibels. La següent variació, 22 decibels. La següent variació, 24, 26, 28. I cada vegada combinant tots els instruments, perquè ell era un geni de l'orquestració, per veure l'equilibri i com podia augmentar molt subtilment la intensitat sonora, però sense que es notés. Clar, això nosaltres no som conscients, però el nostre cervell, que és molt més intel·ligent que nosaltres mateixos, ostres, va veient la progressió i al cap de 18 minuts, amb l'escal final, es torna boig i explota. Vull dir, és una música subliminal, també, no? Que funciona. Sempre ha funcionat.
1: Sí. Si veiéssim físicament això, sí, aniríem veient com els músics que estan allà, doncs...
2: Ostres, es podia fer... Mira, quina idea més bona!
1: Es van aixecant, o se'ls aixequen els instruments.
2: Escolta, una vegada van fer-ho, hi havia el McLary, va fer un concert de màgia,
1: sí, que el concertino
2: tenia un artilugi...
1: Vam desaparèixer, a més.
2: Vam desaparèixer, però jo dic una prèvia, que havia el concertino amb una cadira, que no explicaré massa, però que era especial, que de cop i volta, quan feia el solo, que era aquella cosa emocionant, doncs s'elevava, i veies el concertino que s'elevava, i quan deixava de fer el solo, baixava. Era un dels detalls d'aquest concert màgia, i va ser molt emocionant.
3: Sí.
2: Jo vaig dir, ostres, això podríem fer-ho. Però
1: desapareixia tota l'orquestra, tu.
2: L'orquestra va desaparèixer.
1: Estaves allà, i què passa? On està aquesta gent?
0: Que sortia de
2: No, això de desaparèixer l'orquestra va ser que hi havia el McLary i van fer tot de coses d'aquestes petites, no? Per exemple, jo què sé, allò típic de que poses un músic a dintre d'una caixa que li veus les mans i li veus la cara i llavors després el parteixes per la meitat, doncs aquell músic de clarinet, doncs la meitat només tocava com a solista, per exemple, i coses d'aquestes. I al final ens vam posar en una plataforma, va fer uns passos màgics i vam desaparèixer. I llavors vam aparèixer per darrere. Apareix per darrere tocant, envaint la platea, doncs des de darrere, des del amfiteatre. Sí. Bueno, va ser una cosa espectacular.
1: Va ser molt efectiva.
0: Quan ho va fer, això? Quan ho va fer?
2: Ostres, fa temps ja, eh?
1: Sí, això estem parlant ben bé de 15 anyets. És que, bueno, el teatre doncs en farà el mes de setembre, en farà 33.
2: Va néixer el 93. Nosaltres vam començar el 90 i el teatre va ser el 93.
1: 33, o sigui que...
0: Hi ha història aquí, eh? Ja comença a haver història,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, hi ha una història molt llarga. Hi ha un llibre dels 25 anys primers...
2: Que va fer ell, que el va fer, el va fer tu.
1: Jo, sí. I ara estic esperant per fer els 25 anys següents.
0: Ben fet.
2: Bueno, encara falta per 25 següents, eh?
1: Home, sí, ja em sembla que no ho veuré. Em sembla que no ho veuré. Bueno. Ja m'agradaria, sí. perquè no. Bé, a part d'això que hem tancat, ja diguéssim, la programació 26-27, però hi han dos concerts dedicats a Pau Casals.
2: Resulta que és l'aniversari Pau Casals, fa 150 anys del seu naixement, i aleshores amb la Fundació Pau Casals del Vendrell doncs vam parlar de que estaria bé fer algun concert homenatge. Això han passat diverses coses. Primer, han fet un concurs... A veure, una cosa s'ha d'explicar prèviament. La Fundació que gestiona l'Orquestra Simfònica Sant Cugat també gestiona l'Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya. L'Orquestra Simfònica Sant Cugat és l'orquestra professional amb el Salvador Brotons com a director titular, i la Simfònica Juvenil de Catalunya és una orquestra de joves amb el Jordi Picorelli com a director titular. Llavors, aquesta amb la logo de l'Orquestra Simfònica Juvenil han fet un concurs de joves xelistes. Doncs, llavors, el guanyador d'aquest concurs, que és una noia molt bona, que ara en aquest moment, perdoneu, però no tinc el nom al cap, farem el concert de violoncel i orquestra de Haydn. pel tema del violoncel. I la Fundació ens passa unes petites filmacions, vídeos del mateix Pau Casal dient unes coses, uns consells i tal. Llavors amb això fem un concert com de cambra. I aquest concert suposo que rodarem bastant per Catalunya perquè és un concert molt atractiu. I això és un concert amb orquestra de cambra. És a dir, de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat agafem uns quants músics, que poden ser 20-25, i llavors fem un concert de cambra que en diem amb músics de la Simfònica Sant Cugat. No és la Simfònica Sant Cugat, eh? I aquest concert, doncs, estarà molt bé.
1: Però què es farà? A l'aula?
2: Nosaltres, en principi, el tenim que fer a Sant Celoni, per exemple, hores d'ara a Sant Celoni, i aquí, el 9 de gener, nosaltres aquest tipus de concerts el fem a l'Aula Magna. Sí. El que passa aquesta vegada vam dir-ho a l'Ajuntament si volíem fer, que si volien no podíem fer-ho al Teatre de la Unió, però no ens han contestat. Vull dir, no sé si es farà o no.
1: Com s'ha contestat? No pot ser.
2: Bueno, no ho sé, vull dir que suposo que deuen tenir les seves coses i les seves programacions.
1: Segur.
2: No ho sé exactament com anirà això.
1: Segur.
2: Però que el farem
1: jo
2: segur.
1: Espero que us contestin.
2: No, que el farem segur.
1: Espero que us contestin.
2: El nostre públic gaudirà d'un grandíssim concert amb homenatge a Pau Casals. Ara, no sé si serà aquí o allà, això no ho sé.
1: Bueno. La qüestió, Josep, és que es faci.
2: Sí,
1: que arribem a punt aquest que es pugui fer.
2: Sí, sí.
1: Perquè s'ho mereix Pau Casals, sí. I ens ho mereixem tots plegats.
2: Sí.
1: Salvador,
0: digues.
1: Molt content d'haver vingut altra vegada aquí.
0: Igualment, gràcies.
1: Hem fet un repàs general a partir del mes de juliol fins al mes de maig de l'any que ve.
0: Hem cobert un any sencer.
1: Un any gairebé un any sencer. I Josep, no cal dir-ho, doncs que continuï i que tinguem espais, cada vegada més espais per poder fer tot tipus de música.
2: A veure.
1: Amb comoditat i amb qualitat tècnica. Gràcies a tots per haver vingut.
0: Gràcies per
1: vosaltres. Gràcies a l'apuntadora que està en un racó i no diu res, ni jo penso dir-li res més.
3: Molt bé, Cristina.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Propera.
0: Gràcies. Adeu. Fins aviat.

Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ens queda molt poc temps. Això que esteu escoltant és Astres, una cançó del Manu Guix. I per què? Perquè el Manu Guix finalment sí que podrà interpretar el seu concert al 12è cicle a l'aire lliure de Vall d'Oreig, al passatge de Can Bor, aquest divendres a les 21:45. Us haig de dir que les entrades estan exaurides, però potser arribeu per allà i podeu escoltar alguna cosa. Però avui, avui a les 20 hores al Bar Bocamoll, al Casal de Torreblanca, la Pua presenta concert de petit format amb el grup Arremissar, covers i fusió llatina. I el dissabte, també a les 21:45, el tercer i darrer concert d'aquest cicle que parlàvem de Vall d'Oreig, amb la petita sinfonia de l'Ensemble Pirena, que ens posa una mica de música. I us deixo amb música Connexió Bach, precisament interpretada per l'Ensemble Pirena. I la setmana que ve parlarem de Dolors Vilassau i de les lectures a la fresca, aquelles que no es faran. Adeu!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Estabilitza l'incendi de vegetació de l'Albi a les Garrigues, declarat aquest matí a 11:15. Els bombers hi treballen amb 12 dotacions i el foc afecta una zona de vegetació del municipi. A conseqüència de l'incendi, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Barcelona. Aquest nou incendi se suma al ja declarat ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, on encara hi continuen treballant també una quinzena de dotacions i que ha afectat a prop de 102 hectàrees de vegetació. Els bombers creuen poder donar-lo per controlat aquest migdia. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I pel que fa a la mobilitat, diverses avaries provoquen retencions en diferents punts, una a la 2 a Jorba per una avaria d'un vehicle especial, una altra a la C25 a Gurb i una altra també a la mateixa via però a Santa Coloma de Farners i finalment una altra a la C65 a Cassà de la Selva. També un accident a la Peça a Vilafranca del Penedès continua deixant vehicles al voral direcció Girona i provoca circulació intensa en aquest punt. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 del matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ample desplegament policial en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus que està pendent d'un enderroc al 2028. I nova jornada de vaga en l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. La protesta afecta escoles bressol públiques i privades i reclama el reconeixement del primer cicle d'infantil com a etapa plenament educativa. Els convocants exigeixen més recursos, reducció de ràtios i millores laborals i salarials. I amb tot també s'hi suma uns 200 bombers de la Generalitat que també s'han manifestat avui a Barcelona per reclamar més inversió i millores també laborals. El col·lectiu denuncia una crisi estructural al cos i exigeix renovar infraestructura, equips de protecció i reforçar la formació. I 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals que no volien, segons l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025. L'estudi també mostra una important bretxa de gènere en les conductes de coerció i constata un augment de l'acceptació social de les relacions homosexuals. Prop del 80% de la població les considera igual de respectables que les heterosexuals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Bon dia i bon dijous, 18 de juny de 2026. Avui continuarem parlant del Mundial, que ja ha acabat amb els seus primers partits. Ja han debutat les 48 seleccions amb els seus primers partits, com dèiem, de la fase de grups. Ahir, dues de les candidates, la Portugal, que dirigeix el català Robert Martínez, no va passar de l'empat a un contra la República Democràtica del Congo, i l'Anglaterra, amb el blaugrana Anthony Gordon com a titular i Marcus Rashford, un altre blaugrana, veurem si segueix la temporada vinent, que va entrar precisament per Gordon i marcant, va guanyar 4-2 a Anglaterra contra Croàcia. Avui, com dèiem, repassarem els resultats i també l'agenda d'avui, dels propers dies d'aquest Mundial masculí de futbol. També parlem de futbol de casa nostra, amb l'actualitat del Sabadell, que demà, com dèiem, es juga l'ascens i el retorn al futbol professional, a la segona divisió masculina, i també tindrem bàsquet, perquè avui arrenca la final de la Lliga, a la Lliga ACB, amb aquest play-off final que enfronta València i Barça, amb els dos primers partits al Roig Arena. Avui el primer, dissabte el segon. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, ara ja sí, les 48 seleccions que participen al Mundial masculí ja han debutat amb els primers partits de la fase de grups. Repassem els resultats d'ahir dels grups K i L.
1: Al K, una de les candidates, la Portugal que dirigeix el català Robert Martínez, no va passar de l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo. Va ser titular l'encara blaugrana Joao Cancelo, el que li van anul·lar un gol a la segona meitat per fora de joc. I també va tenir minuts el migcampista congolès Charles Piquel, que ha jugat aquesta segona part de temporada a l'Espanyol. En l'altre partit del grup, triomf clar de Colòmbia 1-3 contra l'Uzbekistan.
0: Colòmbia lidera, per tant, aquest grup en solitari, aquest grup K. El grup L, triomf d'Anglaterra en un dels partits més atractius del que portem de Mundial.
1: El combinat anglès va golejar Croàcia per 4-2 amb gol de l'encara jugador del Barça, Marcus Rashford, que va entrar al minut 72 substituint el flamant fitxatge blaugrana, Anthony Gordon, que va fer un partit més aviat discret. També va sumar 3 punts en aquest grup L, Ghana, després de superar per la mínima 1-0 amb un gol al temps afegit a Panamà.
0: Pel que fa a l'agenda d'avui, Carme, ja arrenca la segona jornada.
1: A les 6 de la tarda, amb un República Txeca-Sud-àfrica del grup A. A les 3 de la matinada, també en aquest grup A, una de les anfitriones, Mèxic, s'enfronta contra Corea del Sud. I el grup B, avui a les 9 de la nit, jugarà el Suïssa-Bòsnia-Herzegovina i a la mitjanit, una altra de les anfitriones, Canadà contra Qatar.
0: Més futbol, més enllà del Mundial, i pel que fa als clubs, ahir el Barça va renovar dues banquetes, la del primer equip femení i també la del filial masculí.
1: Pere Romeu amplia el seu vincle amb el club fins al 2028. El tècnic acaba de tancar la seva segona temporada com a primer entrenador, aconseguint tots els títols disponibles, els tres estatals, a més de la Champions, amb la final d'Oslo contra el Lió. D'altra banda, el Barça també ha anunciat la renovació de Giuliano Belletti com a entrenador del Barça Atlètic, que competirà de nou a la segona federació masculina. El brasiler, en aquest cas, signa fins al 2027.
0: D'altra banda, n'hem anat parlant durant la setmana. Demà mateix el Sabadell es juga el retorn al futbol professional.
1: El conjunt arlequinat rebrà la nova Creu Alta, l'Alzamora, que entrena l'extècnic del Sabadell, Òscar Cano, en la tornada de la final del play-off d'ascens amb l'1-0 en contra de l'anada. Això sí, el club ja ha confirmat el sold-out a l'estadi, que haurà de jugar el seu paper per completar la remuntada.
0: Ja ho va fer el Sabadell en la semifinal contra el Real Madrid Castilla, recordem, en aquell cas remuntant un 2-0. I ja pensen en el curs vinent els altres tres catalans, que segur que jugaran a primera federació masculina el curs vinent, l'Europa, el Sant Andreu i el Nàstic.
1: L'Europa ha anunciat avui mateix la baixa d'una peça clau aquesta temporada, el davanter Adnan Gaylan. El sastre, tal com l'anomena l'afició, marxa per emprendre una nova aventura després de 4 anys com a escapulat, una al filial i 3 al primer equip. D'altra banda, tampoc no continuarà a l'Europa el curs vinent el migcampista Toni Caravaca. D'altra banda, el Sant Andreu ha anunciat la incorporació del lateral esquerre Nil Jiménez, procedent del Cartagena. I el Nàstic ha fitxat un altre lateral esquerre, Manel Royo, que torna al club on es va formar després de passar per el Baracaldo, Aldo, Andorra i Terol, entre d'altres equips.
0: En bàsquet, avui mateix, com dèiem, comença la final de la Lliga ACB entre València i Barça.
1: Els dos equips hi arriben amb pràcticament tota la plantilla disponible a la cita en una sèrie al millor de 5 partits amb el València de Pedro Martínez com a favorit. Això sí, el Barça de Xavi Pascual, després d'una temporada molt irregular, vol aprofitar la bona inèrcia de les dues primeres eliminatòries del play-off. Avui el Roig Arena es disputarà el primer assalt a partir de les 8 del vespre. Dissabte, en el mateix escenari, es jugarà el segon, abans que la sèrie vingui cap al Palau Blaugrana.
0: I encara en bàsquet, el nou Kids en Es Manresa continua incorporant nous jugadors. L'últim, avui mateix, ha fet oficial l'Ale Chibuzo Agbo.
1: Agbo, pivot nord-americà amb passaport nigerià, arriba al Cholet francès i signa per dues temporades. D'altra banda, el club manresà també ha de tancar en les properes hores el fitxatge del polonès Lukasz Kolenda, segons publiquen mitjans del seu país.
0: En futbol sala també avui es juga precisament al Palau Blaugrana el segon partit de la final de Lliga, la primera masculina entre Barça i Pozo de Múrcia.
1: El Barça hi arriba amb la moral pels núvols després d'aconseguir dimarts el primer puntet en un partit que va arribar a perdre per 0-3 i 1-4 i va acabar remuntant, empatant a 5 i guanyant els penals. Aquest vespre a les 9 l'equip de Javi Rodríguez en vol situar el 2-0 per viatjar cap a Múrcia amb la possibilitat d'aconseguir el títol sense haver de tornar a jugar al Palau.
0: El Barça, que ha confirmat en les últimes hores, per cert, la baixa de cara al curs vinent d'Eric Mendonça.
1: El portuguès podria jugar avui mateix el seu últim partit al Palau com a local després de 3 temporades vestint la samarreta blaugrana.
0: En tennis, Paula Badosa jugarà els quarts de final del Wita de Berlín.
1: La tenista empordanesa va remuntar de forma espectacular contra la número 7 mundial, la nord-americana Coco Gauff, per 1-6, 6-3 i 6-2, i s'enfrontarà demà a quarts del final del torneig l'alemanya contra la txeca Linda Novoska.
0: I un últim apunt de ciclisme, perquè demà comença la tercera edició ja de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina.
1: Santa Susanna, al Maresme, acollirà la sortida de la prova, que comptarà amb 3 etapes i que ahir va presentar els 5 mallots oficials que identificaran les líders de les diferents classificatòries. La segona etapa serà a la Molina i la tercera, diumenge, sortirà de Mataró per acabar a Barcelona.

0: I és dijous i encara tindrem retransmissions esportives a la xarxa aquest cap de setmana. A final de temporada, Carme, diumenge serà en futbol.
1: Amb la tornada de la final del play-off d'ascens a segona federació masculina, el municipal de Badalona, en què el conjunt escapolat mirarà de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela per aconseguir pujar. El duel arrencarà a 1:45 del migdia. Des de 5 minuts abans, la prèvia a les televisions locals i a la xarxa més.

0: Dijous 18 de juny, 13 minuts gairebé, passen ja de la una. Comencem parlant de futbol, repassant els resultats dels últims partits, perquè ara ja sí, després d'una setmana de Mundial masculí, han debutat totes les seleccions. Ahir a la tarda vam tenir una altra sorpresa, després de que una de les altres candidates, de les candidates, la Portugal, dirigida pel català Robert Martínez i amb el blaugrana João Cancelo com a titular, no passés de l'empat a un contra la República Democràtica del Congo. De fet, el lateral, que encara és propietat de l'Al Hilal, però que es vol quedar al Barça aquest estiu, va fer un molt bon gol ja a la segona meitat, que hagués estat el 2-1 i que va ser anul·lat, això sí, per fora de joc. Escoltem el seleccionador de Portugal, Robert Martínez.
1: Primero dizer que un mundial...
2: Primer de tot, dir que un mundial és un torneig on passen aquestes coses. Hi ha moments en què els rendiments no estan al nivell. Recordem en el Mundial de Qatar, l'Argentina perd contra l'Aràbia Saudita i després guanya el Mundial. El 2010, Espanya perd contra Suïssa i guanya el Mundial, i aquells no van ser rendiments d'equips que poguessin ser guanyadors, però ho van ser. És un procés, ja vaig dir ahir que parlar de guanyar el Mundial probablement és una emoció que no ajuda a guanyar partits.
1: Probablement és una emoció que no ajuda a guanyar jocs.
0: Portugal, que també va jugar, en Portugal també va jugar Cristiano Ronaldo, que va igualar Messi en aquest cas amb 6 mundials, també convertint-se en una altra llegenda d'aquest tipus de tornejos amb 40 anys. I a la República Democràtica del Congo també, que suma un puntet cadascun en aquest grup K, que lidera en solitari Colòmbia, que va superar ahir per 1-3 a l'Uzbekistan. I al grup L, triomf d'Anglaterra 4-2 contra Croàcia en un dels partits més atractius del que va de mundial, amb el nou jugador del Barça, Anthony Gordon, com a titular, i gol també de l'encara jugador blaugrana Marcus Rashford, que precisament va substituir a Gordon ja a la segona meitat. També suma els 3 primers punts de Ghana, que va superar per la mínima 1-0 amb gol al temps afegit a Panamà. Pel que fa a l'agenda d'avui, ja arrenca la segona jornada. A les 6 de la tarda tindrem un República Txeca-Sud-àfrica, al grup A. A les 3 de la matinada, també en aquest grup A, una de les anfitriones, Mèxic, s'enfrontarà contra Corea del Sud en el partit pel primer lloc. De fet, Mèxic i Corea del Sud van guanyar tots dos al primer partit. I al grup B, a les 9 de la nit, també avui jugarà el Suïssa Bòsnia-Herzegovina, i a la mitjanit, a les 12, una altra de les anfitriones, Canadà contra el Qatar. Un mundial, per cert, en el qual hi ha 11 jugadors catalans, on hem anat parlant, 9 amb la selecció espanyola i 2 amb el Marroc. 3 d'aquests 11 són de Terrassa. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Magosa.
3: Es tracta del jugador de l'Atlético de Madrid, Marc Pubill, el jugador del Barça, Dani Olmo, i el jugador del PSV, Ismael Seivari. Un d'ells ha tornat a fer història. Recordem que Dani Olmo va marcar el primer gol agarenc a la història dels Mundials, i Saibari, amb el conjunt del Marroc, amb la selecció del Marroc, doncs ha estat capaç de, novament, marcar un altre gol agarenc en un Mundial que s'espera que sigui històric per les dues seleccions, en el cas de la selecció espanyola, perquè, recordem, és una de les favorites, i la selecció del Marroc, per intentar aconseguir repetir el bon paper del Mundial que es va celebrar al Qatar. Un Ismael Seivari que té moltes ofertes de molts equips i que no ha passat desapercebuda la seva temporada al PSV. En el cas de Dani Olmo, jugador ja contrastat en el Futbol Club Barcelona, i un altre dels casos és el debutant Marc Pubill, que de l'Almeria ha passat a l'Atlético de Madrid, ha disputat Champions amb el conjunt matalasser i ara té l'oportunitat amb Luis de la Fuente de disputar aquest primer Mundial de futbol. Tres històries, tres vides diferents, però un mateix somni: intentar aixecar la Copa del Món 2026.
0: Gràcies, Miqui. Més futbol, més general mundial. Pel que fa als clubs, ahir el Barça va renovar dues banquetes. El primer equip femení, amb Pere Romeu ampliant el seu vincle amb el club fins al 2028, i la del filial masculí, amb el Giuliano Belletti, renovant fins al 2027, en aquest cas amb el Barça Atlètic, a la segona federació masculina. D'altra banda, n'hem parlat també durant la setmana. Demà mateix el Sabadell es juga el retorn al futbol professional. El conjunt arrequinet rebrà demà a les 9 de la nit a la nova Creu Alta el Zamora d'Òscar Cano a la tornada de la final del playoff d'ascens, amb l'1-0 en contra, recordem, de l'anada, però amb el sold out a l'estadi, que també haurà de jugar el seu paper. I també juga a pujar de categoria aquest cap de setmana el Badalona, que rep diumenge el Municipal del Compostela, havent de remuntar el 3-0 de l'anada. En aquest cas, molt més complicat ho té el conjunt badaloní. Més enllà de la part esportiva, el Club de Futbol Badalona ha presentat una nova imatge corporativa en les últimes hores. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
4: Bon dia. El Club Futbol Badalona va presentar ahir la nova imatge corporativa del club, a més del projecte de ciutat que pretén que tothom se senti identificat amb la marca escapulada. Per arribar a aquest procés de transformació, s'ha hagut de retrocedir fins als 123 anys d'història del club per conèixer dades en profunditat, sensacions i opinions de diversos socis i aficionats que han pogut viure les darreres dècades. Més enllà de la categoria en la qual s'hagi de jugar la pròxima temporada, el Badalona pretén continuar creixent com a club i com a marca, tant en l'entorn de ciutat com molt més enllà de les fronteres badalonines. El disseny de la nova imatge corporativa del club és un exemple de com tenir present la història mirant cap al futur. Aquesta és la valoració del CEO del Badalona, Marc Serra.
5: Jo crec que és el discurs que hem mantingut sempre, no? El transformar el club en un club de ciutat, recuperar la nostra essència, la nostra història, i aquest canvi, no, o neteja, més ben dit, d'escut i la marca que hi va darrere i els projectes socials que hem presentat, bueno, van en aquesta direcció, no? En fer que el club no només sigui club, sinó també sigui ciutat.
4: A l'acte, que es va dur a terme a les instal·lacions de l'hotel Badalona Tower, hi van assistir membres del consistori badaloní, patrocinadors, empreses col·laboradores

0: La primera tasca que va fer va ser la de renovar a l'entrenador Roger Vidal, tercera temporada al capdavant de la Unió Esportiva Olot, del primer equip, i també el segon entrenador Marc Rovirola. Jugadors que han renovat importants, posa el davanter centre Marc Mas, que ha acabat també amb 9 o 10 gols. A la defensa s'ha renovat a Roberta Costa, també s'ha renovat a Marc Fuentes i Martí Puigverd, que ja estaven renovats fa unes setmanes. Una altra de les renovacions és la de Pol Ballester, el porter de la Unió Esportiva Olot, que també ha renovat una temporada més, i ja seran més de 4 o 5 les temporades que el porter ha estat a la Unió Esportiva Olot en aquesta segona etapa. També hem de parlar de renovacions importants com la de Martí Soler, un dels jugadors de la temporada per a l'11 de Roger Vidal, jugador que ha jugat pràcticament tots els partits com a titular. De les baixes, cal destacar baixes com, per exemple, les de Jana Danés, el segon porter de la Unió Esportiva Olot, Nuja Marón, Carlos Martínez, dos jugadors que van arribar al mercat d'hivern. També baixes importants com les de Ruben Henry, màxim golejador de la Unió Esportiva Olot. I una de les baixes més sonades d'aquest mercat d'estiu és la de Pedro del Campo, un Pedro del Campo que després de moltes temporades, moltes d'elles com a capità del primer equip de la Unió Esportiva Olot, decideix abandonar el conjunt olotí perquè diu que ja no podria donar el 100%. De fitxatges, dos d'importants, una és la del migcampista biguetà de 32 anys, amb experiència contrastada en aquesta categoria, Gil Muntades, provinent del Terrassa, i la segona incorporació és la de Walid Medeb, davanter centre barceloní de 22 anys, amb projecció, ambició i olfacte, provinent del Sant Andreu. Per tant, aquestes, de moment, són les dues incorporacions que ha fet la Unió Esportiva Olot.
1: Gràcies, Aniol. En bàsquet, avui és el dia. Avui comença la final de la Lliga ACB, que enfronta Barça i València. El Roig Arena serà l'escenari dels dos primers partits de la sèrie, el millor de 5. Escoltem la presentació d'ahir. Els dos entrenadors, tots dos catalans, el de València, Pedro Martínez, i el del Barça, Xavi Pascual.
2: De ilusión, de ganas, de ambición. Es el donde todos queremos llegar cuando empezamos la temporada. Máxima dificultad, creo que para los dos equipos. Y nosotros, bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo durante el año para ahora ser competitivos. El trabajo ha sido muy bueno durante todo el año. Hemos estado muy bien en todas las competiciones en las que hemos participado. Evidentemente no tenemos la garantía de que vayamos a ganar ahora, pero sí la tranquilidad de que el trabajo que hemos hecho ha sido bueno.
3: Con muchísima ilusión también, después de una temporada que nos ha costado un poquito todo, que hemos tenido que reinventarnos y adaptarnos a muchas circunstancias diferentes, pero muy contentos de estar aquí. Sabemos de la dificultad, del respeto y de la admiración por todo lo que Valencia Basket ha hecho durante toda la temporada, pero a la vez estamos ilusionados, con ganas de que esto empiece y de poder estar competitivos al máximo de lo que podamos, intentar estar en cada partido, en el partido, y si tenemos la oportunidad de ganar algún partido de los dos que vamos a disputar aquí, pues saltar a por él.
1: De fet, Pedro Martínez destacava també la il·lusió que percep als carrers de València per guanyar un títol d'ACB que no guanya des de fa 9 anys.
2: Amb la il·lusió, no? Tenim molta il·lusió. Per al València Bàsquet, jugar una final és un èxit molt gran, i el fet de guanyar, doncs, és màxima il·lusió, no? Jo ho noto pel carrer, amb els nostres aficionats, la il·lusió que els hi faria que siguin capaços de guanyar, no? Anem a intentar-ho, tenim tot el respecte per al rival, i creiem que si ho aconseguim serà després de moltes dificultats i de molt de patiment.
1: Pel que fa al Barça, l'equip que arriba a la final en dinàmica ascendent, després de fer molt bons partits a quarts i a semifinals d'aquests play-offs, recordem que els blaugranes es troben en un fi de cicle amb la sortida de l'entrenador Xavi Pascual i de gran part de la plantilla actual. Avui a les 8 del vespre, aquest primer València-Barça al Roig Arena. Dissabte, en el mateix escenari, també a la mateixa hora, es jugarà el segon, abans que el Sergi viatgi cap al Palau Blaugrana, on s'hi jugarà com a mínim el tercer. I en futbol sala, avui també juga el segon partit, en aquest cas de la final del play-off de Lliga, a la primera masculina, que enfronta Barça i Pozo de Múrcia. El primer punt, us explicàvem ahir, se'l van dur dimarts al Barça amb una remuntada èpica al Palau, igualant a 5, un partit que perdien 0-3 al descans i 1-4 després per acabar guanyant els penals. Aquest impuls d'anímic ha de servir també per al segon assalt, que juga avui de nou al Palau Blaugrana. Escoltem la prèvia de l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
4: Como dije ayer a la media parte, perdiendo 0-3, este primer punto no iba a decidir la eliminatoria ni para un equipo ni para otro. Conseguimos sacar el partido a la épica, con un Palau que estuvo descomunal. Nos llevó un volandas, parecían que las 4.000 personas estaban dentro de la pista. Y bueno, y ahora pensar en el partido de mañana. Va a ser un partido totalmente diferente, en el que espero que podamos conseguir el segundo punto, que bueno, pues que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
1: Avui a les 9 de la nit aquest segon Pozo de Murcia-Barça, Barça-Pozo Murcia. El tercer duel es jugarà dimarts de la setmana vinent, 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan, ja a Múrcia. D'altra banda, també en futbol sala, l'Esportiu Rubí ha anunciat en les últimes hores que Jordi Archilla no seguirà sent l'entrenador del primer equip femení, que s'ha quedat a les portes, recordem,

0: de l'ascens a primera divisió de cara al curs vinent. Ràdio Rubí, Siscolara García.
1: Sorpresa entre els seguidors de l'Esportiu Rubí femení en aquest futbol sala i amb l'anunci ahir a la tarda del club de l'Esportiu Rubí de no continuar amb Jordi Archilla a la banqueta del sènior. Un tècnic que ha fet una bona feina en l'actual campanya amb la quarta posició a la segona nacional grup 2 de competició i l'accés al play-off d'ascens que van perdre en semifinals davant de l'Almagro, també i sobretot històric l'accés a la final de la Copa de la Reina, aquesta final a 8 disputada a Móstoles, així com també l'accés a la final de la Copa Catalunya, la qual es disputarà en l'arrencada de la pròxima temporada, amb 3 victòries davant d'equips de la Primera Nacional, tot plegat, números que fan quedar-se orgullós per la feina feta al tècnic Jordi Archilla dins de l'Esportiu Rubí.
2: Estic molt content amb la feina que han fet les noies, la predisposició que han tingut i per això crec que els vaig dir també que jo marxo d'aquí amb el cap ben alt i elles poden estar molt satisfetes de la temporada que han fet i així m'ho han fet arribar també elles, eh? Un any molt dur, eh? Vam començar el 18 d'agost fins al 10 de juny, 11 de juny, que vam fer l'últim entreno.
1: Jordi Archilla no amaga que voldria haver continuat, però que entén la decisió d'un club amb el qual aquesta emissora Ràdio Rubí s'ha volgut posar en contacte, però ha estat impossible per conèixer les raons, les esgrimides davant de l'entrenador ha estat que volen buscar un nou projecte de cara al futur.

I fins aquí l'enjoc. Gràcies, Cisco. Mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula. Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
6: No, Peyu, tu no hi seràs.
5: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
7: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
8: Bé, i què voleu fer aquests dies?
9: Anar a una piscina caribenya.
10: Dormir en un hotel del Far West.
11: Volar llums d'un drac.
8: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia i bon dijous, 18 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 18 de juny, avui arrenca la final de la Lliga ACB de bàsquet, que enfronta un projecte en creixement, com és el València de Pedro Martínez, que ha jugat un gran bàsquet durant tota la temporada i ha arribat a totes les instàncies finals, incloses, per exemple, les semifinals de l'Eurolliga, contra un projecte que arriba al seu final, el del Barça de Xavi Pascual, un equip que ha tingut un any molt irregular, però amb jugadors molt experimentats, que estan acostumats a jugar en aquestes grans cites. Avui en parlarem d'aquesta prèvia, d'aquest primer partit, al Roig Arena, entre València i Barça. També avui es juga, en aquest cas al Palau Blaugrana, el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre Barça i Pozo de Múrcia. Els blaugranes, recordem, es van endur dimarts el primer, en aquest cas amb una remuntada èpica al Palau, després d'aixecar un 0-3 i un 1-4 en contra per acabar empatant a 5 i guanyant els penals. Veurem què passa avui en el segon, abans que la sèrie viatgi cap a Múrcia. Bàsquet, futbol, sala, però també futbol, evidentment, amb el repàs del Mundial i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, ara ja sí, les 48 seleccions que participen al Mundial Masculí ja han debutat amb els primers partits de la fase de grups. Repassem els resultats d'ahir dels grups K i L.
1: El K, una de les candidates, la Portugal, que dirigeix el català Robert Martínez, no va passar de l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo. Va ser titular l'encara blaugrana, João Cancelo, amb el qual li van anul·lar un gol a la segona meitat per fora de joc. I també va tenir minuts el migcampista congolès Charles Piquel, que ha jugat aquesta segona part de la temporada a l'Espanyol. En l'altre partit del grup, triomf clar de Colòmbia, 1-3 contra l'Uzbekistan.
0: Colòmbia, que lidera per en aquest grup K en solitari, el grup L, triomf d'Anglaterra en un dels partits més atractius del que portem de Mundial.
1: El combinat anglès va golejar Croàcia per 4-2 amb gol de l'encara jugador del Barça, Marcus Rashford, que va entrar al minut 72 substituint el flamant fitxatge blaugrana Anthony Gordon, que va fer un partit més aviat discret. També va sumar 3 punts en aquest grup L, Ghana, després de superar per la mínima 1-0 amb un gol al temps afegit a Panamà.
0: Pel que fa a l'agenda d'avui, Carme, ja arrenca la segona jornada.
1: A les 6 de la tarda, amb un República Txeca, Sud-àfrica, el grup A. A les 3 de la matinada, també en aquest grup A, una de les anfitriones, Mèxic, s'enfronta contra Corea del Sud. I el grup B, avui a les 9 de la nit, jugarà el suïssa Bòsnia-Herzegovina. A la mitjanit, una altra de les anfitriones, Canadà, jugarà contra Qatar.
0: Més futbol, més enllà del Mundial. Pel que fa als clubs, ahir el Barça va renovar dues de les seves banquetes. En futbol, també, les del primer equip femení i la del filial masculí.
1: Pere Romeu amplia el seu vincle amb el club fins al 2028. El tècnic acaba de tancar la seva segona temporada com a primer entrenador, aconseguint tots els títols disponibles. Els tres estatals, a més de la Champions amb la final d'Oslo contra el Lió. I d'altra banda, el Barça també ha anunciat la renovació de Giuliano Belletti com a entrenador del Barça Atlètic, que competirà de nou a la segona federació masculina. El brasiler, en aquest cas, signa fins al 2027.
0: D'altra banda, n'hem anat parlant durant la setmana. Demà mateix el Sabadell es juga el retorn al futbol professional.
1: El conjunt arlequinat rebrà la nova Creu Alta al Zamora, que entrena l'extècnic del Sabadell, Òscar Cano, en la tornada de la final del playoff d'ascens amb l'1-0 en contra de l'anada. Això sí, el club ja ha confirmat el sold out a l'estadi, que haurà de jugar el seu paper per completar la remuntada.
0: I ja pensen en el curs vinent els altres tres catalans que segur que jugaran a primera federació el curs vinent: Europa, Sant Andreu i Nàstic.
1: L'Europa ha anunciat avui mateix la baixa d'una peça clau aquesta temporada, el davanter Adnan Gailán. El sastre, com l'anomena l'afició, marxa per emprendre una nova aventura després de 4 anys com a escapulat, un al filial i 3 al primer equip. D'altra banda, tampoc no continuarà l'Europa el curs vinent el migcampista Toni Caravaca. D'altra banda, el Sant Andreu ha anunciat la incorporació de lateral esquerre Nil Jiménez, procedent del Cartagena, i el Nàstic ha fitxat un altre lateral esquerre, Manel Royo, que torna al club on es va formar després de passar per Baracaldo, Andorra i Terol, entre d'altres equips.
0: En bàsquet, avui mateix comença la final de la Lliga CB entre el València i el Barça.
1: Els dos equips hi arriben amb pràcticament tota la plantilla disponible a la cita en una sèrie al millor de 5 partits, amb el València de Pedro Martínez com a favorit. Això sí, el Barça de Xavi Pascual, després d'una temporada molt irregular, vol aprofitar la bona inèrcia de les dues primeres eliminatòries del playoff. Avui el Roig Arena es disputarà el primer assalt a partir de les 8 del vespre. Dissabte, en el mateix escenari, es jugarà el segon, abans que la sèrie vingui cap al Palau Blaugrana.
0: I encara en bàsquet, el nou Kids en Manresa continua incorporant nous jugadors, l'últim l'alè Chibuzo Agbo.
1: Agbo, pivot nord-americà amb passaport nigerià, arriba del Xolet francès i signa per dues temporades. D'altra banda, el club manresà també ha de tancar en les properes hores el fitxatge del polonès Lucas Kolenda, segons publiquen mitjans del seu país.
0: En futbol sala també avui es juga precisament al Palau Blaugrana el segon partit de la final de Lliga, la primera masculina, entre Barça i Pozo de Múrcia.
1: El Barça hi arriba amb la moral pels núvols després d'aconseguir dimarts el primer punt en un partit que va arribar a perdre 0-3 i 1-4 i va acabar remuntant, empatant a 5 i guanyant els penals. Aquest vespre, a les 9, l'equip de Javi Rodríguez vol situar el 2-0 per viatjar cap a Múrcia amb la possibilitat d'aconseguir el títol sense haver de tornar a jugar al Palau.
0: El Barça, que ha confirmat, per cert, en les últimes hores, la baixa de cara al curs vinent d'Eric Mendonça.
1: El portuguès podria jugar avui mateix el seu últim partit al Palau com a local, després de 3 temporades vestint la samarreta blaugrana.
0: En tennis, Paula Badosa jugarà els quarts de final del Wita de Berlín.
1: La tenista empordanesa va remuntar de forma espectacular contra la número 7 mundial, la nord-americana Coco Gauff, per 1-6, 6-3 i 6-2, i s'enfrontarà demà a quarts de final del torneig alemany contra la txeca Linda Noskova.
0: I un últim punt de ciclisme, perquè demà també comença la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya femenina.
1: Santa Susanna, al Maresme, acollirà la sortida de la prova, que compta amb 3 etapes i que ahir va presentar els 5 mallots oficials que identificaran les líders de les diferents classificacions. La segona etapa serà a la Molina i la tercera diumenge sortirà de Mataró per acabar a Barcelona.

0: I és dijous i encara tindrem retransmissions esportives de la xarxa aquest cap de setmana. De final de temporada serà, Carme, diumenge amb futbol.
1: Amb la tornada de la final del play-off d'ascens a segona federació masculina, el municipal de Badalona, en què el conjunt escapulat mirarà de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela per aconseguir pujar. El duel arrencarà a 12:45 del migdia, des de 5 minuts abans, la prèvia a les televisions locals i a la xarxa més.

0: Dijous 18 de juny, 8 minuts passen de 2:15. Comencem parlant de futbol, repassant els resultats dels últims partits, perquè ara ja sí, després d'una setmana de Mundial masculí, han debutat totes les 48 seleccions participants. Ahir a la tarda vam tenir una altra sorpresa, després que una de les altres candidates, la Portugal, dirigida pel català Robert Martínez, i amb el blaugrana Joao Cancelo com a titular, no passés de l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo. De fet, el lateral, que encara és propietat de l'Al-Hilal, però que es vol quedar al Barça aquest estiu, va fer un molt bon gol ja a la segona meitat, que hagués estat el 2-1 i que va ser anul·lat, això sí, per fora de joc clar. Escoltem el seleccionador de Portugal, el català, el balagarí, Robert Martínez.
1: Nos precisamos de mejorar, nos precisamos de...
2: Necessitem millorar, necessitem tenir molta autocrítica, analitzar el partit i analitzar els 96 minuts. No tot ha estat dolent, hi ha moments abans del gol, després del gol, quan comencem la segona part. Connexions, espais que nosaltres busquem. Tots els rivals són diferents. Per tant, la nostra responsabilitat és analitzar el partit, fer autocrítica i millorar. Aquest és el procés del qual ja he parlat, que és la fase de grups del Mundial. Nosaltres hem de continuar. Entenc que l'actitud dels jugadors és extraordinària i crec molt en el que poden fer.
1: Acredito mucho en aquello que podemos hacer.
0: A Portugal i la República Democràtica del Congo, que sumen un punt cadascun en aquest grup K, que lidera Colòmbia en solitari, després de superar ahir 1-3 a l'Uzbekistan. I el grup L, triomf d'Anglaterra 4-2 contra Croàcia, en un dels partits més atractius del que ve de Mundial, amb el nou jugador del Barça, Anthony Gordon, com a titular, i gol de l'encara jugador blaugrana, Marcus Rashford, que de fet va entrar a la segona meitat substituint a Gordon. També suma els tres primers punts Ghana, que va superar per la mínima 1-0 amb un gol al temps afegit a Panamà. Pel que fa a l'agenda d'avui, ja arrenca la segona jornada. A les 6 de la tarda, un República Txeca Sud-àfrica al grup A. A les 3 de la matinada, també d'aquest grup A, una de les anfitrionades, Mèxic, s'enfronta contra Corea del Sud. I al grup B, a les 9 de la nit, es jugarà el Suïssa Bòsnia-Herzegovina. I a la mitjanit, una altra de les anfitrionades, a les 12, Canadà, s'enfrontarà contra Qatar. Més futbol, més enllà del Mundial. Pel que fa als clubs, ahir el Barça va renovar dues banquetes. És el primer equip femení, amb Pere Romeu ampliant el seu vincle amb el club fins al 2028, dues temporades per tant, i la del filial masculí amb el Giuliano Belletti, renovant fins al 2027 amb el Barça Atlètic en aquesta segona federació masculina. D'altra banda, també n'hem anat parlant durant la setmana. Demà mateix el Sabadell es juga el retorn al futbol professional. El conjunt arlequinat rebrà la nova creu alta al Zamora, de l'exarlequinat Òscar Cano, a la tornada de la final del play-off d'ascens, amb l'1-0 en contra de l'anada, però amb el sold out a l'estadi, que haurà de jugar també el seu paper. Ahir en va parlar el capità Rubén Martínez, que podria viure el seu quart ascens de categoria. Ràdio Sabadell, Pau Ituri.
3: El primer va ser amb la UD Logroñés en el play-off de la pandèmia, superant el Castellón a la tanda de penals. Dos anys més tard ho va tornar a fer amb l'Albacete, en aquest cas a la pròrroga i a Riazor, i demà vol culminar la seva segona promoció consecutiva amb el Centre d'Esports, un objectiu que tenia entre cella i cella des del primer dia.
4: Yo siempre he creído en mi vida pues en ponerte retos bastante complicados de conseguir, pero siendo realistas. Y cuando firmé aquí, el objetivo mío era en dos años estar en segunda división. A lo mejor al principio podría parecer muy descabellado, pero bueno, son dos años que llevas día tras día trabajando para algo así. Por lo tanto, te emociona y te enorgullece. Però bueno, hay que rematar la faena.
3: Tot plegat en una nova creu alta que tornarà a estar plena després que abans d'ahir s'esgotessin en qüestió de minuts el miler i escaig d'entrades que es van posar a la venda al públic general.

0: En bàsquet, avui és el dia, avui comença la final de la Lliga ACB, que enfronta Barça i València. El Roig Arena serà l'escenari dels dos primers partits de la sèrie, el millor de 5. Escoltem a la presentació d'ahir d'aquesta final. Els dos entrenadors, tots dos catalans. Primer el del València, Pedro Martínez, parlant de les claus d'aquesta final.
1: Lo normal és que sigui una final igualada. Crec que també lo normal és que sigui una final llarga. Ara mateix estem molt focalitzats en el primer partit. De fer una bona feina, sabem que el Barça i el seu entrenador en particular és un mestre de la preparació de partits, bueno, de posar dificultats al joc del rival, amb la incertesa de com serà el partit, de cap a on anirà, amb el ritme de joc, amb les sorpreses tàctiques, d'atac, de defensa, però això és el bonic del joc, no? Que hi hagi pues, alternatives, que es sorprengui.
0: I en el mateix sentit s'expressava també l'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual.
2: Bueno, València, quan tirem d'aquests tres tòpics, sembla fàcil. Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i de tot el seu equip, de tot el que estan fent. I ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïble. És el millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte. Nosaltres tenim l'estil que tenim. Amb el nostre estil, em sembla que portem 93,5 punts per partit en playoff. És un estil diferent, és una manera de jugar un pèl diferent, però a la vegada també volem anotar i volem defensar bé, volem fer-ho tot. I serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador, jo crec que és la part més important.
0: I un Xavi Pascual que no volia mirar, com Pedro Martínez tampoc, més enllà del primer assalt, el d'aquest vespre.
2: Porto moltes finals i hi ha finals molt igualades que acaben sent molt curtes, amb tres partits que es decideixen d'un punt i acabes perdent o guanyant, o eliminatòries amb victòries àmplies que arriben al cinquè partit i que ningú ha guanyat cap partit de forma complicada. Bé, no saps mai com pot anar. Ara, com deia el Pedro, estem molt centrats en el primer partit, amb com cada un dels equips l'afronta, com arrenca el partit, amb més confiança, amb menys confiança, amb menys pressió, més encert, menys encert. El rival és dificilíssim. Juga amb factor pista a favor, a més, tenim un repte molt important per davant de nosaltres, però estem amb tota l'il·lusió del món per fer-ho.
0: El Barça que arriba a aquesta final en dinàmica ascendent, després de fer molt bons partits a quarts i semifinals d'aquests play-offs. Recordem que els Brones es troben en un fi de cicle amb la sortida de l'entrenador Xavi Pascual i de gran part també de la plantilla actual. Avui a les 8 del vespre, aquest primer València-Barça al Roig Arena, dissabte en el mateix escenari s'hi jugarà el segon, abans que la sèrie vingui cap al Palau Blaugrana, on s'hi jugarà com a mínim el tercer. I encara en aquesta Lliga ACB, ja sense competició, el nou Quits Anas Manresa continua reforçant la plantilla. En les últimes hores s'ha anunciat el fitxatge de l'Ale Chibuzo Agbo, Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Es tracta d'un jugador de 24 anys i 1,98 metres d'alçada que arriba procedent del Xolet francès i que ha firmat un contracte amb l'entitat del Bages per les properes dues temporades. Tot i haver nascut a San Diego, als Estats Units, Agbo té passaport nigerià, un fet que farà que no ocupi plaça d'extracomunitari. El nou reforç del conjunt de Diego Campo destaca per una gran capacitat atlètica, versatilitat defensiva i habilitat en el rebot ofensiu. A més, posseeix una bona amenaça des de la línia de 3 punts, tant a peus parats com en moviment. En la seva darrera campanya a França, on va arribar a les semifinals de la Lliga en el seu debut a Europa, va signar unes mitjanes de 7,7 punts i 2,6 rebots per partit. Anteriorment es va formar a diverses universitats americanes, on va jugar, per exemple, a la Texas Tech Red Raiders, a la Boise State Broncos o a la USC Trojans.
0: Gràcies, Jordi. En futbol sala, avui també juga el segon partit, en aquest cas de la final del play-off de Lliga, a la primera masculina, que enfronta Barça i Pozo de Múrcia. El primer punt us ho explicàvem ahir, salvant-ho el dimarts al Barça, amb una remuntada èpica al Palau, igualant a 5 un partit que perdia 0-3 al descans i 1-4 després, per acabar guanyant els penals. Aquest impuls anèmic també ha de servir per a que el trio de segona sal, que juga, com dèiem avui, de nou al Palau Blaugrana. Escoltem a la prèvia a l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
4: Pues después de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos, pues hoy el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa. Luego lo sacamos y el equipo hoy pues estaba contento, estaba feliz y con ganas de que llegue el partido mañana.
0: Un Javi Rodríguez que també destacava de nou la màgia del Palau, important també en aquest segon partit per anar a Múrcia amb un 2-0 i per tant amb match point.
4: Como entrenador seguro que es la primera, pero sí, yo he vivido noches mágicas en el Palau de finales y cuando el Palau rabia, eso se nota y nosotros lo notamos muchísimo. Espero que sea la primera de muchas. Y va a haber casi el doble de gente premio ayer. O sea, la afluencia va a ser masiva, la gente se está volcando, está ilusionada, está con ganas, tiene ganas de ver a este equipo, tiene ganas de ganar el segundo punto, si todos juntos lo vamos a conseguir.
0: Avui a les 9 de la nit, aquest segon Pozo de Múrcia-Barça, Barça-Pozo-Múrcia, de fet, el tercer duel es jugarà dimarts de la setmana vinent, 23 de juny, ja a Múrcia. En ciclisme, tot a punt perquè demà comenci la Volta Ciclista Catalunya Femenina amb protagonisme en la primera etapa de les 3 de la de demà a la zona del Maresme. Em sortiria arribada a Santa Susana, Ràdio Calella, Jordi Terma.
5: La relació entre la Volta i Mataró és inseparable.
6: La competició arrenca amb una primera etapa que sortirà i acabarà a Santa Susana després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. Dissabte la jornada unirà Sant Vicenç de Castellet amb la Molina, mentre que diumenge es disputarà la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona. Santa Susana pren protagonisme en la competició, ja que acollirà tant la sortida com l'arribada de la primera etapa. El municipi referma així la seva vinculació amb els grans esdeveniments esportius i donarà el tret de sortida a 3 dies de competició amb la presència de l'elit mundial del ciclisme femení. La Volta Ciclista a Catalunya Femenina celebra aquest 2026 la seva tercera edició com a prova per etapes. Un total de 22 equips prendran part en la competició, 10 dels quals pertanyen a les dues màximes categories del ciclisme femení mundial.
0: Gràcies, Jordi. Aquesta volta que es va presentar ahir a Mataró, amb els 5 mallots que han de portar les líders de les classificacions, la Mataró, que és localitat on sortirà la tercera i última etapa. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
5: La relació entre la Volta i Mataró és inseparable. Així, en els últims 105 anys de la seva història, ja és la 9a vegada que la ciutat ha estat sortida d'una de les etapes i la 18a que acull algun tram de la cursa. I aquest 2026 és el primer cop a la història que seu i també participa amb l'Escola Ciclista Mataró en la Volta Femenina.
7: La Volta Ciclista Catalunya tornarà a centrar les mirades del ciclisme femení internacional. Viurem la tercera edició d'un nou projecte que anem consolidant any darrere d'any amb una prova per etapes de la categoria UCI 2.1 amb la presència d'alguns dels millors equips del món i amb un prestigi que es va consolidar mica en mica i amb dos guanyadores de les dues primeres edicions com són Marian Bosch i Demi Vollering.
5: El proper divendres, Santa Susanna acollirà la sortida de la primera etapa. S'iniciarà recorrent tota la carretera de la costa del Maresme fins a Mataró, abans d'endinsar-se al parc del Montnegre i el Corredor. El plat fort, però, arriba diumenge. Mataró serà seu de la sortida de la tercera i última etapa. De 110 quilòmetres arribarà a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona. La sortida neutralitzada tindrà lloc des del camí de la Geganta. El control de firmes abans s'haurà fet a 9:45 i la sortida quan falti ben poc per les 11.
0: Gràcies, Oriol. En patinatge, avui s'ha presentat el Campionat de Catalunya del Lliure de Patinatge. On a la torre, Josep Sánchez.
8: Primer, pel nivell dels competidors, amb medallistes al Campionat del Món com Héctor Díez, Arnau Pérez, Cira Bella o Paula Román. I segon, per l'ús de l'anomenada pista blanca, una superfície exclusiva, habitual en grans competicions internacionals i que s'utilitzarà per segona vegada en un campionat de Catalunya lliure. El president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons, ha destacat l'ús d'aquesta pista durant la presentació del campionat que s'ha fet aquest matí.
9: És una pista que s'ha fet expressament per modalitat artístic, està feta a Itàlia, té les resines adequades perquè es patini en condicions. El que veurem la cap de setmana 27 al 28 serà un espectacle únic.
8: Els 62 participants en el campionat es distribuiran entre les 4 categories, masculí i femení, júnior o sènior. El divendres es faran els entrenaments oficials, dissabte hi haurà els discs curts i diumenge els llargs. José Luis Álvarez, responsable de patinatge artístic de la federació, assegura que hi haurà un gran ambient al pavelló Sant Jordi.
10: A nivell individual, evidentment, aquest és el campionat que arrossega més quantitat de gent, perquè ja no és els propis seguidors d'un club o d'uns patinadors determinats, sinó que aquí s'aplega gent que no té absolutament res a veure amb els patinadors que estaran participant.
8: Diumenge, dia 28 a la tarda, el campionat es podrà seguir en directe a través de la xarxa Més amb l'actuació dels participants amb millor rànquing en cada una de les categories.
0: Gràcies, Josep. Això serà la setmana vinent, com dèiem, els 27 i 28 de juny, aquest campionat de Catalunya Lliure de Júnior i Sènior de patinatge artístic a Torredembarra. I a més coses, aquest dissabte se celebrarà a la Fondarella, al Pla d'Urgell, la primera trobada inclusiva de gimnàstica artística que reunirà uns 200 gimnastes. Ho a Uller de Ràdio, Sergi Guiu.
11: Les Terres de Lleida fan una nova passa endavant en inclusió, respecte i convivència amb el món de l'esport en general i el de gimnàstica artística en particular com a protagonista. Fondarella acollirà la primera edició de la trobada inclusiva, on hi participaran 200 gimnastes procedents del FEDAC, el Club Gimnàstic Bellvís o Down Lleida. Maribel Moncusí, directora tècnica del FEDAC, destacava la necessitat d'organitzar esdeveniments d'aquest calibre i potenciar la pràctica de gimnàstica des de ben petits i trencar així barreres. L'escoltem.
12: No necessiten tant, amb tota la naturalitat del món, ells ho veuen normal i els altres també ho accepten amb normalitat. Vull dir, és bonic, eh? Si ho veieu, vull dir, nosaltres en tenim 4 actualment al club. Vull dir, pues ojalà, i són down, pues ojalà vingués un autista, ojalà, però clar, el gran problema és que no venen.
11: La trobada se celebra a la pista que hi ha al costat de l'escola de Fondarella i busca ser una pedra més en el camí de poder construir un pavelló inclusiu comarcal al municipi. L'alcalde de Fondarella, Xavier Costa, ho pressupostava tot plegat en uns 7 milions d'euros necessaris per tirar endavant aquest projecte i deia que es troben en un punt de veure de quina forma es podria arribar a aquest capital. Torna a la trobada inclusiva. Aquesta se celebrarà a Fondarella el dissabte a partir de 9:45 del matí amb un esmorzar per tot seguit d'un altre de sortida de l'esdeveniment que s'allargarà fins al migdia.
0: Gràcies, Sergi. I abans d'acabar, un últim apunt. Tarragona acollirà aquest cap de setmana els i les millors karateques de l'Estat amb el Campionat d'Espanya que es disputarà a l'Anella Mediterrània, al Palau d'Esports Catalunya. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
13: Prop de 1.300 karateques distribuïts en 277 equips procedents de totes les comunitats autònomes competiran en aquesta cita esportiva que arriba per primera vegada a Catalunya. La competició arrencarà divendres a les 5 de la tarda amb les proves tècniques i de paracarate. Dissabte serà el torn de les categories cadet, júnior, aleví, infantil i juvenil, mentre que diumenge es disputaran les categories sènior, considerades les més destacades del campionat. Antonio Moreno, president de la Federació Espanyola, ha expressat la seva satisfacció perquè el campionat arribi a Catalunya. I també s'hi ha referit Francisco Fiori, que ha animat els visitants a descobrir Tarragona.
14: Que todo el que venga a nuestra ciudad disfrute de la maravillosa ciudad que tenemos, que tenemos un anfiteatro romano que tiene historia, pero este fin de semana el anfiteatro lo vamos a tener aquí y va a ser la historia moderna de Tarragona.
13: L'entrada al recinte serà gratuïta i totes les jornades es podran seguir en directe a través del canal de YouTube de la Real Federación Española de Karate i de la plataforma La Liga Plus.

I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, divendres, a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
2: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
1: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
2: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
1: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
3: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents, diferents magatzems i sales de reunions, a més alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energies Renovables, on el terreny propietat de l'Incasòl estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavier Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posen en risc la continuïtat de l'entitat. El club neix amb l'origen del conflicte, volíem dir, neix amb la construcció de diverses instal·lacions sense els permisos municipals corresponents durant la presidència anterior. Segons explica l'actual junta directiva, aquestes actuacions es van dur a terme sense informar ni obtenir l'autorització de l'Ajuntament. Les irregularitats van acabar sent denunciades pel germà de l'aleshores president i, posteriorment, una nova denúncia davant dels agents rurals va provocar una actuació més contundent per part de l'Ajuntament. Al setembre del 25, l'Ajuntament de Sant Cugat va requerir l'enderrocament de diverses instal·lacions construïdes sense autorització. L'actual junta, que dirigeix el club des de l'any 2019, assegura que desconeixia aquesta situació fins que va rebre la notificació municipal. Davant d'aquesta problemàtica, els responsables de l'entitat es van reunir amb l'arquitecte municipal per explorar possibles vies de regularització. Segons el club, l'Ajuntament va recomanar la presentació d'un pla d'actuació especial per intentar legalitzar les instal·lacions existents. Per elaborar aquesta documentació, el club va contractar un arquitecte especialitzat recomanat per l'Incasòl. La redacció del PAE i l'informe ambiental associat van suposar una despesa aproximada de 10.000 euros, una quantitat significativa per una entitat sostinguda principalment per les quotes dels seus 130 socis, que porten 150 euros anuals. Malgrat haver presentat aquesta documentació, dins dels terminis establerts, l'entitat denuncia que encara no ha rebut cap resolució definitiva. Segons expliquen, el regidor d'Urbanisme els va traslladar que el cas seria estudiat amb deteniment, però la resposta continua pendent. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMD de Valldoreix, a més, una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Segons l'informe, a més pels inspectors del Departament de Salut, aquesta situació suposa un risc greu per la salut pública i la instal·lació no es pot tornar a obrir al públic fins que es garanteixi l'eliminació del risc. En aquest sentit, l'EMD de Valldoreix ha activat els protocols corresponents i ha engegat diverses actuacions per tal d'exigir a l'empresa concessionària de la gestió del complex esportiu el compliment de la normativa i la implementació immediata de les mesures correctores. Les mesures correctores decretades per les autoritats sanitàries inclouen la realització d'un estudi exhaustiu de la instal·lació per identificar l'origen de la contaminació, la neteja i desinfecció integral de la xarxa d'aigua sanitària amb analítiques posteriors que hauran de donar resultats negatius, la purga contínua de la instal·lació i l'aplicació dels autocontrols reglamentaris i la garantia que la instal·lació esdevingui segura i que el risc de legionel·la sigui nul. A més, segons exposa l'EMD, a través de la nota, l'informe tècnic ha detectat diversos incompliments de la normativa vigent i s'han d'esmenar en els terminis establerts, com són l'actualització del pla de prevenció de la legionel·la, la verificació dels elements de la xarxa d'aigua sanitària, l'acreditació dels registres documentals i la formació del personal de manteniment. L'EMD de Valldoreix treballa conjuntament amb les autoritats sanitàries i l'empresa concessionària per al restabliment del servei i informarà de l'evolució de la situació i de la reobertura de les instal·lacions a través dels seus canals oficials. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5 SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament, defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes a la instal·lació per risc de legionel·la. En un comunicat enviat als usuaris, l'empresa afirma que ha complert i compleix de manera estricta tota la normativa vigent que li és aplicable, així com les obligacions de control, manteniment i prevenció pròpies de la instal·lació. També assegura que l'EMD no s'ha adreçat ni ha comunicat absolutament res a la concessionària abans de fer públic el tancament. Eventing Sport 5, a més, assegura que sospita fonamentadament que, coincidint amb la proximitat de les eleccions municipals, es pretén utilitzar aquestes instal·lacions al servei dels interessos esportius dels polítics de torn. La concessionària afirma que aquesta situació ja s'hauria produït en altres ocasions i avança que informarà de l'origen exacte d'aquesta qüestió i de la vinculació política que hi ha al darrere. L'empresa també sosté que l'actuació de l'administració està perjudicant els usuaris del centre esportiu i assegura que explicarà el que realment succeeix al voltant d'aquest episodi. L'EMD de Vidreig ha informat aquest dimecres del tancament, com dèiem, temporal de la piscina. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen els sindicats CGT, la Intersindical i Abacos, el moviment Revolució 03, que aplega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles bressol públiques, la gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància, segons ha explicat CGT. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La vaga s'emmarca en el context de mobilitzacions a Catalunya i també a l'Estat. Catalunya, durant el tercer trimestre, s'han fet dues jornades més de vaga d'aquesta etapa educativa. Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Des d'aquí es podrien millorar les ràtios, les condicions laborals de les treballadores del 03, entre altres demandes, assegurat CGT. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada. CGT ha alertat que la situació actual no només perjudica les professionals, sinó que limita la qualitat de l'atenció que reben els infants i compromet la capacitat del sistema per garantir la igualtat d'oportunitats des dels primers anys de vida. El sindicat ha fet una crida a participar de l'aturada i de la manifestació convocada a Barcelona a les 11 del matí. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. En Picornell, a més, remarca que l'eclipsi de Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no es podrà treure les ulleres en cap moment. Per la seva banda, la regidora de Salut, Núria Fernández, ha posat èmfasi en la importància d'utilitzar ulleres homologades que tenen un preu que oscil·la entre els 2 i els 4 euros. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: L'enjoc és...
5: futbol.
4: Bàsquet.
5: Hoquei. Okay,
4: handbol.
5: Waterpolo.
6: Tenis, taula.
5: Rugby.
6: Voleibol.
4: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
7: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
8: Ràdio Sant Cugat.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents, diferents magatzems i a les reunions, a més alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energies Renovables, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavier Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posen en risc la continuïtat de l'entitat. El club neix amb l'origen del conflicte, volíem dir, neix amb la construcció de diverses instal·lacions sense els permisos municipals corresponents durant la presidència anterior. Segons explica l'actual junta directiva, aquestes actuacions es van dur a terme sense informar ni obtenir l'autorització de l'Ajuntament. Les irregularitats van acabar sent denunciades pel germà de l'aleshores president i, posteriorment, una nova denúncia davant dels agents rurals va provocar una actuació més contundent per part de l'Ajuntament. Al setembre del 25, l'Ajuntament de Sant Cugat va requerir l'enderrocament de diverses instal·lacions construïdes sense autorització. L'actual junta, que dirigeix el club des de l'any 2019, assegura que desconeixia aquesta situació fins que va rebre la notificació municipal. Davant d'aquesta problemàtica, els responsables de l'entitat es van reunir amb l'arquitecte municipal per explorar possibles vies de regularització. Segons el club, l'Ajuntament va recomanar la presentació d'un pla d'actuació especial per intentar legalitzar les instal·lacions existents. Per elaborar aquesta documentació, el club va contractar un arquitecte especialitzat recomanat per l'Incasol. La redacció del PAE i l'informe ambiental associat van suposar una despesa aproximada de 10.000 euros, una quantitat significativa per una entitat sostinguda principalment per les quotes dels seus 130 socis que porten 150 euros anuals. Malgrat haver presentat aquesta documentació, dins dels terminis establerts, l'entitat denuncia que encara no ha rebut cap resolució definitiva. Segons expliquen el regidor d'Urbanisme, els va traslladar que el cas seria estudiat amb deteniment, però la resposta continua pendent. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMD de Valldoreix, a més, una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Segons l'informe, a més pels inspectors del Departament de Salut, aquesta situació suposa un risc greu per la salut pública i la instal·lació no es pot tornar a obrir al públic fins que es garanteixi l'eliminació del risc. En aquest sentit, l'EMD de Valldoreix ha activat els protocols corresponents i ha engegat diverses actuacions per tal d'exigir a l'empresa concessionària de la gestió del complex esportiu, el compliment de la normativa i la implementació immediata de les mesures correctores. Les mesures correctores decretades per les autoritats sanitàries inclouen la realització d'un estudi exhaustiu de la instal·lació per identificar l'origen de la contaminació, la neteja i desinfecció integral de la xarxa d'aigua sanitària amb analítiques posteriors que hauran de donar resultats negatius, la purga contínua de la instal·lació i l'aplicació dels autocontrols reglamentaris i la garantia que la instal·lació esdevingui segura i que el risc de legionel·la sigui nul. A més, segons exposa l'MD, a través de la nota, l'informe tècnic detectat ha detectat diversos incompliments de la normativa vigent i s'han d'esmenar en els terminis establerts, com són l'actualització del pla de prevenció de la legionela, la verificació dels elements de la xarxa d'aigua sanitària, l'acreditació dels registres documentals i la formació del personal de manteniment. L'MD de Valldoreix treballa conjuntament amb les autoritats sanitàries i l'empresa concessionària per al restabliment del servei i informarà de l'evolució de la situació i de la reobertura de les instal·lacions a través dels seus canals oficials. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5 SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament, defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'MD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació per risc de legionela. En un comunicat enviat als usuaris, l'empresa afirma que ha complert i compleix de manera estricta tota la normativa vigent que li és aplicable, així com les obligacions de control, manteniment i prevenció pròpies de la instal·lació. També assegura que l'MD no s'ha adreçat ni ha comunicat absolutament res a la concessionària abans de fer públic el tancament. Eventing Sport 5, a més, assegura que sospita fonamentadament que, coincidint amb la proximitat de les eleccions municipals, es pretén utilitzar aquestes instal·lacions al servei dels interessos esportius dels polítics de torn. La concessionària afirma que aquesta situació ja s'hauria produït en altres ocasions i avança que informarà de l'origen exacte d'aquesta qüestió i de la vinculació política que hi ha al darrere. L'empresa també sosté que l'actuació de l'administració està perjudicant els usuaris del centre esportiu i assegura que explicarà el que realment succeeix al voltant d'aquest episodi. L'MD de Valldoreix ha informat aquest dimecres del tancament, com dèiem, temporal de la piscina. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen els sindicats CGT, la Intersindical i Abacos, el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles Bressol públiques, la gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància, segons ha explicat CGT. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La vaga s'emmarca en el context de mobilitzacions a Catalunya i també a l'Estat. Catalunya, durant el tercer trimestre, s'han fet dues jornades més de vaga d'aquesta etapa educativa. Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Des d'aquí es podrien millorar les ràtios, les condicions laborals de les treballadores del 03, entre altres demandes assegurat CGT. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada. CGT ha alertat que la situació actual no només perjudica les professionals, sinó que limita la qualitat de l'atenció que reben els infants i compromet la capacitat del sistema per garantir la igualtat d'oportunitats des dels primers anys de vida. El sindicat ha fet una crida a participar de l'aturada i de la manifestació convocada a Barcelona a les 11 del matí. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. En Picornell, a més, remarca que l'eclipsi de Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no es podrà treure les ulleres en cap moment. Per la seva banda, la regidora de Salut, Núria Fernández, ha posat èmfasi en la importància d'utilitzar ulleres homologades que tenen un preu que oscil·la entre els 2 i els 4 euros. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.

Travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents, diferents magatzems i sales de reunions, a més alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energies Renovables, on el terreny propietat de l'Incasòl estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavier Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posen en risc la continuïtat de l'entitat. El club neix amb l'origen del conflicte, volíem dir, neix amb la construcció de diverses instal·lacions sense els permisos municipals corresponents durant la presidència anterior. Segons explica l'actual junta directiva, aquestes actuacions es van dur a terme sense informar ni obtenir l'autorització de l'Ajuntament. Les irregularitats van acabar sent denunciades pel germà de l'aleshores president i, posteriorment, una nova denúncia davant dels agents rurals va provocar una actuació més contundent per part de l'Ajuntament. Al setembre del 25, l'Ajuntament de Sant Cugat va requerir l'enderrocament de diverses instal·lacions construïdes sense autorització. L'actual junta, que dirigeix el club des de l'any 2019, assegura que desconeixia aquesta situació fins que va rebre la notificació municipal. Davant d'aquesta problemàtica, els responsables de l'entitat es van reunir amb l'arquitecte municipal per explorar possibles vies de regularització. Segons el club, l'Ajuntament va recomanar la presentació d'un pla d'actuació especial per intentar legalitzar les instal·lacions existents. Per elaborar aquesta documentació, el club va contractar un arquitecte especialitzat recomanat per l'Incasòl. La redacció del PAE i l'informe ambiental associat van suposar una despesa aproximada de 10.000 euros, una quantitat significativa per una entitat sostinguda principalment per les quotes dels seus 130 socis, que porten 150 euros anuals. Malgrat haver presentat aquesta documentació, dins dels terminis establerts, l'entitat denuncia que encara no ha rebut cap resolució definitiva. Segons expliquen el regidor d'Urbanisme, els va traslladar que el cas seria estudiat amb deteniment, però la resposta continua pendent. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMD de Valldoreix, a més, una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Segons l'informe, a més pels inspectors del Departament de Salut, aquesta situació suposa un risc greu per la salut pública i la instal·lació no es pot tornar a obrir al públic fins que es garanteixi l'eliminació del risc. En aquest sentit, l'EMD de Valldoreix ha activat els protocols corresponents i ha engegat diverses actuacions per tal d'exigir a l'empresa concessionària de la gestió del complex esportiu el compliment de la normativa i la implementació immediata de les mesures correctores. Les mesures correctores decretades per les autoritats sanitàries inclouen la realització d'un estudi exhaustiu de la instal·lació per identificar l'origen de la contaminació, la neteja i desinfecció integral de la xarxa d'aigua sanitària amb analítiques posteriors que hauran de donar resultats negatius, la purga contínua de la instal·lació i l'aplicació dels autocontrols reglamentaris i la garantia que la instal·lació esdevingui segura i que el risc de legionel·la sigui nul. A més, segons exposa l'EMD, a través de la nota, l'informe tècnic detectat ha detectat diversos incompliments de la normativa vigent i s'han d'esmenar en els terminis establerts, com són l'actualització del pla de prevenció de la legionel·la, la verificació dels elements de la xarxa d'aigua sanitària, l'acreditació dels registres documentals i la formació del personal de manteniment. L'EMD de Valldoreix treballa conjuntament amb les autoritats sanitàries i l'empresa concessionària per al restabliment del servei i informarà de l'evolució de la situació i de la reobertura de les instal·lacions a través dels seus canals oficials. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5 SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament, defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes a la instal·lació per risc de legionel·la. En un comunicat enviat als usuaris, l'empresa afirma que ha complert i compleix de manera estricta tota la normativa vigent que li és aplicable, així com les obligacions de control, manteniment i prevenció pròpies de la instal·lació. També assegura que l'EMD no s'ha adreçat ni ha comunicat absolutament res a la concessionària abans de fer públic el tancament. Eventing Sport 5
A més, assegura que sospita fonamentadament que, coincidint amb la proximitat de les eleccions municipals, es pretén utilitzar aquestes

0: instal·lacions al servei dels interessos esportius dels polítics de torn. La concessionària afirma que aquesta situació ja s'hauria produït en altres ocasions i avança que informarà de l'origen exacte d'aquesta qüestió i de la vinculació política que hi ha al darrere. L'empresa també sosté que l'actuació de l'administració està perjudicant els usuaris del centre esportiu i assegura que explicarà el que realment succeeix al voltant d'aquest episodi. L'EMA de Vidreig ha informat aquest dimecres del tancament, com dèiem, temporal de la piscina. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen el sindicat CGT, la Intersindical i Abacos, el moviment Revolució 03, que aplega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles Bressol públiques, la gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància, segons ha explicat CGT. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La vaga s'emmarca en el context de mobilitzacions a Catalunya i també a l'Estat. Catalunya, durant el tercer trimestre, s'han fet dues jornades més de vaga d'aquesta etapa educativa. Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Des d'aquí es podrien millorar les ràtios, les condicions laborals de les treballadores del 03, entre altres demandes, assegurat CGT. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada. CGT ha alertat que la situació actual no només perjudica les professionals, sinó que limita la qualitat de l'atenció que reben els infants i compromet la capacitat del sistema per garantir la igualtat d'oportunitats des dels primers anys de vida. El sindicat ha fet una crida a participar de l'aturada i de la manifestació convocada a Barcelona a les 11 del matí. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. En Picornell, a més, remarca que l'eclipsi de Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no es podrà treure les ulleres en cap moment. Per la seva banda, la regidora de Salut, Núria Fernández, ha posat èmfasi en la importància d'utilitzar ulleres homologades que tenen un preu que oscil·la entre els 2 i els 4 euros. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Hom el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. De fet, la portaveu de Projecte Hom, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? Que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
3: L'home, que ha estat suspès de feina a Isou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
0: El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la localització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
0: El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana.
3: L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
0: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
3: El festival acull més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sónar Més D convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
0: Als esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol. Joan Barberà.
5: Avui arrenca la final de la Lliga CB. L'últim títol del curs, el Barça de Xavi Pascual, s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a les 8 del vespre al Roig Arena.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà a l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Projecte Hom alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any, de fet, en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida. I per això Projecte Hom alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
7: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. dia. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
7: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no en forma part a les dependències de Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
8: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ella es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor, que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
8: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
0: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% dels espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
0: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa ja han ingressat a la presó, mentre que la investigació continua encara oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
9: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
10: A dia d'avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que hem tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. El dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
9: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen els agents de mobilitat de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, per un possible frau a l'empresa pública Gestió Municipal de Serveis. Tot apunta que aquests treballadors públics haurien permès l'accés gratuït dels seus vehicles al pàrquing municipal.
3: Una pràctica que també haurien estès a familiars i coneguts. En total, el perjudici a les arques públiques seria d'uns 17.000 euros.
0: Ràdio Caldes, Xavi Sala.
11: L'empresa pública de serveis municipals va presentar la denúncia als Mossos d'Esquadra i va acomiadar els agents de mobilitat implicats tan bon punt va conèixer la notícia. Durant l'últim mig any, la policia ha dut a terme les investigacions corresponents i s'ha pres declaració a més d'una desena de persones implicades. El president de l'empresa pública, Gestió Municipal de Serveis i regidor de Serveis Municipals de Caldes, David Través, explica que els agents haurien manipulat el sistema informàtic que gestiona l'accés al pàrquing municipal, introduint directament les matrícules dels cotxes escollits.
12: Sembla ser, doncs, que a l'aparcament hi deixaven entrar algú més que aquells que tenien tiquet o aquells que pagaven mensualment. Davant d'aquesta situació es va, com et deia, comunicar i és quan es va interposar la denúncia.
11: Encara no se sap quantes persones s'haurien beneficiat d'aquesta pràctica, tot i que s'estima que hauria comportat un perjudici econòmic d'uns 17.000 euros a les arques públiques. Ara la Fiscalia ha de decidir com actua davant d'aquest cas.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Obrim plana política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també la seva secretària.
3: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, a França, durant la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
14: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
13: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
0: Els bombers confien que l'incendi agrícola de Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes del sinistre. Lleida Televisió, Cel Márquez.
15: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recol·lectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'avanç del foc.
16: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava contravent i cremava molt a poc i els bombers, juntament amb els ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs, corria bastant.
15: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
0: No és l'únic incendi encara actiu a Catalunya. Aquest migdia ha quedat estabilitzat un altre foc, en aquest cas de vegetació, a l'Albi, a les Garrigues. De fet, ha obligat a interrompre el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
3: Els bombers han rebut l'avís a quarts d'11 del matí i han activat 12 dotacions, entre les quals hi ha 3 mitjans aeris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LV-7031 i la línia ferroviària. S'espera que properament es reprengui la circulació.
1: Notícies en xarxa.
0: Gairebé 3:15. El Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per tal de fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
17: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
18: Teníem clar que havíem d'apostar per poder fer aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat de poder ampliar els serveis i poder atendre a la població infantil com es mereix.
17: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
0: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la variés greument. Durant aquest temps ha abocat el mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ambientalistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
19: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar, inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
20: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment. I que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
19: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar en contra de la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
3: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes del sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
0: Nova jornada de vaga a les escoles bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenes de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
3: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la bressol.
0: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer, també a Barcelona, per exigir més inversions.
3: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural del cos, fruit de dècades, diuen, de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament.
0: I és moment per a la cultura. Avui amb l'electrònica com a protagonista, perquè ja ha arrencat la 33a edició del Sonar. Enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte de Prodigy, a qui estem escoltant, però també el raper Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Stassi. Més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia, i ho fa en aquest cas des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. David, bon dia.
5: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, la Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
21: So when they wear this...
22: Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
5: Així a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
0: Més música ara amb els Figaflaues, que encapçalen el cartell de la segona edició del Calço Fest. Tindrà lloc del 21 de novembre, coincidint amb l'inici de la temporada de calçotades a Valls. Avui han presentat un cartell musical amb alguns dels noms més potents de l'escena catalana. Anem fins allà, Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
23: Els ballencs Figaflaues seran els caps de cartell i tancaran a casa l'última arrencada, la gira de comiat del disc La Calçotada. Pep Velasco, un dels integrants del grup, parla de la importància d'oferir aquest concert a la ciutat que els ha vist néixer.
24: Esperem amb moltes ganes aquest concert, perquè també forma d'una gira i aquest seria l'últim, el tancament d'aquesta etapa.
23: També hi actuaran els Tiets, els Pets, Amics de les Arts, 31 Fam, Malifeta o Maria Jaume, entre d'altres. El festival reforça també la vessant de cultura popular, amb la participació de les colles castelleres de Valls, la Unió Anelles de la Flama i diverses figures del seguici festiu. En aquest sentit, l'alcaldessa de la ciutat, Dolors Ferrer, destaca l'èxit de la primera edició.
25: I la veritat és que el resultat va superar totes les expectatives. El Calço Fest va omplir la ciutat de gent, va generar molt bon ambient, va situar Valls com a capital cultural i musical del país i va tenir el Calçot com a gran protagonista.
23: Després d'una primera edició amb 10.000 entrades exaurides, el Calço Fest ja n'ha venut més de 2.000 per aquest 2026 i confia tornar a penjar el cartell de complet.
0: I encara un apunt més en clau cultural, perquè el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
3: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31, prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent, i hi haurà un període de transparres amb l'actual responsable del TNC, a Carme Portacelli.
0: I ara és moment per a la informació esportiva. Se'ns porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
26: Bon dia, Marta. Avui arrenca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs, i el Barça de Xavi Pascual s'enfronta al València. Primer duel, una sèrie que juga el millor de 5. Avui, el partit a les 8 del vespre al Roig Arena. Escoltem el tècnic del conjunt català, Xavi Pascual.
27: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals... El principal, l'objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
26: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer bo el factor pista. Els de Javi Rodríguez reben el Pozo de Múrcia, segon partit de la final de la Lliga de Primera Divisió. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau, avui a partir de les 9 de la nit.
2: Va ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
26: En futbol, al Centre d'Esport Sabadell, última, la gran final que juga demà és el duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten al Zamora a la Nova Creu Alta en un match on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. Fa pocs minuts ha parlat Ferran Costa, el tècnic arlequinat.
4: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 100.000, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
26: Demà hi haurà novament 12.000 espectadors a l'estadi del Centre d'Esport Sabadell.
4: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple. S'està visquent ara, quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
26: A la Lliga F, Pere Romeu renova amb el Barça femení. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint l'equip català després de renovar fins al 2028. L'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran a la pretemporada, un amistós que es disputarà a la ciutat esportiva Dani Jarque el pròxim dissabte 15 d'agost. I demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, una cursa que reunirà algunes de les millors ciclistes del món i tornarà a situar el Maresme en l'epicentre del ciclisme internacional. La competició arrenca amb una primera etapa que sortirà i acabarà demà a Santa Susana després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. Dissabte la jornada unirà Sant Vicenç de Castellet amb la Molina, mentre que diumenge es disputarà la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
7: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
8: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula. Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
9: No, Peyu, tu no hi seràs.
8: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
10: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
12: Bé, i què voleu fer aquests dies?
28: Anar a una piscina caribenya.
29: Dormir en un hotel del Far West.
30: Volar a lloms d'un drac.
12: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
31: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
1: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
31: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
1: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat. 91.5 FM.
9: Ràdio Sant Cugat.
11: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: tu que em pesen els anys. I tot va puixada. Cada cop que es fa de nit té més por de...
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents, diferents magatzems i sales de reunions, a més alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energies Renovables, on el terreny propietat de l'Incasòl estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavier Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posen en risc la continuïtat de l'entitat. El club neix amb l'origen del conflicte, volíem dir, neix amb la construcció de diverses instal·lacions sense els permisos municipals corresponents durant la presidència anterior. Segons explica l'actual junta directiva, aquestes actuacions es van dur a terme sense informar ni obtenir l'autorització de l'Ajuntament. Les irregularitats van acabar sent denunciades pel germà de l'aleshores president i, posteriorment, una nova denúncia davant dels agents rurals va provocar una actuació més contundent per part de l'Ajuntament. Al setembre del 25, l'Ajuntament de Sant Cugat va requerir l'enderrocament de diverses instal·lacions construïdes sense autorització. L'actual junta, que dirigeix el club des de l'any 2019, assegura que desconeixia aquesta situació fins que va rebre la notificació municipal. Davant d'aquesta problemàtica, els responsables de l'entitat es van reunir amb l'arquitecte municipal per explorar possibles vies de regularització. Segons el club, l'Ajuntament va recomanar la presentació d'un pla d'actuació especial per intentar legalitzar les instal·lacions existents. Per elaborar aquesta documentació, el club va contractar un arquitecte especialitzat recomanat per l'Incasòl. La redacció del PAE i l'informe ambiental associat van suposar una despesa aproximada de 10.000 euros, una quantitat significativa per una entitat sostinguda principalment per les quotes dels seus 130 socis que porten 150 euros anuals. Malgrat haver presentat aquesta documentació, dins dels terminis establerts, l'entitat denuncia que encara no ha rebut cap resolució definitiva. Segons expliquen, el regidor d'Urbanisme els va traslladar que el cas seria estudiat amb deteniment, però la resposta continua pendent. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMD de Valldoreix, a més, una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Segons l'informe, a més pels inspectors del Departament de Salut, aquesta situació suposa un risc greu per la salut pública i la instal·lació no es pot tornar a obrir al públic fins que es garanteixi l'eliminació del risc. En aquest sentit, l'EMD de Valldoreix ha activat els protocols corresponents i ha engegat diverses actuacions per tal d'exigir a l'empresa concessionària de la gestió del complex esportiu el compliment de la normativa i la implementació immediata de les mesures correctores. Les mesures correctores decretades per les autoritats sanitàries inclouen la realització d'un estudi exhaustiu de la instal·lació per identificar l'origen de la contaminació, la neteja i desinfecció integral de la xarxa d'aigua sanitària amb analítiques posteriors que hauran de donar resultats negatius, la purga contínua de la instal·lació i l'aplicació dels autocontrols reglamentaris i la garantia que la instal·lació esdevingui segura i que el risc de legionel·la sigui nul. A més, segons exposa l'EMD, a través de la nota, l'informe tècnic detectat ha detectat diversos incompliments de la normativa vigent i s'han d'esmenar en els terminis establerts, com són l'actualització del pla de prevenció de la legionel·la, la verificació dels elements de la xarxa d'aigua sanitària, l'acreditació dels registres documentals i la formació del personal de manteniment. L'EMD de Valldoreix treballa conjuntament amb les autoritats sanitàries i l'empresa concessionària per al restabliment del servei i informarà de l'evolució de la situació i de la reobertura de les instal·lacions a través dels seus canals oficials. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5 SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament, defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes a la instal·lació per risc de legionel·la. En un comunicat enviat als usuaris, l'empresa afirma que ha complert i compleix de manera estricta tota la normativa vigent que li és aplicable, així com les obligacions de control, manteniment i prevenció pròpies de la instal·lació. També assegura que l'EMD no s'ha adreçat ni ha comunicat absolutament res a la concessionària abans de fer públic el tancament. Eventing Sport 5, a més, assegura que sospita fonamentadament que, coincidint amb la proximitat de les eleccions municipals, es pretén utilitzar aquestes instal·lacions al servei dels interessos esportius dels polítics de torn. La concessionària afirma que aquesta situació ja s'hauria produït en altres ocasions i avança que informarà de l'origen exacte d'aquesta qüestió i de la vinculació política que hi ha al darrere. L'empresa també sosté que l'actuació de l'administració està perjudicant els usuaris del centre esportiu i assegura que explicarà el que realment succeeix al voltant d'aquest episodi. L'EMD de Valldoreix ha informat aquest dimecres del tancament, com dèiem, temporal de la piscina. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen els sindicats CGT, la Intersindical i Abacos, el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles Bressol públiques, la gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància, segons ha explicat CGT. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La vaga s'emmarca en el context de mobilitzacions a Catalunya i també a l'Estat. Catalunya, durant el tercer trimestre, s'han fet dues jornades més de vaga d'aquesta etapa educativa. Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Des d'aquí es podrien millorar les ràtios, les condicions laborals de les treballadores del 03, entre altres demandes, assegurat CGT. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada. CGT ha alertat que la situació actual no només perjudica les professionals, sinó que limita la qualitat de l'atenció que reben els infants i compromet la capacitat del sistema per garantir la igualtat d'oportunitats des dels primers anys de vida. El sindicat ha fet una crida a participar de l'aturada i de la manifestació convocada a Barcelona a les 11 del matí. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. En Picornell, a més, remarca que l'eclipsi de Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no es podrà treure les ulleres en cap moment. Per la seva banda, la regidora de Salut, Núria Fernández, ha posat èmfasi en la importància d'utilitzar ulleres homologades que tenen un preu que oscil·la entre els 2 i els 4 euros. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
9: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
10: Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin propostes...
11: Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
12: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, la tertúlia del Faves Comptades comença a fer xup-xup. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui fem allò que fem un cop cada 4 setmanes, que és canviar els rols i els nostres tertulians habituals per ser estudiants de tercer d'ESO de l'Institut Leonardo da Vinci. I avui han volgut parlar del Mundial de Futbol que es viurà aquest estiu. Molt bon dia, benvinguts. Tenim alguns... Acosteu-vos als micròfons sense por, que us sentim fluixet. Tenim algunes veus que potser ja coneixereu d'alguna de les altres tertúlies i alguns estudiants que debuten en aquest espai. Si us sembla, fem allò que fem habitualment i fem una primera ronda de presentacions. Comencem pel Lluc.
1: Vale. Hola, jo em dic Lluc i jugo a futbol i segueixo bastant al Mundial. I, bueno, per això, perquè m'agrada molt el futbol. Soc fanàtic.
2: Hola, jo em dic Milo i no segueixo molt al futbol, però al Mundial, doncs, crec que només la semifinal i la final seguiré.
3: Hola, em dic Maya i jo tampoc segueixo molt al Mundial, però bueno, sé una mica què és i respondré el que pugui.
0: Molt bé.
4: Bueno, doncs jo em dic Lisa i bueno, tampoc segueixo molt al Mundial, i, però bueno.
5: Hola, jo em dic Emma i jo sí que segueixo al Mundial.
0: I el Pedri.
6: Sí, jo vaig, Pedri. Hola, jo sóc la Júlia i sí que segueixo el Mundial, però no tant com la Emma.
0: Seguiràs més el de l'any que ve, que serà el femení?
6: Sí, bueno, el que jugui el Fermín, també.
0: També.
7: Hola, em dic Santi i sí, segueixo molt el Mundial i m'agrada molt el futbol.
0: Molt bé, si us sembla, comencem una mica per parlar del Mundial, no? Al final és futbol, el Lluc deia, jo soc fanàtic del futbol. No sé quines diferències veieu a l'hora de seguir una competició com és el Mundial d'una altra com pot ser la Lliga regular, no? En aquest cas la Lliga espanyola, la Champions, d'altres competicions. Què té d'especial o no un Mundial a diferència d'altres competicions més regulars i que es fan cada any?
1: Bueno, jo trobo que el Mundial és bastant especial, ja que es celebra cada 4 anys i no és com cada any. I a part, tu pots ser del Barça, del Madrid o de l'Atlètic de Madrid, però al final vas amb Espanya, ja que pues, jo sé, ets d'Espanya i segueixes la selecció. I és com que s'uneixen doncs, diferents equips per veure un sol. I està bé.
2: Sí, jo crec que al Mundial hi participen molts països de diferents llocs i això fa que molta gent s'uneixi per veure i participar i gaudir.
3: Jo crec que sí que és diferent perquè, bueno, tu pots, com ha dit el Lluc, pot tenir el teu equip preferit, però després es coneix, crec que es coneixen diferents jugadors dels equips i doncs potser tens la gent té diferents, els seus jugadors preferits al mateix equip, llavors la gent es junta per això.
4: Sí, bueno, jo penso una mica també el que ha dit la Maya.
6: Sí, jo també, com ha dit el Lluc, que més com és cada 4 anys és més especial i també t'uneix amb gent d'altres equips perquè aneu amb el mateix equip en aquest cas. Sí, jo penso igual que al final al ser de cada jugador de diferents equips pues sí que si tens algun amic que sigui del Madrid o de l'Atleti, al final sí que pots fer com més pinya perquè veus els partits que juguen pues, de cada equip, saps?
7: Jo crec que és molt, molt seguit perquè, i com que com ja ell en vaig cada 4 anys, llavors això el fa més especial i a més s'ajunta tota la gent de tots els equips de cada país, tot i que siguin en temporada regular siguin molt enemics, per dir-ho d'alguna manera, però en el Mundial no, perquè van tots amb el mateix país. I, a més...
0: Parleu dels jugadors, no? Que el Mundial us dona l'oportunitat, a vegades, suposo, d'animar o seguir alguns jugadors que en la Lliga regular formen part d'altres equips i, possiblement, no sé si aquí tothom és del Barça.
4: Sí.
0: Milo, més o menys, o...
2: Bueno, sí.
0: Si n'has de triar un?
2: Sí, el Barça.
0: Clar, no sé si us passa quan es fa la convocatòria, no?, que ara per ara el Barça està en un bon moment, hi ha molts jugadors del Barça que van a la selecció, el Madrid no està en el mateix moment, tampoc té un plantell tant jugadors de l'estat espanyol. Us agrada seguir aquest moment de quins jugadors aniran convocats i més enllà dels convocats quins juguen els partits, o encara manteniu una mica la prioritat de que siguin els de, en el vostre cas que sou culers, no, de, els del Barça, o us és igual en el cas de la selecció?
6: Ah, a veure, jo prefereixo que siguin del Barça. Quan van treure els jugadors que van dir que anaven 8 del Barça i cap del Madrid, em vaig posar molt contenta.
8: Sí, jo igual que l'Emma.
9: Sí, o sigui, sí que estàvem bastant pendents de quants jugadors del Barça jugarien, i al final, com per, a la meva opinió, o sigui, que juguin més jugadors del Barça em dona com més ganes de veure el Mundial, perquè ja és com una pinya que hi ha, pues, sí.
7: I com que els jugadors són del nostre club, doncs fa més il·lusió veure'ls jugar, veure'ls jugar. I també està bé que hi hagi d'altres clubs, perquè tots aporten per un títol.
0: La resta?
1: Bueno, sí, estic d'acord amb el Santi, ja que pues, si hi ha jugadors del Barça et donen més ganes de potser veure'l, però també està bé que vagin doncs, els jugadors que s'ho mereixen, ja sigui d'altres clubs, perquè al final doncs, la selecció vols que guanyi, i llavors si vols agafar molts del Barça però potser no estan tan bé com, el, com d'altres clubs, doncs prefereixo que agafin, jo que sé, l'Atlètic Club, per exemple.
0: Quin és el primer record que teniu vosaltres de veure futbol, o potser de veure algun partit d'un Mundial de clubs? Us en recordeu?
2: A mi me'n recordo el Mundial de 2022. A la final érem com 25 persones a la meva casa, i em va agradar molt perquè vaig gaudir molt.
0: Com una festa.
2: Sí, va no? ser com una festa.
0: Suposo.
6: Jo no és el Mundial, però el 2024, quan Espanya va guanyar l'Eurocopa, estava amb els meus cosins i em vaig posar molt contenta i ho vaig celebrar amb ells.
0: Us connecta competicions com el Mundial, que a més es juguen a l'estiu i probablement doncs, ja no teniu classe, evidentment, i possiblement teniu més temps lliure, a espais de família, d'amics, de gaudir amb col·lectiu?
6: Sí. Sí, per exemple, amb els meus cosins són tots del Real Madrid, nosaltres som del Barça, però sempre que ve el Mundial tots anem al mateix equip i fem més família, més pinya.
0: Us dona l'oportunitat aquesta de trobar-vos amb sí. amics o familiars que són d'altres equips que normalment doncs no animeu al mateix equip, i quan arriba al Mundial o quan juga a la selecció doncs us trobeu al mateix bàndol? O també coneixeu gent, per exemple, que va amb altres seleccions que no sigui l'espanyola al vostre entorn?
2: Sí, el meu pare

0: Que altres països que si fora d'Espanya, que si la selecció no ha classificat, doncs pues, per tenir algun, anar amb algú al Mundial o anar amb alguna altra selecció que els hi caigui bé l'equip o tinguin jugadors coneguts.
1: Com per exemple, nosaltres tenim una amiga, la Júlia, ja la coneixereu d'altres tertúlies, que anava amb Itàlia, però no s'ha pogut classificar, llavors vam a Espanya.
2: Sí, sí.
3: Tenia un pla B,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
3: I vosaltres teniu un pla B si Espanya no prospera en les rondes?
0: Sí. República Democràtica del Congo.
3: Perquè el porta el Barça a la samarreta o què? A la segona equipació?
0: No.
3: Ah, vale.
0: Perquè ha classificat.
3: Júlia, tu tens pla B?
1: No sé, Argentina o... Sí, és que no ho sé, la veritat. No ho he pensat gaire.
4: No, jo aniria amb Bosnia i Herzegovina perquè van eliminar Itàlia, van fer gran 3-5.
0: Sí, jo, a mi m'agrada anar, si no és amb Espanya, amb equips, bueno, seleccions petites, perquè tothom va amb les seleccions grans i no em sembla just, llavors. A mi m'agrada anar amb les petites, que eliminen altres.
5: Sí, bueno, jo crec que si a Espanya no hi va molt bé, jo seguiré bastant a Equador, que jo crec que serà una revelació.
3: Sí?
5: Sí.
3: Fas pronòstics de... Ara, després, quan acabem, si us sembla, farem una porra a veure qui guanya, qui guanya el Mundial. Quedarà gravat i després ja entre vosaltres...
1: No, Itàlia no. Polònia tampoc.
3: Milo, tu tens alguna selecció preferida?
6: Bueno, jo de pla B en tinc dos perquè la meva mare és d'Argentina i el meu pare és de França. Jo he nascut a Espanya, llavors suposo que tinc més possibilitats de guanyar aquest Mundial.
3: Així, amb la que guanyi, no? D'aquestes
6: sí.
3: Tres, la que vagi
6: la que
3: millor
6: guanyi, sí,
3: i millor. En el teu cas, Maia?
4: Jo diria Nova Zelanda perquè he viscut allà i li tinc molt amor, així que...
3: I els vincles, no? Més sí. Enllà d'allà on viviu ara. I si la selecció catalana jugués en un futur?
1: Jo aquí tindria un problema perquè...
3: Què passaria?
1: Perquè jo vaig molt amb Espanya, però és que Pedri és de Canàries, llavors no sé amb qui aniria. Perquè soc de Catalunya, llavors aniria amb Catalunya, però Pedri no jugaria, llavors... Jo crec que amb les dues.
3: Tu ets del Pedri, no?
1: Exacte, és del Pedri. Sí, però també dels equips. Tipus, si Pedri hagués estat del Madrid, no m'hauria agradat Pedri, per exemple.
3: La resta suposaria algun debat?
0: No, gens ni mica. No, ni m'ho pensaria.
3: Sí? Amb qui?
0: Amb Catalunya.
1: Sí, jo igual.
4: Sí. Fermín és d'Andalusia, eh? Bueno.
3: L'Emma té un debat intern aquí amb els jugadors. I què passaria si en la convocatòria d'enguany no tinguessin, la selecció no tingués jugadors del Barça? Creieu que això us condicionaria d'alguna manera en potser donar suport a altres seleccions o igualment vosaltres escolliríeu l'Espanyola?
0: No passarà.
1: Ja, no passarà.
3: És un hipotètic cas.
1: Jo crec que no? Potser seguirien anant amb Espanya, però potser, jo què sé, si a Brasil juguessin pues, un munt del Barça, diria, pues, vaig amb Brasil també.
3: Per tant, el Barça mana.
1: Sí, sí, una mica sí.
3: És una mica primer del Barça i després...
1: Sí,
3: sí. Sí, si haguéssiu de triar Barça selecció...
1: Barça
4: sempre.
3: El club el porteu al cor, eh? Més enllà de la selecció. Què creieu que té el Mundial que no tenen altres competicions? Ho preguntava una mica al principi. Què creieu que el fa especial?
0: Jo crec que, com ja hem dit abans tots, és cada 4 anys i, a més, com que és una competició a nivell mundial, s'ajunta més gent que no pas si fos a nivell europeu o de continent o el que sigui. Llavors, per exemple, la selecció... La Lliga Espanyola no el veu tanta gent, només la veu normalment gent d'Espanya, però el Mundial el veu un munt de gent. La final de l'any passat el veu era un milió...
3: De fa 4 anys.
0: Eso, perdó. 1,5 milions de... Mil milions... Joder, milions de persones. Ja no sé ni quin número és.
3: Moltíssima gent.
0: Sí,
3: moltíssima gent. La resta hi esteu d'acord, que és això el que la fa especial? Sí. O potser també aquests vincles personals que canvien a l'hora de seguir...
1: No, jo crec que, com ha dit el meu company Santi, ho fa especial això, que és cada 4 anys i tot això. A més, com que és algo com arreu de tot el món, molta gent parla d'això i, clar, jo, per exemple, tinc una amiga alemanya, doncs ella, no sé de quin equip és, em sembla que del Bayern de Múnich, però, per exemple, pues, les dues parlem del Mundial perquè ens agrada molt i és com una competició que fem totes juntes.
3: Us agrada més animar la selecció o el vostre equip?
1: A l'equip.
3: Sempre, eh?
1: Sí.
3: No teniu dubtes. No.
1: Sí, a més, el Barça és cada any, llavors. Sí. I a més, com que som d'aquí a Barcelona, anem a veure la rua i coses així, llavors és com que connectem més.
3: Queda més a prop, no?
1: Sí, sí.
5: Un mes més.

0: Sí.
1: I no us fa patir, per exemple, que el seleccionador de la selecció espanyola, per exemple, vulgui fer jugar jugadors del Barça que potser no estan en estat òptim físic i que això repercuteixi a la temporada que ve?
0: Sí.
1: No sé si, no? En aquesta etapa, que seria de descans, de preparació física, jugar una competició tan exigent com és un Mundial, també passa factura als jugadors. I això ho veurem possiblement quan comenci a finals d'agost la Lliga. No sé com valoreu aquest equilibri, no? Al final són els clubs qui paga els jugadors, però després els convoquen les seleccions i això passa factura en els clubs, que són qui paga les seves nòmines.
2: I ha passat molt, ha passat diversos cops. A mi li va passar no fa molt, i d'altres jugadors ha passat molt sovint.
0: Jo
2: perquè
0: crec...
2: la sobrecàrrega de jugar amb el club i a més jugar amb la selecció és molt alta.
0: Jo crec que el que hauria de fer l'entrenador és jugadors que s'estiguin recuperant d'alguna lesió o coses així, que els deixi els primers partits jugar altres que estan perfectament sense cap lesió i després hi ha els partits més decisius que els posi.
3: Sí, bueno, ara no estic de 100% segur, però diria que Espanya paga als jugadors, o paga als clubs d'on provenen els jugadors per si es fan mal o alguna cosa, doncs per poder-los endur al Mundial, per exemple. I bueno, sí, ja ha passat
1: però
3: bastant.
1: Però no els paga la fitxa sencera.
3: No, bueno, no sé. Bueno, això, sí.
1: Hi ha una petita gratificació,
3: sí,
1: no? Però,
3: sí,
1: clar, sí, dèiem, estava contents, no?, que hi havia 8 jugadors del Barça convocats, sí. Però què passa si d'aquests, quan acaba el Mundial, 4 estan lesionats? Quin impacte tindrà això després en la Lliga?
3: Bé, al final, el Barça, ja que és un club molt gran i té també bastanta gent de la Masia, que són bastant bons, té molt fons d'armari, que té molts jugadors de la plantilla, llavors, si es lesionen i poden sortir més, doncs bé, però sí que si són jugadors bastant importants sí que pues, potser enfada una mica, però bueno,
1: sou optimistes com el Lluc, o si tornen Pedri, Lamin, Fermín i Cubarsí lesionats, tindrem un problema.
0: Si tornés Pedri lesionat, jo crec que m'enfadaria bastant.
2: Fermín ja va estar,
0: no? Fora Fermín.
1: Per què creieu que la gent s'identifica tant amb la selecció de futbol, no? O una part de la població?
0: Jo crec que potser perquè has nascut a un país i si t'agrada molt el futbol i has nascut a algun país, t'agrada com que el país d'on provens o a qualsevol altre país, doncs, com que el representin un esport tan considerat tan important o alguna cosa així. Bueno, o també depèn de l'equip que tinguis, com el Barça, per exemple, que molta gent del Barça juga amb Espanya, doncs també els fans del Barça, doncs, pues, jo vaig amb Espanya perquè... pues van els del Barça també, això.
3: Sí,
4: sí, jo també crec que quan neixes a un país t'identifiques més amb aquella selecció perquè des de petit que animes a la selecció.
2: Jo crec que al final hi ha països alguns més que altres que són molt patriotes, per dir-ho d'alguna manera, que són com molt del país. Llavors altres països potser no animen tant a la selecció com aquí a Espanya o a Estats Units o altres països semblants.
1: Creieu que és una eina d'unir una part de la població amb aquests tipus d'esdeveniments esportius on són les seleccions que representen els països? Podríem parlar també dels Jocs Olímpics, per exemple.
0: Sí.
3: Bueno, jo crec que sí, ja que doncs al final, per exemple, en el cas del futbol, hi ha molta gent que fa futbol a Espanya i al final doncs aquestes persones que van al Mundial et representen d'alguna manera. Llavors doncs està bé que les segueixis i les miris perquè és com que et representa.
4: Sí.
1: Fa sentir part d'una comunitat aquest tipus de competició?
0: Sí, perquè tu veus que no ets l'única persona que va amb aquest equip, que hi ha molta gent que et recolza i va amb tu.
2: I per això se li diu que van a representar Espanya, perquè representen a tota la nació, a tot l'estat.
1: I creieu que a vegades també pot haver emocions negatives o conflictes relacionats amb aquests esdeveniments esportius?
0: Sí.
1: Per exemple?
0: Per exemple, quan hi ha rivals entre equips, com si jo vaig amb Espanya i un altre va amb França i hi ha una final, per exemple, doncs potser la gent hi ha baralles al carrer, rivalitzacions, com una amiga em va explicar que a la Copa Àfrica, em sembla, hi ha dos equips que es van barallar a la final o alguna cosa així, que pels carrers em va ensenyar un vídeo i es barallaven un munt.
2: Com lo va passar a la final del Champions amb el PSG i l'Arsenal.
0: Sí, que s'ha liat. com...
1: No és la primera vegada que passa no. Quan el PSG arriba a una, sí. A una bueno, final.
5: Jo volia afegir també que, a part d'això, a part del que ha dit l'Emma, també és possible que hi ha gent que no segueixi el futbol i que a causa d'això hi hagi com dos bandes, d'una que no segueix gens el futbol i l'altra que sí, que està super a sobre.
1: De fet, és una època on si sortim a passejar molts bars amb terrassa, no? A 24-7, no? Però cada cop que hi ha partit de la selecció espanyola i fins i tot d'altres seleccions, ja que estem en un país que hi ha molt turisme, el futbol és continu, i aquells que no els agrada el futbol potser deuen pensar, bueno, no? Sí. Fins aquí. Podria haver una invasió en el sentit d'una ocupació molt àmplia de l'espai públic durant aquests mesos per part dels seguidors del futbol, no? Com s'hauria de trobar l'equilibri també?
2: Sí.
1: Perquè a vegades també això va associat en un consum d'alcohol, en uns comportaments, sí. No? Un desfermament.
3: Sí.
1: No sé si ho heu viscut.
0: Sí, a vegades quan un equip guanya la gent es torna una mica boja.
2: Massa.
0: Sí.
1: Digues, Emma.
0: No, sí, que a vegades la gent es torna boja i doncs celebren passant-se. Per exemple, quan Espanya va guanyar l'Eurocopa, jo estava a Barcelona i vaig veure gent amb una bandera d'Espanya, no sé com és en català, bueno, toreando a conxes.
1: Mm-hmm. A la celebració.
6: Sí, hi ha gent que, per exemple, a la ruada del Barça l'any passat, que vaig anar amb la Emma, que hi havia un tio que anava bastant...
1: S'havia pres alguna copa de
6: sí.
1: Més.
6: Sí, i estava bastant loquito, però bueno.
1: El Mundial, vosaltres seguiu tots els partits? Els seguiu a través de la televisió convencional o no. Ho feu també a través de xarxes socials?
2: No, és que s'ha de pagar i val molt, és molt car, llavors.
4: Jo, com no tinc xarxes socials i que tampoc miro molt el futbol, sovint miro el Mundial, però només la meva selecció i amb els amics, perquè si no, no ho miro, perquè és amb qui gaudeixo més.
0: Sí, normalment ho miro a la tele, o si no, a vegades vaig a algun bar a mirar-ho, o si no, no sé com és en català, perdona, me asomo al meu balcó i...
1: Ja, surts, no?
0: Surs això, gràcies. I veig, pues, hi ha un bar de futbol i es veuen els partits.
2: I com que els partits espanyols donen obert a la 1... Però altres no. Llavors, a mi com m'agraden molt les seleccions petites que he dit abans, i bueno, en general totes, m'agradaria veure tots els partits, bueno, quasi tots, perquè són 100 i pico, del Mundial.
1: Són moltes hores de sentir?
2: Sí, bueno, no passa.
1: 100 partits per 90 minuts. Si fem les mates, són 9.000 minuts. Són molts minuts. Seguiu també la informació relacionada amb el Mundial a través dels mitjans de comunicació, aquests partits previs, aquestes polèmiques que hi ha hagut, no? Per exemple, les persones, a part de la selecció de l'Iran, persones nascudes a l'Iran, com que els Estats Units tenen una política molt restrictiva de concessió de visats, doncs hi ha moltes persones que no podran anar als Estats Units, que és un dels tres països, juntament amb Mèxic i el Canadà, on es disputa el Mundial. També hi ha un àrbitre d'un país d'Àfrica, que és dels considerats que són els millors àrbitres, que tampoc hi podran anar, doncs, perquè les lleis de l'administració americana no li permeten el pas. No sé què us sembla també tot el que es deriva més enllà, que no és estrictament futbol, no? d'aquests grans esdeveniments.
0: A mi això em sembla malament. És un mundial, tothom hauria de tenir dret a participar-hi.
2: Però, malauradament, passa molt, i és que el Mundial és molt futbol, però també és molta política.
0: Sí.
2: Intervé molt la política, sobretot els països anfitrions, però de tot arreu. No pot, per exemple, no, em sembla que no sé si es pot legalment posar el mateix equip Iran i Estats Units, o sigui, el mateix grup, o Ucraïna i Rússia.
0: Però jo crec que el tema de guerres i tot això no hauria d'afectar tant a competicions esportives, sigui el Mundial de Futbol, sigui en altres esports, els Jocs Olímpics, jo crec que no hauria d'afectar.
1: Mm-hmm. Algun de vosaltres s'ha plantejat anar a veure el Mundial? No sé si sereu per casualitat per Mèxic, Canadà o els Estats Units aquest estiu.
2: No. Però potser el Mundial de l'Inter a 4 anys, el 2030, que celebra aquí a Marroc, sí que es podrà veure molts partits.
4: Sí, però els preus... Suposo que
6: sí, els preus
4: pujaran
2: bastant. Bueno, però l'hauràs de descomptar els vols, bueno, si és aquí prop els vols i l'allotjament.
1: Clar, les entrades més barates tenen un preu d'uns 1.000 euros.
6: Sí, no?
0: Bueno, estalvia fins al...
1: Heu fet Guardiola o no?
2: Sí. No. Tocarà treballar l'estiu.
1: tocarà treballar a l'estiu. Teniu 4 anys per fer Guardiola. No sabem si aquests preus també seran iguals en el Mundial del 2030. El cas és que per al Mundial d'enguany els preus són altíssims, rondant les entrades més barates, aquests 1.000 euros, possiblement perquè es convertirà allò més enllà d'un partit, no? Els Estats Units són molt especialistes, no sé si heu estat alguna vegada o segurament, sí, en tot cas, que ho heu vist a través dels mitjans o de les xarxes socials, que les prova més enllà de l'esport. La Super Bowl n'és un exemple, no? Amb aquell, sí, amb l'espectacle del Midtime. Sí. Possiblement aquest Mundial tindrà una mica d'aquesta americanització, creieu?
6: Sí, ja s'ha confirmat que hi haurà artistes
3: a la final, per exemple. Sí,
6: a la final.
1: I Shakira torna a ser l'artista del Mundial.
6: Sí.
2: Sí. Sí.
1: Vosaltres no hi éreu a la de Sud-àfrica, no, recordeu?
6: No, però
2: sí, sí, sí.
1: Coneixeu la cançó o no?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I la d'enguany?
2: També.
6: També, també.
1: També. Quina importància, quin impacte creieu que té més enllà del futbol al Mundial? Creieu que té transcendència més enllà de l'esport? Sí. Té transcendència, sí, en qüestió política, en qüestió social, sí, en qüestió cultural, en posar sobre la taula temes de debat també, o és exclusivament futbolístic?
2: No, jo crec que té molta política i molt econòmic. El país anfitrió gasta molts diners en fer els estadis i després probablement en rebim bastants més, si no, no ho faríem. I, per exemple, al Mundial de Qatar, molts estadis que van fer els van fer els obrers, que després, malauradament, ja no estan. I ara estan abandonats, pràcticament. Sembla que no hi juga ningú.
1: Si val tot?
2: Sí.
1: Si val tot per fer un Mundial?
2: No hauria, però...
3: No hauria de ser així.
2: No hauria, però malauradament sí.
6: Haurien d'assegurar-se del benestar de la gent que ho fa i tot això.
1: El futbol mou masses diners.
2: Sí, sí.
1: Parlem ara del, no, parlem ara del Mundial, però podríem parlar també dels clubs. Se li dona massa importància i es passa per sobre de coses possiblement més importants a canvi d'aquesta visibilitat, aquest espectacle que és el Mundial, que tenim, ho dèieu vosaltres, a bona part del món connectat a la televisió, la majoria per seguir aquest esdeveniment. Què creieu?
2: Jo crec que no trobo bé que cobrin molt més, però moltíssim més, que gent, per exemple, metges que salven vides, o professors que eduquen els infants i els adults també, o policies que de certa manera també salven vides, o que més altres professions així, i cobrin molt, molt més els futbolistes que simplement xuten una pilota.
6: Sí, jo entenc que és un esport que al ser tan conegut costa molt arribar, però em sembla que cobren massa en comparació a altres treballs.
4: Jo Maia, crec que des d'un punt de vista econòmic és bastant normal, perquè els jugadors cobren moltíssim però generen moltíssims més diners, i des d'un altre punt de vista més ètic, com el dic al Santi, doncs quan veus que hi ha gent que no pot ni menjar ni comprar, doncs no és molt normal.
1: Maia, que no t'hem sentit gaire.
7: Sí, jo crec que els jugadors els idealitzen molt, i especialment pels nens petits, molts volen ser futbolistes i pues, fan com de... com model això, però al final pues, els que de veritat ens ajuden, i això, com han dit ells, doncs haurien de donar-li més mèrit als metges i als policies i als que salven vides, si ens ajuden.
1: Ara la Maia deia, no? Els futbolistes són el model per a moltes persones, sobretot per a adolescents i infants. Ara tindran un focus posat en ells, i més enllà del futbol hi ha l'actitud en la que es juga al futbol, hi ha la manera de jugar, hi ha el fair play, hi ha les declaracions abans i després dels partits, no? Creieu que els futbolistes han de tenir en compte que, tot i que ells no vulguin ser un exemple o no es prenguin aquest paper d'alguna manera de ser un líder, les seves actituds influencien i ho fan molt sobre una part molt important de la població, i a més que s'està formant com són els joves?
6: Sí, sí, jo crec que quan algú vol ser futbolista ha de tenir en compte que no és només sortir a un camp i jugar a futbol, també és influenciar, entrevistes, pressió. Jo crec que abans de qualsevol cosa has de saber totes les cares, no només la que t'ensenyen.
5: Clar, perquè al cap i a la fi estan donant una imatge sobre, bueno, gent més petita o de la seva edat, i estan donant com un exemple que aquesta gent que mira el futbol vol seguir.
7: Clar, a sobre també, si tu no segueixes el futbol, sempre et sortirà igualment a les xarxes, així que tu ho veuràs i t'influència també.
2: Jo crec que hi ha molts jugadors que haurien de pensar més en l'exemple que donen i no tant en ells mateixos, i que hi ha molts jugadors que amb la fama i tal se'ls puja molt al cap, llavors has de tenir molt, la ment molt freda, com es diu col·loquialment, per que no se't pugi el cap i no liar-la.
1: Mm-hmm. Moltes vegades parlem, no, dels valors de l'esport en positiu, del companyerisme, de jugar en equip. Creieu que potser els hi caldria que des del club, igual que es fa un preparament físic, un preparament tàctic, es preparés els jugadors també per parlar en públic?
2: Sí.
1: Ja que representen moltes vegades, en aquest cas, la selecció, no? Són d'alguna manera els representants d'un país, en el cas dels clubs, doncs també d'una entitat. Estaria bé també tenir-ho en compte, perquè també és veritat que són gent molt jove, moltes vegades. Estem parlant a la plantilla del Barça, en parlàvem l'altre dia, doncs són majors d'edat, però gairebé russant el límit, no?
2: Jo crec que és que diuen coses que és que no tenen ni cap ni peus en les entrevistes. I llavors això al final surt molt a mitjos de comunicació, i hi ha vegades que es treu de context, però hi ha molts cops que és que et diuen coses que però què dius?
0: Sí, jo crec que t'haurien d'ensenyar a sota pressió contestar bé, no dibuixaries ni res d'això. I també, com vam dir a l'anterior a la ràdio del Barça, jo crec que també hauríem d'ensenyar l'idioma que es parla allà per poder contestar bé les entrevistes.
1: Perquè a vegades no, quan no ens sabem expressar amb un idioma podem caure en errors. El Mundial de Futbol és un dels esdeveniments esportius amb més impacte econòmic al planeta. Evidentment, als Estats Units, Canadà i Mèxic hi haurà un impacte molt directe en pernoctacions, en vols, en l'hostaleria. Creieu que és positiu o no aquest impacte que tenen aquests grans esdeveniments, o també ajuden a saturar ciutats i a desplaçar persones que hi viuen?
0: També això depèn de a qui li afecti. Per exemple, si ets d'alguna persona que li agrada molt el futbol i tens un negoci de samarretes, doncs tu dius, pues mira, faré una col·laboració amb el Mundial i trauré samarretes d'aquests equips, i així anirà millor per mi econòmicament i tindré més gent que em compri. Però clar, potser gent que té negocis petits i que no són gaire fans d'això, els hi va malament perquè hi ha molta mobilització i no els va bé.
1: Mm-hmm. Esteu d'acord la resta?
0: Sí, i jo penso que la gent que no segueix el futbol i que, per exemple, viu a un lloc que aquest any es juga al Mundial, per exemple, sí que moltes coses pugen als preus, als restaurants, als supermercats, perquè va molta gent i s'aprofiten, i al final, pues, clar, tu has de viure allà i has d'estar l'estiu, que et puja tot de preu, i pues, no és molt... no està molt bé, però...
2: Jo crec que per la gent d'allà, dels països anfitrions i al voltant, és molt dolent perquè els hi puja molt els preus, hi ha moltíssima gent, i bueno, hi ha moltes coses, però per la gent que ve de fora probablement ja vinguin preparats per veure això, tot i que els preus són excessius i és que és inaccessible.
1: Mm-hmm. Parlem de futbol femení, de la selecció femenina. Júlia, creieu que té el mateix impacte dia d'avui el Mundial de Futbol Femení que el masculí?
0: No, encara no, però sí que l'últim Mundial de Noies, que va guanyar la selecció espanyola, va aconseguir un impacte molt gran, i esperem que el Mundial que ve ara de Noies també tingui més impacte, i a veure si guanyen.
2: Amb l'últim Mundial jo crec que va tenir més impacte el petó, el famós petó,
0: sí,
2: que no pas el fet de que les noies guanyessin el Mundial, que és molt més important.
1: Sí. Mm-hmm. Us queda aquest record també de com va enterbolir el petó no consentit a...
2: Hi ha moltes jugadors que van sortir en roda de premsa dient que es queixaven de que no es donava importància al Mundial, i s'ha donat moltíssima més importància a això.
0: Sí, i les condicions al Mundial...
1: Almenys... No ha estat lliure de polèmica tampoc la selecció espanyola femenina de futbol amb els entrenadors,
0: sí,
1: oi?
0: Va ser bastant liu. I, de fet, van fer un documental sobre això, que van parlar que l'Alexia i la Mapi van haver de fer elles totes les posicions i de tot, i van haver d'organitzar-ho elles perquè... els entrenadors no
1: ocuparaven. De fet, Mapi León no anava a les convocatòries.
0: No,
1: Mapi León i altres jugadores, com Irene Paredes i moltes d'altres, no anaven a la selecció quan se les convocava perquè no estaven d'acord en la manera de treballar i en les condicions en què eren. Teniu ganes del Mundial de l'any que ve?
2: Sí.
1: Creieu que a poc el futbol femení tindrà també més seguidors i seguidores, i no sé si igual que el masculí, però a poc va creixent?
6: Sí, cada cop va creixent més i hi ha més gent que va veure les noies.
0: A més, cada cop inverteixen més en el futbol femení i donen més oportunitats, i avui en dia jo crec que estava, bueno, encara falta bastant per arribar a igualar-los, però amb el temps s'acabaran igualant.
1: Sí? Sou optimistes en aquest sentit? Sí, sí, el repte és en majúscul, perquè les diferències són abismals en salaris, i no només en salaris, sinó també en condicions, no? En com viatja un equip, com es prepara un equip, on s'allotja un equip, diferent entre la selecció masculina i la femenina, però creieu que a poc s'anirà igualant?
0: Sí. A més, també influeix les generacions. Per exemple, els nostres avis són tots la majoria en... els han ensenyat que s'ha de ser masclista i tot això, i cada generació, per exemple, a nosaltres sempre ens han ensenyat que hem de respectar tots entre nosaltres, que hem de ser tots iguals amb els mateixos drets. Jo crec que això també influeix, perquè quan alguna generació que ja ni es plantegi que és el masclisme, jo crec que quan algun així li porti el lideratge serà molt més igualat.
2: Jo crec que sí, que s'igualarà en algun moment, com ja hem dit la tàrtula passada, si algú no l'ha escoltat. Bàsicament vam dir que el Camp Nou, per exemple, un clàssic o un Champions, que van jugar les noies, a diverses dates van gairebé omplir, si no omplir, i això és molt positiu, perquè al final això vol dir que s'han fet avenços, que abans no podien jugar al Camp Nou, o bueno, altres estadis grans del masculí, i ara sí, i la gent que diu que no l'omplen, que miren futbol, sisplau.
0: Sí.
1: Estem arribant ja al punt final de la tertúlia, i us deia al principi, ens acomiadarem amb una porra, no? Us atreviu a fer els tres primers, no? El guanyador del Mundial i els... no sé si es diu semifinalistes.
2: Sí?
3: Bueno, subcampions.
1: Subcampions i el tercer.
3: I el tercer i quart lloc.
1: I tercer i quart lloc. Vinga, fem els quatre?
3: Va,
1: Lluc, que toca començar.
3: Jo crec que el campió, desitjo i espero que sigui Espanya, i jo crec que la final, bueno, el subcampió serà Portugal, i el tercer i quart lloc jo crec que el jugaran França i Brasil, i el tercer i quart lloc guanyarà França.
1: Milo.
4: Jo crec que al primer lloc Espanya guanyarà, jo crec que sí, després França al segon lloc, té possibilitats, i Argentina també, i Portugal.
1: Vinga, has fet contenta la família, eh?
4: Sí.
1: Maia.
7: Jo crec que Espanya primer, segur, i després igual Argentina, Portugal, i després França.
5: Sí, jo penso que, bueno, Espanya, després Anglaterra, o, bueno, i
1: Regne
5: França.
1: Unit.
5: Sí, en Regne Unit. França, i, bueno, Argentina o... Sí.
1: Algú pot dir que Espanya no guanya, eh? Vull dir, una cosa són els desitjos i l'altra... Teniu l'oportunitat per aquí per guanyar la porra, si no guanyés, vaja, digues, Emma.
0: No, jo opino també com la Lisa, que el favorit és Espanya, jo crec que guanyarà Espanya. Segon, jo diria el Regne Unit.
1: Anglaterra, que em corregia ara l'Oriol, que jo també ho havia pensat, perquè ells sí que tenen les seleccions de Gales, Anglaterra, Escòcia separades.
0: Jo diria que subcampions... O sigui, jo diria campió Espanya, després Anglaterra, després França i després Argentina.
1: Júlia, com ho tens, això?
6: Jo penso igual que la Emma, però crec que potser Espanya no ho ha. És que no estic segura. Potser hi ha altres seleccions que també estan bastant pel nivell que poguessin guanyar, però bueno, ja ho veurem.
1: Fes una porra, fes un, dos, tres, quatre, vinga.
6: És que no sé, a veure... no sé... A veure, Espanya primer o segon, jo crec que sí, però no sé, després Brasil també penso, Argentina també, França també hi ha bastantes oportunitats.
1: Santi.
2: Jo crec que primer Espanya, segon Argentina, tercer Portugal i quart França, però jo crec que també hi haurà un equip revelació, que per mi és o Nova Zelanda, el Team Paine, o
6: Bosnia-Herzegovina,
2: o alguna ciutat, país africà.
1: Croàcia, que fa poc va fer molt bons resultats, no teniu entre les vostres opcions.
6: No,
1: veurem si hi ha una sorpresa o no n'hi ha. Si no guanya Espanya, heu perdut tots. Recuperarem la porra i veurem qui s'hi ha acostat més. Escolteu, moltes gràcies per venir a la tertúlia, en aquest cas de joves, del Faves Comptades, que gaudiu molt del Mundial, que us ho passeu molt bé i que tingueu molt bones vacances d'estiu.
2: Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies.

0: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: Què podem veure en el firmament? Si aixequem el cap i mirem el firmament, podrem veure molts astres diferents. De dia, no cal dir-ho, només veurem l'astre rei, el Sol, i alguns altres dies també es veu la Lluna. En canvi, de nit, podem veure molts més astres, alguns més brillants, altres al límit de la visió humana. I tenim una mica de tot, estrelles, planetes, cometes, estrelles fugaces, galàxies, la Via Làctea, etc. Anem a repassar-los. El Sol és una estrella, i és igual que les estrelles que veiem durant la nit. L'única diferència és que el Sol el tenim molt més a prop, mentre que les estrelles estan moltíssim més lluny. De fet, el Sol és la nostra estrella, perquè la Terra gira al seu voltant. La Lluna és el satèl·lit natural de la Terra, un astre rocós que gira al voltant del nostre planeta. És molt més petit que el Sol, però està molt més a prop, i per això és el segon astre més brillant de tot el firmament. La majoria de puntets brillants que es veuen durant la nit són estrelles, astres que emeten llum pròpia i que il·luminen l'univers. A ull nu en podem veure varis milers. N'hi ha de més brillants i de menys brillants. Per distingir-les bé, totes les civilitzacions es van inventar les constel·lacions, que són agrupacions d'estrelles que representen una forma determinada. A ull nu també es veuen cinc planetes: Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn. Es distingeixen de les estrelles perquè, mentre que aquestes es mouen totes en bloc, els planetes es mouen a través de les constel·lacions. A vegades apareixen al cel uns astres allargats, amb grans cues, que es poden veure durant uns dies o setmanes movent-se pel firmament. Són els cometes. A ull nu també podem veure una franja allargada i estreta més blanquinosa, que per la seva forma va ser anomenada la Via Làctea. Es tracta de la nostra galàxia vista des de la Terra. I des de llocs foscos també es poden veure tres galàxies externes a la nostra. Des de l'hemisferi nord es pot veure una taqueta molt feble, que és la galàxia d'Andròmeda. I des de l'hemisferi sud es poden veure dues taques més grosses, que són els núvols de Magallanes, que són dues galàxies satèl·lits a la Via Làctea. Finalment, a vegades es veuen com estrelles que corren ràpidament i que només duren un segon. Són les estrelles fugaces. Es tracta d'un fenomen atmosfèric i és degut a l'arribada de pedretes normalment molt petites a gran velocitat de l'espai, que amb l'enorme fregament que experimenten s'escalfen molt i es cremen. I uns altres fenòmens atmosfèrics molt vistosos són les aurores boreals, unes cortines de llum verdes, blaves o vermelles que es mouen pel firmament durant uns minuts. Es veuen sobretot des de zones properes al pol nord o al pol sud de la Terra, i són degudes a l'arribada d'una gran massa de gas molt calent procedent del Sol, que interactua amb l'atmosfera terrestre i amb el camp magnètic de la Terra i produeix aquestes cortines de llum tan vistoses.
2: 91.5 FM, Ràdio Sant Cugat.
0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. La circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat restablerta un cop estabilitzat l'incendi de l'Albi a les Garrigues, segons ha informat Renfe i Adif. Els trens que havien quedat aturats reprenen progressivament la marxa. La circulació havia quedat interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Camp de Tarragona a causa del foc de vegetació que s'ha declarat a 11:15 del matí. L'incendi ha afectat camps de rostoll a la zona propera a la carretera LV-7031 i també la línia ferroviària. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la zona franca. L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a la dona, que no forma part del cos, a les dependències de la zona franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
2: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
1: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual. Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en un context sexual en què els homes doblen el pes de les dones. I avui, nova jornada de vaga a les escoles bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals a Barcelona. Centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes. El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern en càntics de 03 existeix i l'educació comença a la bressol. I avui amb l'electrònica com a protagonista parlem de cultura perquè ha arrencat la 33a edició del Sonar enguany en tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda The Prodigy, el raper Skepta i les sessions de Charlotte de White. I el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, arrenca la final de la Lliga CB, l'últim del curs. El Barça de Xavi Pasqual s'enfronta al València en el primer duel que juga a les 8 del vespre.
3: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous, 18 de juny, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà al Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però va acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem del Dia Mundial de la Música que es commemora aquest diumenge i de la presentació del Meu Ritme del Prat de Llobregat amb Billy Macià, tècnic de la CAPSA. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar les polèmiques declaracions sobre els joves del president de la COE de Castella-La Manxa i l'ús de les platges aquest estiu. A partir de les 5 coneixerem la castellarenca Ana Hernández, campiona de la Queens League. Continuarem amb alguns consells per tenir cura de les mascotes durant l'estiu. Ho farem de la mà de la Maria José Blàvia, directora de Veterinos. I acabarem amb cultura i la tasca de programar la temporada d'arts escèniques al Teatre Auditori de Sant Cugat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi, també bona tarda.
1: Bona tarda. El servei de menjador escolar a Terrassa es prorroga un any més mentre s'inicien els tràmits per licitar un nou contracte. Així es va explicar a la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Educació. La nova licitació hauria d'estar enllestida abans del 30 de juny de 2027. Els plecs haurien de recollir tota la informació aportada per les comissions de menjador i per la tècnica que controla el servei, i també la que se'n derivi de l'expedient informatiu que l'Ajuntament va obrir a l'actual empresa Mediterrània de Catering. L'objectiu és que el servei es continuï prestant amb totes les garanties aquest últim curs, tot i haver-hi incidències, i ja de cara a la nova concessió corregir i millorar algunes mancances que s'han detectat durant el seguiment i control de l'empresa actual, com per exemple racions petites, manca de productes de proximitat i falta d'informació sobre el funcionament intern. Si el ple aprova el dictamen, els serveis d'educació iniciaran l'elaboració del plec de clàusules. El nou contracte vestirà 32 centres i entrarà en vigor el curs 2027-2028. Tindrà una durada de 2 cursos i podrà prorrogar-se anualment fins a un màxim de 3 cursos addicionals.
0: Gràcies, Sergi. Seguim ara per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La Generalitat avala el projecte del Sabadell Centre de Cultura. La Comissió d'Urbanisme de l'Art Metropolità ha aprovat definitivament el canvi del pla general que permetrà fer realitat aquest equipament al centre de la ciutat, a la plaça del Gas. Un fet que Adrián Hernández, tinent d'alcaldessa d'Urbanisme, ha celebrat.
3: I ens hem d'imaginar la futura plaça del Gas amb una millora de l'espai públic i amb un edifici, de fet, amb dos edificis, tant l'actual Casa Grau com l'actual edifici del que coneixem com a Museu del Gas, en el que serà un pols de l'acció cultural de primer nivell, de caràcter no només municipal, sinó supramunicipal.
2: Recordem que el projecte contempla la reconversió de l'antic Museu del Gas en la nova seu del Museu d'Història i també incorpora la Casa Grau, que es rehabilitarà gràcies a una aportació econòmica de la Fundació Banc Sabadell i acollirà part del fons de l'actual Museu d'Art i també de la col·lecció Banc Sabadell.
0: Gràcies, Juli. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas. Bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. El PP ha defensat la feina feta durant els darrers 3 anys, mentre que l'oposició ha carregat per la gestió d'aquest mandat. Aquesta ha estat la dinàmica principal del debat de grups de Badalona Comunicació, emès ahir a les 10 de la nit, que també ha abordat qüestions en matèria de seguretat i d'habitatge. El balanç del mandat ha centrat la primera picabaralla entre els grups polítics. David Mejía, regidor del PP, ha defensat que la transformació de la ciutat està en marxa i prova d'això és la projecció internacional i les obres i reformes que s'estan duent a terme.
5: Per nosaltres la ciutat està molt millor que fa 3 anys. Només fa falta sortir als carrers de la ciutat, als diferents barris, als diferents districtes, per veure que aquesta transformació efectivament sí que s'està duent a terme. Hi ha una ciutat aixecada per obres, s'estan realitzant accions i projectes històrics reclamats per part de la ciutadania de Badalona.
4: L'oposició, en canvi, ha coincidit a qualificar el mandat com una oportunitat perduda i fins i tot un fracàs en diversos àmbits. Escoltem Rosa Trenado, portaveu dels Comuns, i Dolors Sabater, presidenta de Guanyem.
6: Aquesta legislatura és la legislatura de la decepció. La gent ens diu que tot allò que l'Albiol havia promès que passaria en un any, 2 anys, 3 anys, encara no ha passat, i ara el que els demana és una segona legislatura per poder continuar.
7: Fracàs en la gestió, fracàs en el respecte a la ciutadania, fracàs en la humanitat, en la política.
4: La seguretat ha estat un altre dels punts controvertits. El govern ha assegurat que la criminalitat ha baixat en el primer trimestre i ha defensat l'increment d'efectius de la Guàrdia Urbana. En canvi, els grups de l'oposició han denunciat un augment dels delictes, la manca de plans preventius en moments crítics com la revetlla de Sant Joan i una gestió que, segons afirmen, no ha complert les expectatives generades.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
8: Bona tarda. El cèntric espai cultural es vesteix de gala aquest vespre per celebrar una nova edició dels Premis Marta Mayordomo, amb els quals es reconeixen la iniciativa emprenedora, l'esforç empresarial i la contribució del teixit econòmic local al desenvolupament del municipi. Entre les categories d'emprenedoria hi ha primers premis dotats amb 3.000 euros i premis pels finalistes amb 1.500 euros. Durant l'acte també s'entregaran els distintius al Prat Comerç de Qualitat als establiments que mantenen la qualitat, innovació i confiança del veïnat. A més, es farà un reconeixement als comerços més antics de la ciutat, que fan 25 i 50 anys. La gala de celebració dels Premis Marta Mayordomo arrencarà aquest vespre a les 9 a l'Auditori del Cèntric i es podrà seguir en directe a través del Prat Televisió.
0: Gràcies, Víctor. De retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. El restaurant Garbí i Yuyu Cakes es van proclamar guanyadors del premi del jurat de la desena edició del Corretapa en l'acte de lliurament de premis celebrat ahir dimecres a la terrassa del Mirador. Garbí va obtenir el guardó a la millor tapa salada gràcies a la seva proposta Roll Carnívor. El seu propietari, Carles Calcina, va assegurar que cada vegada hi ha més participants i més nivell i que van rebre aquest premi amb molta sorpresa i molt d'orgull. Alhora, Yuyu Cakes es va endur el premi a la millor tapa dolça amb el cor salat d'un postre dolç. D'altra banda, també es van lliurar els premis del vot popular determinats a partir del recompte de les butlletes amb 5 segells dipositades pels castellarencs i les castellarenques participants. En aquesta categoria, Cuinats es va imposar com a establiment més votat amb la seva proposta anomenada Beef Loop. En segona posició va quedar la costella lacada Korean Barbecue de la Piparra. Finalment, el restaurant Garbí va completar el podi amb el tercer lloc. En essència, els 36 comerços participants en aquesta darrera edició del Corretapa van fer possible que, tot i les inclemències meteorològiques, es servissin entre el 3 i el 6 de juny un total de 32.000 tapes.
0: Gràcies, Albert. I abans de marxar, el repàs habitual a la crònica de Sant Cugat, Saravella.
10: El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial, un PAE, a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents, com són diferents magatzems i sales de reunions. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energies Renovables, el Plater, on el terreny, propietat de l'Incasol, estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavier Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posen en risc la continuïtat de l'entitat. L'origen del conflicte neix amb la construcció de diverses instal·lacions sense els permisos municipals corresponents durant la presidència anterior. Segons explica l'actual junta directiva, aquestes actuacions es van dur a terme sense informar ni obtenir l'autorització de l'Ajuntament. Les irregularitats van acabar sent denunciades pel germà de l'aleshores president i, posteriorment, una nova denúncia davant dels agents rurals va provocar una actuació més contundent per part de l'Ajuntament. Al setembre de 2025, l'Ajuntament de Sant Cugat va requerir l'enderrocament de diverses instal·lacions construïdes sense autorització. L'actual junta, que dirigeix el club des de l'any 2019, assegura que desconeixia aquesta situació fins que va rebre la notificació municipal.

0: Passa minut i mig de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia a tres bandes, avui la compartim amb en Xavier Soley, que és director de la residència de gent gran de Santa Coloma. El tenim a Badalona. Xavier, bona tarda.
1: Bona tarda i amb força calor des d'aquí, des de Badalona.
0: Sí, ara ja ens comencem a queixar. Diu la Lourdes del Mau, que no calla ni sota l'aigua. Lourdes, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Què però... dius? Com que què dius? Fa calor? Però, sí, tu estàs bé ara, però
2: bueno,
0: fa calor.
2: És estupendo poder treballar aquí amb vosaltres, que hi ha un clima, no? Tenen aire condicionat i tal, vull dir, és una sort.
0: Home, també hem passat les nostres penes, què vols que et digui? I llavors ningú no celebrava, eh? Anna Muñoz, periodista a Terrassa, què tal, com estàs? També fa calor a Terrassa?
3: Molta, molta calor.
0: Mare
3: però estic resguardada a casa i encara és suportable.
0: Encara bueno. Suportable. És suportable, eh? Imagineu-vos, no, perquè ella... encara ha de venir el pitjor. Ella o sigui sent... que no sé per què ens hem de queixar ara.
2: Sent de Terrassa, agafa el cotxe, puja allà al Pla del Bonaire, Matadepera, escolta'm tu allà un airet i bé. Bé.
0: Home, i a Badalona.
3: Si tinc ganes de caminar fins a la Mola i allà
2: ho veus?
3: Ho
2: veus que bé?
0: Sí, però ara vols dir fer una mica de muntanya ara asfixiant, eh?
2: Quan caigui el sol.
3: Però aquest any està molt verd, eh? I jo crec que encara es deu passejar força bé.
0: Però no ens confiem, eh? No ens confiem que el verd aparent no vol dir que la cosa estigui fresca, ni molt menys. Ni molt menys. Escolteu, a propòsit d'una intervenció, d'unes declaracions del president de la COE de Castella, la Manxa, parlant de les baixes dels joves, una intervenció, diríem que, però desafortunada per les paraules que va fer servir, per les expressions, per com es va referir a aquests joves que estan de baixa. Va parlar de població jove que no és comparable a la nostra, eh? Això són paraules d'ell, eh? Els va tractar de ximplets i entre altres joies, va dir que qualsevol cosa que els passa a la feina ja és un problema. Estàvem parlant de baixes per la salut mental dels treballadors joves. Clar, davant d'aquesta situació és possible que hi hagi gent que pensi com aquest senyor. Vull dir que això no ho negarem.
2: Una mica.
0: Jo. Una mica. I tu has tractat amb gent jove.
2: Sí, sí, no, però a més t'argumento. A més, hi llegim molt sobre
0: a veure.
2: Psicòlogues que, per exemple, contemplen que d'avui en dia... joves criatures, vull dir, estan tractades amb tanta cura que els fem dèbils davant de l'adversitat. I jo he vist alguna experiència, crec que un cop t'ho vaig explicar, que estava al CAP, que m'estaven atenent a la barra, i entra una dona, al mostrador, amb una criatura d'uns 3 anys, li tapava la cara, entra plorant desesperada, l'ha mossegat un gos, l'ha mossegat un gos, jo em separo de seguida, i tothom s'hi va abocar, no?, perquè una criatura entra així... Quan treu les mans i tal, les infermeres li van dir, escolti'm, senyora, estava fent un drama i no tenia ni una rascadeta. No tenia ni una rascadeta. Aleshores, clar, aquesta criatura com puja? Vaja, jo si fos la seva filla crec que pujaria una mica histèrica. Si la meva mare em caic a terra i es pensa, ella m'hi mort?
0: A veure, tu m'estàs dient, Lourdes, que... té una part de raó, aquest senyor? M'estàs dient això?
2: Amb que la gent és menys intolerable a l'adversitat, en part. I en part també, per exemple, i afortunadament no tothom, eh? No tothom. Però quantes persones que estan prenent substàncies, que diguem-li, les posen desequilibrades. Escolta, jo, no, jo sóc d'una generació que els dilluns no teníem ressaca. La quantitat de baixes que hi ha i les empreses, per exemple, com posen detectius per veure baixes que no
0: ara,
2: són
0: ara,
2: reals.
0: Ara arribarem a
2: això. És que, clar, que hi hagi gent que efectivament pot tenir... A més, també depèn molt del caràcter, però també és una cosa que es treballa com la musculatura, no?
0: A veure, esteu d'acord amb aquestes afirmacions? Compartiu les declaracions d'aquest senyor?
3: No, mira, jo crec que en certa part crec que és possible que haguem educat els nostres fills d'una manera amb excessiva protecció, però afortunadament jo els últims anys de la meva vida laboral vaig compartir feina amb gent molt jove i jo et puc assegurar que jo no vaig observar aquest tipus d'actitud que sembla denunciar a aquest senyor. I quan treballava amb gent de la meva generació, també hi havia el que li havia crescut més l'ungla del peu i també s'agafava la baixa per anar al
0: psicòleg. Això són tarannàs, no?
3: Jo crec que hi ha una part important de tarannà. Tampoc hem d'oblidar que els joves d'avui dia van passar per la pandèmia que ara tots hem oblidat i que amb ells els va enganxar en una època complicada i que això també pot haver influït en el nivell general de la seva salut mental i que aquestes coses s'haurien de solucionar protegint els metges perquè donguessin la baixa quan és necessària. I els problemes de salut mental no són una broma.
0: Mm. Vinga, la teva reflexió, Xavier.
1: Jo penso que les declaracions d'aquest senyor, més que desafortunades, jo diria que són bastant desgraciades. Jo posaria un adjectiu una miqueta més. A veure, jo crec que, a més, tocar el tema de la joventut i associar-la doncs, amb debilitat i amb que doncs, no aguanten i que són una colla de fluixos i això... De fet, si anem enrere, això, des de fa més de 2.000 anys, ja ho deien els antics i els filòsofs parlant de la joventut. Que ja, això he mirat una mica. Escolta, el Sòcrates ja en parlava, ja deia que els joves d'avui, els segles V abans de Crist, estimen el luxe i menyspreen l'autoritat i no respecten a les persones ancianes. No? Però això aquesta idea sempre hi ha existit. Els més grans sempre han qüestionat, lògicament, el paper dels joves i, sobretot, les seves actituds més així, més dèbils o més disbauxades. No? Ara bé, clar, aquí toquem un tema que és el de la salut mental, i amb això s'ha de ser molt seriós. El tema de la salut mental no es pot fer broma. I, efectivament, hi ha hagut sempre problemes de salut mental. El que passa que ara, actualment, es detecten més que no pas abans. Vull dir que tampoc, no, és que abans... No, ara es detecten més. Hi ha moltes situacions que ara afloren i abans no afloraven. Diu la salut mental, diu tema d'agressions sexuals, diu tema d'agressions infantils, de pederàsties, de més. Tot una sèrie de coses que ara les hem aflorat i les posem de relleu. I aquest és un tema molt important i no en podem fer broma. Una altra cosa és, sí que és veritat, que cal controlar, i això també em sembla que ho deia doncs, el president de la COE rectificant les declaracions d'aquest senyor de Castella-La Manxa, sí. Escolta, que hem de controlar més les baixes. Sí, d'acord, hi ha algun tipus de baixes, aquelles baixes d'absències d'un o dos dies, que són els que provoquen realment una alteració important a les organitzacions laborals. La baixa del dia d'endemà de la nit de Sant Joan, la baixa del dissabte perquè no es cobra el complement del festiu i aquell dia ja tens una indisposició, en canvi el diumenge, com que es cobra el complement del festiu, aquell dia hi ha més gent. Aquest tipus d'incidències, això s'ha de controlar. I potser segurament, doncs, i a l'àmbit de l'administració, que jo conec prou bé, doncs aquí sí que tenim un forat negre importantíssim. Ara bé, dir que els joves tenen aquests adjectius, escolti, no, són fluixos, són dèbils i tal, i això barrejar-ho amb el tema de la salut mental, imposant exemples que són absurds, com el que diu, escolti, agafa una baixa perquè el deixa la nòvia. I, escolti, hi ha situacions molt serioses, no juguem amb el tema de la salut mental, no ens n'enfotem perquè hi ha situacions molt serioses que d'entrada des de fora poden semblar mira, aquest o aquest està fent estar aquí i se n'aprofita la situació i que després tinguem un ensurt important perquè aquell dia que no se li ha fet cas, doncs l'endemà per aquell forat negre on està ficat i no en pot sortir, i ningú sap com rescatar-lo d'allà, doncs fa un disbarat i es tira pel balcó. Doncs aquestes situacions s'han de tenir molt al compte. I una altra cosa és, contra, controlar bé les baixes, sí, evidentment, i aquí l'administració i la Seguretat Social ha de fer un esforç important, perquè això està provocant un perjudici important al sector empresarial i a l'administració en general. Però bueno, són dues coses diferents.
2: Com un metge en 10 minuts pot diagnosticar i quant temps tens per visitar un psiquiatre o fins i tot una psicòloga? No n'hi ha. Aleshores, el metge, d'una manera bastant racional, clar, pensa, no sé què li pot passar a aquesta persona amb el que m'està explicant, i d'entrada doncs ofereix la baixa. És més, moltíssima gent el que va és a buscar la baixa. I llavors, mira, hi ha xifres, val? O sigui, jo no t'estic parlant de sensaciositat, però la tassa d'absència en els llocs de treball ha augmentat d'una manera considerable. Ja et diré més.
0: Però en general, eh?
2: Sí, estic parlant en general. Sí. Però, i després, allò, us deia, nosaltres som fruit de la nostra generació, del temps que hem viscut, i el que estic dient d'avui, aviam, jo, quan tenia 4 anyets, amb el meu germà, em porta 2 anys i 9 mesos, anava sola a l'escola, això avui no es pot fer, perquè ni per als cotxes i tal, però vull dir, t'espavilaven, queies, t'aixecaves, vull dir, escolta'm, et sobreposaves. Lògicament, jo no dic que els joves hagin arribat a aquesta situació per la seva responsabilitat, de tot hi haurà, n'hi ha gent que li agrada la vida més fàcil que d'altres, però el que passa és que, clar, som fruit de la nostra generació, i la nostra generació doncs és d'aquesta manera. Els nens no juguen a l'escola, sempre tenen un adult que els vigila. I llavors us haig de dir una cosa, amb la tassa d'absència, i us ho dic perquè el meu gendre és detectiu, i una de les coses que més li encarreguen i tal és gent que té una baixa i treballa en una altra banda. No fa massa aquí a Sant Cugat, un que tenia la baixa de la seva empresa i estava treballant en un restaurant fent un tipus d'obra i tal, i retratat i tal. Vull dir, per què s'estan contractant tant? Perquè és una realitat. I llavors, clar, els primers 15 dies de baixa és l'empresa que ho ha d'assumir, el cost. Clar, si tu parles d'una empresa i té aquests treballadors que si no n'hi ha un, hi haurà un altre que el cobreixi, que el cost es repartirà entre tots, vale. Però quan li diguis a una empresa que té 3 treballadors i li toca això, com ho superes? Com ho superes?
0: Efectivament, és un problema generalitzat que intenten combatre les empreses i que és un problema, és realment un problema, perquè a més és un
3: però
0: cost.
3: Però que existeixi aquest problema no es redueix a que els joves siguin més dèbils. Jo crec que...
0: No, són dues qüestions diferents.
3: Clar, són dues qüestions diferents que ell barreja, jo crec que d'una forma interessada.
2: No, el senyor està totalment inoportú, la manera d'expressar-ho. La manera d'expressar-ho ha estat inoportuna. Però jo sí que opino, i per exemple, jo he estat professora i he estat amb els alumnes de 17, 18 anys i tal, i veus això, veus que a més venen els pares a parlar quan ja són adults, vull dir, a mi els 18 anys que, i venen els papàs a parlar i, escolta'm, s'han de fer... jo, per exemple, ara que tinc nets i així, sempre dic el mateix, els nens tenen dret a estar educats, no educats a ser tous i tendres, vull dir, a una realitat de la vida que no és fàcil, que no és fàcil.
0: Deixeu-me que...
3: Lourdes, crec que et refereixes a un sector de la població, és a dir, mai havíem tingut tanta pobresa infantil com ara. Sí, és a dir, no tothom viu amb aquestes condicions. Però això que, en certa manera, estic d'acord amb tu, en que possiblement hem infantilitzat durant massa temps els nostres fills. Jo això ho puc compartir. Ara, quan s'incorporen a la vida laboral, jo no tinc la sensació... Tinc la sensació, no tinc dades exactes, de si hi ha moltes més baixes amb joves que amb gent de 45 anys, m'entens?
2: Mira, el primer que pregunten... Perdona, el primer que pregunten molts cops és quin és el meu horari, quan tinc les vacances i quins dies hi han de festa.
3: Ui, això
2: és
3: una, però,
2: això és més
3: això,
2: propi.
3: Això ja fa 50 anys que ho demanen.
2: No.
0: Deixeu-me que us pregunti...
2: Deixa'm que digui una altra cosa. Mira, escolta'm, abans, als 14 anys, la gent la posaven a treballar. D'avui en dia veuríem... És una criatura... No, què? Que no estic defensant que treballin als 14 anys, ni molt menys. Ni molt menys, però vull dir-te que antiga, vaja, jo havia treballat als 14 anys. Vull dir, i m'ho passava molt bé, per voluntat i tal, però vull dir, que tampoc no passa res, que ara veiem uns nens petits...
3: Escolta'm, i jo també havia treballat als 14 anys als estius, quan tenia vacances.
2: Exacte,
3: de l'escola, però
2: vacances.
3: Tu, escolta'm, als bars, quants estudiants veus treballant fent de cambrer o a les botigues fent reforç a les poblacions d'estiu? És a dir, és una cosa que, a veure, jo poder sí que hi ha una tendència això, a sobreprotegir o a que hagin estat més protegits, però jo no crec que siguin generacions tan diferents de la nostra, a excepció de que les circumstàncies són diferents.
2: Totalment.
0: Mireu, vull aprofitar algunes de les, algun dels exemples que posava abans el Xavier respecte de les causes, no?, d'aquestes baixes. Ho dic perquè jo no sé si enteneu que hi ha com un xoc generacional en la manera d'entendre la feina. És a dir, nosaltres l'hem entès d'una manera, els joves, avui dia, i jo crec recordar que en aquesta tertúlia n'hem parlat per diferents motius i en diferents
2: tenen
0: ocasions,
2: raons.
0: Que per ells la feina bueno, és... S'ha establert un nou paradigma per entendre'ns.
3: Nosaltres vivíem per treballar i ells treballen per viure.
0: Sí,
3: però
0: sí, sí.
3: Aquest està. És un canvi dolent.
0: No estem valorant que sigui dolent, millor o pitjor, és un canvi.
2: S'ha de tenir les dues coses, no? Sí. Jo crec que per una banda hem d'aspirar a viure bé i tal, però per una altra banda tenir un compromís. Són compromisos, és el mateix, allò, de vegades diuen els joves no es casen, no es casen, és el compromís. No ho sentim mai a dir els joves s'escapen del compromís?
0: De la responsabilitat, en el món de l'empresa, sí. Xavier,
1: vinga. El valor feina s'ha baixat una mica en l'escala de valors el que potser teníem fa 50 anys o fa 40 anys. I, per tant, per molts joves, això, diguéssim, bueno, evidentment s'ha de tenir feina, però s'ha de tenir feina per què? Doncs per aconseguir tenir altres objectius a la vida. O sigui, la feina no és l'objectiu de la vida, sinó és una eina per aconseguir altres objectius. Viure potser més bé, etc. Ara bé, ojo una cosa, el tema de l'absentisme, jo crec que afecta totes les edats, i aquest és un problema que no només afecta els joves, afecta totes les edats. L'altra cosa, escolta, jo si una persona jove amb una situació d'absoluta inseguretat laboral, inseguretat al seu habitatge perquè no sap on anirà a viure, o bé no sap si podrà pagar el lloguer el mes que ve que el desnonen, o amb una situació d'aquestes, com no pot tenir problemes, potser fins i tot que redundin en la salut mental si hi ha aquest entorn d'inseguretat tant laboral per la incertesa que té de les feines, doncs, que hi ha amb molts pocs ingressos, com aquestes situacions que poden tenir en el seu entorn a nivell de vivenda, etc. No? Vull dir que hi ha una sèrie de factors a tenir en compte que potser fa 40 o 50 anys doncs, no hi eren tants.
0: No hi eren.
1: Escolta'm, no hi eren abans. Doncs, escolta, un començava a treballar i sabia que estalviant una miqueta, començant a treballar, doncs es podies tenir l'entrada per un pis. I això era una cosa...
2: Com a mínim dos, Un sol no tenia l'entrada per un pis treballant, Com a mínim passa és que anaven de dos en dos, no individual.
1: Sí, però jo recordo que sabies que començaves a treballar i, escolta, als pocs mesos podies anar a comprar-te un cotxe, pagar una entradeta i pim-pam, i punts. Ara això és més difícil.
2: Però no recordeu la realitat. El temps us fa millorar. L'any 1983, el 1983 va pujar el Felipe González fent un nou canvi laboral, va implementar els contractes temporals per crear 800.000 llocs de treball, perquè en aquell moment hi havia una taxa d'atur molt elevada. I, per tant, la gent que sortíem a buscar feina no ho tenia tan fàcil. Jo us haig de dir, vaig dir, Andon, 3 mesos per trobar feina del que jo he sortit, i si no, me'n vaig a fregar escales. El que no faré és estar a casa esperant aviam si em surt una feina. Vaig dir, si en 3 mesos no he trobat el lloc, diem-li, amb la meva formació i preparació, doncs me'n vaig a fregar escales, no se'n cauen cap anell.
0: No, però part de raó té el que estava explicant el Xavier, que abans... O sigui, ara no sé si heu sentit a parlar de la societat líquida.
2: Sí.
0: Societat líquida és el que trobem ara, tota aquesta precarietat, no saps per quant de temps tindràs un lloguer, podràs tenir aquesta feina, o sigui, no hi ha res estable, res que et doni una seguretat, cosa que abans, doncs, amb una mica d'esforç, amb una mica de temps, doncs, sí que veies com podies aconseguir petits objectius. I clar, és veritat que aquesta precarietat, aquesta pressió, va patar al mateix lloc. Aquesta salut mental que els joves, doncs, a més que els afecta, doncs no se n'estan de dir que hi ha,
2: per això
0: que
2: tenen aquests problemes. Per això és obligació nostra fer-los forts davant de l'adversitat, perquè la vida no és fàcil.
1: Això per una banda.
2: Hem de crear els nostres fills
1: i
2: les generacions siguin resistents.
0: Vinga,
1: ara. I és negativa la sobreprotecció infantil o dels adolescents que estan exercint molts pares. És absolutament negativa. Però, per altra banda, jo deixeu-me dir, aquest senyor de Castella de la Manxa, si tingués una filla o un fill amb problemes greus, d'ansietat, de depressions i de salut mental, no hagués dit aquestes barbaritats.
2: Això
1: és així de clar, perquè si coneixes una mica el problema de prop, ets molt prudent dient aquestes coses o fent aquestes equiparacions.
3: Anna. Escolta'm, Xavier, també hauríem d'afegir altres aspectes i la COE hauria de ser autocrítica. És a dir, quan contracta molts joves, eliminant places de feina de gent amb més experiència, ho fa perquè sap que li sortirà més econòmic i perquè sap que al cap de 3-4 mesos el pot fer fora i hi haurà un altre que vindrà al darrere. És a dir, moltes vegades acusem a les noves generacions de falta de compromís amb el seu lloc de feina, però si amb el seu lloc de feina no són valorats, és normal que ells tampoc no facin un exercici de compromís amb ella mateixa. Insisteixo, jo crec que l'afirmació pot tenir alguna arista de veritat, però hi ha molts aspectes que han canviat molt amb l'experiència que la Lourdes o jo puguem tenir, que perquè de la manera que parla devem ser d'una edat similar.
2: Soc del 58.
3: Jo soc una mica més jove que tu, del 61. Però,
2: criatura.
3: Però, que sí. Però és evident que les circumstàncies han canviat molt i que el que hauria de fer tant l'administració com la gent que pot prendre decisions és eliminar elements d'inseguretat, de precarietat, i veuríem si aquesta falta de compromís no faria també un canvi absolutament radical.
1: Per descomptat.
0: Sí, aquí hi ha per tots,
3: I sobretot, sobretot imagineu-vos també que tu et pots trobar malament, demanes visita al teu metge i te la dona per d'aquí 15 dies, o perquè d'aquí 3 dies, o perquè tot està absolutament saturat. Tu pots tenir un problema de mobilitat perquè tens un problema al genoll i mira, pots passar-te 6 mesos abans que et visiti un traumatòleg. Poder també estem allargant les baixes d'una forma absolutament allò irracional, perquè no hem dotat de prous serveis ni de prous equipaments, allò que pot portar a agilitzar les solucions dels problemes de salut.
2: I és el que dèiem, sí. Si en 10 minuts un metge ha d'anar... O sigui, els metges més maltractats no poden estar, francament. I ja posen tot el que poden. Però ara imagina, tenen allà una llista, vinga, cada 10 minuts, un. I si s'estan més estona, han de sortir més tard, perquè, clar, se'ls han acumulat i no els hi diran vagin a casa seva.
0: Ara també et pots trobar... A veure...
2: De tot, allà, la vida
0: també
2: del senyor.
0: També trobes de tot, perquè també et trobes que vas a una visita... què li fa mal, això? I... Com s'ho ha fet? Val, d'acord, és que ni et miren. I què necessita? La baixa.
2: És així, clar, què han de fer? Què han de fer? A més, ells han de complir amb la seva norma.
0: Sí,
2: tenen els seus protocols. Sí, home, et diuen què poden receptar en primera instància i un altre medicament que potser la Seguretat Social els hi surt més car, aquest si pots evitar-lo. Escolta'm...
0: Que hi ha de tot, però que sabem que també passen aquestes coses.
2: No, sí, vaja, jo penso que no tenen temps per abarcar, per entendre... És, vamos, tornem a pensar de fa molts anys, no? Però anaves al metge i t'estaves una estona parlant, i a més era el metge que et coneixia de tota la vida del dia que havies nascut. I d'avui en dia, pues això, tots són... Aviam, què és el més probable que tinguis segons les xifres, no les estadístiques? Ara està corrent una passa de tal cosa? Pues, tens aquests símptomes, tu tens això, encara que en realitat no sigui així.
0: Molt bé, doncs hem deixat a la platja i els gossos per un altre dia, que serà demà. No sé si vosaltres sou de platja, si teniu gos, però la veritat és que és un tema també apassionant i el tractarem demà amb els tertulians que correspon. Senyores
3: Perfecte.
0: I senyor, que vagi molt bé la tarda. Moltíssimes gràcies.
3: Jo molt, igualment, Carme.
2: Molt bon estiu, perquè crec que avui ens acomiadem... Fins molts dies,
0: alguns,
2: no?
0: Possiblement. Ah. Gràcies, que tingueu bon estiu. Adéu.
3: Gràcies,
0: adéu.
3: Igualment.
0: Adéu.
4: Un 5FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
7: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
8: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
9: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
10: No, Peyu, tu no hi seràs.
9: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
11: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
12: Bé, i què voleu fer aquests dies?
13: Anar a una piscina caribenya.
14: Dormir en un hotel del Far West.
15: Volar a llums d'un drac.
12: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovables, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posen en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMADI de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: Cinc i tres minuts de la tarda, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dijous. Anem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda. Aquesta hora, aturades habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, però sense cap gran incidència. Sí que parlem d'retencions, 2-3 quilòmetres, per exemple, a l'extrem nord de Barcelona, darrer tram de l'autopista C33 i de la C58, entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, d'entrada a Barcelona, o a la C17, també aturades puntuals de quilòmetre, quilòmetre i mig, primer a la zona de Mollet del Vallès, i més endavant entre la Llagosta i Montcada i Reixac, sempre en sentit Barcelona, aquests petits trams de retencions a la C-17. A l'extrem sud ens quedem amb l'autovia A2, aturades intermitents de 4 a 5 quilòmetres entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, sobretot en sentit Martorell. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Gràcies, Roger. Bona tarda.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: La King i la Queens League van arribar per revolucionar el món del futbol. Castellà del Vallès ha tingut representació en les dues competicions i aquesta temporada la futbolista Ana Hernández s'ha proclamat campiona amb l'equip de Porcines Futbol Club.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, l'Anna té una dilatada trajectòria en el futbol. Després d'haver-se format a la Unió Esportiva Castellà, va passar per l'Espanyol, l'Inter de Milà i la Societat Deportiva Huesca, entre d'altres, abans de fer salt a aquesta lliga, a la Queens League. Anna Hernández, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Aquesta temporada s'ha estat lesionada, però has format part del Porcines de l'Ibai, de l'Ibai Llanos, campiones de lliga.
2: Sí, la veritat que molt contenta. Al final és futbol, la lesió pot venir a qualsevol moment, però bueno, contenta igualment per aquest títol i és l'important.
1: Com va aquesta lesió? Perquè era una lesió de creuats, que és la pitjor que pot tenir un futbolista.
2: Sí, bueno, al principi, bueno, em va passar fa quasi 2 mesos. Al principi sí que va ser el futbol. Ara ho porto una mica millor, sí que estic una mica centrada en la recuperació, en posar-me fort, que vingui l'operació ja, i abans possible poder tornar al camp.
1: Poder millorar, perquè com has viscut aquesta fase final? Tu no l'has pogut jugar, aquest playoff que vau guanyar la setmana passada. Com es viu des de la grada, acostumada a estar al camp?
2: Haig de dir que més nervis allà dalt que al camp. O sigui, molts més, eh? Però, bueno, és molt diferent, és molt diferent. Sí que, bueno, al final era una jugadora més de l'equip, em sentia igual, però és dur, és dur.
1: Dèiem abans que has passat per diversos clubs importants, has passat per l'Espanyol, vas estar en el segon equip i vas debutar en el primer, vas marxar posteriorment a l'Inter de Milà, que va ser una aventura que va durar poquet, després a la Societat Deportiva Huesca, també força important. Quina d'aquestes etapes en el món del futbol ha estat més determinant per tu?
2: Per mi, bueno, jo és que al final haig de destacar l'Espanyol, vaig estar 7 anys, i crec que és on més he crescut com a jugadora, com a persona i com a futbolista. I a mi és l'època que més marcada tinc al cap, la veritat.
1: Perquè la teva carrera s'ha caracteritzat una mica, no?, per aquests períodes d'estar a l'alta competició i períodes de més de reflexió, més de descans, no?
2: Sí.
1: Com has gestionat aquests canvis? Perquè si és a un nivell més amateur és fàcil fer-ho, però a un nivell així tan professional és força complicat.
2: És difícil, o sigui, al final, des de petit allò, jo, bueno, lluitava per estar allà, vaig arribar, i quan ja ho havia aconseguit, bueno, em va passar allò d'Itàlia, vaig tornar, em va... Bueno, pensaments al cap que vaig dir, haig de deixar el futbol perquè m'estava consumint, i és difícil. No és que m'arrepenteixi a dia d'avui, perquè tampoc és així, però és difícil. És que no sabria explicar-ho bé, però és difícil.
1: Perquè Itàlia va ser una experiència molt complicada. Tu sorties de l'Espanyol l'any que va descendir l'equip, arribes a l'Inter de Milà. Ostres, que no sé si hi ha gaires jugadores espanyoles a Itàlia. En aquell moment jo crec que
2: no.
1: Devia ser l'única, però va ser una experiència difícil. Vas estar un parell de mesos, si no recordo malament, i vas tornar perquè no estaves bé allà.
2: Sí,
1: no et senties
2: al final,
1: còmode.
2: No estava còmode. Just acabava de fer els 18, vaig marxar i era estar allà els meus pares, els meus amics... Bueno, que al final és una decisió que el futbol, el professional, arriba un moment que l'has de prendre, però no vaig poder.
1: Després d'això ja vas tornar, vas estar en període de descans, com dèiem,
2: sí.
1: I vas fitxar pel Huesca, que vas estar una temporadeta allà, i després arriba ja la Queens League, no? Que deixes, diguem-ne, el futbol, per dir-ho d'alguna manera, normatiu, no?
2: Sí.
1: El futbol 11 normal de tota la vida, per fer un canvi a la Queens League, que
2: sí,
1: és totalment diferent.
2: Sí, sí, és un canvi molt, molt gran. Haig de dir que, per mi, aquests anys a la Queens han sigut espectaculars, per mi. M'ha agradat molt. Potser també pel format que han fet, les normes que han fet, crida una mica més l'atenció també de cara al públic, però hi ha hagut nivell, perquè hi ha hagut nivell, i a mi m'ha agradat moltíssim, la veritat.
1: S'ha de dir que tu vas arribar allà partiendo la pana, no? com diuen alguns. Sí. Vas arribar i vas fer un MVP ja als primers partits. Ostres, va ser un boom la teva entrada, sí, ja a la Queens,
2: sí,
1: League.
2: No, això sí que no m'ho esperava. Bueno, jo al principi, de fet, em van dir... Hòstia, presenta-te, que estarà guai. I, bueno, com bueno, s'havia de mandar un vídeo, jo em vaig presentar. I, clar, quan arribo allà i em diuen la primera, em fitxen la primera, i dic, ostres, em vaig quedar una mica...
1: Perquè quines són les principals diferències? Clar, tu venies de jugar a partits de 90 minuts, ara jugues menys, amb unes normes clàssiques, ara és tot, sí, molt estrany. Quina és la principal diferència que has trobat entre un futbol i l'altre? Perquè al final la base sí que és el mateix, però el joc no.
2: Bueno, vaig notar molt el que és el camp. Al final la Queens és futbol 7 i ho vaig notar. Però és que vaig veure... O sigui, era el mateix. Era... Tot el món t'exigia, era més curt, però jo crec que em canso més a la Queens que a futbol 11. És molt diferent, però és que és molt guai. A mi m'agrada molt, la veritat, m'agrada molt.
1: A més, molt més mediàtic, sí, la Queens League, no? Que sí, tu que has estat a equips de professionals, però tot i això és molt més mediàtic, no? La Queens League i tot el que envolta. Al final és més show, no?
2: Sí, jo ho diria així. És més show que futbol, però bueno, hi ha una part de futbol dins d'aquesta lliga.
1: Què compensa més? Jugar a futbol normal a la Queens, que és...
2: Més
1: que compensar, més satisfactori per la jugadora, en aquest cas.
2: A mi m'agradava més la Queens. És a dir, ara que l'he provat, sí que és veritat que a mi m'encantava, aquest format m'encantava. Però també he estat aquest any jugant a futbol 11 i no podria descriure exactament la sensació, però sí que he de dir que ho vius més a la Queens que a futbol 11, almenys jo.
1: Perquè és un món amb tant glamour com es veu des de fora.
2: Sí, també, sí.
1: Perquè des de fora sempre es veu...
2: Sí, és així.
1: La Queens també, com deien, no, ha contribuït a donar molta visibilitat a jugadores que abans no la teniu. Com ho valoreu vosaltres tot això? Perquè al final sou les jugadores les que esteu aquí al centre del focus mediàtic, no?
2: Sí, a mi la veritat és que em va agradar. Bueno, al principi va sortir la Kings, normal, dels nois. I quan va sortir la Queens, bueno, ens vam donar compte que era... Bueno, que al final ens estaven donant una imatge també al futbol femení. Vam demostrar que podíem estar. Les visualitzacions anaven a la part dels nois. Per mi va ser... M'hagués molestat que no ho fessin, però és que m'ha anat molt... Sí que és veritat que han fet més torneigs, més campionats de nois que de noies, però al final de visualitzacions i tot hem anat més o menys a la part, o sigui que...
1: Perquè t'has convertit també en una influencer, tu.
2: No. Jo ho conec, em porto molt bé amb molts presidents.
1: Una de les parts d'aquest joc, no?, és que
2: sí.
1: Xarxes socials, sí, al final, després sou...
2: Sí, això sou... sí. Però no m'he ficat molt, a aquest món. Jo em porto molt bé, sí, bueno, aquesta, a l'últim període, sí que he estat allà i he estat amb els partits en directe, amb la meva presidenta, amb els influencers aquests, però jo estic apartada d'això, no.
1: Bueno, de fet, una de les persones més mediàtiques que teniu, no?, és l'Ibai Llanos, no?, que és, crec, si no m'equivoco, és un dels presidents del Porcinos masculí, no sé si té res a veure amb el femení, crec que també.
2: Bueno, el club és seu.
1: Sí, és seu el club, i com és estar amb una persona tan mediàtica, amb milions de seguidors, perquè al final, ostres...
2: És molt bona persona, la veritat. Sí que al final ell també té la seva vida, té el seu treball... perquè al final és influencer, però és youtuber, però té el seu treball. I potser no ha estat tan físicament, però sempre que hi ha hagut un problema, sempre que hi ha reunions, ell sempre ha estat. Així que molt bé, la veritat és que és molt bona persona i molt... Està. Quan ha d'estar, està. O sigui que...
1: Perquè parles ara del dia a dia. Com és el dia a dia d'un equip com aquest, no? Perquè potser el que es veu des de fora és tot el show, tot l'espectacle... Però al final aquí també hi ha una preparació, hi ha uns entrenaments, sí, hi ha una disciplina d'equip, no entenc?
2: Sí, al principi, bueno, els anys que jo he estat, sí que és veritat que hem fet un estatge, hem marxat de potser una setmana o quatre dies per treballar, durant la setmana 3-4 entrenos hem fet, arriba el dissabte, és partit... Això sí, és una disciplina que és igual que el món del futbol normal, per dir-ho d'alguna manera, perquè és que t'impliques igual, tens entrenos igual, has d'estar igual, o sigui, tot és molt igual, això. No hi ha...
1: Perquè en el cas de la Queens League es pot viure d'això? O és complicat?
2: No. Viure no es pot. Estar allà, al final, sí que és... Per una dona, sí que al final t'emportes X diners que, bueno, van bé, a tothom li va bé, però no, com per viure només d'això, no.
1: Però millor que el futbol normal, entenc.
2: Clar, és que tampoc ho puc comparar com a categoria, perquè no hi ha categoria, és una lliga i és una lliga, però sí.
1: Bastant millor. De fet, tu, als teus primers partits de la Queens, com dèiem abans, vas destacar amb gols i assistències. Et vas adaptar superràpid del canvi del futbol normatiu, com dèiem abans, del futbol normatiu al futbol de la Queens League. Com vas viure aquell moment, aquella adaptació?
2: Va ser, bueno, va ser complicat, perquè al final és això, passaves de futbol 11 a futbol 7, al camp donaves tres passes que ja estaves a l'altra porteria, és a dir, era molt... Però bueno, crec que per sort sempre he sigut una persona que... amb unes dimensions més petites, com que desenvolupa millor. I per això sí que crec que m'he adaptat molt millor i he tingut aquesta sort, i no sóc una persona de velocitat i córrer per la banda, no, per això no hi ha... Així que molt bé, la veritat, l'adaptació va ser molt, molt ràpida.
1: I ara rescataré una frase que em vas dir fa uns 3-4 anys en una entrevista que vam fer pel diari, segur que te'n recordes, és que l'esport no hauria de tenir gènere. Creus que el futbol des de llavors, ja fa 3-4 anys, creus que ha avançat prou en aquest sentit o encara hi ha moltes barreres a superar en l'esport femení, sobretot?
2: A veure, hi ha moltes barreres, crec, a nivell potser de visualitzacions, a nivell econòmic. També és veritat que no tot el món veu el futbol femení. Al final, el futbol masculí és tothom, o sigui, és tothom. Llavors... també els sous i a més es basen en això, no poden... És que no és el mateix. No ho puc comparar perquè no és el mateix, però sí que és veritat que estic veient ara que el futbol femení sí que està creixent una mica més. Bueno, de fet, aquesta setmana passada vam fer un torneig de les categories més inferiors, de com si fos la Liga F, que estava el Sevilla, estava el Barça, de les nenes petites. I al final això també, per una dona que juga a futbol, és emocionant, és... A mi m'agrada que sigui així.
1: Perquè què s'hauria d'aconseguir per acabar-ho d'igualar? Perquè a nivell econòmic ara mateix potser està en llum, perquè el futbol mou uns milions que és difícil, no ja per l'esport femení, sinó per qualsevol altre esport, al final, arribar, però què s'hauria de fer? Perquè al final s'ha demostrat, no?, que amb recursos, amb dedicació, amb entrenadors i entrenadores que saben fer la seva feina, no com fa uns anys que potser hi havia entrenadors que no sabien ni de futbol. Exacte. Que s'ha demostrat que es pot aconseguir.
2: Sí, al final, bueno, és això, jo crec que sí que ho han aconseguit, ha crescut molt el futbol femení, els sous també han crescut, però és el que et dic, al final les visualitzacions i la gent que està ficada aquí va per davant, és el que mou, i el futbol femení, per sort o per desgràcia, doncs mira, no dona el mateix que els homes. Però bueno, tampoc a dia d'avui no em puc queixar, jo. Ja no estic, encara que no estigui jo, a primera. O sigui, a mi m'agrada veure, a mi m'agrada que estan allà dalt, que la gent ho veu, que la gent va... Però bueno, aconseguir el nivell dels homes...
1: I parlant ara que parlaves de primera, una divisió on has jugat... quins reptes personals de futur tens en el món del futbol, perquè encara ets jove?
2: Bueno, ara principalment ara recuperar-me, perquè és l'única cosa que penso. I bueno, fins ara estava, aquest any he estat jugant a Canàries, he estat allà jugant i la veritat és que molt bé, estava molt contenta, és com que havia tornat a sentir aquestes ganes de futbol i de créixer. Ara m'ha passat allò de la lesió, potser en un moment que dic ara que arrencava otra vez per atrás, però crec que no em frenarà res, continuaré, ja sigui Queens, ja sigui futbol normal, per dir-ho d'alguna manera. Així que no tinc com a tal un objectiu directe, però m'agradaria continuar i seguir creixent.
1: Doncs, Ana Hernández, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i explicar-nos com et va. Esperem anar parlant amb tu i veiem que continues guanyant i continues gaudint, que al final és el més important d'aquest món del futbol.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà.
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, l'any de Sant Lluís de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de

0: Avui ens endinsem en una peça clau del funcionament d'un teatre, la programació. Parlarem del que implica la feina de programar una temporada, com es construeix una oferta cultural atractiva i quin paper hi juga la programació educativa. En parlem amb Maria Ferriol, directora del Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat, i Fran Laera, programador adjunt i responsable de la programació educativa i social del Teatre Auditori Emma Vilarasau.
1: Molta feina, això de programar?
2: Molta, molta.
1: Sí?
2: I tant.
1: Això és com el tema de la moda que quan has enllestit una programació ja estàs pensant en la propera i vas empalmant i no s'acaba mai?
2: És que nosaltres al Teatre Auditori Emma Vilarasau treballem amb molta projecció de futur. Clar, nosaltres ara mateix estem treballant en el 27 i en el 28, o sigui, i estem en el 26. Llavors hi ha una projecció de futur i una feina de treball, de picar pedra, d'anar a mirar propostes, d'assistir a moltes fires i de trobar l'encaix també amb un calendari molt, molt contundent, no? amb molts actes, amb molts compromisos, i és una feina... interessant, però que s'ha de treballar molt, també, s'ha de treballar molt.
1: I això deu ser com una mena de trencaclosques, no? Que vas trobant les peces i ara dius, i ara com les encaixem, no? Fins que tens la gran imatge, el resultat final, que és la programació. Maria, expliquem com és el procés real de la selecció d'un espectacle.
3: A veure, com és el procés? És una mica el que et deia el Fran, eh? Nosaltres partim d'un timing, és a dir, nosaltres hem de saber quin dia hem de tenir tancada la programació. A partir d'aquest dia anem tirant enrere i llavors tenim tot un període on hem d'escollir quines propostes volem. És a dir, deixo el timing a part. Primer de tot, hem de saber quines propostes volem o quin tipus de propostes volem i llavors ens n'anem a fires. La majoria de vegades anem a fires, allà busquem coses que ens agraden o estem molt al dia de l'actualitat a nivell de propostes escèniques. Això què vol dir? Que si la Sala Beckett estrena un espectacle que ens sembla que és molt interessant, anem a veure aquell espectacle de la Sala Beckett. Si resulta que l'Orquestra Simfònica del Vallès ens ve a nosaltres i ens proposa una sèrie de concerts de cara a la propera temporada, doncs ens els mirem i ens els estudiem. I, o sigui, en coses concretes, i després anem a fires. Per què les fires? Perquè allà tenim durant 4 dies, no sé si alguna vegada ho he explicat, durant 4 dies o 5 dies tenim 20 espectacles cada dia per veure. Llavors, això és com qualsevol altra fira de qualsevol altra cosa, no? Ho tens tot allà i durant 4 dies et pots veure 10 espectacles al dia i has vist tota una sèrie de propostes que després tu la incorporaràs a la teva programació. Un cop tu vas veient tot això, és el que deia el Fran, anem a quasi bé un any vista i llavors tenim un calendari i en aquest calendari anem posant les diferents propostes que ens sembla que ens quadren per la nostra línia de programació, una, per la nostra fitxa tècnica, és a dir, que ens hi càpiguen bé en el teatre. Uh-huh. No podrem posar una cosa que sigui massa petit o que sigui massa gran o que necessiti d'una infraestructura o d'uns focus o d'un que nosaltres no tinguem, i en funció del caixet, del preu. Llavors, un cop tenim més o menys, sabem el preu, això és molt important, de la proposta, perquè, clar, ens basem en un pressupost. Un cop sabem el preu de la proposta, sabem la fitxa tècnica, per tant, si ens quadra en el nostre teatre, i després el temps, o sigui, quan es farà, la data, doncs a partir d'aquí l'anem col·locant en el nostre calendari i anem creant tot aquest calendari a 6 mesos/un any vista. De manera que ara ja estem tancant la primera part del 2027 i aviat ens posarem ja a fer la segona part del 2027. Llavors, cada dia has d'anar estant absolutament amatent a totes les propostes que hi han i combinar-ho amb fires. No sé si m'he explicat.
1: Sí, el que passa és que jo ara tinc un dubte, perquè jo interpreto que quan vosaltres teniu l'espectacle i teniu la data també quadra, els hi quadra a ells, els que han de venir.
3: Clar.
1: Els que han de venir.
3: Ells, la companyia et diu... Tinc aquestes dates, a tu et quadra, i llavors jo miro el calendari, i miro en el calendari, i en principi m'hauria de quadrar. Com ho combino perquè em quadri? Normalment en el calendari de dilluns, per dir-ho així, de dilluns a dijous sol tenir el teatre amb lloguer d'espai, en el qual poden companyies, entitats, escoles, conferències, que lloguen l'espai i fan allà el seu acte, i jo sol tenir divendres, dissabte i diumenge lliure per la programació estable. Uh-huh. De manera que jo sempre demanaré un divendres, un dissabte o un diumenge. I en principi els he de tenir lliure, sí? Perquè sí. Tot el que és lloguer d'actes i d'activitats que no formen part de la nostra programació, en principi és de dilluns a dijous. Això ho fem amb l'estable, però el Fran fa exactament el mateix amb la seva educativa. Ella diu, el Fran diu, doneu-me 2 setmanes a l'any per poder col·locar la meva programació educativa. I el Fran té una setmana al febrer i una altra setmana al novembre. O una al novembre i una al febrer, perquè el Fran va per curs escolar.
1: Clar, sí.
3: Vale?
1: Sí, sí.
3: Llavors té les seves primeres propostes, les posarà al novembre i unes altres es posarà al febrer. Aquelles setmanes estan absolutament lliures per ell. Quan ell parli amb les companyies, li haurà de dir a les companyies d'espectacle familiar, et puc donar o una setmana, els dies de la setmana del novembre o els dies de la setmana, i tot és com un, diguéssim, sí, trencaclosques, on els dos programadors, que és el programador que ens acaba d'arribar, el cap de programació Andreu Gomila i el Fran, han de parlar-se i treballar les dues programacions en un mateix calendari. Cada mes s'han de posar d'acord amb el cap tècnic, que és qui gestiona les sessions d'espai o lloguer d'espai. Sí?
1: Uh-huh. Sí, sí.
3: Llavors, complicat, comparteixen calendari.
1: Heu de ells tenir una bona quadrícula. Eh?
3: Absolutament, i molt bona coordinació entre ells.
1: I tant. Per tant, entenem que el que podem veure al llarg d'una temporada en la programació del Teatre Auditori prové de fires, de propostes que poden fer
3: sí.
1: Els mateixos artistes.
3: Exacte.
1: I
3: managers, sí, companyies, exacte, representants.
1: Correcte. I també allò que heu trobat en altres sales.
3: Exacte.
1: No? Exacte. Aquestes serien les tres fonts.
3: Sí. Sí, les fires, el que veiem a altres sales o el que ens ve directament en el mail, que podem tenir cada dia, doncs no sé, 20 o 30 mails de,
2: o més
3: de persones que ofereixen la seva proposta artística, ja sigui el mateix artista o ja sigui a través d'un representant. Això és constant.
1: Clar.
3: Llavors, el que ens agafa el telèfon sempre ens diu, bueno, et venen a vendre. És que et venen a vendre. Et venen a vendre el seu producte,
1: oh,
3: i en el seu cas el seu producte és una proposta artística que tu et pot quadrar o no et pot quadrar pel teu teatre.
1: I el Fran, parlem de la importància que té una programació com aquesta educativa que s'encarrega el Fran. Pel teatre, Maria, és una programació...
3: És importantíssima pel teatre.
1: És molt important, sí, no?
3: I ara deixarem parlar el Fran, que ell és el protagonista d'aquesta, però ho acabo de dir ara amb una presentació, que just venim ara de presentar la nova proposta de la programació educativa, i ho acabo d'explicar, és a dir, pel nostre teatre passen uns entre 10 i 15.000 alumnes per cada programació educativa. Això són molts. Llavors, no es coneix massa. Per què no es coneix? Perquè nosaltres anem a informar i a difondre-la en el col·lectiu de mestres.
1: Aneu directes.
3: Anem directes als mestres. Llavors, la resta de la població potser no és conscient de que des del Teatre Auditori i Emma Vilarsau es fan dues programacions molt importants, l'estable, però també l'educativa. I l'educativa és important per tots els objectius que tenim i tots els valors, però és important perquè passen 15.000 alumnes pel teatre aquí, entre 10 i 15, eh? Un any 13, 14, 12, ens movem cap aquí. Per tant, per nosaltres és molt important, encara que sembli que no es conegui, però a més la fem des del mateix departament, és a dir, des del Fran i l'Andreu, són els responsables de tota aquesta quantitat de programació. Vull dir que...
1: L'equip de programació són ells dos?
3: Són ells dos i la persona adjunta a producció que té una mica de part de programació en programes molt concrets. O sigui, són 2.5, per dir alguna cosa. I jo, que intento ajudar amb tot el que puc...
1: I deuen faltar mans, segur. Des,
3: clar, sempre, moltes, sempre.
2: Si vols venir, sempre. Estàs invitada, eh?
1: Jo, mira, per passar una estona, si vols.
3: I la direcció que m'hi poso tant com puc, el que passa que em poso a tot arreu.
1: Clar,
3: però de fet, són ells.
1: La Maria ja té la mà trencada.
3: Són ells, bueno, perquè...
1: La programació, perquè ja ho ha fet,
3: ho he fet
1: temps enrere.
3: Trencada no ho sé, però n'he fet. Però són ells, eh? Són els dos nois, bàsicament.
1: Fran, si parlem de criteris, explica'ns una mica com es decideix la tria dels espectacles per presentar aquests alumnes.
2: És el que comentàvem abans. Jo crec que un programador artístic ha de tenir un perfil molt analític, però també ha de tenir una sensibilitat artística molt potent, molt intensa. No? Jo que vinc del món de la interpretació, ho hem presentat ara fa unes hores al servei educatiu, la programació del programa Escoles Escena, del curs 26-27. És una programació on no només volem buscar les propostes més multipremiades o que les propostes que tothom conegui, sinó hem buscat propostes que interpretin interpel·lin en el discurs amb l'alumnat, és a dir, que sigui una proposta que interessi a les aules, no? Tinc una filla de 5 anyets i el seu discurs és el que més m'importa, no? I llavors entendre com funciona la joventut, aquestes edats tan, tan importants, no? per créixer en la vida, és el que m'interessa. I hem anat a buscar 17 propostes que es presenten aquest any, el 26-27, com diu la Maria, el mes de novembre i de febrer. Obrim amb un espectacle inaugural el 18 de setembre. És un espectacle totalment gratuït per les escoles públiques i privades també de tot arreu del territori, Sant Cugat i voltants. I després tenim una sèrie de propostes tant programades al teatre com a projectes participatius on totes les escoles poden participar de forma que completa el servei d'una forma extraordinària, perquè al final són propostes no només per a les escoles, sinó també poden participar les famílies de SAFAS. O sigui, tot l'entorn educatiu ha de poder estar involucrat en aquesta programació.
1: Després hi ha una cosa que és també molt important. És a dir, més enllà de l'espectacle, més enllà d'oferir el que oferiu als alumnes, hi ha un treball, no? Un treball que fan els docents abans, després, però vosaltres també hi col·laboreu?
2: Clar,
1: en aquesta...
2: Justament ho comentàvem abans, que nosaltres aquest any hem parlat molt amb les companyies perquè preparin també una feina prèvia i posterior, no? Amb aquests dossiers pedagògics, no? Proposar activitats prèvies a les aules i posteriors perquè no només quedi en el visionat d'un espectacle, sinó que puguin treballar-ho prèviament a les aules i després quan tornin a l'escola, tornin amb aquest, no? Amb aquesta idea, amb aquest missatge del muntatge i puguin treballar-ho a les aules també de forma dinàmica, pedagògica i que tinguis recorregut, no? Que arribin després a casa i ens diguin, papa, mira, m'ha agradat això perquè hem treballat aquesta idea, potser, i que tingui una mica de continuïtat. I ja no només el fet pedagògic, sinó que també fer conèixer aquestes companyies que després aquests alumnes portaran a les seves famílies, no? Els espectacles i el podran veure en un altre entorn, no? Un altre horari, potser un familiar d'un diumenge a les 6 de la tarda en el Teatre Auditori.
1: Per tant, un doble objectiu.
2: Hi ha molts, eh?
1: Sí? Vinga, fem una llista, va.
2: Hi ha moltíssims, però sí que és veritat que és un doble objectiu, no? El trobar aquest discurs potent pels alumnes a les escoles, però també que facin arribar aquest discurs a les famílies i que tot allò plegat creem entre tots una comunitat, al final, i que puguin gaudir del Teatre Auditori amb tota la seva programació, no només l'educativa, sinó també l'estable.
1: Imaginem que una bona experiència assistint a aquestes activitats pot garantir un aficionat més, no? A les arts escèniques...
2: De fet, hi ha 4 projectes participatius dintre del servei educatiu que donen aquesta via d'accés als alumnes que tinguin aquest neguit artístic, no? I escènic, que es fan participar de la proposta, no només com a visionar, no? Visionat aquest, el fet de poder veure aquesta proposta, sinó també de participar. Mm. Hi ha 4 projectes, que són la cantata, l'escruix, la cantània i el torneig de dramatúrgia, que en totes les seves vessants artístiques ajuden els alumnes a descobrir si els agrada o no aquesta professió, si finalment en un futur voldran participar d'aquesta professió, no només a la part de davant, sinó també a la part de darrere. No?
1: Sí,
2: això,
1: sí.
2: Fem molt hincapié en això, en les visites guiades. Nosaltres també oferim visites guiades al Teatre Auditori de forma gratuïta per tot l'alumnat i expliquem totes les funcions de l'equip tècnic del teatre, no només de l'artístic, no? Sinó el dia a dia de tot l'equip que tenim al Teatre Auditori, que no és poc. Falten mans, quan vulguis pots venir a ajudar-nos, però sí que és veritat que treballen dia a dia, no només de divendres a diumenge, sinó també de dilluns a diumenge, o sigui, és casa nostra.
1: Què és el que més els enlluerna del teatre quan feu aquesta visita?
2: Jo crec que la capsa escènica, no? Quan entren a la platea i quan estan mirant l'escenari sense les cortines, no? El taló, tot el que és dintre, les barres, l'equip tècnic, com parla l'equip tècnic també. Jo moltes vegades em quedo mirant les cares dels alumnes com el nostre equip, que porta 30 anys d'història al teatre, encara s'emociona parlant, no? Amb aquesta energia, no? És el que més m'agrada de treballar en aquest teatre, no? Que hi ha molts companys que treballen de forma valenta, exigent, i estan i parlant amb un discurs molt energètic, que a mi m'agrada, no? I d'aquesta professió, no? I aquests alumnes agafen aquest discurs d'una forma molt potent i els interessa, al final.
1: Fran, parlem de formats. No sé si... Clar, diuen, és que els nens, els infants, són un públic molt exigent. Jo no sé si allò d'algú que surt a escena a explicar un conte, això ja està caduc... han canviat molt els temps?
2: Ha canviat molt, evidentment. Tots els formats han canviat, però hi ha públic per tot. És a dir, totes les companyies petites Jo he treballat en altres teatres i hi havia companyies molt petites que encara continuen treballant en propostes molt tradicionals, diguem-ho així, que encara funcionen, hi ha públic per tot, no hi ha edats també. Potser les edats més compromeses amb aquest tipus d'espectacles més tradicionals serien les de 0 a 3, però després quan arriben a aquesta part de cicle de I3, I4, I5, sí, ja comencen amb formats diferents. Nosaltres aquest any, per exemple, proposem dos tipus d'escenari diferent, i això proposa un canvi, no? Proposem que vinguin a la platea a mirar l'espectacle de forma tradicional, però també tenim dos espectacles que els farem a sobre de l'escenari, en contacte directe amb els artistes. Després també fem un format de podcast. Aquest any hem agafat un format de podcast per a alumnes de l'ESO. És una proposta que es diu Quatre Gats, que jo crec que funcionarà molt bé també per fer entendre que les arts escèniques no només són la típica obra de teatre funcional que entenem tots, sinó que hi han entrat altres formats que potser funcionen, no?, també, i un podcast potser és la idea que podria ajudar a treure aquests alumnes al teatre. I també fem activitats complementàries que ajuden també a entendre que la proposta no ha de ser del tot tradicional, sinó fem col·loquis postfunció amb aquesta gent i expliquem com funcionen aquestes propostes. O sigui, tot és complementari i tot està evolucionant, però hi ha lloc per tothom.
1: Déu-n'hi-do, eh? Com han canviat els temps?
3: Hi ha feina, clar. Hi ha molta feina perquè s'ha de posar molt en valor aquesta programació educativa i s'ha de posar en el mateix esforç que es fa amb l'estable. El que deies tu de que els nanos són exigents, ho són molt, i no s'hi val dir, bueno, com que són nens, això ja els hi agradarà. No, no, no, no, perquè a més els nanos són molt sincers. És a dir, si tu veus els nanos embadalits, saps que allò funciona, és que és la prova. I si els veus fent xivarri o molestant-se els uns als altres, allò no els està agafant. Per tant, és molt important, per mi és importantíssim, i per l'equip, per descomptat, ser igual d'exigents a l'hora de programar una programació estable que una educativa. Igual o més amb els nanos. Perquè la frase aquesta de mama hem anat al teatre o papa hem anat al teatre i no semblava teatre, vol dir que s'ho han passat bomba. I que potser tenen una idea del teatre que no és el que ells han disfrutat aquell dia, no? I per tant, el que deia també el Fran, aquests nanos els diran anem-la a veure un altre cop que la fan a no sé on, no? I no els importarà repetir-la perquè han disfrutat aquella experiència, i això és el que hem d'aconseguir. Que no sigui per ells un pal, diguéssim, anar al teatre, que puguin tornar entusiasmats.
1: Que no s'ho sentin com una obligació,
3: que no?
1: S'ho sentin,
3: que ho disfrutin, que els conmogui, que és molt important.
1: I Fran, quants espectacles programeu cada temporada aproximadament?
2: Mira, aquest any som 17, i aquí tenim les quatre activitats participatives, o sigui, els quatre projectes participatius, però intentem sempre proposar entre 2 i 3 propostes per cicle educatiu. Tenim entre 2 i 3 propostes per això, per la primària, per l'ESO, batxillerats i cicles formatius. També tenim alguna proposta que està fora del servei educatiu perquè la tenim ja programada a l'estable per 0-3, que fem normalment en col·laboració amb el festival El Més Petit. O sigui, hi ha proposta per totes les edats i entre 2 i 3.
1: Què volies destacar, Maria?
3: Mira, volia destacar una cosa molt important, que és el segon any que ho farem, que és que nosaltres inaugurem, avui hem fet una roda de premsa explicant-ho, però inaugurem la temporada real al setembre i oferim un espectacle inaugural en el Teatre Auditori absolutament gratuït per tots els alumnes. Llavors, les mestres i els mestres ja ho saben, que es poden a partir del 15 de juny, ja poden inscriure's, i és un espectacle gratuït que fem, que se'ns omple el teatre i que és meravellós veure tot el teatre allà celebrant, diguéssim, una mica com l'inici d'aquestes propostes educatives. I era per dir-vos això, que el dia 18 de setembre, ho dic bé, Fran? Sí. El 18 de setembre es fa aquest espectacle inaugural i que segurament tornarem a omplir el teatre amb The Incredible Box, que es va ser el millor premi espectacle de carrer el 2018, però que també es fa sala i que és meravellós. És una manera també de premiar-los o ens agrada també poder donar aquest tret de sortida a tots els espectacles que
1: hi ha. És la segona vegada, dius, que es fa.
3: És la segona, ho vam fer l'any passat, per primera vegada la gent va estar molt contenta, els nanos van venir contents, va ser molt bonic, i aquest any el Fran ha tornat a programar un espectacle pel dia 18 que ens sembla que serà fantàstic com a tret de sortida.
2: De forma totalment gratuïta, sí. Això és el que volíem també remarcar, que l'inaugural és totalment gratuït per a les escoles, en ordre d'inscripcions, però és l'aposta, no? La gran aposta d'iniciar el curs amb aquest espectacle inaugural.
1: No ens hem deixat res important? Ho dic perquè no ens queda...
3: Segur que sí, però és igual, ja tornarem a venir.
2: Tornarem a veure-se.
3: Ho anireu veient per xarxes, perquè ho anirem explicant per xarxes, les nostres xarxes del Teatre Auditori, Emma Blesau, ho anirem explicant. Fins ara no ho explicàvem tant, lo d'educatiu, per això que et dic que anàvem més a un públic, però tothom ha de saber que hi ha un programa educatiu potent, interessant, i que per nosaltres
1: home,
3: és molt
1: els primers,
3: important.
1: Els alumnes, i els alumnes sí. Hi aneu directament sí. A visitar-los, sí.
3: O sigui que ens anireu sentint a parlar cada vegada més.
1: Molt bé. Doncs a la Maria i al Fran els agraïm moltíssim la visita que ens han fet avui al programa. Que vagi molt bé, ja queda poc per acabar el curs.
3: Ja queda poc, moltes gràcies. Per
1: que vagi bé. Adéu. I a nosaltres no ens queda res per acabar el programa d'avui. Hem arribat al final. Gràcies un dia més per la companyia. Ja sabeu que demà tancarem una nova setmana. Ja s'acosta a final de curs, però us hi esperem. Quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, aquí serem. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
1: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
1: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
6: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
7: No, Peyu, tu no hi seràs.
6: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
8: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMA de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Doncs una setmana més encetem de cine amb l'Antonio Barrero. Benvingut, Antonio.
1: Gràcies.
0: Com va tot?
1: Molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Així m'agrada, que vagi tot bé. Antonio, encetem aquest espai i avui de què parlarem?
1: Doncs avui parlarem de Joel Joan.
0: Mm-hmm. Molt bé.
1: I és que el proper dissabte 13 de juny i durant la gala de cloenda del FICCAT d'aquest any, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan rebrà el Premi Montserrat Carulla del Festival en reconeixement a la seva trajectòria. Una trajectòria clau en la construcció de la ficció contemporània catalana. Des dels seus inicis ha estat una figura central en la popularització de la ficció televisiva en català i en la creació de projectes d'ampli abast que han marcat diverses generacions d'espectadors, contribuint de forma decisiva a la normalització de la llengua catalana en la cultura audiovisual de consum massiu. Així doncs, avui vull dedicar el programa de cine a Joel Joan, aquesta figura essencial en la consolidació del sector audiovisual en català.
0: Doncs perfecte, avui Joel Joan és el protagonista d'aquest de cine.
1: Doncs Joel Joan i Jové va néixer a Barcelona el 2 de novembre de 1970. Va estudiar art dramàtic a l'Institut del Teatre de Barcelona i va iniciar la seva carrera artística al teatre, amb produccions dirigides per Calixto Vieito, com ara Somni d'una nit d'estiu, de Sergi Belbel, La filla del mar i la bar, o en Rosa Maria Sardà, amb l'obra Fugàs. El 1994, amb Jordi Sánchez i Mònica Glenzel, va fundar la companyia L'Idiota, que poc després va passar a anomenar-se Crampac, arran de l'èxit del seu espectacle homònim. Joel Joan és una de les figures més influents de l'audiovisual català de les darreres dècades. Tot i que el gran públic l'associa sobretot a la televisió gràcies a les sèries com ara Plats Bruts, Porca Misèria i El Crac, la seva trajectòria cinematogràfica és prou rellevant, i és perquè ha treballat amb tres perfils diferents, com a actor, com a guionista i com a director. A més, va ser impulsor i primer president de l'Acadèmia del Cinema Català entre els anys 2008 i el 2013, fet que el converteix en una figura important no només artística, sinó també institucional. El director Francesc Bellmunt li va donar el seu primer paper cinematogràfic l'any 1993, amb la pel·lícula Monturiol, El senyor del mar. Aquell mateix any, Ventura Pons també li oferia un altre paper, a la pel·lícula Rosita Please. Paral·lelament, va debutar a la televisió a la sèrie de TV3 Poblenou i al posterior spin-off, que es deia Rosa. Alhora, va participar a la pel·lícula La bona vida, el 96, que és una de les obres més recordades del primer de totes les seves pel·lícules, David Trueba, i també a la pel·lícula El corazón del guerrero, l'any 2000, de Daniel Monzón. En aquella etapa encara, però, Joel Joan era un actor emergent que alternava teatre, televisió i cinema. I el 1999 s'embarca en el seu propi projecte televisiu, Plats Bruts, una sitcom coproduïda pel Terrat i Crampac, on Joel Joan compartia protagonisme amb Jordi Sánchez i Mònica Glenzel, i també va dirigir i escriure alguns episodis. La sèrie es va mantenir en pantalla fins l'any 2002, amb un gran èxit d'audiència, i que va estar recolzat, aquesta audiència, amb un Premi Ondas el 2002. Encara avui dia, 27 anys després, tothom segueix rient amb el David i el López de Plats Bruts.
0: Qui no ho recorda?
1: Sí, qui no ho recorda?
0: Qui no ho recorda?
1: Doncs bé, l'any 2000 crea la seva productora cinematogràfica Arrisca Films, i aquell mateix any torna als escenaris de la mà d'Àlex Regola amb l'obra Glengarry Glen Rose, de David Mamet. Després va actuar Ets aquí, de Javier Daute, el 2005, i en l'adaptació de Peter Jean, dirigida per Calixto Vieito, el 2006. Aquest mateix any, el 2006, torna a la gran pantalla com a actor secundari a la cinta Salvador Puig Antic, de Manuel Huerga. Tanmateix, va ser un dels papers més destacats que ha fet com a actor cinematogràfic. Salvador Puig Antic és una de les produccions catalanes més importants dels anys 2000 i que està centrada en la figura de l'anarquista Salvador Puig Antic. El film va tenir una gran repercussió crítica i pública i continua sent una referència del cinema històric català contemporani. Escoltem, si us sembla, un clip d'aquesta pel·lícula.
2: Quina putada.
3: Vés en compte, m'entens? Sí. No et fiques en cap problema.
4: Que sí, mama.
5: Fuera ya de aquí de una puta madre.
6: ¡No me toques!
5: ¡Que te meto una hostia!
7: Hola.

0: Somos políticos de una organización militante.
1: ¿Sabes lo que es el garrote?
2: Muérete, tío.
3: Bé, és una pel·lícula esferidora i dura, com ho va ser aquesta mort tan bèstia de Salvador Puig Antic. Doncs posteriorment va compaginar els papers teatrals i cinematogràfics amb la sèrie Porca Misèria, i que es va emetre per TV3 entre el 2004 i el 2007. Es tracta del seu projecte més personal, ja que, a més d'interpretar el paper protagonista, és el director, guionista i, fins i tot, va composar la banda sonora. El projecte va aconseguir el reconeixement de l'audiència i de la crítica, rebent diversos premis, entre els quals l'Ondas, el millor programa de televisió. A principis del 2007, amb Gerard Quintana inicia una nova aventura i és l'espectacle musical Secrets Compartits. Uns mesos després, torna a coincidir amb l'actriu Clara Segura als escenaris, aquesta vegada amb el muntatge Intimitat. I el 2008, Joel Joan va ser un dels actors barcelonins escollits per Woody Allen per participar en la seva pel·lícula rodada a la ciutat comtal, Vicky Cristina Barcelona, en la qual apareix breument com a secundari sense text. Però és com a creador on Joel Joan ha deixat una empremta més personal. El seu debut com a director de llargmetratges arriba amb Excuses, el 2003, que és una adaptació cinematogràfica de l'obra teatral homònima que havia escrit amb Jordi Sánchez. La pel·lícula és una comèdia coral sobre les relacions de parella i les mentides quotidianes. Sense ser un gran fenomen comercial, va demostrar que era possible fer comèdia urbana en català amb ambició industrial. Encara avui, és considerada una de les comèdies catalanes més representatives dels primers anys del segle XXI. El seu segon llargmetratge com a director va ser Fènix 1123, l'any 2012, i que va codirigir amb Sergi Lara. Aquesta obra representa un gir radical respecte a Excuses. És un thriller polític inspirat en el cas real d'un adolescent acusat de terrorisme informàtic després d'enviar correus electrònics de protesta a empreses. La pel·lícula aborda qüestions com la llibertat d'expressió, la repressió política i els drets civils, i és probablement el film més ambiciós de Joel Joan com a director. Escoltem el tràiler.

0: tengo una orden de registro. Estamos aquí por un delito de terrorismo.
1: No puede ser. Tiene que ser un error.
0: No nos equivocamos.
2: ¿El ejército del Fénix? ¿Esto qué es?
3: El nombre lo saqué del libro de Harry Potter.
2: Enviaste un email con amenazas terroristas. Por eso estás aquí.
3: Yo no amenazo a ningú.
4: Li podrien acabar demanant 8 anys de reformatori.
5: Eli, escolta el diari.
1: Què fas aquí tant d'hora?
0: Doncs que ha vist el diari.
2: No vull que hi tornis a parlar més.
6: A la meva filla la van acusar de terrorisme sense proves i la van tancar 6 anys a la presó.
7: És una guerra i l'Eric és una altra víctima.
3: Hem d'anar a la premsa. Hem de dir la vida dels diaris.
8: No veus que hi ha molt malparit? Què vols, que trenqui la cara pel carrer?
3: La caixa me l'han trencada.
9: Bé, quan es parla del cinema de Joel Joan, avui és imprescindible afegir-hi Escape Room i Escape Room 2, perquè representen probablement el seu major èxit comercial cinematogràfic dels últims anys. La història d'Escape Room neix primer com una obra teatral escrita per Joel Joan i Héctor Claramunt. L'obra es va convertir en un fenomen de públic a Catalunya i posteriorment es va adaptar al cinema amb el títol Escape Room, la pel·lícula, any 2021. I que va dirigir Héctor Claramunt i que va estar escrita pels mateixos autors. Joel Joan hi exerceix també com a actor protagonista. La pel·lícula trasllada al cinema la fórmula que tan bé havia funcionat als escenaris, una comèdia negra amb elements de thriller, on un grup d'amics es veu atrapat en una situació aparentment lúdica que acaba destapant secrets, tensions personals i conflictes amagats. La gràcia de l'obra no és tant l'enigma de l'escape room com la radiografia de les relacions humanes, un terreny que Joel Joan ja havia explorat extensament a Porca Misèria i Excuses. Des d'un punt de vista de trajectòria, Escape Room és important perquè consolida una línia de treball molt característica del nostre home. Crea productes pensats per a un públic ampli, amb vocació popular, i no renuncia a una certa sofisticació dramatúrgica. És una obra que combina humor, tensió i crítica social i que demostra la seva habilitat per convertir una idea teatral en un producte audiovisual comercialment viable. Escoltem el tràiler de la pel·lícula.
10: Poneos cómodos y disfrutad de la sesión.
11: Mi nombre es Dr. Mengele y trabajo para las SS. Solo tenéis una hora para salir de aquí. Si no lo lográis, os echaré a los perros.
12: Per què tios molt dolent?
13: Bueno, és del que es tracta, crear una mica d'inquietud al jugador. Intens, que això ja ha començat, tios. I tios, i tios.
14: Semblen ben bé de veritat, eh?
15: Fie, Lipstick, 5, 1...
13: Algú sap alemany?
15: Ja! Si l'alemany és molt fàcil.
13: I què diu, aquí?
15: Die vol dir dia, això segur.
13: Segur, perquè en anglès vol dir morir. Vigila, rei! Podria ser una trampa, això, eh? Diu, tio, que no es pot tocar, això.
16: Que el Mengele és mentideta.
17: Ja veureu com aquesta guillotina no talla una merda.
18: Doncs pots fer un collons ens has portat, Edu, però això ha passat amb un tipus d'inspecció tècnica de riscos laborals, no ho sé.
19: No ets per...
20: I això vol dir que tenim un problema majúscul.
21: Hem de buscar una sortida d'aquí.
22: Les escapes no acostumen a estar tan personalitzades.
23: Té cops amagats el teu Edu.
22: Ah, sí? I què més m'amaga?
20: Vas votar el Montilla?
13: Trobo molt que jo votés el Montilla. Sé molt bé.
20: Aquest assassí ha demostrat saber coses de nosaltres bastant, bastant ocultes, eh?
22: Segur que et dius Edu, no? Perquè jo no sé què creure'm i què no.
18: Jo me'n trobo de vegades que m'has posat les balles i sortim d'aquí de vegades.
16: Queremos salir.
18: Nein!
16: ¿Cómo que nein? ¿Qué vol dir nein?
20: No sé, no em ve, no em ve.
9: Sí. Pel que fa a Escape Room 2, primer va arribar com a continuació teatral, estrenada el 2023, després de l'èxit de la primera. Els mateixos Joan i Claramunt van assumir el repte d'escriure una seqüela directa, una cosa que és poc habitual en el teatre català. La versió cinematogràfica d'Escape Room 2, que en principi s'ha d'estrenar aquest 2026. En aquests moments es troba en procés de postproducció. Héctor Claramunt n'ha assumit la direcció i el guió torna a estar signat per Claramunt i Joel Joan. Joan hi participa novament com a actor protagonista al costat d'Ivan Massaguer, Mònica Pérez i Elisabet Casanoves. En realitat, vista en perspectiva, Escape Room és probablement la pel·lícula que millor resumeix qui és Joel Joan com a creador. Un autor molt vinculat al teatre, amb instint per la comèdia popular, interès pels conflictes de parella i d'amistat i capacitat per connectar amb un públic ampli sense abandonar una mirada molt catalana sobre els personatges i les seves contradiccions. Com a guionista, la seva producció cinematogràfica no és tan extensa com la televisiva, però destaquen especialment Excuses i Fènix 1123. La seva escriptura acostuma a combinar humor, observació de les relacions personals i una mirada crítica sobre la societat catalana contemporània. Aquest estil es veu molt més desenvolupat a la televisió, especialment a Plats Bruts, Porca Misèria i El Crac, aquestes tres obres en què va actuar i que va escriure i que va dirigir simultàniament i que són un èxit i una referència actualment encara de la televisió. Diversos analistes consideren que aquestes sèries han tingut més influència cultural que qualsevol de les seves pel·lícules. De fet, jo si hagués de reordenar una mica les pel·lícules més significatives del Joel Joan, probablement faria aquesta classificació. En primer lloc, Escape Room, pel seu impacte popular i perquè sintetitza perfectament el seu univers creatiu. En segon lloc, la pel·lícula Fènix 1123, la seva obra més ambiciosa políticament i també cinematogràficament. Excuses, que és una fita de la comèdia catalana contemporània i que no és una gran producció, però que té molts elements per ser una de les pel·lícules importants seves. En quart lloc, Salvador Puig Antic, on ell té un paper molt curt, però la pel·lícula és molt gran. El seu treball interpretatiu és curt, però està dins d'una pel·lícula que va ser i és encara una referència. I finalment, La bona vida en castellà, el paper en el que el va situar dins en el cinema de la península. Des del 2008... la trajectòria teatral de Joel Joan ha estat molt intensa i repartida entre tres vessants: actor, director i autor. L'octubre del 2008 va estrenar al Teatre Villarroel de Barcelona l'espectacle Jo sóc la meva dona, un monòleg de Doug Wright dirigit per Marta Angelat. El 2012 va dirigir i interpretar El nom i va ser un èxit extraordinari de públic i una de les produccions que van consolidar la seva reputació com a director de comèdia comercial. El 2017, Xavier Albertí el va dirigir a Ricard III i entre el 2017 i 2018, Carme Portacelli va fer el mateix amb Frankenstein, interpretació per la qual va ser nominat als Premis Butaca. I aquest any, 2026, Joel Joan s'ha posat al capdavant de Vania, una adaptació contemporània de L'oncle Vania d'Anton Chekhov, a partir de la versió escrita pel dramaturg britànic Simon Stephens. I que va dirigir i està dirigint Nelson Valente. El muntatge té una particularitat molt potent. Joel Joan interpreta ell sol els 8 personatges de l'obra durant prop d'una hora i mitja. És un exercici de virtuosisme actoral molt allunyat de la imatge que molta gent té d'ell associada a la comèdia televisiva. Si us sembla, escoltem un fragment d'una entrevista on parla precisament de Vania i el repte interpretatiu que li ha suposat.
4: Fa

0: està passant per sota i constantment. El drama intern que viuen, els amors frustrats que hi ha, els anhels, tot això són coses que, evidentment, encara ens mouen. No és un monòleg que jo em dirigeixi al públic, com, per exemple, passava en Jo sóc la meva dona. És un monòleg que hi ha quarta paret, per dir-ho manera. És l'obra de Chekhov, però interpretada per un sol tio.
1: Bé, en conjunt, Joel Joan no ha estat un cineasta especialment prolífic pel que fa a nombre de llargmetratges. La seva aportació principal al cinema català és haver defensat un model de cinema popular, comercial i connectat amb el públic, i que està allunyat d'un cert elitisme cultural que ell mateix ha criticat en diverses ocasions. Com a creador, ha tingut molta més incidència en l'imaginari col·lectiu català a través de la televisió, però les seves incursions al cinema formen part de la història del cinema català de les darreres tres dècades. És promotor de la plataforma Sobirania i Progrés, un moviment a favor de la independència de Catalunya, i, com he comentat, va ser membre fundador i president de l'Acadèmia del Cinema Català. En el seu posicionament públic, ha defensat de manera constant la necessitat d'enfortir el cinema en català com a indústria competitiva i amb capacitat real d'arribar a grans audiències. En diverses ocasions ha sintetitzat aquesta idea amb una afirmació que resumeix molt bé la seva visió. Diu: si no entenem que el cinema en català ha de fer èxits, no hem entès res. Aquesta perspectiva articula la seva manera d'entendre la cultura audiovisual, on qualitat i popularitat es conceben com a elements complementaris. El conjunt de la seva trajectòria evidencia una voluntat sostinguda de construir una ficció catalana sòlida, accessible i amb projecció, capaç de generar complicitat amb el públic i alhora d'enfortir el teixit industrial del sector. L'atorgament del Premi Montserrat Carulla per part del Festival FICCAT reconeix així una figura clau en la consolidació de la ficció en català contemporània i en la seva projecció futura.
2: Molt bé. Ets fan de Joel Joan?
1: No especialment.
2: No. Què t'agrada d'ell i què no t'agrada?
1: Em carrega una mica.
2: Et carrega?
1: Sí, el seu discurs, sobretot.
2: Sí.
1: Sí, perquè és que és molt radical i estem, podem estar políticament en la mateixa línia, en la mateixa onda, però el segueixo i a les xarxes és terrible.
2: No té pèls a la llengua.
1: No té pèls a la llengua. Això és un mèrit, sí. Li reconec, però es crea moltes amistats. El que sí que li reconec és que, evidentment, és un tio lliure i un tio que no... Això, el que has dit tu molt bé, no té pèls a la llengua i que no es talla davant de res. Però, d'altra manera, per l'altra banda, això li genera enemistats i li genera un cert posicionament per diferents sectors, no només de públic en general, sinó també del sector. Mm-hmm. Com a actor de teatre és genial. Aquesta obra, Bània, que ell ha explicat, és bestial. Una hora i mitja l'he vist, aquesta obra. Ell sol, interpretant 8 personatges i creient-te tot allò que estàs veient, és bestial. Com a actor és molt bo, és molt bo. És molt bo. Com a cineasta ha fet cosetes, no grans cosetes, com he dit abans, potser la seva millor pel·lícula és la de...
2: Escape Room.
1: Escape Room, sí, perquè parteix de l'adaptació de l'obra de teatre, i l'obra de teatre també és una meravella, i el cinema s'ha pogut transportar tot allò i, a més, fer la pel·lícula. Però després Fènix 1123, pel que va suposar en el seu moment, i va ser també un moment políticament interessant quan va defensar aquest nen que el van titllar de terrorista pel fet d'haver enviat uns missatges perquè etiquetessin en català algunes empreses. Aquesta per mi és la més completa. I després, clar, ell té molt poc i Salvador Puig Antic. Bàsicament és això. Actor de teatre, creador de teatre, cinema, i després, evidentment, la gran sèrie seva és El Crac, és Plats Puig, i és l'altra que va fer també. Són tres sèries que ha deixat molta empremta i que, bueno, de tant en tant, Plats Puig encara la continuem veient i continuem rient, perquè, tot i haver-les vist,
2: i tant,
1: és una passada.
2: Mm-hmm. Per cert, com comentaves, se li retrà, doncs, aquest homenatge, aquest premi Montserrat Carulla 2026 al FICCAT el 13 de juny, sí?
1: Mm-hmm.
2: És així, no? Sí. Creus que és un premi merescut?
1: Sí, totalment merescut. De fet, és que una persona que defensi com ell la llengua, i des de tants àmbits de la creació teatral, televisiva i cinematogràfica, pocs com ell, és un premi molt merescut, i a més que hagi acceptat també és un gran què, perquè, bueno, també té les seves excentricitats,

0: Ha estat el Ficat un parell de vegades i és un pèl excèntric i, bueno, tot i així és un premi merescudíssim i, a més, en aquests moments en el que, bo, això, la política de vegades ofusca una mica tota la creació, la seva creació, i el Marc té una mica al marge i rep crítiques per els seus pensaments polítics, però jo crec que és una persona que, pel que fa al nostre país, a la nostra cultura, a la nostra llengua, és el number one.
1: Doncs, Antonio, moltíssimes gràcies per aquest De Cine. Ens trobem d'aquí una setmana.
0: Perfecte, molt
1: bé.
0: Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
3: Molt bé, i tu, Lluís?
2: Molt bé, molt bé. Estic molt content del programa que farem. Perquè, mira, parlarem de Chemsex un altre cop, però sí, des d'un altre lloc, des d'un lloc diferent. No tant per entendre què és, que per això crec que els oients tenen alguns altres episodis del Col·lectius per entendre què és aquest concepte, sinó per explicar-nos què explica de nosaltres, no? Que sobre els nostres cossos i sobre la manera com vivim el desig en el segle XXI, jo crec que molt especialment els homes gais i bisexuals, jo diria.
3: Molt bé.
2: Bueno,
3: doncs,
2: ara ens contestaran.
3: Exacte, trobarem respostes.
2: Trobarem respostes. Per parlar de tot això, ens acompanyaran Carlos Rubio, psicòleg i fundador d'Espacio Faro, que ja l'hem tingut aquí moltes vegades, amic del programa.
3: Molt bé.
2: Per tant, si vols, comencem.
3: Anem per feina.
2: Vinga, doncs. Avui, el Col·lectius en xarxa, recuperar el cos.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Que no començarem de zero, Lluís, però fem una petita explicació,
2: això,
3: no?
2: Això mateix, sí, sí, sí. Anem a centrar una mica al tema, com sempre fem. Quan parlem de chemsex, ens referim a aquestes pràctiques sexuals que s'utilitzen en què s'utilitzen determinades substàncies psicoactives per modificar, intensificar o prolongar l'experiència sexual. Tot i que això és molt reduccionista,
3: sí,
2: però
3: sí,
2: tot i que és un fenomen que no afecta exclusivament homes gais i bisexuals, sí que és en aquests entorns on ha estat més estudiat. Diversos informes europeus han assenyalat que el chemsex és un fenomen complex on intervenen factors socials, emocionals, comunitaris i culturals i que no pot entendre's únicament des del consum de drogues o des del sexe només o només des del col·lectiu, sinó que forma part d'una cosa com més holística, no? més completa. Precisament en aquest és el punt de partida del llibre del qual parlarem avui, que el tenim aquí, el podeu veure les persones que ens estiguin veient des del YouTube o des d'altres plataformes. Una obra que evita tant la moralització, que a mi m'ha agradat molt aquest punt de partida, com la idealització del fenomen i que proposa una mirada molt més profunda sobre el cos, el desig i la nostra manera d'estar al món.
1: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
2: I avui entrem ràpidament en matèria i ens acompanya de nou en Carlos Rubio, psicòleg i fundador d'Espacio Faro. En aquesta ocasió ens visita per presentar Morbo, Hombres y Tina, una guía para comprender el chemsex y transformar la relación con el cuerpo y el deseo, una obra que inclou textos de David Fawcett y una aportació pròpia sota el títol Més allà del deseo, cuerpo, placer y comunidad. Què tal, Carlos? Com estàs?
4: Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me novament al Col·lectius. Jo encantat d'estar aquí amb vosaltres i de poder presentar el meu primer llibre, no? Que és amb la col·laboració, fent col·laboració amb el David Fawcett, i contentíssim.
2: Que bé, que bé. Escolta, m'agradava molt aquest punt de partida del llibre, no? Que és ni pretendre, no?, moralitzar, però tampoc idealitzar el chemsex. Per què creus que és important començar des d'aquí?
4: Trobo que el tema de drogues, quan parlem de drogues, de consum, de substàncies en general, de seguida hi ha aquestes dues posicions com molt clares. Per un cantó, la part més moralitzadora de per què no s'ha de fer, per què és problemàtic, per què genera tantes complicacions a la vida de les persones, i després tenim l'altre extrem, no?, que seria el consumir substàncies és un dret. Per tant, això ens allibera, ens dona més autonomia, ens dona més independència i sembla com que ens faci més forts, no? Llavors, jo em volia com situar en un terme mig, o sigui, ni estar a un extrem ni a l'altre, i donar també una nova visió des de la meva experiència, que també és compartida amb l'altre autor, amb el David, i de, bueno, en quines situacions sí que considerem que és problemàtic, quins riscos hi ha, i fer també una miqueta de pedagogia sobre això, no? Sobre comprendre més enllà del que és el consum, comprendre el fenomen amb una certa profunditat.
3: Carlos, tens la sensació una mica el que et preguntava el Lluís, que segurament el debat públic també s'acostuma a moure, doncs, això entre negres, blancs, i ens perdem els grisos, llavors que les conclusions, doncs, potser mai s'acaben de centrar suficient perquè ens quedem, doncs, en aquests dos extrems que et preguntava el Lluís.
5: Sí, exacte. O sigui, jo penso que no és una qüestió només d'aquest tema, sinó que ara mateix estem en un moment històric on la societat està molt polaritzada, no? Tant en les qüestions de la política com en altres aspectes, i amb la droga, pues, això és algo bastant, penso jo, tradicional, no? Que han sorgit aquests dos cantons com el que està a favor d'aquest consum de substàncies perquè significa alliberar-se, de disfrutar de la nostra autonomia, ser independents, fer el que vulguem en la nostra vida, no? Com un dret, i per l'altre extrem, doncs tot el contrari, no? Aquesta part més moralitzadora, més de el que no s'hauria de fer, els perills que hi ha sobre això, la problemàtica que va associada. Per tant, crec que forma part d'aquesta dinàmica social que tenim i que cada cop doncs, ens movem més en aquests contrastos. Mm-hmm.
2: Carlos, en la teva part del llibre, que jo no em queda més que recomanar-la molt, molt, molt, molt, introdueixes un concepte que és la memòria corporal. Ens ho pots explicar una miqueta, què és això de la memòria corporal?
5: Sí, la memòria corporal és una memòria que té el nostre cos que va més enllà de la part cognitiva, no? És a dir, estem molt acostumats a parlar a que quan parlem de memòria el que ens vingui al cap és recordar mm-hmm. coses d'una manera, no? Doncs mental, d'aquell record que tinc, d'aquella cosa que em va passar, però després hi ha una part que passa més desapercebuda i és aquesta memòria corporal que el nostre cos memoritza en funció de les nostres experiències viscudes. I això és, bueno, com obrir aquí un meló, perquè realment és una qüestió bastant complexa. Podem parlar des de trauma, altre tipus d'experiències, no només han de ser negatives, però que amb diferents intervencions que han de ser també corporals habitualment, és quan descobrim quines memòries, quins records hi ha dins del nostre cos i que potser des d'aquest lloc més mental o cognitiu no som conscients, no?
3: Mm-hmm. I aquesta memòria que et preguntava el Lluís, com s'ha construït històricament dins del cap de molts homes gais a l'estat espanyol en el pas de tot el temps?
2: Clar, perquè és una memòria corporal però que també forma part de la d'una cultura, mm-hmm. d'una cultura mm-hmm. en un context i en un temps determinat. No és només
5: exacte.
2: Individual.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Sí, és una memòria també col·lectiva, no? Corporal mm-hmm. col·lectiva. Mm-hmm. I que té a veure doncs, també amb aquestes experiències com a col·lectiu que hem viscut. Doncs, si parlem, per exemple, de l'època del franquisme, totes les prohibicions que hi havia al respecte, la persecució, no? el fet que, doncs, que ser homosexual fos un delicte, tot això connecta molt amb experiències corporals com poden ser la vergonya, la por, mm. no? Que són emocions però que al final tenen un efecte corporal. Mm. I d'això és del que també parlem, no? en el llibre, doncs d'aquestes memòries que hem compartit, també tot l'estigma del VIH i també molt associat a la sexualitat, com la sexualitat és algo que no està bé, que és brut, que ha de fer vergonya, que ha de ser anònim perquè no s'ha de saber qui ho fa, no? per la por al judici. Llavors, totes aquestes experiències, que són col·lectives, com dèieu, també ens estan afectant d'una manera transversal. No és únicament la memòria corporal més individual del que m'ha pogut passar a mi, no?
2: Hi ha un moment que parles d'una societat que va passar, no? Parlant d'aquest context històric, de la repressió a l'exposició, sense gaire transició ni cures, no? ni tenir aquest element de la cura, del tenir cura present. Et refereixes també amb això a una educació afectivo-sexual?
5: Sí, o sigui, jo crec que evidentment que són llibertats necessàries i mm-hmm. no dic en cap moment que siguin coses que no s'haurien d'haver aconseguit, però que sí que ens ha faltat com aquest punt més de transicionar d'una manera pues, amb més eines, no? De poder tenir més recursos, de saber què fer amb això, perquè la llibertat per llibertat, al final, no sé quin sentit té, no? Si no és més... Vale, tenim aquestes llibertats, tenim aquests drets, que evidentment són legítims, però què podem fer per disfrutar-los d'una manera sana, saludable, que tinguin un sentit a la meva vida, no? Que sigui un carpe diem, no? Com podríem dir així, de manera malament resumida, no?
3: Mm-hmm. De fet, hi ha una frase molt potent en el llibre, que és la possibilitat d'elegir no garantizava la capacitat d'elegir en coherència con uno mismo. Què ens diu aquesta frase sobre la manera com entenem avui dia la llibertat o el sentiment de llibertat?
5: Això va molt lligat amb el que us deia. Al final, el fet de poder escollir, de tenir aquesta disponibilitat d'opcions que abans... Estic parlant molts anys enrere, no? Però bueno, encara hi ha coses que també són recents. De seguida agafem aquesta sensació de podem fer el que vulguem. Sí, podem fer el que vulguem, dins d'uns límits, evidentment, però això no és una llibertat ben exercida, no? La llibertat ben exercida passa per aquesta coherència amb els valors que tu tens, amb el que vols gaudir, d'alguna manera assabentant-te del que estàs fent. No fent sense cap raó, sense cap motiu clar, no? Que això és el que jo crec que moltes persones, doncs, en veure que hi ha aquesta possibilitat i aquesta opció de llibertat, de seguida s'han agafat, no? Ah, vale, això es pot fer, abans no es podia, doncs fem-ho. Fem-ho, però per què ho estic fent, no? Falta aquest plantejament i aquesta base com més de consciència.
2: En el llibre, parlant d'això del que estaves dient ara, parafrageges a vegades, no? Comentaris que reps tu en consulta, no? I a vegades fa la sensació d'això, no? De que hi ha una certa desconnexió entre el cos i el... Una mena de dissociació, no? A vegades et deus trobar les persones que van a la teva consulta entre el fet de participar, no? De escenes de sexe o de chemsex directament i el fet de passar-ho per la consciència, no? De saber si estan perquè volen, perquè formen part, perquè volen formar part... No sé, hi ha una mica d'això, oi?
5: Sí, de fet, això està molt connectat amb el que dèiem a l'inici, no? Que crec que, no sé si s'ha entès bé, però aquesta diferència entre la moralització i el que considera l'altre extrem, no? Que considera que és disfrutar d'aquesta llibertat, sí. I tal. Mm-hmm. Sí, exacte. El meu punt, no? que és aquest terme mig, per poder entendre quines són les necessitats que hi ha més enllà d'aquesta etiqueta, no? Estic en chemsex o estic consumint. O sigui, quines necessitats tenen aquestes persones? Que moltes vegades tampoc ells són conscients. És a dir, vale, jo estic consumint, però potser no estic consumint només perquè em sembli que puc gaudir d'aquesta llibertat del meu cos, de tenir un sexe pues, amb qui vulgui, les hores que vulgui, sota els efectes de les substàncies. No, és que potser jo el que estic buscant és un grup on em senti que puc pertànyer. I això és algo que torna a estar relacionat, no, amb aquesta memòria corporal de la que parlàvem, amb aquestes experiències col·lectives, que nosaltres, no, com a homes tan gais o bisexuals, homes del col·lectiu, que jo centro el meu llibre en aquestes persones, estem molt afectats per això, no? Hem patit molt de no pertànyer, de ser rebutjats, de ser estigmatitzats, de ser apartats. Moltes persones de les que estan sota aquest fenomen, no? Sota els efectes del chemsex, el que els està passant, entre altres coses, és això, no? Busco un grup d'iguals, un grup on tingui coses en comú, on no senti por, on em pugui enfrontar d'una manera segura, no? A les meves inseguretats, i això és estar sota els efectes de certes substàncies que es donen en el chemsex, no? Que hi hagi sexualitat entre mig, tampoc penso que sigui gratuït, no? També és una manera de sentir que ens vinculem, de sentir que tinc un contacte més proper a l'altre, però clar, l'estic tenint des d'un lloc on jo no estic connectat amb mi. on jo estic dissociat, com deies ara.
2: Yeah. Al final és entendre una mica que el chemsex ha tingut aquest terreny abonat, sobretot en el col·lectiu d'homes, jo crec més, perquè forma part, bueno, perquè està passant en un context social determinat, no? Perquè potser podríem també en un altre moment parlar de per què els homes gais sí que estan acudint a, bueno, d'alguna manera amb més assiduïtat o amb més nombre que les dones i aquí és on entrava allò de la idealització, no? Perquè a vegades fa l'efecte que quan tractem aquest tema a vegades de forma molt banal, podem entendre que tot ho fem perquè volem o tot i som perquè hi volem ser, i al final, doncs això, formem part d'un context, passa a les ciutats, és molt curiós que només passi a les ciutats, a les grans ciutats, a l'estat espanyol estem parlant, no? Em sembla que de Madrid, Barcelona, València. A més, és curiós perquè si llegiu el llibre veureu que a cada ciutat passa d'una manera diferent, també fruit de la idiosincràsia i de les relacions que es produeixen en cada ciutat, i que està passant en un moment de capitalisme ferm i de consumisme, no? I on també hi ha aquesta cosa de l'acumulació d'experiències, no? D'aquella cosa de frívola del llistat, no? De, avui érem 15, o no? En un mes han passat per aquí 30 persones, no? Aquestes coses,
5: clar,
2: no?
5: Quantificar, no? Quants més, millor. Això és el que ens dona d'alguna forma un estatus social i quantificar ens dona una seguretat. És algo que hem viscut, que hem tingut i que es pot comptar. És com... Clar. És d'una altra manera, no?
3: Carlos, amb tot això que ara ens estaves explicant i justament doncs, com l'estímul ens feia viure aquesta experiència, pot ser que també acabem perdent la capacitat de connectar amb experiències profundes quan de manera volguda vulguem fer-ho?
5: Aquest jo crec que és un dels efectes més greus d'aquest tipus de consum. Sembla que pugui ser algú, bueno, que si en un moment donat ho hem sabut fer, per què ara no? Però sí, és algo que jo aquí no aplicaria la típica anècdota, no, de anar amb bicicleta, és algo que mai s'oblida. Bueno, doncs jo crec que vincular-se d'una manera profunda sí que es pot oblidar, sobretot si t'estàs acostumant i si estàs donant-li aquest missatge al teu, ja no diria només cos, sinó també al teu cervell. Clar. Que crec que és una part fonamental en les qüestions de consum i de quan parlem de drogues. I aquesta és la part que més costa. Com puc tornar-me a vincular d'una manera profunda sense, no, trobar com aquesta via directa a estalviar-me, sentir la meva vulnerabilitat, sentir les meves pors, les meves inseguretats quan estic davant de l'altre. I sobretot també quan estic davant d'un altre que m'agrada.
3: Clar.
2: Aquí crec que és on en el llibre tu expliques que és com una part més feixuga de la recuperació, no? Perquè aquest reconnectar del que parlarem en uns minuts, no? Aquest recuperar el cos pot començar a passar per les coses més petites, no? Per la respiració, per entendre la carícia, per tornar a entendre coses com molt, molt bàsiques del contacte amb l'altre. Però abans d'entrar aquí, m'agrada també que en la teva part del llibre que estem ensenyant avui, parles de zones invisibles del chemsex i de el que em fa l'efecte a mi, que són debats que no ens agrada tenir quan ens apropem a aquesta realitat, no? Perquè tu parles de tres zones invisibles. Parles de consentiment, que aquí n'hem parlat, sí. Perquè bueno, és fàcil entendre que quan hi ha drogues pel mig, el consentiment es dilueixi una miqueta o molt. Parles de prostitució i parles de criminalització, no? en aquest àmbit.
5: Clar, són tres punts que primer passen desapercebuts quan estem parlant de chemsex, no? De seguida les idees que tenim al nostre cap quan ens parlen de consum, doncs és, bueno, i de sexe, doncs serà una orgia, gent tenint relacions sexuals, disfrutant o no disfrutant, bueno, col·locats, tal, tal, tal. Però hi ha tot aquest submón que està per sota d'aquesta primera idea que podem tenir i que jo crec que ens incomoda, com deies tu ara a l'inici de la pregunta, perquè són qüestions que ens fan repensar què els hi està passant a aquesta gent, no? Quina vulnerabilitat tenen associada a la seva situació, quines desigualtats hi ha, el tema del poder... Llavors, la criminalització jo crec que no és algú nou dins del nostre col·lectiu, que ens criminalitzin per alguna cosa que estiguem fent tradició, no?
2: És tradició, dir, sí, i aquí hem parlat vegades, no, de certes actuacions policials en certs llocs, no? Mm-hmm. Molt concrets, no? Sí, i la manera de fer-se aquesta actuació també, sí.
5: Exacte. Després, tot el tema del treball sexual, que el treball sexual està també molt present en les qüestions d'aquest tipus de consum. Hi ha gent que fins i tot ha accedit al consum a través d'aquesta feina, no? Del treball sexual, doncs, perquè els seus clients és el que els hi demanen, perquè si no, no hi ha manera de poder tenir certs serveis i els hi paguen més, tal. Mm. Llavors, això també és interessant. El treball sexual també entès des d'un altre lloc, que també hi ha persones que arriben a fer treball sexual a canvi de substàncies, no? És a dir, jo m'ofereixo sexualment a tu i tu em proveeixes, doncs, de certes substàncies que jo no puc pagar-me o no puc aconseguir d'una altra manera. Mm. Llavors, això també és, crec que, molt important. I el tercer punt, recorda mal, ara que m'he quedat així... Ah, el consentiment, evidentment. Bueno, el consentiment és el gran tema, no? Perquè si estem sota els efectes d'una substància, com podem assegurar que hi ha un consentiment? I ja no parlo de situacions en les que hi ha persones que potser estan en un estat semi-inconscient o inconscient, que evidentment aquí no és qüestionable, no? Però,
2: no.
5: Vale, quan estem conscients entre cometes, perquè estem sota aquests efectes,
2: estem alterats.
5: Què tant de consentiment hi ha, no?
2: Clar. A mi això em fa molta gràcia perquè en aquests moments on en alguns sectors una mica reaccionaris s'està parlant de com buidem de sentit la paraula consentiment, doncs, ostres, quan ens trobem amb aquests contextos entenem realment què és el consentiment, perquè, clar, aquí es veu claríssim quan hi pot haver una falta, no? Per últim, Carlos, un dels conceptes centrals del llibre, sobretot de la teva part, la recuperació del cos. Què vol dir recuperar el cos?
5: Vale, recuperar el cos, en el cas del chemsex, és crear una relació nova, perquè moltes vegades també hem de dir que o no s'ha tingut abans o la relació que s'ha tingut abans no era la més saludable amb el propi cos, i començar a sentir... Començar el que deies abans, respirar, no? Com és la meva respiració? Què em produeix la meva respiració? Què sento quan rebo una carícia? Què sento quan rebo un contacte des d'un lloc que és segur, que no estic exposat, que no estic amb una persona que no conec? Llavors, és tota una feina superdelicada que jo vaig començar a oferir també perquè jo em sentia molt còmode amb aquesta part, no? Que és una part també on hi ha una intervenció física, no és només dialèctica, no és només una part cognitiva, però crec que és molt necessària, no? I que també hi ha una feina on es pot fer a consulta i una feina després individual de cada persona per poder millorar aquesta relació amb el seu propi cos i començar a relacionar-se des d'aquí.
2: Tu t'acostumes a trobar persones que han de recuperar o re-recuperar el cos o realment l'estan descobrint de zero? No és el chemsex el que els ha fet perdre aquest contacte amb el seu cos, sinó és que no han rebut aquesta iniciació o no han estat educats en això. No hem estat, no sé, perquè jo ara no sabria dir-te tampoc de mi, saps?
5: Clar. Jo crec que la majoria és començar a conèixer aquest cos. Perquè, sí, com et deia, doncs, moltes vegades no s'ha tingut tampoc una consciència abans d'arribar al consum i sí, el consum els hi ha portat a un altre lloc que també han de sortir d'allà, però sí que és bastant constant, no?, trobar-te gent que no té una consciència corporal, no saben què els hi agrada, no saben com relacionar-se amb ells mateixos, sinó és a través d'algun estímul o d'alguna guia externa, no?, que els hi doni com més llum. Mm.
3: Carlos, si haguessis de resumir en una frase o en algun concepte que has après escoltant tantes històries i tants cossos durant tots aquests anys, quin seria el concepte o una de les claus amb les que ens hauríem de quedar?
5: Jo diria que m'ha sorprès adonar-me que no som tan diferents, no? Que qualsevol de nosaltres, i jo ara estic parlant aquí com a psicòleg, com a professional del món de la psicoteràpia i especialitzat en aquest tema del chemsex, però crec que hi ha tantes circumstàncies que compartim, no?, amb les persones que estan sota els efectes del consum, que es poden perdre i en qüestió de setmanes o de mesos poden acabar en situacions molt difícils, i aquesta empatia, no?, que desperta a veure que no som tan diferents i que quan parlem de consum ja no ens hem d'imaginar, no?, el que als anys 80 era, doncs, amb l'heroïna, una persona que estigui sota un pont punxant-se i tal. No, ara és el meu amic o la meva parella o aquesta persona que conec, doncs, de coincidir amb ella al gimnàs, no? I està en una situació, doncs, molt complicada. No sé si et responc amb aquesta...
3: Oi tant. Sí.
2: Doncs, Carlos, moltes gràcies per passar-te pel Col·lectius. Recomanem a tothom...
3: El llibre.
2: El llibre, sí. Sobretot, bueno, el llibre sencer, però penso que és interessant apropar-se també a la part que tu expliques, que dona una visió una miqueta diferent, almenys el que jo m'he trobat de lectura sobre aquest tema. I fins aquí, no?
3: Oi tant. Doncs gràcies, Carlos, per haver estat aquesta estona amb nosaltres, al Col·lectius.
2: Gràcies, eh?
5: A vosaltres, moltes gràcies.
3: Que vagi molt bé. Lluís, amb què marxarem?
2: Mira, marxem amb una cançó que ens ha dit el Carlos, que és l'Orangeus, de Noah Kahan.
3: Molt bé, doncs amb aquesta cançó marxem i ens queda encara un programa més la propera setmana.
2: Exacte.
3: I després marxarem de vacances d'estiu per descansar una estona. Que vagi molt bé. Adéu.
2: Adéu.
1: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació, Jordi Fortià.
2: El jutge del cas Plus Ultra imputa les filles a Zapatero i la secretària de l'expresident un dia després de la seva declaració.
3: El presidente Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home al darrer any són addictes a la cocaïna.
2: Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
4: Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. Escoltem Elisabet Bono de Projecte Home.
5: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
2: Ho diu la darrera enquesta nacional de salut sexual del 2025, el mateix dia que l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber de la ciutat per suposada agressió sexual. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
6: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
0: En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
2: El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte The Prodigy.
0: I en esport, Joel Gomis, dijous de doble final per les seccions del Barça.
7: A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet iniciarà la seva lluita per guanyar la Lliga ACB contra el València Bàsquet, mentre que a les 9, el Barça de futbol sala jugarà el segon duel de la final contra el Pozo de Múrcia, a qui ja va guanyar en el partit jugat dimarts.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Tot i que ha baixat una miqueta la temperatura respecte ahir, encara la situació és completament estiuenca. Igualment, ha pujat la humitat, per tant, el que sentim és més xafogó. I de moment avui estan caient pocs ruixats. Alguns se n'està produint cap a l'Alt Pirineu, bàsicament ja a la Vall d'Aran. Núvols prims en algunes raconades. I atenció, perquè aquesta propera vesprada i sobretot nit sí que canviarà una mica la situació. Arribarà una massa de tempestes seques que deixaran poca aigua, però en algun cas força soroll. També la poca pluja que caurà, caurà bruta, vindrà amb fang. I aquests núvols aquesta nit faran que l'ambient sigui xafogós. De fet, el divendres les tempestes s'acabaran retirant, gran part del dia farà sol i la temperatura tornarà a guanyar 1 o 2 graus. I molta més calor que farà ja el cap de setmana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
10: Bona tarda, Dali. Aquesta hora més destacat és un accident que s'ha produït a l'extrem sud de Barcelona, l'autovia C31, al tram del Prat de Llobregat. Hi ha dos carrils tallats en sentit Barcelona, aturades de més de 3 quilòmetres entre Viladecans i el Prat de Llobregat. Això passa, com et deia, a l'autovia C31 en sentit Barcelona a causa d'un accident. A la resta de vies aturades més o menys habituals, C58 i C33, per exemple, carregades d'entrada a Barcelona entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. També a l'extrem sud, val la pena destacar la B23 lenta amb retencions entre Molins de Rei i el Papiol en sentit Martorell, o a la C60 aturades puntuals de quilòmetre a quilòmetre i mig al tram d'Argentona i en sentit Mataró. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació. Tot plegat el dia que el jutge ha anunciat que imputa les filles de Zapatero i la seva exsecretària.
2: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació i facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: I ho dèiem ara en portada, el president del govern espanyol, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a Zapatero un dia després de la declaració de l'expresident davant l'Audiència Nacional.
2: Sánchez ha explicat que ha parlat amb Zapatero i s'ha fet seva la nota escrita ahir pel mateix expresident reivindicant la seva innocència.
3: El presidente Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
2: El president del govern ha reiterat que el govern suarà la samarreta per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals de l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de grups parlamentaris.
0: Doncs precisament el doctor en ciència política, Ernesto Pascual, creu que el cas Zapatero desgasta de mica en mica el govern espanyol.
2: En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
11: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar a la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
8: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
2: Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. Per això, Projecte Home alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
4: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono de Projecte Home.
5: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no? que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
4: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
0: Titular també de la jornada, l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de bombers de la Zona Franca.
2: Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat a una dona, que no en forma part, a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues.
0: Judit Vallès.
12: Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ell estava de servei, ell es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
6: Està clar que de confirmar-se es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
12: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
0: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
2: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La ministra de Sanitat, Mònica García, valora les dades com a molt greus.
13: Casi 3 de cada 10 mujeres afirman haberse visto forzadas en algún momento de su vida a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual. Este es un dato muy grave y muy preocupante que nos recuerda que nuevamente la adecuación afectivo-sexual y la lucha contra las violencias sexuales siguen siendo unas tareas fundamentales de nuestra época.
2: La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles durant la cimera del G7. Carina Vivé.
14: Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
15: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
14: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
0: I paral·lelament, Ucraïna ha atacat aquest dijous Rússia de manera massiva amb drons, alguns dels quals al voltant de 7 han impactat en una gran refineria de Moscou, en l'atac més gran dels últims 2 anys, segons l'agència russa TASS.
2: El Ministeri de Defensa rus ha admès l'atac i ha assegurat que han aconseguit interceptar 555 drons ucraïnesos a 16 regions diferents del país, a més de la regió de Moscou. Segons Andrei Vorobyov, governador de la regió de Moscou, els atacs, que també han impactat en un bloc de pisos i en un centre comercial, han ferit 16 persones a la regió, tot i que no han precisat on.
0: Tensió aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de tres dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
2: Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbotzat la porta. Dels tres desallotjaments d'avui, dos afecten famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el sindicat de l'habitatge. Marta López és portaveu del sindicat.
16: Sí, el dispositiu d'avui ha sigut una absoluta vergonya. No hi ha hagut cap tipus de mediació, cap tipus de negociació. En plan, el que hem vist ha sigut un exercici de brutalitat policial. En un moment en el que hi havia nens, hi havia famílies, hi havia persones vulnerables, han començat els antidisturbis a dispersar la gent sense ni tan sols donar un avís previ, sense haver la comitiva judicial interlocutat amb les persones que seran desnonades, que són tres famílies amb infants.
2: També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. Així ho ha denunciat un dels veïns desnonats.
17: Yo soy un ocupa, oye, con un niño de discapacidad con 7 años. Estamos hartos de gente corrupta, ¿vale? Y que paguemos justo por pecadores, oiga. Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total.
2: En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres vinent.
0: No deixem els desnonaments perquè sindicats de Manresa han convocat una vaga educativa pel 23 de setembre, coincidint amb el previsible desnonament dels veïns del bloc 8 de Manresa, on viuen 9 infants. Per donar-los suport, mestres i alumnes de la Catalunya Central s'aturaran de 7 del matí a 12 del migdia. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
18: Una vaga inèdita al territori que han convocat els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical per fer costat a 9 alumnes de 7 escoles públiques del Bages. Són els infants que viuen al bloc 8 de Manresa, un edifici propietat del fons d'inversió Cerberus que preveu desnonar el pròxim 23 de setembre. La pressió popular ja ha aconseguit frenar els desallotjaments diverses vegades i durant els últims mesos han insistit al govern que compri l'edifici. Tot i això, les converses amb el fons d'inversió no han arribat a bon port. Des de CGT Ensenyament, Pablo Ruiz ha explicat que era una vaga sense precedents.
19: Nosaltres sabíem que no s'ha convocat mai una vaga educativa per donar suport a l'alumnat en risc de ser desnonat i creiem que es començaran a normalitzar també aquest tipus de convocatòries i s'aniran extenent.
18: Els sindicats sota el paraigües de Docents per l'Habitatge també han avisat que un desnonament té un gran impacte negatiu en la salut, el descans i el rendiment pedagògic dels infants. Per tot plegat, criden a la vaga a totes les etapes educatives i a tots els sectors laborals de l'ensenyament des d'infantil a secundària.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Parlant d'ensenyament, el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. La Cort d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac, de Canet de Mar, contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
2: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes al sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
0: I avui hi ha hagut nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
2: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
0: En clau local, Junts recupera l'alcaldia de Pont de Molins amb el suport d'un regidor d'Esquerra. El ple ha aprovat la moció de censura contra Marí Urnai i ha situat Miquel Àngel Castaño de Junts com a nou alcalde. La decisió arriba després de la crisi oberta amb el cessament del regidor Jordi Carreras i d'un trencament del govern municipal. Han portat a la visió.
20: L'exalcaldessa ha lamentat el canvi i ha defensat que...
21: Com a punt oportunista ha venut els seus vots, els seus millors i els seus ideals al millor postó. Ideal per dir alguna cosa. En la reunió no parlava, així, això sí. En sortir feia grans discursos, grans diloqüents i buits al carrer i a la plaça. Aquí tingués paciència d'escoltar.
20: Tanyo, per la seva banda, assegura que inicia una nova etapa amb l'objectiu de...
7: M'agradaria treballar per tots, pels que avui se senten satisfets amb aquest canvi i també pels que veuen amb dubtes o no el comparteixen. En un poble petit no hi ha espais per a divisions. Som veïns abans que adversaris polítics.
0: I en territori, a primera hora de la tarda, ha quedat restablerta l'alta velocitat entre Lleida i Tarragona després de més de 3 hores aturada per un incendi a l'Albi que ja ha estat estabilitzat.
2: Els bombers han rebut l'avís a 11:15 del matí. El foc afecta camps de Rostoll, a una zona propera a la carretera LV-7031, a la línia ferroviària. D'altra banda, també aquesta tarda hi ha hagut diversos incendis, el més important a Arbeca, que ja s'ha pogut estabilitzar.
0: I pel que fa al foc de la Segarra, declarat ahir i que ja està estabilitzat, segons els primers indicis de la investigació, tot apunta que l'incendi s'hauria produït per una màquina recol·lectora treballant al camp.
2: Segons els agents rurals, el foc ha afectat unes 102 hectàrees de terreny agrícola.
0: En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte de Prodigy. Mitjans de l'Hospitalet, Àlex Suárez.
9: La millor música electrònica i urbana del planeta té una cita des d'avui fins dissabte amb el Sónar. Enguany, el Festival Tecno se celebra íntegrament a la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Més d'un centenar d'actuacions i fins a 14 hores diàries de música encapçalades pels britànics The Prodigy. Mentrestant, una barreja de música urbana i electrònica passarà pels 6 escenaris del Sónar amb artistes de primera talla internacional com Skepta, Charlotte DeWitt i Amelie Dance. Avui, però, les grans protagonistes són les artistes urbanes Mètrica y Loli Zazú. Escoltem alguns dels assistents d'aquest Sónar 2026.
22: Pues vengo a este festival a ver a Loli, que es una DJ, y bueno, ya de paso vengo a la Métrica.
23: A la Métrica, sí, porque es la mejor, la madre fundadora.
24: Es una muñeca divina, perfecta.
25: Sí, vinimos al Sónar especialmente a ver a Loli Zazú en su debut.
9: El festival torna un altre any a anar molt més enllà de la música, amb la proposta de Sónar Més D, que es trasllada a la Llotja de Mar de Barcelona, completant l'oferta el retorn del Sónar Kids al Parc del Fòrum i al Sónar District.
0: Però més enllà del menú musical, el Sónar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia des de la Llotja de Mar de Barcelona, David Navarro.
26: La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, la Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sónar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
27: Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual,

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a uns minuts, a partir de les 8 del vespre, el Barça de bàsquet inicia la lluita pel títol de la Lliga ACB, el darrer títol de la temporada. El conjunt de Xavi Pascual s'enfronta al València Bàsquet de Pedro Martínez, un equip que enguany ha arribat a jugar a la final a 4 de l'Eurolliga. La sèrie és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem precisament el tècnic blaugrana Xavi Pascual.
3: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador, jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
2: Encara en bàsquet, el Kitsanàs Manresa ha anunciat la baixa d'Archangue Isao Bolàvia, jugador que va començar el curs amb els del Bages, però que va acabar cedit. Per la seva banda, l'Espart Girona també ha fet oficial l'adeu d'Anna Abadosa. L'altre gran protagonista de la tarda vespre d'avui és el Barça de Futbol Sala, que rep el Pozo de Múrcia en el segon partit de la final de la Lliga. El conjunt blaugrana vol tornar a fer bo el factor pista i d'aquesta manera encarrilar la final. El partit es jugarà a partir de les 9 de la nit. Javi Rodríguez és l'entrenador del Barça.
4: Va ser un partit totalment diferent, en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
2: Per la seva banda, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat el fitxatge de Dylan Vargas. Es tracta d'un ala argentí que prové del Riga Futsal, equip amb el qual ha guanyat la Lliga de Letònia i també ha competit a la Champions League.
5: La verdad que muy feliz de ser parte del club y muy ansioso ya de estar ahí con todos ustedes.
2: En futbol, el Centre d'Esports Sabadell ultima tots els detalls pel duel definitiu per pujar a la segona divisió. A les 9 de la nit de demà s'enfronten els Zamora en un match en què han de guanyar tant sí com no si volen ascendir. L'entrenador lequinat és Ferran Costa.
6: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple. S'està visquent ara quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
2: I aquest divendres comença la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. La primera etapa comença a Mataró i acabarà a Santa Susanna, després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. I en hoquei sobre patins, l'Igualada Rigat intentarà forçar el quart partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina demà a la nit. Els de Marc Montaner reben el Liceu a partir de les 7 de la tarda i tindran una baixa sensible, la del seu capità, Roger Bars. Marc Carol és jugador de l'Igualada.
7: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada sabem que ho podrem revertir i a més juguem a casa, juguem a les Comes. Sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no i bueno, ens agafarem tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
2: I un darrer punt en tenis, Lali, perquè l'empordanesa Paula Badosa disputa demà matí els quarts de final del torneig de Berlín contra la txeca Linda Noskova.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos grita, que lo que se da no se quita.
10: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
11: Bé, i què voleu fer aquests dies?
12: Anar a una piscina caribenya.
13: Dormir en un hotel del Far West.
14: Volar a llums d'un drac.
11: Doncs tinc el lloc ideal. Porta-me'n.

0: Cultura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
2: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
3: No, Peyu, tu no hi seràs.
2: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
1: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació, Jordi Fortià.
2: El jutge del cas Plus Ultra imputa les filles de Zapatero i la secretària de l'expresident un dia després de la seva declaració.
3: El presidente Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna.
2: Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
4: Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. Escoltem Elisabet Bono de Projecte Home.
5: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? Que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
2: Ho diu la darrera enquesta nacional de salut sexual del 2025, el mateix dia que l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber de la ciutat per suposada agressió sexual. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
6: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
0: En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar. Enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
2: El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte The Prodigy.
0: I en esport, Joel Gomis, dijous de doble final per les seccions del Barça.
7: A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet iniciarà la seva lluita per guanyar la Lliga ACB contra el València Bàsquet, mentre que a les 9, el Barça de futbol sala jugarà el segon duel de la final de Lliga contra el Pozo de Múrcia, a qui ja va guanyant el duel disputat dimarts.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Tot i que ha baixat una miqueta la temperatura respecte a ahir, encara la situació és completament estiuenca. Igualment, ha pujat la humitat, per tant, el que sentim és més si afogó. I de moment avui estan caient pocs ruixats. Alguns se n'està produint cap a l'Alt Pirineu, bàsicament ja a la Vall d'Aran. Núvols prims en algunes raconades. I atenció, perquè aquesta propera vesprada i sobretot nit sí que canviarà una mica la situació. Arribarà una massa de tempestes seques que deixaran poca aigua, però en algun cas força soroll. També la poca pluja que caurà, caurà bruta, vindrà amb fang. I aquests núvols aquesta nit faran que l'ambient sigui xafogós. De fet, el divendres les tempestes s'acabaran retirant, gran part del dia farà sol i la temperatura tornarà a guanyar 1 o 2 graus. I molta més calor que farà ja el cap de setmana. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
10: Bona tarda, Dali. Ja parlem gairebé d'absoluta calma, sobretot si parlem de les principals carreteres i autopistes catalanes. Ha baixat moltíssim el volum de trànsit, no tenim constància de cap gran incidència i tampoc no ha estat una tarda excessivament complicada. Poden quedar zones intenses, alguns punts de la C58, zona del Vallès, autopista AP7, algun punt de la B23, en fi, zones amb una mica més de volum de trànsit. Però que són grans retencions, en principi, a aquesta hora ja no n'hauríeu de trobar. És tot des del Servei Català de Trànsit.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Pedro Sánchez manifesta de nou el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i revela per primer cop que ha estat en contacte amb l'expresident des de la seva imputació. Tot plegat el dia que el jutge ha anunciat que imputa les filles de Zapatero i la seva secretària.
2: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: I ho dèiem ara en portada. El president del govern espanyol, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a Zapatero un dia després de la declaració de l'expresident davant l'Audiència Nacional.
2: Sánchez ha explicat que ha parlat amb Zapatero i s'ha fet seva la nota escrita ahir pel mateix expresident reivindicant la seva innocència.
3: El presidente Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
2: El president del govern ha reiterat que el govern suarà la samarreta per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals a l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de grups parlamentaris.
0: Doncs precisament el doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que el cas Zapatero desgasta de mica en mica el govern espanyol.
2: En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
11: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar a la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
8: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada.
2: Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. Per això, Projecte Home alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
12: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono de Projecte Home.
5: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
12: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
0: Titular també de la jornada, l'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de bombers de la Zona Franca.
2: Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat a una dona, que no en forma part, a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues.
0: Judit Vallès.
13: Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ella es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat presentat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
6: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
13: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
0: Doncs justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
2: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La ministra de Sanitat, Mònica García, valora les dades com a molt greus.
14: Casi 3 de cada 10 mujeres afirman haberse visto forzadas en algún momento de su vida a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual. Este es un dato muy grave y muy preocupante que nos recuerda que nuevamente la adecuación afectivo-sexual y la lucha contra las violencias sexuales siguen siendo unas tareas fundamentales de nuestra época.
2: La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per ubicar el seu nou centre de computació quàntica, un projecte que compta amb una inversió de 92 milions d'euros i preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys.
2: Així ho ha anunciat aquest dijous la companyia en un acte encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha assegurat a l'empresa que han fet una bona tria.
15: Com Catalunya s'ho proposa i quan treballem junts, Catalunya és imparable. Així anem de la mà de Barcelona dues vegades imparables. No? No és una expressió meva, ho ha dit el representant d'Oxford Quantum Circuits, no? És l'obertura del centre de computació quàntica més important del sud d'Europa. Més important. I això no són coses petites i a més els puc assegurar que no ha estat fàcil. Normalment, naturalment, aquestes companyies, en aquest cas Oxford Quantum Circuits, com fan aquestes inversions, tenen molta cura en veure on s'implanten.
2: Les instal·lacions seran les primeres de la companyia a la Unió Europea i estaran dedicades a la recerca i desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics de nova generació. L'empresa vol engegar el seu establiment a Barcelona durant el quart trimestre d'aquest 2026.
0: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles durant la cimera del G7. Carina Beibé.
16: Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
17: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
16: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
0: I paral·lelament, Ucraïna ha atacat aquest dijous Rússia de manera massiva amb drons, alguns dels quals al voltant de 7 han impactat en una gran refineria de Moscou. En l'atac més gran ha estat en l'atac més gran dels últims 2 anys, segons l'agència russa TASS.
2: El Ministeri de Defensa rus ha admès l'atac i ha assegurat que han aconseguit interceptar 555 drons ucraïnesos a 16 regions diferents del país, a més de la regió de Moscou. Segons Andrei Vorobyov, governador de la regió de Moscou, els atacs, que també han impactat en un bloc de pisos i en un centre comercial, han ferit 16 persones a la regió, tot i que no ha precisat on.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Tensió aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de tres dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla, que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
2: Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbotzat la porta. Dels tres desallotjaments d'avui, dos afecten famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el Sindicat de l'Habitatge. Marta López és portaveu del sindicat.
18: Sí, el dispositiu d'avui ha sigut una absoluta vergonya. No hi ha hagut cap tipus de mediació, cap tipus de negociació. En plan, el que hem vist ha sigut un exercici de brutalitat policial. En un moment en el que hi havia nens, hi havia famílies, hi havia persones vulnerables, han començat els antidisturbis a dispersar la gent sense ni tan sols donar un avís previ, sense haver la comitiva judicial interlocutat amb les persones que seran desnonades, que són tres famílies amb infants.
2: També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. Així ho ha denunciat un dels veïns desnonats.
19: Yo soy un ocupa, oye, con un niño de discapacidad con 7 años. Estamos hartos de gente corrupta, ¿vale? Y que paguemos justo por pecadores, oiga. Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total.
2: En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres vinent.
0: No deixem els desnonaments perquè sindicats de Manresa han convocat una vaga educativa pel 23 de setembre coincidint amb el previsible desnonament dels veïns del bloc 8 de Manresa, on viuen 9 infants. Per donar-los suport, mestres i alumnes de la Catalunya Central s'aturaran de 7 del matí a 12 del migdia. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
20: Una vaga inèdita al territori que han convocat els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical per fer costat a 9 alumnes de 7 escoles públiques del Bages. Són els infants que viuen al bloc 8 de Manresa, un edifici propietat del fons d'inversió Cerberus que preveu desnonar el pròxim 23 de setembre. La pressió popular ja ha aconseguit frenar els desallotjaments diverses vegades i durant els últims mesos han insistit al govern que compri l'edifici. Tot i això, les converses amb el fons d'inversió no han arribat a bon port. Des de CGT Ensenyament, Pablo Ruiz ha explicat que era una vaga sense precedents.
21: Nosaltres sabíem que no s'ha convocat mai una vaga educativa per donar suport a l'alumnat en risc de ser desnonat i creiem que es començaran a normalitzar també aquest tipus de convocatòries i s'aniran expandint.
20: Els sindicats, sota el paraigües de Docents per l'Habitatge, també han avisat que un desnonament té un gran impacte negatiu en la salut, el descans i el rendiment pedagògic dels infants. Per tot plegat, criden a la vaga a totes les etapes educatives i a tots els sectors laborals de l'ensenyament, des d'infantil a secundària.
0: Doncs encara al voltant de l'educació, el Tribunal Europeu de Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. La Cort d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac, de Canet de Mar, contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
2: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes al sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
0: I avui hi ha hagut nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
2: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet des de Plaça Universitat fins a la delegació del govern amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
0: Més coses. A primera hora de la tarda ha quedat restablerta l'alta velocitat entre Lleida i Tarragona després de més de 3 hores aturada per un incendi a l'Albi, que ja ha estat estabilitzat.
2: Els bombers han rebut l'avís a 11:15 del matí. El foc afecta camps de Rostoll, a una zona propera a la carretera LB-7031 i la línia ferroviària. D'altra banda, també aquesta tarda hi ha hagut diversos incendis, el més important a Arbeca, que ja s'ha pogut estabilitzar.
0: I pel que fa a l'incendi de la Segarra, declarat ahir i que ja està estabilitzat, segons els primers indicis de la investigació, tot apunta que el foc s'hauria produït per una màquina recol·lectora treballant al camp.
2: Segons els agents rurals, el foc ha afectat unes 102 hectàrees de terreny agrícola.
0: En cultura, ja ha arrencat la 33a edició del Sónar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals la banda de culte The Prodigy. Mitjans de l'Hospitalet, Àlex Suárez.
4: La millor música electrònica i urbana del planeta té una cita des d'avui fins dissabte amb el Sónar. Enguany, el Festival Tecno se celebra íntegrament a la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Més d'un centenar d'actuacions i fins a 14 hores diàries de música encapçalades pels britànics The Prodigy. Mentrestant, una barreja de música urbana i electrònica passarà pels 6 escenaris del Sónar amb artistes de primera talla internacional com Skepta, Charlotte DeWitt i Amelie Dance. Avui, però, les grans protagonistes són les artistes urbanes Mètrica y Loli Zazú. Escoltem alguns dels assistents d'aquest Sónar 2026.
7: Pues vengo a este festival a ver a Loli, que es una DJ, y bueno, ya de paso vengo a la Mètrica.
22: A la Mètrica, sí, porque es la mejor, la madre fundadora.
23: Es una muñeca divina, perfecta.
24: Sí, vinimos al Sónar especialmente a ver a Loli Zazú en su debut.
4: El festival torna un altre any a anar molt més enllà de la música, amb la proposta de Sónar Més D, que es trasllada a la Llotja de Mar de Barcelona. Completant l'oferta, el retorn del Sónar Kids al Parc del Fòrum i al Sónar District.
0: Doncs precisament, més enllà del menú musical, el Sónar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia des de la Llotja de Mar de Barcelona. David Navarro.
25: La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, La Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sónar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Corea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
26: So when they wear this...
27: Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata, on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
28: Datas from data center.
25: Així, a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sónar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
29: Bona tarda, Lali. D'aquí a uns minuts, d'aquí a 7 minuts, comença la lluita pel títol de la Lliga ACB pel Barça de bàsquet. El conjunt de Xavi Pascual s'enfronta al València Bàsquet de Pedro Martínez, un equip que enguany ha arribat a jugar a la final a 4 de l'Eurolliga. La sèrie és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pascual.
30: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar a la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
29: Encara en bàsquet, el Quinzenàs Manresa ha anunciat la baixa d'Archangue i Zau Bolàvia, jugador que va començar el curs amb els del Bages però que va acabar cedit la temporada. Per la seva banda, l'Espart Girona també ha fet oficial l'adeu d'Anna Badosa, la vuitena baixa del mercat estival. L'altre gran protagonista de la tarda vespre d'avui és el Barça de Futbol Sala, que rep el Pozo de Múrcia en el segon partit de la final de la Lliga. El conjunt blaugrana vol tornar a fer vol factor pista i d'aquesta manera encarrilar la final. El partit es jugarà a partir de les 9 de la nit. Javi Rodríguez és l'entrenador del Barça.
3: Va ser un partit totalment diferent en el que espero que podam aconseguir el segon punt, que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
29: Per la seva banda, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat el fitxatge de Dylan Vargas. Es tracta d'un ala argentí que prové del Riga Futsal, equip amb el qual ha guanyat la Lliga de Letònia i ha competit a la Champions League.
5: La verdad que muy feliz de ser parte del club y muy ansioso ya de estar ahí con todos ustedes.
29: En futbol, el Centre d'Esports Sabadell ultima tots els detalls pel duel definitiu per pujar a la segona divisió. A les 9 de la nit de demà s'enfronten els Amora en un maig en què han de guanyar tant sí com no si volen ascendir. L'entrenador lequinat és Ferran Costa.
6: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple. S'està visquent ara quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
29: Aquest divendres comença la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya, una cursa que reuneix ciclistes com la catalana Paula Blasi de l'equip UAE i que vol lluitar per embutxacar-se la cursa de casa. La primera etapa, demà, comença a Mataró i acabarà a Santa Susana. I en hoquei sobre patins, l'Igualada Rigat intentarà forçar el quart partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina demà a la nit. El juguen contra el Liceo i els gallecs dominen per 0-2 l'eliminatòria i si guanyen demà seran campions de l'hoquei Lliga. Marc Carol és jugador de l'Igualada.
8: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada sabem que ho podrem revertir i a més juguem a casa, juguem a les Comes. Sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no i bueno, ens agafarem tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
29: Un Igualada Rigat Lali que té la baixa sensible del seu capità, Roger Bars.
0: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
9: Notícies en Xarxa, edició vespre.
10: La xarxa de comunicació local.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
13: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
12: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
13: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
12: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
13: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
14: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
15: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
31: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
15: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
31: Perquè la teva salut és el nostre futur.
15: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
2: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Els hits de tots els temps.
17: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
18: Vine aquí, sé que estàs cansada.
7: Ràdio Sant Cugat, notícies.
19: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMD de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una part accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
2: That's entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença molta comèdia. Què és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat? Mireu, avui tenim dos convidats que ens parlaran de música. Però de música a llarg termini, perquè comencem per parlar d'una cosa que es farà el mes d'agost i després parlarem d'una cosa que acabarà la temporada vinent. Per tant, tota la temporada que comença al setembre i acaba el mes de maig. Però abans... Humoria del Molta Comèdia. Avui, dues notícies contradictòries, però conseqüents. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. Avui tenia previst de parlar de la nova programació del Teatre Nacional de Catalunya i del Teatre Lliure, dos teatres que varen néixer amb el suport de dos grups polítics enfrontats que continuen així passats els 50 anys i, si Déu no ens ajuda, seguiran així pels segles dels segles. Com és el meu costum, diria que bon costum, es tractava de saber d'antuvi quins serien els espectacles, les obres d'unes llargues i magnífiques programacions que girarien per Catalunya i, en conseqüència, quines podrien veure a Sant Cugat, al Teatre Auditori Emma Vilassau. Però de moment puc dir que no ho sé, perquè consultats amb dos extraordinaris productors teatrals em diuen que ja m'ho diran, no sé quan, però ja m'ho diran, cosa que em fa pensar, com passa cada any, que estem parlant no de dos teatres nacionals, sinó de dos teatres de Barcelona i no de Catalunya. Però benvolguts i estimats germans, avui els temes són dos fonamentals que afecten directament, molt directament, a Sant Cugat. Al poble, a la ciutat, a la seva cultura, i que casualment s'han conegut amb un dia de diferència. El dilluns, Dolors Vilalassau, que en aquesta ocasió signava com directora artística de les Lectures de la Fresta, redactava un comunicat de premsa en el que deia textualment: benvolguts i benvolgudes, enguany, per motius personals i de salut, que segons els metges no són greus, però sí invalidants en aquests moments, he decidit fer una parada de la meva activitat teatral i prendrem uns mesos de sanació i reflexió, i això comportarà que no hi haurà les tradicionals Lectures a la Fresca, que aquest juliol haurien complert la 22a edició. Aquesta decisió, que, com us he dit, és personal, ha estat acordada en junta per l'Associació Amics de Pedra i Sang, promotora de les Lectures, i comunicada a l'Ajuntament també com a productora. Moltes gràcies a la premsa, que sempre ens heu fet costat en aquesta aventura, i espero no haver causat amb la meva decisió massa molèsties al públic fidel que ens ha acompanyat ara, any rere altre. Com que sé que la pregunta que em voleu fer és aquesta, ja us la responc. Amb tota sinceritat, no sé, en aquests moments, si aquest és un punt i a part o un punt final a les Lectures. Gràcies per la vostra complicitat. Aquest programa havia concertat una entrevista presencial del proper dijous, dia 25, amb ella i amb alguns o algunes dels actors i actrius que participarien en les Lectures a la Fresca d'aquest any, que finalment havien quedat concertades els dos dijous, els 9 i 16 de juliol, perquè la inicial, d'acord amb la Universitat de la Pau, el primer dijous del mes s'havia anul·lat. Les raons que explica Dolors Vilarasau són comprensibles i, com no podia ser d'altra manera, acceptar i desitjar de tot cor que els seus problemes de salut millorin, que bé que s'ho mereix. Però no puc evitar, estimats, afegir que, malauradament, tota la gestació d'aquesta nova celebració, d'aquest fenomen, que hagués estat la seva 22a edició, es diu aviat arribar als 22 anys, recordant com era la primera a la plaça Sant Pere, aleshores encara Pere Sant, amb una adaptació de tres contes en final inesperat d'en Víctor Alexandre, amb quatre tauletres, quatre llums, quatre faristols plegables i quatre cadires. I, és clar, llegint, fent lectures. Aleshores sí, fent lectures. Amb Josep Maria Balcells, Xavier Tor, Carme González, Joan Berlanga i la mateixa Vilarasau. I on un servidor de vostès va anunciar el principi d'aquella nova acció cultural i pública, portant a la plaça, reviu el concepte de l'àgora grega, la plaça com a lloc de reunió, com a punt de trobada, que pot servir per acollir la gent que hi arriba, per seure, reposar, i per veure i parlar, per fer tertúlia, per veure com passa el temps, per què no, i alhora deixar anar pensaments. Però aquest principi bàsic tenia la soterrada força creativa d'una persona com Dolors Vilarasau, que mai, dic mai, sense errar ni una mica, s'havia parat davant de qualsevol entrebanc o dificultat per fer arribar al poble allò que el poble es mereix. Coneixement, creativitat, cultura en totes direccions, nivell professional sempre a la recerca de les coses ben fetes i un arc immens de visió cultural de tota mena. Escolteu, amb 21 anys han passat per les lectures, que, com he dit més una vegada, ja fa temps, no són lectures, sinó que és teatre. Una anècdota real d'un visitant fa uns anys que em va preguntar per què porten uns papers a les mans? Ho diu tot. Ha estat evolucionant i diverses vegades, en alguns casos, començant amb Víctor Alexandre, William Shakespeare, Pere Calders, i seguint amb Rogeli Pedró, Josep Maria Jaumà, Molière, Santiago Rusiñol, Mercè Rodoreda, Nicolai Gogol, Baltasar Porcel, Josep Maria de Sagarra, Salvador Espriu, Àngel Guimerà, Bàblac Havel, Josep Palau i Fabra, Manuel de Pedrolo, Maria Eulèlia Campmany, Ignasi Roda, Sam Borjan Jacobs, Josep Amorós, Caterina Albert, Rosa Maria Arquimbau, Mònica Sustova, Andrés Supenya i George Orwell. Però és que, a més, per acabar-ho d'adobar, per acabar-ho d'arrodonir, un artista de la ciutat, pintor, pintora, escultor, dibuixant i un llarg etcètera, feia un vano original. I algun escriptor i escriptora, dramaturga, periodista, feia un escrit de presentació de la programació que durant els primers anys eren tres funcions. Després van ser quatre i ara dos. I gràcies. Dolors Vilarasau. I no vull passar a recordar altres coses importants per la ciutat des que tenia 16 anys, amb la companyia de teatre Joan Maragall, o els 25 anys de Pedra i Sang, o les tertúlies amb amics, amb una llista de participants que envejaria qualsevol poble o ciutat de Catalunya. És una persona creativa, fidel a unes idees i sempre pensant en fer les coses bé i, si es pot, millorar, acompanyada d'una exigència que convença amb ella i traspassa els seus col·laboradors. L'altra novetat és que dimarts l'Assemblea de Socis de la Societat Coral La Unió Sant Cugatenca, entitat que ha celebrat recentment el seu 125è aniversari, va decidir per unanimitat dels participants presencials l'aprovació del conveni que l'Ajuntament de la Ciutat i la Junta Directiva havia aprovat recentment després d'un llarg camí que comença l'any 2012, continua amb un acord de col·laboració entre Ajuntament i Societat per salvar la finca l'any 2013, es crea un consorci l'any 2015, comencen les obres l'any 2017, l'any 2019 s'anuncia dissolució del consorci per part de l'Ajuntament, l'any 2023 es fa la primera proposta de liquidació sense acord, fins que després de moltes negociacions, anades i tornades, finalment, el 10 de juny d'aquest any, s'arriba a un acord que ara els socis, com deia abans, han aprovat. En aquest programa han dedicat programes de fa anys a aquesta situació incomprensible per molts, perquè una cosa són les dificultats per arribar a un acord i l'altra, que això duri 11 anys, amb el conseqüent dany irreparable a gairebé una generació que no ha pogut gaudir en la seva totalitat el que suposava un edifici com aquest dedicat a la cultura en el centre de la ciutat. En el Molt de Comèdia del dia 30 d'abril, la regidora de Cultura i Esports, Núria Escamilla, acompanyada de Núria Castells del Departament de Cultura Municipal, es va parlar del principi d'acord. I en el programa del passat 11 de juny, Ferran de Juan, vicepresident de la Societat Coral La Unió, i Mercè Serradell, vocal de la Junta, varen parlar també de l'acord previ a la votació abans esmentada. Aquesta resolució ha de suposar que la ciutat disposarà d'un nou espai, la Unió Centre Cultural, amb un teatre que reuneix totes les característiques tècniques exigibles actualment en 400 localitats, en el centre urbà, programades des del Teatre Auditori, això sí, amb la participació d'una comissió artística formada per 10 persones vinculades a les taules de teatre, de dansa, de música de la Unió, del Servei de Cultura, de l'Oficina Municipal La Pua, del Teatre Auditori Emma Vilassau, del Teatre de la Unió, del Cap Tècnic de la Unió i del Cap de Producció de la Unió. Espero que s'entenguin. Per acabar, resumir, germans estimats, que aquestes dues situacions, la primera negativa, la segona sembla que comença a ser positiva, semblen fruit del mateix problema que també em fa pensar, estimats, es genera quan els principis que haurien de ser importants, els únics importants per tirar endavant segons quins projectes, bàsicament culturals, de progrés, de llibertat creativa i un llarg etcètera, no es converteixen en el principal motor de les decisions. Ans al contrari. Sembla que no es consideren les raons principals de qualsevol decisió que afecta a tots els ciutadans. A tots. I arribats aquí, benvolguts germans, com cada setmana, i potser ara més que mai, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén.

0: el segon i tercer temps, doncs hi han tres melodies andorranes bastant conegudes, una es diu Les ninetes d'Ordino i l'altra...
1: Ara sentim la veu dels convidats perquè hem posat una música, una composició que és que se sentirà en un dels concerts de la propera temporada. Salvador Brotons, bon dia. Acosta't al micro perquè si no se't sentirà.
0: I tant.
1: Aquí, aquí.
0: Molt content d'estar aquí amb vosaltres.
1: Molt bé, Salvador. Mira, ja he fotut l'aigua a l'aigua. Mira si estem bé. Ara ho hem de parar, això. Ho hem de parar. Perquè, si no, malament rai.
2: Quin servei més ràpid, eh, això?
0: Hòstia, escolta, és massa, això.
2: Ja funciona, eh?
1: Hòstia.
2: Aquesta ràdio funciona.
1: Sí? Segur que n'hi ha prou? Per començar amb els oients, que m'ha caigut el got d'aigua. I, afortunadament, era aigua, perquè si hagués sigut una altra cosa, potser hagués sigut pitjor. I ara anem posant paper...
2: T'ho deixo aquí perquè no es
1: mullia. Anem posant paper de forma que això quedi sense cap problema. També s'acompanya Josep Ferrer.
3: Hola, bon dia.
1: Com estem?
3: Molt bé.
1: Bé, jo us demano primer de tot, abans de començar a parlar del que havíem de parlar, que m'excuseu la llargada d'aquesta homilia, però com podeu haver escoltat, doncs es tractava de dues coses que són importants, penso que són importants per la ciutat, i per tant volia no deixar ni un minut sense poder-ne comentar, sense poder-ho dir. Salvador, tenim per d'aquí pocs dies, relativament pocs dies, tornar a repetir una cosa fantàstica. I m'agradaria, doncs, que en Josep ens en fes una mica de... Perquè, clar, vam fer un concert l'any passat, un concert per la nit d'estiu, fabulós, es va omplir la plaça d'Octavià, jo diria que inclús van faltar llocs.
3: Sí, sí. Tenint en compte que 10 minuts abans estava plovent, vull dir que això va haver un moment com de canguelis, que estàvem molt preocupats, per dir, ostres, quina mala sort, no? Vull dir que fem un concert popular, a l'aire lliure, gratuït, amb un marc incomparable, que plogui just abans del concert, no vindrà ningú.
1: Ah, jo pensava que tu havies fet ja un tipus de petició directament
3: al cel.
1: No, no, no,
3: pensàvem que no venia ningú, i de cop i volta, quan van faltaven 5 minuts pel concert, va deixar de ploure, va començar a venir gent, bueno, i fantàstic, va ser una cosa fantàstica.
1: No, però hi ha hagut ara hi ha una segona versió, una segona vegada.
3: Bé, vull dir...
1: El dia 8 de juliol...
3: Clar, en aquell moment era una novetat, per tant no sabíem, no sabíem què passaria, i aquesta vegada ja la certesa, perquè tothom que va venir s'ho va passar molt bé, i per tant tenim molta il·lusió per un concert que serà extraordinari. El Salvador sempre fa unes programacions molt assequibles, molt aquest concert especialment, bueno, ja ho explicarà ell, i agradarà molt, segur.
1: Bueno... Salvador, jo he mirat, doncs, el programa del concert. Hem de dir que hi ha una col·laboració, la col·laboració de soprano.
0: De l'Èlia.
1: I hi ha una selecció, com de costum, com el que fas, que està molt ben equilibrada.
0: Ho intentem.
1: No, és que és així. O sigui que comences amb l'obertura de l'òpera Guillem Tell.
0: Sí.
1: Però, o sigui, vull dir que...
0: Ja, home, l'ambient d'ell és una obertura molt, molt brillant, que la gent coneix, acaba molt triomfal i acaba molt alegre, i és bo començar amb molta energia.
1: I a continuació
0: doncs hi haurem
1: dones entrada
0: a un Mozart que farà l'Èlia Ferreres, que és una jove soprano que canta molt bé, una veu preciosa, i segur que agradarà moltíssim. I anem intercalant música vocal, o sigui, àries d'òpera, amb interludis orquestrals, de, per exemple, ella cantarà Mozart, després cantarà Gounod, l'ària de Romeo i Julieta, Je veux vivre, i després, com que és Gounod, farem una cosa francesa, que és de Sanson i Dalila, de Saint-Saëns, un interludi, és una bacanal per l'orquestra sola. O sigui, anem intercalant orquestra sola amb cantant.
1: Les danses provincianes de Borodin, que vol dir que també...
0: Ah, també acabarem aquesta primera part amb les danses provincianes de l'òpera del Príncep Igor, de Borodin, que és molt conegut i molt brillant, també. Intentem fer un programa que sigui molt atractiu atractiu, de coses curtes i que ningú absolutament se senti intimidat, perquè ja sabem que la música clàssica o la música simfònica hi ha gent que diu, ui, això és molt llarg, tot això, no. Serà un concert estiuenc de molta varietat i molta diversitat. I també, una cosa molt interessant, farem una estrena d'una compositora d'aquí, de Sant Cugat, la Carme Talleda, que ha fet una cançó que es diu Persistirem, sobre un llibre que va escriure el senyor Turull quan estava a la presó, i aquesta cançó sempre m'ha agradat molt i sempre li he dit amb ella, això, aquesta composició, si l'eixamplem una mica i la instrumentem i la fem per orquestra, això serà un hit. I ella em va dir, endavant, endavant, Salvador, tu mateix. Doncs he fet una orquestració.
4: No em puc creure. I vas dir que ho faries, no em puc creure.
0: Sí, amb molt de gust, perquè ella li feia també molta il·lusió. És una cançó molt bonica que ella va escriure, molt sentida, molt, perquè és persistirem, no? una persona que està a la presó i comença a dir persistirem, guanyarem, doncs, i no hi haurà ningú que es podrà tòrcer, no? Doncs aquest...

0: compositor català que hem conegut tant jo com el Josep, i sempre hem tingut una gran relació amb ell. Va morir ara fa uns 15 anys, i un home molt, amb un talent extraordinari, Agustí Cuigrau, la jota de falset, molt bonica, i després Solixent, i després acabarem amb, com que és un concert popular, vull que el jovent se senti identificat i que li agradi, i tot això, i farem música de John Williams, una selecció de John Williams, de música de cinema, que això sempre agrada molt i és molt estiuenc.
1: I així, no, de tota manera, jo sempre dic que la música del segle XX, i el XXI, no s'entendria sense la música de cinema.
0: Sí, és la música, com que estem en un món molt visual, la gent que va al cinema sent una música els agrada molt, doncs mira, l'identifiquen amb l'imatge, i sobretot el jovent, això els posa molt, els excita moltíssim. I bé, doncs, com que la música és bona, doncs val la pena, doncs, promocionar-la.
1: Hi ha una llista de compositors fabulosa, que molts d'ells eren europeus,
0: sí,
1: eren alemanys, eren francesos, sí, eren anglesos,
0: i se'n van
1: que havien anat
0: a Hollywood
1: van començar a composar.
0: Orgel, Rorsa, molts d'aquests compositors que van escriure gran música i es van fer milionaris, o van treure,
1: sí, sí,
0: molt...
1: Però parlant de milionaris, Josep, serà gratuït el concert?
2: Totalment gratuït. Sí, sí, sí. És un concert popular perquè donar a conèixer l'orquestra, també, per si algú no ha anat al Teatre Auditori a escoltar un concert de l'orquestra, veurà així en directe lo gran i lo important que és l'Orquestra Simfònica Sant Cugat.
1: Que no puguin dir mai allò de... Ah, hi ha una orquestra Sant Cugat?
2: Va, això em fa mal, eh? Vull dir, quan algú, després de 36 o 37 anys, amb actuació constant, amb que han fet 800 o 900 concerts, un dels quals 200 han fet a Sant Cugat, a la resta, fora de la ciutat, o sigui que és una passada, que la gent no sàpiga que hi ha una orquestra, ens molesta una mica. Vull dir que és el moment, la gent que no ens coneix, que vingui i veurà el bé que s'ho passa.
1: De tota manera, sàpigues una cosa, eh? O sigui, hi ha gent que diu que no sabia que hi havia una orquestra, però és que hi ha gent que diu que no sabia que hi ha un teatre.
2: No pot ser, això.
1: Ja t'ho dic jo. T'ho puc assegurar. Sí, sí. Jo m'he trobat amb una visita mèdica, amb una visita mèdica a Barcelona,
2: sí,
1: coincidir, i que el metge em va dir... Ah, jo també he vist que Sant Cugat.
2: Sí.
1: Ah, caram, és que bé. I sí, sí, estic allà al voltant del golf. Ah, molt bé, molt bé. I doncs jo vaig a la temporada de teatre, que està molt bé. Quin teatre? Això és un fet, malauradament és un fet, però sí, sí, és així. I ara amb aquest teatre, del Teatre de la Unió, que estarà també més al centre, que serà, des del punt de vista tècnic, boníssim, es poden fer això. Que jo penso que també que es pot fer música
0: tant,
1: de cambra.
0: I tant,
2: Es
1: pot fer música de cambra.
2: És ideal, no? Per fer una orquestra de 20, 25, màxim 30 músics és fantàstic.
1: Bueno, diguem una altra cosa, Salvador.
0: Digues.
1: La temporada passada es va... Una dels concerts que es va fer aquí era la novena de Beethoven.
0: Mm-hmm.
1: Però és que la novena de Beethoven continua.
0: Sí. Bueno, la novena de Beethoven és una sinfonia extraordinària i que ven molt. Tothom encara que és una sinfonia cara, perquè ja, clar, hi ha quatre solistes, hi ha cor, és una sinfonia gran, però tothom espera aquest darrer moviment, el cant de l'alegria, i hem tingut la sort de que l'hem repetit en diverses ciutats de Barcelona, fins i tot anem a Mallorca el mes d'octubre, a fer la novena també tota l'orquestra, i estic molt content que s'hagi pogut fer.
1: En queden encara tres?
0: En queden, sí. Ara anem a costat de Reus, a aquest
2: Castellvell del Vilar. Ara no sé d'on és. Està molt a prop de Reus. Ah, del Camp, Castellvell del Camp.
1: Tenim una apuntadora, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: No, tranquil·la.
0: Castellvell del Camp, sí. Bueno, és un lloc molt bonic, però és Reus i tot això, al costat de Reus. Després també...
2: Mallorca i Manresa.
0: Sí, senyor. Va, i hem fet també a Viladecans, hem fet també a...
2: Lleida.
1: Jo diria que hi ha hagut com a mínim 10 llocs.
2: Bueno, potser 10 no, però...
0: 9 hem fet, sí.
1: Bueno, quan s'acabi, vull dir, quan s'acabi, potser
0: sí,
1: serà...
2: Sí, 7, 8, 8 o 9, sí.
1: Que a més a més s'ha de dir, s'ha d'explicar que un dels greus problemes que pot haver-hi és concertar diferents grups vocals dels llocs on es va, I per tant hi ha un grup bàsic

0: Sí, com bàsic que funciona a vosaltres, i afegint l'altre, i això costa molt.
1: I tant, ha estat un producte de molta feina i de molt de treball, i estic molt content que hem aconseguit que l'orquestra surti una mica més de Sant Cugat i que hi hagi molt interès arreu de Catalunya i també fins i tot de Mallorca.
0: Bueno, i ara hem de passar a una altra cosa, que és que ja està la programació de la temporada 26-27, ja està preparada.
1: I tant.
0: I és una temporada que també, déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do, perquè no podem baixar el nivell, no podem baixar l'exigència i també la programació que sigui doncs molt atractiva i sobretot encisadora tant per l'audiència com pels músics.
0: Bueno, comencem a parlar-ne.
1: Mira, comencem a parlar-ne. Començarem, mira, el mes d'octubre, el dia 16, aquí a l'Auditori de Sant Cugat, amb un programa bàsicament italià, però amb una obra meva, que també va ser idea dels germans Claret, que van dir que jo els hi vaig fer un concert que es diu L'Andorrà, un doble concert per violí, cello i orquestra, ara fa 10 anys, i diuen, escolta, aquest concert l'hem de repetir, Salvador. Per què no el programes amb la temporada que vinent? Jo vaig dir, home, em sembla perfecte, i si teniu ganes de tocar un altre cop, estic jo encantadíssim. És un concert molt brillant, l'he titulat un concert L'Andorrà, perquè ells són d'Andorra, i està basat en unes melodies andorranes, però bé, malgrat tot això, és un concert absolutament internacional que es pot tocar arreu del món. Els germans Claret són uns artistes extraordinaris, molt bons, que els conec des de fa molt de temps, sempre he tingut una col·laboració extraordinària amb ells, i el Gerard viu aquí, a Sant Cugat.
0: El Lluís també té casa.
1: I el Lluís també, és veritat, els dos.
0: El que passa
1: és
0: que està més als Estats Units.
1: Està a Boston,
0: està més als Estats Units que no pas aquí, però bé, això és a part.
1: Són fantàstics, tant com persones com músics extraordinaris, sempre serà un gran plaer. I la resta del programa ho he pensat tot música italiana, començant amb Puccini, el Capriccio Sinfonico, que és una obra de joventut, però que hi haurà temes de la Bohème, de Manon Lescaut, és un Puccini que sorprendrà molta gent si no el coneixen, perquè surten temes que més tard Puccini els va aprofitar per les seves òperes venideres. Després, l'obra gran d'aquest concert és Els Pins de Roma de Respighi, que és una obra extraordinària, espectacular, d'allò que la gent que no li agrada massa la música clàssica, doncs aquesta obra, quan la senten, sempre diuen quina obra més extraordinària, que és espectacular, no? Els quatre quadres dels pins en diferents zones de Roma, és una obra, potser l'obra més popular de Respighi, i després començo el programa amb un intermezzo de Mascagni, que de l'òpera Amica, que l'òpera no es coneix massa, però l'intermezzo és extraordinàriament brillant i apassionat, com tota la música de Mascagni. Serà un concert molt, molt, molt interessant. Molt,
0: bueno, aquest
1: molt
0: concert, evidentment, el repetiu també a la Massa, de Vilassar de Dalt.
1: I aviam si ho podem repetir en un altre lloc. Sempre m'agradaria, que és un concert molt, molt estel·lar, molt brillant per l'orquestra. Aviam, és que encara estem buscant llocs que poguéssim repetir-ho, potser.
0: I el segon que es fa la temporada, també tenim una artista d'aquí.
1: La Patrícia Danó, tocant la flauta, i tant, la conec des de fa molt de temps, ja he fet col·laboracions amb ella, jo mateix com a director, però aquest cop estarà dirigida per la Virginia Martínez, que és una noia de Múrcia, que havia vingut aquí a dirigir, està fent una gran carrera, i quan va venir va agradar molt a l'orquestra, i per això l'hem tornat a convidar. Doncs
0: la temporada passada l'altra, no?
1: Fa dues temporades.
2: Sí, dues temporades. Va fer Mendelssohn, em sembla, va fer l'escocesa de Mendelssohn.
1: Sí, va fer l'escocesa de Mendelssohn. Sí.
0: Jo recordo també, sí, que va... Jo veig aquest tipus de comunicació.
1: D'energia.
0: I de comunicació amb els músics.
1: És molt important, això. Molt important que un director ha de tenir sempre. Doncs segur que serà un gran concert. I a més ha escollit de fer la segona sinfonia de Sibelius, que és una sinfonia, és la més coneguda de Sibelius, amb un final molt tchaikovskià, molt bonic i molt... molt I a més també farem una estrena o una composició d'un compositor que és amic d'ella, que és de Múrcia, que es diu Adulterio Decente, que ella m'ha dit que està molt bé. Jo he dit que sobretot que sigui la mateixa orquestració que Sibelius. Però sempre ens agrada que hi hagi un toc d'algun autor que visqui, i sobretot és una obra que ella hi creu molt, doncs endavant. Després, Josep, presenta'ns una
0: Josep
1: mica...
0: Josep salta els valsos i les danses, bé, que, bueno, que també en aquest cas, Josep, sí, quan mires el llistat, sí, de la quantitat de llocs en què aneu a fer-ho, sí, doncs com a mínim també es passeu entre abans de Nadal, just durant Nadal, i ha, sí, passat, i el mes de gener, estem parlant de 8.
2: Sí, sí, ho fem moltes vegades, sí. I encara alguna més que sortirà. Bé, el concert de valsos és una fórmula que sempre funciona, i és la fórmula de... comencem d'una manera seriosa amb una gran obra, obres així importants. Després sempre hi ha un toc de música catalana, que sempre s'ha de fer precisament les Nadales Catalanes d'aquí, el Salvador Brudons,
0: que dius ara, no
2: que tenen un èxit. Mira, un any...
0: Té una obra, en Salvador Brudons, mira, de cançons...
2: Només et diré una cosa. Després de fer-ho 10 anys seguits, vam dir, home, potser 10 anys seguits la gent dirà, canviem, no? I un any la vam deixar de fer i vam fer una altra cosa, catalana també, perquè la fórmula funciona. Música d'Estraus, música del romanticisme, una mica de català i una pintallada de sorpresa, com de jazz i així. Vam deixar de fer-ho. Saps què va passar? Que la gent va protestar. Escolta, per què no fes les Nadales que fèieu cada any? Total, que ho fem sempre, i això funciona molt bé. I després, evidentment, la música de la família Estraus, vull dir, tant del Johann pare, Johann fill, etc. I bé, amb això estem, vull dir...
0: N'hi ha més, eh?
2: Ja.
1: I aquest any també fas
0: més germans.
1: No? Què? La rapsòdia hongaresa, no?
2: La rapsòdia hongaresa, perquè sempre volem començar d'una manera que la gent digui, ei, cuidado, perquè no pots fer bromes si no has demostrat que ets un gran intèrpret, perquè, clar, fer bromes així a mitges no. S'ha de començar dient, ei, que aquí estem nosaltres, vigila quina música toquem, quina passada, no? Llavors, a partir d'aquí...
0: No només fem això que ens ho passem, sinó que...
2: Clar.
0: Demostrem que abans...
2: Primer has de demostrar que hi ets, i després a partir d'aquí ja ve el concert. I bé, tot això també evoluciona, eh? Perquè ara tenim l'esquelet i tot preparat, però després en els últims dies també els músics fan aportacions i al final queda aquell concert simpàtic, agradable, divertit, que a tothom agrada.
0: Jo sempre penso, quan veig el llistat de tots els concerts, per exemple aquest de valsos, sí, que n'hi ha molts de diferents llocs, sí, no? I que heu d'anar desplaçant... i que a vegades pot haver-hi algú dintre del conjunt orquestral, sí, però que no pot, que no coincideix, això és difícil. És difícil d'equilibrar això.
2: Home, bé, és un risc, evidentment. Vull dir que, per exemple, al Liceu, quan fa una òpera, hi ha el personatge que fa el rol de soprano, per exemple, i hi ha el cover, vol dir que és una persona que va als assajos, sí, i que en el cas de que la persona principal es posi malalta, per exemple, a l'últim moment, el cover és l'oportunitat. Clar, això nosaltres no podem fer-ho. Però bé, hi ha uns protocols amb una orquestra. Si hi ha dos oboès, el primer i el segon, si el primer, per exemple, tingués un mal pas, alguna cosa que tingués un impediment a l'últim moment, el segon, que és el que està de tots els assajos, que ha vist exactament tot, té que fer el paper de primer, això. I llavors a vegades es busca algun músic d'aquest de primeríssim nivell que la millor jo ja ho he tocat amb una altra orquestra i que pot venir a fer el paper de segon. És a dir, hi ha uns protocols, però intentem que no passi gaire això. Vull dir, això no...
0: Home, ja estic segur que s'intenta que no sigui així. El que passa és que, malauradament, doncs, a vegades hi ha circumstàncies que es presenten, sí, que no les pots haver pensat abans.
2: Però l'espectacle s'ha de fer igualment, eh? L'espectacle s'ha de fer, no es pot parar res. Tot
0: home, clar que no. Bueno, i continuem, Salvador.
1: Continuem.
0: Perquè, clar, ara hi ha una... A mi, a posar el títol als concerts, que és una cosa que va començar fa uns 20 anys aproximadament, perquè abans dels concerts no hi havia un títol.
1: I és a vegades arriscat posar un títol, eh?
0: Sí,
1: perquè, esclar, poses un títol, destaques una obra, i les altres què? Les altres no tenen importància.
0: No, però aquí el següent que dius l'ocell de foc, i automàticament tothom es para un moment. Ei, l'ocell de foc.
1: Home, va ser el...
0: Què passa? Que la Simfònica Sant Cugat resultarà que es posarà amb l'Stravinsky, aquell que quan va estrenar un ocell de foc el van xiular...
1: No tant el ocell de foc, va ser la
0: Conservació de la Primavera.
1: L'ocell de foc encara els
0: va agradar. Encara va entrar.
1: Va ser 1910 a París, que el primer ballet de... Home, sí que va ser una sorpresa.
0: I la Consagració, havien dit, però què li passa? Que,
1: la Consagració, perquè també la posada en escena va ser molt revolucionària, i també la música, també, no hi ha dubte. Que sí. Però l'ocell de foc ja va agradar, eh?
0: Però tenim aquí un equilibri també, déu-n'hi-do, eh? Perquè, clar, tu em poses Borodin, molt bé, a Stravinsky, però em poses Nino Rota.
1: Sí, perquè això ha estat una idea del contrabaixista, que és el Blai Gomí, un noi català que és un contrabaixista extraordinari, que ara precisament està treballant a Múnich amb una orquestra boníssima. És el primer contrabaix, és un noi català jove, penso que té 22 anys, una cosa així, sí, escolta, té una posició, és un noi molt maco i a més toca molt bé, i ell em va proposar, tinc ganes de fer el Nino Rota. I home, jo vaig escoltar aquest concert, és un concert molt interessant per contrabaix i orquestra, és una novetat, és una cosa diferent, perquè normalment fem concerts de violí, concerts de piano, però de contrabaix no es fa massa, i estic segur que agradarà moltíssim. I després he combinat aquest concert, ja que acabem amb Stravinsky, doncs començar amb Borodin, que som dos russos, i comencem amb una cosa estàtica, no massa difícil des del punt de vista tècnic per l'orquestra, per acabar amb la suite d'Stravinsky. I al mig també hi ha una cosa molt important, una obra que recuperem d'un compositor que es diu Antoni Botei, que no es coneix massa, però va ser el fundador de l'Orfeo Badaloní. I va ser una personalitat importantíssima als anys 20 a Catalunya, va morir jove, pobret, i estem aquesta obra, Venus i Adonis, és una obra que m'ha caigut a les meves mans i l'he vista i crec que estarà molt bé, i es va tocar als anys 20, però no s'ha tornat a tocar i està allà a les biblioteques oblidada.
0: Antoni Botei no va estar als Estats Units també? No m'equivoco.
1: Borgunyó, aquest és més conegut. El Botei va tenir una vida molt desgraciada, aquest pobre home, perquè va morir quan tenia 44 anys i a més amb els darrers 10 anys amb depressió que molt forta, però en canvi quan era molt jove destacava molt i va ser director de l'Orfeo de Badaloni, va fer diverses obres, una d'aquestes aquesta Venus i Adonis, i estic molt, molt orgullós de poder-la redescobrir, i em penso que serà una que té molt potencial de que sigui una obra bona.
0: El que dèiem abans de la música de pel·lícula, pensant en el Nino Rota, que ha fet tota la música del Fellini, i en canvi té una potència,
1: sí,
0: fantàstica.
1: Sí, boníssima.
0: A les pel·lícules, sí, i com aquesta.
2: També vull dir que no només això és recuperació de patrimoni directe, sí, perquè aquesta música que dirigirà, que ha recuperat el Salvador, no està editada.
1: No.
2: Això vol dir que no es podia tocar, sí, que només era un manuscrit. Per tant, també hi ha un treball previ d'edició, sí, d'aquesta partitura. Per tant, s'editarà, sí, farem el concert, i a partir d'aquí això ja està a l'aparador, sí, diguem-ne, que tothom ho podrà tocar. Vull dir que és una feina important d'aquestes col·laterals que no es veuen, però que tenen molta importància.
1: És important pel país, també. Bueno, i endavant, escolta, el mes de març fem un concert, ja que és l'any Beethoven, doncs un concert tot Beethoven, que aquest concert sí que és ben fàcil, perquè tenim l'obertura Egmont, el concert de piano número 4, amb una solista molt bona, que és la Maria Canyí Garal, que és una noia de Girona, que viu a Londres, és una gran pianista, i després la cinquena de sinfonia de Beethoven, la més coneguda, tot, i... O sigui que és un concert de que no? Exactament el destí que truca a la porta. És un concert fabulós i molt popular.
0: I vam preguntar què volia dir.
1: Sí, és clar, no? El tema del destí.
0: I va dir, què vol dir el destí?
1: El destí.
0: Tu saps què passarà?
1: Sí.
0: I quan et truca, i no pots fer altra cosa que morir.
1: És ben bé Beethoven, a començar dramàticament el primer temps en do menor, no? I mica en mica doncs la sinfonia va progressant, va lluitant per arribar al final, la culminació amb el darrer moviment en do major. Tot, moltes obres de Beethoven tenen aquest significat.
0: No, jo penso, a més, que fins ara que hem arribat, doncs, que hi ha una conjunció de diferents autors de diferents èpoques, i aquest equilibri que tu apuntaves, Salvador, penso que és important dintre del mateix programa, doncs, insertar, doncs, que hi hagi una mica, perquè hi hagi tothom que de moment pugui entrar, menys alguna que amb aquesta, bueno, la Sinfonia número 5, tothom.
1: Sí, home, és un programa popular, no massa variat, perquè és el mateix autor, però Beethoven sempre ven.
2: Jo volia dir que el Salvador té una qualitat, a part de ser un gran músic i gran director, i és que fa unes programacions que són molt interessants. I això és una...
1: Tu també ho fas igualment, saps molt de programar.
2: Però això és important, perquè això vol dir que...
0: Us heu posat d'acord?
2: Et feia una pilota sense improvisar. Vull dir que el públic que ve s'ho passa bé. I això és molt important. O sigui, que el públic vagi a un concert i, ostres, no m'ho esperava, això, i vulgui tornar. Això és una cosa molt més important del que sembla, i això és fer públic, és fer país, és fer cultura. Vull dir que això, Salvador,
1: jo sempre intento que quan acabi el concert, la gent que surti d'aquell concert surti entusiasmada dient, vull tornar al proper concert, no que digui, què tal el concert? Va, no, està bastant bé, sí, m'ha agradat, però penso, si l'any, si el proper concert potser no hi vindré, no? Perquè en algun moment m'he avorrit. No, jo vull que intento, vaja, que al final del concert tothom surti amb un gran entusiasme dient, al proper concert no faltaré.
0: No, i que hi hagi aquest tipus de solista que efectivament
1: també
0: pesi. Perquè això, jo recordo a vegades algun solista en algun concert, no aquí, sinó en molts llocs, que dius, aquesta persona sembla que no estigui a l'escenari.
1: Sí. Home, escollit bastant bé, sí, els solistes, no?
0: A vegades m'he trobat, no?, amb un concert que és un concertista o una concertista que són bons, però pel que sigui, aquell dia estan com absents. O sigui, mecànicament allò funciona, però no estan a l'escenari.
2: No comuniquen.
0: I això m'imagino que també té molt a veure amb l'assaig previ, com va passar l'altre dia amb Ravel, doncs que clar, ja tenia que haver-hi una connexió perquè allò doncs funcionés, no?
1: I tant.
0: A part de la qualitat de la música escollida, en aquest cas el concert per a piano. Molt bé, bueno, i passem al concert de Sant Jordi. El concert de Sant Jordi també...
1: Bàsicament és un concert català, però sí que hi ha una cosa que no és catalana, que és el concert de piano número 2 de Prokofiev, amb un artista que conec, el Fedor Veselov, que és un noi rus que viu aquí amb nosaltres, parla català fabulosament bé, i és un gran, gran, gran intèrpret, jo estic segur que us agradarà moltíssim, envoltat d'una obra també nova, estrena, de l'Aroles, del Carles Aroles, que es diu Triumphus Vitae, una obra una mica difícil, però molt interessant, combinat amb tot altres obres d'autors catalans. L'obra principal és Les Illes Medes, de Juli Garreta, que és una de les obres importants.
0: I l'Empúries, déu-n'hi-do,
1: L'Empúries és una obra extraordinària, que passa que és una obra curta, són 8 minuts, però és una obra fabulosa, Empúries de Toldrà, mare meva, què m'estàs dient? Però Les Illes Medes és una obra que dura uns 17 minuts, ja és una obra molt bonica del mestre Garreta. I després acabarem també en Puigoliu, també hi ha una sardana d'en Vilaprinyó que me l'ha presentat i m'ha agradat, i una sardana per a vosaltres, que també està molt bé, una combinació d'autors que viuen amb autors catalans més antics. Penso que serà un concert també molt variat i molt apropiat per Sant Jordi.
0: Prokofiev, ja recordo una entrevista que et vaig fer, fa ja bastant, potser un any i pico,
1: sí,
0: em vas dir que era un dels teus...
1: Ah, Prokofiev sempre m'agrada molt. Bona, Prokofiev, aquí m'anomenes. És potser un dels compositors més grans de tot el segle XX. En sabia tant. Era un gran pianista, un gran compositor, va escriure molta música, va estar casat amb una catalana.
0: O sigui que això és és un punt més a favor.
1: Encara que al final no va ser massa bo, però sí que és veritat que tenia connexions en Catalunya amb Prokofiev.
0: I més és curiós, per això, és que un compositor que va estar fora i dins de la Rússia estalinista.
1: Bé, ell va néixer a Rússia, però va viure als Estats Units, va viure a França, va viure a Europa, moltes... I al final va voler tornar a Rússia, perquè li va semblar que els russos l'estimarien moltíssim, que tingués molt èxit, i va voler tornar, i no li va anar tampoc massa bé,
0: Que a vegades no es pensa això, que qualsevol artista, en aquest cas parlem de compositors, no s'acaba només amb la seva capacitat per poder fer un tipus determinat de música, sinó quin entorn té que fa que li deixi, que l'ajudi, o que en canvi doncs li posi moltes traves.
1: Va tenir molts problemes, pobret.
0: Sí, que un senyor com el Stalin pogués dir un compositor que allò que havia escrit era una porqueria que no es podia fer.
1: Sí, sí. I estava assenyalat, i a més que el podien matar,
0: Per això, casualment, o sigui, que passava per un lloc i mira...
1: Sí, sí, sí.
0: Però això continua passant, eh? Sense compositors, però sí, sí, continua passant. Sí, malament. Bé, i acabem el mes de maig, quan els concerts, després hi ha una altra cosa que també podem comentar, acabem el mes de maig, Josep, sí, doncs amb una peça que tothom coneix.
2: Bé, la veritat és que és una mica comercial, també. O sigui, fer la suite de Carmen i el bolero de Ravel, vull dir, és un concert que ja ven pel títol, no? Vull dir, fer el bolero de Ravel és curiós, perquè el bolero de Ravel és una música que realment és un exercici tècnic, amb el sentit que és una música que comença amb una melodia, no? Amb uns decibels, molt pocs, 20 decibels. La següent variació, 22 decibels. La següent variació, 24, 26, 28. I cada vegada combinant tots els instruments, perquè ell era un geni de l'orquestració, per veure l'equilibri i com podia augmentar molt subtilment la intensitat sonora, però sense que es notés. Clar, això nosaltres no som conscients, però el nostre cervell, que és molt més intel·ligent que nosaltres mateixos, ostres, va veient la progressió i al cap de 18 minuts, amb l'escalf final, es torna boig i explota. Vull dir, és una música subliminal, també, no? Que funciona. Sempre
0: sí,
2: ha funcionat.
0: Sí. Si veiéssim físicament això, sí, aniríem veient com els músics que estan allà, doncs...
2: Ostres, es podia fer... Mira, quina idea més bona.
0: Es van aixecant, o se'ls aixequen els instruments.
2: Escolta, una vegada van fer-ho, hi havia el McLaren, va fer un concert de màgia,
0: sí, que el concertino...
2: Tenia un artilugi.
0: Vam desaparèixer, a més a més.
2: Vam desaparèixer, però jo dic una prèvia, que havia el concertino amb una cadira, que ara no explicaré massa, però que era especial, que de cop i volta, quan feia el solo, que era aquella cosa emocionant, doncs s'elevava, i veies el concertino que s'elevava, i quan deixava de fer el solo, baixava. Era un dels detalls d'aquest concert, i va ser molt, molt, molt emocionant.
1: Sí, sí.
2: Jo vaig dir, ostres, això podíem fer-ho. Però
0: desapareixia tota l'orquestra, tu.
2: L'orquestra va desaparèixer.
0: Estaves allà, i què passa? On està aquesta
1: que
0: gent?
1: Que sortia de l'escenari.
2: No, això de desaparèixer l'orquestra va ser que hi havia el McLary, i van fer tot de coses d'aquestes petites, no? Per exemple, jo què sé, allò típic que poses un músic a dintre d'una caixa, que li veus les mans i li veus la cara, i llavors després el parteixes per la meitat, doncs aquell músic, que és el clarinet, doncs la meitat només tocava com a solista, per exemple, i coses d'aquestes. I al final ens vam posar en una plataforma, va fer uns passos màgics i vam desaparèixer. I llavors vam aparèixer per darrere. Va aparèixer per darrere tocant, envaient la platea, doncs, des de darrere, des del amfiteatre. Bueno, va ser una cosa espectacular.
0: Home, va ser molt, molt efectiva.
1: Quan ho va fer?
2: Ostres, fa temps ja, eh?
0: Sí, això estem parlant ben bé de 15 anyets.
2: Sí.
0: És que, bueno, el teatre, doncs, en farà el mes de setembre, en farà 33.
2: Va néixer el 93. Nosaltres vam començar el 90, 30, i el teatre va ser el 93.
0: 33, o sigui que, vull dir...
1: Ja hi ha història aquí, eh? Ja comença a haver història,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, hi ha una història molt llarga. Hi ha un llibre dels 25 anys primers...
2: Que va fer ell, que el va fer, que va fer tu.
0: Sí. I ara estic esperant per fer els 25 anys següents.
1: Ben fet.
2: Bueno, encara falta pels 25 següents, eh?
0: Home, sí, ja em sembla que no ho veuré. Em sembla que no ho veuré.
2: Bueno.
0: Ja m'agradaria, sí. perquè no... Bé, a part d'això que estem... Hem tancat, ja diguéssim, la programació 26-27, però hi han dos concerts dedicats a Pau Casals.
2: Resulta que és l'aniversari Pau Casals, fa 150 anys del seu naixement, i aleshores amb la Fundació Pau Casals del Vendrell doncs vam parlar de que estaria bé fer algun concert homenatge. Això han passat diverses coses. Primer, han fet un concurs... A veure, hi ha una cosa que s'ha d'explicar prèviament. La fundació que diguem-ne, gestiona l'Orquestra Simfònica Sant Cugat també gestiona l'Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya. L'Orquestra Simfònica Sant Cugat és l'orquestra professional, amb el Salvador Bruton com a director titular, i la Simfònica Juvenil de Catalunya és una orquestra de joves amb el Jordi Picorelli com a director,
0: sí,
2: titular. Llavors, aquesta, amb la logo, diguem-ne, de l'Orquestra Simfònica Juvenil, han fet un concurs de joves cel·listes. Doncs, llavors, el guanyador d'aquest concurs, que és una noia molt bona, que ara en aquest moment, perdoneu, però no tinc el nom al cap, farem el concert de violoncel i orquestra de Haydn. pel tema del violoncel. I la Fundació ens passa unes petites filmacions, vídeos del mateix Pau Casals dient unes coses, uns consells i tal. Llavors amb això fem un concert com de cambra. I aquest concert suposo que rodarem bastant per Catalunya perquè és un concert molt atractiu. I això és un concert amb orquestra de cambra. És a dir, de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat agafem uns quants músics, que poden ser 20-25, i llavors fem un concert de cambra que en diem amb músics de la Simfònica Sant Cugat. No és la Simfònica Sant Cugat, eh? I aquest concert, doncs, estarà molt bé.
0: Però què es farà? Nosaltres, a l'aula?
2: Nosaltres, en principi, el tenim que fer a Sant Celoni, per exemple, a hores d'ara a Sant Celoni, i aquí, el 9 de gener, nosaltres aquest tipus de concerts el fem a l'Aula Magna. Sí. El que passa que aquesta vegada vam dir-ho a l'Ajuntament si volíem fer, que si volia no podíem fer-ho al Teatre de la Unió, però no ens han contestat. Vull dir, no sé si es farà o no.
0: No s'ha contestat? No pot ser.
2: Bueno, no ho sé, vull dir que suposo que deuen tenir les seves coses i les seves programacions.
0: Segur.
2: No ho sé exactament com anirà això.
0: Segur.
2: Però que el farem
0: jo
2: segur.
0: Espero que us contestin.
2: No, que el farem segur.
0: Espero que us contestin.
2: El nostre públic gaudirà d'un grandíssim concert amb homenatge a Pau Casals. Ara, no sé si serà aquí o allà, això no ho sé.
0: Bueno. La qüestió, Josep, és que es faci.
2: Sí,
0: clar.
2: Sí.
0: O sigui, que arribem a punt aquest que es pugui fer.
2: Sí, sí.
0: Perquè s'ho mereix Pau Casals, sí. I ens ho mereixem tots plegats.
2: Sí.
0: Salvador,
1: digues.
0: Molt content d'haver vingut altra vegada aquí.
1: Hem fet un
0: repàs general a partir del mes de juliol fins al mes de maig de l'any que ve.
1: Hem cobert un any sencer.
0: Un any gairebé un any sencer. I Josep, no cal dir-ho. Doncs que continuï i que tinguem espais, cada vegada més espais per poder fer tot tipus de música.
2: A veure.
0: Amb comoditat i amb qualitat tècnica. Gràcies a tots per haver vingut.
1: Gràcies per vosaltres.
0: I gràcies a l'apuntadora, que està en un racó i no diu res, ni jo penso dir-li res més.
2: Molt bé, Cristina.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies
0: a vosaltres.
1: Gràcies. Adeu. Fins aviat.

Ui, ens queda molt poc temps. Això que esteu escoltant és Astres, una cançó del Manu Guix. I per què? Perquè el Manu Guix finalment sí que podrà interpretar el seu concert al 12è cicle a l'aire lliure de Vall d'Oreig, al passatge de Can Bor, aquest divendres a les 21:45. Us he de dir que les entrades estan exaurides, però potser arribeu per allà i podeu escoltar alguna cosa. Però avui a les 20 hores del Bar Bocamoll, al casal de Torreblanca, la Pua presenta concert de petit format amb el grup Arremissar, covers i fusió llatina. I el dissabte, també a les 21:45, el tercer i darrer concert d'aquest cicle que parlàvem, de Vall d'Oreig, amb la petita sinfonia de l'Ensemble Pirena, que ens posa una mica de música. I us deixo amb música Connexió Bach, precisament interpretada per l'Ensemble Pirena. I la setmana que ve parlarem de Dolors Vilassau i de les lectures a la fresca, aquelles que no es faran. Adeu!

0: 91.5. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMD de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una part accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Kiss.
1: Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMA de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La llanterna màgica.
2: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 390 des dels nostres inicis i 40 d'aquesta desena temporada. Poques figures han deixat una empremta tan profunda en la història del cinema com Marilyn Monroe, nascuda l'1 de juny de 1926, ara fa 100 anys a Los Angeles. La futura estrella va passar una infància marcada per la inestabilitat familiar i diverses estades en llars d'acollida. Arran d'unes fotografies realitzades pel reporter David Conover l'any 1946, va signar el seu primer contracte per fer cine. L'èxit li arribaria amb títols com Niàgara, Els senyors prefereixen les roses, de Howard Hawks, i Cómo casarse con un millonario. Marilyn Monroe va morir el 4 d'agost de 1962 a Los Angeles, amb només 36 anys. Malgrat una carrera breu, el seu llegat continua sent objecte d'estudi i fascinació, convertint-la en una de les icones més influents de la història del segle XX. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
1: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
2: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
1: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
2: Ja hi som tots? Doncs vinga, som-hi.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
2: Marilyn Monroe, nascuda amb el nom de Norma Jean Mortensen, va néixer l'1 de juny de 1926 a l'Hospital del Comtat de Los Angeles, a Califòrnia. El certificat de naixement constava com a pare Martin Edward Mortensen, segon marit de la segona mare, tot i que aquesta paternitat mai no va quedar demostrada. Diverses investigacions biogràfiques posteriors han assenyalat Charles Stanley Gifford, un company de feina de la seva mare, com el seu probable pare biològic. Aquest fet va ser objecte d'especulació durant dècades i va constituir una de les incògnites més comentades de la seva biografia. La seva mare, Gladys Bell Baker, treballava com a muntadora de negatius cinematogràfics en laboratoris vinculats a la indústria de Hollywood. Pel que fa als germans, Marilyn era la petita de 3 fills. La seva mare havia tingut anteriorment 2 fills amb el seu primer marit, John Newton Baker, Robert i Bernice. Durant bona part de la seva infància, Marilyn va mantenir una relació gairebé nul·la amb els seus germans, especialment amb Bernice, amb la que establiria una relació més estreta durant l'edat adulta. Els primers anys de la vida de la futura estrella van estar marcats per la inestabilitat familiar.

Els problemes de salut mental de Gladys, mare de Marilyn, l'impedien fer-se càrrec regularment de la seva filla. Com a conseqüència, Norma Jean va passar llargues temporades en famílies d'acollida i institucions assistencials. Una de les figures més importants de la seva infància va ser Ida Bolander, que juntament amb el seu marit, Albert, la van acollir a casa seva a la localitat rural de Hawthorne. Entre 1926 i 1934, Norma Jean va créixer principalment sota la tutela dels Bolander. Aquests anys li van proporcionar una certa estabilitat emocional, encara que la presència intermitent de la seva mare i els continus canvis de residència marcarien profundament el seu caràcter. A mitjans dels anys 30, després de l'ingrés de Gladys en diverses institucions psiquiàtriques, Norma va iniciar un període especialment difícil, alternant estades en llars d'acollida, cases de familiars i orfenats. Aquesta experiència d'inseguretat i desarrelament constituiria un dels elements centrals de la seva biografia i influiria decisivament en la dona que anys més tard el món coneixeria com a Marilyn Monroe. Malgrat les dificultats personals, va rebre una educació elemental regular a diversos centres escolars de l'àrea de Los Angeles i, finalment, a la University High School.

Els testimonis dels seus companys de classe descriurien Norma Jean com una estudiant tímida, reservada i aficionada a la lectura. L'any 1942 es va produir un episodi determinant en la seva vida. La seva tutora legal, Grace McGother, una amiga de la seva mare que havia assumit la seva protecció, havia de traslladar-se amb el seu marit a l'estat de Virgínia. Com que la legislació vigent impedia endur-se la nena amb ells, es van plantejar la possibilitat de que la jove tornés a ingressar en un orfenat. Per evitar aquesta situació, amb només 16 anys, Norma va contraure matrimoni amb James Doherty, un veí de 21 anys que treballava en una fàbrica. El casament va tenir lloc el 19 de juny de 1942. A conseqüència d'aquest matrimoni, Norma va abandonar els seus estudis secundaris abans de graduar-se. Durant la Segona Guerra Mundial, James va ingressar a la Marina dels Estats Units. Mentre el seu marit va ser destinat a diferents bases militars, Norma va començar a treballar a la indústria aeronàutica. Va ser empleada de Radioplane, una empresa dedicada a la fabricació de components i avions no tripulats per l'exèrcit nord-americà.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: La vida de Norma va canviar radicalment el 1944. Aquell any, el fotògraf David Conover, contractat per l'exèrcit per documentar la contribució femenina a l'esforç bèl·lic, la va fotografiar a la fàbrica on treballava. Les imatges van cridar l'atenció per la seva naturalitat davant la càmera i van revelar un potencial que fins aleshores havia passat desapercebut. Animada pels resultats de la sessió, Norma va començar a treballar com a model de fotografia. En poc temps, Norma

inspirat en l'actriu de Broadway Marilyn Miller, però Norma va escollir el cognom de Monroe com a cognom de soltera de la seva àvia materna. Així naixia oficialment Marilyn Monroe, una jove sense formació interpretativa, però amb una extraordinària fotogènia i una gran determinació.

quan va signar el seu primer contracte amb la 20th Century Fox, conscient de les seves limitacions tècniques, va iniciar un període intens de formació artística que resultaria fonamental per la seva futura carrera. Va rebre classes d'interpretació, dicció, expressió corporal i cant impartides per professors contractats pels estudis. Tot i que el seu primer contracte no va ser renovat al cap de pocs mesos, Madeline va seguir formant-se mentre buscava noves oportunitats professionals. L'any 1948 va signar un contracte amb Columbia Pictures. Allà va estar treballant sota la supervisió de l'entrenadora vocal Natasha Leitz, que la va ajudar a desenvolupar una tècnica interpretativa més sofisticada i va contribuir a construir la seva personalitat escènica. El seu primer paper destacat va arribar amb el musical Les Coristes, que tot i tenir una repercussió limitada, va permetre a la jove actriu demostrar les seves aptituds davant la càmera. A començaments dels 50, va començar a aparèixer en

papers secundaris cada vegada més visibles. Entre les seves primeres intervencions destacades trobem La jungla d'asfalt, sota la direcció de John Huston, i Tot sobre Eva, dirigida per Joseph L. Mankiewicz i protagonitzada per Bette Davis.

La seva popularitat va créixer ràpidament gràcies a una combinació de talent, carisma i una extraordinària habilitat per connectar amb el públic. El 1952 ja era considerada una de les noves promeses de la indústria. Aquell mateix any va intervenir en produccions com Encuentro en la noche, dirigida per Fritz Lang, i Niebla en el alma, al costat de Richard Widmark, on va demostrar que podia fer-se càrrecs de papers dramàtics més complexos. Però el gran salt cap a l'estrellat es va produir el 1953. Aquell any va protagonitzar tres títols fonamentals en la construcció del seu mite cinematogràfic: Niàgara, dirigida per Henry Hathaway, Els senyors prefereixen les roses, de Howard Hawks, i Cómo casarse con un millonario, sota la direcció de Jan Negulesco. Especialment memorable va ser la interpretació de la cançó Diamonds Are a Girl's Best Friend, una escena que es convertiria en una de les més emblemàtiques de la història del cinema musical. Malgrat l'èxit, Monroe considerava que Hollywood explotava principalment la seva imatge de sex symbol. Amb l'objectiu de perfeccionar-se com a actriu dramàtica, el 1955 es va traslladar a Nova York per estudiar a l'Actors Studio, centre dirigit per Lee Strasberg.

0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: A mitjans de la dècada dels 50, Marilyn Monroe ja era una de les actrius més populars del planeta. Tanmateix, darrere de la imatge pública de Rosa Seductora, hi havia un artista que aspirava a obtenir reconeixement per la seva capacitat interpretativa. La formació a l'Actors Studio i el treball amb Lee Strasberg i Paula Strasberg, la seva esposa, van reforçar aquesta voluntat de ser considerada una actriu de primer nivell. L'any 1954 va protagonitzar una de les pel·lícules més recordades de la seva carrera, La tentación vive arriba, dirigida per Billy Wilder. El film va donar lloc a una de les imatges més icòniques de la història del cinema. Marilyn, damunt una reixeta del metro de Nova York, mentre el seu vestit blanc s'aixeca impulsat per l'aire. El 1955 havia fundat la seva pròpia productora. L'objectiu era obtenir un major control sobre els projectes en què participava i negociar en millors condicions amb els grans estudis. El primer gran resultat d'aquesta nova etapa va ser Bus Stop, dirigida per Joshua Logan. La seva interpretació de Cherry, una cantant de salon amb aspiracions artístiques, que s'enamora d'un innocent vaquer que participa en rodeos i que somia en fundar una família i retirar-se al seu ranxo a criar bestiar, va ser molt aplaudida.

Aquell 1956 va protagonitzar El príncep i la corista, dirigida i coprotagonitzada per Laurence Olivier. El rodatge va estar marcat per contínues tensions entre els dos artistes, però la pel·lícula va obtenir una notable repercussió. Però el punt àlgid de la seva carrera no va arribar fins a Ningú no és perfecte, també dirigida per Billy Wilder. Compartint pantalla amb Tony Curtis i Jack Lemmon, Monroe va oferir una interpretació que encara avui en dia està considerada com a una de les millors de la comèdia cinematogràfica. El film és sovint considerat entre les grans obres mestres del cinema nord-americà. Gràcies a aquesta actuació, va obtenir el premi més important de la seva trajectòria, el Globus d'Or a millor actriu de comèdia musical de l'any 1960. Aquest guardó va representar el reconeixement oficial del seu talent per part de la indústria. Entre altres distincions destacades, Monroe també va ser reconeguda en diverses ocasions per la premsa especialitzada i per associacions de crítics cinematogràfics. La seva darrera pel·lícula estrenada en vida va ser Vida Rebels, dirigida per John Huston i escrita pel dramaturg Arthur Miller. El repartiment incluïa figures llegendàries com Clark Gable i Montgomery Clift. Amb el pas dels anys, aquesta obra ha estat reconeguda com a una de les interpretacions més profundes i emotives de Monroe.

Malgrat els èxits professionals, els problemes de salut, l'estrès derivat de la fama i les dificultats personals començaven a afectar de manera creixent la seva carrera. Els esdeveniments de la seva vida privada adquirien cada vegada més protagonisme en els darrers anys de la seva existència. El seu primer matrimoni, amb James Dougherty, als 16 anys, es va dissoldre oficialment 4 anys més tard. La seva segona unió va tenir una enorme repercussió mediàtica. El 14 de gener de 1954 es va casar amb Joe DiMaggio, una de les llegendes del beisbol nord-americà. DiMaggio havia estat una de les principals figures dels New York Yankees. Tot i l'afecte que es professaven, la convivència va resultar.

0: Malgrat la separació, DiMaggio va continuar preocupant-se pel benestar de Maylin durant la resta de la seva vida. El tercer matrimoni de l'actriu va ser amb el prestigiós dramaturg i escriptor Arthur Miller, representant una font d'estabilitat intel·lectual i emocional per l'actriu. Però la relació es va deteriorar durant el rodatge de Vida Rebels i el divorci es va formalitzar aquell mateix any.
1: My name is Lolita. And, I'm not supposed to play.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Més enllà de les seves relacions, Marilyn destacava per una personalitat molt més complexa que la imatge pública construïda pels estudis. Era una lectora habitual d'autors com Dostoievski, Tolstoi, Joyce i Walt Whitman. També mostrava interès per la poesia, la psicologia, la filosofia i la història. Durant els seus darrers anys, però, les dificultats emocionals, els problemes de salut i la dependència de medicaments prescrits van afectar de manera notable la seva estabilitat personal. Malgrat això, el 1962 va participar en el rodatge de Something's Got to Give, dirigida per George Cukor. Però els continus ajornaments del rodatge i els problemes de salut de l'actriu van impedir que el projecte arribés a completar-se. La matinada del 5 d'agost de 1962, Marilyn Monroe va ser trobada sense vida a la seva residència de Brentwood. Tenia 36 anys. La investigació va concloure que la causa de la mort havia estat una intoxicació aguda per barbitúrics i va determinar, com a veredicte més probable, el suïcidi. 100 anys després del seu naixement, Norma Jean Mortensen, Marilyn Monroe, continua sent una figura fascinant. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa. Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Ja ho sabeu, sense vosaltres no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMA de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras, i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau, en un món just.
1: Bon dia i bona hora! Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
2: Bona setmana a totes, ja que aquest és el darrer Cruïlla d'Europa de la temporada. Bon dia també, Gabriela, tu mateix. Contents que estiguis aquí a l'estudi, que et fas ets car de veure.
3: Bon dia, Teresa.
2: La setmana passada vam cobrir la visita del Papa Lleó XIV a l'estat espanyol. Havia de venir a Catalunya, però se li va creuar també en l'agenda Madrid i les Canàries. Avui tenim un programa carregat de gent del món de l'art, la cultura i del periodisme. Són gent de nom i relleu. Direm que tothom ha valorat bé, en general, la visita del Papa Lleó XIV a la Sagrada Família, encara que a nosaltres hi ha coses que no ens han agradat gaire. Una d'elles va ser que uns 600 cantaires, no sé exactament quants perquè eren molts, però no ho sé exactament, no van poder entrar al temple perquè les forces de seguretat els van acusar de la Sagrada, les forces de seguretat de la Sagrada Família els van acusar de portar, gairebé diríem, fulls clandestins, que no ho eren, però vaja, tenim així, aquí alguns posat al cap, i no els van deixar cantar. Per això nosaltres ara presentarem a les persones que tenim aquí a l'estudi la primera de les nostres convidades, l'escriptora i música Maria Escales.
4: Hola, bon dia. Dia.
2: Bon dia. També saludarem a la llunyania, a través d'internet, el company periodista Vicenç Lozano. Bon dia, Vicenç.
5: Hola, bon dia, Teresa.
2: Uau. Doncs bé, i també tenim aquí en el Jordi Roger, que ell és l'autor del documental, principal no, perquè tot és principal el que fem en aquest programa, però que venim a comentar.
6: Molt bon dia, Teresa.
2: Bon dia.
6: I gràcies per convidar-me. Sagrada Família, la Bíblia en pedra.
2: Molt bé, tu ens l'explicaràs, perquè a vegades, quan passem per la Sagrada Família, veiem tanta pedra...
3: Sí. Ja està bé, perquè a l'escola, clar, et fan a vegades la visita, aquesta, la típica visita, no?, que et porten a dins i tal, i bueno, tu sí que identifiques mínimament que són alegories religioses i tot això, però clar, no identifiques. Per això està bé també que vinguis una mica, que per fi algú s'hagi dignat a explicar tot això. Perquè...
2: Molt bé, doncs ara ens ho explicarà ell amb detall, però primer la Maria Escales aquí ens ha d'explicar què és el que es va preparar ella per cantar en aquella missa. Missa era, no?
4: Era una missa, sí, era una eucaristia.
2: Doncs què tenies preparat i finalment com va anar tot?
4: Bé, clar... Primer de tot, gràcies per convidar-me, perquè és que hi ha gent que diu moltes coses sense saber ben bé què va passar.
2: Sí.
4: No? Aleshores, amb motiu de la visita del Papa, unes quantes corals varen convidar a unes quantes corals, en no sé si eren com més de 10 corals, en total eren 600 persones a les cantories, corals de diferent casta, no? Hi havia gent com molt professional i gent més amateur, no? I se'ns va convidar a cantar a la missa. Val a dir que quan ens varen dir de cantar, ens varen advertir molt seriosament de que no es permetria cap mena de manifestació política ni reivindicativa, que estàvem cantant, que hi havia uns protocols, etc, etc. I això penso que s'ha de dir molt clar. No? Val. Aleshores, l'acte tenia dues parts. Una és l'Eucaristia, i l'altra era que havíem de baixar tots a les escales per fer allò de les llumetes, dels escolonets i tal. En aquelles escales havíem d'estar els 600 cantants, també amb la llumeta, i havíem de fer uns moviments i tal, i era tot... Bueno, el dilluns vàrem estar...
2: Era a l'interior o a l'exterior?
4: A l'exterior, a l'exterior. En aquell moment en el qual surten els escolanets i sortim tots i s'encén la Sagrada Família i tot això, era... A veure, ho vàrem estar assajant... El dilluns vàrem estar assajant 7 hores, això, 7 hores. Penseu que les cantories és una alçada com de 5 pisos, és una passada. Hi havia gent de les corals, gent gran, que va pujar i baixar diverses vegades, allò, amb una il·lusió, per fer la història.
2: Perdona, discúlpa'm, digue'm, pels que ens escolten i que no ho saben, què és una cantoria?
4: Cantoria és l'espai que està preparat per als cantants, no? Pels cantors. Aleshores, a la Sagrada Família... Això es va... Bueno, això segurament ho sabràs millor tu que jo, no? Però es va calcular molt bé on es posaven, a quina alçada, perquè, clar, la Sagrada Família és enorme i, clar, costa molt quan cantes. Clar, nosaltres cantàvem, era tot un muntatge, perquè estàvem amb pantalla, es veiem el director en pantalla, els altres corals les teníem lluny, ens havíem de coordinar molt bé. Va ser un... La veritat, personalment, molt satisfeta de com del resultat final musical. Aleshores, el dimecres vàrem anar a cantar a la missa, no? Clar, jo ara aquí estic parlant potser una mica... Ara em poso en el meu... Faig un testimoniatge meu. Jo no parlo per part de tothom. Parlo només ara com a Maria Escales, com a persona cristiana i com a persona que habitualment va a missa. Per mi era una ocasió... Jo hi anava plorant d'emoció. Jo hi anava plorant d'emoció i sentia que no només hi estava jo, sentia que anava amb mi els meus avis, les persones que m'han acompanyat tota la vida, i que pensava que contents que estarien de veure'm aquí, no? Aleshores, vàrem assajar a les 4 i tal, la missa era 8:15, i de sobte a les 7 hi va començar a haver una cosa molt estranya. Va començar a venir gent, i va venir una senyora com a arranyar-nos com si fóssim nens d'escola. Qui hi ha aquests papers? No sé què, una cosa, però... I nosaltres, què estava passant? Perquè la majoria no sabíem què és el que estava passant. No ens n'havíem assabentat de res. I va resultar que és que hi havia gent que, entre les partitures, tenia...
2: fotocòpies.
4: Obries i era una estelada. Però estic parlant d'aquesta...
2: Sí, no cal que la gent...
4: D'aquest tamany, a 30 metres d'alçada, no sé, 30 metres, no sé, potser estic exagerant, no sé, una passada, una borrada. O sigui, que hauria bastat amb no enfocar-nos. Hauria bastat amb no enfocar-nos i ningú se n'hauria assabentat. Bé,
3: i això va diguéssim, causar el gran drama aquest, no?
4: Va causar el gran drama. A més, resulta que hi havia també la consigna de han acabat el Virolai, que era l'última cançó, entonar els segadors. Hi havia aquesta consigna.
2: Bueno.
4: Però és que no ho sabíem. És que la majoria no ho sabíem i no en teníem res. Clar, a veure, jo havia anat a una eucaristia. Jo anava a missa. Hi havia molta gent. Jo, a darrere meu, tenia una amiga que és jueva i ella no anava a missa. Ella anava a cantar a una inauguració d'un temple. Però el que és cert és que tots ens ho preníem molt seriosament i amb molta il·lusió. Clar, jo vaig estar a missa amb un tio a 2 metres mirant-me amb una pistola. M'enteneu? A mi això em va... Perquè supervigilats, una cosa...
2: Era de les forces de seguretat, ells.
4: Suposo que sí, jo no surto de casa amb pistola. Va ser... O sigui, ens varen encerclar a tots d'una manera, mirant-nos d'una manera intimidatòria, espectacular, i va haver gent d'altres corals que no varen poder ni combregar, no varen poder combregar, no els varen deixar. I jo em vaig fixar que just abans de... Bueno, pels que no sapigueu gaire de missa, una mica allò del final, el que es fa al final és la comunió, a combregar, després es fa un cant i marxem, no? Aleshores, jo veia la tribuna de premsa, estava bastant ben col·locada, i vaig veure que durant la comunió feien fora tots els periodistes. I vaig pensar, que raro. Però com que teníem instruccions de baixar corrents per fer-ho de les espelmes, vaig pensar, això és que van corrents a col·locar-se, no? Va, comencem a cantar el Virolai, i jo vaig veure com agafaven el director i literalment l'empenyien fora.
3: Això era després de l'estelada?
4: No, és que l'estelada no va... No, és que no ens en vam enterar. Ningú va treure l'estelada, perquè no... No, o sigui, no hi va haver res. O sigui, a veure, el meu resum és que varen matar mosques a canonades. Perquè és que...
3: Justos per pecadors.
4: A part això, jo em vaig sentir com si quan a l'escola n'hi havia dos que la liaven i tothom es quedava sense excursió. Val, però jo i l'Ussa vaig dir, clar, com que hem de baixar ràpid per posar-nos amb les espelmes, doncs jo i l'Ussa anava baixant, cantant el virulai, tota contenta, la meva espalmeta. Una altra cosa és que les partitures i tot es quedava dalt. O sigui, no podia ningú portar una estelada perquè no podíem baixar amb bosses, només havien de baixar amb l'espalmeta. M'enteneu? I clar, la Sagrada Família, i això ho saps més tu que jo, és un laberint, no? Sí. I clar, vàrem veure que baixàvem i que no anàvem per la porta que havíem d'anar. I jo li vaig dir al policia, no, perdona, que us heu equivocat, que hem d'anar cap allà. No, tireu cap aquí. Dic, no, que hem d'anar allà, que hem de cantar. I jo allà amb l'espalmeta tota naïf. Fins que ens varen, la policia...
2: Hem d'anar ràpid.
4: Perdona, vaig ràpid. Ens va començar a gent que no sabien què estava passant. Empenya, i ens varen deixar amb un tram de l'Eixample. Vàrem avançar, vàrem veure que teníem policies endavant, ens vàrem girar, teníem policies endarrere i estàvem enreixats, sense entendre què estava passant, nerviosos perquè teníem pressa per anar amb l'espalmeta a cantar, i què està passant? Ningú ens deia res.
3: Molta gent éreu, no?
4: 600, era el 600, les 600. Uah. Els nens de Granollers plorant, perquè hi havia una coral infantil. Què està passant aquí? Hem d'anar a cantar. Un despropòsit, un autèntic despropòsit.
2: Deixeu-me preguntar al segon convidat. Ell és en Vicenç Lozano, el periodista que sap tantes coses sobre el Vaticà. Bon dia, Vicenç.
5: Hola, bon dia. Com estem?
2: Bé, tu estaves per allà, primera cosa. Si no hi estaves, no cal per contestar. Però si hi estaves, te'n vas enterar de tot això que ens ha explicat la Maria Escales?
5: No, jo me'n vaig assabentar després. Jo estava a Catalunya Ràdio fent el directe, juntament amb els companys, estava a l'emissora Catalunya Ràdio. Al matí vaig estar a la Sagrada Família fent el programa Els Matins de TV3. A mi aquest afer em sembla realment molt inquietant, perquè realment et dones compte de com estem, no? Contínuament. I a més el tracte que van tenir cap a la gent de les corals, em va semblar absolutament ignominiós i d'una falta de dignitat i de respecte. De tota manera, sempre jo he pensat des del primer moment que realment fer un acte d'aquest tipus a dins d'una església realment doncs no era potser el lloc adequat per fer-ho. Una altra cosa és tot el que va passar i realment és lamentable, i jo crec que en aquest cas el papa no en té cap culpa. Va ser la seguretat, sobretot la policia nacional, amb l'ajut també, òbviament, dels Mossos d'Esquadra, no?
4: Sí, realment no tocava. És cert,
2: molt
4: no tocava.
2: Bé, Maria,
4: però
2: endavant.
4: Tampoc tocava el de després. O sigui, va ser ignominiós, és el que has dit, humiliant, persones grans.
2: Ho has dit denigrant.
4: Denigrant, absolutament denigrant, perquè és que si haguéssim, a veure, vull dir, jo he estat mestre molts anys, no? Si ens haguéssim vingut i ens haguessin dit, escolteu, hem sentit que hi ha aquestes instruccions.
3: D'una explicació, sí.
4: Escolteu, no malbarateu la feina de la gent que ha preparat això, si us plau.
2: Clar, és que era una de les coses més importants.
4: Claro. Jo conec personalment l'Igor Cortadellas, el que va fer tot l'espectacle, no? De les llums i tal. Clar, evidentment, o sigui, això és una... Que bé que hem quedat els catalans.
3: És el que anava a dir.
4: Que bé que hem quedat els catalans.
3: És una pena que s'hagi tacat una mica per això l'espectacle, perquè la veritat és que el balanç de tothom ha sigut superpositiu.
4: Preciós,
3: tothom
4: preciós.
3: Es va quedar impressionat de la realització, del muntatge...
4: De l'elegància.
3: De la recepció, de l'elegància.
4: Del missatge. Sí, tot fantàstic. No, o sigui que... Quina pena que estiguem així.
2: Ara deixa'm escoltar l'opinió del darrer convidat. El Jordi Roger, bon dia.
6: Molt bon dia. Jo era la penúltima filera a dins de la Sagrada Família, la que dona la portada de la Glòria, per on entrava el papa. Jo no ho vaig veure. Sí que us veia vosaltres, les cantories estan, no 30, però em sembla són 14 metres. És molt alt. Hi ha dues cantories. Primer us explico, deies què són les cantories.
2: Sí, perquè és una paraula que no...
6: Molt bé. Doncs tots tenim clara la visió de la Basílica de la Sagrada Família, que diríem que és allà dins hi cap un camp de futbol, per entendre'ns, eh?
3: Per
6: tenir la dimensió, no? Doncs a terra, doncs, hi ha el públic, hi ha els fidels, i a sobre, uns 14 metres, no, ara no tinc la distància,
4: però,
6: és a dir, hi ha tot uns balcons on s'hi fiquen els cantaires. I a sobre de la cantoria on éreu, encara hi ha una altra cantoria més amunt, que no hi havia gent. És a dir, que és molt gran. I per què això? No? A l'època d'en Gaudí no existia una cosa que nosaltres sabem perfectament que existeix, que és l'estereofonia, el món estèreo, no? I aleshores Gaudí diu, jo vull que els fidels sentin el que ara diríem una música envolvent, no? És a dir, que sentin de tot arreu. Per tant, a sobre dels fidels s'estableix totes les cantories perquè tota la música que provenen dels cantaires, doncs, penetri i faci tota la volta al temple. Normalment, ja ho sabem, no? El cor a les esglésies és normalment el darrere, eh? I al davant pot haver-hi, doncs, l'orgue. Doncs Gaudí fa aquest procés. Dit això, jo no vaig veure tot el procés i és lamentable si va haver-hi, com dieu, que hi va haver aquesta actitud coercitiva de la policia. Ara bé, tinc aquí la meva entrada i diu clarament.
4: Clarament, i tant.
6: Diu, prohibit durant tot l'esdeveniment. Motxilles, bosses, roba massa curta, armes, qualsevol, fumar, menjar, beure, i a baix, l'últim, banderes, pancartes o qualsevol símbol reivindicatiu, polític o de qualsevol altra mena. Això ho tenien les 8.000 persones que eren allà. Dit un. I després, potser algú, que no sé qui és, ni m'interessa saber-ho, no va saber interpretar el moment històric que vivia el país.
4: Totalment.
6: I dient, doncs ara, jo, per lliure, després del Virolai, doncs, ficaré els segadors, doncs, no tocava, i aquesta pensada, de males maneres o no? De males maneres, pel que dieu, jo no ho vaig veure, no? Però doncs va impossibilitar que 600 persones culminessin un acte extraordinari i, doncs, mira, com que no els vam veure, doncs no vam saber que hi havíeu de ser. Però, és clar, si darrere l'escolania hi havia 600 cantaires més, allò hauria estat molt més espectacular. Per tant, algú qui va donar o va tenir aquesta pensada no va saber interpretar el moment que vivia el país.
2: Molt bé. Vicenç, em sembla que volies dir alguna cosa, tu.
5: Sí, volia dir que, a veure, evidentment no es va notar la retransmissió en directe per televisió, ni tan sols la gent que era present, doncs, a la Basílica, vull dir, van notar absolutament res, perquè es veu que van posar en marxa una gravació. Van posar una marxa, una gravació...
4: Sí, però això estava previst,
6: Que ja hi era, això.
5: Sí. Per tal de que no es notés absolutament res i el cant fos tal com s'havia de produir. La llàstima és que és tot el que va passar, no?
4: Sí, de fet, estava previst, que a l'acte de fora nosaltres es cantàvem sobre playback, això ja estava previst.
3: Ah, sí?
4: Sí, perquè era impossible.
6: Clar. Sí, veieu, hi ha unes imatges de la gravació de l'orquestra.
4: Sí, és que era impossible perquè és que no se'ns hauria sentit, no sé, hi ha tanta gent a l'aire lliure i tot això.
6: S'havia de microfonar i a l'exterior no es podria.
4: És això, és que realment, o sigui, jo he començat dient això, ens havien prohibit portar aquests qualsevol mena, o sigui,
6: armes o banderes,
2: drons,
6: tot,
2: armes
6: i drons.
4: Que tampoc podien portar
2: l'amic de la Maria.
4: Sí, que tampoc podien portar drons. Dic, vaja, l'hauré de treure del bolso, perquè és una cosa que jo sempre porto al bolso, saps, un dron. Però, vull dir, jo és el que he començat dient, vull dir que qui primer ho va fer malament va ser qui va voler, qui va pensar que era el lloc per... però que realment no s'hauria notat que apagar els micròfons ningú se n'hauria assabentat que allà hi havia aquell pitote, o sigui, que a més no s'hi hauria afegit la majoria de gent, no s'hi hauria... O potser sí.
6: Jo crec que sí, perquè però... és a dir, si tu de cop i volta veus o sents que 600 persones es posen a cantar als segadors, doncs la gent interpretaria que això formava part del guió.
4: Sí.
5: Aleshores, jo crec que una cosa...
2: Vicenç, endavant.
5: Jo crec que si el guió hi hagués previst i prèviament cantar l'himne d'Espanya amb la presència dels reis, de tot el govern espanyol, etc, etc, com a element, diguéssim, reivindicatiu, seria just. Seria just,
6: és evident, dir,
5: cantar,
6: és evident.
5: Cantar els segadors. No, no, era, no va ser així i, per tant, vull dir, jo ho vaig trobar bastant fora de lloc. Una altra cosa són les estelades, les reivindicacions, els crits al carrer, durant aquell quilòmetre escàs.
6: Això, perfecte.
5: Circular,
6: és a dir,
5: doncs, ja... el papa mòbil pel carrer Rosselló, etc. Però, en aquest cas, jo crec que hi va haver un error de planificació i d'estratègia.
4: Totalment. Però d'uns i altres, realment. O sigui, primer els
6: ja et dic jo, que la policia fa la seva feina amb unes formes que molts de nosaltres no ens agraden. Però, també una altra cosa, no conèixer com funcionen aquestes coses
4: és molt naïf, és molt innocent.
3: Però és que és el... Perdó, Jordi, és que és el que diu la Maria, perquè, o sigui, quan passen aquestes coses, clar, com que estàs tan distanciat, si un ha fet una cosa en un lloc aïllat, clar, després la policia l'ha vist en aquella persona, però clar, no dona explicacions a la resta i clar, els altres no entenen el que passa.
4: És que va ser llavors... Clar, a mi
3: jo he anat
4: a moltes manifestacions i a mi jo no era la primera vegada que la policia em deixava algun lloc, m'entens? Però hi havia senyores com la meva mare,
3: clar,
4: que jo veia que havien

0: Vicenç, ens expliques què va dir el papa? Va dir alguna cosa? Ho vas saber? Ens dius que no hi eres, però potser després...
1: El papa probablement ho va saber, perquè la seguretat del Vaticà... Fixeu-vos en un detall, cosa que no s'ha produït, que no s'ha produït mai. El papa, quan va entrar a la Sagrada Família, estava envoltat de guardaespatlles. El mateix passadís central de la nau de la Sagrada Família estava envoltat de guardaespatlles, o sigui, hi havia una seguretat màxima, estàvem amb alerta màxima. Hi havia, des de fa anys, vull dir, el projecte per part del jihadisme radical de tirar per terra la Sagrada Família i incendiar-la. Està ple de vídeos per internet, doncs, que amb la Sagrada Família per terra, incendiada fins i tot amb una torre amb la bandera d'Estat Islàmic, etc. Per això, la visita a Barcelona, vull dir, va ser especial vigilada, més que la de Madrid, que ja ho va ser. Realment, policia, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, cossos de seguretat de l'espionatge, etc. Vull dir, van intervenir juntament amb l'exèrcit, recordem-ho. Aleshores, vull dir, era realment un cas extraordinari de mesures de seguretat com no s'ha vist mai.
2: És que si tomben, tots sabem que si tomben la Sagrada Família serà com les Torres Bessones, que no es tornarà a construir perquè ha viscut de tot i mai l'han bombardejat, per tant, esperem que segueixi així, perquè...
0: Molt bé, doncs deixeu-me presentar el tercer convidat, que has començat a parlar, però encara no havíem dit qui eres. Ell és en Jordi Roger, cineasta, professor de la Universitat Blanquerna i autor del documental que comentarem aquí, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, que aquest cap de setmana l'has anat a presentar a l'Alguer, aquesta ciutat tan bonica de Sardenya, on s'hi parla una varietat dialectal del català. Com va anar la presentació?
3: Molt bé, molt, molt, molt emocionant. Ja hem vist
0: imatges i guapo.
3: Jo no hi havia estat, a l'Alguer, i doncs també tenia moltes ganes de veure la realitat, també lingüística, i a veure, la presència catalana és molt evident a l'Alguer. Totes els carrers doncs, tenen el doble nomenclàtor, el nom en català i el nom en italià, que moltes vegades són diferents. És a dir, el carrer de les Monges i en italià és un altre carrer, no? Perquè això va en funció del període històric en què s'ha fet. No? I bé, doncs, allà hi ha una oficina de la Generalitat doncs, que també... Doncs ells cuiden molt tota la relació, després va haver-hi l'endemà, això va ser divendres al vespre, i dissabte al vespre també un concert de corals, amb una coral algaresa, una coral catalana i una coral sarda, d'un poble del costat de l'Alguer, a 20, no se sabia si eren 28 o 31 quilòmetres, però que allà ja no s'hi parla el català, no? I per tant, doncs bé, és tot un... És un petit miracle lingüístic. I aleshores, dir-vos una mica per tornar a la Sagrada Família, que la transmissió i la visita del Papa, la transmissió a la Sagrada Família, doncs, ha estat planetària. I la gent de l'Alguer complia la...
0: Després els escoltarem per la televisió.
3: Sí. Omplia la sala, no?, el quarter que li diuen, no?, que és una sala municipal, doncs realment tothom l'havia vist i tothom s'hi havia emocionat. El síndic, que és l'alcalde, el bisbe, bueno, hi havia totes les forces vives de l'Alguer i de la diòcesi, no? I per tant, ser molt conscients de l'impacte internacional que té...
2: Ha tornat a posicionar Barcelona, diguéssim.
3: Sí, jo crec que Barcelona mai ha deixat de posicionar-se. Sempre, en la meva presentació, que a més havíem tingut l'ocasió fa 10 dies de fer-la a Roma, també, a la Santa Croce, a la Universitat.
0: Universitat.
3: Sí, doncs, jo sempre deia en la meva presentació que la Sagrada Família ha sobreviscut a moltes adversitats, atemptats anarquistes, comunistes, bombardejos feixistes, menyspreu d'arquitectes suposadament progressistes i tot això. I el nou repte que té ara la Sagrada Família, des de la meva humil opinió,
0: no, home,
3: és,
0: és...

0: és superar la pressió del turisme. No?
1: Sí, estàs parlant amb una mallorquina, o sigui que això doncs, que tingueu bona sort.
0: Sí, és a dir, perquè realment, perdó, són 15.000 visitants al dia,
2: sí, al dia.
0: I no en són més per qüestions de seguretat, perquè si poguessin encabir-hi més gent, i aquest seria, jo crec, que el gran repte de present de la Sagrada Família.
1: Hi ha una
0: família.
1: Cosa de la Sagrada Família?
2: Deixa'm preguntar-li al Vicenç, i estàs d'acord perquè estaves dient sí? Vicenç?
3: Plenament d'acord, vull dir que és un monument ja no només de Barcelona, que ha quedat novament situada, diguéssim, a nivell internacional com amb un espectacle fantàstic que unia art, espiritualitat, la figura de Gaudí, etc etc, sinó que és forma part del patrimoni universal, òbviament, la torre més alta d'una església doncs, a Europa, vull dir, realment impressionant en tots els sentits.
1: Hi ha una cosa de la Sagrada Família que és com molt nostra. O sigui, que és un temple que hem construït nosaltres, que no s'hi ha posat el govern, que no s'hi han posat les grans empreses, que som nosaltres que l'hem construït. No, que hi hem participat, que hem donat diners per això, no? I això és una cosa que potser fora no sé si s'entén. Aquest sentiment que és nostre.
4: És nostre.
1: Que l'hem construït nosaltres.
2: Ahir vam fer un 30 minuts genial, que et demostrava això.
5: Bé, és nostre, però sí que és veritat que en relació a això que deia Jordi del turisme, sí que a mi em passa. Jo he vist bastant a prop, perquè he vist que el Guinardó, i a vegades baixo a Sagrada Família i vaig pujant cap a casa, que és un quart d'hora caminant, i sí que em passa. Ahir, per exemple, ahir mateix, que jo sento a vegades, em sento turista a la meva pròpia ciutat, i sobretot veient un monument que dius, hòstia, és que això és meu, i jo tinc la sort de poder-lo gaudir tots els dies, el que passa que, clar, és com que no el sents tan teu, perquè, clar, és tota aquella llegendada, veus que està tan orientat als turistes i tot això, perquè, per exemple, en molts països, hi ha moltes grans ciutats del món, tu vas, per exemple, als grans museus, al Museu Britànic o al Pardo mateix i tot això, i pels residents és gratuït o es fomenta com molt més això de visitar-ho. Aquí no, o sigui, la Sagrada Família crec que són 24 euros l'entrada general, que, òbviament, s'ha de finançar d'alguna manera, perquè, clar, allò s'ha de seguir construint i tot això, però no sé, trobo que és com que no una cosa que és nostra, no la sents a vegades tan teva per tot aquest turisme massiu que hi ha, saps? I tot això.
3: Aquest és el perill que existeix amb la massificació turística arreu del món, de tota manera. A veure, abans ens queixàvem de que Barcelona era una ciutat grisa, de que no hi venia ningú, ara ens queixem doncs, que hi ha molts turistes. Evidentment és una incomoditat que cal patir i cal regular en la mesura que es pugui. És molt difícil, és realment molt, molt complicat. Però sí, evidentment, sentimentalment, és un monument de la ciutat de Barcelona i dels barcelonins i dels catalans en general.
5: Uh-huh. Si et sembla, Teresa, presentem ja el documental.
2: El documental que ens ha portat el Jordi Roger.
5: Així és com ho passava en aquest fragment de l'informatiu de la televisió de l'Alguer, que es diu Canal TV, que són bueno, el Canal 15, no? Que és un dels canals amb més audiència, diguéssim, d'allà.
6: La Generalitat de Catalunya celebrano al Qualtè l'anno Gaudí con un evento dedicato alla Sagrada Famiglia e al legame con Alghero. Uno dei momenti centrali sarà la proiezione del cortometraggio Sagrada Famiglia, la Bibbia in pedra, diretto da Jordi Roger, che sarà presente all'evento.
2: Molt bé, gràcies.
5: Així és com ho presentaven.
2: Així ho presentaven i ara escoltarem la notícia.
7: Un gran home, un gran català, un grande arquitecte, che ha posato la sperra per cosa? A che Alghe Nostra potesse entrare in una cattedrale meravigliosa, una basilica meravigliosa, come la Sagrada Famiglia. L'Alghe è una delle poche città al mondo che ha questo privilegio. A voi celebriamo a che unione spirituale, culturale amb il mondo della Catalogna.
8: Bé, enguany, i aquesta tarda celebrem el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La Generalitat de Catalunya ha decretat enguany l'any Gaudí, i l'Alguer no podia mancar aquest apuntament. Gràcies a la col·laboració amb el municipi de l'Alguer, portem l'explicació de per què l'Alguer és present a la Sagrada Família, i aquest vincle històric l'expliquem mostrant també el vitrall central, de la nau central, on es fa referència a l'Alguer. Ens acompanyarà el Jordi Roger amb un documental sobre la Sagrada Família, la Bíblia en pedra, i tindrem la presència del síndic de l'Alguer i del bisbe de la diòcesi algaresa.
4: Cosa hi ha a damunt, a rinta d'aquest documentari sulla Sagrada Família?
0: Doncs el documental que veurem aquesta tarda l'anomenem La Bíblia en pedra. Per què? Perquè Gaudí va dir una cosa, diu: no sé si molta gent entrarà a la Sagrada Família, però segur que molta gent la veurà de fora. I aleshores, a dins de la Sagrada Família només hi ha quatre imatges, que és la Mare de Déu, Sant Josep, Sant Crist i Sant Jordi, que és el patró de Catalunya. Però al voltant, a fora de les parets externes de la Sagrada Família, doncs hi ha totes les escenes de la creació, tota la simbologia cristiana, eucarística, etc., perquè tothom la pugui entendre, no? I ara és un moment molt, molt maco. Avui és divendres, dimecres el Papa Lleó va beneir la Torre de Jesús, que és l'última torre, la més alta, i encara tenim el record molt viu, molt present, molt emocionant d'aquest espectacle de la Sagrada Família, que ha tornat a mostrar-se al món gràcies a la vinguda del Papa Lleó.
2: Molt bé,
5: veritat,
2: moltes gràcies.
5: Veritat que un dels motius també perquè vingui és que s'ha declarat, veritat, l'església o el temple eclesiàstic més alt del món, oi? Potser,
0: sí,
5: que se li havia donat aquesta categoria, em sembla.
0: Del món catòlic.
5: Del món catòlic.
0: I crec que el protestant també ho deu ser, però s'assenyala, evidentment, sí.
1: Ja, ara, això que dius de la Bíblia en pedra, mm-hmm, és aquest sentiment, clar, abans, durant l'edat mitjana, tot l'art religiós era un art destinat a fer catequesi a gent analfabeta, mm-hmm, no? I gent que no, potser no sabia llegir ni escriure, sabia interpretar, doncs, el missatge, no? Els pans i els peixos, o els sarments, etc.
0: L'infern i el dimoni.
1: L'infern i el dimoni. I clar, jo què sé, la meva àvia era, vull dir, no era analfabeta, però gairebé, però tu veia una imatge i sabia si aquella santa era morta en martiri o era no sé què per el que portava a les mans, no? Vull dir que... I així. I una mica, potser ara també ens estem acostant a això. En una societat cada vegada més secularitzada, temples com els de la Sagrada Família ajuden a la gent que potser no és gaire catòlica, no, gaire, que no sap ben bé, a explicar el missatge. I aquest és un sentiment que vaig tenir a la catedral de Mallorca, on hi ha el retaule que ha fet Miquel Barceló. És espectacular el retaule que ha fet Miquel Barceló amb el miracle dels pans i els peixos. I recordo que vaig sentir una guia que explicava, amb un anglès tan macarrònic que fins i tot jo l'entenia, explicava als turistes el que significava allò. I jo vaig pensar, ostres, veient això sabràs, no? O sigui, que realment això, l'art com explicar el missatge, no? Em sembla espectacular.
0: La catedral de Mallorca és molt maca, però té dues joies, que és la reconstrucció o la restauració del propi Gaudí.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: La capella d'en Miquel Barceló.
1: Sí, sí. I n'hi ha una altra.
0: Moltes.
1: El rosetó aquell, sí, que fa el buit el dia, sí, de la Candelera.
0: I hi ha un element que haurem d'estar al cas. Tots sabem que la Sagrada Família, doncs, té la façana del naixement, sí, la façana de la passió, i ara s'ha de construir la façana de la glòria. No hi ha data, no? Sine die. Sí que hi ha encarregat, ja s'ha fet un concurs amb tres artistes que s'hi han presentat per fer aixecar la façana del Glòria, que com en el seu moment, doncs, se li va encarregar a Subirachs.
5: A veure si sorgirà un Brunelleschi.
0: No, un dels tres és Miquel Barceló.
1: Miquel Barceló, sí,
0: per
1: sí,
0: tant,
1: sí.
0: Això
1: sí,
0: és públic,
1: sí.
0: I, per tant, no ens estranyem que algun dia, doncs, Gaudí i Miquel Barceló tornin a coincidir a la façana de la Glòria.
5: I una cosa, ara també hi ha hagut, bueno, aquesta polèmica, perquè, clar, volen, volen tombar uns aïts.
0: Ara no, fa cent anys.
5: Però va, Barra Barberán.
2: Això diuen els joves, ara. Sí,
5: no,
2: sí,
5: però
2: sí.
5: Vull dir que Barra Barberán de tant en tant, perquè sí. No sé si és veritat que van dir que, clar, la Sagrada Família no està quasi ni al principi, diguéssim, perquè volen fer com una forma de creu, no? Volen que sigui forma de creu, no sé aquest projecte si... perquè això és molt mastodòntic.
0: El que hi ha pendent, o no, el que és l'edifici Núñez de Navarro del carrer Mallorca, teòricament allò ha d'anar a terra perquè hi ha tot una rampa, una passarel·la que entra per la façana de la Glòria, sí. Que seria l'entrada natural. Els propietaris d'aquells pisos ja van comprar els pisos sabent que aquesta qüestió, i per tant els preus també eren més barats. De fet, es va construir en època de Porcioles, de l'alcalde Porcioles, degut també hi ha una irregularitat urbanística. És evident que després la vida és complicada, els veïns, doncs, legítimament reivindiquen uns drets, un temps, etc. I això s'està negociant. I la Sagrada Família, que té una voluntat clara de negociar i d'arribar a una bona entesa, doncs ningú diu que això no es podrà fer, al contrari. També, políticament, ara estem en temps diferents. En administració Colau, això està absolutament bloquejat. Heu de recordar que l'alcaldessa Colau només va entrar un cop a la Sagrada Família pel funeral interreligiós de l'atemptat de German Wins, perquè ella era profundament contrària al món de la Sagrada Família i fins i tot a posar els peus a la Sagrada Família. És evident el que hem vist ara amb tota la presència del govern socialista, tant de l'estat central, el Sánchez, ha estat l'ombra del Papa.
2: Sánchez.
0: El president Sánchez ha estat l'ombra.
5: És que
0: jo crec... El president Illa, el govern català s'hi ha abocat, l'Ajuntament s'hi ha abocat. És a dir, que,
5: és que això
0: dos anys enrere o tres anys enrere l'Ajuntament dels comuns no hi hauria...
1: Vols dir això que no s'hauria donat.
5: És que jo crec que
2: això... És un altre tema, no cal.
0: Institucionalment hi haurien estat, però hi ha hagut ara un entusiasme institucional que és digne de subratllar, no?
5: És que això realment transcendeix a si ets catòlic o no ets creient. Vull dir, és una cosa que, o sigui, és universal, per tant...
2: Jo crec que ara Quim Vicenç ens explicarà com és el Papa, perquè ell ha fet aquest llibre. Ens ho pots explicar? Ara et diré el títol del llibre.
3: Sí.
2: Lleó 14, ombra sota la cúpula, de l'editorial Pòrtic, sí.
3: Sí, sí, és un llibre que està funcionant extraordinàriament bé i és
2: molt
3: el quart
2: bé.
3: Llibre més venut de Catalunya.
2: Sobre el Papa.
3: De llibres de no ficció i no sobre el Papa, sobretot tots els llibres. Tinc aquest privilegi, realment. Per què? Perquè és un llibre que descobreix coses inèdites. Vull dir, realment aquest llibre descobreix, en definitiva, la lluita intrigant, la primera part, la lluita intrigant dels assessors amb el sector més tradicionalista de l'Església per aconseguir, doncs, que Robert Francis Prevost fos elegit. Jo explico tots els intríngulis de misteris, d'espionatge, de lluites entre aquest sector tradicionalista i el sector més progressista o reformista per intentar que el nou papa, doncs, fos realment, doncs, un papa que continués el llegat del Papa Francesc, que és inèdit al món, la manera d'explicar-ho, inèdit al món, molts detalls que dono. I la segona part se centra en el que dius tu, Teresa, doncs, de la personalitat d'aquest papa, on ja s'està produint tot el que jo vaig escriure al llibre, doncs, dels temes de la geopolítica, sobretot a nivell internacional, aquest combat, aquest enfrontament, doncs, de lideratges, doncs, amb Donald Trump a la Casa Blanca, i realment, doncs, tot aquest univers diguéssim, de silenci que han voltat el papa durant un any, pràcticament, perquè ha estat un papa que no ha donat titulars als mitjans de comunicació, s'ha trencat, doncs, per aquest enfrontament. I ara hem començat a conèixer, i sobretot a partir del viatge, vull dir, que ha fet, doncs, a Catalunya, a Espanya, a Canàries i a Madrid i tal, amb l'important discurs que va fer el Congrés dels Diputats, on situa, doncs, realment el món de la política, vull dir, en el que ha de ser, és a dir, en el diàleg i en realment en el progrés, en la justícia social, en la pau, etc, etc. Vull dir, jo crec que és un llibre molt interessant per entendre això, no?
2: Molt bé. Doncs recomanem a tots els nostres oients que l'editorial Pòrtic, ens tornes a recordar el títol i anem...
3: I el 14, Ombres sota la cúpula.
2: Molt bé. Doncs ara anem a escoltar, amb aquests 10 minutets que ens queden, tan justos, una mica el teu documental, Jordi, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, per la gent que no està acostumada, perquè em sembla que tu mateix deies que era la Clara Curtis, Chiara Curtis, que deia, quan entres allà et surts peregrí, peregrí.
5: Sí, a mi m'agradaria que expliquis també una mica com ha sigut el... Suposo que haurà sigut un repte, no?, tot el tema aquest de rodar dins del temple.
2: Sí, se'ns ho explicarà ràpid.
5: Suposo que ha sigut una odissea, no?, una mica, el tema dels permisos, tot això, perquè...
2: No, permisos no, perquè era de la Sagrada Família.
0: Bueno, el documental, de fet, el vam fer ja el 2019, i ara ha tingut una segona joventut. I aquest documental es projecta permanentment a dins de la Sagrada Família, on doncs els visitants que el poden anar veient i estan al deambulatori.
5: És el del museu, o no?
0: No, és el deambulatori, que això és al voltant del presbiteri, al voltant de l'altar, doncs ja es pot projectar, es pot veure tant en versió catalana, sempre en versió catalana, però subtitulada en castellà o subtitulada en anglès. I ara, arran de la visita del papa i de l'homenatge, bàsicament, de l'homenatge a Gaudí, doncs ens l'han demanat un altre cop i vam ser a Roma i ara hem estat a l'Alguer. Fer coses a la Sagrada Família, i tu que has estat cantant ja ho saps, doncs és complicat perquè hi ha un concepte...
2: Però volíeu mostrar els llums, sí, vosaltres, els llums que se'n deriven...
0: Sí, i tot el, hi ha les qüestions de seguretat, les qüestions... És molt feixuc allà. Malauradament ha de ser així. Malauradament ha de ser així, com deia en Vicenç. Sí. Doncs la Sagrada Família està en la mira de qui vulgui fer mal, doncs sap que és la Sagrada Família, no? I nosaltres... L'encàrrec que també teníem i la nostra voluntat era explicar a través de la Sagrada Família doncs tot el relat i tota la iconografia cristiana adreçat no solament a la gent que ja tenim, independentment de les teves creences, però tenim interioritzat tot el món i tota la narrativa cristiana, no? Però adreçat també als milers i milers de visitants que no venen de la nostra tradició, que són musulmans, que són jueus, que són hinduistes, budistes, etc, o que venen d'alt, o no tenen un pòsit de cultura religiosa, que puguin entendre perfectament el sentit de la Sagrada Família. Hi ha dues façanes en aquests moments, que és el naixement i que és la passió, on es poden veure, jo us recomano, a tots aquells que no...
5: Si fes un petit resum, no sé si és possible, perquè hi ha molta cosa a fora de la Sagrada Família, però...
0: A tots aquells que no... Que l'heu vist molts cops, perquè segur que tothom l'ha vista, no?, de fora, però... I passes per allà. Però parar-t'hi a la catedral, que això és de franc, no? A la Sagrada Família, disculpeu, no s'ha de pagar entrada, oi? I començar a mirar, per exemple, la façana del naixement, que és la que dona al carrer Marina, és a dir, la que donaria, la que miraria cap a Mataró.
5: La part antiga.
0: La part antiga, que és la primera. Okay. Doncs, i és el naixement. I allà doncs veiem el pessebre, és com si fos el pessebre. Veiem el naixement, la Mare de Déu i Sant Josep amb el nen, i totes les escenes doncs, pròpies de la infantesa de Jesús. És la fugida d'Egipte, la persecució d'Herodes quan mata tots els nens, doncs Jesús que entra a predicar al temple, els Reis Mags, i després tota la simbologia animal i tota la simbologia vegetal de la natura. Ja tots sabem, doncs, que per gaudir, la referència a la natura és molt important. És molt maco, també, els dues grans columnes que aguanten la portada de la Sagrada Família, d'aquesta fase. Doncs hi ha una tortuga de mar i una tortuga de terra. La tortuga de mar és la banda mar, i la tortuga de terra és la que miraria el Tibidabo, com si diguéssim, no? Doncs t'hi pots entretenir moltíssim. I si ens n'anem a l'altra banda, al carrer Sardenya...
2: 5 minuts.
0: Sí, hi ha la Passió, la façana de la Passió feta pel gran Josep Maria Subirachs, l'escultor. A mi, personalment, és la que més m'agrada. Això és una...
5: Sí.
0: I va ser molt polèmica en el seu moment, no?
2: Sí, perquè era especial.
0: Trencava molt.
2: Trencadora.
0: Però el propi Gaudí va deixar dites quines serien les imatges que hi hauria, perquè és el Via Crucis, hi ha totes les estacions, hi ha l'últim sopar, la traïció de Judes amb el petó, la negació de Pere, hi ha el gall... el
5: ja
0: judici Ponç Pilat que renta les mans, la flagel·lació, la crucifixió, i és tot, no? I el propi Gaudí què va dir? Que l'escultura que hi hauria a la façana de la Passió havia de reflectir el dolor, havia de ser dura, no? I a fe de Déu que Subirachs aconsegueix aquesta intensitat amb la pedra, que a mi sempre em fascina la gent que té
5: la
0: aquesta força per treballar la pedra, no?
5: Però les altres parts, o sigui, perquè sí. la part antiga és, òbviament, que contrasta bastant. No sé, t'agrada la moderna, també, perquè també ha suscitat bastanta polèmica, home, perquè és bastant diferent, el contrast.
0: A veure,
5: és bastant evident. No sé què en penses, tu.
0: Si agafem la història de l'arquitectura religiosa i de les catedrals, comencen amb un segle i acaben 3 o 4 segles més tard. I ens trobem des del romànic, gòtic, neoclàssic, barroc... I de vegades veus molts estils, una mica pastitxe, que podria ser-hi, i la Sagrada Família no és aliena a aquestes capes de temps. Hi ha unes capes que ens agraden més i unes capes que ens agraden menys. Normalment, també defineix de quina època ets, no? Diu, mira, a mi m'agrada aquesta, això és com la música, a mi m'agrada la música de la meva època. Quina és la teva època? Bé, doncs bé. La que quan eres jove doncs t'agradava.
2: Ara hi en queden 4 de minuts només.
0: Endavant, tu manes.
2: No. A mi m'agradaria recordar unes coses que t'havia dit el pare Lluís Clavell. Ell és de família de Mataró, i quan veu anar-ho a presentar a la Universitat de la Santa Croce...
0: A Roma, sí.
2: Ell et va dir unes coses interessants.
0: Ell va ser un acte molt maco, i ell... La seva intervenció, tota la seva presentació, estava molt vinculada que Gaudí, doncs, busca la bellesa com a un punt, com un camí per arribar a Déu. És a dir, que és a través de la bellesa que vol acostar la gent cap a Déu. Això és, jo crec que és molt propi dels artistes. Podem dir els mateixos dels músics. Si parléssim ara aquí, si hi hagués aquí en Johann Sebastian Bach, sí, o Antonio Vivaldi, ens dirien el mateix respecte a la música, les pintures, l'arquitectura, l'escultura.
5: Quan et toca l'ànima, no?
0: El cinema,
1: Bach
0: no?
1: Bach ho deia, faig música en honor a Déu.
0: Sí, sí. I això, doncs, ara, en aquella època no hi havia el cinema, doncs també hem d'incorporar les nostres imatges al cinema, no?
2: I ara quin serà el pròxim pas? No sé si en Vicenç ens escolta encara. Sí,
9: sí, sí, sí, sí.
2: Molt breu, perquè només ens queden un de minut ja.
3: A veure, jo revelo el llibre una cosa que el papa jo crec que no li ha fet massa gràcia, té el llibre ja, que és el tema de govern col·legiat a l'Església. I seguint el procés sinodal obert doncs, pel papa Francesc, que continua en marxa de fer una església més oberta, una església més d'escolta, doncs intentar cedir responsabilitats, intentar fer un govern compartit a l'Església Catòlica. Això és el gran projecte ocult que té doncs, el papa Prevost en aquest moment i que el va tirant endavant. Veurem coses, veurem lluites, veurem realment desqualificacions quan es produeixin els dossiers que sortiran probablement a finals d'any contra el papa novament per encobriment.
2: Molt bé, doncs ara ja hem d'acabar. Gràcies, Vicenç. Dir-vos a tots vosaltres, agrair-vos que ens hagueu anat acompanyant durant tota aquesta temporada, que començarem la pròxima amb una col·laboració d'alumnes del Tecnocampus i donar les gràcies bàsicament a tots. Jordi Roger, el primer, Maria Escales, el segon, Vicenç Lozano, el tercer, i a la part tècnica, Pere Sánchez, Jaume Dormois i els nostres companys, Oriol Alsina. Gràcies també a la Carme Ruiz, a en Pep Andreu, de la redacció de Mataró Ràdio i de Mataró Televisió. Moltes gràcies a tots.
5: Que passin un bon estiu.
2: Que passeu un bon estiu i que us banyeu molt.
0: Moltes gràcies, Teresa.
3: Moltes gràcies.
0: Un plaer.
5: Adéu, adéu.
2: Que vagi bé.
9: Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovables, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMA de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bon dia, són les 9:03 i això és el Faves Comptades Especial Sant Jordi.

Salutacions. Comencem aquest especial del Faves Comptades des del Rovell de l'Ou de la celebració Sant Cugat, la plaça d'Octavià. Rebeu una salutació de tot l'equip del programa conduït per Oriol Coromina i Aiman Triqui al control tècnic i sota la batuta de Carme Reverti i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dijous 23 d'abril i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Arrencarem el programa coneixent les novetats editorials dels autors i autores de Sant Cugat amb connexions en directe des de la plaça per prendre el pols a l'ambient d'aquesta diada de Sant Jordi. Parlarem amb Joan Ramon Armadàs, que ens presentarà la seva quarta novel·la, Kilder. També descobrirem Veus de Conte, el projecte d'audiollibres inclusius de Cugat Mèdia amb l'escola Joan Maragall i l'ONCE. La música també tindrà un paper destacat amb les Montses, que ens presentaran en directe el seu nou senzill, La meva essència. I després d'una pausa per al butlletí, continuarem parlant de lectura i ciutat i del paper clau de les biblioteques amb l'alcalde, Josep Maria Vallès, i de la directora de les biblioteques de Sant Cugat, Montse Collazos. I encara tindrem temps per abordar la relació entre literatura i sexualitat amb la mirada divulgativa de la sexòloga Ruth Canals. I per tancar, més música ho farem amb les Montses i Vaig amb tot mala sua. Comença Bullirolla. Això és el Faves Contades.

0: I quan passen 5 minuts de les 10 del matí, la plaça comença a fer xup-xup, les parades ja estan acabant d'enllestir, de col·locar tots els llibres ben posats, les roses, les flors, i totes les entitats llueixen les seves parades a la plaça d'Octavià. I aquí tenim a la plaça, voltant, per veure quin és l'ambient que tenim aquesta primera hora de la Diada de Sant Jordi, la nostra companya Sara Bella. Sara, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Alba.
0: Des de la parada no et veiem, a veure si ens dius on et podem trobar.
1: Jo sí que et veig, mira.
0: Ara
1: mira,
0: sí, ara sí.
1: Estic aquí una mica més cap enllà, cap a les parades de les entitats.
0: Tu que has començat ja a passejar per aquesta plaça d'Octavià en aquesta primera hora, quan encara es pot passejar d'una manera fluida, no? Més endavant és allò que costa caminar amb tots els santcugatencs i les santcugatenques. Quin és l'ambient, Sara, aquesta primera hora del matí?
1: Doncs mira, de moment, com dius, encara està molt tranquil. Per mi et diria gairebé que és la millor hora, perquè encara es pot revisar una mica, repassar, remenar tots els llibres, les roses, triar i estar una mica tranquil. Pel que ens agrada, pel que no ens agraden tant les aglomeracions. Doncs també et volia dir per això que entre les paradetes que hi ha aquí a la plaça, els que hi ha al carrer de la Torre i al carrer Major, en total s'hi concentren aquest any més de 90 parades de llibres i roses de la mà de llibreries, floristeries, entitats i editorials locals.
0: Déu-n'hi-do, Sara, 90 parades, aviat és dit, però això vol dir que la ciutat bull d'activitat.
1: Sí, sí, hi ha un programa d'activitats que no pararà. I ara que he fet un primer cop d'ull aquí a les parades, t'he de dir que he vist una gran quantitat de llibres d'autors santcugatencs que han publicat aquest any. Concretament ho han fet prop de 70 autors i autores, entre els quals trobem obres com Les veus del foc, de Tania Soler, L'eclipsi del segle, de Joan Anton Català, aquest sé que t'agrada molt.
0: Sí, esclar, el tenim de col·laborador al programa. Tu ja saps que sóc una friqui, que dius tu, de la ciència i l'astronomia.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I n'hem parlat d'aquest llibre, d'aquest eclipsi que arribarà el 12 d'agost.
1: Sí, després L'udol de l'aigua, de Laia Vilaseca, Gastar diners, de Teodor Damas, i Kilder, com deies, de Joan Ramon Armadàs, que el teniu aquí amb vosaltres.
0: Sí, senyora, a la taula, que en parlarem tot seguit d'aquesta quarta novel·la de l'autor santcugatenc.
1: I aquest dia, a banda de ser tan important per les llibreries i per les floristeries, jo penso que també és molt important per les entitats, pels estudiants, per les escoles, perquè aprofiten a vegades per recaptar diners, per fer aquelles coses que d'altra manera potser no podríem fer. Tenim aquí amb nosaltres la Nàdia i les seves companyes de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. Hola, Nàdia.
2: Hola. Bueno, bona tarda.
1: He vist que veníeu molt ben acompanyades d'un drac. Tenen un drac molt xulo que suposo que heu fet vosaltres mateixes o alumnes de l'escola.
2: Sí, el vam fer fa un o dos anys amb materials que teníem per l'escola.
1: I què feu aquí? Per què esteu aquí per Sant Jordi avui?
2: Doncs tenim una parada aquí al costat del monestir, en el carrer de la Torre, en el qual vendem coses que hem fet nosaltres mateixos, com roses de paper, punts de llibre, brownies que els hem fet sense gluten per tothom, o tenim fins i tot una parada en la qual fem retrats a la gent com si fos una mena de fotocol.
1: Els dibuixeu vosaltres mateixes?
2: Sí, de fet, en cada torn que tenim hi ha un especialitzat en dibuixar gent, al qual se li dona molt bé, que tenim allà darrere de la parada. I això és tot.
1: Doncs molt bé, valdrà la pena passar-hi. I ara et volia preguntar, a títol personal, què et sembla a tu, Sant Jordi? És un dia que t'agrada? El tens marcat al calendari?
2: Sí, la veritat que sí, perquè des de petita m'ha encantat. És un dia especial en el qual tothom ven roses, veus tots els carrers decorats. Llavors, em sembla un dia per recordar en el qual ens conten la llegenda, tots veiem, cantem i, òbviament, comprem roses.
1: Tu tens previst regalar-li un llibre o una rosa o les dues coses a algú?
2: Bueno, jo sóc més de regalar peluixos, però sí, avui ja he regalat una rosa, una carta i un peluix.
1: Molt bé, doncs disfruta molt del dia, Nàdia, gràcies.
2: A tu, adéu.
0: Molt bé, Sara, doncs aquests alumnes de l'Escola d'Art i Disseny, que recordem que també col·laboren amb Cugat Mèdia, amb la iniciativa de les bosses per recollir els caramels de Reis.
1: Sí.
0: Per tant, tenim una ciutat plegada de futurs artistes, eh?
1: Sí, sí, sí, i tant. Doncs res, Alba, si et sembla bé, a mi m'agradaria anar a remenar una mica els llibres, aprofitant aquest moment que et deia més tranquil.
0: Com que a tu t'agrada la tranquil·litat, jo també em sumo al teu club, del Club de l'Hora Tranquil·la, molt bona hora. Bueno, pots aprofitar de treballar i fer aquest cop d'ull a l'hora. Tu revisa que tenen les paradetes, produeix-te connexions, que et voldrem sentir més endavant. I jo torno aquí, a la carpa, a la taula, perquè, com tu deies, de tots aquests 70 d'autors i autores que han tret llibre enguany, en tenim un precisament aquí. En aquest especial de Sant Jordi, del Faves Contades, ens acompanya el Joan Ramon Armadàs, que ha publicat un llibre aquest de 2026. Posarem el focus en un thriller fet a casa nostra amb un convidat que coneix molt bé tant el món del periodisme com el món editorial i també el món del cinema. És el Joan Ramon Armadàs, és santcoatenc, escriptor, director, que acaba de publicar la seva quarta novel·la, Kildar, un thriller tecnològic que ens planteja una pregunta inquietant. Què passaria si contractar un assassí fos tan fàcil com fer servir una aplicació? Joan Ramon, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia.
0: Com estàs?
3: Doncs bé, molt content d'estar aquí. Ja he fet un passeig com la Sara Vella, aprofitant que és l'hora bona, que no hi ha aglomeracions, i, òbviament, Sant Jordi és un dia fantàstic, no només pels que som escriptors, sinó per tothom, perquè és dels dies més bonics de l'any, sens dubte.
0: És un dels dies més bonics de l'any, ara ens ho deies, però també es deu viure diferent, no?, dels que som els passejants, d'alguna manera, que anem a remenar, que quan ets escriptor i també et toca allò de signar llibres, d'estar al darrere a la taula. Com ho vius tu? Això és la quarta novel·la, ja, Kildar.
3: Sí, home, pels escriptors és el dia gran i benvinguda sigui aquesta feina, no se'ns afeixuca, al contrari, és el contacte amb el futur lector, sobretot pels que no surtin per la tele i no ens paren pel carrer, doncs està molt bé, perquè a vegades estàs darrere d'una llibreria i et demanen, escolta, que tens el de la Pilar Rahola o que tens el del presentador de TV3 de no sé què, et dius, no, mira, jo és que no treballo a la llibreria, sóc escriptor, he fet aquest llibre, li dones, li ensenyes, li parles, i moltes vegades...
0: S'estableixen sinergies, eh?
3: No, i te'l compren, perquè molta gent no sap què comprar. Ha de comprar, perquè Sant Jordi s'ha de regalar un llibre, està com que és gairebé obligatori, però molts necessiten aquestes recomanacions, i en aquest cas, doncs, si el llibreter o els mitjans de comunicació no els hi fan aquest suggeriment, doncs moltes vegades són una mica perduts.
0: Doncs mira quina millor manera de prescriure un llibre que sigui el mateix autor, no? Qui te'l recomana. Entrem en matèria. Explica'ns tu de què va Kildar, quina és la història que trobarà l'actor. Jo he explicat així breument el tema de l'aplicació, però és que jo em fa una por terrible sempre fer spoilers quan parlo de llibres.
3: Doncs a veure, Kildar, com bé deies, el que et planteja és què passaria si trobar un assassí fos tan fàcil com entrar en una aplicació com Tinder i buscar-lo. En aquest cas, la premissa del llibre és que si tu vols matar algú, penges el seu perfil en aquesta aplicació i hi ha gent que se t'ofereix per matar-lo, no?, per una mòdica quantitat de preu. I, per tant, el que hem fet és posar l'economia col·laborativa al servei de la mort i dels assassinats.
0: Estem parlant del Tinder de la mort?
3: Podria ser, sí, sí. De fet, un dels claims que volem posar és fes match amb la mort.
0: T'ha servit d'inspiració el Tinder per fer el Kildar?
3: Doncs mira, haig de dir que no tinc ni he tingut mai Tinder, perquè jo ja sóc una persona gran.
0: Ets com jo dels d'abans.
3: Exacte. I quan va sorgir tot aquest món de les aplicacions per buscar parella, jo ja estava enganxat i, per tant, no les he fet servir mai. Però sí que tinc molta curiositat, i n'he parlat moltes vegades amb amics i amigues que sí que estan posats en aquest món, i és un món molt sòrdid, que realment dona per la novel·la negra, com a mínim, i no la romàntica, la negra.
0: Què et permet aquest plantejament a través d'aquesta aplicació d'aquests matxa mortals per parlar de la societat actual, també, no? Perquè parlem d'un thriller que és tecnològic, parlem de novel·la negra, però aquí també hi ha crítica.
3: I tant. Jo crec que la novel·la negra, per definició, ha de tenir una part de crítica social. Moltes vegades és postureig, però sempre ens agrada col·locar-la, i en aquest cas... en aquest llibre o en aquesta història hi ha dues premisses que intento posar el dit a l'anafra. Una és, tot passa pel mòbil avui en dia. Mm-hmm. O sigui, absolutament. Jo estic gravant això i ara mateix m'estic fent un vídeo selfie, que per cert no he apretat el gravar, m'estic fent un vídeo selfie perquè després això s'ha de penjar a les xarxes, perquè si no sembla que no existeixis. I per tant...
0: Ets gairebé com una de les personatges de Kildar, eh? La Xènia.
3: Podria ser-ho, no sé. Espero no acabar com a víctima, també t'ho dic. Però part de la crítica és aquesta, no? De que hem abocat la nostra vida sencera en un telèfon mòbil, no? I en aquest cas, doncs, la història aquesta fa un pas més, que és no només la vida, sinó també la mort, val? I després, jugant també amb com depenem d'aquesta tecnologia, també hi ha una crítica bastant salvatge de tot el món actual del periodisme i de com certs o certes influencers... sembla que tinguin catifa vermella per fer periodisme o sortir per la tele o ser famosos, entre cometes, pel simple fet de que tenen seguidors en una xarxa social, no? I això, en aquest cas, en la història, doncs, provoca una sèrie d'enveges, de lluites d'ego, que després, doncs, acabaran amb algunes possibles víctimes posades a l'aplicació.
0: Això et donaria per un altre llibre, també.
3: Segur.
0: Ho dèiem al principi, aquesta és la teva quarta novel·la. L'última, si jo no vaig errada, la vas publicar fa 12 anys. Què ha fet que tinguessis a tornar a tenir ganes d'escriure en una? Com neix la idea? Després, bueno, potser ara m'ho expliques tu i després ho enllacem amb un altre projecte.
3: Clar, el fet que faci tants anys que no feia una novel·la llarga no vol dir que no m'hagi estat escrivint, sinó que he fet molt de periodisme, cada dia publico notícies i crítiques de cinema, però sí que durant una etapa, que segurament és aquests 12 anys, vaig escriure molt en relat curt, Uh-huh. I, per tant, aquests relats curts estan introduïts en antologies, que també la majoria són de novel·la negra, però, clar, no és un llibre només del Joan Ramon Armadàs, sí. I, per tant, no compta...
0: Bé, el que parla dels Crims Nostrats.
3: Sí, sí, els Crims Nostrats, Terra de Crims, Fantàsia, Sherlock and Dragon, què més, política criminal, el futbol és així, tot això. Hi havia historietes, una de les quals era meva, i en gairebé totes hi havia un component negre o de novel·la policíaca, i, per tant... Sí que aquest parèntesi ha estat de novel·la llarga, però no ha estat d'aturar-me d'escriure ficció.
0: Clar, ara parlàvem d'aquesta quarta novel·la, tu ens parlaves d'aquests relats més curts, hi ha un punt en comú gairebé, que és que tot és gènere negre, o s'hi acosta molt. Què t'atrau especialment de la novel·la negra per fer aquests retrats al final de la societat?
3: Doncs el per què, sincerament, no el sé, però jo crec que cadascú té uns gustos en ficció, en ficció o en llegir. Hi ha molta gent que li agrada la no ficció, li agraden les biografies. Jo tendeixo a la novel·la negra i la ciència ficció, tant amb la part cinematogràfica com amb la part de l'escriptura. Deu ser que tinc una ment fosca, no sé, no tinc cap trauma infantil, no torturava animalets de petit, no, vull dir, els que escrivim novel·la negra...
0: Hem de fer psicoanàlisi.
3: Són persones normals, no anem per la vida imaginant-nos com matar altres persones, però sí que ho fem a la ficció, no? I en una societat d'avui en dia on programes com Crims, que aquests sí que són de veritat, triomfa com triomfa, i segons quins documentals de True Crime estan a dalt de tot de les llistes dels més vistos, doncs crec que no som els únics o crec que no estem tan malalts com en principi es podria pensar i que el fet d'escriure en aquest cas o llegir històries amb un component criminal, amb un component de ments, digue-li, dolentes, malaltes, doncs és una cosa que atrau. Jo crec que atrau, per sort, perquè no ho tenim al nostre entorn, no?
0: Que es quedi a la ficció.
3: Sí,
0: és una
3: manera d'evadir-se, no? I de trobar-vos això, històries, segurament la nostra vida és bastant més avorrida que la d'una novel·la negra, per sort.
0: Afortunadament, sí.
3: I per això ens agrada doncs, aquest punt de passar-nos a l'altre costat, imaginar-nos com seria doncs, un món, una societat, on, com a mínim, els protagonistes tenen aquests problemes delictius o criminals.
0: De fet, la novel·la posa sobre la taula una pregunta incòmoda, no? Com a mínim, és si alguna cosa és fàcil i és anònima... Acabem fent allò que no faríem mai?
3: És que...
0: Perquè, clar, a la novel·la hi ha una resposta bastant clara.
3: La resposta és claríssimament que sí, perquè això que diu el Carles Porta, per què matem, no? Jo crec que per què no matem, segurament hi ha una part de que moltes de les persones no ho farien perquè això no està bé, però jo crec que tots tenim un potencial assassí a dins, un potencial... criminal a dins...
0: Són grisos, no?
3: Clar.
0: Possiblement, ni blancs ni negres.
3: No el traiem perquè, afortunadament, no ens l'han fet sortir. No ens l'han fet sortir perquè no ens han tocat els pilars o els elements fonamentals que configuren sobre el qual edifiquem la nostra vida. Però, no sé, jo si algun dia li fan alguna cosa al meu fill, jo no responc de com pugui respondre. No ho sé, i per sort no ha passat, però si passés... Jo estic segur que si hi hagués una aplicació com Kilder i també afegit al cas de que la justícia segurament potser no és tan bona o efectiva com en els interessos d'alguns dels personatges és, doncs escolta, em prenc la justícia per la meva mà i si a sobre és fàcil, doncs llavors encara més, no? I aquesta és una mica una de les premisses de la història. També no tot és casos tan extrems, sinó que a vegades també hi ha directament males persones que s'aprofiten que això és més fàcil i bé sigui per ego, bé sigui per venjança, bé sigui per afany de poder o senzillament per guanyar diners.
0: Exacte, aquí hi ha el poder i hi ha el negoci.
3: Exacte, i aquí potser el tema de matar no li té cap mena d'interès, però escolta, si és un negoci fàcil, jo perquè m'haig d'estar treballant en una oficina 8 hores al dia per ser mileurista, quan el millor carregant-me en un em guanyo 10.000 de cop.
0: Si a més et posen bones ressenyes i això fa que et contractin més, no?
3: Exacte.
0: En aquest cas que es paga amb un tipus de criptomoneda, no? et vas enriquint. A l'història hi trobem una policia corrupta, dues periodistes enfrontades, o una periodista i una influencer, per dir-ho més clarament, i una assassina d'aquestes de les ressenyes de 5 estrelles, entre d'altres. Com construeixes tu tots aquests personatges? Perquè Sant Cugatenc hi trobarà punts que el connectaran amb la ciutat, no? No sé si t'inspires en persones reals que després fas portar a la ficció o són personatges que flueixen d'aquest món inventat.
3: La majoria són personatges inventats. Sí que puc tenir referències o diguem-li, inspiracions. I, per exemple, una de les periodistes que representa que és una periodista de carrera que porta molts anys treballant...
0: D'aquestes de raça.
3: Exacte. I, per exemple, aquí a Sant Cugat en tenim una...
0: Més aquest matí.
3: No, en aquest cas la Sara, no, però em refereixo a més veterana que hagi estat a la televisió nacional, com és la Mònica Terribas.
0: Sí, sí, la més aquest mateix.
3: Pensava que parlaves de la Sara Bella.
0: Que també ho és.
3: Doncs, i a més, la Mònica Terribas en concret, vaig tenir la sort de tenir-la com a professora, i en aquest cas el personatge de la Xènia Saladrigues una mica està inspirat a la Mònica Terribas o en el que va ser i és encara com a periodista, no amb la seva part fosca, eh? No. Això m'ho clar, Mònica Terribas, fantàstica persona, que jo sàpiga no m'ha matat gent ni posant els seus noms d'aplicacions d'aquest tipus, però sí que, com deia, doncs et serveixen d'inspiració pel tipus de personatge que és, no? Després n'hi ha alguns que directament penses, necessito un personatge d'aquest tipus i estirant del fil i te l'inventes, no? En aquest cas, per exemple, l'assassina aquesta anònima de tan bones estrelles que es diu Nezuko, el personatge es diu Nezuko perquè són noms anònims, tot i que Nezuko és un nom d'un personatge d'uns mangas molt coneguts.
0: Hi ha trossos, que transpuen J.R. Armadàs, el barcelonisme, suposo. La crítica a l'Espanyol i al Madrid, eh? Alguna cervesa, també. A veure, hi ha algú que qui et coneix sabrà que és teva.
3: Sí, i això està molt bé, perquè també quan escrivim, jo crec, o com a mínim jo, a mi m'agrada fer homenatges i auto-homenatges a coses d'això, que a mi m'agraden. Jo haig de posar una cervesa, però posaré el que m'agrada. Si haig de posar un personatge odiós, doncs si és de l'Espanyol serà encara més odiós, sota el meu humil punt de vista. I, per tant, a l'hora de crear aquest imaginari o aquestes picades d'ullet, doncs hi ha moltes coses que, efectivament, qui em coneix bé identificarà ràpid la broma o l'homenatge, potser que algú que no em coneix, tot i que no passa res, vull dir, segurament jo hi ha moltes novel·les que llegeixo, sí. I aquests homenatges també me'ls perdo perquè no conec l'autor. Però vaja, pels que et coneixen, doncs sempre fa una doble gràcia, no? Com tu dius, que es vegi una part de la teva personalitat, com a mínim en aquestes bromes o aquestes picades d'ullet.
0: Just fa un any que rodava aquí a Sant Cugat la versió audiovisual de Kildare, i des de fa poques setmanes que podem llegir el llibre. Jo no sé quan vas crear el projecte, què va primer? L'ou, la gallina, doncs, el llibre, el guió.
3: Haig de dir que en aquest cas la idea va sorgir per la pel·lícula. O sigui, i la primera, diguem, idea que jo vaig tenir d'aquesta història va ser la que és la primera escena de la pel·lícula i del llibre, que són dos policies en plan buddy movie que estan esperant en un cotxe, vigilant en aquest cas a la que és una potencial víctima de Kildare. No? Encara no ho sabem, a la primera escena, ja faig jo l'espoiler, no passa res, són les primeres pàgines de la pel·lícula, per tant, i em feia molta gràcia aquestes converses absurdes, molt tarantinianes, de personatges que parlen d'autèntiques ximpleries, però que després, òbviament, la cosa se'n va pel pedregar, es torna en una escena molt fosca, aquí sí que no farem spoilers, però aquesta va ser la primera idea, no? Dos policies i com es connectarien ells a través de l'aplicació i aquesta persona que estan teòricament protegint. Llavors, estirant del fil és, bueno, i aquesta persona que estan protegint, qui és? Amb qui es relaciona? Amb aquesta, amb aquesta, amb aquesta. I amb aquesta que es relaciona, per què no li donem una mica de, no, arc argumental? I a poc van anar sorgint personatges estirant d'aquest fil i connectant-los tots, o bé a través de l'aplicació, o bé a través doncs, de les seves relacions personals, sigui la feina, sigui els amics, sigui les parelles, no? I el que crea la història és una història molt coral, on hi ha molts personatges que potser al principi, o conforme estàs avançant en els primers capítols, veus que no tenen una relació l'un amb l'altre, però acabaran tots interconnectats i tots tindran una relació els uns amb els altres, bé sigui per l'aplicació o bé sigui perquè d'alguna manera són víctimes o botxins.
0: És difícil portar aquest univers que tu primer havies pensat a nivell audiovisual després de llibre? Perquè no és exactament el mateix un guió que una novel·la.
3: No, normalment el pas és el contrari, i jo la veritat és que ho vaig fer en paral·lel, perquè primer vaig pensar en la pel·lícula, però una vegada ja tenia la història feta, vaig escriure les dues coses com en paral·lel, i és molt curiós perquè me n'he adonat per primera vegada, perquè és la primera vegada que faig aquesta història, diguem, amb dos llenguatges a la vegada, que hi haurà parts de la història que en paper lluiran molt més, com, per exemple, què està pensant un personatge.
0: Clar, perquè jo em anava imaginant, no? Com que sabia que hi havia la pel·lícula, m'anava imaginant. On és això?
3: No, aquesta és una part molt xula.
0: Quina cara farà?
3: I jo crec que aquesta part del món interior dels personatges en el paper aguanta molt millor o llueix molt més, perquè en la pel·lícula serà, no sé, una persona mirant, una persona pensant, que és avorrit. En canvi, en el paper pots passar 3-4 pàgines descrivint què li passa pel cap quan està mirant els personatges. I en canvi, per exemple, hi ha una altra part, quan apareix

0: producció, ja hem fet el muntatge, ara estem en tota la part de mescla i disseny de so, banda sonora, color, i per tant jo crec que acabada la tindrem segurament al voltant de l'estiu, però clar, acabada no vol dir estrenada, perquè llavors a partir d'aquí hem de trobar una bona finestra, tant per si tenim la sort d'anar en algun festival, com per una bona finestra per estrenar-la, perquè cada setmana s'estrenen entre 10 i 15 pel·lícules, i competir amb Marvels i les majors de Hollywood i tot plegat amb una pel·lícula en català, doncs costa molt que els propis cinemes apostin per un producte com aquest.
1: Doncs ens haurem d'esperar que hi hagi aquesta data d'estrena pel Quil de versió audiovisual, versió pel·lícula. Mentrestant, podem gaudir del llibre.
0: Exacte.
1: Joan Ramon Armadàs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Moltíssima sort, que no se't cansi gaire la mà de signar llibres.
0: Tant de bo se'm cansi.
1: Exacte, exacte. Moltes gràcies.
0: Gràcies, fins aviat.

0: Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Queta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Programa especial Sant Jordi des de la plaça d'Octavià.
3: I tornem amb aquest especial Sant Jordi quan passen 28 minuts del punt de les 10, o millor dir, quan falten 2 minuts per 2:15 del matí. I connectem ara amb la nostra companya Sara Vella, que aprofita per gaudir i per passejar en aquest dia de Sant Jordi amb aquestes bones temperatures que tenim i aquest solet. I em sembla que ara la tenim a prop d'una llibreria, Sara, perquè jo diria que t'he vist entre la multitud.
4: Hola, Alba, doncs sí, som aquí davant de la parada del Pati de Llibres amb la Montsoler. El Pati de Llibres, com sabeu, és la llibreria infantil per antonomàsia de Sant Cugat. I ens agradaria una mica posar el focus en els més petits, que a vegades aquest, per alguns, és el primer dia que tenen l'oportunitat de remenar i escollir els contes que més il·lusió els hi facin. Perquè sigui un èxit i no se'n vagin amb la primera cosa amb la que es trobin, volem preguntar-li a l'Amon una mica els consells per enfrontar aquest dia.
5: Perfecte.
6: Hola, bon dia a tots i feliç diada. Contents d'estar aquí. I mira, jo avui volia sobretot posar molt èmfasi en el fet que us deixeu aconsellar. O sigui, és un gran dia per remenar, descobrir coses, deixar-vos aconsellar, veure novetats i veure inclús llibres més de fons. O sigui, ens estan inundant amb publicitats de grans novetats que segurament estan molt bé, però hi ha molts llibres que són meravellosos, que potser no coneixeu, i és el dia per descobrir-los. Les parades estan superplenes, remeneu molt, mireu, i sobretot que aquests nens facin aquest tas amb el primer llibre, no? Que el puguin escollir ells. No aneu vosaltres amb l'idea prefeta de dir, va, que el que em diuen que està aquesta edat és aquest. No, no, aneu ells, deixeu que ells escolleixin, deixeu que ells remenin, I confieu molt en la feina dels llibreters, que per alguna cosa portem un any preparant aquest dia i ho tenim tan clar.
4: De fet, abans he vist alguns alumnes de l'escola Joan Maragall que venien tots aquí a mirar. Com són aquestes trobades amb ells? Us fan moltes preguntes?
6: Divertits. Els nanos és que és això, són curiosos, són ingenus i no tenen maldat i llavors pregunten qualsevol cosa, però tenen moltes ganes. O sigui, és molt maco veure un nen que entra en una llibreria i es sent lliure per preguntar, per mirar, per remenar i per escollir sense criteris. O sigui, amb criteri d'ell, però sense el criteri dels adults, no? Jo, sobretot, insisteixo molt als pares que no hi ha llibres per nens petits, llibres per nens grans, llibres per no sé què. Tots són vàlids. L'àlbum il·lustrat, jo sempre el reivindico, és una eina de vinculació, de divertiment, de creativitat, que és vàlid per un nen de 2 anys i per un nen de 10. O sigui, jo estic farta de sentir allò de no, això és per més petits. No, no li digueu mai això al teu fill. Deixa'l disfrutar d'un puto àlbum il·lustrat, que és una meravella inclús per un adult.
4: I en aquest sentit, si per exemple avui ens trobem per criatures més petites, ho portaré una mica al meu terreny personal perquè la meva filla encara

0: 2 anys i mig. Si vol escollir un llibre que jo trobo que és una mica per més petita o que no, tampoc, no? És un dia?
1: No val, és un dia. Primera, és un dia perquè et diguin ells. O sigui, no val. Jo hi soc molt anti els llibres aquests per treballar, per ensenyar, però en aquest dia encara menys. O sigui, un llibre perquè fa rabietes. Ostres, el dia de Sant Jordi, de veritat, que record que ha de tenir la teva filla és que li vas regalar un llibre perquè deixi de fer rabietes? No. I insisteixo, tots els llibres són vàlids. Inclús els llibres de cartoner, que fan cosetes, que hi ha molts nens de 5 anys que se'n van cap allà i el pare diu que no. És que tenen moltes lectures. La gràcia d'un llibre és que té tantes lectures com ulls i moments se llegeixin. Per tant, sempre li portarà alguna cosa nou.
0: Doncs sí, tens raó, a mi ja m'has convençut. Però ara aquí entre els teus braços veig que tens uns quants llibres. Ens vols fer alguna recomanació?
1: Bueno, jo, mira, aquest Sant Jordi, és, a part de totes les novetats que ens inunden, com deia abans, no he trobat cap àlbum il·lustrat d'aquells que digui, em flipa, no? Per dir, jo tinc uns àlbums insígnia, que l'any passat n'hi havia un per Nadal que es deia Farinetes per tothom, que era meravellós, que ara no està exhaurit. Llavors he tirat una mica de fons d'armari d'aquelles coses que saps que sempre funcionen i que són meravelloses, el que dèiem, a partir de 2 anys fins infinit. Llavors tenim el clàssic de l'Ellen Hatchburger, o com es diu, com es pronuncia, que es diu Anem a caçar un os.
0: D'aquesta autora en teníem de petits tots i totes.
1: Exacte, aquesta autora té 1000 anys i segueix fent meravelles i llavors té aquests clàssics que es van reeditant, que en aquest cas és una família que passa una aventura, és un conte d'aquells que dic jo per vincular tota la família, per fer que us cohesionar la família i bueno, viuen aquesta aventura de caçar un os. És molt divertit d'explicar perquè vas fent onomatopeies, vas fent sons, bueno, és meravellós.
0: I les il·lustracions ja es veuen que seran precioses.
1: Són una delícia, correcte. Un altre clàssic que rescato jo sempre és Allà on viuen els monstres, perquè la meva teoria de que els nens són monstres és molt real, però les mares sempre estem allà per acollir-los. I això també és un llibre que té 1000 anys, de Marion Sendak, i també és un clàssic que reivindiquem.
0: Molt maco.
1: Aquest és més novetat, que és en Els bombers al rescat, que jo penso que el tema dels bombers, ostres, no sé per què, però mola molt.
0: Triomf assegurat.
1: Sí, i amb les dones adultes també, però amb els nens també. I per últim, us volia recomanar una novel·la d'adults, Un assumpte familiar, que penso que és un llibre que tracta molt bé el tema del perdó, de la família, de l'estima i de la transcendència de l'amor per sobre de tot, que és Edicions Periscops, que bueno, és aquelles editorials que una mica pots agafar qualsevol llibre cegues, que sempre estarà bé.
0: Sí, dono fe. I és que ara em crida l'atenció això, perquè al Pati de Llibres sempre el parlem que és una llibreria infantil, però també teniu sempre una secció amb algunes eleccions més per adults. A què respon? Com els trieu?
1: El meu criteri, únic i exclusivament. Aviam, som una llibreria especialitzada en infantil i juvenil, des que estem al nou espai, que és molt més ampli. També, arrel del Covid, vam detectar que la gent ens demanava una mica de llibres per adults, per ells, però sobretot les mares, perquè encara estem en el punt que els llibres els compren les mares. I vam començar a ampliar fent una selecció una mica de contes de llibres molt que ens agradessin a nosaltres. Tenim un club de lectura que és només de dones, que llegim només novel·les escrites per dones, i sobretot el que ens defineix una mica tot l'apartat que tenim de literatura d'adult és obra molt realista, molt intimista i molt quotidiana.
0: Molt bé, doncs ojo que no m'apunti jo al club de lectura. Gràcies, Munt, fins aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Perfecte, Sara, escolta, quin privilegi això de tenir a la Montsoler del Pati de Llibres aquí fent-nos recomanacions per a totes les edats, per a aquells que tenen infants i també per als més adults. Et deixem seguir fent feina i tornem a taula.
0: Perfecte, gràcies, Alba.
2: A tu. I és que coincidint amb la Diada de Sant Jordi, Cugat Media presenta a la ciutadania un d'aquells projectes que us hem de dir que ens fan especial il·lusió. És Veus de Conte, una iniciativa que vol fomentar l'estima pels llibres i potenciar la lectoescriptura entre l'alumnat. Un projecte que es va començar a gestar fa més d'un any de l'Escola Joan Maragall amb la complicitat de l'OMCE. Per explicar-nos en què consisteix i com s'ha fet realitat, ens acompanya la Cristina Mur, la directora de Cugat Media.
3: Bon dia, bona diada.
2: Bon dia i bon Sant Jordi. La Cristina Trenc, responsable de la biblioteca de l'Escola Joan Maragall. Cristina, molt bon dia. I la Montse Collazos, que ella és la directora de les biblioteques de Sant Cugat, que a més avui ens acompanyaràs a un parell d'espais. Montse, benvinguda.
4: Moltes gràcies, bona diada.
2: Teníem preparat, us deixarem escoltar un primer fragment en exclusiva gairebé, perquè els hem publicat avui a la web a les 6 del matí d'un d'aquests contes que es diu Vegetarià, que està inclòs en aquest audiollibre Veus de Conte.
5: Ah, els dissabtes m'agraden molt perquè no he de matinar ni anar a l'escola. Aprofito que els pares han sortit a comprar amb la Rosa Fina per engegar la tele i encantar-me mirant els dibuixos. Truquen a la porta. M'aixeco i vaig a obrir. Què hi fan dos pollastres al replà?
3: Ets el Romà Sucapà, tu? Doncs fes el favor d'acompanyar.
2: Doncs no sabrem què hi fan aquests pollastres al replà, almenys no per ara, perquè us convidem a tots a entrar a la web de Cugat Media per escoltar aquests nou audiocontes amb la veu dels alumnes del Joan Maragall, Cristina Mur, que tenim dues a la taula. Explica'ns, situa'ns una mica, què és això de Veus de Contes, en què consisteix aquest projecte.
6: Doncs Veus de Conte és un audiollibre, que és un recull de contes de nens per nens, llegits per alumnes de 6è de l'Escola Joan Maragall, i és un projecte que està en format digital i en format físic i que té moltes capes que anirem desgranant a mesura que anem parlant, però és un dels projectes més importants que hem estat treballant des de fa un any i que presentem avui per Sant Jordi.
2: Ara ho deies, fa un any que s'està coent, a poc, perquè els grans projectes necessiten això, no? Necessiten temps, necessiten estima, necessiten dedicació i cuidar-los molt. Però com va néixer aquesta idea? Perquè al final nosaltres fem informació, fem notícies, també entreteniment, però un àudio conta. Com neix?
6: Doncs tot neix arrel d'una visita dels alumnes de l'Escola Joan Maragall, d'unes professores, de la Cristina Trencs, que és una bibliotecària emocionada, implicada, sempre amb ganes de fer projectes nous, que van venir a visitar la ràdio i van veure que fèiem tallers de ràdio amb instituts. I de seguida van parlar amb nosaltres, ens van dir que tenien moltes ganes de fer algun projecte en comú i ens vam engrescar. Llavors vam estar pensant quin projecte podríem fer que sigui adaptable a nens de 6è de primària, perquè clar, són nens més petits, és difícil. I se'ns va acudir que podien escollir els seus contes preferits i en podien fer un audiollibre. I ens vam anar engrescant i vam anar sumant capes.
2: I es va fer gros, i es va fer gros, i és que la màgia de la ràdio al final atrapa tothom, no? Tantes vegades han donat per morta com va aparèixer la televisió amb les xarxes, però la veritat és que els més petits, quan venen i quan veuen la feina i com és la ràdio, tenen ganes sempre de tastar d'aquesta màgia.
6: La ràdio enganxa, jo crec que la ràdio enamora. Llavors, se'ns va acudir que per donar una mica de dramatúrgia, de qualitat dramàtica als audiocontes, l'acompanyament d'una persona del món del teatre ens podia anar molt bé. I vam contactar la Maria Vancells, que va venir també amb el Mario, i de seguida vam fer un equip meravellós. La cosa va anar-se complicant i vam decidir que faríem un taller a l'escola, previ a l'enregistrament d'aquests contes i a la tria de contes fins i tot, on els nens coneixerien totes les potes d'aquest projecte, des de la importància dels efectes de so, que això era una cosa que gestionava una mica des de la part tècnica de la ràdio.
2: Amb l'Oriol, que tenim avui aquí.
6: Amb la Sílvia. També la importància, doncs, això, amb la Maria Vancells i el Mario, anaven fent exercicis per veure la importància de la veu, de projectar, d'inventar personatges. I després, una pota més va ser la incorporació de la ONCE, perquè de seguida vam pensar que aquest projecte, que ja era una llavor molt bonica, perquè són nens llegint a nens, tenia un potencial molt important per nens amb discapacitat visual. No hi ha tants contes llegits per nens, però ni tan sols llegits per adults, i l'aproximació als llibres de molts nens amb discapacitat visual és molt freda, és a través de veus robotitzades, perquè el braille és una llengua molt complexa, no l'aprenen de seguida. Per tant, ens va semblar que podia ser un receptor interessant i que els demanaríem a canvi que vinguessin a fer un taller de sensibilització a l'escola. Per tant, jo crec que va ser una experiència molt completa pels alumnes del Joan Maragall. Però com, bueno, això us ho explicarà millor la Cristina.
2: Com va ser, Cristina, no? Aquest projecte que neix d'una visita a l'escola, que va creixent, que us proposem que vinguin a la Mia Vancells a fer una mica de teatralització per poder llegir, després l'ONCE, com ho vau viure des del Maragall?
7: Bueno, mira, ja la primera visita a la ràdio va ser amor a primera vista, no?, amb tot l'equip, amb unes facilitats per ja la mateixa visita i després per muntar tot aquest projecte, no? I els alumnes, quan van saber que col·laboraríem amb Cugat Media, doncs va ser, bueno, va anar increixent, no? Cada cop era com més gran tot, no? El paquet era enorme. I bueno, ha sigut molt xula l'evolució que han fet els infants, no? De la primera vegada que llegeixen el primer cop que van escollir el conte, perquè vam escollir contes, sobretot, que la il·lustració no fos molt important, que fos important però no essencial per conèixer la història, no? Des del moment de decidir el conte, el moment en què van començar a interpretar aquell aquelles, aquells contes, no? I l'evolució que han fet, no? Perquè hi ha nois i noies que tenen facilitat potser en interpretar, però hi ha altres que potser els va costar més, però tot i així li van posar ganes, després potser alguns o algunes que els hi feia vergonya i que potser deien mira, no volem participar, després es van engrescar i volien repetir, vull dir que va ser una experiència super enriquidora a nivell, a tots els nivells, i després enregistrar, o sigui, la relació amb la ràdio, tenir un micro davant, posar veus, bueno, això va ser, bueno, increïble. Vull dir que moltes gràcies.
2: Quin ha sigut el principal repte per l'alumnat? Ara em deies, no? Potser de passar la vergonya al voler tornar-hi i possiblement fer molts audiocontes més.
7: Ah, exacte, o sigui, es va quedar curt per ells, no? Vull dir, una cosa que al principi els hi feia vergonya, però moltes ganes, després els tenien més ganes de, tenien ganes de més, no? I això, i el repte sobretot d'interpretar, que des de la biblioteca fem molt teatre, molta dramatització, però bueno, cada any, no, agafem nens nous i nenes noves, llavors bueno, el repte de saber interpretar, que només se senti la teva veu, no, que no se't vegi només la veu, és un repte enorme.
2: Hi ha ganes, tenen expectativa, perquè clar, les coses van a poc en aquest cas, sí. No? Aquest projecte es cou a foc lent i estem acostumats a viure en la vida de la immediatesa, sobretot els més menuts. Sí, no. Tenen ganes ja, clar, fa poques hores que el tenim publicat.
7: Clar, o sigui, aquí s'ha treballat la paciència i molt bé, està molt bé. I tant, anem rebent missatges d'escolta, sabem alguna cosa, de si ja està llest. I sí, anem rebent missatges i tenen moltes ganes, moltes, vull dir que, vamos...
2: Clar, tot això veu la llum avui, l'hem publicat a les 6 del matí a Cugat Mèdia, però el recorregut serà molt més ampli. De fet, ahir hi havia molts nervis, us he de dir, a la redacció, teníem la directora allà amunt i avall, fent una pregunta.
6: Ja han arribat els llibres.
2: Ja han arribat els llibres i va haver falses alarmes. Van arribar molts paquets. Però al final
6: han arribat.
2: Ha sigut una tasca llarga. Sí. A treballar, a reflexionar, d'on hi han intervingut molts actors.
6: Sí, he de dir que la Fundació L'ONCE doncs, ha participat no només amb el taller de sensibilització, sinó també ha estat molt important la seva col·laboració donant assessorament per la peça física, perquè nosaltres volíem, de seguida ens va semblar tan bonic el projecte que volíem que sortís de la nostra ràdio i de la Biblioteca del Maragall, i volíem compartir-ho amb el món. Llavors vam decidir que a banda de poder oferir en préstec digital, que això és avui ja està disponible a Cugat Mèdia, però ho farem que sigui extensiu i que pugui estar en préstec digital a tota la xarxa de biblioteques de la Diputació, però sí que volíem que hi hagués una peça física que els nens poguessin tocar, que estigués disponible a tota la xarxa de biblioteques de les escoles públiques de la ciutat i també a la xarxa de biblioteques municipals. I per fer aquesta peça física que incorpora braille, incorpora codis Navilens, incorpora il·lustracions amb relleu, ha estat molt important l'ajuda dels tècnics de l'ONCE, que ens han estat assessorant perquè el braille fos de la mida adequada, fins i tot una mica més petit, perquè el públic infants. Objectiu són infants de 5 a 10 anys, per tant els seus dits són més petits, que ho puguin llegir, els colors, que la tria de colors realment sigui útil per nens amb baixa visió. Hi ha molta feina, molt IMSD, molta tasca d'acompanyament i de coordinació entre totes les parts implicades d'aquest projecte, però estem contentíssims del resultat. I avui volíem fer un unboxing perquè us pugueu endur tant la Cristina com la Montse un exemplar d'aquest llibre que repartirem.
7: Moltes gràcies.
8: Moltíssimes gràcies.
6: No sé si voleu obrir-ho.
2: Sí, el podem obrir. Mare, ens queden un minutet i mig per acabar l'entrevista, que tenim aquí les Montses ja preparades. Escolta, Montse, això arribarà a les biblioteques, que tindreu aquests exemplars, i també a la biblioteca digital, que suposa per les biblioteques de la ciutat poder tenir aquest projecte creat des del mitjà públic i de la mà d'una escola pública de la ciutat a casa vostra i per a tothom.
8: Això és meravellós,
7: és brutal,
8: absolutament meravellós.
7: És brutal, és brutal.
8: Les col·leccions locals de les biblioteques públiques són les que donen genuïtat, i aquest projecte té una singularitat tan marcada, està tan cuidat. Jo quan vaig saber del seu naixement, me'n vaig anar cap a l'escola a escoltar una gravació. Jo necessitava veure com aquests nens estaven gravant, i tenia ganes de conèixer els títols. I després, parlant amb la Cristina, vaig contactar amb la Diputació perquè jo volia que hi hagués una alta veu al més elevat possible, perquè s'estava treballant d'una forma molt cuidada.
6: I els resultats, mare
7: meva. Espectacular.
6: També els infants de l'escola de l'ONCE, del Centre de Recerca i Estudis de l'ONCE, també avui veureu a la pàgina web, podreu veure un vídeo de les seves primeres reaccions a l'audiollibre, a l'escolta, i també ens van ajudar molt tastant les primeres maquetes per veure que realment tot estava com havia de ser.
7: És molt
6: ben
7: increïble.
6: Treballat.
7: Bueno, hi ha altres que hem escoltat, m'ha semblat.
1: Doncs aquest,
7: molt meravellós.
1: Sí, aquest sí. Veus de conte, que per fi avui veu la llum, el podrem sentir, els infants amb ceguesa o baixa visió el podran tocar i el podran gaudir, a sortir a la llum, a Cugat Mèdia els podreu escoltar, si no aneu a les biblioteques locals que podreu tocar, o a les biblioteques de les escoles, a aquest projecte que hem fet conjuntament amb el Joan Maragall i gràcies al suport de l'ONCE, amb molta estima des de la casa. Cristina, Montse, Cristina, moltes gràcies per acompanyar-nos, presentar-vos. Trobareu tota la informació a la web de Cugat Mèdia, i qualsevol pregunta serà benvinguda i els dubtes que tinguin els resoldrem des de la casa. Moltes gràcies. Gaudiu de
8: moltíssimes gràcies.
1: Bona diada.
8: Enhorabona, bona diada. Gràcies.

0: I arribem al final de la primera hora i ho volem fer amb música, en concret amb la música de les Montses. Carme, benvinguda.
1: Bon dia, què tal, Alba?
0: A la taula. Fa un any que els teníem al programa, el fa descomptades, per presentar el seu primer senzill. Vaig amb tot mala sua d'aquesta nova etapa amb el nostre estimat Sant Cugatenc, Martí González, com a cantant. Avui ens acompanyen, ho faran per posar música en directe aquesta diada especial Sant Jordi des de la plaça d'Octavià i també per presentar-nos el seu nou single, que és aquest que sentíem, La meva essència. Els presentem?
1: I tant. Mira, fa una estona els veia aquí preparant-se i per intuïció. El Martí González, el coneixem, és el cantant i guitarrista de les Montses. Deia abans, intueixo que el teclista és qui m'acompanya a la meva dreta o m'equivocaré?
0: T'equivocaràs.
1: M'equivocaré. Quasi. Vaja, i per què tocaves a...
2: Perquè el meu company feia tard.
1: Ell és el Xavi Esteve.
2: Sóc el Xavi Esteve.
1: El baixista. I el teclista, que és el que anava de cobert, de tapat.
2: Exacte.
1: Saps? És el Joan Prat. Són les Montses.
0: Són les Montses, ens ho van explicar la primera vegada que passaven pel programa, això ve pel nom de les mares, del Martí, com que és l'última d'incorporar-se.
2: Sí, la meva no es diu Montse.
0: Doncs no és Montse, però vaja, el nom del grup ja no es canvia, canvia d'etapa, però és el mateix. Ens fa molta il·lusió que ens podeu acompanyar en aquest dia tan bonic. Jo crec que és un dels dies més bonics de l'any, Sant Jordi, amb aquest programa que fem avui, amb aquest dia que ens acompanya, que sempre tenim por que plogui, des de la plaça d'Octavià. És especial per vosaltres també tocar per Sant Jordi, després ho direm, avui us tenim aquí amb el programa, però també en teniu més feina avui al vespre.
2: Sí, de fet, avui tenim aquí semiactuació en acústic i entrevista a Sant Cugat, que és casa meva, i a la tarda de vespre toquem a casa seva, a casa de l'original de les Montses, que és Sant Vicenç dels Horts, que és d'on és el grup originalment. Llavors, fem una mica de tot avui, Sant Jordi, un dia completet.
0: Sí. Podríem fer un agermanament.
2: Exacte.
0: Per unir les Montses entre Sant Cugat i Sant Vicenç.
3: Sí, no sé qui... Bueno, clar, Sant Vicenç sortiria guanyant.
4: Podríem fer com un mix, no? Sant Cugat dels Horts.
0: Li direm a l'alcalde.
1: Com deia l'Alba abans, fa tot just un any que ens visitàveu, que ens trobàvem allà a l'estudi Ramon Barnils. Ha passat un any des d'aquell Vaig amb tot mala sua. No sé si hi ha hagut canvis. Ha crescut, ha madurat, com ha evolucionat el grup des de... Des de llavors.
4: Jo crec que, ho has dit molt bé, o sigui, jo crec que el que ha passat en aquest any és que hem madurat. O sigui, com bé sabeu, la banda originalment era d'una manera, amb la incorporació del Martí com a cantant hem tingut que com trobar-nos una mica tots per intentar trobar la fórmula per treballar conjuntament. I justament aquest any hem tingut la sort i l'oportunitat d'estrènyer, no sé si és la paraula correcta, d'estrènyer més el vincle entre nosaltres, sí. I veure com podem treballar i com créixer com a artistes junts, no? I jo crec que aquest any ha sigut un any molt productiu.
0: De germanament.
4: De germanament.
0: Si és que està, tot lligat. Un any vau venir a l'estudi Ramon Barnils amb Vaig amb tot mala sua, Avui la meva essència, però mentrestant hi ha hagut quatre senzills, hi ha hagut també Quan estic amb tu, Aquí s'acaba. Hi ha un fil conductor en aquests quatre temes que us han acompanyat per anar fusionant-vos com el trio, com el grup que sou?
2: Mira, jo diria que des del Malasua i la meva essència són bastant declaració d'intencions. Són el Vaig amb tot era, vinga, m'hi tiro, és nova etapa, etc. I la meva essència és això que deia el Xavi ara, de trobar-nos com a nosaltres, què és el que ens agrada a nosaltres, què és el que volem fer. I les del mig són cançons d'amor, en realitat. Són una d'amor i l'altra de desamor, que és el més típic del món.
0: Sou romàntics?
3: Jo som artista, jo crec que no podem evitar ser-ho. Sí.
4: Jo, de fet, avui és Sant Jordi i avui tenim l'agenda plena a les Montses i jo vaig celebrar el Sant Jordi ahir amb la meva parella, perquè avui no podia, saps?
1: Clar.
4: Sí, jo em considero...
2: Clar, Sant Jordi és el dia de l'amor, no?
4: Clar, hauria de ser festiu, abans ho dèiem, hauria de ser festiu, el Sant Jordi.
1: No, perquè li treu la gràcia, és el que diuen, no? Que si decretem dia festiu el dia de Sant Jordi, això no té gràcia. Mira, avui no és festiu, mira com està la plaça.
2: I hi ha molta gent que s'agafa a festa segur, perquè clar, no crec que... Vaja, estava plena la plaça, sí.
3: Clar, si és tan especial, el que has de fer és tu demanar-te de festa. No?
1: És el que fan molts. Fer mitja jornada i després celebrar la festa. O sigui, has treballat, però també has celebrat. Escolta una cosa, de la manera que funciona la indústria de la música avui dia, això de anar traient de manera constant treballs com un gota a gota, no? Com anar omplint la pica, és una estratègia, és una manera de funcionar?
3: Jo crec que és més una manera del reflex de lo que hi ha a la societat ara mateix, no? Que és aquest bombardeig constant on les coses han de durar 30 segons, t'han d'enganxar amb 10 i no han de durar més de 30 perquè ja m'he cansat i vull lo següent. I això és potser una mica, no? Ho parlo molts cops amb gent més gran, que té més anys que jo, i em reflexiona molt aquest, no? Que abans ells tenien el seu vinil, tenien el seu CD o el seu caset i l'escoltaven, i allò és el que hi havia en aquella casa, i allò ho escoltaves durant mesos, saps?
1: I sí, repeties molt... i repeties, t'aprenies les lletres, les cançons, et quedaven gravades aquí al cervell.
2: Fins que es desgastava i se sentia malament del desgast, que també té la seva màgia.
1: O s'enganxava la cinta.
4: O ratllava el vinil.
1: També.
4: Sí, sí.
0: Clar, al final és una tirania, per dir-ho d'alguna manera, no?, d'aquesta indústria musical, on el que compta són el nombre de reproduccions, el nombre de likes a les xarxes socials. D'una banda, podem dir que s'ha democratitzat, no? Gairebé tothom pot fer publicar la seva música, però d'altra banda tenim un oceà de propostes que a vegades costa destriar el gra de la palla.
4: Correcte. Sí, sí, no, totalment, o sigui, avui en dia és com, escoltar música és com qui va a una cadena de fast food i es menja una hamburguesa, saps? I al moment la tens, te la menges, està bona, però el demà, el dia següent, vols anar a provar una altra cosa i és així, no? I crec que la música està convertint-se en molt immediata. I sí. Jo crec que no...
2: Tota la cultura en general, jo crec, perquè això, per exemple, el dia del llibre, hi ha molta gent que diu no, ja no llegim llibres físicament. Clar, és que llegir un llibre és una feina que t'implica que no has de fer res més alhora.
4: Sí, sí, total.
2: Escoltar música, abans això és el que deia la Carme, no t'implicava res més. Tu et posaves un disc i te l'escoltaves allà assegut sense fer res més. Ara necessites, vinga, una cançó que duri 2 o 3 minuts i mentrestant vaig a fer la compra i vaig a rentar els plats.
4: Sí, sí, total.
1: I escolta una cosa, després d'aquests 4 senzills, arriba el moment d'un EP, un disc, com ho tenim això?
3: Ho tenim.
1: Però tenim data, tenim...
3: No, perquè nosaltres anem al contrari del que tu acabes de dir. Ho coem molt lentament, tot, tranquil·lament. Suposo que també té a veure el fet que la nostra vida no depèn exclusivament d'això i llavors ens podem prendre la cosa amb més tranquil·litat. I llavors, evidentment, sí, ho tenim, s'està coent,
1: però no us ho direm, que és el que passa normalment.
0: Poc a poc i bona lletra, que diuen, també, sí. No?
2: Poc a poc i bona lletra. A vegades... Tenim cançons gravades, més enllà de les 4 que hem publicat, i
0: ja... No ens les has deixat escoltar,
2: No, en exclusiva, no.
0: Escolteu, avui presenteu un nou senzill, La meva essència, que el sentirem aquí en acústic a la plaça. Ens ho avançava una mica el Xavi i el Martí. Però de què va aquesta cançó que arriba, no?, a consolidar les
2: De fet, això sí que és estrena exclusiva, no hem tocat mai això en acústic. Vull dir, aquesta cançó en acústic no l'hem tocat mai en directe i avui l'hem preparat per al programa d'avui. I és el que dèiem, és un tema universal, que és trobar qui ets tu i no voler agradar als altres, etc. Però, evidentment, posat en el grup i en la banda, és això que dèiem, buscar la nostra essència, la nostra sonoritat, la nostra manera de fer les coses i no centrar-nos en el que agrada a la gent, en el que t'escoltin més o menys, i buscar això amb tu, amb les teus virtuts i defectes, intentar ser tal com ets.
0: Hi ha crítica, al final, en la vostra manera de veure la indústria i en les lletres de les vostres cançons.
4: Sí, sí, de fet, feia poc que estàvem fent un cafè i ho parlàvem justament, no? O sigui, la indústria t'obliga a fer les coses d'una manera que va en contra una mica de la manera de fer d'un artista, no? I jo crec que justament amb La meva essència hem volgut plasmar aquest missatge, sí, sí, està totalment.
1: Però podem dir que a les Montses heu trobat el vostre segell identitari o encara esteu explorant, esteu buscant?
2: Sí, jo crec que sempre s'explora, però ho hem parlat últimament, això, bastant, sí. Com a grup, i dic, crec que estem trobant ja tant la manera d'escriure com la manera de
4: la sol, música,
2: la sonoritat, la manera de fer, també, sobretot, de trobar-nos els tres. Jo crec que cada cop estem trobant més això, sí.
4: Sí, sí.
0: Avui, ja ho dèiem, sou gira feina, actueu al Festival XS de Sant Vicenç dels Horts, la casa de les altres dues Montses que no són la Sant Cugatenca, a les 8 del vespre, a la plaça Catalunya. No sé si tenim l'alcalde per aquí a prop, perquè el tindrem aviat a la taula, però jo aprofito per preguntar-vos, i molt breument, perquè ens queda un minut per acomiadar-nos, si us agradaria tocar per Festa Major, per exemple.
2: Home, estaria molt bé.
5: Estaria molt guai. Eh?
2: Aquesta plaça també és maca per tocar per Festa Major. Jo dic que he viscut unes quantes festes majors i està molt bé aquesta plaça per tocar. Jo us ho dic que...
3: Sens dubte, jo he vingut també.
2: També soc de Festa Major a Sant Cugat.
4: Jo crec que he tocat aquí també. No
2: ah,
4: sé
2: mira.
4: Si... Sí, sí, en plan, quan amb altres projectes, amb una orquestra que teníem i tal, i sempre és molt guai tocar a Sant Cugat, perquè la veritat és que és...
3: Bueno, doncs mira, vosaltres us heu tocat, jo no.
0: Doncs escolta, doncs jo ho estic ja projectant, a veure si l'alcalde és per aquí i ens ha escoltat, si no li repetirem ara quan segui a taula. Ens acomiadem amb el punt de les 11, amb el butlletí informatiu. Vosaltres aneu-vos preparant perquè tornem amb les Montses i amb la meva essència.
5: Gràcies. Gràcies. L'últim cop que ho faré. Això és massa tòxic, que no hi ha res a fer. És l'última. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
6: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovables, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMD de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una part parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Les vacances acostumen a ser un moment per descansar, descobrir llocs nous i gaudir de la gastronomia, però hi ha una part del nostre cos que sovint nota tots aquests canvis abans que nosaltres, i aquest és l'intestí. Inflor abdominal, restrenyiment, diarrea, gasos i digestions més pesades són situacions molt habituals durant els viatges, però és només culpa del que mengem o també hi ha alguna cosa més? Avui descobrirem què passa al nostre intestí quan viatgem, com afecten les vacances a la microbiota i per què cuidar-la també és una manera de gaudir més del viatge. I per fer-ho ens acompanya la Berta Martínez Bertran, nutricionista col·legiada i PNI. Berta, benvinguda.
2: Moltes gràcies.
1: Bé, segur que una situació com la que acabem de descriure l'hem passat tots, sobretot en aquesta època de vacances. Marxem fora uns dies i al cap de poc apareixen símptomes digestius i normalment pensem que alguna cosa m'ha sentat malament, però avui volem anar una mica més enllà, Berta. Què és el que passa realment al nostre intestí quan viatgem?
2: Doncs quan viatgem, moltes vegades culpem aquell àpat concret, aquell gelat o aquell sopar abundant. Però en realitat l'intestí és probablement un dels òrgans que més es nota i que més canvis rep quan marxem de viatge. Llavors, per què? Perquè no només canvia el que mengem, sinó que també canvien els horaris, el son, la hidratació i l'activitat física, l'exposició a nous microorganismes, els nostres ritmes, i tot això té un impacte directament sobre la digestió i la microbiota intestinal.
1: Per tant, el problema no és només el menjar, estem parlant d'un òrgan molt sensible, hipersensible, no?
2: Molt sensible. És un òrgan que realment canvia amb qualsevol canvi que li fem amb el nostre entorn. Quan viatgem no només canviem el paisatge, sinó que també canvia l'ecosistema que viu dins nostre.
1: Mm-hmm. Parlem, doncs, de la microbiota, perquè sembla que últimament està a tot arreu, no? Ho trobem a tot arreu.
2: Avui sabem que la microbiota és molt més que un conjunt de bacteris que viuen dins el nostre intestí. És realment un autèntic òrgan metabòlic i immunitari que actua constantment amb el nostre sistema digestiu, el nostre sistema nerviós, el nostre sistema immunitari. Per això qualsevol canvi en els nostres hàbits, en l'alimentació o en l'entorn pot tenir un impacte directe en aquest ecosistema, perquè entre moltes altres funcions que té el nostre intestí, participa en la digestió d'aliments, que això és el que potser podem ja conèixer, però també produeix metabòlics amb efectes antiinflamatoris, contribueix al manteniment de la barrera intestinal, modula l'activitat del sistema immunitari, participa en produccions de neurotransmissors i en la comunicació intestí-cervell. Per això, quan estem bé de la panxa, estem bé de... estem contents, estem emocionalment molt millor. Jo sempre dic en consulta que quan arreglem la panxa, arreglem tota la part emocional, una gran part de la part emocional.
1: I per tant, fins a quin punt un viatge pot modificar tot això?
2: Doncs molt, perquè sabem que en qüestió de dies es pot produir canvis molt, molt potents en el nostre intestí, canvis temporals en la composició de la nostra microbiota. I amb això, quan viatgem, doncs canviem aliments, canviem horaris, canviem el clima, canviem exposició ambiental, canviem la qualitat de la son també, i la microbiota respon a tots aquests canvis. I això no és necessàriament dolent, és simplement una adaptació. La microbiota és un ecosistema viu i qualsevol ecosistema respon quan canvia el nostre entorn, és el que hem dit. Llavors, com millor tinguem la microbiota intestinal abans, millor ens podrem adaptar a tots aquests canvis.
1: Sí, sí, no, ja només amb totes les funcions que fa s'entén perfectament perquè és tan important, no?, tenir bé la microbiota. Una de les coses que fem quan viatgem és menjar diferent, no? També fora d'horaris, és un despropòsit, podríem dir, el tema de les vacances. Això és bo o és dolent?
2: Pot ser molt positiu perquè realment el que vol la microbiota és la diversitat alimentària. vol diferents tipus d'aliments. I conèixer nous aliments, espècies, vegetals diferents o receptes de diferents tradicions la pot enriquir. El problema de les vacances és quan es converteix en que aquesta alimentació té menys fibra, que quasi no mengem vegetals, que bevem més alcohol, que mengem més sucre o que mengem més ultraprocessats, processats, tot el que siguin galatetes, pacatets i tot això.
1: Mm-hmm. I tot això es nota ràpid?
2: Molt ràpid. En pocs dies podem notar doncs, més inflor, més gasos, digestió pesada o alteracions del ritme intestinal. I no perquè un aliment en concret sigui dolent, sinó perquè desapareixen tots aquests aliments que realment ens estan alimentant la nostra microbiota intestinal.
1: Com per exemple?
2: La fibra. I hi ha una idea molt comú o molt normal que quasi tothom pensa que la fibra només ens ajuda, o sigui, només serveix per ajudar-nos a anar al bany. Però la fibra és molt més que un aliment per nutrir-nos o per ajudar-nos a anar al bany, sinó que, a part, és l'aliment principal de moltes espècies bacterianes beneficioses pel nostre intestí. I quan aquestes fibres fermenten, produeix substàncies molt importants per a la nostra salut intestinal.
1: Mm. Sempre ens han dit que la fibra serveix per evitar el restrenyiment, que és una de les coses que comprovarem segur quan marxem de viatge, no? Que ens costa. Aquests canvis és una de les alarmes que ens salten. Mm-hmm. Però estàs dient que fa molt més que això.
2: Sí, serveix per ajudar, evidentment, a millorar el ritme intestinal, però també serveix en moltes més coses. Molt més que això. Quan la microbiota fermenta de determinades fibres, produeixen un tipus d'àcids grassos de cadena curta que es diu butirat. I aquest butirat ens ajuda moltíssim, són un tipus de substàncies que ens ajuden moltíssim a alimentar aquestes cèl·lules intestinals, ajudar a mantenir la barrera intestinal, a regular la inflamació i participen a la funció del sistema immunitari, que tant estem parlant. Per això una dieta pobra en fibra afecta molt més que tenir un trànsit intestinal inadequat.
1: Mm-hmm. Recordem on trobem aquestes fibres?
2: Doncs les trobem amb els vegetals, ara és fantàstic, és moment d'estiu, tenim molts vegetals i tipus de fruita diferents, els trobem als vegetals, a les fruites, als tubercles, patata, moniato, els llegums també, la fruita seca i fruits secs. Fruita seca, que la fruita seca és orellanes, figues, dàtils, tot això, i els fruits secs també.
1: Tot això que mengem per Nadal, doncs es pot menjar ara, no?
2: També.
1: Dic que per Nadal perquè és més típic, no?
2: Sí.
1: Com a postres.
2: Sí, per Nadal és molt típic, però per què no berenar una mica d'unes orellanes, unes figues... i un grapat de fruits secs. També ens ajuda molt els fermentats. El xucrut, en altres llocs per allà a Corea tot això es menja molt el kimchi, però també aquí la kombucha, tot el que són aliments fermentats també ens ajuda molt.
1: Uh-huh. I d'aquests ja n'hem parlat, no?
2: Sí, el que n'hem parlat...
1: Els tubercles.
2: Els tubercles.
1: Sí.
2: L'aliment que realment ens dona molt joc és el midó resistent, que vam parlar ja l'última vegada. Per què? Perquè arriba al colon i serveix d'aliment, aquesta fibra no digerida, serveix d'aliment a la microbiota intestinal. I on ho podem trobar? Doncs en els aliments que ja vam parlar, que és a la patata, a l'arròs, a la xirivia, al moniato, les llegums, si es cuinen i es deixen refredar 24 hores a la nevera.
1: Clar, per tant, és perfecte preparar una ensaladilla, una amanida de patata
2: Fantàstic.
1: Freda, però deixar-la preparada a la nevera per menjar l'endemà.
2: Fantàstic.
1: Oi que sí?
2: Exacte.
1: Per tant, ja ho dèiem, l'amanida, una recepta perfecta, o l'ensaladilla russa. Mm-hmm. És una bona opció, oi que sí?
2: També una amanida d'arròs, una amanida de llenties, tot això és
1: llegums,
2: fantàstic.
1: Per suposat. Mm-hmm. Uh-huh. Parlem ara del sistema immune. Mm-hmm. Quina és la relació que té amb tot això que ara parlàvem?
2: Doncs l'intestí és l'òrgan immunitari més gran del cos. Aproximadament el 80% de tota l'activitat immunitària està relacionada en el teixit immunitari intestinal. Per tant, quan la microbiota està desequilibrada, doncs ens afecta a tot això. I si tenim una microbiota equilibrada quan anem de viatge, doncs hi ha més tolerància a tots els àpats diferents, hi ha menys inflamació i una resposta immunitària molt més alta i molt més adaptativa.
1: I quan es desequilibra?
2: Doncs pot augmentar, quan es desequilibra, aquesta microbiota pot augmentar la sensibilitat d'infeccions digestives, inflamacions o alteracions del sistema digestiu. Per tant, no és casualitat quan moltes gastroenteritis apareixen precisament quan anem a viatge. Tenim clar que la salut digestiva i la salut immunitària parlen constantment entre elles. Per tant, hem de cuidar aquesta microbieta intestinal per tenir una preparació molt més alta, que estiguem molt, molt més preparats per qualsevol bacteri que puguem agafar en viatges. Si tenim una bona microbieta intestinal, anem de viatge i no ens posem malalts.
1: Mm-hmm. Et sembla que abans d'acabar ens deixis alguns consells mm-hmm. pràctics?
2: Perfecte. Mira, primer, us en compartiré alguns. El primer, no entris en unes vacances directament al bufet i et comencis a descontrolar. Per què? Perquè el teu intestí acaba de sortir d'un viatge, està cansat i sovint deshidratat, i potser no és el millor moment per menjar-ho tot alhora. O sigui que calma, no cal anar a atiborrar-se al bufet els primers dies. Segon, mantingues algun aliment familiar en la teva alimentació, per exemple, un iogurt, una fruita, uns fruits secs. La microbiota agraeix moltíssim totes aquelles referències ja conegudes.
1: Clar, diu, home, no m'han deixat abandonats.
2: No és tot diferent de cop.
1: Sí, sí.
2: Tercer, el midó resistent, que hem parlat abans. Una amanida de patata, una amanida d'arròs, un moniato cuinat i refredat. Tot això ho agrairà molt la microbiota si ho trobes en l'àpat. Bueno, si vas a un restaurant és fàcil de trobar. Mm. Potser l'àpat com a acompanyament és fàcil. Quart, camina una estona després de l'àpat, però no per cremar calories, sinó perquè caminar després
1: baixar,
2: de l'àpat...
1: Per baixar, no?
2: Sí, per baixar, estimula la digestió, el nervi vaga i el moviment intestinal. Per tant, ens ajuda a que pugui haver una millor digestió. Cinquè, algun aliment, afegeix algun aliment fermentat. Cada dia, si pot ser, iogurt, kèfir, olives fermentades, pickles, els pepinillos, per exemple, els cogombrets, tot això.
1: Els encurtits.
2: Els encurtits, tot això. Xucrut, si tens l'opció de menjar kimchi, estàs viatjant, fantàstic. I sisè, exposa't a la llum natural del matí. La microbiota, encara que no ho tinguem gaire en compte, agraeix moltíssim els ritmes circadians. Per tant, la llum ens ajuda moltíssim a sincronitzar el cervell, les hormones, la son, la digestió. Així que podríem dir que potser les vacances ideals no són les que no el tenen l'intestí, sinó que són aquelles en què l'intestí té recursos per adaptar-se.
1: Que bé. Tanquem amb alguna cosa també important avui?
2: Sí.
1: O amb algun missatge que puguem oferir als clients, no? Als oients.
2: M'agradaria afegir que quan pensem de vacances moltes vegades pensem en posar-nos morenos, en el pes, en els excessos. Hi ha com molta preocupació aquí. I potser hauríem de pensar una mica més en l'intestí, perquè és realment una llar on és la nostra llar, la microbiota, i és el nostre principi òrgan immunitari del cos i és una peça clau perquè puguem estar bé. Per tant, quan cuidem l'intestí durant un viatge, no només cuidem per poder digerir millor tot el que mengem, sinó que també tenim més energia, més descans i una millor capacitat d'adaptació. I gaudeixes molt més de la natura, no ens enganyem. Per tant, podríem acabar dient que quan viatges no només alimentes els teus records, sinó que també alimentes els bilions de 20 microorganismes que viuen dins teu.
1: Déu-n'hi-do. Com és important, eh? I quina poca consciència que tenim moltes vegades amb el nostre propi organisme, no? I ens fixem en coses potser més superficials, no? Ara deies, el pes, en comptes de...
2: Sí, hi ha molta preocupació i, de fet, el pes també, si hi ha una bona... una activitat física a l'estiu...
1: Un equilibri.
2: Clar, a l'estiu ens movem molt més, també. Si vas de viatge, te'n vas a la platja, fas potser, o vas a la muntanya, fas excursions, a la platja també, doncs, nedes o camines, també, realment, el pes és relativament fàcil si podem fer un equilibri amb el que, bueno, mengem, que no tot sigui extras, que pugui també haver-hi aquesta part saludable i, a més, estarem cuidant el nostre microbiota intestinal.
1: Molt bé, Berta Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i espero que tinguis un bon estiu. Tu segur que et cuides.
2: Moltes gràcies.

0: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
5: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
4: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
5: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
4: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
6: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a llocs d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
11: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
12: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
13: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
14: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
13: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
17: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
16: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.

0: Sant Cugat es prepara per omplir els carrers de música amb la celebració del Dia Internacional de la Música, una jornada que aplegarà 25 concerts en 6 escenaris del centre de la ciutat. Una iniciativa que compta amb la participació de desenes d'entitats i escoles de música del municipi, mostrant la riquesa i també la diversitat del seu teixit musical. En parlem amb els organitzadors, som membres de la taula de música i anem a saludar Roger Roca, director de l'Escola Conservatori de Sant Cugat.
1: Hola,
0: benvingut.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Gràcies.
0: Bé. Andrés Ferrando, president de l'Associació Musical Nota de Pas i representant de les Escoles de Música. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I la Cristina Campmany, que és tècnica de cultura de l'Ajuntament. Molt bon dia, Cristina.
3: Bon dia.
0: Sembla que parlem d'una cita que està ja més que consolidada en el calendari de la ciutat, no? Què n'opineu?
3: Consolidadíssima.
0: Sí?
3: Crec que ja arribem a la 13a edició aquest any.
1: Sí, sí.
3: I és una cita, bueno, és una mena de celebració musical del començament de l'estiu.
0: És una mica un final de curs compartit?
1: Sí, podríem dir-ho així, és la festa de la música, que coincideix amb el dia 21 de juny, i que és l'inici de l'estiu, com deia la Cristina. I nosaltres doncs, també tenim tots aquests projectes que hem anat desenvolupant durant el curs, doncs ara els tenim madurs i els podem ensenyar i compartir amb la resta de
0: la ciutadania.
1: De la ciutadania. Sí, sí, sí.
2: Ara ja us ho comentàvem, que realment és una data que, per algunes raons, doncs, bueno, és difícil, per la calor i demés, però a nivell de preparació de repertori i d'agrupacions i demés, és perfecte per nosaltres.
0: És el moment ideal.
2: Clar, sí, sí.
0: Sí? És una celebració que no és únicament local, que s'estén al llarg del territori, cadascú mostra doncs, els seus treballs, la seva riquesa, però l'objectiu quin és?
1: Sí, mira, el Dia de la Música, Festa de la Música, i aquí puc precisar, no és el Dia Internacional de la Música perquè és l'1 d'octubre. Aquesta seria la festa de la música, l'inici de l'estiu. I això s'origina a França, als anys 80, principis per un polític francès, que va treballar perquè hi hagués música als carrers gratuïta a tots nivells. I llavors això es va estendre a altres països d'Europa, bàsicament. D'acord? A partir d'aquí, què va passar? Doncs que les discogràfiques van una mica calar aquest dia i van començar una mica doncs, a tenir uns interessos més comercials dins aquest dia. I s'ha intentat mantenir, com aquí a Sant Cugat, doncs una filosofia com de l'inici, no? De poder compartir la música a les places sense un interès propi, sinó just ajuntant-nos i fent gaudir a la ciutadania en aquest aspecte.
0: Com s'ha dissenyat una programació tan àmplia com aquesta, 25 concerts repartits per 6 espais diferents al centre de la ciutat? Això has hagut de fer un trencaclosques, Cristina?
3: No,
0: heu hagut de fer.
3: Hem hagut de fer. Aquí treballem en equip i no ho sé, d'això s'han encarregat més

0: proposta. I a partir d'aquí, amb les propostes que ens va fent cada entitat, doncs anem muntant aquest croquis del que parlem. Això ho connectem amb el tema de les places perquè ja hem tematitzat una mica i, a base d'agafar un impuls dels últims anys, ja tenim algunes places tematitzades, no? Podríem parlar de la plaça de Sant Pere, que s'ha establert com la plaça de les Corals en els últims anys. També tenim la plaça Octavià, com no podia ser d'una altra manera, que és per les grans formacions. Tenim la plaça Barcelona, on hi ha les bandes de música moderna. I tenim... Què m'estic deixant?
1: Magí
0: Bertralot, que en aquest cas...
1: La més acústica.
0: Sí, és la més acústica, on treballen més instruments de corda, instruments de vent, però sense amplificar. Petits i alguns grans formats, però sense amplificar, aprofitant la bona acústica i el silenci que dona aquesta plaça.
2: Què més? Tenim algun escenari més? Són quatre, no?
1: I llavors tenim un escenari, poder una mica més reduït, que és la plaça Victòria dels Àngels, sí. En el qual allà tenim un piano obert, que tothom qui vulgui pot venir i mostrar les seves peces. Seria doncs aquell raconet, no? Una mica, la plaça Victòria dels Àngels d'aquí queda com aquell raconet surt, que no està en l'eix central de les altres quatre, però que tothom està convidadíssim a venir a tocar piano.
2: Tema piano.
1: Exclusivament piano.
2: S'havia fet?
1: Ja portem
2: alguna altra vegada,
1: 3
2: no?
1: o 4 anys,
2: sí,
1: em sembla. Sí. Sí, 3 o 4 anys.
2: Algun
1: sí.
2: requisit per tocar el piano?
1: Bé, conèixer la peça, segurament, no? Una mica...
2: I conèixer l'instrument, potser una mica, perquè...
1: Home, la peça perquè, segur, amb l'instrument inclòs, sí. Ja. I poden ser peces curtes, llargues, i una mica la filosofia Maria Canals, no? Una mica, pianos al carrer i poder... doncs asseure't i compartir la música amb altres. Llavors hi haurà actuacions també de professorat, de piano, del centre, i bueno, tothom qui vulgui està convidat a venir a fer notes.
2: Molt bé, està molt bé. Qui actuarà? Perquè clar, aquí també podríem posar noms, no?, de la gent que hi participa en cadascun d'aquests escenaris, és a dir, les corals de la plaça de Pere Sant, per exemple. Quines corals...
1: Mira, a les 18:45 hi ha el cor de gospel Sant Cugat. A les 19:15... al taller Jove 1 de la Batuscola. A les 19:30, nota de pas modern, choir. A les 20 hores, taller Jove 2 de la Batuscola. A les 20:15, cor de dama de la Fundació Aula de So. I a les 20:45, backline, choir. I tindrem música fins a les 9 passades.
2: Sí. No? O sigui, en general, els horaris podríem dir que són des de 5:45...
0: Quarts de 6 fins a les 8:09, depèn de la plaça.
2: Sí. A Octavià, la gran plaça que teníem grans formacions.
3: Comencem una miqueta més tard. Aquí.
2: Una mica més tard?
3: Comencem a 6:45. Hi ha l'Orquestra de Cordes de l'Escola de Música Valldoreix, la banda de l'Escola de Música Valldoreix i la banda juvenil de l'Escola Municipal de Música.
1: I el Conservatori.
3: Victòria, el Conservatori.
2: Anem a la plaça Barcelona.
3: Dres.
2: Vinga.
3: Ai, que no ho té.
0: No tinc la xuleta.
2: Ho
0: tinc al cap perquè més o menys ho he organitzat jo. Però bé, sí. Tindríem a les 5:45 el Combo Kinder Jove de Fusió, a 6:15 el Combo Fusió, a les 7 hi ha una sèrie de combos de nota de pas que hem preparat el repertori pel final de curs i que el juntem ara, i a les 8 de la tarda tenim el Combo Folk de nota de pas.
2: Vinga, repassem una altra de les places. Magí Bertralot.
3: Tu,
1: sí, Magí Bertralot és, com dèiem, la més acústica, sí. No està amplificada i més de petit format.
2: Clar, però allò és molt xulo. Allò és una mica parisí, eh?
1: Sí.
2: Totalment.
1: És una plaça que vam descobrir no fa gaire, de fet.
3: Deu fer unes 4 o 5 edicions.
1: Suposo que el canvi climàtic també té alguna cosa a veure, perquè és una plaça ombrívola i també fer coses a primera hora també va bé.
0: De fet, he de dir que no he pogut encabir-hi tot les propostes que tenia per aquella plaça. Perquè realment la gent està demandant molt aquella plaça. La plaça més amagada de les que tenim.
2: És molt cuca.
0: És fantàstica.
3: I té molt bona acústica, no? Es conjuguen moltes coses que la fa molt especial.
1: Sí. L'única cosa que té aquesta plaça és que l'hem d'escombrar abans d'actuar. Perquè hi ha com fruits dels arbres, i llavors l'hem d'escombrar. Però bueno, és una cosa molt simpàtica. O sigui que dins el material que hem portat avui, portem també una escombra. I mira, a les 17

0: 18:30 tenim el conjunt d'acordions de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat. A les 18:30, el grup de violins del Conservatori de Sant Cugat. A les 19, grup de violins de Fusió. A les 19:30, l'Orquestra de Cambra Fusió. I a les 8, un quartet de cambra de Fusió.
1: Ah. Ara que comentava així, en broma, la Cristina, el tema de l'acústica, clar, m'estava preguntant, i l'acústica de la resta de places?
2: L'amplifiquem, posem microfonia d'ambient per recollir el so que s'està creant allà i que la gent el pugui rebre bé. És el que té l'aire lliure.
1: Són espais més grans.
2: Exacte, Octavià, per exemple, és molt gran, i tot i que hi ha formacions que tiren, no?, potents, també les amplifiquem. I ja està. I naturalment, Plaça Barcelona, tots són combos de modern i van amplificades ja de sèrie.
1: Quan us hi poseu a organitzar tot això? Perquè, clar, això no es fa ni en un dia, ni en dos, ni en tres. Això és una feinada. I, a més, posar-vos d'acord tots, que porteu el vostre dia a dia, dels centres, cadascú la seva feina. Com ho feu, això?
3: Acostumem a reunir-nos per primer cop a principis d'abril, mitjans, i fem una sèrie de reunions i bé, justament per intentar doncs compensar aquestes dificultats horàries que tenim, moltes coses les intentem ja després d'una primera reunió treballar-les en remot, i d'aquesta manera doncs tot és més fluid i més ràpid.
1: I després de l'experiència d'un any per l'altre, noteu que la feina ja és una mica menys feixuga o continua sent igual de dur posar-se d'acord i establir aquesta programació?
2: Home, sempre a les primeres reunions hi ha una mica de brainstorming, no?, de la data, del format, de si fem grans variacions o no, i al final, bueno, anem desgranant les coses que més o menys les hi va bé a tothom, perquè tanta gent posar-se d'acord, al final has de fer concessions, no? Mm-hmm. És això.
1: I pel que fa a les escoles de música que poden actuar en espais públics davant del conjunt de la ciutadania, per ells ha de ser com un moment especial, perquè si estan acostumats a actuar davant d'un escenari més o un públic més conegut, familiars i així, ara això s'amplifica, no? Això és com dir, escolta, això va en sèrio, eh?
3: Sí, puc dir la nostra experiència, que és absolutament com menciones. Hi ha un nerviosisme afegit al fet de tocar on normalment fem els nostres recitals, que és el Casal Torreblanca, a la sala annexa. I llavors hi ha el nerviosisme de, ostres, no sabem qui estarà davant. Això ja realment és una actuació on ens poden jutjar com a músics, no? Llavors hi ha com una il·lusió i una empenta especial per exposar aquesta feina feta durant l'any.
1: I en el vostre cas?
0: Nosaltres, doncs, semblant en els músics, en els joves músics, doncs els intentem des dels centres doncs donar diferents experiències durant el curs, no? Unes és tocar en llocs més tancats, l'altra tocar en llocs més amb pares, l'altra tocar en llocs més oberts, no? I aquest format de compartir-ho amb la ciutadania que passeja pel Sant Cugat i que s'atura i escolta, doncs és un format que només esdevé en aquest dia, no? Els altres dies doncs són esdeveniments més programats i això. I això fa que per ell sigui una activitat interessant, no?, a nivell formatiu, perquè finalment el que volem és que tinguin experiències musicals a tots nivells i que les puguin compartir amb les persones, ja sigui amb els seus pares, que estan molt acostumats a fer-ho, però ens agrada molt oferir-ho també a persones que no ho són, les seus famílies i amics, i que així poden mostrar doncs aquell treball que han anat fent durant tot el curs. I nosaltres doncs entenem que l'audiència doncs entén que són escoles de música, que són persones en formació i que estan doncs aprenent a tocar aquests instruments, i que no sempre doncs sonen com en els auditoris o en els discos, i això és una vivència molt humana de tota la formació musical, no?, d'una persona.
1: I que segurament hi ha alumnes que repeteixen perquè ja han participat en altres edicions, i en canvi hi ha d'altres que s'estrenen. Els que s'estrenen, com deia abans l'Andrés, segur que tenen els nervis del debut, no? Els que ja han participat en altres edicions ho gaudeixen més? Com viuen ells aquesta festa?
3: Sí, penso que sí, perquè al final, en el nostre cas, que actuem majoritàriament a Plaça Barcelona, és un espai que es coneixen, és un espai en el que és fantàstic, se senten còmodes, i realment és que és molt agradable tocar en aquestes condicions. I llavors, doncs bé, com que ja saben que és, que és, vull dir que l'experiència ha sigut bona anteriorment, doncs ja van amb aquesta bona predisposició per continuar fent música.
1: Ara us preguntaré per l'estat de salut del teixit musical de la ciutat. Ho dic perquè això serà una mostra de cara a la ciutadania del que genera, del que té Sant Cugat, del potencial musical. Que vosaltres diríeu, com a doctors, que en quin estat de salut està?
3: Bé, és molt difícil de dir perquè al final majoritàriament els que ens reunim aquí som escoles més unes poquetes entitats independents, però hi ha moltes altres entitats que per la seva format o per la seva manera de fer, doncs, no participen en la festa. Per tant, des de la nostra petita visió podem dir que a nivell formatiu i a nivell de doncs els joves que van pujant per desenvolupar-se com a músics, amateurs o professionals, estan en un bon estat de salut. I potser ja no m'atreviria a donar-te una resposta sobre, almenys en antenes, sobre com està l'estat de salut de la resta de les entitats musicals, no? Però bé, sí que al final pot sortir al carrer, veure que hi ha sancoblacs, veure que hi ha encabronades, que hi ha grans festes en què la música és la protagonista i que sorgeixen d'entitats sancugatenques, amb la qual cosa jo crec que podem dir que anem bé.
1: Anem bé, doctor, gràcies.
0: A nivell més escolar, jo podria afegir, i segons el nostre punt de vista, i l'anàlisi que hem fet dels últims, podríem dir, 10 anys, no? De que abans hi havia un volum d'interessats en estudis musicals important. A poc a poc aquest volum podria s'anar reduint i a l'època de la pandèmia va ser una baixada bastant important. Val? Sí, nosaltres la lleva del 2020 és una lleva delicada que ens ha, vull dir, que ens ha, i molt contrastada amb altres
1: cursos, us ha minvat,
0: no? Sí. I llavors, però bueno, ho dic també com a característica de la situació en què vam viure, no? Però cal dir que ara s'està recuperant amb un èxit molt gran. Jo tinc la sensació que hi ha persones que aposten molt pels estudis musicals. Ara estic parlant més d'escoles, i tal com has fet la pregunta, Carme, i no tant poder d'entitats, que no ho sé, però que hi ha molta gana de fer una formació musical sòlida, no? I poder hi ha menys volum, també la natalitat ha baixat, i per tant tenim, en el fons hi ha menys criatures a Sant Cugat que volen començar a fer música, però que ho fan amb unes ganes i amb una força que és sorprenent. Amb una convicció important, sí, sí. Suposo que aquest context on estem, tan volàtil en un punt a nivell d'aprenentatge, no sé, la música està agafant un pes molt, molt estructural en algunes de les famílies sancugatenques.
1: Ara pensava, Cristina, vols afegir alguna cosa al respecte del que comentàvem?
2: No, només afegir que l'Andrés ha parlat de festivals més de música moderna, el Pont Cugat i el
3: Sant Cublac,
2: sí. I d'entitats que estan a la taula però que no participen, per com ha dit l'Andrés, per idiosincràsia mateixa de l'entitat, que potser són més professionalitzades. Hi ha l'associació Propera, que fa un festival a la tardor, i també el Col·lectiu de Música Antiga, que fa un festival de música antiga al setembre.
1: Sí.
2: Llavors, sí que hi ha moltes entitats, corals a la ciutat, per exemple, però el Dia de la Música aquest any moltes pues no han participat. També estem molt a prop de la Festa Major, també estan preparant coses per Festa Major, no? I a vegades tenim baixa justament per això. O perquè no els hi va bé justament el dia que escollim, també tenim baixes. Clar, trobar el dia és una gran cosa que tenim a la taula. Aviam quin dia ho fem. A mi em va millor el tal, a mi el qual.
0: Perquè finalment assagen uns dies en concret a la setmana, no? I tot allò que cau en aquell dia o en aquell es pot articular, però després si et cauen en dies que ja no estan dins del teu ventall d'assajos, i això és difícil convocar grups grans.
1: A més que estem a una època d'overbooking de finals de...
0: Correcte.
1: És complicadíssim.
0: Per tothom, per criatures, per joves, per adults, és un una època superintensa.
1: S'acaba el món,
0: sembla. Sembla que la calor ens està... Igual la calor ens està també replantejant algunes coses, com ara parlàvem amb la Cristina.
3: Correcte.
0: També, de dir, ostres, igual això, amb aquestes calors, igual hauríem de replantejar unes coses, no?
1: Perquè... A veure, no és broma, i esteu obrint un meló interessant, també.
0: Clar, cada vegada endarrerim més les actuacions el Dia de la Música. Ara a Plaça Octavia comencem molt més tard que abans, com deia la Cristina, i nosaltres acabarem, que som l'últim grup, acabarem a les 9 i pico llarg, 9 i pico, vull dir que és que no podem actuar abans, fa molta calor, tocar amb molta calor és impracticable. I poder fer-ho en altres moments, en el qual doncs, poder a les entitats... Bueno, no sé, li hem de donar voltes també, sembla que a vegades ens ho reflexionem sobre el dia, sobre la franja, sobre aquesta unió que tenim entre escoles i entitats, i podem veure... adaptar-nos a la situació actual, finalment.
3: Sí, és un tema seriós que fins i tot en interiors afecta. M'hi he trobat jo de dir, ostres, avancem això, no ens fiquem a finals de juny, principis de juliol, perquè realment hi ha hagut casos de desmais en actuacions que jo he participat per l'excessiva calor, tot i amb aires acondicionats en un espai interior. Per tant, realment, el tema climàtic... És real, per si algú no ho sabia.
1: No, és real, però a més, imagina't tu la gràcia, el públic no surt de casa si fa molta calor.
2: També.
1: Haver d'actuar sense públic no té sentit. Per tant, aquí hem de repensar tot això, no? Si no, els esforços...
0: Sí, l'única cosa que té bona ara és que no plou, no?
1: Exacte.
0: Mai ens ha plogut en 13 anys.
3: L'any passat, no sé si recordeu, que estàvem mirant el radar meteorològic.
0: Sí,
1: ho vam esquivar allò. I compte que no plogui, perquè les pluges d'aquesta època no són gens bones.
2: No.
1: Havia oblidat que també hi participa la PUA, l'oficina musical, Cristina.
2: Sí, però aquest any, no, el mateix que diem per dates, no hem pogut coincidir en el dia, i ells ho fan el dia 19 a la plaça de l'OM.
1: El dia 19.
2: El dia després ho fan a la plaça de l'OM, per tema de professors, del mateix.
1: I en aquest cas hi participen en grups del programa Tribux.
2: Dels Tribux,
1: sí. Que són joves...
2: grups no tan joves, emergents. Tampoc,
1: També...
2: És que no et puc parlar molt en detall, perquè no és una cosa que gestioni jo tot allò que es fa a la PUA. Sé que ho porta un company meu... però sí que és com una mena d'ells que mostren els treballs que han estat fent a l'últim trimestre i aprofiten també per sortir al carrer. Però aquest any no hem pogut anar junts, precisament per incompatibilitat de dates, d'agendes.
1: Mm-hmm. Bé, en qualsevol cas, són un dels habituals, podem dir, també, no?
2: també.
1: En aquesta celebració, que, no sé, ens hem deixat alguna cosa important? Hem parlat de la programació, de les places, de qui farà què en cada lloc, del valor i del que representa aquesta celebració. No sé si voleu acabar amb un missatge de cara a la ciutadania, no? Veniu, que us estem esperant.
3: Exacte.
1: Encara que faci calor, l'any que ve ja ens ho tornarem a replantejar.
2: Que surtin a fer una passejada, no?
1: Sí.
2: Pel carrer, i que gaudeixin de tota la música que es trobaran. És que, en definitiva, és això, no?
3: Sí. Es pot fer un itinerari per les diferents places.
2: Exacte.
3: De forma bastant senzilla i anar-se impregnant dels diferents estils que s'hi van fent. I, tot i la calor, penso que amb un gelat o una ampolla d'aigua serà un passeig ben agradable.
2: Hem triat espais més o menys ombrívols perquè la gent pugui estar una mica a gust també escoltant els concerts.
1: No oblidem que és avui.
2: És avui.
1: És avui el dia. La convocatòria, que no se us passi, perquè hem parlat tan just, parlant de dates, que al final ens hem oblidat que aquesta celebració té lloc avui i que això representa, doncs, una feinada d'organització, però sobretot és l'esforç, el treball de tots els alumnes, de tots els músics que hi participaran, també de les entitats, de l'Ajuntament, de la taula. O sigui que esperem que el públic correspongui, anant a oferir aplaudiments al final de cada actuació. Ho deixem aquí.
0: Molt bé.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Sí? Doncs que vagi molt bé i bona jornada, bona tarda en aquesta celebració del Dia de la Música. Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
3: Moltes gràcies.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
3: Arriben els intensius de fusió música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
2: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
3: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
2: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
4: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: El programa Picalletres. Ens divertim jugant amb la llengua.
7: Preparat, Eneco?
8: Sí.
7: Temps. Sentit.
8: S-E-N-A-T-I-T.
6: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
7: Quina seria la paraula intrusa?
9: Casoplón.
7: Correcte. En català, per fer al·lusió...
6: Qui s'endurà el premi del Picalletres?
8: D-E-S-C-O-A-P-A-N.
6: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
10: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
11: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
12: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
13: Cinema a la Xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la Xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
14: Cinema a la Xarxa, amb en Víctor Alexandre.
15: ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Continguts en xarxa.
17: Cada mongeta tendra que aconsegueixo que mengi per força és un dia més de vida que li regalo. En frases com aquesta, Núria Busquet explica en el seu nou llibre, Fam, la relació amb la seva filla que pateix anorèxia. Però no només parla d'aquest trastorn, sinó també del sentiment de culpa, de les relacions intergeneracionals o, per exemple, de com ha canviat la maternitat en les darreres dècades, entre molts altres temes. Per aquest motiu, aquesta setmana volem dedicar el like que posem sempre des de Valors a l'Alça a Fam, editat per Periscopi. És un llibre valent i colpidor que de seguida comentem amb la seva autora, Núria Busquet. Benvinguda, com estàs?
18: Molt
9: molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
17: Gràcies a tu per acceptar la invitació. No sé si creies que faltava un llibre sobre trastorns alimentaris des del punt de vista de les mares.
9: Sí, home, clar, jo no n'he trobat cap. I, bueno, no, és més, dic mentida, alguns sí que n'havia trobat, però era un llibre molt més tipus manual. Aquesta és una obra literària, és més una reflexió que faig amb mi mateixa i és una reflexió literària. No és la meva intenció fer cap manual de res. Parlo específicament de la meva experiència i valoro altres temes, més enllà del trastorn alimentari, també, com has dit.
17: Intentarem tocar-los una mica tots, malgrat el temps sigui reduït, però de fet tu remarques que en aquesta història hi ha dues malaltes, que potser és una de les coses que ens sobta d'entrada, no? D'una banda la filla, que és potser el més evident, però també la mare. Tu et senties o t'han fet sentir mala mare per no aconseguir, per exemple, que la teva filla mengés?
9: I tant, sí, sí. No sé si, evidentment, no dic que ho fessin expressament, ni molt menys, no? Però, clar, quan fan un recompte del que menja o que no menja la teva filla, quan no aconsegueixes que mengi, queda clar que és culpa teva, no? I et fa sentir molt malament. Clar, tu, quan tens un fill malalt, estàs molt vulnerable. Que la curació hagi de dependre de tu et causa molt malestar, aquesta és la veritat, i quan no ho aconsegueixes et fa sentir molta culpa. Jo sentia molta culpa, però també sentia molta ansietat, molta angoixa, em sentia molt poc acompanyada. Hi ha moltes coses que surten en aquest llibre i que intento treballar-ho des d'un punt de vista literari, però també per entendre a mi mateixa tot el que m'estava passant, perquè realment arriba un punt que et sents tu malalta també, malalta d'acompanyar la malalta.
17: Clar, i enmig d'aquest còctel emocional hi ha un metge, per exemple, que demana paciència. Però clar, com una mare aconsegueix estar calmada quan està passant per tot això, no?
9: Sí, la paciència és un clàssic que demanen a tots els pares i mares que passen per un trastorn alimentari dels fills. Clar, és molt fàcil demanar paciència si no tens el mal a la casa. Però clar, també és veritat que aprens a tenir paciència, eh? Aprens, perquè és veritat que és un trastorn que va per llarg, que dura el que dura i que no depèn de tu que es curi o que no es curi, o no depèn 100% de tu, no? Però sí que a vegades quan estàs en ple principi el que tens menys és paciència, el que vols és que ràpidament el teu fill es posi bé i estigui millor. Clar, és una cosa que no entens, que no pots entendre en un trastorn mental, no és com un angustipat, m'entens? És una cosa que requereix molt de temps i requereix un tractament constant i, a més, un acompanyament molt ben fet.
17: Com tu deies a l'inici, Núria, a la teva novel·la, a FAM, s'hi tracten molts temes a partir d'aquest trastorn, d'aquesta anorèxia. Tu escrius en un moment, la meva filla no vol morir, vol desaparèixer, no es vol morir, vol perfeccionar-se. Som una societat, especialment les dones, esclava de la perfecció?
9: Sí, i tant. I a més és una contradicció perquè som molt esclaus de la perfecció en tot i a la vegada som molt crítics, de manera que, clar, no l'aconsegueixes mai. De fet, la nostra societat, ara faré un titular que si voleu podreu utilitzar, però és que vivim en una societat anorèxica, en realitat, perquè volem la perfecció i no l'assolim mai. I llavors això ens causa molt malestar i ens destrueix com a societat, no? La malaltia de l'anorexia és la malaltia del control. El que volen és controlar. Si volguessin morir-se, doncs se suïcidarien, no? Però no és això el que volen. El que volen és assolir una perfecció que, clar, no arriba mai. I pel camí, si es moren, doncs és una conseqüència imprevisible, però no és l'objectiu final, ni molt menys. Part del llibre és intentar entendre això, no? Que és molt difícil d'entendre, perquè clar, sempre ens quedem a la superficialitat i el que et venen, no? De l'anorèxia, que són nenes que volen estar primes, etcètera, etcètera, però hi ha molt a darrere que jo crec que es veu reforçat per la manera com la nostra societat funciona, especialment en els últims anys. I es veu clarament amb el nombre de persones que cauen en aquesta malaltia.
17: Una part d'aquesta societat és la sanitat pública. Tu en parles bastant. De fet, tu abans d'escriure aquest llibre ja havies denunciat com la sanitat pública tractava els pacients amb trastorns alimentaris. Està preparat aquest sistema sanitari per aquest tipus de malalties a nivell públic?
9: A veure, jo només puc parlar de mi mateixa i del meu cas. segurament hi haurà gent que li ha anat bé. En el meu cas, el que vaig trobar és un despropòsit immens i vam patir moltíssim, i una part important del patiment que hem tingut no ha estat directament per la malaltia, sinó pel tractament rebut i a vegades el no tractament o purament la ignorància de certs professionals. Però clar, jo només puc parlar de mi mateixa. Evidentment, la societat en general i la sanitat pública en particular no està preparada per assumir una malaltia d'aquesta mena. És una malaltia que has de tractar una per una cada persona i que requereix un nivell de personalització que, clar, no, costa molt que ho assumeixi la sanitat pública, però moltes vegades hi ha, una de les queixes que jo faig és que no és una qüestió només de recursos econòmics, perquè els recursos econòmics hi són a la privada, i a vegades tampoc no acaben d'entendre realment el que necessiten els malalts. Però això no vol dir en cap cas que algú no pugui rebre el que necessita. El que necessita cadascú, com he dit, és molt individual.
17: De fet, una de les reflexions que plana la novel·la també és sobre la maternitat, no? Sobre la culpa que comentàvem abans per allò que fem, allò que no fem com a mares, com a famílies. No sé si la maternitat és més complexa ara que fa unes dècades, o se la vivim o intentem viure-la d'una manera diferent.
9: Per descomptat que és més complexa, però tot és molt més complexa, no? La maternitat, el món del treball, l'habitatge, qualsevol cosa és molt més complexa del que havia estat. Jo, clar, hi ha una anècdota en què parlo de com menjàvem a casa els meus pares, per exemple, no? La meva mare feia les sopes de sobre i la mongeta a prendre congelada i no tenia cap remordiment, ni se sentia malament, no? I, en canvi, no sé en quin moment nosaltres hem arribat a aquest punt, no? Que sempre hem d'estar pendents de què fan, què deixen de fer els nostres fills, com els alimentem, què els hi donem, on els portem, quines extraescolars fan, etcètera, etcètera. El nivell de control que tenim dels fills és molt gran i, a més, és un nivell de control que acabem assumint, perquè si no, el no controlar això et converteix en mala mare o mal pare. Les mares ho assumim com amb una força molt més gran, perquè al final són les que estem més sempre pendents d'aquestes coses. Però el pes que portem és molt, molt gran i a més, molt injust, perquè, clar, la majoria de dones hem de combinar aquestes necessitats dels fills que ens han carregat al damunt amb una feina com qualsevol altra persona i amb mil històries. Jo crec que una part de la queixa que hi ha en aquest llibre també és això, com podem ser tan cruels amb les dones i específicament amb les mares.
17: Això és només una de les reflexions, un tastet del que trobareu al llibre FAM, editat per Periscopi, escrit per Núria Busquet, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Núria, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquest llibre.
9: Gràcies a vosaltres.
15: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat, notícies.
18: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMADI de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una